0: Països Baixos 2, Japó 2. El Barça s'ha proclamat campió de la Champions d'handbol. L'equip blaugrana s'ha imposat al Füchse de Berlín 37-34 a la final disputada a Colònia. És la 13a Champions de la secció, la 50a en total pel Barça com a club. La penya ha estat eliminada a les semifinals de la Lliga ACB en perdre el tercer partit a l'Olímpic de Badalona contra el València per 75-87. El València serà el rival del Barça a la final. I Lewis Hamilton ha guanyat el Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1. La victòria de Hamilton és la seva primera amb l'escuderia Ferrari, la seva setena a Montmeló.
1: Pel que fa al temps, aquest dilluns el començarem amb alguns núvols i moltes estones de sol. La temperatura continuarà sent alta. A partir del migdia apareixeran tempestes al Pirineu i Prepirineu que durant la tarda podrien arribar al Pla de Lleida o a la Catalunya Central.
2: 3CAT Info.
1: Salutacions, us informa Carola Gil. Donald Trump ha anunciat que hi ha acord amb l'Iran i que reobre immediatament l'estret d'Hormuz. El president dels Estats Units ho ha dit en un missatge a la seva xarxa social minuts després que ho hagi anunciat el primer ministre del Pakistan, país que fa de mediador, que ha afegit que hi haurà una firma oficial a Suïssa divendres que ve. La televisió estatal iraniana ha assegurat que ha forçat els Estats Units a acceptar l'acord. Washington, Oriol Serra.
3: Tant el president dels Estats Units com el primer ministre del Pakistan, el país mediador en les negociacions entre nord-americans i iranesos, asseguren que s'ha arribat a un acord entre Washington i Teheran per aturar la guerra que dura des de fa més de 2 mesos. Donald Trump, com és habitual, a través de la seva xarxa social, ha anunciat l'acord, ha felicitat tothom i ha ordenat l'obertura de l'estret d'Hormuz per part nord-americana, assegurant que el bloqueig s'ha acabat. El president nord-americà ha replat amb un embarcacions del món engegueu màquines, deixeu que flueixi el petroli. A partir d'ara s'obre una nova fase de negociacions per establir els detalls tècnics d'un acord final entre l'Iran i els Estats Units. La previsió és que calguin com a mínim 2 mesos.
1: A Gaza, almenys 4 palestins morts i 7 de ferits a causa d'un atac israelià amb dron al camp de refugiats de Jabalia, al nord de la franja. Les víctimes es trobaven a unes poques desenes de metres de la línia groga, que marca fins a on poden estar els soldats israelians, segons l'acord de l'alto el foc d'octubre. I al sud de Gaza han mort 2 palestins més, un d'ells un nen de 13 anys. Amb aquestes noves víctimes s'apropen al miler els palestins morts a Gaza des de l'inici de l'actual treva i des de l'inici de l'ofensiva bèl·lica israeliana l'octubre del 2023. Ja són 73.000 els palestins morts a Gaza pel foc israelià i més d'un miler a la Cisjordània ocupada. Més del 80% dels edificis de la franja han estat danyats o destruïts. Incidents violents i enfrontaments amb la policia en la manifestació de Ginebra contra la cimera del G7 que començarà aquest dilluns a la localitat francesa de Vianne, a 40 quilòmetres. Unes 20.000 persones han participat en la marxa per la ciutat suïssa que ha acabat amb alguns actes vandàlics contra comerços. França s'havia negat a acollir la manifestació i ha tancat gairebé tots els passos fronterers amb Suïssa per seguretat. La cimera de caps d'estat i de govern tindrà la presència de Donald Trump i les guerres de l'Orient Mitjà i d'Ucraïna en l'agenda. Enviat especial a Evian, Jordi Baró.
4: Un Tesla calcinat al mig del carrer a Ginebra i vidres trencats en un banc i els edificis de Nacions Unides en la protesta de milers de persones contra el G7. La policia suïssa ha disparat canons d'aigua i gasos lacrimògens al final d'una manifestació inicialment pacífica.
5: Soc aquí contra el G7, contra l'imperialisme de diferents països, per una Palestina lliure, també pel feminisme, contra el colonialisme, contra el racisme.
6: Expressar el meu descontentament amb l'arribada d'uns líders que considero imperialistes que es permeten donar una opinió política que afectarà milers de milions de persones, sabent que per mi aquestes són les principals raons del nostre malestar. Aquests líders contribueixen a protegir un sistema que explota milers de milions de persones.
4: Joieries i comerços de Ginebra estaven aquest cop blindats amb planxes de fusta en previsió dels desperfectes per l'experiència dels aldarulls de la cimera anterior, el 2003. 15.000 policies continuaran desplegats durant la cimera, que arrenca aquest dilluns a la veïna Evian, amb Trump i amb l'Orient Mitjà i Ucraïna en l'agenda. Agat de Maré és investigadora al think tank Consell Europeu per les Relacions Exteriors.
7: Hi havia temors inicials fa 6 o 8 mesos que els Estats Units segrestessin la cimera o que Trump ni tan sols hi aparegués. Els Estats Units han continuat finalment involucrats durant tot el procés. Això no era evident. Així que crec que, sens dubte, hi ha un mèrit. La Casa Blanca, però, ja ha dit que no signarien acords concrets a la cimera, així que no cal aguantar la respiració.
4: Trump es veu les cares amb líders europeus del Canadà i Japó per primer cop des de l'inici de l'ofensiva contra l'Iran. França, anfitriona de la trobada, vol que la reunió serveixi per acostar posicions i evitar la confrontació amb el president dels Estats Units.
2: 3CAT Info.
1: Primer cap de setmana amb 4 incendis destacats a Catalunya, 3 aquest diumenge. S'han declarat a Cervià de les Garrigues, a Pons, a la Noguera i a la zona de la Serreta de Vilafranca del Penedès. Aquest últim ja està extingit, els altres dos estabilitzats. El que ha afectat més hectàrees, 33, és el de Cervià de les Garrigues. No hi ha hagut danys personals, però s'han hagut de desallotjar 8 persones i Protecció Civil. A través d'un missatge és alerta als mòbils, s'ha demanat el confinament de les que eren a la zona durant unes 3 hores. El cap de la regió de Lleida d'Agents Rurals, Manel Vidal, explica la principal hipòtesi de l'origen del foc.
8: Són treballs mecànics amb una radial. Volem aprofitar per recordar que en aquestes condicions meteorològiques tots els treballs que generen xispes, escalfor, a prop de vegetació, sobretot si és fina i seca, són molt perillosos.
1: L'alcaldessa, Mercè Rubió, ha lamentat en declaracions a 3CAT Info la deixadesa d'alguns propietaris de terrenys.
9: Hi ha gent que viu fora i no ho fan, hi ha gent que viu allà i tampoc, i a més fan barbacoes, històries d'aquestes, i no comprenen que això comporta un perill.
1: A Pons, a la Noguera, s'han cremat unes 6 hectàrees i mitja. En tots dos focs, els bombers continuen treballant-hi. Aquest diumenge també s'ha controlat l'incendi de Sanaüja, a la Segarra, que ha cremat unes 50 hectàrees de terreny agrícola i forestal. Durant el cap de setmana hi ha hagut risc molt alt de foc en 8 comarques del país. Martí Rossell, subinspector dels bombers.
10: El que estem començant a veure ja és aquest canvi a una massa forestal ja més estressada i més afectada per aquestes temperatures d'aquests últims dies, que comença a respondre pitjor als incendis.
1: Aquest dilluns el risc molt alt d'incendi s'amplia a 51 municipis. Els docents mobilitzen milers de persones al carrer una setmana abans de decidir el rumb de les protestes de cara al curs vinent. Aquest diumenge, milers de persones, 25.000 segons els organitzadors, 7.000 segons la Guàrdia Urbana, han tornat a reclamar al departament que no tanqui les negociacions. Si no, alerten, el curs que ve començarà amb més vagues i mobilitzacions. Sentim Yolanda Segura, de l'USTEC, i Laura Gené, de la CGT.
11: Si no és per obrir una negociació, no anirem a negociar res, és a dir, no anirem a reunir-nos perquè seria estèril.
12: Exigim al govern que segui amb el comitè de vaga, que segui amb tots els agents socials. Això s'ha de solucionar quan abans, però evidentment, si no ens trobem amb el govern durant l'estiu, doncs ens hi haurem de trobar als carrers durant la tardor.
1: La manifestació s'ha fet en un ambient molt reivindicatiu i festiu, amb crits a favor de l'escola pública i que reclamaven la dimissió de la consellera d'Educació. Les famílies hi han donat suport explícit amb un lema propi, amb què reclamaven un gran acord per l'educació pública. Pares i mares s'han afegit a la marea groga per demanar al departament que escolti tant les famílies com els docents.
13: Recolzar els docents, no?, perquè són qui estan cuidant les nostres criatures, així que el que volem és que els escoltin.
14: És el futur dels nostres fills i la seva l'educació depèn d'això i al final no hi ha res més important que la seva educació.
15: Tant recursos per poder, pues, que ells tinguin un aprenentatge correcte i que es pugui aplicar el dret d'inclusió.
16: I si comencen a defallir una miqueta és el nostre moment de donar suport perquè nosaltres som els dels primers beneficiats en que això canviï.
1: Els sindicats que no van signar el pacte amb el departament es reuniran dissabte que ve en l'Assemblea Educativa de Catalunya i volen definir l'estratègia sindical i reivindicativa per al curs que ve i decidir les prioritats després de les reunions dels centres i claustres. Els suïssos han rebutjat en un referèndum vinculant la iniciativa No a una Suïssa de 10 milions, que proposava limitar el creixement demogràfic amb traves a la immigració i restriccions al dret d'asil, si abans del 2050 el país arribava als 9 milions i mig d'habitants. Segons dades facilitades per la televisió pública suïssa, el 55% dels votants han rebutjat la proposta que defensava en solitari el partit de l'extrema dreta populista, que argumentava que el creixement de la població suposa una pressió excessiva sobre les infraestructures públiques. El resultat l'han decantat les ciutats suïsses enfront dels municipis rurals més reticents a la migració. Un fenomen que és habitual, segons ha dit a Catalunya Ràdio Albert Esteve, director del Centre d'Estudis Demogràfics.
17: En els àmbits rurals, que són menys poblats, petites arribades de persones a l'estranger, doncs de seguida es fan molt més visibles, no? I això està passant, per exemple, en Catalunya, doncs que si bé el gruix de la immigració, nombres absoluts, està a l'àrea metropolitana de Barcelona, també és ben cert doncs, que hi ha municipis molt petitonets de Catalunya doncs, que també tenen més d'un 40 o un 50% d'immigració.
1: I en referència a l'evolució de la demografia a Catalunya per la migració, Albert Esteve ha dit que prop de la meitat dels nous naixements ja són de mare estrangera.
17: El que és la fecunditat, que és el nombre de fills mitjà que tenim, no és gaire massa allunyat dels autòctons. No només és un tema de fecunditat, sinó és que la població estrangera està contribuint a augmentar, diguem, la població fèrtil, la població que pot tenir fills. Per exemple, a un lloc com Catalunya, gairebé el 45 o 47% dels naixements són de mare estrangera.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
1: Arrenca una setmana clau als tribunals per al govern de Pedro Sánchez. Dilluns està citada la seva dona, Begoña Gómez, davant del jutge Peinado, que amenaça de conduir-la per la força si no hi va. Dimecres arribarà al plat fort amb la declaració de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional. Madrid, Alba Gil.
18: Han estat dos anys de polèmica investigació dirigida pel jutge Juan Carlos Peinado, a qui l'Audiència Nacional ha corregit nombroses vegades. I abans de posar-hi punt final, ha citat Begoña Gómez a una audiència preliminar sota amenaça de fer servir la força si no s'hi presenta. El mateix aplica a l'empresari Juan Carlos Barrabés i a l'assessora de la Moncloa, Cristina Álvarez. Es tracta de l'últim pas abans d'enviar-los a judici, que farà un jurat popular. Les acusacions demanen per a Gómez 24 anys de presó per malversació, tràfic d'influències, corrupció i apropiació indeguda, mentre que la Fiscalia en sol·licita l'absolució. La citació arriba després que la Guàrdia Civil no hagi trobat moviments sospitosos als comptes de la dona de Sánchez, que aquesta setmana encara una segona cita clau, la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero com a presumpte líder d'una trama de tràfic d'influències. Serà dimecres i dijous i haurà de donar explicacions del rescat de Plus Ultra, els suposats negocis il·lícits i especialment de les joies que van trobar en una caixa forta al seu despatx i que han estat valorades en 1,3 milions d'euros. Un preu que ha dut el jutge Calama a obrir una segona investigació per contraban i frau fiscal. Però la setmana no s'acaba aquí. També passarà pel Senat, on dimarts compareixerà la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, i divendres la fiscal general de l'Estat, Teresa Peramato. Totes dues hauran d'aclarir les reunions amb l'exmilitant socialista Leire Díez.
1: Per cert, aquest dilluns està previst que comparegui en roda de premsa la secretària d'Organització del PSOE, Rebeca Torró, per fer balanç de les mesures de control intern contra la corrupció que el partit va posar en marxa ara fa un any, després que esclatés el cas Terran.
2: El temps.
1: Eloi Cordomí.
19: Sembla que començarem la setmana amb un temps càlid encara, però una mica més variable. Ja dilluns al matí podem tenir alguns núvols, quatre gotes passatgeres entre la matinada i primera hora, poca cosa, amb tendència que a la tarda creixin noves nuvolades i més tempestes. En aquest cas, a la tarda sí que esperem un temps més inestable, amb ruixats i tempestes que poden aparèixer al Pirineu i al Prepirineu, però també avançada a la tarda poden arribar a la Catalunya Central o al Pla Lleida. Podrien ser fortes, anar acompanyades d'alguna calamarsada, ho adverteix també el Servei Meteorològic de Catalunya, amb un avís d'intensitat de pluja, 20 litres en mitja hora, al Solsonès, al Berguedà, al Lluçanès, al Ripollès i també la comarca de la Cerdanya. A la resta de Catalunya, en general, el temps serà assolellat i molt càlid una altra vegada, amb màximes de més de 34 o 35 graus a les zones més càlides. La resta de la setmana, temps tranquil, assolellat, potser dimarts encara algun ruixat de tarda i amb temperatures més altes al final de la setmana.
2: 3Cat Info.
20: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3Cat Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
2: El radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
20: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.

0: El cantant nord-americà Olivier Tri ha mort en un accident aeri entre dos helicòpters a Rio de Janeiro, al Brasil, en què han perdut la vida un total de 6 persones. Olivier Tri, de 32 anys, era al Brasil en una gira internacional de concerts que l'havia de portar els pròxims dies a Europa i el proper dia 4 de juliol a la Sala Apolo de Barcelona. El cantant californià, conegut per temes com aquest Miss You, tenia més de 15 milions de seguidors a TikTok i més d'11 milions d'oients mensuals a Spotify. En el mateix helicòpter que Tri hi viatjaven també el youtuber argentí Gaspi, de 23 anys, i dos productors musicals, a més del pilot. L'altra víctima és el pilot de l'altre parell amb qui ha xocat.
1: Trescat Info.
0: El govern britànic prohibirà a partir d'aquest dilluns les xarxes socials als menors de 16 anys, segons avancen diversos mitjans britànics. Als menors d'aquesta edat tampoc se'ls permetrà comunicar-se amb estranys en els xats de jocs en línia. L'executiu de Keir Starmer pretén establir més restriccions que Austràlia, el primer país que va imposar una prohibició d'aquestes característiques que no ha funcionat com preveien les autoritats. Les xarxes afectades sí que serien les mateixes 10, entre les quals hi ha TikTok, YouTube, Instagram, Facebook o X. WhatsApp quedaria exclosa de la prohibició. Està previst que aquest dilluns s'expliquin els detalls de la mesura que, segons el govern britànic, té el suport d'una amplíssima majoria de ciutadans. I el Regne Unit ha interceptat un patruller de la flota fantasma russa al canal de la Mànega. Per primer cop, soldats britànics han abordat un vaixell afectat per les sancions internacionals en una operació que s'ha allargat 6 hores. L'exèrcit reté i vigila l'embarcació que porta la bandera del Camerun davant de la costa sud d'Anglaterra, mentre continuen les investigacions. El patruller havia sortit fa 10 dies d'un port rus prop de Sant Petersburg. El vaixell havia canviat de nom i dues vegades de bandera després de la primera sanció l'estiu de l'any passat. El primer ministre britànic ha tret pit de l'èxit de l'operació, que el president Zelensky ha agraït en un missatge a les xarxes. Keir Starmer ha considerat inacceptable que vaixells de la flota fantasma russa intentin esquivar les sancions per finançar la guerra d'Ucraïna. Moscou exporta el 75% del petroli rus i derivats mitjançant centenars d'aquests vaixells. El Kremlin ha acusat Londres de voler distreure els britànics dels problemes interns amb la intercepció d'aquest petrolier.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Banc de Sang i Teixits fa una crida a augmentar el nombre de donants, coincidint amb el Dia Mundial del Donant de Sang, que s'ha celebrat aquest diumenge. L'objectiu és superar l'11% del total de donants i consolidar una base estable que asseguri les reserves de sang en el futur. Entre gener i maig d'aquest any s'han registrat gairebé 14.000 donants, una xifra superior a la del mateix període del 2025. Tot i la millora, l'entitat alerta que cal continuar sumant persones que donin sang regularment per compensar aquells donants que, per edat o per altres circumstàncies, deixen de fer-ho. Un dels aspectes més destacats és la xifra de joves. Gairebé la meitat dels donants, un 46%, tenen entre 18 i 25 anys. La Generalitat i Esquerra Republicana han segellat el canvi legal que ha de permetre crear l'Autoritat Aeroportuària de Catalunya. Aquest nou ens té per objectiu agrupar totes les competències que la Generalitat ja té en matèria aeroportuària i tractar de condicionar les decisions que prengui AENA, l'empresa estatal que té el control dels principals aeroports de l'Estat. El govern català també està enllestint un pla estratègic per incloure la connexió via ferrocarril entre els principals aeròdroms del país. Recordem que des de l'executiu català s'ha subratllat en diverses ocasions la voluntat de tenir presència i veu en la gestió de l'aeroport del Prat, aplicant la mateixa fórmula del Port de Barcelona, és a dir, amb titularitat estatal, però en què participen també la Generalitat, les administracions locals i els agents socials. Des d'AENA, però, sempre s'ha deixat clara l'oposició a la gestió elegant que podria suposar riscos importants per a la viabilitat del Prat. Aquesta modificació s'incorporarà al tràmit d'esmenes de la llei d'acompanyament dels pressupostos que s'ha d'aprovar el pròxim 2 de juliol. L'Ajuntament d'Olot ha desempadronat 1.300 persones per frau en el primer any de funcionament de l'oficina que ho controla, amb l'objectiu d'ajustar els serveis públics a la població. Bàsicament, eren persones que s'empadronaven però no vivien a Olot, o bé propietaris que feien negoci amb immigrants a qui cobraven per empadronar-los. Ens ho explica des d'Olot Gerard Vilà.
2: Persones que s'empadronen a Olot i que no hi han viscut mai, o bé propietaris que ho faciliten a immigrants a canvi de diners. Aquests són els dos perfils més habituals que s'ha trobat l'inspector que s'ocupa de l'oficina del padró d'Olot. L'alcalde de la ciutat, Agustí Arbós, assenyala l'èxit de la iniciativa.
3: Hem trobat una metodologia al llarg d'aquests mesos en el qual ja immediatament, veient les dades, ja d'entrada, diguem, ens surt una llum vermella a determinats habitatges on veiem que hi ha unes situacions que fàcilment, probablement, són fraudulentes, i és on es dirigeix aquest inspector.
2: Arbós, però, carrega contra una llei que diu que els va en contra especialment perquè els obliga a empadronar ocupes.
3: No pot ser que els ajuntaments estiguem obligats a empadronar ocupes. No pot ser. Però, en canvi, la llei t'hi obliga, però el que sí que no farem és que sobre hi hagi més abusos i més fraus sobre aquest padró.
2: Arbós diu que seguiran treballant perquè l'oficina del padró ha donat molt bons resultats.
0: Cau a València una xarxa criminal dedicada a l'explotació de persones transsexuals. La Policia Nacional ha detingut 4 dones i un home per obligar víctimes transsexuals a prostituir-se i a consumir drogues. L'operació policial ha permès alliberar 9 víctimes que estaven retingudes en contra de la seva voluntat. Estaven sotmeses a un estricte control de moviments i a multes econòmiques si no feien el que se'ls deia. Els diversos registres que s'han fet s'han intervingut diners en efectiu i drogues com metamfetamina, cocaïna i marihuana.
1: Esports.
0: Amb Alfons Corina.
4: Aquest dilluns debuta la selecció espanyola al Mundial de Futbol, a les 6 i contra Cap Verd. Luis de la Fuente ha parlat sobre la possibilitat de que Lamine Yamal jugui uns minuts.
5: Estamos siguiendo las indicaciones de todos los cuerpos médicos, tanto en su momento del Barça como ahora el cuerpo médico de la selección, con nuestros preparadores físicos. Indican que Lamine está para jugar mañana sin ningún contratiempo. No, como digo, a punto para jugar 90 minutos, pero sí para participar durante un tiempo. Las características del juego, los momentos, etcétera, etcétera, eso te invitan o te indican que pueda salir en un momento u otro.
4: I el Barça és campió d'Europa d'handbol.
6: Campions! El Barça ho ha tornat a fer! El Barça és campió d'Europa! La 13ª, la 50ª de la història del club! 37-34! Quina exhibició! Quin partit contra el Fuchs de Berlín! El Barça reina Europa! El Barça reina Colònia! Fa història i és de nou campió d'Europa!
4: L'equip blaurana s'ha imposat al Fuchs de Berlín per 37-34 a la final disputada a Colònia en un partit descomunal del porter del Barça, Emil Nielsen, en el que ha estat el seu darrer partit com a blaurana. I també gràcies als 7 gols de Frade, els 6 d'Aleix Gómez i altres 6 de Blas Jang. Domen Makuch ha estat escollit MVP de la final. Podem sentir el jugador del Barça, Ian Barrufet.
7: El millor dia de la meva vida. És un somni per mi, sempre he dit. El meu somni més gran és guanyar la Champions del Barça, fer-ho d'aquesta manera en aquest grup. I la meva família d'agrada, ha sigut increïble.
4: El Barça suma la 50ª Champions de la seva història com a club. Són 5 del futbol masculí, 4 del femení, 2 Eurolligues de bàsquet, 4 Champions de futbol sala, 22 d'hoquei patins, i l'handbol ha aconseguit aquest diumenge la seva 13ª Champions. Sentim el president del Barça, Rafa Juste, parlant d'aquesta xifra.
8: És veritat, són 50 títols de la nostra història. Som el club més lleugerat del món, per tant, som el millor club del món. I això també fa que avui sigui un dia de moltíssim orgull gràcies a aquests jugadors, a l'entrenador i a tota la gent que ha vingut des de Catalunya a veure'ls, no? Donar-los també des d'aquí el meu agraïment.
4: Abans d'aquesta final, per cert, el Magdeburg ha guanyat 26-32 a l'Alborg danès en el partit pel tercer lloc.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: La penya ha estat eliminada a les semifinals de la Lliga CB en perdre el tercer partit a l'Olímpic de Badalona contra el València per 75-87. Ricky Rubio no s'ha volgut mullar sobre si ha estat el seu darrer partit amb els verdinegres.
9: Sí, la balança pues, està molt bé, no? El que passa que físicament pues, també després hi ha temps amb la família, hi ha moltes variants que han han de posar-se sobre la taula. Ho parlarem tranquil·lament quan les emocions baixin i veure, no? Una temporada és molt exigent, però bueno, he sigut feliç.
4: El València, doncs, serà el rival del Barça a la final. Una final que arrenca el pròxim dijous a València.
1: 3CAT Info.
4: També en bàsquet, els New York Knicks s'han proclamat campions de l'NBA.
10: It's over! It's over! Knicks fans, this is not a dream! Your long, long wait has ended! Go ahead and cry! After 53 years, the Knicks are finally NBA champions once again!
4: Els Knicks han tornat a remuntar els Spurs i els han guanyat a San Antonio per 90-94, posant un 4-1 definitiu a la final de l'NBA, que els dona el tercer títol de la seva història, el primer des del 1973. El base dels Knicks, Jalen Brunson, ha estat escollit MVP de la final. Ha anotat 45 punts en aquest cinquè definitiu partit, mentre que els seus companys n'han anotat 49.
1: L'actualitat esportiva a fons.
4: Lewis Hamilton s'ha endut la victòria al Gran Premi de Barcelona a Catalunya de Fórmula 1 per davant de George Russell i Lando Norris. La victòria de Hamilton és la seva primera amb l'escuderia Ferrari i la seva setena a Montmeló. Pel pilot britànic, aquest triomf és un somni.
11: I watched Ferrari have all that success when I was younger, watching it on
12: quan
11: TV.
12: Quan era jove veia el Michael tenir tot l'èxit Ferrari.
11: Watch the screens and wonder what it would be like to win in that car.
12: I com seria guanyar en Ferrari? Ho pensava.
11: And everyone works so hard for it.
12: I tothom treballa molt dur en aquesta fàbrica.
11: I'm forever grateful to them. And
12: estaré sempre agraït a ells.
11: This is the first, I hope, of many, but great pit stops.
12: Espero que sigui la primera de moltes.
11: Fantastic.
4: La victòria de Hamilton i Ferrari, per cert, ha estat la primera d'aquest campionat que no s'ha endut un pilot de Mercedes. Precisament el líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha hagut d'abandonar per avaria del seu Mercedes quan rodava segon a 4 voltes pel final. Antonelli segueix líder, ara amb 41 punts d'avantatge sobre Lewis Hamilton. Carlos Sainz ha estat 12è i Fernando Alonso ha abandonat. Tot això en un circuit de Barcelona-Catalunya que ha registrat una gran assistència aquests dies. Més de 300.000 espectadors durant el cap de setmana, amb uns 100.000 espectadors el dissabte i gairebé 125.000 aquest diumenge.

0: Aquestes són les principals informacions que us hem explicat fins ara. Estats Units i l'Iran arriben a un acord. El president Donald Trump ha anunciat que reobre immediatament l'estret d'Hormuz i el govern del Pakistan, que fa de mediador, anticipa que hi haurà una cerimònia per firmar divendres que ve. L'Iran confirma l'acord, però assegura que ha obligat Washington a acceptar-lo. Primer cap de setmana de la campanya d'estiu amb incendis destacats al país. El d'aquest diumenge a Cervià de les Garrigues i Ponts, a la Noguera, estan estabilitzats. El que hi ha hagut a Vilafranca del Penedès està extingit. Aquest dilluns el perill molt alt d'incendi s'amplia a 51 municipis. A partir d'ara us explicarem que aquest dilluns comença el dispositiu del govern per prevenir accidents durant la temporada de bany. Posa sobretot el focus en la gent gran que es banya a les platges i en la vigilància de menors en les piscines. I anirem a Girona, on aquest diumenge la ciutat ha vibrat amb la diada del 30è aniversari dels Marrecs de Sal, amb dues construccions de gamma extra dels castellers de Vilafranca i quatre bàsiques de nou dels Verds i de l'altra colla convidada, la Jove de Tarragona. Els Marrecs han estrenat el primer 7-8 de la temporada. I en esports, que destaquem, Alfons Gorina?
1: Aquest dilluns debuta la selecció espanyola al Mundial de Futbol contra Cap Verd a les 6 de la tarda. De la Fuente assegura que Lamine està per jugar, però no als 90 minuts. Jugats aquest diumenge, Alemanya 7, Curaçao 1 i Països Baixos 2, Japó 2. El Barça s'ha proclamat campió de la Champions d'handbol. L'equip blaurana s'ha imposat al Füchse de Berlín 37-34 a la final disputada a Colònia. És la 13a Champions de la secció, la 50a en total pel Barça com a club. La penya ha estat eliminada a les semifinals de la Lliga CB en perdre el tercer partit a l'Olímpic de Badalona contra el València per 75-87. El València, doncs, serà el rival del Barça a la final. I Lewis Hamilton ha guanyat el Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1. La victòria de Hamilton és la seva primera amb l'escuderia Ferrari i la seva setena a Montmeló.
0: Pel que fa al temps, aquest dilluns el començarem amb alguns núvols i moltes estones de sol. La temperatura continuarà sent alta. A partir del migdia apareixeran tempestes del Pirineu i Prepirineu, que durant la tarda podrien arribar al Pla de Lleida o a la Catalunya Central. Donald Trump ha anunciat que hi ha acord amb l'Iran i que reobre immediatament l'estret d'Hormuz. El president dels Estats Units ho ha dit en un missatge a la seva xarxa social minuts després que ho hagi anunciat el primer ministre del Pakistan, país que fa de mediador, que ha afegit que hi haurà una firma oficial a Suïssa divendres que ve. La televisió estatal iraniana ha assegurat que ha forçat els Estats Units a acceptar l'acord. Anem a Washington. Oriol Serra.
2: Tant el president dels Estats Units com el primer ministre del Pakistan, el país mediador en les negociacions entre nord-americans i iranians, asseguren que s'ha arribat a un acord entre Washington i Teheran per aturar la guerra que dura des de fa més de 2 mesos. Donald Trump, com és habitual, a través de la seva xarxa social, ha anunciat l'acord, ha felicitat tothom i ha ordenat l'obertura de l'estret d'Hormuz per part nord-americana, assegurant que el bloqueig s'ha acabat. El president nord-americà ha reblat amb un embarcacions al món, engegueu màquines, deixeu que flueixi el petroli. A partir d'ara s'obre una nova fase de negociacions per establir els detalls tècnics d'un acord final entre l'Iran i els Estats Units. La previsió és que calguin com a mínim 2 mesos.
0: El viceministre iranià d'Afers Estrangers ha confirmat que l'acord amb els Estats Units posa fi immediatament a la guerra en tots els fronts, deixant clar que això inclou el Líban. Aquest alt càrrec ha precisat que els compromisos iranians entraran en vigor a partir de divendres, que és quan es farà la cerimònia de l'acord a Suïssa. No obstant això, Trump ha dit que l'obertura de l'estret d'Hormuz i el desbloqueig nord-americà als ports iranians serien immediats. El govern iranià ha assegurat que s'obrirà un període de 60 dies que ells centraran en el final de les sancions. Els Estats Units, per la seva banda, sempre han dit que aquesta segona fase de les converses serien per neutralitzar el material nuclear per impedir que puguin tenir aquest tipus d'armament. Per cert, que la Casa Blanca ha confirmat que la cerimònia de divendres hi anirà el vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, el principal impulsor de les negociacions, i possiblement també hi assistirà el mateix Donald Trump. L'acord s'ha anunciat hores després d'un atac d'Israel a Beirut que ha fet 3 morts i que ha provocat que Donald Trump esdronqués Benjamin Netanyahu davant la possibilitat que les negociacions descarrilessin. L'Iran sempre ha exigit que l'acord inclogui el cessament de les hostilitats al Líban, però Netanyahu s'ha anat mostrant reticent. Anem a Jerusalem. Jordi Bresco.
3: Israel va activar l'alerta per a un atac amb míssils per part de l'Iran ahir a la tarda, en previsió que es repetiria el que va passar justament fa una setmana, que l'Iran respondria a l'atac israelià a Beirut, cosa que el règim de Teheran considera una línia vermella. L'atac a la capital libanesa de la setmana passada ja va molestar Donald Trump i el d'ahir va fer que directament es dirigís a Netanyahu amb els següents termes: per què collons ataques, segons va publicar el portal Axios. El primer ministre israelià ja va avisar que no renunciaria a atacar Beirut si continuaven els atacs de Hezbollah contra el nord d'Israel. L'acord entre l'Iran i els Estats Units no és ni de bon tros la seva prioritat.
4: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
0: Primer cap de setmana amb 4 incendis destacats a Catalunya, 3 aquest diumenge. S'han declarat a Cervià de les Garrigues, a Pons, a la Noguera i a la zona de la Serreta de Vilafranca del Penedès. Aquest últim ja està extingit, els altres dos estabilitzats. El que ha afectat més hectàrees, 33, és el de Cervià de les Garrigues. No hi ha hagut danys personals, però s'han hagut de desallotjar 8 persones i Protecció Civil, a través d'un missatge SLR als mòbils, ha demanat el confinament de les que eren a la zona durant unes 3 hores. El cap de la regió de Lleida d'Agents Rurals, Manel Vidal, explica la principal hipòtesi de l'origen del foc.
5: Són treballs mecànics amb una radial. Volem aprofitar per recordar que en aquestes condicions meteorològiques tots els treballs que generen xispes, escalfor, a prop de vegetació, sobretot si és fina i seca, són molt perillosos.
0: L'alcaldessa Mercè Rubió ha lamentat en declaracions a 3Cat Info la deixadesa d'alguns propietaris de terrenys.
6: Hi ha gent que viu fora i no ho fan, hi ha gent que viu allà i tampoc, i a més fan barbacoes, històries d'aquestes, i no comprenen que això comporta un perill.
0: A Pons, a la Noguera, s'han cremat unes 6 hectàrees i mitja. En tots dos focs, els bombers continuen treballant-hi. Aquest diumenge també s'ha controlat l'incendi de Sanaüja, a la Segarra, que ha cremat unes 50 hectàrees de terreny agrícola i forestal. Durant el cap de setmana hi ha hagut risc molt alt de foc en 8 comarques del país. Martí Rosell, subinspector dels bombers.
7: El que estem començant a veure ja és aquest canvi a una massa forestal ja més estressada i més afectada per aquestes temperatures d'aquests últims dies, que comença a respondre pitjor als incendis.
0: Aquest dilluns el risc molt alt d'incendi s'amplia a 51 municipis. D'aquí poc menys d'un mes es complirà un any de l'incendi de Paüls, al Baix Ebre, que va arrasar més de 3.300 hectàrees. Per primera vegada s'ha desplegat un model pioner en què les administracions públiques fan d'intermediàries per ordenar l'extracció i dinamitzar la gestió de les finques afectades. Anem a Paüls, Ariana Escoda.
8: L'actuació ha consistit en dividir la zona cremada en 12 lots que fan rendibles els treballs a 4 empreses forestals que s'encarreguen de retirar la fusta cremada. Es tracta d'una feina que no comporta un cost afegit als propietaris de les finques afectades. Eusebi Casanova, enginyer forestal de Boscos i Recursos Forestals d'Agricultura, explica la iniciativa i en fa balanç.
9: Cada empresa talla una zona amb les autoritzacions dels propietaris que els ajuntaments han col·laborat en buscar els propietaris. I la veritat és que està tenint un resultat més que satisfactori, perquè és una cosa que fins ara no s'havia fet mai.
8: Amb tot, alguns dels titulars de les finques afectades reclamen un calendari dels treballs i demanen que es prioritzin aquells bancals on encara es cultiva, com detalla el jove agricultor Genís Espinosa.
10: La reclamació seria que mos fessin un pla de, o un calendari, com se fa a tot arreu, no? A tots els àmbits laborals, un calendari anual per saber aproximadament quan podem confiar de que trauran els pins i si podem confiar que mos trauran, perquè si no els han de traure haurem de fer actuacions nosaltres per traure combustible del bosc, no?
8: En casos d'incendis forestals, els propietaris de les finques afectades són qui han de gestionar els arbres que es cremen. El model pioner que s'ha aplicat a Paüls promou la coordinació entre tots els agents implicats en un context de mosaic agrari ebrenc molt fragmentat, on localitzar els titulars de totes les parcel·les no sempre és fàcil.
0: Els docents mobilitzen milers de persones al carrer una setmana abans de decidir el rumb de les protestes de cara al curs vinent. Aquest diumenge, milers de persones, 25.000 segons els organitzadors, 7.000 segons la Guàrdia Urbana, han tornat a reclamar al departament que no tanqui les negociacions. Si no, alerten, el curs que ve començarà amb més vagues i mobilitzacions. Sentim Yolanda Segura, de l'USTEC, i Laura Gené, de la CGT.
11: Si no és per obrir una negociació, no anirem a negociar res, és a dir, no anirem a reunir-nos perquè seria estèril.
12: Exigim al govern que segui amb el comitè de vaga, que segui amb tots els agents socials. Això s'ha de solucionar quan abans, però evidentment, si no ens trobem amb el govern durant l'estiu, doncs ens hi haurem de trobar als carrers durant la tardor.
0: La manifestació s'ha fet en un ambient molt reivindicatiu i festiu, amb crits a favor de l'escola pública i que reclamaven la dimissió de la consellera d'Educació. Les famílies hi han donat suport explícit amb un lema propi amb què reclamaven un gran acord per l'educació pública. Pares i mares s'han afegit a la marea groga per demanar al departament que escolti tant les famílies com els docents.
13: Recolzar els docents, no? Perquè són qui estan cuidant les nostres criatures, així que el que volem és que els escoltin.
14: És el futur dels nostres fills i la seva educació depèn d'això, i al final no hi ha res més important que la seva educació.
15: Faltan recursos per poder, pues, que ells tinguin un aprenentatge correcte i que es pugui aplicar el dret d'inclusió.
16: I si comencen a defallir una miqueta, és el nostre moment de donar suport, perquè nosaltres som els dels primers beneficiats en què això canviï.
0: Els sindicats que no van signar el pacte amb el departament es reuniran dissabte que ve en l'Assemblea Educativa de Catalunya i volen definir l'estratègia sindical i reivindicativa per al curs que ve i decidir les prioritats després de les reunions dels centres i claustres. Acord entre el govern i els comuns perquè les famílies monoparentals tinguin els mateixos descomptes a la universitat que les nombroses. Es posarà en marxa aquest curs que ve, 2026-2027, i permetrà que les famílies monoparentals que tinguin un fill paguin la meitat de les quotes universitàries i, si en tenen més, se'ls bonificarà el 100% de la matrícula. Ho explica Núria Montserrat, consellera de Recerca i Universitats, en declaracions a Catalunya Ràdio.
17: Són famílies que requereixen doncs, encara una ajuda més integral, no? Que ajudin realment a que la universitat torni a ser ascensor social.
0: La mesura és fruit de l'acord de pressupostos signat amb els comuns i l'aprovarà aquest dimarts el Consell Executiu. Es destinaran 12 milions i mig d'euros dels pressupostos a aquesta mesura. Sentim Jéssica Albiach, presidenta del grup parlamentari dels comuns.
18: Serà una qüestió de justícia perquè prop del 50% de les famílies monomarentals, a més de que estan tirades endavant per una dona, que estan situades en risc de pobresa, estem parlant exactament del 47,8%. A més, estem parlant d'una pobresa de persones que fins i tot tenen una o dues feines.
0: A Catalunya hi ha reconegudes 78.500 famílies monoparentals i més de 164.000 de nombroses. Aquest dilluns comença el dispositiu del govern per prevenir accidents durant la temporada de bany. Posa sobretot el focus en la gent gran que es banya a les platges i en la vigilància de menors en les piscines. Imma Soler és la subdirectora de Protecció Civil.
19: És un medi que no és el nostre habitual i, per tant, doncs, anem molt en compte quan entrem. No entrem a l'aigua si ens trobem malament, assegurem-nos de banyar-nos en llocs que siguin habilitats, tant en platges com en aigües interiors, com en rius, com en piscines, sobretot.
0: La web amb informació en temps real per poder consultar els serveis de les platges, així com l'estat del mar, torna a estar activa des d'aquest dilluns i fins al 15 de setembre. Estar informat i seguir les indicacions de seguretat és primordial per evitar accidents.
19: No ens banyem mai en algun lloc que no estigui habilitat per banyar-nos, no ens banyem mai si hi ha una senyalització de perill i atenem sobretot també a les banderes. Recordem el groc, el vermell, el verd, que ens indiquen doncs, quin és el perill que podem trobar en l'aigua.
0: Dissabte, un submarinista va morir a la zona de Cap de Creus i un noi es va ofegar a la resclosa del riu Llobregat, a l'Ametlla de Merola, al Berguedà. El tren guanya usuaris arran de l'encariment dels costos de viatjar en cotxe o en avió pel conflicte a l'Orient Mitjà. L'increment del preu de la benzina, del querosè i de retruc dels bitllets d'avió fa que moltes persones optin per moure's en tren, un transport més assequible. Avui dia, viatjar en tren d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid és un 44% més barat que abans de la liberalització del mercat ferroviari, ara fa 5 anys. Així es desprèn d'un estudi del cercador de reserves de trens i autobusos autobusos Trainline. El seu director general a Europa, Pedro García, preveu que els elevats costos energètics provocats per la guerra a l'Iran poden fer decantar els usuaris cap al tren a l'hora de planificar les vacances d'estiu.
20: Debido al conflicto en Medio Oriente, empezamos a ver señales del cambio modal acelerándose desde el avión hacia el tren por un tema fundamentalmente de precios. No sabemos dónde va a llegar este verano porque hay mucha incertidumbre, pero sí que empezamos a ver tendencias de cambios de esa demanda.
0: A això també hi ajuden els descomptes estatals en els bitllets de tren per als joves d'entre 18 i 30 anys. La rebaixa és de fins a un 50% per als trens d'alta velocitat i d'un 90% en mitjana distància, a banda de l'Interrail. Recta final de les obres de les tres basses que s'han construït a Ponent en el marc del projecte de modernització del Canal d'Urgell. Ens en dona més detalls Alba Mor.
21: Les tres basses estan pensades per abastir futurs sectors de rec amb un canal ja modernitzat, ho explica el cap de modernització, Pere Bailón.
22: Són basses pensades per la modernització. Per tant, el seu ús final serà el d'alimentar sectors de rec amb una superfície determinada, cadascun d'ells. Dintre d'aquesta funcionalitat hi ha com dos espais dintre una bassa. Un és l'espai de reserva, en el qual s'emmagatzema sempre l'aigua necessària perquè un sector funcioni durant un dia per si de cas hi ha qualsevol trencament. Després, a més, hi ha el volum de regulació que el que fa és guardar un espai pels desajustos entre les entrades i sortides d'aigua.
21: Mentre la modernització no arribi, però, les infraestructures serviran per fer un ús més eficaç de l'aigua. Els operaris treballen en la previsió que les obres acabin abans de l'estiu per posteriorment iniciar el pla d'ompliment, un pas que no s'ha d'allargar més d'un mes. Després s'iniciaran els tràmits corresponents amb l'Agència Catalana de l'Aigua, de manera que de cara a la campanya vinent ja puguin utilitzar-se.
4: El temps.
0: Eloi Cordomim.
23: Sembla que començarem la setmana amb un temps càlid encara, però una mica més variable. Ja dilluns al matí podem tenir alguns núvols, quatre gotes passatgeres entre la matinada i primera hora, poca cosa, amb tendència que a la tarda creixin noves nuvolades i més tempestes. En aquest cas, a la tarda sí que esperem un temps més inestable, amb ruixats i tempestes que poden aparèixer al Pirineu i al Prepirineu, però també avançada a la tarda poden arribar a la Catalunya Central o al Pla Lleida. Podrien ser fortes, anar acompanyades d'alguna calamarsada, ho adverteix també el Servei Meteorològic de Catalunya, amb un avís d'intensitat de pluja, 20 litres en mitja hora, al Solsonès, al Berguedà, al Lluçanès, al Ripollès i també la comarca de la Cerdanya. A la resta de Catalunya, en general, el temps serà assolellat i molt càlid una altra vegada, amb màximes de més de 34 o 35 graus a les zones més càlides. La resta de la setmana, temps tranquil, assolellat, potser dimarts encara algun ruixat de tarda i amb temperatures més altes al final de la setmana.
4: Informar, explicar, entendre. 3CAT Info.
0: Girona vibra amb la diada del 30è aniversari dels Marrecs de Salt amb dues construccions de gamma extra dels Castellers de Vilafranca i quatre bàsiques de nou dels Verds i de l'altra colla convidada, la Jove de Tarragona. Girona, David Prats.
24: Els Castellers de Vilafranca han refermat el bon inici de temporada a la plaça del Vi de Girona amb dos castells de gamma extra, el 4 de nou amb l'agulla i el pilar de 8. Cal destacar que el 4 amb l'agulla ha estat polèmic perquè l'enxaneta del Pilar no s'ha deixat anar quan sortien els terços. Els penedesencs també han descarregat el 3 i el 4 de nou. La Jove de Tarragona ha firmat la tripleta màgica més matinera del seu historial, amb el 4 de nou, el 3 de nou i el 5 de 8. S'han acomiadat amb el Pilar de 6. Els Marrecs de Salt han completat el 7 de 8, el primer castell de la gamma alta de 8 de la temporada. L'han acompanyat del 3 i el 4 de 8.
0: El grup musical infantil El Pot Petit ha convertit el seu univers en un festival per a famílies.
25: Els pirates amb un mocador al cap, els pirates amb un ull tapat.
0: Sant Pere Pescador, a l'Alt Empordà, ha acollit aquest cap de setmana el Festipot amb una assistència d'unes 3.000 persones.
26: Jo vaig conèixer El Pot Petit des d'un o dos anys. I aleshores ens va fer gràcia venir aquí amb en germà, que també li agrada molt El Pot Petit.
27: Són dos cantants que es diuen Pau i Anna i que a mi i al meu germà ens agrada molt.
28: Aniré al concert del Pot Petit i m'han pentinat i m'han pintat la cara.
0: El càmping de les Dunes de Sant Pere Pescador s'ha convertit en un espai de convivència i molta música, on els protagonistes absoluts han estat els cantants del grup infantil La Jana i el Pau.
1: Sentim tremendament estimats. Jo porto des d'ahir que no paro d'emocionar-me. Veig a les famílies a les parcel·les, veig tothom passant-s'ho tan bé que, mira, és que ho dic i m'estic emocionant.
2: És molt maco que les famílies saben que és la primera edició, també. I això ja és únic i especial.
25: L'illa del tresor.
4: Entén el món que t'envolta en profunditat. Segueix el podcast del radar de 3Cat Info.
0: La DO Terra Alta té en marxa un projecte per internacionalitzar la cultura del vi de la comarca amb l'ajuda de la ciència. Ho fa a través de la seva varietat més emblemàtica, la Garnatxa Blanca. El projecte Garnatxa Terra Alta, Ciència, Territori i Identitat vol posar també la comarca al mapa del món. Aquesta setmana, 8 dels millors sommeliers del món han passat per les vinyes de la DO. És un reportatge de Jordi Barranca amb el muntatge musical d'Albert Cots.
3: Parlem d'un projecte que busca remarcar les qualitats de la Garnatxa Blanca i posicionar-la a escala internacional. De retruc, també servirà per posicionar els vins de la DO, n'és la varietat més emblemàtica, i també a la comarca. Pilar Cavallés, la presidenta de la DO.
5: Fer que la nostra Garnatxa Blanca se pugui conèixer encara més a nivell de tot el món, fent-los vindre al nostre terreno, creiem que és la millor manera d'entendre com se fan, com surten i d'on surten les nostres garnatxes.
3: A banda de la denominació d'origen, en el projecte també hi col·laboren Vitec, que és el Centre Tecnològic del Vi de l'IRTA, i l'Associació de Turisme Rural de la Terra Alta. Tot plegat ho coordina l'INNOVI, el clúster vitivinícola català. El paper de la ciència és molt destacat.
5: D'alguna manera, poder fer un estudi més en l'àmbit sensorial i veure com evolucionen i com envelleixen les nostres garnatxes. La millor manera que hem trobat i que creiem que és portar-nos al nostre territori, que vegin els nostres sols, les nostres terres, el nostre paisatge, el nostre clima, que és mediterrani, i l'altitud que tenim, i com això afecta les nostres garnatxes i de quina manera evolucionen.
3: Parlem d'una varietat que porta frescor i acidesa als vins. Aquest precisament és un dels punts que han destacat alguns dels professionals del sector que han participat en el projecte. Parlem de persones com Ferran Centelles, director de vins de la Bulli Foundation.
6: La Garnatxa Blanca té, primer de tot, molta frescor i després un perfil de sabor únic. Et dona fruita, però també et dona hidrocarburs i envelleix molt bé. Llavors, és una gran varietat que s'ha de potenciar.
3: És un dels experts que han participat aquesta setmana en unes jornades de visita a diversos cellers de la comarca. Han recorregut les vinyes i s'han amarat de la història que hi ha en cada ampolla. En global parlem de 8 professionals d'arreu del món amb noms com el de Raymond Thompsons, millor sommelier del món l'any 2023.
7: Absolutely, I think the grape...
9: Absolutament, és positiu. No estem parlant de la varietat de raïm més coneguda a l'estranger. Penso que la tendència actual del sector i de la cultura...

0: les grans llistes de vins, cartes de vins dels restaurants del món.
1: Claus d'un projecte, el Gracti, amb el qual es vol dotar d'un discurs més clar i compartit sobre el futur de la Garratxa Blanca i de la Deu Terra Alta.
2: I abans dels esports, un apunt, s'ha mort als 78 anys l'historiador medievalista Josep Maria Sans i Travé, exdirector de l'Arxiu Nacional de Catalunya entre el 1992 i el 2015, i figura clau en la preservació documental de Catalunya. Entre les gestions en què va participar hi ha la reclamació dels papers de Salamanca. De fet, va expressar la seva satisfacció quan la primera part dels documents confiscats pel franquisme va arribar al 2006.
3: Esports.
2: Amb Alfons Gurín, no?
4: Aquest dilluns debuta la selecció espanyola al Mundial de Futbol, a les 6 i contra Cap Verd. Luis de la Fuente ha parlat sobre la possibilitat de que Lamine Yamal jugui uns minuts.
5: Estamos siguiendo las indicaciones de todos los cuerpos médicos, tanto en su momento del Barça como ahora el cuerpo médico de la selección, con nuestros preparadores físicos. Indican que Lamine está para jugar mañana sin ningún contratiempo. No, como digo, a punto para jugar 90 minutos, pero sí para participar durante un tiempo, las características del juego, los momentos, etcétera, etcétera, eso te invitan a, o te indican que pueda salir en un momento u otro.
4: Partits jugats aquest diumenge, Alemanya 7, Curaçao 1 i Països Baixos 2, Japó 2. El Barça és campió d'Europa d'handbol.
6: Campions! El Barça ho ha tornat a fer! El Barça és campió d'Europa! La 13a, la 50a de la història del club! 37-34! Quina exhibició! Quin partit contra el Fuchs de Berlín! El Barça reina Europa! El Barça reina Colònia! Fa història i és de nou campió d'Europa!
4: L'equip blaurana s'ha imposat al Fuchs de Berlín per 37-34 a la final disputada a Colònia en un partit descomunal del porter del Barça, Emil Nielsen, en el que ha estat el seu darrer partit com a blaurana, i també gràcies als 7 gols de Frade, els 6 d'Aleix Gómez i altres 6 de Blas Jang. Domen Makuch ha estat escollit MVP de la final. Sentim el jugador del Barça, Ian Barrufet.
7: El millor dia de la meva vida. És un somni per mi, sempre he dit. El meu somni més gran és guanyar la Champions del Barça, fer-ho d'aquesta manera, amb aquest grup. I la meva família l'agrada, ha sigut increïble.
4: El Barça suma la 50a Champions de la seva història com a club. Són 5 del futbol masculí, 4 del femení, 2 Eurolligues de bàsquet, 4 Champions de futbol sala, 22 d'hoquei patins, i l'handbol ha aconseguit la seva 13a Champions aquest diumenge. Sentim el president del Barça, Rafa Juste, valorant aquesta xifra.
8: És veritat, són 50 títols de la nostra història. Som el club més lleugerat del món, per tant, som el millor club del món. I això també fa que avui sigui un dia de moltíssim orgull gràcies a aquests jugadors, a l'entrenador i a tota la gent que ha vingut des de Catalunya a veure'ls, no? Donar-los també des d'aquí el meu agraïment.
4: Abans d'aquesta final, per cert, el Magdeburg ha guanyat 26-32 a l'Alborg danès en el partit pel tercer lloc.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: La penya ha estat eliminada a les semifinals de la Lliga CB de bàsquet en perdre el tercer partit a l'Olímpic de Badalona contra el València per 75-87. Ricky Rubio no s'ha volgut mullar sobre si ha estat el seu darrer partit amb els verdinegres.
9: Sí, la balança pues, està molt bé, no? El que passa que físicament pues, també després hi ha temps amb la família, hi ha moltes variants que han de posar-se sobre la taula. Ho parlarem tranquil·lament quan les emocions baixin i veure, no? Una temporada... És molt exigent, però bueno, he sigut feliç.
4: El València, doncs, serà el rival del Barça a la final, una final que arrenca el pròxim dijous a València.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: També en bàsquet, els New York Knicks s'han proclamat campions de l'NBA.
10: It's over! It's over! Knicks fans, this is not a dream! Your long, long wait has ended! Go ahead and cry. After 53 years, the Knicks are finally NBA champions once again.
4: Els Knicks han tornat a remuntar els Spurs i els han guanyat a San Antonio per 90-94, posant el 4-1 definitiu a la final de l'NBA, que els dona el tercer títol de la seva història, el primer des del 1973. Al base dels Knicks, Jalen Brunson ha estat escollit MVP de la final. Ha anotat 45 punts en aquest cinquè definitiu partit, mentre que els seus companys n'han anotat 45.

0: 39.
1: Trescat Info.
0: Lewis Hamilton s'ha endut la victòria al Gran Premi de Barcelona a Catalunya de Fórmula 1 per davant de George Russell i Lando Norris. La victòria de Hamilton és la seva primera amb l'escuderia Ferrari i la seva setena a Montmeló. Pel pilot britànic, aquest triomf és un somni.
2: I watched Ferrari have all that success when I was younger, watching it on
3: TV. Quan era jove veia el Michael tenir tot l'èxit Ferrari.
2: Watch the screens and wonder what it'd be like to win in that car.
3: I com seria guanyar en Ferrari? Ho pensava.
2: And everyone works so hard for it.
3: I tothom treballa molt dur en aquesta fàbrica.
2: I'm forever grateful to them.
3: Estaré sempre agraït a ells.
2: First, I hope, of many, but great pit stops.
3: Espero que sigui la primera de moltes.
0: La victòria de Hamilton i Ferrari, per cert, ha estat la primera d'aquest campionat que no s'ha endut un pilot de Mercedes. Precisament el líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha hagut d'abandonar per avaria del seu Mercedes quan rodava segon a 4 voltes pel final. Antonelli segueix líder, ara amb 41 punts d'avantatge sobre Lewis Hamilton. Carlos Sainz ha estat 12è i Fernando Alonso ha abandonat. Tot això en un circuit de Barcelona-Catalunya que ha registrat una gran assistència aquests dies. Més de 300.000 espectadors durant el cap de setmana, amb uns 100.000 el dissabte i gairebé 125.000 aquest diumenge.
1: Trescat Info.
0: I el Vila-sana s'ha proclamat campió de l'Hockey Lliga Femenina d'Hockey Patins per primera vegada a la seva història. Les lleidatanes s'han imposat 1-3 a la pista del Fraga per guanyar la final. Tot això en el que ha estat l'últim partit de Maria Porta com a professional.

0: Estats Units i l'Iran arriben a un acord. El president Donald Trump ha anunciat que reobre immediatament l'estret d'Hormuz i el govern del Pakistan, que fa de mediador, anticipa que hi haurà una cerimònia per firmar divendres que ve. L'Iran confirma l'acord, però assegura que ha obligat Washington a acceptar-lo. Incidents violents i enfrontaments amb la policia en la manifestació de Ginebra contra la cimera del G7 que començarà aquest dilluns a la localitat francesa d'Evian. Donald Trump participarà en la reunió de caps d'estat i de govern amb les guerres de l'Orient Mitjà i d'Ucraïna en l'agenda. Primer cap de setmana amb incendis destacats al país. Els d'aquest diumenge a Cervià de les Garrigues i Ponts a la Noguera estan estabilitzats. El que hi ha hagut a Vilafranca del Penedès està extingit. Els bombers alerten de l'elevat risc d'incendi en què es troba la massa forestal. Aquest dilluns el perill molt alt d'incendi s'amplia a 51 municipis. A les portes de l'última setmana del curs escolar, milers de docents i famílies es manifesten a Barcelona per reclamar un gran acord per l'educació pública. Els sindicats convocants, els que no van signar el pacte amb educació, avisen que si el departament no mou fitxa, el curs començarà amb noves vagues i mobilitzacions. Amb un 55% dels vots, els suïssos rebutgen en referèndum limitar la població del país a 10 milions d'habitants. El partit anti-immigració darrere aquesta proposta promet recuperar el debat els propers mesos. I a Girona, a la plaça del Vi, Diada Castellera aquest diumenge per celebrar els 30 anys de vida dels Marrecs de Sal, la colla més important del nord del país. Hi han participat també els castellers de Vilafranca i la Jove de Tarragona.
1: Esports. Aquest dilluns debuta la selecció espanyola al Mundial de Futbol contra Cap Verd a les 6 de la tarda. De la Fuente assegura que Lamine està per jugar, però no als 90 minuts. Jugats aquest diumenge, Alemanya 7, Curaçao 1 i Països Baixos 2, Japó 2. El Barça s'ha proclamat campió de la Champions d'handbol. L'equip blaurana s'ha imposat al Füchse de Berlín 37-34 a la final disputada a Colònia. És la 13a Champions de la secció, la 50a en total pel Barça com a club. La penya ha estat eliminada a les semifinals de la Lliga ACB en perdre el tercer partit a l'Olímpic de Badalona contra el València per 75-87. El València serà el rival del Barça a la final. I Lewis Hamilton ha guanyat el Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1. La victòria de Hamilton és la seva primera amb l'escuderia Ferrari, la seva setena a Montmeló.
0: Pel que fa al temps, aquest dilluns el començarem amb alguns núvols i moltes estones de sol. La temperatura continuarà sent alta. A partir del migdia apareixeran tempestes al Pirineu i Prepirineu que durant la tarda podrien arribar al Pla de Lleida o a la Catalunya Central.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Donald Trump ha anunciat que hi ha acord amb l'Iran i que reobre immediatament l'estret d'Hormuz. El president dels Estats Units ho ha dit en un missatge a la seva xarxa social minuts després que ho hagi anunciat el primer ministre del Pakistan, país que fa de mediador, que ha afegit que hi haurà una firma oficial a Suïssa divendres que ve. La televisió estatal iraniana ha assegurat que ha forçat els Estats Units a acceptar l'acord. Washington, Oriol Serra.
3: Tant el president dels Estats Units com el primer ministre del Pakistan, el país mediador en les negociacions entre nord-americans i iranesos, asseguren que s'ha arribat a un acord entre Washington i Teheran per aturar la guerra que dura des de fa més de 2 mesos. Donald Trump, com és habitual, a través de la seva xarxa social, ha anunciat l'acord, ha felicitat tothom i ha ordenat l'obertura de l'estret d'Hormuz per part nord-americana, assegurant que el bloqueig s'ha acabat. El president nord-americà ha replat amb un embarcacions del món, engegueu màquines, deixeu que flueixi el petroli. A partir d'ara s'obre una nova fase de negociacions per establir els detalls tècnics d'un acord final entre l'Iran i els Estats Units. La previsió és que calguin com a mínim 2 mesos.
0: A Gaza, almenys 4 palestins morts i 7 de ferits a causa d'un atac israelià amb dron al camp de refugiats de Jabalia, al nord de la franja. Les víctimes es trobaven a unes poques desenes de metres de la línia groga, que marca fins a on poden estar els soldats israelians, segons l'acord de l'alto el foc d'octubre. I al sud de Gaza han mort 2 palestins més, un d'ells un nen de 13 anys. Amb aquestes noves víctimes s'apropen al miler els palestins morts a Gaza des de l'inici de l'actual treva. i des de l'inici de l'ofensiva bèl·lica israeliana l'octubre del 2023. Ja són 73.000 els palestins morts a Gaza pel foc israelià i més d'un miler a la Cisjordània ocupada. Més del 80% dels edificis de la franja han estat danyats o destruïts. Incidents violents i enfrontaments amb la policia en la manifestació de Ginebra contra la cimera del G7 que començarà aquest dilluns a la localitat francesa de Vianne, a 40 quilòmetres. Unes 20.000 persones han participat en la marxa per la ciutat suïssa que ha acabat amb alguns actes vandàlics contra comerços. França s'havia negat a acollir la manifestació i ha tancat gairebé tots els passos fronterers amb Suïssa per seguretat. La cimera de caps d'estat i de govern tindrà la presència de Donald Trump i les guerres de l'Orient Mitjà i d'Ucraïna en l'agenda. Enviat especial a Edian, Jordi Baró.
4: Un Tesla calcinat al mig del carrer a Ginebra i vidres trencats en un banc i els edificis de Nacions Unides en la protesta de milers de persones contra el G7. La policia suïssa ha disparat canons d'aigua i gasos lacrimògens al final d'una manifestació inicialment pacífica.
5: Soc aquí contra el G7, contra l'imperialisme de diferents països, per una Palestina lliure, també pel feminisme, contra el colonialisme, contra el racisme.
6: Expressar el meu descontentament amb l'arribada d'uns líders que considero imperialistes que es permeten donar una opinió política que afectarà milers de milions de persones, sabent que per mi aquestes són les principals raons del nostre malestar. Aquests líders contribueixen a protegir un sistema que explota milers de milions de persones.
4: Joieries i comerços de Ginebra estaven aquest cop blindats amb planxes de fusta en previsió dels desperfectes per l'experiència dels aldarulls de la cimera anterior, el 2003. 15.000 policies continuaran desplegats durant la cimera, que arrenca aquest dilluns a la veïna Evian, amb Trump i amb l'Orient Mitjà i Ucraïna en l'agenda. Agat de Maré és investigadora al think tank Consell Europeu per les Relacions Exteriors.
7: Hi havia temors inicials fa 6 o 8 mesos que els Estats Units segrestessin la cimera o que Trump ni tan sols hi aparegués. Els Estats Units han continuat finalment involucrats durant tot el procés. Això no era evident, així que crec que, sens dubte, hi ha un mèrit. La Casa Blanca, però, ja ha dit que no signarien acords concrets a la cimera, així que no cal aguantar la respiració.
4: Trump es veu les cares amb líders europeus del Canadà i Japó per primer cop des de l'inici de l'ofensiva contra l'Iran. França, anfitriona de la trobada, vol que la reunió serveixi per acostar posicions i evitar la confrontació amb el president dels Estats Units.
2: 3Cat Info.
0: Primer cap de setmana amb 4 incendis destacats a Catalunya, 3 aquest diumenge. S'han declarat a Cervià de les Garrigues, a Pons, a la Noguera i a la zona de la Serreta de Vilafranca del Penedès. Aquest últim ja està extingit, els altres dos estabilitzats. El que ha afectat més hectàrees, 33, és el de Cervià de les Garrigues. No hi ha hagut danys personals, però s'han hagut de desallotjar 8 persones i Protecció Civil. A través d'un missatge és alerta als mòbils, ha demanat el confinament de les que eren a la zona durant unes 3 hores. El cap de la regió de Lleida d'agents rurals, Manel Vidal, explica la principal hipòtesi de l'origen del foc.
8: Són treballs mecànics amb una radial. Volem aprofitar per recordar que en aquestes condicions meteorològiques tots els treballs que generen xispes, escalfor, a prop de vegetació, sobretot si és fina i seca, són molt perillosos.
0: L'alcaldessa, Mercè Rubió, ha lamentat en declaracions a 3Cat Info la deixadesa d'alguns propietaris de terrenys.
9: Hi ha gent que viu fora i no ho fan, hi ha gent que viu allà i tampoc, i a més fan barbacoes, històries d'aquestes, i no comprenen que això comporta un perill.
0: A Pons, a la Noguera, s'han cremat unes 6 hectàrees i mitja. En tots dos focs, els bombers continuen treballant-hi. Aquest diumenge també s'ha controlat l'incendi de Sanaüja, a la Segarra, que ha cremat unes 50 hectàrees de terreny agrícola i forestal. Durant el cap de setmana hi ha hagut risc molt alt de foc en 8 comarques del país. Martí Rossell, subinspector dels bombers.
10: El que estem començant a veure ja és aquest canvi a una massa forestal ja més estressada i més afectada per aquestes temperatures d'aquests últims dies, que comença a respondre pitjor als incendis.
0: Aquest dilluns el risc molt alt d'incendis s'amplia a 51 municipis. Els docents mobilitzen milers de persones al carrer una setmana abans de decidir el rumb de les protestes de cara al curs vinent. Aquest diumenge, milers de persones, 25.000 segons els organitzadors, 7.000 segons la Guàrdia Urbana, han tornat a reclamar al departament que no tanqui les negociacions. Si no, alerten, el curs que ve començarà amb més vagues i mobilitzacions. Sentim Yolanda Segura, de la USTEC, i Laura Gené, de la CGT.
11: Si no és per obrir una negociació, no anirem a negociar res, és a dir, no anirem a reunir-nos perquè seria estèril.
12: Exigim al govern que segui amb el comitè de vaga, que segui amb tots els agents socials. Això s'ha de solucionar quan abans, però evidentment, si no ens trobem amb el govern durant l'estiu, doncs ens hi haurem de trobar als carrers durant la tardor.
0: La manifestació s'ha fet en un ambient molt reivindicatiu i festiu, amb crits a favor de l'escola pública i que reclamaven la dimissió de la consellera d'Educació. Les famílies hi han donat suport explícit amb un lema propi, amb què reclamaven un gran acord per l'educació pública. Pares i mares s'han afegit a la marea groga per demanar al departament que escolti tant les famílies com els docents.
13: Recolzar els docents, no?, perquè són qui estan cuidant les nostres criatures, així que el que volem és que els escoltin.
14: És el futur dels nostres fills i la seva educació depèn d'això, i al final no hi ha res més important que la seva educació.
15: Tant recursos per poder, pues, que ells tinguin un aprenentatge correcte i que es pugui aplicar el dret d'inclusió.
16: I si comencen a defallir una miqueta, és el nostre moment de donar suport, perquè nosaltres som els dels primers beneficiats en què això canviï.
0: Els sindicats que no van signar el pacte amb el departament es reuniran dissabte que ve en l'Assemblea Educativa de Catalunya i volen definir l'estratègia sindical i reivindicativa per al curs que ve i decidir les prioritats després de les reunions dels centres i claustres. Els suïssos han rebutjat en un referèndum vinculant la iniciativa No a una Suïssa de 10 milions, que proposava limitar el creixement demogràfic amb traves a la immigració i restriccions al dret d'asil, si abans del 2050 el país arribava als 9 milions i mig d'habitants. Segons dades facilitades per la televisió pública suïssa, el 55% dels votants han rebutjat la proposta que defensava en solitari el partit de l'extrema dreta populista, que argumentava que el creixement de la població suposa una pressió excessiva sobre les infraestructures públiques. El resultat l'han decantat les ciutats suïsses enfront dels municipis rurals més reticents a la migració. Un fenomen que és habitual, segons ha dit a Catalunya Ràdio Albert Esteve, director del Centre d'Estudis Demogràfics.
17: En els àmbits rurals, que són menys poblats, petites arribades de persones a l'estranger, doncs de seguida es fan molt més visibles. No? I això està passant, per exemple, en Catalunya, doncs que si bé el gruix de la immigració en nombres absoluts està a l'àrea metropolitana de Barcelona, també és ben cert, doncs, que hi ha municipis molt petitonets de Catalunya, doncs, que també tenen més d'un 40 o un 50% d'immigració.
0: I en referència a l'evolució de la demografia a Catalunya per la migració, Albert Esteve ha dit que prop de la meitat dels nous naixements ja són de mare estrangera.
17: El que és la fecunditat, que és el nombre de fills mitjà que tenim, no és gaire massa allunyat dels autòctons. No només és un tema de fecunditat, sinó és que la població estrangera està contribuint a augmentar, diguem, la població fèrtil, la població que pot tenir fills. Per exemple, a un lloc com Catalunya, gairebé el 45 o 47% dels naixements són de mare estrangera.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: Arrenca una setmana clau als tribunals per al govern de Pedro Sánchez. Dilluns està citada la seva dona, Begoña Gómez, davant del jutge Peinado, que amenaça de conduir-la per la força si no hi va. Dimecres arribarà al plat fort amb la declaració de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional. Madrid, Alba Gil.
18: Han estat 2 anys de polèmica investigació dirigida pel jutge Juan Carlos Peinado, a qui l'Audiència Nacional ha corregit nombroses vegades. I abans de posar-hi punt final, ha citat Begoña Gómez a una audiència preliminar sota amenaça de fer servir la força si no s'hi presenta. El mateix aplica a l'empresari Juan Carlos Barrabés i a l'assessora de la Moncloa, Cristina Álvarez. Es tracta de l'últim pas abans d'enviar-los a judici, que farà un jurat popular. Les acusacions demanen per a Gómez 24 anys de presó per malversació, tràfic d'influències, corrupció i apropiació indeguda, mentre que la Fiscalia en sol·licita l'absolució. La citació arriba després que la Guàrdia Civil no hagi trobat moviments sospitosos als comptes de la dona de Sánchez, que aquesta setmana encara una segona cita clau, la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero com a presumpte líder d'una trama de tràfic d'influències. serà dimecres i dijous i haurà de donar explicacions del rescat de Plus Ultra, els suposats negocis il·lícits i especialment de les joies que van trobar en una caixa forta al seu despatx i que han estat valorades en 1,3 milions d'euros. Un preu que ha dut el jutge Calama a obrir una segona investigació per contraband i frau fiscal. Però la setmana no s'acaba aquí. També passarà pel Senat, on dimarts compareixerà la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, i divendres la fiscal general de l'Estat, Teresa Peramato. Totes dues hauran d'aclarir les reunions amb l'exmilitant socialista Leire Díez.
0: Per cert, aquest dilluns està previst que comparegui en roda de premsa la secretària d'Organització del PSOE, Rebeca Torró, per fer balanç de les mesures de control intern contra la corrupció que el partit va posar en marxa ara fa un any, després que esclatés el cas Terran.
2: El temps.
0: Eloi Cordomí.
19: Sembla que començarem la setmana amb un temps càlid encara, però una mica més variable. Ja dilluns al matí podem tenir alguns núvols, quatre gotes passatgeres entre la matinada i primera hora, poca cosa, amb tendència que a la tarda creixin noves nuvolades i més tempestes. En aquest cas, a la tarda sí que esperem un temps més inestable, amb ruixats i tempestes que poden aparèixer al Pirineu i al Prepirineu, però també avançada a la tarda poden arribar a la Catalunya Central o al Pla Lleida. Podrien ser fortes, anar acompanyades d'alguna calamarsada, ho adverteix també el Servei Meteorològic de Catalunya, amb un avís d'intensitat de pluja, 20 litres en mitja hora, al Solsonès, al Berguedà, al Lluçanès, al Ripollès i també la comarca de la Cerdanya. A la resta de Catalunya, en general, el temps serà assolellat i molt càlid una altra vegada, amb màximes de més de 34 o 35 graus a les zones més càlides. La resta de la setmana, temps tranquil, assolellat, potser dimarts encara algun ruixat de tarda i amb temperatures més altes al final de la setmana.
2: 3CAT Info.
20: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3CAT Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
2: El radar, el podcast diari de notícies a 3CAT Info, amb Eloi Barrera.
20: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.

0: El cantant nord-americà Olivier Tree ha mort en un accident aeri entre dos helicòpters a Rio de Janeiro, al Brasil, en què han perdut la vida un total de 6 persones. Olivier Tree, de 32 anys, era al Brasil en una gira internacional de concerts que l'havia de portar els pròxims dies a Europa i el proper dia 4 de juliol a la Sala Apolo de Barcelona. El cantant californià, conegut per temes com aquest Miss You, tenia més de 15 milions de seguidors a TikTok i més d'11 milions d'oients mensuals a Spotify. En el mateix helicòpter que Tree hi viatjaven també el youtuber argentí Gaspi, de 23 anys, i dos productors musicals, a més del pilot. L'altra víctima és el pilot de l'altre parell amb qui ha xocat.
1: Trescat Info.
0: El govern britànic prohibirà a partir d'aquest dilluns les xarxes socials als menors de 16 anys, segons avancen diversos mitjans britànics. Als menors d'aquesta edat tampoc se'ls permetrà comunicar-se amb estranys en els xats de jocs en línia. L'executiu de Keir Starmer pretén establir més restriccions que Austràlia, el primer país que va imposar una prohibició d'aquestes característiques que no ha funcionat com preveien les autoritats. Les xarxes afectades sí que serien les mateixes 10, entre les quals hi ha TikTok, YouTube, Instagram, Facebook o X. WhatsApp quedaria exclosa de la prohibició. Està previst que aquest dilluns s'expliquin els detalls de la mesura que, segons el govern britànic, té el suport d'una amplíssima majoria de ciutadans. I el Regne Unit ha interceptat un patruller de la flota fantasma russa al Canal de la Mànega. Per primer cop, soldats britànics han abordat un vaixell afectat per les sancions internacionals en una operació que s'ha allargat 6 hores. L'exèrcit reté i vigila l'embarcació que porta la bandera del Camerun davant de la costa sud d'Anglaterra, mentre continuen les investigacions. El patruller havia sortit fa 10 dies d'un port rus prop de Sant Petersburg. El vaixell havia canviat de nom i dues vegades de bandera després de la primera sanció l'estiu de l'any passat. El primer ministre britànic ha tret pit de l'èxit de l'operació, que el president Zelensky ha agraït en un missatge a les xarxes. Keir Starmer ha considerat inacceptable que vaixells de la flota fantasma russa intentin esquivar les sancions per finançar la guerra d'Ucraïna. Moscou exporta el 75% del petroli rus i derivats mitjançant centenars d'aquests vaixells. El Kremlin ha acusat Londres de voler distreure els britànics dels problemes interns amb la intercepció d'aquest petrolier.
1: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Banc de Sang i Teixits fa una crida a augmentar el nombre de donants, coincidint amb el Dia Mundial del Donant de Sang, que s'ha celebrat aquest diumenge. L'objectiu és superar l'11% del total de donants i consolidar una base estable que asseguri les reserves de sang en el futur. Entre gener i maig d'aquest any s'han registrat gairebé 14.000 donants, una xifra superior a la del mateix període del 2025. Tot i la millora, l'entitat alerta que cal continuar sumant persones que donin sang regularment per compensar aquells donants que, per edat o per altres circumstàncies, deixen de fer-ho. Un dels aspectes més destacats és la xifra de joves. Gairebé la meitat dels donants, un 46%, tenen entre 18 i 25 anys. La Generalitat i Esquerra Republicana han segellat el canvi legal que ha de permetre crear l'Autoritat Aeroportuària de Catalunya. Aquest nou ens té per objectiu agrupar totes les competències que la Generalitat ja té en matèria aeroportuària i tractar de condicionar les decisions que prengui Aena, l'empresa estatal que té el control dels principals aeroports de l'Estat. El govern català també està enllestint un pla estratègic per incloure la connexió via ferrocarril entre els principals aeròdroms del país. Recordem que des de l'executiu català s'ha subratllat en diverses ocasions la voluntat de tenir presència i veu en la gestió de l'aeroport del Prat, aplicant la mateixa fórmula del Port de Barcelona, és a dir, amb titularitat estatal, però en què participen també la Generalitat, les administracions locals i els agents socials. Des d'Aena, però, sempre s'ha deixat clara l'oposició a la gestió elegant que podria suposar riscos importants per a la viabilitat del Prat. Aquesta modificació s'incorporarà al tràmit d'esmenes de la Llei d'Acompanyament dels Pressupostos que s'ha d'aprovar el pròxim 2 de juliol. L'Ajuntament d'Olot ha desempadronat 1.300 persones per frau en el primer any de funcionament de l'oficina que ho controla, amb l'objectiu d'ajustar els serveis públics a la població. Bàsicament, eren persones que s'empadronaven però no vivien a Olot, o bé propietaris que feien negoci amb immigrants a qui cobraven per empadronar-los. Ens ho explica des d'Olot Gerard Vilà.
2: Persones que s'empadronen a Olot i que no hi han viscut mai, o bé propietaris que ho faciliten a immigrants a canvi de diners. Aquests són els dos perfils més habituals que s'ha trobat l'inspector que s'ocupa de l'oficina del padró d'Olot. L'alcalde de la ciutat, Agustí Arbós, assenyala l'èxit de la iniciativa.
3: Hem trobat una metodologia al llarg d'aquests mesos en el qual ja immediatament, veient les dades, ja d'entrada, diguem, ens surt una llum vermella a determinats habitatges on veiem que hi ha unes situacions que fàcilment, probablement, són fraudulentes, i és on es dirigeix aquest inspector.
2: Arbós, però, carrega contra una llei que diu que els va en contra especialment perquè els obliga a empadronar ocupes.
3: No pot ser que els ajuntaments estiguem obligats a empadronar ocupes. No pot ser. Però, en canvi, la llei t'hi obliga, però el que sí que no farem és que sobre hi hagi més abusos i més fraus sobre aquest padró.
2: Arbós diu que seguiran treballant perquè l'oficina del padró ha donat molt bons resultats.
0: Cau a València una xarxa criminal dedicada a l'explotació de persones transsexuals. La Policia Nacional ha detingut 4 dones i un home per obligar víctimes transsexuals a prostituir-se i a consumir drogues. L'operació policial ha permès alliberar 9 víctimes que estaven retingudes en contra de la seva voluntat. Estaven sotmeses a un estricte control de moviments i a multes econòmiques si no feien el que se'ls deia. Els diversos registres que s'han fet s'han intervingut diners en efectiu i drogues com metamfetamina, cocaïna i marihuana.
1: Esports.
0: Amb Alfons Gorina.
4: Aquest dilluns debuta la selecció espanyola al Mundial de Futbol, a les 6 i contra Cap Verd. Luis de la Fuente ha parlat sobre la possibilitat de que Lamine Yamal jugui uns minuts.
5: Estamos siguiendo las indicaciones de todos los cuerpos médicos, tanto en su momento del Barça como ahora el cuerpo médico de la selección, con nuestros preparadores físicos. Indican que Lamine está para jugar mañana sin ningún contratiempo. No, como digo, a punto para jugar 90 minutos, pero sí para participar durante un tiempo. Las características del juego, los momentos, etcétera, etcétera, eso te invitan a, o te indican que puedas salir en un momento u otro.
4: I el Barça és campió d'Europa d'handbol.
6: Campions! El Barça ho ha tornat a fer! El Barça és campió d'Europa! La 13ª, la 50ª de la història del club! 37-34! Quina exhibició! Quin partit contra el Fuchsia de Berlín! El Barça reina Europa! El Barça reina Colònia! Fa història i és de nou campió d'Europa!
4: L'equip blaurana s'ha imposat al Fuchsia de Berlín per 37-34 a la final disputada a Colònia en un partit descomunal del porter del Barça, Emil Nielsen, en el que ha estat el seu darrer partit com a blaurana. I també gràcies als 7 gols de Frade, els 6 d'Aleix Gómez i altres 6 de Blas Jang. Domen Makuch ha estat escollit MVP de la final. Podem sentir el jugador del Barça, Ian Barrufet.
7: El millor dia de la meva vida. És un somni per mi, sempre he dit. El meu somni més gran és guanyar la Champions del Barça, fer-ho d'aquesta manera amb aquest grup. I la meva família d'agrada, ha sigut increïble.
4: El Barça suma la 50ª Champions de la seva història com a club. Són 5 del futbol masculí, 4 del femení, 2 Eurolligues de bàsquet, 4 Champions de futbol sala, 22 d'hoquei patins, i l'handbol ha aconseguit aquest diumenge la seva 13ª Champions. Sentim el president del Barça, Rafa Juste, parlant d'aquesta xifra.
8: És veritat, són 50 títols de la nostra història. Som el club més lleugerat del món, per tant, som el millor club del món. I això també fa que avui sigui un dia de moltíssim orgull gràcies a aquests jugadors, a l'entrenador i a tota la gent que ha vingut des de Catalunya a veure'ls, no? Donar-los també des d'aquí el meu agraïment.
4: Abans d'aquesta final, per cert, el Magdeburg ha guanyat 26-32 a l'Alborg danès en el partit pel tercer lloc.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: La penya ha estat eliminada a les semifinals de la Lliga CB en perdre el tercer partit a l'Olímpic de Badalona contra el València per 75-87. Ricky Rubio no s'ha volgut mullar sobre si ha estat el seu darrer partit amb els verdinegres.
9: Sí, la balança pues, està molt bé, no? El que passa que físicament pues, també després hi ha temps amb la família, hi ha moltes variants que han de posar-se sobre la taula. Ho parlarem tranquil·lament quan les emocions baixin i veure, no? Una temporada és molt exigent, però bueno, he sigut feliç.
4: El València, doncs, serà el rival del Barça a la final. Una final que arrenca el pròxim dijous a València.
1: 3CAT Info.
4: També en bàsquet, els New York Knicks s'han proclamat campions de l'NBA.
10: It's over! It's over! Knicks fans, this is not a dream! Your long, long wait has ended! Go ahead and cry after 53 years! The Knicks are finally NBA champions once again!
4: Els Knicks han tornat a remuntar els Spurs i els han guanyat a San Antonio per 90-94, posant un 4-1 definitiu a la final de l'NBA, que els dona el tercer títol de la seva història, el primer des del 1973. El base dels Knicks, Jalen Brunson, ha estat escollit MVP de la final. Ha anotat 45 punts en aquest cinquè definitiu partit, mentre que els seus companys n'han anotat 49.
1: L'actualitat esportiva a fons.
4: Lewis Hamilton s'ha endut la victòria al Gran Premi de Barcelona a Catalunya de Fórmula 1 per davant de George Russell i Lando Norris. La victòria de Hamilton és la seva primera amb l'escuderia Ferrari i la seva setena amb Montmeló. Pel pilot britànic, aquest triomf és un somni.
11: I watched Ferrari have all that success when I was younger, watching it on
12: TV. Quan era jove veia el Michael tenir tot l'èxit Ferrari.
11: Watch the screens and wonder what it'd be like to win in that car.
12: I com seria guanyar en Ferrari? Ho pensava.
11: And everyone works so hard for it.
12: I tothom treballa molt dur en aquesta fàbrica.
11: I'm forever grateful to them.
12: Estaré sempre agraït a ells.
11: The first, I hope, of many, but great pit stops.
12: Espero que sigui la primera de moltes. Fantastic.
4: La victòria de Hamilton i Ferrari, per cert, ha estat la primera d'aquest campionat que no s'ha endut un pilot de Mercedes. Precisament el líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha hagut d'abandonar per avaria del seu Mercedes quan rodava segon a 4 voltes pel final. Antonelli segueix líder, ara amb 41 punts d'avantatge sobre Lewis Hamilton. Carlos Sainz ha estat 12è i Fernando Alonso ha abandonat. Tot això en un circuit de Barcelona-Catalunya que ha registrat una gran assistència aquests dies. Més de 300.000 espectadors durant el cap de setmana, amb uns 100.000 espectadors el dissabte i gairebé 125.000 aquest diumenge.

0: Aquestes són les principals informacions que us hem explicat fins ara. Estats Units i l'Iran arriben a un acord. El president Donald Trump ha anunciat que reobre immediatament l'estret d'Hormuz i el govern del Pakistan, que fa de mediador, anticipa que hi haurà una cerimònia per firmar divendres que ve. L'Iran confirma l'acord, però assegura que ha obligat Washington a acceptar-lo. Primer cap de setmana de la campanya d'estiu amb incendis destacats al país. El d'aquest diumenge a Cervià de les Garrigues i Ponts, a la Noguera, estan estabilitzats. El que hi ha hagut a Vilafranca del Penedès està extingit. Aquest dilluns el perill molt alt d'incendi s'amplia a 51 municipis. A partir d'ara us explicarem que aquest dilluns comença el dispositiu del govern per prevenir accidents durant la temporada de bany. Posa sobretot el focus en la gent gran que es banya a les platges i en la vigilància de menors en les piscines. I anirem a Girona, on aquest diumenge la ciutat ha vibrat amb la diada del 30è aniversari dels Marrecs de Sal, amb dues construccions de gamma extra dels Castellers de Vilafranca i quatre bàsiques de nou dels Verds, i de l'altra colla convidada, la Jove de Tarragona. Els Marrecs han estrenat el primer 7-8 de la temporada. I en esports, que destaquem, Alfons Gorina?
1: Aquest dilluns debuta la selecció espanyola al Mundial de Futbol contra Cap Verd a les 6 de la tarda. De la Fuente assegura que Lamin està per jugar, però no als 90 minuts. Jugats aquest diumenge, Alemanya 7, Curaçao 1 i Països Baixos 2, Japó 2. El Barça s'ha proclamat campió de la Champions d'handbol. L'equip blaurana s'ha imposat al Füchse de Berlín 37-34 a la final disputada a Colònia. És la 13a Champions de la secció, la 50a en total pel Barça com a club. La penya ha estat eliminada a les semifinals de la Lliga CB en perdre el tercer partit a l'Olímpic de Badalona contra el València per 75-87. El València, doncs, serà el rival del Barça a la final. I Lewis Hamilton ha guanyat el Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1. La victòria de Hamilton és la seva primera amb l'escuderia Ferrari i la seva setena a Montmeló.
0: Pel que fa al temps, aquest dilluns el començarem amb alguns núvols i moltes estones de sol. La temperatura continuarà sent alta. A partir del migdia apareixeran tempestes al Pirineu i Prepirineu, que durant la tarda podrien arribar al Pla de Lleida o a la Catalunya Central. Donald Trump ha anunciat que hi ha acord amb l'Iran i que reobre immediatament l'estret d'Hormuz. El president dels Estats Units ho ha dit en un missatge a la seva xarxa social minuts després que ho hagi anunciat el primer ministre del Pakistan, país que fa de mediador, que ha afegit que hi haurà una firma oficial a Suïssa divendres que ve. La televisió estatal iraniana ha assegurat que ha forçat els Estats Units a acceptar l'acord. Anem a Washington. Oriol Serra.
2: Tant el president dels Estats Units com el primer ministre del Pakistan, el país mediador en les negociacions entre nord-americans i iranians, asseguren que s'ha arribat a un acord entre Washington i Teheran per aturar la guerra que dura des de fa més de 2 mesos. Donald Trump, com és habitual, a través de la seva xarxa social, ha anunciat l'acord, ha felicitat tothom i ha ordenat l'obertura de l'estret d'Hormuz per part nord-americana, assegurant que el bloqueig s'ha acabat. El president nord-americà ha reblat amb un "embarcacions al món, engegueu màquines, deixeu que flueixi el petroli". A partir d'ara s'obre una nova fase de negociacions per establir els detalls tècnics d'un acord final entre l'Iran i els Estats Units. La previsió és que calguin com a mínim 2 mesos.
0: El viceministre iranià d'Afers Estrangers ha confirmat que l'acord amb els Estats Units posa fi immediatament a la guerra en tots els fronts, deixant clar que això inclou el Líban. Aquest alt càrrec ha precisat que els compromisos iranians entraran en vigor a partir de divendres, que és quan es farà la cerimònia de l'acord a Suïssa. No obstant això, Trump ha dit que l'obertura de l'estret d'Hormuz i el desbloqueig nord-americà als ports iranians serien immediats. El govern iranià ha assegurat que s'obrirà un període de 60 dies que ells centraran en el final de les sancions. Els Estats Units, per la seva banda, sempre han dit que aquesta segona fase de les converses seria per neutralitzar el material nuclear per impedir que puguin tenir aquest tipus d'armament. Per cert, que la Casa Blanca ha confirmat que la cerimònia de divendres hi anirà el vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, el principal impulsor de les negociacions, i possiblement també hi assistirà el mateix Donald Trump. L'acord s'ha anunciat hores després d'un atac d'Israel a Beirut que ha fet 3 morts i que ha provocat que Donald Trump esdronqués Benjamin Netanyahu davant la possibilitat que les negociacions descarrilessin. L'Iran sempre ha exigit que l'acord inclogui el cessament de les hostilitats al Líban, però Netanyahu s'ha anat mostrant reticent. Anem a Jerusalem. Jordi Bresco.
3: Israel va activar l'alerta per a un atac amb míssils per part de l'Iran ahir a la tarda, en previsió que es repetiria el que va passar justament fa una setmana, que l'Iran respondria a l'atac israelià a Beirut, cosa que el règim de Teheran considera una línia vermella. L'atac a la capital libanesa de la setmana passada ja va molestar Donald Trump i el d'ahir va fer que directament es dirigís a Netanyahu amb els següents termes: per què collons ataques, segons va publicar el portal Axios. El primer ministre israelià ja va avisar que no renunciaria a atacar Beirut si continuaven els atacs de Hezbollah contra el nord d'Israel. L'acord entre l'Iran i els Estats Units no és ni de bon tros la seva prioritat.
4: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
0: Primer cap de setmana amb 4 incendis destacats a Catalunya, 3 aquest diumenge. S'han declarat a Cervià de les Garrigues, a Pons, a la Noguera i a la zona de la Serreta de Vilafranca del Penedès. Aquest últim ja està extingit, els altres dos estabilitzats. El que ha afectat més hectàrees, 33, és el de Cervià de les Garrigues. No hi ha hagut danys personals, però s'han hagut de desallotjar 8 persones i Protecció Civil, a través d'un missatge és alerta als mòbils, ha demanat el confinament de les que eren a la zona durant unes 3 hores. El cap de la regió de Lleida d'Agents Rurals, Manel Vidal, explica la principal hipòtesi de l'origen del foc.
5: Són treballs mecànics amb una radial. Volem aprofitar per recordar que en aquestes condicions meteorològiques tots els treballs que generen xispes, escalfor, a prop de vegetació, sobretot si és fina i seca, són molt perillosos.
0: L'alcaldessa Mercè Rubió ha lamentat en declaracions a 3Cat Info la deixadesa d'alguns propietaris de terrenys.
6: Hi ha gent que viu fora i no ho fan, hi ha gent que viu allà i tampoc, i a més fan barbacoes, històries d'aquestes, i no comprenen que això comporta un perill.
0: A Pons, a la Noguera, s'han cremat unes 6 hectàrees i mitja. En tots dos focs, els bombers continuen treballant-hi. Aquest diumenge també s'ha controlat l'incendi de Sanaüja, a la Segarra, que ha cremat unes 50 hectàrees de terreny agrícola i forestal. Durant el cap de setmana hi ha hagut risc molt alt de foc en 8 comarques del país. Martí Rosell, subinspector dels bombers.
7: El que estem començant a veure ja és aquest canvi a una massa forestal ja més estressada i més afectada per aquestes temperatures d'aquests últims dies, que comença a respondre pitjor als incendis.
0: Aquest dilluns el risc molt alt d'incendis s'amplia a 51 municipis. D'aquí poc menys d'un mes es complirà un any de l'incendi de Paüls, al Baix Ebre, que va arrasar més de 3.300 hectàrees. Per primera vegada s'ha desplegat un model pioner en què les administracions públiques fan d'intermediàries per ordenar l'extracció i dinamitzar la gestió de les finques afectades. Anem a Paüls, Ariana Escoda.
8: L'actuació ha consistit en dividir la zona cremada en 12 lots que fan rendible els treballs a 4 empreses forestals que s'encarreguen de retirar la fusta cremada. Es tracta d'una feina que no comporta un cost afegit als propietaris de les finques afectades. Eusebi Casanova, enginyer forestal de Boscos i Recursos Forestals d'Agricultura, explica la iniciativa i en fa balanç.
9: Cada empresa talla una zona amb les autoritzacions dels propietaris que els ajuntaments han col·laborat en buscar els propietaris. I la veritat és que està tenint un resultat més que satisfactori, perquè és una cosa que fins ara no s'havia fet mai.
8: Amb tot, alguns dels titulars de les finques afectades reclamen un calendari dels treballs i demanen que es prioritzin aquells bancals on encara es cultiva, com detalla el jove agricultor Genís Espinosa.
10: La reclamació seria que mos fessin un pla de, o un calendari, com se fa a tot arreu, no? A tots els àmbits laborals, un calendari anual per saber aproximadament quan podem confiar de que trauran els pins i si podem confiar que mos trauran, perquè si no els han de traure haurem de fer actuacions nosaltres per traure combustible del bosc, no?
8: En casos d'incendis forestals, els propietaris de les finques afectades són qui han de gestionar els arbres que es cremen. El model pioner que s'ha aplicat a Paüls promou la coordinació entre tots els agents implicats en un context de mosaic agrari ebrenc molt fragmentat, on localitzar els titulars de totes les parcel·les no sempre és fàcil.
0: Els docents mobilitzen milers de persones al carrer una setmana abans de decidir el rumb de les protestes de cara al curs vinent. Aquest diumenge, milers de persones, 25.000 segons els organitzadors, 7.000 segons la Guàrdia Urbana, han tornat a reclamar al departament que no tanqui les negociacions. Si no, alerten, el curs que ve començarà amb més vagues i mobilitzacions. Sentim Yolanda Segura, de l'USTEC, i Laura Gené, de la CGT.
11: Si no és per obrir una negociació, no anirem a negociar res, és a dir, no anirem a reunir-nos perquè seria estèril.
12: Exigim al govern que segui amb el comitè de vaga, que segui amb tots els agents socials. Això s'ha de solucionar quan abans, però evidentment, si no ens trobem amb el govern durant l'estiu, doncs ens hi haurem de trobar als carrers durant la tardor.
0: La manifestació s'ha fet en un ambient molt reivindicatiu i festiu, amb crits a favor de l'escola pública i que reclamaven la dimissió de la consellera d'Educació. Les famílies hi han donat suport explícit amb un lema propi amb què reclamaven un gran acord per l'educació pública. Pares i mares s'han afegit a la marea groga per demanar al departament que escolti tant les famílies com els docents.
13: Recolzar els docents, no? Perquè són qui estan cuidant les nostres criatures, així que el que volem és que els escoltin.
14: És el futur dels nostres fills i la seva educació depèn d'això i al final no hi ha res més important que la seva educació.
15: A tant recursos per poder pues, que ells tinguin un aprenentatge correcte i que es pugui aplicar el dret d'inclusió.
16: I si comencen a defallir una miqueta és el nostre moment de donar suport perquè nosaltres som els dels primers beneficiats en que això canviï.
0: Els sindicats que no van signar el pacte amb el departament es reuniran dissabte que ve en l'Assemblea Educativa de Catalunya i volen definir l'estratègia sindical i reivindicativa per al curs que ve i decidir les prioritats després de les reunions dels centres i claustres. Acord entre el govern i els comuns perquè les famílies monoparentals tinguin els mateixos descomptes a la universitat que les nombroses. Es posarà en marxa aquest curs que ve, 2026-2027, i permetrà que les famílies monoparentals que tinguin un fill paguin la meitat de les quotes universitàries i, si en tenen més, se'ls bonificarà el 100% de la matrícula. Ho explica Núria Montserrat, consellera de Recerca i Universitats, en declaracions a Catalunya Ràdio.
17: Són famílies que requereixen doncs, encara una ajuda més integral, no? Que ajudin realment a que la universitat torni a ser ascensor social.
0: La mesura és fruit de l'acord de pressupostos signat amb els comuns i l'aprovarà aquest dimarts el Consell Executiu. Es destinaran 12 milions i mig d'euros dels pressupostos a aquesta mesura. Sentim Jéssica Albiach, presidenta del grup parlamentari dels comuns.
18: Serà una qüestió de justícia perquè prop del 50% de les famílies monomarentals, a més de que estan tirades endavant per una dona, estan situades en risc de pobresa, estem parlant exactament del 47,8%. A més, estem parlant d'una pobresa de persones que fins i tot tenen una o dues feines.
0: A Catalunya hi ha reconegudes 78.500 famílies monoparentals i més de 164.000 de nombroses. Aquest dilluns comença el dispositiu del govern per prevenir accidents durant la temporada de bany. Posa sobretot el focus en la gent gran que es banya a les platges i en la vigilància de menors en les piscines. Imma Soler és la subdirectora de Protecció Civil.
19: Que és un medi que no és el nostre habitual i, per tant, doncs, anem molt en compte quan entrem. No entrem a l'aigua si ens trobem malament, assegurem-nos de banyar-nos en llocs que siguin habilitats, tant en platges com en aigües interiors, com en rius, com en piscines, sobretot.
0: La web amb informació en temps real per poder consultar els serveis de les platges, així com l'estat del mar, torna a estar activa des d'aquest dilluns i fins al 15 de setembre. Estar informat i seguir les indicacions de seguretat és primordial per evitar accidents.
19: No ens banyem mai en algun lloc que no estigui habilitat per banyar-nos, no ens banyem mai si hi ha una senyalització de perill i atenem sobretot també a les banderes, Recordem el groc, el vermell, el verd, que ens indiquen doncs, quin és el perill que podem trobar en l'aigua.
0: Dissabte, un submarinista va morir a la zona de Cap de Creus i un noi es va ofegar a la resclosa del riu Llobregat, a l'Ametlla de Merola, al Berguedà. El tren guanya usuaris arran de l'encariment dels costos de viatjar en cotxe o en avió pel conflicte a l'Orient Mitjà. L'increment del preu de la benzina, del querosè i de retruc dels bitllets d'avió fa que moltes persones optin per moure's en tren, un transport més assequible. Avui dia, viatjar en tren d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid és un 44% més barat que abans de la liberalització del mercat ferroviari, ara fa 5 anys. Així es desprèn d'un estudi del cercador de reserves de trens i autobusos Trainline. El seu director general a Europa, Pedro García, preveu que els elevats costos energètics provocats per la guerra a l'Iran poden fer decantar els usuaris cap al tren a l'hora de planificar les vacances d'estiu.
20: Debido al conflicto en Medio Oriente, empezamos a ver señales del cambio modal acelerándose desde el avión hacia el tren por un tema fundamentalmente de precios. No sabemos dónde va a llegar este verano porque hay mucha incertidumbre, pero sí que empezamos a ver tendencias de cambios de esa demanda.
0: Això també hi ajuden els descomptes estatals en els bitllets de tren per als joves d'entre 18 i 30 anys. La rebaixa és de fins a un 50% per als trens d'alta velocitat i d'un 90% en mitjana distància, a banda de l'Interrail. Recta final de les obres de les tres basses que s'han construït a Ponent en el marc del projecte de modernització del Canal d'Urgell. Ens en dona més detalls Alba Mor.
21: Les tres basses estan pensades per abastir futurs sectors de rec amb un canal ja modernitzat, ho explica el cap de modernització, Pere Bailón.
22: Són basses pensades per la modernització. Per tant, el seu ús final serà el d'alimentar sectors de rec amb una superfície determinada cadascun d'ells. Dintre d'aquesta funcionalitat hi ha com dos espais dintre una bassa. Un és l'espai de reserva, en el qual s'emmagatzeme sempre l'aigua necessària perquè un sector funcioni durant un dia per si de cas hi ha qualsevol trencament. Després, a més, hi ha el volum de regulació que el que fa és guardar un espai pels desajustos entre les entrades i sortides d'aigua.
21: Mentre la modernització no arribi, però, les infraestructures serviran per fer un ús més eficaç de l'aigua. Els operaris treballen en la previsió que les obres acabin abans de l'estiu per posteriorment iniciar el pla d'ompliment, un pas que no s'ha d'allargar més d'un mes. Després s'iniciaran els tràmits corresponents amb l'Agència Catalana de l'Aigua, de manera que de cara a la campanya vinent ja puguin utilitzar-se.
4: El temps.
0: Eloi Cordomim.
23: Sembla que començarem la setmana amb un temps càlid encara, però una mica més variable. Ja dilluns al matí podem tenir alguns núvols, quatre gotes passatgeres entre la matinada i primera hora, poca cosa, amb tendència que a la tarda creixin noves nuvolades i més tempestes. En aquest cas, a la tarda sí que esperem un temps més inestable, amb ruixats i tempestes que poden aparèixer al Pirineu i al Prepirineu, però també avançada a la tarda poden arribar a la Catalunya Central o al Pla Lleida. Podrien ser fortes, anar acompanyades d'alguna calamarsada, ho adverteix també el Servei Meteorològic de Catalunya, amb un avís d'intensitat de pluja, 20 litres en mitja hora, el Solsonès, el Berguedà, el Lluçanès, el Ripollès i també la comarca de la Cerdanya. A la resta de Catalunya, en general, el temps serà assolellat i molt càlid una altra vegada, amb màximes de més de 34 o 35 graus a les zones més càlides. La resta de la setmana, temps tranquil, assolellat, potser dimarts encara algun ruixat de tarda i amb temperatures més altes al final de la setmana.
4: Informar, explicar, entendre. 3CAT Info.
0: Girona vibra amb la diada del 30è aniversari dels Marrecs de Sal amb dues construccions de gamma extra dels Castellers de Vilafranca i quatre bàsiques de nou dels Verds i de l'altra colla convidada, la Jove de Tarragona. Girona, David Prats.
24: Els Castellers de Vilafranca han refermat el bon inici de temporada a la plaça del Vi de Girona amb dos castells de gamma extra, el 4 de nou amb l'agulla i el Pilar de 8. Cal destacar que el 4 amb l'agulla ha estat polèmic perquè l'enxaneta del Pilar no s'ha deixat anar quan sortien els terços. Els penedesencs també han descarregat el 3 i el 4 de 9. La Jove de Tarragona ha firmat la tripleta màgica més matinera del seu historial, amb el 4 de 9, el 3 de 9 i el 5 de 8. S'han acomiadat amb el Pilar de 6. Els Marrecs de Sal han completat el 7 de 8, el primer castell de la gamma alta de 8 de la temporada. L'han acompanyat del 3 i el 4 de 8.
0: El grup musical infantil El Pot Petit ha convertit el seu univers en un festival per a famílies.
25: Els pirates amb un mocador al cap, els pirates amb un ull tapat.
0: Sant Pere Pescador, a l'Alt Empordà, ha acollit aquest cap de setmana el Festipot amb una assistència d'unes 3.000 persones.
26: Jo vaig conèixer El Pot Petit des d'un o dos anys. I aleshores ens va fer gràcia venir aquí amb en germà, que també li agrada molt El Pot Petit.
27: Són dos cantants que es diuen Pau i Anna, i que a mi i al meu germà ens agrada molt.
28: Aniré al concert del Pot Petit i m'han pentinat i m'han pintat la cara.
0: El càmping de les Dunes de Sant Pere Pescador s'ha convertit en un espai de convivència i molta música, on els protagonistes absoluts han estat els cantants del grup infantil, la Jana i el Pau.
1: Sentim tremendament estimats. Jo porto des d'ahir que no paro d'emocionar-me. Veig a les famílies a les parcel·les, veig tothom passant-s'ho tan bé que, mira, és que ho dic i m'estic emocionant.
2: És molt maco que les famílies saben que és la primera edició, també. I això ja és únic i especial. L'illa del
4: tresor. Entén el món que t'envolta en profunditat.
3: El radar de 3CAT Info.
4: Segueix el podcast del radar de 3CAT Info.
0: La DO Terra Alta té en marxa un projecte per internacionalitzar la cultura del vi de la comarca amb l'ajuda de la ciència. Ho fa a través de la seva varietat més emblemàtica, la Garnatxa Blanca. El projecte Garnatxa Terra Alta, Ciència, Territori i Identitat vol posar també la comarca al mapa del món. Aquesta setmana, 8 dels millors sommeliers del món han passat per les vinyes de la DO. És un reportatge de Jordi Barranca amb el muntatge musical d'Albert Cots.
5: Parlem d'un projecte que busca remarcar les qualitats de la Garnatxa Blanca i posicionar-la a escala internacional. De retruc, també servirà per posicionar els vins de la DO, n'és la varietat més emblemàtica, i també a la comarca. Pilar Cavallés, la presidenta de la DO.
6: Fer que la nostra Garnatxa Blanca se pugui conèixer encara més a nivell de tot el món, fent-los vindre al nostre terreno, creiem que és la millor manera d'entendre com se fan, com surten i d'on surten les nostres garnatxes.
5: A banda de la denominació d'origen, en el projecte també col·laboren Vitec, que és el Centre Tecnològic del Vi de l'IRTA, i l'Associació de Turisme Rural de la Terra Alta. Tot plegat ho coordina l'INNOVI, el clúster vitivinícola català. El paper de la ciència és molt destacat.
6: D'alguna manera, poder fer un estudi més en l'àmbit sensorial i veure com evolucionen, com envelleixen les nostres garnatxes. La millor manera que hem trobat i que creiem que és portar-nos al nostre territori, que vegin els nostres sols, les nostres terres, el nostre paisatge, el nostre clima, que és mediterrani, i l'altitud que tenim, i com això afecta les nostres garnatxes i de quina manera evolucionen.
5: Parlem d'una varietat que porta frescor i acidesa als vins. Aquest precisament és un dels punts que han destacat alguns dels professionals del sector que han participat en el projecte. Parlem de persones com Ferran Centelles, director de vins de la Bulli Foundation.
7: La Garnatxa Blanca té, primer de tot, molta frescor i després un perfil de sabor únic. Et dona fruita, però també et dona hidrocarburs i envelleix molt bé. Llavors és una gran varietat que s'ha de potenciar.
5: És un dels experts que han participat aquesta setmana en unes jornades de visita a diversos cellers de la comarca, han recorregut les vinyes i s'han amarat de la història que hi ha en cada ampolla. En global parlem de 8 professionals d'arreu del món amb noms com el de Raymond Thompsons, millor sommelier del món l'any 2023.
9: Absolutely, I think the grape...
10: Absolutament, és positiu. No estem parlant de la varietat de raïm més coneguda a l'estranger. Penso que la tendència actual del sector i de la cultura al voltant del vi és buscar el que és únic, amb una història al darrere. Allò que potser no s'ha provat tant pel públic, bàsicament professionals, que sempre busquen la identitat del producte.
5: Tot plegat per arribar a aquest punt.
7: Que s'ha de prestigiar, i per això estem treballant amb els millors sommeliers del món, per entendre quin és el camí, no?, perquè la Garnatxa estigui a les grans llistes de vins, cartes de vins dels restaurants del món.
5: Claus d'un projecte, el Gracti, amb el qual es vol dotar d'un discurs més clar i compartit sobre el futur de la Garnatxa Blanca i de la DO Terra Alta.

0: moments confiscats pel franquisme va arribar al 2006.
1: Esports.
0: Amb Alfons Gurín, no?
2: Aquest dilluns debuta la selecció espanyola al Mundial de Futbol, a les 6 i contra Cap Verd. Luis de la Fuente ha parlat sobre la possibilitat de que Lamine Yamal jugui uns minuts.
3: Estamos siguiendo las indicaciones de todos los cuerpos médicos, tanto en su momento del Barça como ahora el cuerpo médico de la selección, con nuestros preparadores físicos. Indican que también está para jugar mañana sin ningún contratiempo. No, como digo, a punto para jugar 90 minutos, pero sí para participar durante un tiempo, las características del juego, los momentos, etcétera, etcétera, eso te invitan a, o te indican que pueda salir en un momento u otro.
2: Partits jugats aquest diumenge, Alemanya 7, Curaçao 1 i Països Baixos 2, Japó 2. El Barça és campió d'Europa d'handbol.
4: Campions! El Barça ho ha tornat a fer! El Barça és campió d'Europa! La 13ª, la 50ª de la història del club! 37-34! Quina exhibició! Quin partit contra el Füchse de Berlín! El Barça reina Europa! El Barça reina Colònia! Fa història i és de nou campió d'Europa!
2: L'equip blaurana s'ha imposat al Füchse de Berlín per 37-34 a la final disputada a Colònia en un partit descomunal del porter del Barça, Emil Nielsen, en el que ha estat el seu darrer partit com a blaurana, i també gràcies als 7 gols de Frade, els 6 d'Aleix Gómez i altres 6 de Blas Jang. Domen Makuç ha estat escollit MVP de la final. Sentim el jugador del Barça, Ian Barrufet.
5: El millor dia de la meva vida. És un somni per mi, sempre he dit. El meu somni més gran és guanyar la Champions del Barça, fer-ho d'aquesta manera amb aquest grup. I la meva família l'agrada, ha sigut increïble.
2: El Barça suma la 50ª Champions de la seva història com a club. Són 5 del futbol masculí, 4 del femení, 2 Eurolligues de bàsquet, 4 Champions de futbol sala, 22 d'hoquei patins, i l'handbol ha aconseguit la seva 13ª Champions aquest diumenge. Sentim el president del Barça, Rafa Juste, valorant aquesta xifra.
6: És veritat, són 50 títols de la nostra història. Som el club més lleugerat del món, per tant, som el millor club del món. I això també fa que avui sigui un dia de moltíssim orgull gràcies a aquests jugadors, a l'entrenador i a tota la gent que ha vingut des de Catalunya a veure'ls, no? Donar-los també des d'aquí el meu agraïment.
2: Abans d'aquesta final, per cert, el Magdeburg ha guanyat 26-32 a l'Aalborg danès en el partit pel tercer lloc.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: La penya ha estat eliminada a les semifinals de la Lliga CB de bàsquet en perdre el tercer partit a l'Olímpic de Badalona contra el València per 75-87. Ricky Rubio no s'ha volgut mullar sobre si ha estat el seu darrer partit amb els verdinegres.
7: Sí, la balança pues, està molt bé, no? El que passa que físicament pues, també després hi ha temps amb la família, hi ha moltes variants que han de posar-se sobre la taula. Ho parlarem tranquil·lament quan les emocions baixin i veure, no? Una temporada és molt exigent, però bueno, he sigut feliç.
2: El València, doncs, serà el rival del Barça a la final, una final que arrenca el pròxim dijous a València.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: També en bàsquet, els New York Knicks s'han proclamat campions de l'NBA.
8: It's over! It's over! Knicks fans, this is not a dream! Your long, long wait has ended! Go ahead and cry! After 53 years, the Knicks are finally NBA champions once again!
2: Els Knicks han tornat a remuntar els Spurs i els han guanyat a San Antonio per 90-94, posant el 4-1 definitiu a la final de l'NBA, que els dona el tercer títol de la seva història, el primer des del 1973. Al base dels Knicks, Jalen Brunson ha estat escollit MVP de la final. Ha anotat 45 punts en aquest cinquè definitiu partit, mentre que els seus companys n'han anotat 49.
1: 3CAT Info.
2: Lewis Hamilton s'ha endut la victòria al Gran Premi de Barcelona a Catalunya de Fórmula 1 per davant de George Russell i Lando Norris. La victòria de Hamilton és la seva primera amb l'escuderia Ferrari i la seva setena a Montmeló. Pel pilot britànic, aquest triomf és un somni.
9: I watched Ferrari have all that success when I was younger, watching it on
10: quan
9: TV.
10: Quan era jove veia el Michael tenir tot l'èxit Ferrari.
9: Watch the screens and wonder what it would be like to win in that car.
10: I com seria guanyar en Ferrari? Ho
9: and
10: pensava.
9: And everyone works so hard for it.
10: I tothom treballa molt dur en aquesta fàbrica.
9: I'm forever grateful to them.
10: Estaré sempre agraït a ells.
9: The first, I hope, of many, but great pit stops.
10: Espero que sigui la primera de moltes.
2: la victòria de Hamilton.

0: I Ferrari, per cert, ha estat la primera d'aquest campionat que no s'ha endut un pilot de Mercedes. Precisament el líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha hagut d'abandonar per avaria del seu Mercedes quan rodava segon a 4 voltes pel final. Antonelli segueix líder, ara amb 41 punts d'avantatge sobre Lewis Hamilton. Carlos Sainz ha estat 12è i Fernando Alonso ha abandonat. Tot això en un circuit de Barcelona-Catalunya que ha registrat una gran assistència aquests dies. Més de 300.000 espectadors durant el cap de setmana, amb uns 100.000 el dissabte i gairebé 125.000 aquest diumenge.
1: 3CAT Info.
0: I el Vila-sana s'ha proclamat campió de l'Hockey Lliga Femenina d'Hockey Patins per primera vegada a la seva història. Les lleidatanes s'han imposat 1-3 a la pista del Fraga per guanyar la final. Tot això en el que ha estat l'últim partit de Maria Porta com a professional.

0: Estats Units i l'Iran arriben a un acord. El president Donald Trump ha anunciat que reobre immediatament l'estret d'Hormuz i el govern del Pakistan, que fa de mediador, anticipa que hi haurà una cerimònia per firmar divendres que ve. L'Iran confirma l'acord, però assegura que ha obligat Washington a acceptar-lo. Incidents violents i enfrontaments amb la policia en la manifestació de Ginebra contra la cimera del G7 que començarà aquest dilluns a la localitat francesa de Vian. Donald Trump participarà en la reunió de caps d'estat i de govern amb les guerres de l'Orient Mitjà i d'Ucraïna en l'agenda. Primer cap de setmana amb incendis destacats al país. Els d'aquest diumenge a Cervià de les Garrigues i Ponts, a la Noguera, estan estabilitzats. El que hi ha hagut a Vilafranca del Penedès està extingit. Els bombers alerten de l'elevat risc d'incendi en què es troba la massa forestal. Aquest dilluns, el perill molt alt d'incendi s'amplia a 51 municipis. A les portes de l'última setmana del curs escolar, milers de docents i famílies es manifesten a Barcelona per reclamar un gran acord per l'educació pública. Els sindicats convocants, els que no van signar el pacte amb educació, avisen que si el departament no mou fitxa, el curs començarà amb noves vagues i mobilitzacions. Amb un 55% dels vots, els suïssos rebutgen en referèndum limitar la població del país a 10 milions d'habitants. El partit antiimmigració, darrere aquesta proposta, promet recuperar el debat els propers mesos. I a Girona, a la plaça del Vi, Diada Castellera aquest diumenge per celebrar els 30 anys de vida dels Marrecs de Sal, la colla més important del nord del país. Hi han participat també els castellers de Vilafranca i la Jove de Tarragona.
1: Esports. Aquest dilluns debuta la selecció espanyola al Mundial de Futbol contra Cap Verd a les 6 de la tarda. De la Fuente assegura que Lamine està per jugar, però no als 90 minuts. Jugats aquest diumenge, Alemanya 7, Curaçao 1 i Països Baixos 2, Japó 2. El Barça s'ha proclamat campió de la Champions d'handbol. L'equip blaurana s'ha imposat al Füchse de Berlín 37-34 a la final disputada a Colònia. És la 13a Champions de la secció, la 50a en total pel Barça com a club. La penya ha estat eliminada a les semifinals de la Lliga CB en perdre el tercer partit a l'Olímpic de Badalona contra el València per 75-87. El València serà el rival del Barça a la final. I Lewis Hamilton ha guanyat el Gran Premi de Barcelona a Catalunya de Fórmula 1. La victòria de Hamilton és la seva primera amb l'escuderia Ferrari, la seva setena a Montmeló.
0: Pel que fa al temps, aquest dilluns el començarem amb alguns núvols i moltes estones de sol. La temperatura continuarà sent alta. A partir del migdia apareixeran tempestes al Pirineu i Prepirineu que durant la tarda podrien arribar al Pla de Lleida o a la Catalunya Central.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Donald Trump ha anunciat que hi ha acord amb l'Iran i que reobre immediatament l'estret d'Hormuz. El president dels Estats Units ho ha dit en un missatge a la seva xarxa social minuts després que ho hagi anunciat el primer ministre del Pakistan, país que fa de mediador, que ha afegit que hi haurà una firma oficial a Suïssa divendres que ve. La televisió estatal iraniana ha assegurat que ha forçat els Estats Units a acceptar l'acord. Washington, Oriol Serra.
3: Tant el president dels Estats Units com el primer ministre del Pakistan, el país mediador en les negociacions entre nord-americans i iranesos, asseguren que s'ha arribat a un acord entre Washington i Teheran per aturar la guerra que dura des de fa més de 2 mesos. Donald Trump, com és habitual, a través de la seva xarxa social, ha anunciat l'acord, ha felicitat tothom i ha ordenat l'obertura de l'estret d'Hormuz per part nord-americana, assegurant que el bloqueig s'ha acabat. El president nord-americà ha replat amb un embarcacions del món engegueu màquines, deixeu que flueixi el petroli. A partir d'ara s'obre una nova fase de negociacions per establir els detalls tècnics d'un acord final entre l'Iran i els Estats Units. La previsió és que calguin com a mínim 2 mesos.
0: A Gaza, almenys 4 palestins morts i 7 de ferits a causa d'un atac israelí amb dron al camp de refugiats de Jabalia, al nord de la franja. Les víctimes es trobaven a unes poques desenes de metres de la línia groga, que marca fins a on poden estar els soldats israelians, segons l'acord de l'alto al foc d'octubre. I al sud de Gaza han mort 2 palestins més, un d'ells un nen de 13 anys. Amb aquestes noves víctimes s'apropen al miler els palestins morts a Gaza des de l'inici de l'actual treva. i des de l'inici de l'ofensiva bèl·lica israeliana l'octubre del 2023. Ja són 73.000 els palestins morts a Gaza pel foc israelià i més d'un miler a la Cisjordània ocupada. Més del 80% dels edificis de la franja han estat danyats o destruïts. Incidents violents i enfrontaments amb la policia en la manifestació de Ginebra contra la cimera del G7 que començarà aquest dilluns a la localitat francesa de Vian, a 40 quilòmetres. Unes 20.000 persones han participat en la marxa per la ciutat suïssa que ha acabat amb alguns actes vandàlics contra comerços. França s'havia negat a acollir la manifestació i ha tancat gairebé tots els passos fronterers amb Suïssa per seguretat. La cimera de caps d'estat i de govern tindrà la presència de Donald Trump i les guerres de l'Orient Mitjà i d'Ucraïna en l'agenda. Enviat especial a Evian, Jordi Baró.
4: Un Tesla calcinat al mig del carrer a Ginebra i vidres trencats en un banc i els edificis de Nacions Unides en la protesta de milers de persones contra el G7. La policia suïssa ha disparat canons d'aigua i gasos lacrimògens al final d'una manifestació inicialment pacífica.
5: Soc aquí contra el G7, contra l'imperialisme de diferents països, per una Palestina lliure, també pel feminisme, contra el colonialisme, contra el racisme.
6: Expressar el meu descontentament amb l'arribada d'uns líders que considero imperialistes que es permeten donar una opinió política que afectarà milers de milions de persones, sabent que per mi aquestes són les principals raons del nostre malestar. Aquests líders contribueixen a protegir un sistema que explota milers de milions de persones.
4: Joieries i comerços de Ginebra estaven aquest cop blindats amb planxes de fusta en previsió dels desperfectes per l'experiència dels aldarulls de la cimera anterior, el 2003. 15.000 policies continuaran desplegats durant la cimera, que arrenca aquest dilluns a la veïna Evian, amb Trump i amb l'Orient Mitjà i Ucraïna en l'agenda. Agat de Maré és investigadora al think tank Consell Europeu per les Relacions Exteriors.
7: Hi havia temors inicials fa 6 o 8 mesos que els Estats Units segrestessin la cimera o que Trump ni tan sols hi aparegués. Els Estats Units han continuat finalment involucrats durant tot el procés. Això no era evident, així que crec que, sens dubte, hi ha un mèrit. La Casa Blanca, però, ja ha dit que no signarien acords concrets a la cimera, així que no cal aguantar la respiració.
4: Trump es veu les cares amb líders europeus del Canadà i Japó per primer cop des de l'inici de l'ofensiva contra l'Iran. França, anfitriona de la trobada, vol que la reunió serveixi per acostar posicions i evitar la confrontació amb el president dels Estats Units.
2: 3CAT Info.
0: Primer cap de setmana amb 4 incendis destacats a Catalunya, 3 aquest diumenge. S'han declarat a Cervià de les Garrigues, a Ponts, a la Noguera i a la zona de la Serreta de Vilafranca del Penedès. Aquest últim ja està extingit, els altres dos estabilitzats. El que ha afectat més hectàrees, 33, és el de Cervià de les Garrigues. No hi ha hagut danys personals, però s'han hagut de desallotjar 8 persones i Protecció Civil. A través d'un missatge és alerta als mòbils, s'ha demanat el confinament de les que eren a la zona durant unes 3 hores. El cap de la regió de Lleida d'agents rurals, Manel Vidal, explica la principal hipòtesi de l'origen del foc.
8: Són treballs mecànics amb una radial. Volem aprofitar per recordar que en aquestes condicions meteorològiques tots els treballs que generen xispes, escalfor, a prop de vegetació, sobretot si és fina i seca, són molt perillosos.
0: L'alcaldessa, Mercè Rubió, ha lamentat en declaracions a 3CAT Info la deixadesa d'alguns propietaris de terrenys.
9: Hi ha gent que viu fora i no ho fan, hi ha gent que viu allà i tampoc, i a més fan barbacoes, històries d'aquestes, i no comprenen que això comporta un perill.
0: A Ponts, a la Noguera, s'han cremat unes 6 hectàrees i mitja. En tots dos focs, els bombers continuen treballant-hi. Aquest diumenge també s'ha controlat l'incendi de Sanaüja, a la Segarra, que ha cremat unes 50 hectàrees de terreny agrícola i forestal. Durant el cap de setmana hi ha hagut risc molt alt de foc en 8 comarques del país. Martí Rossell, subinspector dels bombers.
10: El que estem començant a veure ja és aquest canvi a una massa forestal ja més estressada i més afectada per aquestes temperatures d'aquests últims dies, que comença a respondre pitjor als incendis.
0: Aquest dilluns el risc molt alt d'incendi s'amplia a 51 municipis. Els docents mobilitzen milers de persones al carrer una setmana abans de decidir el rumb de les protestes de cara al curs vinent. Aquest diumenge, milers de persones, 25.000 segons els organitzadors, 7.000 segons la Guàrdia Urbana, han tornat a reclamar al departament que no tanqui les negociacions. Si no, alerten, el curs que ve començarà amb més vagues i mobilitzacions. Sentim Yolanda Segura, de l'USTEC, i Laura Jané, de la CGT.
11: Si no és per obrir una negociació, no anirem a negociar res, és a dir, no anirem a reunir-nos perquè seria estèril.
12: Exigim al govern que segui amb el comitè de vaga, que segui amb tots els agents socials. Això s'ha de solucionar quan abans, però evidentment, si no ens trobem amb el govern durant l'estiu, doncs ens hi haurem de trobar als carrers durant la tardor.
0: La manifestació s'ha fet en un ambient molt reivindicatiu i festiu, amb crits a favor de l'escola pública i que reclamaven la dimissió de la consellera d'Educació. Les famílies hi han donat suport explícit amb un lema propi, amb què reclamaven un gran acord per l'educació pública. Pares i mares s'han afegit a la marea groga per demanar al departament que escolti tant les famílies com els docents.
13: Recolzar els docents, no?, perquè són qui estan cuidant les nostres criatures, així que el que volem és que els escoltin.
14: És el futur dels nostres fills i la seva l'educació depèn d'això i al final no hi ha res més important que la seva educació.
15: Tant recursos per poder, pues, que ells tinguin un aprenentatge correcte i que es pugui aplicar el dret d'inclusió.
16: I si comencen a defallir una miqueta és el nostre moment de donar suport perquè nosaltres som els dels primers beneficiats en que això canviï.
0: Els sindicats que no van signar el pacte amb el departament es reuniran dissabte que ve en l'Assemblea Educativa de Catalunya i volen definir l'estratègia sindical i reivindicativa per al curs que ve i decidir les prioritats després de les reunions dels centres i claustres. Els suïssos han rebutjat en un referèndum vinculant la iniciativa No a una Suïssa de 10 milions, que proposava limitar el creixement demogràfic amb traves a la immigració i restriccions al dret d'asil si abans del 2050 el país arribava als 9 milions i mig d'habitants. Segons dades facilitades per la televisió pública suïssa, el 55% dels votants han rebutjat la proposta que defensava en solitari el partit de l'extrema dreta populista, que argumentava que el creixement de la població suposa una pressió excessiva sobre les infraestructures públiques. El resultat l'han decantat les ciutats suïsses enfront dels municipis rurals més reticents a la migració. Un fenomen que és habitual, segons ha dit a Catalunya Ràdio Albert Esteve, director del Centre d'Estudis Demogràfics.
17: En els àmbits rurals, que són menys poblats, petites arribades de persones a l'estranger, doncs de seguida es fan molt més visibles. No? I això està passant, per exemple, en Catalunya, doncs que si bé el gruix de la immigració en nombres absoluts està a l'àrea metropolitana de Barcelona, també és ben cert, doncs, que hi ha municipis molt petitonets de Catalunya, doncs, que també tenen més d'un 40 o un 50% d'immigració.
0: I en referència a l'evolució de la demografia a Catalunya per la migració, Albert Esteve ha dit que prop de la meitat dels nous naixements ja són de mare estrangera.
17: El que és la fecunditat, que és el nombre de fills mitjà que tenim, no és gaire massa allunyat dels autòctons. No només és un tema de fecunditat, sinó és que la població estrangera està contribuint a augmentar, diguem, la població fèrtil, la població que pot tenir fills. Per exemple, a un lloc com Catalunya, gairebé el 45 o 47% dels naixements són de mare estrangera.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: Arrenca una setmana clau als tribunals per al govern de Pedro Sánchez. Dilluns està citada la seva dona, Begoña Gómez, davant del jutge Peinado, que amenaça de conduir-la per la força si no hi va. Dimecres arribarà al plat fort amb la declaració de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional. Madrid, Alba Gil.
18: Han estat 2 anys de polèmica investigació dirigida pel jutge Juan Carlos Peinado, a qui l'Audiència Nacional ha corregit nombroses vegades. I abans de posar-hi punt final, ha citat Begoña Gómez a una audiència preliminar sota amenaça de fer servir la força si no s'hi presenta. El mateix aplica a l'empresari Juan Carlos Barrabés i a l'assessora de la Moncloa, Cristina Álvarez. Es tracta de l'últim pas abans d'enviar-los a judici, que farà un jurat popular. Les acusacions demanen per a Gómez 24 anys de presó per malversació, tràfic d'influències, corrupció i apropiació indeguda, mentre que la Fiscalia en sol·licita l'absolució. La citació arriba després que la Guàrdia Civil no hagi trobat moviments sospitosos als comptes de la dona de Sánchez, que aquesta setmana encara una segona cita clau, la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero com a presumpte líder d'una trama de tràfic d'influències. serà dimecres i dijous i haurà de donar explicacions del rescat de Plus Ultra, els suposats negocis il·lícits i especialment de les joies que van trobar en una caixa forta al seu despatx i que han estat valorades en 1,3 milions d'euros. Un preu que ha dut el jutge Calama a obrir una segona investigació per contraband i frau fiscal. Però la setmana no s'acaba aquí. També passarà pel Senat, on dimarts compareixerà la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, i divendres la fiscal general de l'Estat, Teresa Peramato. Totes dues hauran d'aclarir les reunions amb l'exmilitant socialista Leire Díez.
0: Per cert, aquest dilluns està previst que comparegui en roda de premsa la secretària d'Organització del PSOE, Rebeca Torró, per fer balanç de les mesures de control intern contra la corrupció que el partit va posar en marxa ara fa un any, després que esclatés el cas Terran.
2: El temps.
0: Eloi Cordomí.
19: Sembla que començarem la setmana amb un temps càlid encara, però una mica més variable. Ja dilluns al matí podem tenir alguns núvols, quatre gotes passatgeres entre la matinada i primera hora, poca cosa, amb tendència que a la tarda creixin noves nuvolades i més tempestes. En aquest cas, a la tarda sí que esperem un temps més inestable, amb ruixats i tempestes que poden aparèixer al Pirineu i al Prepirineu, però també avançada a la tarda poden arribar a la Catalunya Central o al Pla Lleida. Podrien ser fortes, anar acompanyades d'alguna calamarsada, ho adverteix també el Servei Meteorològic de Catalunya, amb un avís d'intensitat de pluja, 20 litres en mitja hora, al Solsonès, al Berguedà, al Lluçanès, al Ripollès i també la comarca de la Cerdanya. A la resta de Catalunya, en general, el temps serà assolellat i molt càlid una altra vegada, amb màximes de més de 34 o 35 graus a les zones més càlides. La resta de la setmana, temps tranquil, assolellat, potser dimarts encara algun ruixat de tarda i amb temperatures més altes al final de la setmana.
2: 3CAT Info.
20: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3CAT Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
2: El radar, el podcast diari de notícies a 3CAT Info, amb Eloi Barrera.
20: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.

0: El cantant nord-americà Olivier Tree ha mort en un accident aeri entre dos helicòpters a Rio de Janeiro, al Brasil, en què han perdut la vida un total de 6 persones. Olivier Tree, de 32 anys, era al Brasil en una gira internacional de concerts que l'havia de portar els pròxims dies a Europa i el proper dia 4 de juliol a la Sala Apolo de Barcelona. El cantant californià, conegut per temes com aquest Miss You, tenia més de 15 milions de seguidors a TikTok i més d'11 milions d'oients mensuals a Spotify. En el mateix helicòpter que Tri hi viatjaven també el youtuber argentí Gaspi, de 23 anys, i dos productors musicals, a més del pilot. L'altra víctima és el pilot de l'altre parell amb qui ha xocat.
1: Trescat Info.
0: El govern britànic prohibirà a partir d'aquest dilluns les xarxes socials als menors de 16 anys, segons avancen diversos mitjans britànics. Als menors d'aquesta edat tampoc se'ls permetrà comunicar-se amb estranys en els xats de jocs en línia. L'executiu de Keir Starmer pretén establir més restriccions que Austràlia, el primer país que va imposar una prohibició d'aquestes característiques que no ha funcionat com preveien les autoritats. Les xarxes afectades sí que serien les mateixes 10, entre les quals hi ha TikTok, YouTube, Instagram, Facebook o X. WhatsApp quedaria exclosa de la prohibició. Està previst que aquest dilluns s'expliquin els detalls de la mesura que, segons el govern britànic, té el suport d'una amplíssima majoria de ciutadans. I el Regne Unit ha interceptat un patruller de la flota fantasma russa al Canal de la Mànega. Per primer cop, soldats britànics han abordat un vaixell afectat per les sancions internacionals en una operació que s'ha allargat 6 hores. L'exèrcit reté i vigila l'embarcació que porta la bandera del Camerun davant de la costa sud d'Anglaterra mentre continuen les investigacions. El patruller havia sortit fa 10 dies d'un port rus prop de Sant Petersburg. El vaixell havia canviat de nom i dues vegades de bandera després de la primera sanció l'estiu de l'any passat. El primer ministre britànic ha tret pit de l'èxit de l'operació, que el president Zelensky ha agraït en un missatge a les xarxes. Keir Starmer ha considerat inacceptable que vaixells de la flota fantasma russa intentin esquivar les sancions per finançar la guerra d'Ucraïna. Moscou exporta el 75% del petroli rus i derivats mitjançant centenars d'aquests vaixells. El Kremlin ha acusat Londres de voler distreure els britànics dels problemes interns amb la intercepció d'aquest petrolier.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Banc de Sang i Teixits fa una crida a augmentar el nombre de donants coincidint amb el Dia Mundial del Donant de Sang que s'ha celebrat aquest diumenge. L'objectiu és superar l'11% del total de donants i consolidar una base estable que asseguri les reserves de sang en el futur. Entre gener i maig d'aquest any s'han registrat gairebé 14.000 donants, una xifra superior a la del mateix període del 2025. Tot i la millora, l'entitat alerta que cal continuar sumant persones que donin sang regularment per compensar aquells donants que, per edat o per altres circumstàncies, deixen de fer-ho. Un dels aspectes més destacats és la xifra de joves. Gairebé la meitat dels donants, un 46%, tenen entre 18 i 25 anys. La Generalitat i Esquerra Republicana han segellat el canvi legal que ha de permetre crear l'Autoritat Aeroportuària de Catalunya. Aquest nou ens té per objectiu agrupar totes les competències que la Generalitat ja té en matèria aeroportuària i tractar de condicionar les decisions que prengui AENA, l'empresa estatal que té el control dels principals aeroports de l'Estat. El govern català també està enllestint un pla estratègic per incloure la connexió via ferrocarril entre els principals aeròdroms del país. Recordem que des de l'executiu català s'ha subratllat en diverses ocasions la voluntat de tenir presència i veu en la gestió de l'aeroport del Prat, aplicant la mateixa fórmula del Port de Barcelona, és a dir, amb titularitat estatal, però en què participen també la Generalitat, les administracions locals i els agents socials. Des d'AENA, però, sempre s'ha deixat clara l'oposició a la gestió elegant que podria suposar riscos importants per a la viabilitat del Prat. Aquesta modificació s'incorporarà al tràmit d'esmenes de la llei d'acompanyament dels pressupostos que s'ha d'aprovar el pròxim 2 de juliol. L'Ajuntament d'Olot ha desempadronat 1.300 persones per frau en el primer any de funcionament de l'oficina que ho controla, amb l'objectiu d'ajustar els serveis públics a la població. Bàsicament, eren persones que s'empadronaven però no vivien a Olot, o bé propietaris que feien negoci amb immigrants a qui cobraven per empadronar-los. Ens ho explica des d'Olot Gerard Vilà.
2: Persones que s'empadronen a Olot i que no hi han viscut mai, o bé propietaris que ho faciliten a immigrants a canvi de diners. Aquests són els dos perfils més habituals que s'ha trobat l'inspector que s'ocupa de l'oficina del padró d'Olot. L'alcalde de la ciutat, Agustí Arbós, assenyala l'èxit de la iniciativa.
3: Hem trobat una metodologia al llarg d'aquests mesos en el qual ja immediatament, veient les dades, ja d'entrada, diguem, ens surt una llum vermella a determinats habitatges on veiem que hi ha unes situacions que fàcilment, probablement, són fraudulentes, i és on es dirigeix aquest inspector.
2: Arbós, però, carrega contra una llei que diu que els va en contra especialment perquè els obliga a empadronar ocupes.
3: No pot ser que els ajuntaments estiguem obligats a empadronar ocupes. No pot ser. Però, en canvi, la llei t'hi obliga, però el que sí que no farem és que sobre hi hagi més abusos i més fraus sobre aquest padró.
2: Arbós diu que seguiran treballant perquè l'oficina del padró ha donat molt bons resultats.
0: Cau a València una xarxa criminal dedicada a l'explotació de persones transsexuals. La Policia Nacional ha detingut 4 dones i un home per obligar víctimes transsexuals a prostituir-se i a consumir drogues. L'operació policial ha permès alliberar 9 víctimes que estaven retingudes en contra de la seva voluntat. Estaven sotmeses a un estricte control de moviments i a multes econòmiques si no feien el que se'ls deia. Els diversos registres que s'han fet s'han intervingut diners en efectiu i drogues com metamfetamina, cocaïna i marihuana.
1: Esports.
0: Amb Alfons Gorina.
4: Aquest dilluns debuta la selecció espanyola al Mundial de Futbol, a les 6 i contra Cap Verd. Luis de la Fuente ha parlat sobre la possibilitat de que Lamine Yamal jugui uns minuts.
5: Estamos siguiendo las indicaciones de todos los cuerpos médicos, tanto en su momento del Barça como ahora el cuerpo médico de la selección, con nuestros preparadores físicos. Indican que también está para jugar mañana sin ningún contratiempo. No, como digo, a punto para jugar 90 minutos, pero sí para participar durante un tiempo. Las características del juego, los momentos, etcétera, etcétera, eso te invitan a, o te indican que pueda salir en un momento u otro.
4: I el Barça és campió d'Europa d'handbol.
6: Campions! El Barça ho ha tornat a fer! El Barça és campió d'Europa! La 13ª, la 50ª de la història del club! 37-34! Quina exhibició! Quin partit contra el Füchse de Berlín! El Barça reina Europa! El Barça reina Colònia! Fa història i és de nou campió d'Europa!
4: L'equip blaurana s'ha imposat al Füchse de Berlín per 37-34 a la final disputada a Colònia en un partit descomunal del porter del Barça, Emil Nielsen, en el que ha estat el seu darrer partit com a blaurana. I també gràcies als 7 gols de Frade, els 6 d'Aleix Gómez i altres 6 de Blas Jang. Domen Makuç ha estat escollit MVP de la final. Podem sentir el jugador del Barça i en Barrufet.
7: El millor dia de la meva vida. És un somni per mi, sempre he dit. El meu somni més gran és guanyar la Champions del Barça, fer-ho d'aquesta manera amb aquest grup. I la meva família l'agrada, ha sigut increïble.
4: El Barça suma les 50ena Champions de la seva història com a club. Són 5 del futbol masculí, 4 del femení, 2 Eurolligues de bàsquet, 4 Champions de futbol sala, 22 d'hoquei patins, i l'handbol ha aconseguit aquest diumenge la seva 13ena Champions. Sentim el president del Barça, Rafa Juste, parlant d'aquesta xifra.
8: És veritat, són 50 títols de la nostra història. Som el club més lleugerat del món, per tant, som el millor club del món. I això també fa que avui sigui un dia de moltíssim orgull gràcies a aquests jugadors, a l'entrenador i a tota la gent que ha vingut des de Catalunya a veure'ls, no? Donar-los també des d'aquí el meu agraïment.
4: Abans d'aquesta final, per cert, el Magdeburg ha guanyat 26-32 a l'Alborg danès en el partit pel tercer lloc.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: La penya ha estat eliminada a les semifinals de la Lliga CB en perdre el tercer partit a l'Olímpic de Badalona contra el València per 75-87. Ricky Rubio no s'ha volgut mullar sobre si ha estat el seu darrer partit amb els verdinegres.
9: Sí, la balança pues, està molt bé, no? El que passa que físicament pues, també després hi ha temps amb la família, hi ha moltes variants que han han de posar-se sobre la taula. Ho parlarem tranquil·lament quan les emocions baixin i veure, no? Una temporada és molt exigent, però bueno, he sigut feliç.
4: El València, doncs, serà el rival del Barça a la final. Una final que arrenca el pròxim dijous a València.
1: 3CAT Info.
4: També en bàsquet, els New York Knicks s'han proclamat campions de l'NBA.
10: It's over! It's over! Knicks fans, this is not a dream! Your long, long wait has ended! Go ahead and cry! After 53 years, the Knicks are finally NBA champions once again!
4: Els Knicks han tornat a remuntar els Spurs i els han guanyat a San Antonio per 90-94, posant un 4-1 definitiu a la final de l'NBA, que els dona el tercer títol de la seva història, el primer des del 1973. El base dels Knicks, Jalen Brunson, ha estat escollit MVP de la final. Ha anotat 45 punts en aquest cinquè definitiu partit, mentre que els seus companys n'han anotat 49.
1: L'actualitat esportiva a fons.
4: Lewis Hamilton s'ha endut la victòria al Gran Premi de Barcelona a Catalunya de Fórmula 1 per davant de George Russell i Lando Norris. La victòria de Hamilton és la seva primera amb l'escuderia Ferrari i la seva setena a Montmeló. Pel pilot britànic, aquest triomf és un somni.
11: I watched Ferrari have all that success when I was younger, watching it on
12: TV. Quan era jove veia el Michael tenir tot l'èxit Ferrari.
11: Watch the screens and wonder what it'd be like to win in that car.
12: I com seria guanyar en Ferrari? Ho pensava.
11: And everyone works so hard for it.
12: I tothom treballa molt dur en aquesta fàbrica.
11: I'm forever grateful to them.
12: Estaré sempre agraït a ells.
11: This is the first, I hope, of many, but great pit stops.
12: Espero que sigui la primera de moltes.
11: Fantastic.
4: La victòria de Hamilton i Ferrari, per cert, ha estat la primera d'aquest campionat que no s'ha endut un pilot de Mercedes. Precisament el líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha hagut d'abandonar per avaria del seu Mercedes quan rodava segon a 4 voltes pel final. Antonelli segueix líder, ara amb 41 punts d'avantatge sobre Lewis Hamilton. Carlos Sainz ha estat 12è i Fernando Alonso ha abandonat. Tot això en un circuit de Barcelona-Catalunya que ha registrat una gran assistència aquests dies. Més de 300.000 espectadors durant el cap de setmana, amb uns 100.000 espectadors el dissabte i gairebé 125.000 aquest diumenge.

0: Aquestes són les principals informacions que us hem explicat fins ara. Estats Units i l'Iran arriben a un acord. El president Donald Trump ha anunciat que reobre immediatament l'estret d'Hormuz i el govern del Pakistan, que fa de mediador, anticipa que hi haurà una cerimònia per firmar divendres que ve. L'Iran confirma l'acord, però assegura que ha obligat Washington a acceptar-lo. Primer cap de setmana de la campanya d'estiu amb incendis destacats al país. El d'aquest diumenge a Cervià de les Garrigues i Ponts, a la Noguera, estan estabilitzats. El que hi ha hagut a Vilafranca del Penedès està extingit. Aquest dilluns el perill molt alt d'incendi s'amplia a 51 municipis. A partir d'ara us explicarem que aquest dilluns comença el dispositiu del govern per prevenir accidents durant la temporada de bany. Posa sobretot el focus en la gent gran que es banya a les platges i en la vigilància de menors en les piscines. I anirem a Girona, on aquest diumenge la ciutat ha vibrat amb la diada del 30è aniversari dels Marrecs de Sal, amb dues construccions de gamma extra dels castellers de Vilafranca i quatre bàsiques de nou dels Verds i de l'altra colla convidada, la Jove de Tarragona. Els Marrecs han estrenat el primer set de vuit de la temporada. I en esports, que destaquem, Alfons Gorina?
1: Aquest dilluns debuta la selecció espanyola al Mundial de Futbol contra Cap Verd a les 6 de la tarda. De la Fuente assegura que Lamine està per jugar, però no als 90 minuts. Jugats aquest diumenge, Alemanya 7, Curaçao 1 i Països Baixos 2, Japó 2. El Barça s'ha proclamat campió de la Champions d'handbol. L'equip blaurana s'ha imposat al Füchse de Berlín 37-34 a la final disputada a Colònia. És la 13a Champions de la secció, la 50a en total pel Barça com a club. La penya ha estat eliminada a les semifinals de la Lliga CB en perdre el tercer partit a l'Olímpic de Badalona contra el València per 75-87. El València, doncs, serà el rival del Barça a la final. I Lewis Hamilton ha guanyat el Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1. La victòria de Hamilton és la seva primera amb l'escuderia Ferrari i la seva setena amb un maló.
0: Pel que fa al temps, aquest dilluns el començarem amb alguns núvols i moltes estones de sol. La temperatura continuarà sent alta. A partir del migdia apareixeran tempestes al Pirineu i Prepirineu, que durant la tarda podrien arribar al Pla de Lleida o a la Catalunya Central. Donald Trump ha anunciat que hi ha acord amb l'Iran i que reobre immediatament l'estret d'Hormuz. El president dels Estats Units ho ha dit en un missatge a la seva xarxa social minuts després que ho hagi anunciat el primer ministre del Pakistan, país que fa de mediador, que ha afegit que hi haurà una firma oficial a Suïssa divendres que ve. La televisió estatal iraniana ha assegurat que ha forçat els Estats Units a acceptar l'acord. Anem a Washington. Oriol Serra.
2: Tant el president dels Estats Units com el primer ministre del Pakistan, el país mediador en les negociacions entre nord-americans i iranians, asseguren que s'ha arribat a un acord entre Washington i Teheran per aturar la guerra que dura des de fa més de dos mesos. Donald Trump, com és habitual, a través de la seva xarxa social, ha anunciat l'acord, ha felicitat tothom i ha ordenat l'obertura de l'estret d'Hormuz per part nord-americana, assegurant que el bloqueig s'ha acabat. El president nord-americà ha reblat amb un embarcacions al món, engegueu màquines, deixeu que flueixi el petroli. A partir d'ara s'obre una nova fase de negociacions per establir els detalls tècnics d'un acord final entre l'Iran i els Estats Units. La previsió és que calguin com a mínim dos mesos.
0: El viceministre iranià d'Afers Estrangers ha confirmat que l'acord amb els Estats Units posa fi immediatament a la guerra en tots els fronts, deixant clar que això inclou el Líban. Aquest alt càrrec ha precisat que els compromisos iranians entraran en vigor a partir de divendres, que és quan es farà la cerimònia de l'acord a Suïssa. No obstant això, Trump ha dit que l'obertura de l'estret d'Hormuz i el desbloqueig nord-americà als ports iranians serien immediats. El govern iranià ha assegurat que s'obrirà un període de 60 dies que ells centraran en el final de les sancions. Els Estats Units, per la seva banda, sempre han dit que aquesta segona fase de les converses serien per neutralitzar el material nuclear per impedir que puguin tenir aquest tipus d'armament. Per cert, que la Casa Blanca ha confirmat que la cerimònia de divendres hi anirà el vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, el principal impulsor de les negociacions, i possiblement també hi assistirà el mateix Donald Trump. L'acord s'ha anunciat hores després d'un atac d'Israel a Beirut que ha fet 3 morts i que ha provocat que Donald Trump esdronqués Benjamin Netanyahu davant la possibilitat que les negociacions descarrilessin. L'Iran sempre ha exigit que l'acord inclogui el cessament de les hostilitats al Líban, però Netanyahu s'ha anat mostrant reticent. Anem a Jerusalem. Jordi Bresco.
3: Israel va activar l'alerta per a un atac amb míssils per part de l'Iran ahir a la tarda, en previsió que es repetiria el que va passar justament fa una setmana, que l'Iran respondria a l'atac israelià a Beirut, cosa que el règim de Teheran considera una línia vermella. L'atac a la capital libanesa de la setmana passada ja va molestar Donald Trump i el d'ahir va fer que directament es dirigís a Netanyahu amb els següents termes: per què collons ataques, segons va publicar el portal Axios. El primer ministre israelià ja va avisar que no renunciaria a atacar Beirut si continuaven els atacs de Hezbollah contra el nord d'Israel. L'acord entre l'Iran i els Estats Units no és ni de bon tros la seva prioritat.
4: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
0: Primer cap de setmana amb 4 incendis destacats a Catalunya, 3 aquest diumenge. S'han declarat a Cervià de les Garrigues, a Ponts, a la Noguera i a la zona de la Serreta de Vilafranca del Penedès. Aquest últim ja està extingit, els altres dos estabilitzats. El que ha afectat més hectàrees, 33, és el de Cervià de les Garrigues. No hi ha hagut danys personals, però s'han hagut de desallotjar 8 persones i Protecció Civil, a través d'un missatge és alerta als mòbils, ha demanat el confinament de les que eren a la zona durant unes 3 hores. El cap de la regió de Lleida d'Agents Rurals, Manel Vidal, explica la principal hipòtesi de l'origen del foc.
5: Són treballs mecànics amb una radial. Volem aprofitar per recordar que en aquestes condicions meteorològiques tots els treballs que generen xispes, escalfor, a prop de vegetació, sobretot si és fina i seca, són molt perillosos.
0: L'alcaldessa Mercè Rubió ha lamentat en declaracions a 3Cat Info la deixadesa d'alguns propietaris de terrenys.
6: Hi ha gent que viu fora i no ho fan, hi ha gent que viu allà i tampoc, i a més fan barbacoes, històries d'aquestes, i no comprenen que això comporta un perill.
0: A Ponts, a la Noguera, s'han cremat unes 6 hectàrees i mitja. En tots dos focs, els bombers continuen treballant-hi. Aquest diumenge també s'ha controlat l'incendi de Sanaüja, a la Segarra, que ha cremat unes 50 hectàrees de terreny agrícola i forestal. Durant el cap de setmana hi ha hagut risc molt alt de foc en 8 comarques del país. Martí Rosell, subinspector dels bombers.
7: El que estem començant a veure ja és aquest canvi a una massa forestal ja més estressada i més afectada per aquestes temperatures d'aquests últims dies, que comença a respondre pitjor als incendis.
0: Aquest dilluns el risc molt alt d'incendi s'amplia a 51 municipis. D'aquí poc menys d'un mes es complirà un any de l'incendi de Paüls, al Baix Ebre, que va arrasar més de 3.300 hectàrees. Per primera vegada s'ha desplegat un model pioner en què les administracions públiques fan d'intermediàries per ordenar l'extracció i dinamitzar la gestió de les finques afectades. Anem a Paüls, Ariana Escoda.
8: L'actuació ha consistit en dividir la zona cremada en 12 lots que fan rendibles els treballs a 4 empreses forestals que s'encarreguen de retirar la fusta cremada. Es tracta d'una feina que no comporta un cost afegit als propietaris de les finques afectades. Eusebi Casanova, enginyer forestal de Boscos i Recursos Forestals d'Agricultura, explica la iniciativa i en fa balanç.
9: Cada empresa talla una zona amb les autoritzacions dels propietaris que els ajuntaments han col·laborat en buscar els propietaris. I la veritat és que està tenint un resultat més que satisfactori, perquè és una cosa que fins ara no s'havia fet mai.
8: Amb tot, alguns dels titulars de les finques afectades reclamen un calendari dels treballs i demanen que es prioritzin aquells bancals on encara es cultiva, com detalla el jove agricultor Genís Espinosa.
10: La reclamació seria que mos fessin un pla de, o un calendari, com se fa a tot arreu, no? A tots els àmbits laborals, un calendari anual per saber aproximadament quan podem confiar de que trauran els pins i si podem confiar que mos trauran, perquè si no els han de traure haurem de fer actuacions nosaltres per traure combustible del bosc, no?
8: En casos d'incendis forestals, els propietaris de les finques afectades són qui han de gestionar els arbres que es cremen. El model pioner que s'ha aplicat a Paüls promou la coordinació entre tots els agents implicats en un context de mosaic agrari ebrenc molt fragmentat, on localitzar els titulars de totes les parcel·les no sempre és fàcil.
0: Els docents mobilitzen milers de persones al carrer una setmana abans de decidir el rumb de les protestes de cara al curs vinent. Aquest diumenge, milers de persones, 25.000 segons els organitzadors, 7.000 segons la Guàrdia Urbana, han tornat a reclamar al departament que no tanqui les negociacions. Si no, alerten, el curs que ve començarà amb més vagues i mobilitzacions. Sentim Yolanda Segura, de la USTEC, i Laura Gené, de la CGT.
11: Si no és per obrir una negociació, no anirem a negociar res, és a dir, no anirem a reunir-nos perquè seria estèril.
12: Exigim al govern que segui amb el comitè de vaga, que segui amb tots els agents socials. Això s'ha de solucionar quan abans, però evidentment, si no ens trobem amb el govern durant l'estiu, doncs ens hi haurem de trobar als carrers durant la tardor.
0: La manifestació s'ha fet en un ambient molt reivindicatiu i festiu, amb crits a favor de l'escola pública i que reclamaven la dimissió de la consellera d'Educació. Les famílies hi han donat suport explícit amb un lema propi amb què reclamaven un gran acord per l'educació pública. Pares i mares s'han afegit a la marea groga per demanar al departament que escolti tant les famílies com els docents.
13: Recolzar els docents, no? Perquè són qui estan cuidant les nostres criatures, així que el que volem és que els escoltin.
14: És el futur dels nostres fills i la seva educació depèn d'això, i al final no hi ha res més important que la seva educació.
15: Tant recursos per poder, pues, que ells tinguin un aprenentatge correcte i que es pugui aplicar el dret d'inclusió.
16: I si comencen a defallir una miqueta és el nostre moment de donar suport, perquè nosaltres som els dels primers beneficiats en què això canviï.
0: Els sindicats que no van signar el pacte amb el departament es reuniran dissabte que ve en l'Assemblea Educativa de Catalunya i volen definir l'estratègia sindical i reivindicativa per al curs que ve i decidir les prioritats després de les reunions dels centres i claustres. Acord entre el govern i els comuns perquè les famílies monoparentals tinguin els mateixos descomptes a la universitat que les nombroses. Es posarà en marxa aquest curs que ve, 2026-2027, i permetrà que les famílies monoparentals que tinguin un fill paguin la meitat de les quotes universitàries i, si en tenen més, se'ls bonificarà el 100% de la matrícula. Ho explica Núria Montserrat, consellera de Recerca i Universitats, en declaracions a Catalunya Ràdio.
17: Són famílies que requereixen doncs, encara una ajuda més integral, no? Que ajudin realment a que la universitat torni a ser ascensor social.
0: La mesura és fruit de l'acord de pressupostos signat amb els comuns i l'aprovarà aquest dimarts el Consell Executiu. Es destinaran 12 milions i mig d'euros dels pressupostos a aquesta mesura. Sentim Jéssica Albiach, presidenta del grup parlamentari dels comuns.
18: Serà una qüestió de justícia perquè prop del 50% de les famílies monomarentals, a més de que estan tirades endavant per una dona, que estan situades en risc de pobresa, estem parlant exactament del 47,8%. A més, estem parlant d'una pobresa de persones que fins i tot tenen una o dues feines.
0: A Catalunya hi ha reconegudes 78.500 famílies monoparentals i més de 164.000 de nombroses. Aquest dilluns comença el dispositiu del govern per prevenir accidents durant la temporada de bany. Posa sobretot el focus en la gent gran que es banya a les platges i en la vigilància de menors en les piscines. Imma Soler és la subdirectora de Protecció Civil.
19: És un medi que no és el nostre habitual i, per tant, no ens anem molt en compte quan entrem. No entrem a l'aigua si ens trobem malament, assegurem-nos de banyar-nos en llocs que siguin habilitats, tant en platges com en aigües interiors, com en rius, com en piscines, sobretot.
0: La web amb informació en temps real per poder consultar els serveis de les platges, així com l'estat del mar, torna a estar activa des d'aquest dilluns i fins al 15 de setembre. Estar informat i seguir les indicacions de seguretat és primordial per evitar accidents.
19: No ens banyem mai en algun lloc que no estigui habilitat per banyar-nos, no ens banyem mai si hi ha una senyalització de perill i atenem sobretot també a les banderes, Recordem el groc, el vermell, el verd, que ens indiquen doncs, quin és el perill que podem trobar en l'aigua.
0: Dissabte, un submarinista va morir a la zona de Cap de Creus i un noi es va ofegar a la resclosa del riu Llobregat, a l'Ametlla de Merola, al Berguedà. El tren guanya usuaris arran de l'encariment dels costos de viatjar en cotxe o en avió pel conflicte a l'Orient Mitjà. L'increment del preu de la benzina, del querosè i de retruc dels bitllets d'avió fa que moltes persones optin per moure's en tren, un transport més assequible. Avui dia, viatjar en tren d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid és un 44% més barat que abans de la liberalització del mercat ferroviari, ara fa 5 anys. Així es desprèn d'un estudi del cercador de reserves de trens i autobusos autobusos Trainline. El seu director general a Europa, Pedro García, preveu que els elevats costos energètics provocats per la guerra a l'Iran poden fer decantar els usuaris cap al tren a l'hora de planificar les vacances d'estiu.
20: Debido al conflicto en Medio Oriente, empezamos a ver señales del cambio modal acelerándose desde el avión hacia el tren por un tema fundamentalmente de precios. No sabemos dónde va a llegar este verano porque hay mucha incertidumbre, pero sí que empezamos a ver tendencias de cambios de esa demanda.
0: A això també hi ajuden els descomptes estatals en els bitllets de tren per als joves d'entre 18 i 30 anys. La rebaixa és de fins a un 50% per als trens d'alta velocitat i d'un 90% en mitjana distància, a banda de l'Interrail. Recta final de les obres de les tres basses que s'han construït a Ponent en el marc del projecte de modernització del Canal d'Urgell. Ens en dona més detalls Alba Mor.
21: Les tres basses estan pensades per abastir futurs sectors de rec amb un canal ja modernitzat, ho explica el cap de modernització, Pere Bailón.
22: Són basses pensades per la modernització. Per tant, el seu ús final serà el d'alimentar sectors de rec amb una superfície determinada, cadascun d'ells. Dintre d'aquesta funcionalitat hi ha com dos espais dintre una bassa. Un és l'espai de reserva, en el qual s'emmagatzema sempre l'aigua necessària perquè un sector funcioni durant un dia per si de cas hi ha qualsevol trencament. Després, a més, hi ha el volum de regulació que el que fa és guardar un espai pels desajustos entre les entrades i sortides d'aigua.
21: Mentre la modernització no arribi, però, les infraestructures serviran per fer un ús més eficaç de l'aigua. Els operaris treballen en la previsió que les obres acabin abans de l'estiu per posteriorment iniciar el pla d'ompliment, un pas que no s'ha d'allargar més d'un mes. Després s'iniciaran els tràmits corresponents amb l'Agència Catalana de l'Aigua, de manera que de cara a la campanya vinent ja puguin utilitzar-se.
4: El temps.
0: Eloi Cordomim.
23: Sembla que començarem la setmana amb un temps càlid encara, però una mica més variable. Ja dilluns al matí podem tenir alguns núvols, quatre gotes passatgeres entre la matinada i primera hora, poca cosa, amb tendència que a la tarda creixin noves nuvolades i més tempestes. En aquest cas, a la tarda sí que esperem un temps més inestable, amb ruixats i tempestes que poden aparèixer al Pirineu i al Prepirineu, però també avançada a la tarda poden arribar a la Catalunya Central o al Pla Lleida. Podrien ser fortes, anar acompanyades d'alguna calamarsada, ho adverteix també el Servei Meteorològic de Catalunya, amb un avís d'intensitat de pluja, 20 litres en mitja hora, al Solsonès, al Berguedà, al Lluçanès, al Ripollès i també la comarca de la Cerdanya. A la resta de Catalunya, en general, el temps serà assolellat i molt càlid una altra vegada, amb màximes de més de 34 o 35 graus a les zones més càlides. La resta de la setmana, temps tranquil, assolellat, potser dimarts encara algun ruixat de tarda i amb temperatures més altes al final de la setmana.
4: Informar, explicar, entendre. 3CAT Info.
0: Girona vibra amb la diada del 30è aniversari dels Marrecs de Salt amb dues construccions de gamma extra dels Castellers de Vilafranca i quatre bàsiques de nou dels Verds i de l'altra colla convidada, la Jove de Tarragona. Girona, David Prats.
24: Els Castellers de Vilafranca han refermat el bon inici de temporada a la plaça del Vi de Girona amb dos castells de gamma extra, el 4 de nou amb l'agulla i el pilar de 8. Cal destacar que el 4 amb l'agulla ha estat polèmic perquè l'enxaneta del Pilar no s'ha deixat anar quan sortien els terços. Els penedesencs també han descarregat el 3 i el 4 de nou. La Jove de Tarragona ha firmat la tripleta màgica més matinera del seu historial, amb el 4 de 9, el 3 de 9 i el 5 de 8. S'han acomiadat amb el Pilar de 6. Els Marrecs de Salt han completat el 7 de 8, el primer castell de la gamma alta de 8 de la temporada. L'han acompanyat del 3 i el 4 de 8.
0: El grup musical infantil El Pot Petit ha convertit el seu univers en un festival per a famílies.
25: Els pirates amb un mocador al cap, els pirates amb un ull tapat.
0: Sant Pere Pescador, a l'Alt Empordà, ha acollit aquest cap de setmana el Festipot amb una assistència d'unes 3.000 persones.
26: Jo vaig conèixer El Pot Petit des d'un o dos anys. I aleshores ens va fer gràcia venir aquí amb en germà, que també li agrada molt El Pot Petit.
27: Són dos cantants que es diuen Pau i Anna i que a mi i al meu germà ens agrada molt.
28: Aniré al concert del Pot Petit i m'han pentinat i m'han pintat la cara.
0: El càmping de les Dunes de Sant Pere Pescador s'ha convertit en un espai de convivència i molta música, on els protagonistes absoluts han estat els cantants del grup infantil La Jana i el Pau.
1: Sentim tremendament estimats. Jo porto des d'ahir que no paro d'emocionar-me. Veig a les famílies a les parcel·les, veig tothom passant-s'ho tan bé que, mira, és que ho dic i m'estic emocionant.
2: És molt maco que les famílies saben que és la primera edició, també. I això ja és únic i especial.
25: L'illa del tresor.
4: Entén el món que t'envolta en profunditat. Segueix el podcast del Radar de 3Cat Info.
0: La DO Terra Alta té en marxa un projecte per internacionalitzar la cultura del vi de la comarca amb l'ajuda de la ciència. Ho fa a través de la seva varietat més emblemàtica, la Garnatxa Blanca. El projecte Garnatxa Terra Alta, Ciència, Territori i Identitat vol posar també la comarca al mapa del món. Aquesta setmana, 8 dels millors sommeliers del món han passat per les vinyes de la DO. És un reportatge de Jordi Barranca amb el muntatge musical d'Albert Cots.
3: Parlem d'un projecte que busca remarcar les qualitats de la Garnatxa Blanca i posicionar-la a escala internacional. De retruc, també servirà per posicionar els vins de la DO, n'és la varietat més emblemàtica, i també a la comarca. Pilar Cavallés, la presidenta de la DO.
5: Fer que la nostra Garnatxa Blanca se pugui conèixer encara més a nivell de tot el món, fent-los vindre al nostre terreno, creiem que és la millor manera d'entendre com se fan, com surten i d'on surten les nostres garnatxes.
3: A banda de la denominació d'origen, en el projecte també hi col·laboren Vitec, que és el Centre Tecnològic del Vi de l'IRTA, i l'Associació de Turisme Rural de la Terra Alta. Tot plegat ho coordina l'INNOVI, el clúster vitivinícola català. El paper de la ciència és molt destacat.
5: D'alguna manera, poder fer un estudi més en l'àmbit sensorial i veure com evolucionen i com envelleixen les nostres garnatxes. La millor manera que hem trobat i que creiem que és portar-nos al nostre territori, que vegin els nostres sols, les nostres terres, el nostre paisatge, el nostre clima, que és mediterrani, i l'altitud que tenim, i com això afecta les nostres garnatxes i de quina manera evolucionen.
3: Parlem d'una varietat que porta frescor i acidesa als vins. Aquest precisament és un dels punts que han destacat alguns dels professionals del sector que han participat en el projecte. Parlem de persones com Ferran Centelles, director de vins de la Bulli Foundation.
6: La Garnatxa Blanca té, primer de tot, molta frescor i després un perfil de sabor únic. Et dona fruita, però també et dona hidrocarburs i envelleix molt bé. Llavors, és una gran varietat que s'ha de potenciar.
3: És un dels experts que han participat aquesta setmana en unes jornades de visita a diversos cellers de la comarca. Han recorregut les vinyes i s'han amarat de la història que hi ha en cada ampolla. En global parlem de 8 professionals d'arreu del món amb noms com el de Raymond Thompsons, millor sommelier del món l'any 2023.
7: Absolutely, I think the grape...
9: Absolutament, és positiu. No estem parlant de la varietat de raïm més coneguda a l'estranger. Penso que la tendència actual del sector i de la cultura al voltant del vi és buscar el que és únic, amb una història al darrere. Allò que potser no s'ha provat tant pel públic, bàsicament professionals, que sempre busquen la identitat del producte.
3: Tot plegat per arribar a aquest punt.
6: Que s'ha de prestigiar, i per això estem treballant amb els millors sommeliers del món, per entendre quin és el camí, no?, perquè la Garnatxa estigui a les grans llistes de vins, cartes de vins dels restaurants del món.
3: Claus d'un projecte, el Gracti, amb el qual es vol dotar d'un discurs més clar i compartit sobre el futur de la Garnatxa Blanca i de la DO Terra Alta.
0: I abans dels esports, un apunt: s'ha mort als 78 anys l'historiador medievalista Josep Maria Sans i Travé, exdirector de l'Arxiu Nacional de Catalunya entre el 1992 i el 2015, i figura clau en la preservació documental de Catalunya. Entre les gestions en què va participar hi ha la reclamació dels papers de Salamanca. De fet, va expressar la seva satisfacció quan la primera part dels documents confiscats pel franquisme va arribar al 2006.
4: Esports.
0: Amb Alfons Gorina.

0: para jugar 90 minutos, pero sí para participar durante un tiempo. Las características del juego, los momentos, etcétera, etcétera, eso te invitan a, o te indican que puedas salir en un momento u otro.
1: Partits jugats aquest diumenge, Alemanya 7, Curaçao 1 i Països Baixos 2, Japó 2. El Barça és campió d'Europa d'handbol.
2: Campions! El Barça ho ha tornat a fer! El Barça és campió d'Europa! La 13a, la 50a de la història del club! 37-34! Quina exhibició! Quin partit contra el Fuchs de Berlín! El Barça reina Europa! El Barça reina Colònia! Fa història i és de nou campió d'Europa!
1: L'equip blaurana s'ha imposat al Fuchs de Berlín per 37-34 a la final disputada a Colònia en un partit descomunal del porter del Barça, Emil Nielsen, en el que ha estat el seu darrer partit com a blaurana, i també gràcies als 7 gols de Frade, els 6 d'Aleix Gómez i altres 6 de Blas Jang. Domen Makuch ha estat escollit MVP de la final. Sentim el jugador del Barça, Ian Barrufet.
3: El millor dia de la meva vida. És un somni per mi, sempre he dit. El meu somni més gran és guanyar la Champions del Barça, fer-ho d'aquesta manera amb aquest grup. I la meva família d'agrada, ha sigut increïble.
1: El Barça suma la 50a Champions de la seva història com a club. Són 5 del futbol masculí, 4 del femení, 2 Eurolligues de bàsquet, 4 Champions de futbol sala, 22 d'hoquei patins, i l'handbol ha aconseguit la seva 13a Champions aquest diumenge. Sentim el president del Barça, Rafa Juste, valorant aquesta xifra.
4: És veritat, són 50 títols de la nostra història. Som el club més lleugerat del món, per tant, som el millor club del món. I això també fa que avui sigui un dia de moltíssim orgull gràcies a aquests jugadors, a l'entrenador i a tota la gent que ha vingut des de Catalunya a veure'ls, no? Donar-los també des d'aquí el meu agraïment.
1: Abans d'aquesta final, per cert, el Magdeburg ha guanyat 26-32 a l'Aalborg danès en el partit pel tercer lloc.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: La penya ha estat eliminada a les semifinals de la Lliga CB de bàsquet en perdre el tercer partit a l'Olímpic de Badalona contra el València per 75-87. Ricky Rubio no s'ha volgut mullar sobre si ha estat el seu darrer partit amb els verdinegres.
6: Sí, la balança pues, està molt bé, no? El que passa que físicament pues, també després hi ha temps amb la família, hi ha moltes variants que han de posar-se sobre la taula. Ho parlarem tranquil·lament quan les emocions baixin i veure, no? Una temporada... És molt exigent, però bueno, he sigut feliç.
1: El València, doncs, serà el rival del Barça a la final. Una final que arrenca el pròxim dijous a València.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: També en bàsquet, els New York Knicks s'han proclamat campions de l'NBA.
7: It's over! It's over! Knicks fans, this is not a dream! Your long, long wait has ended! Go ahead and cry. After 53 years, the Knicks are finally NBA champions once again.
1: Els Knicks han tornat a remuntar els Spurs i els han guanyat a San Antonio per 90-94, posant el 4-1 definitiu a la final de l'NBA, que els dona el tercer títol de la seva història, el primer des del 1973. El base dels Knicks, Jalen Brunson, ha estat escollit MVP de la final. Ha anotat 45 punts en aquest cinquè definitiu partit, mentre que els seus companys n'han anotat 49.
5: 3CAT Info.
1: Lewis Hamilton s'ha endut la victòria al Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1 per davant de George Russell i Lando Norris. La victòria de Hamilton és la seva primera amb l'escuderia Ferrari i la seva setena a Montmeló. Pel pilot britànic, aquest triomf és un somni.
8: I watched Ferrari have all that success when I was younger, watching it on
9: quan
8: TV.
9: Quan era jove veia el Michael tenir tot l'èxit Ferrari.
8: Watched the screens and wonder what it would be like to win in that
9: I
8: car.
9: I com seria guanyar en Ferrari? Ho pensava.
8: Everyone works so hard for it.
9: I tothom treballa molt dur en aquesta fàbrica.
8: I'm forever grateful to them.
9: Estaré sempre agraït a ells.
8: This is the first, I hope, of many, but great pit stops.
9: Espero que sigui la primera de moltes.
1: La victòria de Hamilton i Ferrari, per cert, ha estat la primera d'aquest campionat que no s'ha endut un pilot de Mercedes. Precisament el líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha hagut d'abandonar per avaria del seu Mercedes quan rodava segon a 4 voltes pel final. Antonelli segueix líder, ara amb 41 punts d'avantatge sobre Lewis Hamilton. Carlos Sainz ha estat 12è i Fernando Alonso ha abandonat. Tot això en un circuit de Barcelona-Catalunya que ha registrat una gran assistència aquests dies. Més de 300.000 espectadors durant el cap de setmana, amb uns 100.000 el dissabte i gairebé 125.000 aquest diumenge.
5: 3CAT Info.
1: I el Vila-sana s'ha proclamat campió de l'Hockey Lliga Femenina d'Hockey Patins per primera vegada a la seva història. Les

0: Estats Units i l'Iran arriben a un acord. El president Donald Trump ha anunciat que reobre immediatament l'estret d'Hormuz i el govern del Pakistan, que fa de mediador, anticipa que hi haurà una cerimònia per firmar divendres que ve. L'Iran confirma l'acord, però assegura que ha obligat Washington a acceptar-lo. Incidents violents i enfrontaments amb la policia en la manifestació de Ginebra contra la cimera del G7 que començarà aquest dilluns a la localitat francesa de Vian. Donald Trump participarà en la reunió de caps d'estat i de govern amb les guerres de l'Orient Mitjà i d'Ucraïna en l'agenda. Primer cap de setmana amb incendis destacats al país. Els d'aquest diumenge a Cervià de les Garrigues i Ponts, a la Noguera, estan estabilitzats. El que hi ha hagut a Vilafranca del Penedès està extingit. Els bombers alerten de l'elevat risc d'incendi en què es troba la massa forestal. Aquest dilluns el perill molt alt d'incendi s'amplia a 51 municipis. A les portes de l'última setmana del curs escolar, milers de docents i famílies es manifesten a Barcelona per reclamar un gran acord per l'educació pública. Els sindicats convocants, els que no van signar el pacte amb educació, avisen que si el departament no mou fitxa, el curs començarà amb noves vagues i mobilitzacions. Amb un 55% dels vots, els suïssos rebutgen en referèndum limitar la població del país a 10 milions d'habitants. El partit antiimmigració darrere aquesta proposta promet recuperar el debat els propers mesos. I a Girona, a la plaça del Vi, Diada Castellera aquest diumenge per celebrar els 30 anys de vida dels Marrecs de Sal, la colla més important del nord del país. Hi han participat també els castellers de Vilafranca i la Jove de Tarragona.
1: Esports. Aquest dilluns debuta la selecció espanyola al Mundial de Futbol contra Cap Verd a les 6 de la tarda. De la Fuente assegura que Lamine està per jugar, però no als 90 minuts. Jugats aquest diumenge, Alemanya 7, Curaçao 1 i Països Baixos 2, Japó 2. El Barça s'ha proclamat campió de la Champions d'handbol. L'equip blaurana s'ha imposat al Füchse de Berlín 37-34 a la final disputada a Colònia. És la 13a Champions de la secció, la 50a en total pel Barça com a club. La penya ha estat eliminada a les semifinals de la Lliga CB en perdre el tercer partit a l'Olímpic de Badalona contra el València per 75-87. El València serà el rival del Barça a la final. I Lewis Hamilton ha guanyat el Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1. La victòria de Hamilton és la seva primera amb l'escuderia Ferrari, la seva setena a Montmeló.
0: Pel que fa al temps, aquest dilluns el començarem amb alguns núvols i moltes estones de sol. La temperatura continuarà sent alta. A partir del migdia apareixeran tempestes al Pirineu i Prepirineu que durant la tarda podrien arribar al Pla de Lleida o a la Catalunya Central.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Donald Trump ha anunciat que hi ha acord amb l'Iran i que reobre immediatament l'estret d'Hormuz. El president dels Estats Units ho ha dit en un missatge a la seva xarxa social minuts després que ho hagi anunciat el primer ministre del Pakistan, país que fa de mediador, que ha afegit que hi haurà una firma oficial a Suïssa divendres que ve. La televisió estatal iraniana ha assegurat que ha forçat els Estats Units a acceptar l'acord. Washington, Oriol Serra.
3: Tant el president dels Estats Units com el primer ministre del Pakistan, el país mediador en les negociacions entre nord-americans i iranesos, asseguren que s'ha arribat a un acord entre Washington i Teheran per aturar la guerra que dura des de fa més de 2 mesos. Donald Trump, com és habitual, a través de la seva xarxa social, ha anunciat l'acord, ha felicitat tothom i ha ordenat l'obertura de l'estret d'Hormuz per part nord-americana, assegurant que el bloqueig s'ha acabat. El president nord-americà ha replat amb un embarcacions del món, engegueu màquines, deixeu que flueixi el petroli. A partir d'ara s'obre una nova fase de negociacions per establir els detalls tècnics d'un acord final entre l'Iran i els Estats Units. La previsió és que calguin com a mínim 2 mesos.
0: A Gaza, almenys 4 palestins morts i 7 de ferits a causa d'un atac israelí amb dron al camp de refugiats de Jabalia, al nord de la franja. Les víctimes es trobaven a unes poques desenes de metres de la línia groga, que marca fins a on poden estar els soldats israelians, segons l'acord de l'alto el foc d'octubre. I al sud de Gaza han mort 2 palestins més, un d'ells un nen de 13 anys. Amb aquestes noves víctimes s'apropen al miler els palestins morts a Gaza des de l'inici de l'actual treva. i des de l'inici de l'ofensiva bèl·lica israeliana l'octubre del 2023. Ja són 73.000 els palestins morts a Gaza pel foc israelià i més d'un miler a la Cisjordània ocupada. Més del 80% dels edificis de la franja han estat danyats o destruïts. Incidents violents i enfrontaments amb la policia en la manifestació de Ginebra contra la cimera del G7 que començarà aquest dilluns a la localitat francesa de Vian, a 40 quilòmetres. Unes 20.000 persones han participat en la marxa per la ciutat suïssa que ha acabat amb alguns actes vandàlics contra comerços. França s'havia negat a acollir la manifestació i ha tancat gairebé tots els passos fronterers amb Suïssa per seguretat. La cimera de caps d'estat i de govern tindrà la presència de Donald Trump i les guerres de l'Orient Mitjà i d'Ucraïna en l'agenda. Enviat especial a Evian, Jordi Baró.
4: Un Tesla calcinat al mig del carrer a Ginebra i vidres trencats en un banc i els edificis de Nacions Unides en la protesta de milers de persones contra el G7. La policia suïssa ha disparat canons d'aigua i gasos lacrimògens al final d'una manifestació inicialment pacífica.
5: Soc aquí contra el G7, contra l'imperialisme de diferents països, per una Palestina lliure, també pel feminisme, contra el colonialisme, contra el racisme.
6: Expressar el meu descontentament amb l'arribada d'uns líders que considero imperialistes que es permeten donar una opinió política que afectarà milers de milions de persones, sabent que per mi aquestes són les principals raons del nostre malestar. Aquests líders contribueixen a protegir un sistema que explota milers de milions de persones.
4: Joieries i comerços de Ginebra estaven aquest cop blindats amb planxes de fusta en previsió dels desperfectes per l'experiència dels aldarulls de la cimera anterior, el 2003. 15.000 policies continuaran desplegats durant la cimera, que arrenca aquest dilluns a la veïna Evian, amb Trump i amb l'Orient Mitjà i Ucraïna en l'agenda. Agat de Maré és investigadora al think tank Consell Europeu per les Relacions Exteriors.
7: Hi havia temors inicials fa 6 o 8 mesos que els Estats Units segrestessin la cimera o que Trump ni tan sols hi aparegués. Els Estats Units han continuat finalment involucrats durant tot el procés. Això no era evident, així que crec que, sens dubte, hi ha un mèrit. La Casa Blanca, però, ja ha dit que no signarien acords concrets a la cimera, així que no cal aguantar la respiració.
4: Trump es veu les cares amb líders europeus del Canadà i Japó per primer cop des de l'inici de l'ofensiva contra l'Iran. França, anfitriona de la trobada, vol que la reunió serveixi per acostar posicions i evitar la confrontació amb el president dels Estats Units.
2: 3Cat Info.
0: Primer cap de setmana amb 4 incendis destacats a Catalunya, 3 aquest diumenge. S'han declarat a Cervià de les Garrigues, a Ponts, a la Noguera i a la zona de la Serreta de Vilafranca del Penedès. Aquest últim ja està extingit, els altres dos estabilitzats. El que ha afectat més hectàrees, 33, és el de Cervià de les Garrigues. No hi ha hagut danys personals, però s'han hagut de desallotjar 8 persones i Protecció Civil. A través d'un missatge és alerta als mòbils, ha demanat el confinament de les que eren a la zona durant unes 3 hores. El cap de la regió de Lleida d'agents rurals, Manel Vidal, explica la principal hipòtesi de l'origen del foc.
8: Són treballs mecànics amb una radial. Volem aprofitar per recordar que en aquestes condicions meteorològiques tots els treballs que generen xispes, escalfor, a prop de vegetació, sobretot si és fina i seca, són molt perillosos.
0: L'alcaldessa, Mercè Rubió, ha lamentat en declaracions a 3Cat Info la deixadesa d'alguns propietaris de terrenys.
9: Hi ha gent que viu fora i no ho fan, hi ha gent que viu allà i tampoc, i a més fan barbacoes, històries d'aquestes, i no comprenen que això comporta un perill.
0: A Ponts, a la Noguera, s'han cremat unes 6 hectàrees i mitja. En tots dos focs, els bombers continuen treballant-hi. Aquest diumenge també s'ha controlat l'incendi de Sanaüja, a la Segarra, que ha cremat unes 50 hectàrees de terreny agrícola i forestal. Durant el cap de setmana hi ha hagut risc molt alt de foc en 8 comarques del país. Martí Rossell, subinspector dels bombers.
10: El que estem començant a veure ja és aquest canvi a una massa forestal ja més estressada i més afectada per aquestes temperatures d'aquests últims dies, que comença a respondre pitjor als incendis.
0: Aquest dilluns el risc molt alt d'incendis s'amplia a 51 municipis. Els docents mobilitzen milers de persones al carrer una setmana abans de decidir el rumb de les protestes de cara al curs vinent. Aquest diumenge, milers de persones, 25.000 segons els organitzadors, 7.000 segons la Guàrdia Urbana, han tornat a reclamar al departament que no tanqui les negociacions. Si no, alerten, el curs que ve començarà amb més vagues i mobilitzacions. Sentim Yolanda Segura, de la USTEC, i Laura Gené, de la CGT.
11: Si no és per obrir una negociació, no anirem a negociar res, és a dir, no anirem a reunir-nos perquè seria estèril.
12: Exigim al govern que segui amb el comitè de vaga, que segui amb tots els agents socials. Això s'ha de solucionar quan abans, però evidentment, si no ens trobem amb el govern durant l'estiu, doncs ens hi haurem de trobar als carrers durant la tardor.
0: La manifestació s'ha fet en un ambient molt reivindicatiu i festiu, amb crits a favor de l'escola pública i que reclamaven la dimissió de la consellera d'Educació. Les famílies hi han donat suport explícit amb un lema propi, amb què reclamaven un gran acord per l'educació pública. Pares i mares s'han afegit a la marea groga per demanar al departament que escolti tant les famílies com els docents.
13: Recolzar els docents, no?, perquè són qui estan cuidant les nostres criatures, així que el que volem és que els escoltin.
14: És el futur dels nostres fills i la seva educació depèn d'això, i al final no hi ha res més important que la seva educació.
15: Tant recursos per poder, pues, que ells tinguin una aprenentatge correcta i que es pugui aplicar el dret d'inclusió.
16: I si comencen a defallir una miqueta, és el nostre moment de donar suport, perquè nosaltres som els dels primers beneficiats en què això canviï.
0: Els sindicats que no van signar el pacte amb el departament es reuniran dissabte que ve en l'Assemblea Educativa de Catalunya i volen definir l'estratègia sindical i reivindicativa per al curs que ve i decidir les prioritats després de les reunions dels centres i claustres. Els suïssos han rebutjat en un referèndum vinculant la iniciativa No a una Suïssa de 10 milions, que proposava limitar el creixement demogràfic amb traves a la immigració i restriccions al dret d'asil, si abans del 2050 el país arribava als 9 milions i mig d'habitants. Segons dades facilitades per la televisió pública suïssa, el 55% dels votants han rebutjat la proposta que defensava en solitari el partit de l'extrema dreta populista, que argumentava que el creixement de la població suposa una pressió excessiva sobre les infraestructures públiques. El resultat l'han decantat les ciutats suïsses enfront dels municipis rurals més reticents a la migració. Un fenomen que és habitual, segons ha dit a Catalunya Ràdio Albert Esteve, director del Centre d'Estudis Demogràfics.
17: En els àmbits rurals, que són menys poblats, petites arribades de persones a l'estranger, doncs de seguida es fan molt més visibles. No? I això està passant, per exemple, en Catalunya, doncs que si bé el gruix de la immigració en nombres absoluts està a l'àrea metropolitana de Barcelona, també és ben cert, doncs, que hi ha municipis molt petitonets de Catalunya, doncs, que també tenen més d'un 40 o un 50% d'immigració.
0: I en referència a l'evolució de la demografia a Catalunya per la migració, Albert Esteve ha dit que prop de la meitat dels nous naixements ja són de mare estrangera.
17: El que és la fecunditat, que és el nombre de fills mitjà que tenim, no és gaire massa allunyat dels autòctons. No només és un tema de fecunditat, sinó és que la població estrangera està contribuint a augmentar, diguem, la població fèrtil, la població que pot tenir fills. Per exemple, en un lloc com Catalunya, gairebé el 45 o 47% dels naixements són de mare estrangera.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: Arrenca una setmana clau als tribunals per al govern de Pedro Sánchez. Dilluns està citada la seva dona, Begoña Gómez, davant del jutge Peinado, que amenaça de conduir-la per la força si no hi va. Dimecres arribarà al plat fort amb la declaració de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional. Madrid, Alba Gil.
18: Han estat 2 anys de polèmica investigació dirigida pel jutge Juan Carlos Peinado, a qui l'Audiència Nacional ha corregit nombroses vegades. I abans de posar-hi punt final, ha citat Begoña Gómez a una audiència preliminar sota amenaça de fer servir la força si no s'hi presenta. El mateix aplica a l'empresari Juan Carlos Barrabés i a l'assessora de la Moncloa, Cristina Álvarez. Es tracta de l'últim pas abans d'enviar-los a judici, que farà un jurat popular. Les acusacions demanen per a Gómez 24 anys de presó per malversació, tràfic d'influències, corrupció i apropiació indeguda, mentre que la Fiscalia en sol·licita l'absolució. La citació arriba després que la Guàrdia Civil no hagi trobat moviments sospitosos als comptes de la dona de Sánchez, que aquesta setmana encara una segona cita clau, la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero com a presumpte líder d'una trama de tràfic d'influències. serà dimecres i dijous i haurà de donar explicacions del rescat de Plus Ultra, els suposats negocis il·lícits i especialment de les joies que van trobar en una caixa forta al seu despatx i que han estat valorades en 1,3 milions d'euros. Un preu que ha dut el jutge Calama a obrir una segona investigació per contraband i frau fiscal. Però la setmana no s'acaba aquí. També passarà pel Senat, on dimarts compareixerà la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, i divendres la fiscal general de l'Estat, Teresa Peramato. Totes dues hauran d'aclarir les reunions amb l'exmilitant socialista Leire Díez.
0: Per cert, aquest dilluns està previst que comparegui en roda de premsa la secretària d'Organització del PSOE, Rebeca Torró, per fer balanç de les mesures de control intern contra la corrupció que el partit va posar en marxa ara fa un any, després que esclatés el cas Terran.
2: El temps.
0: Eloi Cordomí.
19: Sembla que començarem la setmana amb un temps càlid encara, però una mica més variable. Ja dilluns al matí podem tenir alguns núvols, quatre gotes passatgeres entre la matinada i primera hora, poca cosa, amb tendència que a la tarda creixin noves nuvolades i més tempestes. En aquest cas, a la tarda sí que esperem un temps més inestable, amb ruixats i tempestes que poden aparèixer al Pirineu i al Prepirineu, però també avançada a la tarda poden arribar a la Catalunya Central o al Pla Lleida. Podrien ser fortes, anar acompanyades d'alguna calamarsada, ho adverteix també el Servei Meteorològic de Catalunya, amb un avís d'intensitat de pluja, 20 litres en mitja hora, al Solsonès, al Berguedà, al Lluçanès, al Ripollès i també la comarca de la Cerdanya. A la resta de Catalunya, en general, el temps serà assolellat i molt càlid una altra vegada, amb màximes de més de 34 o 35 graus a les zones més càlides. La resta de la setmana, temps tranquil, assolellat, potser dimarts encara algun ruixat de tarda i amb temperatures més altes al final de la setmana.
2: 3CAT Info.
20: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3CAT Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
2: El radar, el podcast diari de notícies a 3CAT Info, amb Eloi Barrera.
20: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.

0: El cantant nord-americà Olivier Tree ha mort en un accident aeri entre dos helicòpters a Rio de Janeiro, al Brasil, en què han perdut la vida un total de 6 persones. Olivier Tree, de 32 anys, era al Brasil en una gira internacional de concerts que l'havia de portar els pròxims dies a Europa i el proper dia 4 de juliol a la Sala Apolo de Barcelona. El cantant californià, conegut per temes com aquest Miss You, tenia més de 15 milions de seguidors a TikTok i més d'11 milions d'oients mensuals a Spotify. En el mateix helicòpter que Tri hi viatjaven també el youtuber argentí Gaspi, de 23 anys, i dos productors musicals, a més del pilot. L'altra víctima és el pilot de l'altre parell amb qui ha xocat.
1: Trescat Info.
0: El govern britànic prohibirà a partir d'aquest dilluns les xarxes socials als menors de 16 anys, segons avancen diversos mitjans britànics. Als menors d'aquesta edat tampoc se'ls permetrà comunicar-se amb estranys en els xats de jocs en línia. L'executiu de Keir Starmer pretén establir més restriccions que Austràlia, el primer país que va imposar una prohibició d'aquestes característiques que no ha funcionat com preveien les autoritats. Les xarxes afectades sí que serien les mateixes 10, entre les quals hi ha TikTok, YouTube, Instagram, Facebook o X. WhatsApp quedaria exclosa de la prohibició. Està previst que aquest dilluns s'expliquin els detalls de la mesura que, segons el govern britànic, té el suport d'una amplíssima majoria de ciutadans. I el Regne Unit ha interceptat un patruller de la flota fantasma russa al Canal de la Mànega. Per primer cop, soldats britànics han abordat un vaixell afectat per les sancions internacionals en una operació que s'ha allargat 6 hores. L'exèrcit reté i vigila l'embarcació que porta la bandera del Camerun davant de la costa sud d'Anglaterra, mentre continuen les investigacions. El patruller havia sortit fa 10 dies d'un port rus prop de Sant Petersburg. El vaixell havia canviat de nom i dues vegades de bandera després de la primera sanció l'estiu de l'any passat. El primer ministre britànic ha tret pit de l'èxit de l'operació, que el president Zelensky ha agraït en un missatge a les xarxes. Keir Starmer ha considerat inacceptable que vaixells de la flota fantasma russa intentin esquivar les sancions per finançar la guerra d'Ucraïna. Moscou exporta el 75% del petroli rus i derivats mitjançant centenars d'aquests vaixells. El Kremlin ha acusat Londres de voler distreure els britànics dels problemes interns amb la intercepció d'aquest petrolier.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Banc de Sang i Teixits fa una crida a augmentar el nombre de donants, coincidint amb el Dia Mundial del Donant de Sang, que s'ha celebrat aquest diumenge. L'objectiu és superar l'11% del total de donants i consolidar una base estable que asseguri les reserves de sang en el futur. Entre gener i maig d'aquest any s'han registrat gairebé 14.000 donants, una xifra superior a la del mateix període del 2025. Tot i la millora, l'entitat alerta que cal continuar sumant persones que donin sang regularment per compensar aquells donants que, per edat o per altres circumstàncies, deixen de fer-ho. Un dels aspectes més destacats és la xifra de joves. Gairebé la meitat dels donants, un 46%, tenen entre 18 i 25 anys. La Generalitat i Esquerra Republicana han segellat el canvi legal que ha de permetre crear l'Autoritat Aeroportuària de Catalunya. Aquest nou ens té per objectiu agrupar totes les competències que la Generalitat ja té en matèria aeroportuària i tractar de condicionar les decisions que prengui Aena, l'empresa estatal que té el control dels principals aeroports de l'Estat. El govern català també està enllestint un pla estratègic per incloure la connexió via ferrocarril entre els principals aeròdroms del país. Recordem que des de l'executiu català s'ha subratllat en diverses ocasions la voluntat de tenir presència i veu en la gestió de l'aeroport del Prat, aplicant la mateixa fórmula del Port de Barcelona, és a dir, amb titularitat estatal, però en què participen també la Generalitat, les administracions locals i els agents socials. Des d'Aena, però, sempre s'ha deixat clara l'oposició a la gestió elegant que podria suposar riscos importants per a la viabilitat del Prat. Aquesta modificació s'incorporarà al tràmit d'esmenes de la llei d'acompanyament dels pressupostos que s'ha d'aprovar el pròxim 2 de juliol. L'Ajuntament d'Olot ha desempadronat 1.300 persones per frau en el primer any de funcionament de l'oficina que ho controla, amb l'objectiu d'ajustar els serveis públics a la població. Bàsicament, eren persones que s'empadronaven però no vivien a Olot, o bé propietaris que feien negoci amb immigrants a qui cobraven per empadronar-los. Ens ho explica des d'Olot Gerard Vilà.
2: Persones que s'empadronen a Olot i que no hi han viscut mai, o bé propietaris que ho faciliten a immigrants a canvi de diners. Aquests són els dos perfils més habituals que s'ha trobat l'inspector que s'ocupa de l'oficina del padró d'Olot. L'alcalde de la ciutat, Agustí Arbós, assenyala l'èxit de la iniciativa.
3: Hem trobat una metodologia al llarg d'aquests mesos en el qual ja immediatament, veient les dades, ja d'entrada, diguem, ens surt una llum vermella a determinats habitatges on veiem que hi ha unes situacions que fàcilment, probablement, són fraudulentes, i és on es dirigeix aquest inspector.
2: Arbós, però, carrega contra una llei que diu que els va en contra especialment perquè els obliga a empadronar ocupes.
3: No pot ser que els ajuntaments estiguem obligats a empadronar ocupes. No pot ser. Però, en canvi, la llei t'hi obliga, però el que sí que no farem és que sobre hi hagi més abusos i més fraus sobre aquest padró.
2: Arbós diu que seguiran treballant perquè l'oficina del padró ha donat molt bons resultats.
0: Cau a València una xarxa criminal dedicada a l'explotació de persones transsexuals. La Policia Nacional ha detingut 4 dones i un home per obligar víctimes transsexuals a prostituir-se i a consumir drogues. L'operació policial ha permès alliberar 9 víctimes que estaven retingudes en contra de la seva voluntat. Estaven sotmeses a un estricte control de moviments i a multes econòmiques si no feien el que se'ls deia. Els diversos registres que s'han fet s'han intervingut diners en efectiu i drogues com metamfetamina, cocaïna i marihuana.
1: Esports.
0: Amb Alfons Gorina.
4: Aquest dilluns debuta la selecció espanyola al Mundial de Futbol, a les 6 i contra Cap Verd. Luis de la Fuente ha parlat sobre la possibilitat de que Lamine Yamal jugui uns minuts.
5: Estamos siguiendo las indicaciones de todos los cuerpos médicos, tanto en su momento del Barça como ahora el cuerpo médico de la selección, con nuestros preparadores físicos. Indican que Lamine está para jugar mañana sin ningún contratiempo. No, como digo, a punto para jugar 90 minutos, pero sí para participar durante un tiempo, las características del juego, los momentos, etcétera, etcétera, eso te invitan a, o te indican que pueda salir en un momento u otro.
4: I el Barça és campió d'Europa d'handbol.
6: Campions! El Barça ho ha tornat a fer! El Barça és campió d'Europa! La 13ª, la 50ª de la història del club! 37-34! Quina exhibició! Quin partit contra el Fuchsia de Berlín! El Barça reina Europa! El Barça reina Colònia! Fa història i és de nou campió d'Europa!
4: L'equip blaurana s'ha imposat al Fuchsia de Berlín per 37-34 a la final disputada a Colònia en un partit descomunal del porter del Barça, Emil Nielsen, en el que ha estat el seu darrer partit com a blaurana. I també gràcies als 7 gols de Frade, els 6 d'Aleix Gómez i altres 6 de Blas Jang. Domen Makuch ha estat escollit MVP de la final. Podem sentir el jugador del Barça i en Barrufet.
7: El millor dia de la meva vida. És un somni per mi, sempre he dit. El meu somni més gran és guanyar la Champions del Barça, fer-ho d'aquesta manera amb aquest grup. I la meva família d'agrada, ha sigut increïble.
4: El Barça suma les 50ª Champions de la seva història com a club. Són 5 del futbol masculí, 4 del femení, 2 Eurolligues de bàsquet, 4 Champions de futbol sala, 22 d'hoquei patins, i l'handbol ha aconseguit aquest diumenge la seva 13ª Champions. Sentim el president del Barça, Rafa Juste, parlant d'aquesta xifra.
8: És veritat, són 50 títols de la nostra història. Som el club més lleugerat del món, per tant, som el millor club del món. I això també fa que avui sigui un dia de moltíssim orgull gràcies a aquests jugadors, a l'entrenador i a tota la gent que ha vingut des de Catalunya a veure'ls, no? Donar-los també des d'aquí el meu agraïment.
4: Abans d'aquesta final, per cert, el Magdeburg ha guanyat 26-32 a l'Aalborg danès en el partit pel tercer lloc.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: La penya ha estat eliminada a les semifinals de la Lliga CB en perdre el tercer partit a l'Olímpic de Badalona contra el València per 75-87. Ricky Rubio no s'ha volgut mullar sobre si ha estat el seu darrer partit amb els verdinegres.
9: Sí, la balança pues, està molt bé, no? El que passa que físicament pues, també després hi ha temps amb la família, hi ha moltes variants que han de posar-se sobre la taula. Ho parlarem tranquil·lament quan les emocions baixin i veure, no? Una temporada és molt exigent, però bueno, he sigut feliç.
4: El València, doncs, serà el rival del Barça a la final. Una final que arrenca el pròxim dijous a València.
1: 3CAT Info.
4: També en bàsquet, els New York Knicks s'han proclamat campions de l'NBA.
10: It's over! It's over! Knick fans, this is not a dream! Your long, long wait has ended! Go ahead and cry after 53 years! The Knicks are finally NBA champions once again!
4: Els Knicks han tornat a remuntar els Spurs i els han guanyat a San Antonio per 90-94, posant un 4-1 definitiu a la final de l'NBA, que els dona el tercer títol de la seva història, el primer des del 1973. El base dels Knicks, Jalen Brunson, ha estat escollit MVP de la final. Ha anotat 45 punts en aquest cinquè definitiu partit, mentre que els seus companys n'han anotat 49.
1: L'actualitat esportiva a fons.
4: Lewis Hamilton s'ha endut la victòria al Gran Premi de Barcelona a Catalunya de Fórmula 1 per davant de George Russell i Lando Norris. La victòria de Hamilton és la seva primera amb l'escuderia Ferrari i la seva setena a Montmeló. Pel pilot britànic, aquest triomf és un somni.
11: I watched Ferrari have all that success when I was younger, watching it on
12: TV. Quan era jove veia el Michael tenir tot l'èxit Ferrari.
11: Watch the screens and wonder what it would be like to win in that car.
12: I com seria guanyar en Ferrari? Ho pensava.
11: And everyone works so hard for it.
12: I tothom treballa molt dur en aquesta fàbrica.
11: I'm forever grateful to them.
12: Estaré sempre agraït a ells.
11: This is the first, I hope, of many, but great pit stops.
12: Espero que sigui la primera de moltes.
11: Fantastic.
4: La victòria de Hamilton i Ferrari, per cert, ha estat la primera d'aquest campionat que no s'ha endut un pilot de Mercedes. Precisament el líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha hagut d'abandonar per avaria del seu Mercedes quan rodava segon a 4 voltes pel final. Antonelli segueix líder, ara amb 41 punts d'avantatge sobre Lewis Hamilton. Carlos Sainz ha estat 12è i Fernando Alonso ha abandonat. Tot això en un circuit de Barcelona-Catalunya que ha registrat una gran assistència aquests dies. Més de 300.000 espectadors durant el cap de setmana, amb uns 100.000 espectadors el dissabte i gairebé 125.000 aquest diumenge.

0: Aquestes són les principals informacions que us hem explicat fins ara. Estats Units i l'Iran arriben a un acord. El president Donald Trump ha anunciat que reobre immediatament l'estret d'Hormuz i el govern del Pakistan, que fa de mediador, anticipa que hi haurà una cerimònia per firmar divendres que ve. L'Iran confirma l'acord, però assegura que ha obligat Washington a acceptar-lo. Primer cap de setmana de la campanya d'estiu amb incendis destacats al país. El d'aquest diumenge a Cervià de les Garrigues i Ponts, a la Noguera, estan estabilitzats. El que hi ha hagut a Vilafranca del Penedès està extingit. Aquest dilluns el perill molt alt d'incendis s'amplia a 51 municipis. A partir d'ara us explicarem que aquest dilluns comença el dispositiu del govern per prevenir accidents durant la temporada de bany. Posa sobretot el focus en la gent gran que es banya a les platges i en la vigilància de menors en les piscines. I anirem a Girona, on aquest diumenge la ciutat ha vibrat amb la diada del 30è aniversari dels marrecs de sal amb dues construccions de gamma extra dels castellers de Vilafranca i quatre bàsiques de nou dels Verds i de l'altra colla convidada, la Jove de Tarragona. Els marrecs han estrenat el primer 7-8 de la temporada. I en esports, què destaquem, Alfons Gorina?
1: Aquest dilluns debuta la selecció espanyola al Mundial de Futbol contra Cap Verd a les 6 de la tarda. De la Fuente assegura que Lamine està per jugar, però no als 90 minuts. Jugats aquest diumenge, Alemanya 7, Curaçao 1 i Països Baixos 2, Japó 2. El Barça s'ha proclamat campió de la Champions d'handbol. L'equip blaurana s'ha imposat al Füchse de Berlín 37-34 a la final disputada a Colònia. És la 13a Champions de la secció, la 50a en total pel Barça com a club. La penya ha estat eliminada a les semifinals de la Lliga CB en perdre el tercer partit a l'Olímpic de Badalona contra el València per 75-87. El València, doncs, serà el rival del Barça a la final. I Lewis Hamilton ha guanyat el Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1. La victòria de Hamilton és la seva primera amb l'escuderia Ferrari i la seva setena a Montmeló.
0: Pel que fa al temps, aquest dilluns el començarem amb alguns núvols i moltes estones de sol. La temperatura continuarà sent alta. A partir del migdia apareixeran tempestes del Pirineu i Prepirineu, que durant la tarda podrien arribar al Pla de Lleida o a la Catalunya Central. Donald Trump ha anunciat que hi ha acord amb l'Iran i que reobre immediatament l'estret d'Hormuz. El president dels Estats Units ho ha dit en un missatge a la seva xarxa social minuts després que ho hagi anunciat el primer ministre del Pakistan, país que fa de mediador, que ha afegit que hi haurà una firma oficial a Suïssa divendres que ve. La televisió estatal iraniana ha assegurat que ha forçat els Estats Units a acceptar l'acord. Anem a Washington. Oriol Serra.
2: Tant el president dels Estats Units com el primer ministre del Pakistan, el país mediador en les negociacions entre nord-americans i iranians, asseguren que s'ha arribat a un acord entre Washington i Teheran per aturar la guerra que dura des de fa més de 2 mesos. Donald Trump, com és habitual, a través de la seva xarxa social, ha anunciat l'acord, ha felicitat tothom i ha ordenat l'obertura de l'estret d'Hormuz per part nord-americana, assegurant que el bloqueig s'ha acabat. El president nord-americà ha reblat amb un embarcacions al món, engegueu màquines, deixeu que flueixi el petroli. A partir d'ara s'obre una nova fase de negociacions per establir els detalls tècnics d'un acord final entre l'Iran i els Estats Units. La previsió és que calguin com a mínim 2 mesos.
0: El viceministre iranià d'Afers Estrangers ha confirmat que l'acord amb els Estats Units posa fi immediatament a la guerra en tots els fronts, deixant clar que això inclou el Líban. Aquest alt càrrec ha precisat que els compromisos iranians entraran en vigor a partir de divendres, que és quan es farà la cerimònia de l'acord a Suïssa. No obstant això, Trump ha dit que l'obertura de l'estret d'Hormuz i el desbloqueig nord-americà als ports iranians serien immediats. El govern iranià ha assegurat que s'obrirà un període de 60 dies que ells centraran en el final de les sancions. Els Estats Units, per la seva banda, sempre han dit que aquesta segona fase de les converses serien per neutralitzar el material nuclear per impedir que puguin tenir aquest tipus d'armament. Per cert, que la Casa Blanca ha confirmat que la cerimònia de divendres hi anirà el vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, el principal impulsor de les negociacions, i possiblement també hi assistirà el mateix Donald Trump. L'acord s'ha anunciat hores després d'un atac d'Israel a Beirut que ha fet 3 morts i que ha provocat que Donald Trump esdronqués Benjamin Netanyahu davant la possibilitat que les negociacions descarrilessin. L'Iran sempre ha exigit que l'acord inclogui el cessament de les hostilitats al Líban, però Netanyahu s'ha anat mostrant reticent. Anem a Jerusalem. Jordi Bresco.
3: Israel va activar l'alerta per a un atac amb míssils per part de l'Iran ahir a la tarda, en previsió que es repetiria el que va passar justament fa una setmana, que l'Iran respondria a l'atac israelià a Beirut, cosa que el règim de Teheran considera una línia vermella. L'atac a la capital libanesa de la setmana passada ja va molestar Donald Trump i el d'ahir va fer que directament es dirigís a Netanyahu amb els següents termes: per què collons ataques, segons va publicar el portal Axios. El primer ministre israelià ja va avisar que no renunciaria a atacar Beirut si continuaven els atacs de Hezbollah contra el nord d'Israel. L'acord entre l'Iran i els Estats Units no és ni de bon tros la seva prioritat.
4: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
0: Primer cap de setmana amb 4 incendis destacats a Catalunya, 3 aquest diumenge. S'han declarat a Cervià de les Garrigues, a Pons, a la Noguera i a la zona de la Serreta de Vilafranca del Penedès. Aquest últim ja està extingit, els altres dos estabilitzats. El que ha afectat més hectàrees, 33, és el de Cervià de les Garrigues. No hi ha hagut danys personals, però s'han hagut de desallotjar 8 persones i Protecció Civil, a través d'un missatge és alerta als mòbils, ha demanat el confinament de les que eren a la zona durant unes 3 hores. El cap de la regió de Lleida d'agents rurals, Manel Vidal, explica la principal hipòtesi de l'origen del foc.
5: Són treballs mecànics amb una radial. Volem aprofitar per recordar que en aquestes condicions meteorològiques tots els treballs que generen xispes, escalfor, a prop de vegetació, sobretot si és fina i seca, són molt perillosos.
0: L'alcaldessa Mercè Rubió ha lamentat en declaracions a 3Cat Info la deixadesa d'alguns propietaris de terrenys.
6: Hi ha gent que viu fora i no ho fan, hi ha gent que viu allà i tampoc, i a més fan barbacoes, històries d'aquestes, i no comprenen que això comporta un perill.
0: A Pons, a la Noguera, s'han cremat unes 6 hectàrees i mitja. En tots dos focs, els bombers continuen treballant-hi. Aquest diumenge també s'ha controlat l'incendi de Sanaüja, a la Segarra, que ha cremat unes 50 hectàrees de terreny agrícola i forestal. Durant el cap de setmana hi ha hagut risc molt alt de foc en 8 comarques del país. Martí Rosell, subinspector dels bombers.
7: El que estem començant a veure ja és aquest canvi a una massa forestal ja més estressada i més afectada per aquestes temperatures d'aquests últims dies, que comença a respondre pitjor als incendis.
0: Aquest dilluns el risc molt alt d'incendis s'amplia a 51 municipis. D'aquí poc menys d'un mes es complirà un any de l'incendi de Paüls, al Baix Ebre, que va arrasar més de 3.300 hectàrees. Per primera vegada s'ha desplegat un model pioner en què les administracions públiques fan d'intermediàries per ordenar l'extracció i dinamitzar la gestió de les finques afectades. Anem a Paüls, Ariana Escoda.
8: L'actuació ha consistit en dividir la zona cremada en 12 lots que fan rendibles els treballs a 4 empreses forestals que s'encarreguen de retirar la fusta cremada. Es tracta d'una feina que no comporta un cost afegit als propietaris de les finques afectades. Eusebi Casanova, enginyer forestal de Boscos i Recursos Forestals d'Agricultura, explica la iniciativa i en fa balanç.
9: Cada empresa talla una zona amb les autoritzacions dels propietaris que els ajuntaments han col·laborat en buscar els propietaris. I la veritat és que està tenint un resultat més que satisfactori, perquè és una cosa que fins ara no s'havia fet mai.
8: Amb tot, alguns dels titulars de les finques afectades reclamen un calendari dels treballs i demanen que es prioritzin aquells bancals on encara es cultiva, com detalla el jove agricultor Genís Espinosa.
10: La reclamació seria que mos fessin un pla de, o un calendari com se fa a tot arreu, no? A tots els àmbits laborals, un calendari anual per saber aproximadament quan podem confiar de que trauran els pins i si podem confiar que mos trauran, perquè si no els han de traure haurem de fer actuacions nosaltres per traure combustible del bosc, no?
8: En casos d'incendis forestals, els propietaris de les finques afectades són qui han de gestionar els arbres que es cremen. El model pioner que s'ha aplicat a Paüls promou la coordinació entre tots els agents implicats en un context de mosaic agrari ebrenc molt fragmentat, on localitzar els titulars de totes les parcel·les no sempre és fàcil.
0: Els docents mobilitzen milers de persones al carrer una setmana abans de decidir el rumb de les protestes de cara al curs vinent. Aquest diumenge, milers de persones, 25.000 segons els organitzadors, 7.000 segons la Guàrdia Urbana, han tornat a reclamar al departament que no tanqui les negociacions. Si no, alerten, el curs que ve començarà amb més vagues i mobilitzacions. Sentim Yolanda Segura, de la USTEC, i Laura Gené, de la CGT.
11: Si no és per obrir una negociació, no anirem a negociar res, és a dir, no anirem a reunir-nos perquè seria estèril.
12: Exigim al govern que segui amb el comitè de vaga, que segui amb tots els agents socials. Això s'ha de solucionar quan abans, però evidentment, si no ens trobem amb el govern durant l'estiu, doncs ens hi haurem de trobar als carrers durant la tardor.
0: La manifestació s'ha fet en un ambient molt reivindicatiu i festiu, amb crits a favor de l'escola pública i que reclamaven la dimissió de la consellera d'Educació. Les famílies hi han donat suport explícit amb un lema propi amb què reclamaven un gran acord per l'educació pública. Pares i mares s'han afegit a la marea groga per demanar al departament que escolti tant les famílies com els docents.
13: Recolzar els docents, no? Perquè són qui estan cuidant les nostres criatures, així que el que volem és que els escoltin.
14: És el futur dels nostres fills i la seva educació depèn d'això i al final no hi ha res més important que la seva educació.
15: Tant recursos per poder pues, que ells tinguin un aprenentatge correcte i que es pugui aplicar el dret d'inclusió.
16: I si comencen a defallir una miqueta és el nostre moment de donar suport perquè nosaltres som els dels primers beneficiats en què això canviï.
0: Els sindicats que no van signar el pacte amb el departament es reuniran dissabte que ve en l'Assemblea Educativa de Catalunya i volen definir l'estratègia sindical i reivindicativa per al curs que ve i decidir les prioritats després de les reunions dels centres i claustres. Acord entre el govern i els comuns perquè les famílies monoparentals tinguin els mateixos descomptes a la universitat que les nombroses. Es posarà en marxa aquest curs que ve, 2026-2027, i permetrà que les famílies monoparentals que tinguin un fill paguin la meitat de les quotes universitàries i, si en tenen més, se'ls bonificarà el 100% de la matrícula. Ho explica Núria Montserrat, consellera de Recerca i Universitats, en declaracions a Catalunya Ràdio.
17: Són famílies que requereixen doncs, encara una ajuda més integral, no? Que ajudin realment a que la universitat torni a ser ascensor social.
0: La mesura és fruit de l'acord de pressupostos signat amb els comuns i l'aprovarà aquest dimarts el Consell Executiu. Es destinaran 12 milions i mig d'euros dels pressupostos a aquesta mesura. Sentim Jéssica Albiach, presidenta del grup parlamentari dels comuns.
18: Serà una qüestió de justícia perquè prop del 50% de les famílies monomarentals, a més de que estan tirades endavant per una dona, que estan situades en risc de pobresa, estem parlant exactament del 47,8%. A més, estem parlant d'una pobresa de persones que fins i tot tenen una o dues feines.
0: A Catalunya hi ha reconegudes 78.500 famílies monoparentals i més de 164.000 de nombroses. Aquest dilluns comença el dispositiu del govern per prevenir accidents durant la temporada de bany. Posa sobretot el focus en la gent gran que es banya a les platges i en la vigilància de menors en les piscines. Imma Soler és la subdirectora de Protecció Civil.
19: Que és un medi que no és el nostre habitual i, per tant, no ens anem molt en compte quan entrem. No entrem a l'aigua si ens trobem malament, assegurem-nos de banyar-nos en llocs que siguin habilitats, tant en platges com en aigües interiors, com en rius, com en piscines, sobretot.
0: La web amb informació en temps real per poder consultar els serveis de les platges, així com l'estat del mar, torna a estar activa des d'aquest dilluns i fins al 15 de setembre. Estar informat i seguir les indicacions de seguretat és primordial per evitar accidents.
19: No ens banyem mai en algun lloc que no estigui habilitat per banyar-nos, no ens banyem mai si hi ha una senyalització de perill i atenem sobretot també a les banderes, Recordem el groc, el vermell, el verd, que ens indiquen doncs, quin és el perill que podem trobar en l'aigua.
0: Dissabte, un submarinista va morir a la zona de Cap de Creus i un noi es va ofegar a la resclosa del riu Llobregat, a l'Ametlla de Merola, al Berguedà. El tren guanya usuaris arran de l'encariment dels costos de viatjar en cotxe o en avió pel conflicte a l'Orient Mitjà. L'increment del preu de la benzina, del querosè i de retruc dels bitllets d'avió fa que moltes persones optin per moure's en tren, un transport més assequible. Avui dia, viatjar en tren d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid és un 44% més barat que abans de la liberalització del mercat ferroviari, ara fa 5 anys. Així es desprèn d'un estudi del cercador de reserves de trens i autobusos Trainline. El seu director general a Europa, Pedro García, preveu que els elevats costos energètics provocats per la guerra a l'Iran poden fer decantar els usuaris cap al tren a l'hora de planificar les vacances d'estiu.
20: Debido al conflicto en Medio Oriente, empezamos a ver señales del cambio modal acelerándose desde el avión hacia el tren por un tema fundamentalmente de precios. No sabemos dónde va a llegar este verano porque hay mucha incertidumbre, pero sí que empezamos a ver tendencias de cambios de esa demanda.
0: A això també hi ajuden els descomptes estatals en els bitllets de tren per als joves d'entre 18 i 30 anys. La rebaixa és de fins a un 50% per als trens d'alta velocitat i d'un 90% en mitjana distància a banda de l'Interrail. Recta final de les obres de les tres basses que s'han construït a Ponent en el marc del projecte de modernització del Canal d'Urgell. Ens en dona més detalls Alba Mor.
21: Les tres basses estan pensades per abastir futurs sectors de rec amb un canal ja modernitzat, ho explica el cap de modernització, Pere Bailón.
22: Són basses pensades per la modernització, per tant, el seu ús final serà el d'alimentar sectors de rec amb una superfície determinada, cadascun d'ells. Dintre d'aquesta funcionalitat hi ha com dos espais dintre una bassa. Un és l'espai de reserva, en el qual s'emmagatzema sempre l'aigua necessària perquè un sector funcioni durant un dia per si de cas hi ha qualsevol trencament. Després, a més, hi ha el volum de regulació que el que fa és guardar un espai pels desajustos entre les entrades i sortides d'aigua.
21: Mentre la modernització no arribi, però, les infraestructures serviran per fer un ús més eficaç de l'aigua. Els operaris treballen en la previsió que les obres acabin abans de l'estiu per posteriorment iniciar el pla d'ompliment, un pas que no s'ha d'allargar més d'un mes. Després s'iniciaran els tràmits corresponents amb l'Agència Catalana de l'Aigua, de manera que de cara a la campanya vinent ja puguin utilitzar-se.
4: El temps.
0: Eloi Cordomim.
23: Sembla que començarem la setmana amb un temps càlid encara, però una mica més variable. Ja dilluns al matí podem tenir alguns núvols, quatre gotes passatgeres entre la matinada i primera hora, poca cosa, amb tendència que a la tarda creixin noves nuvolades i més tempestes. En aquest cas, a la tarda sí que esperem un temps més inestable, amb ruixats i tempestes que poden aparèixer al Pirineu i al Prepirineu, però també avançada a la tarda poden arribar a la Catalunya central o al Pla Lleida. Podrien ser fortes, anar acompanyades d'alguna calamarsada, ho adverteix també el Servei Meteorològic de Catalunya, amb un avís d'intensitat de pluja, 20 litres en mitja hora, al Solsonès, al Berguedà, al Lluçanès, al Ripollès i també la comarca de la Cerdanya. A la resta de Catalunya, en general, el temps serà assolellat i molt càlid una altra vegada, amb màximes de més de 34 o 35 graus a les zones més càlides. La resta de la setmana, temps tranquil, assolellat, potser dimarts encara algun ruixat de tarda i amb temperatures més altes al final de la setmana.
4: Informar, explicar, entendre. 3CAT Info.
0: Girona vibra amb la diada del 30è aniversari dels Marrecs de Sal amb dues construccions de gamma extra dels Castellers de Vilafranca i quatre bàsiques de nou dels Verds i de l'altra colla convidada, la Jove de Tarragona. Girona, David Prats.
24: Els Castellers de Vilafranca han refermat el bon inici de temporada a la plaça del Vi de Girona amb dos castells de gamma extra, el 4 de 9 amb l'agulla i el Pilar de 8. Cal destacar que el 4 amb l'agulla ha estat polèmic perquè l'enxaneta del Pilar no s'ha deixat anar quan sortien els terços. Els penedesencs també han descarregat el 3 i el 4 de 9. La Jove de Tarragona ha firmat la tripleta màgica més matinera del seu historial, amb el 4 de 9, el 3 de 9 i el 5 de 8. S'han acomiadat amb el Pilar de 6. Els Marrecs de Sal han completat el 7 de 8, el primer castell de la gamma alta de 8 de la temporada. L'han acompanyat del 3 i el 4 de 8.
0: El grup musical infantil El Pot Petit ha convertit el seu univers en un festival per a famílies.
25: Els pirates amb un mocador al cap, els pirates amb un ull tapat.
0: Sant Pere Pescador, a l'Alt Empordà, ha acollit aquest cap de setmana el Festipot amb una assistència d'unes 3.000 persones.
26: Jo vaig conèixer El Pot Petit des d'un o dos anys. I aleshores ens va fer gràcia venir aquí amb en germà, que també li agrada molt El Pot Petit.
27: Són dos cantants que es diuen Pau i Anna i que a mi i al meu germà ens agrada molt.
28: Aniré al concert del Pot Petit i m'han pentinat i m'han pintat la cara.
0: El càmping de les Dunes de Sant Pere Pescador s'ha convertit en un espai de convivència i molta música, on els protagonistes absoluts han estat els cantants del grup infantil La Jana i el Pau.
1: Sentim tremendament estimats. Jo porto des d'ahir que no paro d'emocionar-me. Veig a les famílies a les parcel·les, veig tothom passant-s'ho tan bé que, mira, és que ho dic i m'estic emocionant.
2: És molt maco que les famílies saben que és la primera edició, també. I això ja és únic i especial.
25: L'illa del tresor.
4: Entén el món que t'envolta en profunditat.
3: El radar de 3CAT Info.
4: Segueix el podcast El Radar de 3CAT Info.
0: La DO Terra Alta té en marxa un projecte per internacionalitzar la cultura del vi de la comarca amb l'ajuda de la ciència. Ho fa a través de la seva varietat més emblemàtica, la Garnatxa Blanca. El projecte Garnatxa Terra Alta, Ciència, Territori i Identitat vol posar també la comarca al mapa del món. Aquesta setmana, 8 dels millors sommeliers del món han passat per les vinyes de la DO. És un reportatge de Jordi Barranca amb el muntatge musical d'Albert Cots.
5: Parlem d'un projecte que busca remarcar les qualitats de la Garnatxa Blanca i posicionar-la a escala internacional. De retruc, també servirà per posicionar els vins de la DO, n'és la varietat més emblemàtica, i també a la comarca. Pilar Cavallés, la presidenta de la DO.
6: Fer que la nostra Garnatxa Blanca se pugui conèixer encara més a nivell de tot el món, fent-los vindre al nostre terreno, creiem que és la millor manera d'entendre com se fan, com surten i d'on surten les nostres garnatxes.
5: A banda de la denominació d'origen, en el projecte també hi col·laboren Vitec, que és el Centre Tecnològic del Vi de l'IRTA, i l'Associació de Turisme Rural de la Terra Alta. Tot plegat ho coordina l'INNOVI, el clúster vitivinícola català. El paper de la ciència és molt destacat.
6: D'alguna manera, poder fer un estudi més en l'àmbit sensorial i veure com evolucionen i com envelleixen les nostres garnatxes. La millor manera que hem trobat i que creiem que és portar-nos al nostre territori, que veguin els nostres sols, les nostres terres, el nostre paisatge, el nostre clima, que és mediterrani, i a l'altitud que tenim, i com això afecta les nostres garnatxes i de quina manera evolucionen.
5: Parlem d'una varietat que porta frescor i acidesa als vins. Aquest precisament és un dels punts que han destacat alguns dels professionals del sector que han participat en el projecte. Parlem de persones com Ferran Centelles, director de vins de la Bulli Foundation.
7: La Garnatxa Blanca té, primer de tot, molta frescor i després un perfil de sabor únic. Et dona fruita, però també et dona hidrocarburs i envelleix molt bé. Llavors és una gran varietat que s'ha de potenciar.
5: És un dels experts que han participat aquesta setmana en unes jornades de visita a diversos cellers de la comarca. Han recorregut les vinyes i s'han amarat de la història que hi ha en cada ampolla. En global parlem de 8 professionals d'arreu del món amb noms com el de Raymond Thompsons, millor sommelier del món l'any 2023.
9: Absolutely, I think the grape...
10: Absolutament, és positiu. No estem parlant de la varietat de raïm més coneguda a l'estranger. Penso que la tendència actual del sector i de la cultura al voltant del vi és buscar el que és únic, amb una història al darrere. Allò que potser no s'ha provat tant pel públic, bàsicament professionals, que sempre busquen la identitat del producte.
5: Tot plegat per arribar a aquest punt.
7: Que s'ha de prestigiar, i per això estem treballant amb els millors sommeliers del món, per entendre quin és el camí, no?, perquè la Garnatxa estigui a les grans llistes de vins, cartes de vins dels restaurants del món.
5: Claus d'un projecte, el Gracti, amb el qual es vol dotar d'un discurs més clar i compartit sobre el futur de la Garnatxa Blanca i de la DO Terra Alta.
0: I abans dels esports, un apunt. S'ha mort als 78 anys l'historiador medievalista Josep Maria Sans i Travé, exdirector de l'Arxiu Nacional de Catalunya entre el 1992 i el 2015, i figura clau en la preservació documental de Catalunya. Entre les gestions en què va participar hi ha la reclamació dels papers de Salamanca. De fet, va expressar la seva satisfacció quan la primera part dels documents confiscats pel franquisme va arribar al 2006.
4: Esports.
0: Amb Alfons Gurín, no?
28: Aquest dilluns debuta la selecció espanyola al Mundial de Futbol, a les 6 i contra Cap Verd. Luis de la Fuente ha parlat sobre la possibilitat de que Lamine Yamal jugui uns minuts.
29: Estamos siguiendo las indicaciones de todos los cuerpos médicos, tanto en su momento del Barça como ahora el cuerpo médico de la selección, con nuestros preparadores físicos. Indican que Lamine está para jugar mañana sin ningún contratiempo. No, como digo, a punto para jugar 90 minutos, pero sí para participar durante un tiempo, las características del juego, los momentos, etcétera, etcétera, eso te invitan a, o te indican que pueda salir en un momento u otro.
28: Partits jugats aquest diumenge.

0: Alemanya fa història i és de nou campió d'Europa.
1: L'equip blaurana s'ha imposat al Füchse de Berlín per 37-34 a la final disputada a Colònia en un partit descomunal del porter del Barça, Emil Nielsen, en el que ha estat el seu darrer partit com a blaurana, i també gràcies als 7 gols de Frade, els 6 d'Aleix Gómez i altres 6 de Blas Jang. Domen Makuç ha estat escollit MVP de la final. Sentim el jugador del Barça, Ian Barrufet.
2: El millor dia de la meva vida. És un somni per mi, sempre he dit. El meu somni més gran és guanyar la Champions del Barça, fer-ho d'aquesta manera amb aquest grup. I la meva família d'agrada, ha sigut increïble.
1: El Barça suma la 50a Champions de la seva història com a club. Són 5 del futbol masculí, 4 del femení, 2 Eurolligues de bàsquet, 4 Champions de futbol sala, 22 d'hoquei patins, i l'handbol ha aconseguit la seva 13a Champions aquest diumenge. Sentim el president del Barça, Rafa Juste, valorant aquesta xifra.
3: És veritat, són 50 títols de la nostra història. Som el club més lleugerat del món, per tant, som el millor club del món. I això també fa que avui sigui un dia de moltíssim orgull gràcies a aquests jugadors, a l'entrenador i a tota la gent que ha vingut des de Catalunya a veure'ls, no? Donar-los també des d'aquí el meu agraïment.
1: Abans d'aquesta final, per cert, el Magdeburg ha guanyat 26-32 a l'Aalborg danès en el partit pel tercer lloc.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: La penya ha estat eliminada a les semifinals de la Lliga CB de bàsquet en perdre el tercer partit a l'Olímpic de Badalona contra el València per 75-87. Ricky Rubio no s'ha volgut mullar sobre si ha estat el seu darrer partit amb els verdinegres.
5: Sí, la balança pues, està molt bé, no? El que passa que físicament pues, també després hi ha temps amb la família, hi ha moltes variants que han de posar-se sobre la taula. Ho parlarem tranquil·lament quan les emocions baixin i veure, no? Una temporada... És molt exigent, però bueno, he sigut feliç.
1: El València, doncs, serà el rival del Barça a la final, una final que arrenca el pròxim dijous a València.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: També en bàsquet, els New York Knicks s'han proclamat campions de l'NBA.
6: It's over! It's over! Knicks fans, this is not a dream! Your long, long wait has ended! Go ahead and cry. After 53 years, the Knicks are finally NBA champions once again.
1: Els Knicks han tornat a remuntar els Spurs i els han guanyat a San Antonio per 90-94, posant el 4-1 definitiu a la final de l'NBA, que els dona el tercer títol de la seva història, el primer des del 1973. Al base dels Knicks, Jalen Brunson ha estat escollit MVP de la final. Ha anotat 45 punts en aquest cinquè definitiu partit, mentre que els seus companys n'han anotat 49.
4: 3CAT Info.
1: Lewis Hamilton s'ha endut la victòria al Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1 per davant de George Russell i Lando Norris. La victòria de Hamilton és la seva primera amb l'escuderia Ferrari i la seva setena amb Montmeló. Pel pilot britànic, aquest triomf és un somni.
7: I watched Ferrari have all that success when I was younger, watching it on
8: quan
7: TV.
8: Quan era jove veia el Michael tenir tot l'èxit en Ferrari.
7: Watch the screens and wonder what it would be like to win in that car.
8: I com seria guanyar en Ferrari? Ho
7: and
8: pensava.
7: Everyone works so hard for it.
8: I tothom
7: really
8: treballa molt
7: it,
8: dur en aquesta fàbrica.
7: I'm forever grateful to them.
8: Estaré sempre agraït a ells.
7: This is the first, I hope, of many, but great pit stops.
8: Espero que sigui la primera de moltes.
7: Fantastic.
1: La victòria de Hamilton i Ferrari, per cert, ha estat la primera d'aquest campionat que no s'ha endut un pilot de Mercedes. Precisament el líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha hagut d'abandonar per avaria del seu Mercedes quan rodava segon a 4 voltes pel final. Antonelli segueix líder, ara amb 41 punts d'avantatge sobre Lewis Hamilton. Carlos Sainz ha estat 12è i Fernando Alonso ha abandonat. Tot això en un circuit de Barcelona-Catalunya que ha registrat una gran assistència aquests dies. Més de 300.000 espectadors durant el cap de setmana, amb uns 100.000 el dissabte i gairebé 125.000 aquest diumenge.
4: 3CAT Info.
1: I el Vila-sana s'ha proclamat campió de l'Hockey Lliga Femenina d'Hockey Patins per primera vegada a la seva història. Les lleidatanes s'han imposat 1-3 a la pista del Fraga per guanyar la final. Tot això en el que ha estat l'últim partit de Maria Porta com a professional.

0: Avui ens despertem amb 16 graus a la Tallada d'Empordà, 20 al Gerri, 19 a Riudecanyes. I els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra. Un acord que, segons deia aquesta nit el vicepresident nord-americà J.D. Banzal a Fox, transformarà l'Orient Mitjà pels propers 50 anys. Washington, Oriol Serra, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: L'acord l'han confirmat totes les parts, contempla reobrir l'estret d'Hormuz i, en principi, també inclou el front del Líban. El que no està clar a aquesta hora és què passarà amb el programa nuclear iranià.
1: Bé, de moment hem de pensar que la intenció dels Estats Units, en qualsevol cas, és que l'urani es destrueixi sota la seva supervisió. L'administració Trump el que vol és transformar no només l'Iran, sinó tota la regió a la seva conveniència. De moment sabem que tant Donald Trump com també el govern iranià veuen amb bons ulls aquest principi d'acord. I, de fet, estarien disposats a signar-lo aquest divendres a Ginebra, a Suïssa. Però encara hi ha molta feina per davant. Un cop signat el memoràndum, s'entrarà en la fase de negociacions sobre els detalls tècnics de l'acord. Una fase que es pot allargar 2 mesos com a mínim.
0: Difícilment és casualitat, l'acord s'ha anunciat també a les portes d'aquesta festa d'aniversari, del 80è aniversari de Donald Trump a la Casa Blanca.
1: Doncs sí, podem pensar perfectament que no és una casualitat, efectivament. Sabem que Trump és ególatra, és narcisista, que li agrada presumir d'alguna cosa, del que sigui, i evidentment en un dia doncs, tan sonat com és el seu 80è aniversari, doncs era el dia més escaient per anunciar un acord que ja saps, Ricard, que hi hem estat moltes vegades molt a prop, gairebé 40 vegades estan comptabilitzades, i aquesta vegada sembla que hi estem una mica més a prop, però Trump ha aprofitat doncs, aquesta gran festa d'aniversari, recordem-ho, amb un ring de Ultimate Fighting per a 4.000 persones davant la Casa Blanca i amb el mall, un parc molt, molt a prop de la Casa Blanca, habilitat amb pantalles gegants perquè ho seguissin més de 100.000 persones.
0: Gràcies, Oriol. Anirem explicant al llarg d'aquest matí tots els detalls d'aquest acord que ja ha disparat les borses, per cert, asiàtiques, i ha fet caure també el preu del petroli fins als $83 al barril de Brent. L'anunci de l'acord arriba poques hores també abans que avui comencin a Evian, a l'est de França, la reunió del G7, una reunió en què assistirà, per cert, Donald Trump. La ciutat està totalment blindada, de manera que les protestes s'han traslladat a la ciutat suïssa de Ginebra. I protestes que han acabat també amb aldarulls i enfrontaments amb la policia. I més enllà de l'Orient Mitjà, avui al matí de Catalunya Ràdio ens acompanyarà el conseller de la presidència, Albert Dalmau. Amb ell farem balanç de la primera meitat de legislatura, parlarem de seguretat, també de l'augment dels tirotejos i també de la setmana complicada en què afronten els socialistes espanyols. Avui Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, torna a estar citada davant del jutge.
2: Todo esto tiene un objetivo político evidente. Solo tienen que fijarse en la lista de denunciantes.
0: Però el gran dia marcat al calendari serà dimecres, quan Zapatero compareixerà davant del jutge que l'investiga després de saber-se que les joies que tenia al despatx finalment tenen un valor de 1,3 milions d'euros. A 2:15, com cada dilluns, repassarem la premsa del cor amb Laura Fa, i a partir de les 11...

0: Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Passa en pas a l'aigua, Pol.
2: És important abans de dir bon dia.
0: Fem un cautell a la matinada amb Pol Forada. Bon dia.
2: Bon dia, bona hora.
0: Amb què ens despertem aquest matí?
2: Doncs ja són 900.000 els immigrants que han demanat acollir-se al procés de regularització engegat pel govern espanyol. La xifra la veiem avui a la portada del País i suposa un rècord. Les sol·licituds que es poden demanar fins al 30 d'aquest mes de juny superen ja en 200.000 les que hi va haver el 2005, l'any en què hi havia hagut fins ara el procés similar més nombrós.
0: I a Brussel·les?
2: Amb la reunió que se celebra avui de ministres d'Exteriors de la Unió, més enllà de les notícies que arribin de l'Orient Mitjà, sobre la taula hi ha la possibilitat de vetar les importacions de productes dels assentaments israelians il·legals. També el suport a Ucraïna, el dia en què també es podria obrir la negociació dels primers capítols per a una futura adhesió.
0: I hem quedat a dormir als Estats Units.
2: 12 persones han mort en un accident d'avió a Missouri. Són 11 paracaigudistes i el pilot de l'avioneta en què viatjaven. L'aparell, que era d'un centre de salts en paracaigudes, no va aconseguir guanyar alçada després d'enlairar-se i es va estavellar en un camp a tocar d'una carretera.
0: I amb què diran avui a la Xina?
2: Amb el boom de l'empresa emergent d'intel·ligència artificial Zipu AI, que s'ha disparat fins a un 48% aquest dilluns en borsa, la borsa de Hong Kong, després que el banc nord-americà JP Morgan alabés les previsions de valor de la companyia alhora que baixava les estimacions d'empreses que eren competència.
3: Avui és dilluns 15 de juny, ens despertem amb temperatures altes a bona part del país. I ara mateix hi ha 22 graus a Sant Cugat del Vallès, 21 graus a Palamós i 16 graus a Tremp. Tan sols ha refrescat una miqueta en algunes zones de l'interior. Avui es preveu matí tranquil, assolellat, amb algunes capes de núvols que ens poden anar creuant, poc importants, i a la tarda sí que hi haurà una mica més d'inestabilitat, amb tempestes que es poden formar al Pirineu, al Prepirineu. Potser també arriben avui al Pla a Lleida i a la Catalunya Central, sobretot al nord d'aquests sectors, i localment podrien ser tempestes fortes amb alguna calamarsa. Aquests pròxims dies es repetiran els ruixats de tarda del Pirineu i les temperatures mantindran molt altes.
0: Avui a la hora del matí, Pau Llonch, Montserrat Nebrera, David Madí i Jafre Blanco, quan són les 6 i 7. Francesc Soler, bon dia.
4: Bon dia.
0: I Silvia Solanes, bon dia.
5: Bon dia.
0: Ens actualitzem. Els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra i reobrir l'estret d'Hormuz.
6: Ara ho dèiem, el govern del Pakistan mediador en les negociacions entre Washington i Teheran ha sigut el primer a proclamar l'acord i ha avançat que es firmarà a Suïssa divendres d'aquesta setmana. Donald Trump ha confirmat la notícia a través d'un missatge a la seva xarxa social poc abans de l'inici de la festa que ha organitzat a la Casa Blanca per celebrar el seu 80è aniversari.
0: La televisió estatal iraniana ha volgut remarcar que Teheran ha aconseguit forçar Washington a acceptar el text de l'acord.
7: És un primer pas, però ara les dues parts tindran dos mesos per aprofundir i ampliar l'acord de pau amb tres temes sobre la taula. L'aixecament de les sancions contra l'Iran, la qüestió nuclear i la reconstrucció del país. I encara queda per resoldre una altra incògnita, el paper d'Israel i els seus atacs contra la guerrilla proiraniana de Hezbollah al Líban.
0: Anem en directe a Jerusalem. Jordi Brascó, bon dia.
8: Bon dia. Sí, l'acord entre l'Iran i els Estats Units inclouria el cessament immediat d'aquestes hostilitats al Líban, que es van mantenir fins ahir. Ahir mateix, de fet, aquí a Israel, tothom estava preparat des d'ahir a la tarda per un nou atac amb míssils per part de l'Iran després que Israel ataqués Beirut, que per als iranians ja havia quedat clar que era una línia vermella. De fet, hagués estat la repetició exacta del que ja va passar fa una setmana. Però, finalment, l'atac no es va produir amb la firma d'aquest acord. De moment no hi ha reacció oficial de Benjamin Netanyahu, a qui ahir Donald Trump va definir com un home molt difícil per haver posat en perill l'acord per enèsima vegada.
0: I les reaccions dels principals líders mundials s'han succeït arran d'aquest anunci de l'acord. Un dels primers a beneir-lo ha estat el secretari general de les Nacions Unides.
6: A través d'un missatge a les xarxes socials, Antonio Guterres l'ha qualificat de pas decisiu cap a una solució pacífica del conflicte. Confia que això obri la porta a un acord més ampli i durador, però avisa que cal consolidar el cessament de les hostilitats i avançar cap a un diàleg estable. Per la seva banda, el Regne Unit, França, Alemanya i Itàlia s'han mostrat disposats a aixecar les sancions contra l'Iran sempre que Teheran doni mostres clares i verificables que abandona el seu programa nuclear militar. I tant el president francès, Emmanuel Macron, com el primer ministre britànic, Keir Starmer, han saludat l'acord, però demanen a l'Iran que descarti la idea d'imposar peatges a la navegació per l'estret d'Hormuz.
0: I el preu del petroli cau en picat arran de l'anunci de l'acord.
7: El barril de Brent, el de referència a Europa, es paga ja al voltant dels 83 dòlars. El preu del cru ja anava a la baixa els darrers dies davant la imminència d'un acord, però quan s'ha confirmat el preu del barril de Brent ha caigut pràcticament 4 dòlars de cop i després ha continuat a la baixa. Els 83 dòlars del preu actual són 15 dòlars menys que fa una setmana.
0: I les borses també celebren el final de la guerra a l'Orient Mitjà.
6: Les principals places asiàtiques han obert la setmana amb guanys molt destacats. El Nikkei de la borsa de Tòquio puja un 5%. Puja un 5%, Seul també un 5% i Hong Kong un 1,5%.
0: L'acord serà tema central de la cimera del G7 que arrenca avui a la ciutat francesa de Vienne amb la presència de Donald Trump.
7: L'acord capgirarà l'agenda de la cimera que presideix Emmanuel Macron ara abordarà les conseqüències del final de la guerra i cap on s'han de dirigir les negociacions durant el període de 60 dies que s'obrirà un cop es firmi l'acord. Està previst que Trump hi arribi a la tarda, es reuneixi amb Macron i després sopi amb els caps d'estat de la resta de membres del G7, que són Alemanya, el Canadà, Itàlia, el Japó i el Regne Unit. La guerra a Ucraïna, els desequilibris econòmics globals i la regulació de la intel·ligència artificial són altres temes que hi haurà sobre la taula. Macron aspira a tancar la seva última participació al G7 amb acords concrets, tot i les diferències entre les grans potències.
0: I la prèvia d'aquesta cimera ha estat marcada per les protestes.
6: Milers de persones es van manifestar ahir a Ginebra contra el G7. Ho van fer en aquesta localitat perquè és molt a prop de Vienne i perquè Macron havia prohibit qualsevol mena de protesta en territori francès. La manifestació, convocada per diverses organitzacions, va començar de manera majoritària pacífica i amb consignes contra les desigualtats globals, el canvi climàtic i les polítiques dels països més poderosos, però va derivar en aldarulls i enfrontaments amb la policia, que va respondre amb dispositius antidisturbis.
0: Oxfam Intermón denuncia que els únics vencedors de la guerra a l'Orient Mitjà són els magnats vinculats al sector energètic.
7: Calculen que des que els Estats Units van començar la guerra de l'Iran, una quarantena de multimilionaris del sector de l'energia han augmentat el seu patrimoni en 300 milions de dòlars cada dia.
0: Berta Torrades.
4: L'ONG denuncia que mentre els preus del petroli i el gas han encarit la vida de la majoria, el patrimoni dels multimilionaris del sector energètic no hagi deixat de créixer. Asseguren que els beneficis de 6 de les principals corporacions petrolieres i de gas s'han disparat un 80% per sobre dels pronòstics previs a la guerra. Susana Ruiz és la responsable de Justícia Fiscal d'Oxfam.
5: Es que los conflictos devastan países y cuestan innumerables vidas, pero para algunos resultan extraordinariamente lucrativos. I al mismo tiempo los países del G7 recortaron la ayuda internacional.
4: Oxfam Intermón insta els governs a aplicar impostos que gravin els guanys excessius. Berta Torrades, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Almenys 9 morts en una nova onada d'atacs russos a Ucraïna. Els bombardejos llançats durant la nit contra diversos punts del país han afectat especialment Kharkiv i Kiev.
6: A Kharkiv, al nord-est, almenys 5 persones han mort i 5 més han resultat ferides. A Kiev, la capital, el balanç provisional és de 4 víctimes mortals i una vintena de ferits. Les alertes antiaèries han tornat a sonar en bona part del país per l'arribada de drons i míssils. Tot i que els sistemes de defensa han interceptat una part important dels projectils, no han pogut evitar que un impactés a la catedral de la Dominació, un dels principals símbols religiosos i patrimonials d'Ucraïna. Segons l'alcalde de Kiev, l'atac ha provocat un incendi de grans dimensions. Les autoritats ucraïneses denuncien una nova escalada dels bombardejos russos contra infraestructures i zones urbanes. En paral·lel, Rússia denuncia 3 morts en un atac amb drons ucraïnesos a la regió de Tula, al sud de Moscou.
0: I avui hi ha 51 municipis a Catalunya amb perill molt alt d'incendi. 51. Això després del primer cap de setmana amb 4 incendis destacats a Catalunya.
7: Ahir es van declarar 3 incendis a Cervià de les Garrigues, a Pons, a la Noguera i a la zona de la Serreta de Vilafranca del Penedès. Aquest últim ja està extingit. Els altres dos estan estabilitzats. El foc més important és el de Cervià de les Garrigues, que ha cremat 33 hectàrees. Va obligar a desallotjar 8 persones i Protecció Civil va demanar confinament a la zona. Segons els agents forestals, l'origen podria ser una serra radial. A Pons, a la Noguera, el foc ha cremat unes 6 hectàrees i mitja.
0: I ahir també es va donar per controlat l'incendi de Sanaüja, a la Segarra, que ha cremat unes 50 hectàrees entre camps i massa forestal.
6: Els bombers alerten de l'elevat risc d'incendi a la massa forestal. Martí Rossell és subinspector del cos.
9: El que estem començant a veure ja és aquest canvi a una massa forestal ja més estressada i més afectada per aquestes temperatures d'aquests últims dies, que comença a respondre pitjor als incendis.
6: Durant el cap de setmana hi ha un risc molt alt de foc a 8 comarques del país.
0: I en aquest cas, Begoña Gómez està citada avui davant del jutge Juan Carlos Peinado, que amenaça de portar-li per la força si no hi va.
7: Es tracta de l'últim pas abans d'enviar-la a judici amb un jurat popular. Les acusacions li demanen 24 anys de presó per malversació, tràfic d'influències, corrupció i apropiació indeguda, i la fiscalia en sol·licita l'absolució.
0: Madrid, Alba Gil.
10: Han estat 2 anys de polèmica investigació dirigida pel jutge Peinado, a qui l'Audiència Nacional ha corregit nombroses vegades. I abans de posar-hi punt final, ha citat Gómez a una audiència preliminar amb l'amenaça de fer servir la força si no s'hi presenta. El mateix aplica a l'empresari Juan Carlos Barrabés i a l'assessora de la Moncloa, Cristina Álvarez. La citació arriba després que la Guàrdia Civil no hagi trobat moviments sospitosos ni opacs als comptes de la dona de Pedro Sánchez, que aquesta setmana encara una segona cita clau, la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero. Serà dimecres i dijous i haurà de donar explicacions del rescat de Plus Ultra, els suposats negocis il·lícits i ara també de les joies que li van trobar i que han dut el jutge Calama a obrir una segona investigació per contraband i frau fiscal. Des de Madrid, Alba Gil, pel matí de Catalunya Ràdio.
7: Per cert, que aquest matí està previst que comparegui en roda de premsa la secretària d'Organització del PSOE, Rebeca Turró, per fer balanç de les mesures de control intern contra la corrupció que el partit va posar en marxa ara fa un any després que esclatés el cas Cerdà.
0: I avui està citat a declarar al Tribunal Suprem l'exalcalde d'Altafulla i diputat al Congrés de Sumar, Félix Alonso.
6: Se l'investiga per un cas de suposada prevaricació quan era al capdavant d'aquest consistori del Tarragonès.
11: L'alt tribunal ha imputat el dirigent per la possible fragmentació de contractes amb determinades empreses, mentre ocupava l'alcaldia d'Altafulla entre el 2011 i el 2019. També estan citats 12 testimonis, entre els quals el diputat d'Esquerra i exconseller Joan Ignasi Elena i l'exdirigent d'Iniciativa per Catalunya i exdiputat al Congrés Joan Herrera. En el seu cas, els investiga el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya com a cooperadors necessaris. La causa la va iniciar un jutjat del Vendrell. Donat que Alonso i Elena són aforats, un per ser diputat al Congrés i l'altre al Parlament, les seves parts del procés s'han derivat al Suprem i al TSJC, respectivament. Joan Vilaplana, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Passa un minut d'un quart de set del matí. Més notícies amb Marc Jurado i Lara García. Bon dia.
12: Bon dia.
0: Milers de docents i famílies s'han manifestat aquest diumenge per reclamar al Departament d'Educació que continuï negociant.
12: Avisen que, si no, el curs que ve començarà amb més vagues i mobilitzacions.
0: Marta Sánchez.
13: Els sindicats que no van signar el pacte insisteixen que hi ha d'haver millores. Quan falta una setmana per acabar el curs, diuen que estan disposats a seguir parlant durant tot l'estiu. Sentim Yolanda Segura de l'USTEC i Laura Gené de la CGT.
14: Si no és per obrir una negociació, no anirem a negociar res. És a dir, no anirem a reunir-nos perquè seria estèril.
15: Exigim el govern que segui amb el comitè de vaga, que segui amb tots els agents socials. Això s'ha de solucionar quan abans, però evidentment, si no ens trobem amb el govern durant l'estiu, doncs ens hi haurem de trobar als carrers durant la tardor.
13: La marxa ha tingut el suport de les famílies i arriba una setmana abans de l'assemblea educativa que dissabte vinent definirà el full de ruta de cara al proper curs. Marta Sánchez, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I el govern britànic prohibeix a partir d'avui l'accés a les xarxes socials als menors de 16 anys.
16: Ho avancen diversos mitjans britànics que afegeixen que els menors d'aquesta edat tampoc se'ls permetrà comunicar-se amb estranys en els xats de jocs en línia. L'executiu de Keir Starmer pretén establir més restriccions que Austràlia, el primer país que va imposar una prohibició d'aquestes característiques que no ha funcionat com preveien les autoritats. Les xarxes afectades sí que serien les mateixes 10, entre les quals hi ha TikTok, YouTube, Instagram, Facebook o X. WhatsApp quedaria exclosa de la prohibició. Està previst que avui s'expliquin els detalls de la mesura que, segons el govern britànic, té el suport d'una amplíssima majoria de ciutadans.
0: I els suïssos rebutgen en un referèndum una proposta de l'extrema dreta que volia limitar la població del país a 10 milions d'habitants.
12: La iniciativa plantejava frenar el creixement demogràfic amb més traves a la immigració i restriccions al dret d'asil, si abans, el 2050, el país arribava als 9 milions i mig d'habitants. El referèndum el defensava en solitari un partit de l'extrema dreta populista. Segons la televisió pública suïssa, el 55% dels votants ja ha votat en contra. El resultat l'han decantat sobretot les ciutats més favorables a la immigració enfront d'uns municipis rurals més reticents. És un patró habitual, segons explica a 3CAT Albert Esteve, director del Centre d'Estudis Demogràfics.
17: En els àmbits rurals, que són menys poblats, petites arribades de persones de l'estranger, doncs de seguida es fan molt més visibles, no? I això està passant, per exemple, en Catalunya.
12: Pel que fa a Catalunya, la migració també marca l'evolució demogràfica. Prop de la meitat dels naixements ja són de mare estrangera.
0: I avui al matí de Catalunya Ràdio estigueu atents perquè avui a partir de 3:15 entrevistarem Francisco Marco, el director de Método 3, que és l'agència de detectius contractada per la defensa de Jonathan Andic.
16: Una defensa que assegura que els missatges de WhatsApp difosos aquest divendres entre Jonathan i el seu pare Isaac són incomplets i que estan fora de context amb l'objectiu de que encaixin amb les hipòtesis de la instrucció del cas. Segons la defensa, algunes frases, com "no m'estranya que et pensessis que era capaç de matar-te", cal enmarcar-les en un context metafòric i de creixement emocional fent referència al concepte matar el pare de Freud. Aquest missatge és un dels indicis en què es basa la fiscalia per oposar-se a la retirada de les mesures cautelars imposades al fill del fundador de Mango.
0: I avui a partir de les 8 al matí a Catalunya Ràdio també explicarem i ensenyarem noves proves també que s'estan treballant en aquest cas. Proves inèdites que no han sortit fins ara, per tant, atents avui a l'antena de Catalunya Ràdio. I arrenca avui l'audiència de Lleida, el judici per la mort a ganivetades d'un home durant una baralla entre dos clans familiars en un bar de Mollerussa a finals del 2022.
12: S'hi jutgen 6 homes, però els principals acusats són un pare i un fill, per qui la fiscalia demana 16 i 19 anys i mig de presó. La decisió la prendrà un jurat popular.
0: Anem cap a Lleida, Estela Bussoms.
18: La baralla va començar quan van coincidir membres de dues famílies enfrontades en un bar de Mollerussa. Segons el relat de l'acusació, la discussió va anar pujant de to fins que la víctima va clavar un cop amb una ampolla a un dels processats i la reacció del pare i el fill amb qui discutia va ser apunyalar-lo al pit i a l'abdomen. Els serveis sanitaris no el van poder reanimar i l'home de 35 anys va morir. Durant l'enfrontament, dos germans de la víctima també van rebre ganivetades per part del principal acusat i d'un altre membre de la família rival. El cas el jutjarà un jurat popular format per 6 dones i 5 homes escollit divendres passat i l'audiència de Lleida estarà custodiada per un ampli desplegament policial. Des de Lleida, Estela Bussoms per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Cau a València, una xarxa criminal dedicada a l'explotació de persones transsexuals.
16: La policia en Nacional ha detingut 4 dones i un home per obligar víctimes transsexuals a prostituir-se i consumir drogues. L'operació policial ha permès alliberar 9 víctimes que estaven retingudes en contra de la seva voluntat. Estaven sotmeses a un estricte control de moviments i a multes econòmiques si no feien el que se'ls deia. Els escorcolls que s'han fet s'han intervingut diners en efectiu i diversos tipus de drogues.
0: I han mort 6 persones en xocar 2 helicòpters de ple vol a Rio de Janeiro, al Brasil. Entre les víctimes hi ha el cantant nord-americà Oliver Tree i el youtuber argentí Gaspi.
12: A l'helicòpter on viatjaven també hi havia 2 productors musicals i el pilot. La 6ª víctima és el pilot de l'altre parell implicat en el xoc. Un dels helicòpters ha estavellat en un aparcament de cotxes elèctrics on ha explotat i ha provocat un incendi que ha cremat una 20ena de vehicles. De moment no se saben les causes de l'accident. Oliver Tree, de 32 anys, era al Brasil en plena gira internacional que l'havia de portar els pròxims dies a Europa amb una actuació prevista el 4 de juliol a la Sala Apolo de Barcelona. El cantant californià acumulava més de 15 milions de seguidors a TikTok i més d'11 milions d'oients mensuals a Spotify.
0: Hi ha 3 titulars de cultura en 3 cançons. Marta Viana, bon dia.
19: Què tal, bon dia?
0: La primera. Where do we go when the night fades?
19: Compte enrere perquè comenci una nova edició del Sonar. Arrencarà dijous. Desapareixen els espais de Sonar de dia i Sonar de nit i tot es farà en una única ubicació, en la Fira Gran Via de l'Hospitalet. El Sonar estrena també direcció amb algunes novetats. Es podrà, per exemple, entrar i sortir del recintre. S'instal·laran fonts d'aigua potables gratuïtes i es permetrà entrar a menjar de fora.
0: La segona.

0: L'exministre canadenc Justin Trudeau es defensa de les crítiques per haver assistit al partit de Los Angeles on actuava la seva parella Katy Perry i no al debut de Canadà al Mundial de Futbol. A les xarxes l'han acusat de traïdor i ell ha sortit del pas dient que de vegades toca complir amb les obligacions d'un nòvio.
1: I la tercera?

0: I restaurants reconeguts internacionalment com el celler de Can Roca i el Disfrutar alerten contra webs que els suplaten la identitat i que estafen els clients cobrant-los per avançat. Des de la Federació d'Hostaleria de les Comarques de Girona diuen que cada vegada es troben amb més ciberdelictes com aquest.
1: I pel que fa als esports, Robert Prat, què tal? Bon dia.
2: Bon dia.
1: El Barça és campió d'Europa d'handbol.
3: Campions! El Barça ho ha tornat a fer! El Barça és campió d'Europa! La 13a, la 50a de la història del club! 37-34! Quina exhibició! Quin partit contra el Fuchsia de Berlín! El Barça reina Europa!
1: D'aquesta manera el Barça suma la 50a Champions de la seva història.
2: 50, els títols que acumula el Barça, 9 de futbol, 2 de bàsquet, 4 de futbol sala, 22 d'hoquei patins, 13 d'handbol, l'última guanyant el Fuchsia de Berlín, 37-34. Barrufet, jugador del Barça.
4: El millor dia de la meva vida. És un somni per mi, sempre he dit. El meu somni més gran és guanyar la Champions del Barça, fer-ho d'aquesta manera amb aquest grup. I la meva família l'agrada, ha sigut increïble.
1: La final de la Lliga de Bàsquet la jugaran el Barça i el València.
2: A partir de dijous que ve, els valencians van tornar a guanyar la penya. El tercer partit, 75-87, Ricky Rubio, jugador del Joventut.
5: Parlarem tranquil·lament quan les emocions baixin i veure, no?, una temporada. És molt exigent, però bueno, he sigut feliç.
1: I la final de la Lliga de Bàsquet la jugaran el Barça i el València.
2: Sí, el Barça i el València, com ara sentíem Ricky Rubio, jugador de la penya, amb aquesta derrota dels verdinegres. El Madrid, que anunciarà avui oficialment el fitxatge de Cucurella, operació express. El Madrid ha ofert més de 50 milions pel jugador, que ha firmat ja tota la documentació des de la concentració de la selecció espanyola. El Mundial de Futbol, golejada d'Alemanya davant Curaçao, 7-1, empat a 2 dels Països Baixos de Ronald Koeman davant el Japó i empat a 1 entre el Brasil i el Marroc. De la jornada d'avui destaquen l'Aràbia, Uruguai, el Bèlgica-Egipte a les 9, Espanya juga contra el Cap Verd a les 6 i debuta Iran contra Nova Zelanda enmig de moltes mesures de seguretat a les 3 de la matinada.
1: I ara sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
6: Bon dia. Avui val la pena llevar-se per saber que els periodistes espanyols estan indignats. Estan indignats perquè estan tenint problemes al Mundial de Futbol per fer preguntes en castellà als jugadors que el parlen i no són de la selecció espanyola. Ha passat amb el Vinícius i amb el De Jong, per exemple, que els periodistes espanyols s'hi han hagut de comunicar en anglès. L'argument és que l'idioma oficial del Mundial és l'anglès i, per tant, les preguntes en rodes de premsa s'han de fer en aquest idioma o en el de la selecció en qüestió, perquè si no hi ha problemes amb la traducció automàtica. Doncs bé, jo als periodistes espanyols els diria que de què es queixen, home, que facin el favor de tenir una mica d'educació, que no siguin tan inflexibles i tan catetos i que entenguin que l'anglès és una llengua amb més de 1.500 milions de parlants, moltíssims més que l'espanyol, així que, per favor, deixin de fer el ridícul.
7: Entres a volotea.com i cada cop hi trobes més destinacions. Astúries, Nantes, Vitòria, Lille, Òlbia. Amb vols directes des de Barcelona. I de sobte, ja ets allà, gaudint d'un plat típic. O allà, amb aquelles vistes. O allà, des de 29 euros, ja ets allà, amb Volotea. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
8: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
9: I el primer bany de l'estiu, això sí que és insuperable.
8: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
10: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
11: Soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como estas.
12: Amb Lidl Plus, un quilo de préssecs plans per 1,99 t'estalvies un 36% i 500 grams d'escalopines de vedella per 7,39 t'estalvies un 15%. Lidl, val la pena.
13: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
14: Flotador, 4 euros. Molestar amb l'altaveu a la platja, 300 euros. Aquest estiu, multes de fins a 75 flotadors per conductes incíviques. Sí, sí, fins a 300 euros de multa per molestar amb l'altaveu a la platja.
15: Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
16: Evita riscos i sancions per tenir una cuidadora sense contracte. Els teus pares es mereixen el millor. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per... Cuideo.
17: A l'estiu tot costa tan poc. Desconnectar, relaxar-se...
18: I els frescos d'Aldi! Aquesta setmana estalvia amb la cindria ratllada 0,89 al quilo.
19: I l'albocata 0,99 la peça. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es. Aldi.
18: Que poc que costa comprar bé.
20: Aquest estiu Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
21: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Avui ens porta el Canalies Cançons, sí, que ha utilitzat gossos amb les seves melodies.
1: Sí, perquè ens visiten Nacho Terrés i Oriol Ferrer de Gossos. Sí. En repassarem algunes de ben curioses, com aquesta de Los Shanes. És una banda peruana de surf rock i rock psicodèlic nascuda als anys 60. Ja ho esteu escoltant. El gos és el clar protagonista en aquesta cançó titulada Alerta Guau Guau and Go Go.
0: Però què és això?
1: És dilluns.
0: Sí, sí.
1: Tu ara estàs escoltant la ràdio i sents el baile del perrito.
0: El baile del perrito.
1: I com comences?
2: El baile del perrito, el baile del perrito, el baile Ricardito, sí que te va
1: ordenar. El baile del perrito no pot deixar més clar. És de la banda del merengue i, evidentment, el gos té un paper clar protagonista.

segurament amb la més exitosa, amb Who Let the Dogs Out, de Bachman, l'himne per excel·lència, tot i que la lletra parla d'un altre tema. El cor està construït completament al voltant de gent que ja ho esteu escoltant, Borda i Udola.

0: Són 6:45. Repassem els titulars d'aquest dilluns amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra i reobrir l'estret d'Hormuz.
1: El govern del Pakistan, que fa de mediador en les negociacions, anuncia que l'acord es firmarà a Suïssa aquest divendres.
2: If the Iranians comply with his deal, it is going to fundamentally transform the Middle East for the next.
1: I aquest és el vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, que ha dit aquesta matinada a la Fox que l'Iran no tindrà armes nuclears i que l'acord transformarà l'Orient Mitjà per als pròxims 50 anys.
0: I una primera conseqüència: el preu del barril del petroli s'ensorra i les borses remunten.
3: El barril de Brent, el de referència a Europa, cau 4 dòlars de cop i es paga al voltant dels 83. Són 15 dòlars menys que fa una setmana.
0: L'acord serà tema central de la cimera del G7 que arrenca avui a França.
1: Està previst que Donald Trump hi arribi a la tarda, es reuneixi amb Emmanuel Macron i després sopi amb els caps d'estat de la resta de membres del G7, Alemanya, el Canadà, Itàlia, el Japó i el Regne Unit.
0: Oxfam Intermón denuncia que els magnats vinculats al sector energètic són els únics vencedors d'aquesta guerra.
3: Susana Ruiz és la responsable de justícia fiscal d'Oxfam.
4: Que los conflictos devastan países y cuestan innumerables vidas, pero para algunos resultan extraordinariamente lucrativos. Y al mismo tiempo, los países del G7 recortaron la ayuda internacional.
3: En un informe fet públic de matinada, calculen que des de l'atac dels Estats Units a l'Iran, una quarantena de multimilionaris han augmentat cada dia el seu patrimoni en 300 milions de dòlars.
0: I aquí avui hi ha 51 municipis en perill molt d'incendi.
1: Ahir ja se'n van declarar 3, a Cervià de les Garrigues, a Pons, a la Noguera i a la zona de la Serreta de Vilafranca del Penedès. Aquest darrer ja està extingit i els altres dos estabilitzats. Martí Rossell és subinspector dels bombers.
5: El que estem començant a veure ja és aquest canvi a una massa forestal ja més estressada i més afectada per aquestes temperatures d'aquests últims dies, que comença a respondre pitjor als incendis.
0: Ho analitzarem amb el meteoròleg Francesc Mauri, amb Protecció Civil i també amb l'alcaldessa de Cervià de les Garrigues, Mercè Rubió. I Begoña Gómez també està citada avui davant del jutge Juan Carlos Peinado, que amenaça de portar-li per la força si no hi va.
3: Es tracta de l'últim pas abans d'enviar-la a judici amb un jurat popular.
0: I milers de mestres i professors es manifesten per reclamar al Departament d'Educació que continuï negociant.
1: Yolanda Segura de la USTEC i Laura Gené de la CGT.
6: Si no és per obrir una negociació, no anirem a negociar res, és a dir, no anirem a reunir-nos perquè seria estèril.
7: Exigim al govern que segui amb el comitè de vaga, que segui amb tots els agents socials, però evidentment si no ens trobem amb el govern durant l'estiu, doncs ens hi haurem de trobar els carrers durant la tardor.
0: És una de les qüestions de què parlarem amb el conseller de la presidència, Albert Dalmau, que serà avui a l'estudi del matí de Catalunya Ràdio a partir de les 9. I el govern britànic prohibeix a partir d'avui l'accés a les xarxes socials als menors de 16 anys.
3: Tampoc se'ls permetrà comunicar-se amb estranys en els xats de jocs en línia.
0: Amb un 55% dels vots, els suïssos rebutgen en referèndum limitar la població del país a 10 milions d'habitants.
1: El partit anti-immigració, darrere d'aquesta proposta, promet recuperar el debat els propers mesos.
0: I avui es posa en marxa el dispositiu del govern per prevenir accidents durant la temporada de bany.
3: El pla posa el focus sobretot en la gent gran que es banya a les platges i en la vigilància dels menors a les piscines, ho explica la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
8: És un medi que no és el nostre habitual i, per tant, no ens anem molt en compte quan entrem. No entrem a l'aigua si ens trobem malament, assegurem-nos de banyar-nos en llocs que siguin habilitats, tant en platges com en aigües interiors, com amb rius, com amb piscines, sobretot.
0: Repassem ara les portades de la premsa. Avui, Marc Jurado, venen amb l'anunci d'acord entre els Estats Units i l'Iran per posar fi a la guerra.
9: Ha passat de matinada i no tots els diaris hi han arribat a temps, almenys en les seves primeres edicions. Sí que ho fa, però, El Periódico, que titula que els Estats Units i l'Iran arriben a un pacte de pau i acorden reobrir Hormuz. És també el principal tema de portada de La Vanguardia, on llegim que Trump arriba a un acord amb l'Iran que permetrà reobrir el pas. L'acord també obre la portada de l'Ara, que posa l'accent en qui l'ha anunciat, al Pakistan. La gran foto de portada, però, és per algú que assumirà tot des de molt a la vora, el G7, foto concretament per les protestes violentes que hi ha hagut a Ginebra contra aquesta cimera. Altres temes de portada: 900.000 immigrants ja han demanat la regularització, ho titula El País, i dues d'habitatge. El Periódico explica que els pisos unifamiliars cauen i només suposen el 20% del total, i a l'Ara hi llegim que el preu del metre quadrat creix un 63% de mitjana en els últims 10 anys a Catalunya. I per acabar, esports, El País explica que el Real Madrid ha fitxat Marc Cucurella i Bernardo Silva.
0: Avui a Mataró es desperten amb 25 graus, al migdia arribaran els 29 i a Mollerús se'n tenen 15, amb una màxima prevista de 35. Avui tindrem un matí de sol, però amb previsió de tempesta per la tarda. Eloi Cordomí, bon dia.
10: Bon dia. Sí, el matí avui serà tranquil, però a la tarda tindrem algunes tempestes que naixeran al Pirineu i al Prepirineu, i avui sí que podrien arribar una miqueta més cap al sud, al centre del país, per exemple. Podrien arribar al nord del Pla a Lleida. Avui les temperatures no pujaran tant com en dies anteriors, però sí que es quedaran encara entre els 29 i 30 a la costa i uns 35 les més altes a Ponent i a l'interior de l'Ebre.
0: I després que els suïssos hagin votat en referèndum que no volen limitar la població dels 10 milions de persones, arriba el comentari del dia de Bernat de Déu. Bon dia, Bernat.
11: Bon dia, Catalunya. Del referèndum que han fet els suïssos, el menys important és que un 54,8% dels electors hagi votat en contra de limitar la població del país a 10 milions d'habitants abans del 2050. De fet, la notícia és el referèndum mateix i el fet que s'hagi posat una xifra d'habitants simbòlica i política en relació a la sostenibilitat del país. Al seu torn, tot i votar per continuar creixent a espatlles dels nouvinguts, els suïssos també han deixat clar que si volen més immigració és perquè els interessa per mantenir la riquesa del país. Es pensi el que es pensi sobre tot plegat, l'important del cas és veure com els països civilitzats discuteixen les xifres dels seus límits del benestar. A Catalunya, per contra, hem passat ràpidament dels 6 milions als 10 i ara molts polítics diuen que ja estan treballant pels 12. I heus ací la pregunta incòmoda. Qui ha decidit que volem ser tanta gent? La resposta a aquesta pregunta és la clau de la política catalana del futur. Pesi a qui pesi.

0: I aquests dies repassem cançons dels Mundials. Ricky Martin va ser protagonista de la cançó del Mundial de França del 98.
1: Amb aquesta cançó enganxosa, la Copa de la Vida, una cançó que va establir les bases de les futures cançons dels Mundials de futbol. Ricky Martin va fer una cançó plena d'energia, amb una tornada icònica, immers en el seu disc Living la Vida Loca. Ricky Martin va barrejar ritmes llatins, xiulets penetrants i va combinar una base de samba en una cançó que parla de buscar la grandesa i d'agafar-se a la Copa de la Vida.

0: La Copa de la Vida, amb ganxo de metalls memorable, amb una tornada contundent que expressa passar-s'ho bé. Olé, olé, olé. La França de Zinedine Zidane, l'anfitriona del Mundial del 98, va aconseguir el títol de campiona a l'Estat de França amb una golejada davant el Brasil per 3-0.
1: I amb qui heu parlat aquest matí els matiners de Catalunya Ràdio? Xavi Canalias.
2: Bon dia de nou amb l'Encarna Martí, que és del forn fet de farina de Sant Fruitós de Bages. Va obrir el negoci fa gairebé 11 anys i la seva filla està agafant el relleu. És per això que aquest matí l'Encarna ens ha volgut fer aquesta reflexió.
3: I dic que la jovent d'ara, que està molt bé que vagin a la universitat, però hi ha molts negocis d'aquests petits que també tenen formació, evidentment, però no cal estudiar una carrera per acabar de realitzar, perquè tot això que són mecànics, fusters,
2: paletes,
3: peoners, tots aquests oficis que s'estan perdent.
1: I avui on són festes?
2: Encara sou a temps de gaudir de l'últim dia de Festa Major a Sant Padó. A les 11 del matí hi haurà Festa de l'Escuma amb més tomàquet. Serà la plaça Gran 1 d'octubre. A les 12 del migdia, ball amb Raül,
1: Raül?
2: Raquel Llobet. Si no, cantant, eh?
1: Ah,
2: no, no, no. A la plaça Raquel Llobet, però també es diu Raül.
4: Hace tiempo que sueño su boca.
2: A les 2, dinar trinxat al recinte de Penyes. A les 7, botifarrada popular també a la plaça Gran 1 d'octubre. I per acabar la festa, Habaneres a les 8 amb el grup Porvo.
1: Home, i a les xarxes, Marta Viana, que s'ha fet viral.
5: Doncs un any més hem de parlar dels aficionats japonesos recollint tota la brutícia de les grades de l'estadi després del partit del Mundial Japó-Països Baixos. Després del partit s'han posat a recollir-ho tot per deixar-ho tot ben net. No és la primera vegada que ho fan. De fet, ho fan des de la primera participació a França l'any 1998 i això respon a una educació i una cultura molt diferents, evidentment, a les d'aquí i amb el concepte Osoji, que és una filosofia que promou la neteja com un acte de respecte i disciplina.
6: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
7: Avui hem rebut el missatge de Sebastián Zamora, delegat del Comitè d'Empresa de Serra Soldadura pel sindicat CGT. L'empresa, que depèn del grup basc Aernova, ha entrat en concurs de liquidació i calculen que només es podran salvar una desena dels gairebé 200 llocs de treball actuals. A partir d'aquí, caldrà veure si s'arriba a un acord amb Aernova o bé la matriu basca envia els empleats a Fogassa i que, per tant, sigui l'Estat que els hagi d'indemnitzar. Els sindicats consideren que ha de ser l'empresa qui assumeixi aquesta despesa.
8: Aernova s'agafa a causes econòmiques, l'haver fet aquest concurs. I nosaltres diem que això no són causes, són conseqüències que han provocat ells, que fa un any i mig, després de facturacions milionàries, es van deixar començar a caure pel fet de no finançar-nos ni avalar-nos davant de clients.
6: 636-360-609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636-360-609.
9: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
10: Ara, fer la teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres.
11: Bon Preu i Esclat.
5: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats que celebren amb eufòria l'acord entre els Estats Units i l'Iran per posar fi a la guerra. El preu del petroli es desploma, el barril de Brent baixa un 5% i se situa en $83. Els parquets asiàtics es disparen amb força, la borsa de Seül guanya més d'un 5,5%, la de Tòquio un 5% i la de Xangai un 1% i la de Hong Kong un 0,37%. A la borsa de Hong Kong destaca també l'empresa tecnològica Zipu AI, que s'ha disparat avui fins a un 48%, després que el banc nord-americà JP Morgan alabés les previsions de creixement de l'empresa. Són crescudes que es traslladaran avui a les borses europees, que divendres ja van tancar en verd. L'IBEX 35 va registrar una millora del 3% fins a sobrepassar els 18.700 punts. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
6: La tarda de Catalunya Ràdio.
12: Ningú et va dir, estàs com una cabra?
13: Els tarats ens trobem en el camí i en aquesta bogeria és on les coses realment poden succeir.
12: On es va assajar, això?
13: Hi ha un lloc recòndit a l'Empordà que un dia, molt tard, el vam aixecar. I quan el vam aixecar, va passar un cotxe. I el cotxe va frenar, va veure allò com una aparició.
14: Imagina't, és una visió.
13: Va deixar els faros oberts i de cop surt del cotxe, agafa el mòbil, va filmar, el Paulí ho veu i comença a córrer. I llavors aquell home veu una ombra d'un home corrent, va agafar el cotxe, torna a entrar, derrapant, va marxar.
1: Als Estats Units això acaba amb trets.
6: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
14: La millor hora del dia.
15: El Matí de Catalunya Ràdio.
14: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. Aquesta hora ens actualitzem.
6: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
14: Notícia d'aquesta matinada. Els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra i reobrir l'estret d'Hormuz.
16: El govern del Pakistan, mediador en les negociacions entre Washington i Teheran, ha sigut el primer a proclamar l'acord i ha avançat que es firmarà a Suïssa divendres. Donald Trump ha confirmat la notícia a través d'un missatge a la seva xarxa social poc abans de l'inici de la festa que ha organitzat a la Casa Blanca per celebrar el seu 80è aniversari.
17: Si els iranians compleixen amb aquest acord, transformarà fonamentalment l'Orient Mitjà durant els propers 50 anys. Posarà fi a la guerra, farà que l'Orient Mitjà sigui més invertible.
16: I J.D. Vance, vicepresident nord-americà, ho ha comentat a la cadena Fox News.
14: Ara les dues parts tindran dos mesos per aprofundir i ampliar l'acord de pau amb tres temes sobre la taula.
16: L'aixecament de les sancions contra l'Iran, la qüestió nuclear i la reconstrucció del país. I encara queda per resoldre una altra incògnita, el paper d'Israel i els seus atacs contra la guerrilla proiraniana de Hezbollah al Líban.
14: I els principals líders mundials ja hi han reaccionat.
16: El secretari general de les Nacions Unides, Antonio Guterres, a través d'un missatge a les xarxes, l'ha qualificat de pas decisiu cap a una solució pacífica. Confia que això obri la porta a un acord més ampli i durador, però avisa que cal consolidar el cessament de les hostilitats. També el Regne Unit, França, Alemanya i Itàlia s'han mostrat disposats a aixecar les sancions contra l'Iran, sempre això sí que Teheran doni mostres clares i verificables que abandona el seu programa nuclear militar.
14: L'acord serà tema central de la cimera del G7 que arrenca avui a la ciutat francesa d'Evian.
16: L'acord capgirarà l'agenda de la cimera. Està previst que Trump hi arribi a la tarda i es reuneixi amb Emmanuel Macron. Els altres temes que hi ha sobre la taula són la guerra ucraïna, els desequilibris econòmics globals i la regulació de la intel·ligència artificial. Una cimera que està marcada per les protestes a Ginebra. Ho van fer en aquesta localitat suïssa perquè és molt a prop d'Evian i perquè Macron ha prohibit qualsevol mena de protesta en territori francès.
14: Aquí avui hi ha 51 municipis en perill molt alt d'incendi.
16: Això després del primer cap de setmana amb 4 incendis destacats a Catalunya i se'n van declarar 3 a Cervià de les Garrigues i a Pons, a la Noguera, tots dos estabilitzats, i a la zona de la Serreta de Vilafranca del Penedès, aquest ja extingit. El foc més important és el de Cervià de Garrigues, que va cremar 33 hectàrees i va obligar a desallotjar 8 persones i a confinar la zona. Segons els agents forestals, l'origen podria ser una serra radial. Ahir també es va donar per controlar l'incendi de Sanaüja a la Segarra, que va cremar unes 50 hectàrees, sobretot dissabte. Martí Rossell, subinspector dels bombers.
18: El que estem començant a veure ja és aquest canvi a una massa forestal ja més estressada i més afectada per aquestes temperatures d'aquests últims dies, que comença a respondre pitjor als incendis.
16: Durant el cap de setmana hi ha hagut risc molt alt de foc en 8 comarques del país.
14: Avui al Matí de Catalunya Ràdio parlarem amb el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, de la situació i les demandes dels docents que hi van tornar a sortir al carrer.
16: 28.000 persones, segons els organitzadors, i 7.000, segons la Guàrdia Urbana, van reclamar al departament que no tanqui les negociacions. Sentim Iolanda Segura de l'USTEC i Laura Gené de la CGT.
19: Si no és per obrir una negociació, no anirem a negociar res, és a dir, no anirem a reunir-nos perquè seria estèril.
20: Exigim al govern que segui amb el comitè de vaga, que segui amb tots els agents socials. Això s'ha de solucionar quan abans, però evidentment, si no ens trobem amb el govern durant l'estiu, doncs ens hi haurem de trobar als carrers durant la tardor.
16: Els sindicats que no van signar el pacte amb el departament es reuniran dissabte en l'Assemblea Educativa de Catalunya per definir la nova estratègia.
14: I a la Gran Bretanya des d'avui estan prohibides les xarxes socials als menors de 16 anys.
16: Segons diversos mitjans britànics, tampoc se'ls permetrà comunicar-se amb estranys en els xats de jocs en línia. L'executiu britànic pretén així establir més restriccions que Austràlia, el primer país que va fer el pas. Les xarxes afectades sí que serien les mateixes, són 10, entre les quals TikTok, YouTube, Instagram, Facebook o X, WhatsApp en quedaria al marge. Avui en donaran més detalls.
14: Més notícies. Avui es posa en marxa el dispositiu del govern per prevenir accidents durant la temporada de bany.
16: El pla posa el focus sobretot en la gent gran que es banya a les platges i en la vigilància dels menors a les piscines. Ho explica la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
21: És un medi que no és el nostre habitual i, per tant, no ens anem molt en compte quan entrem. No entrem a l'aigua si ens trobem malament, assegurem-nos de banyar-nos en llocs que siguin habilitats, tant en platges com en aigües interiors, com en rius, com en piscines, sobretot.
16: La web amb informació en temps real sobre els serveis de les platges i l'estat de la mar torna a estar activa des d'avui fins al 15 de setembre. Aquest cap de setmana, un submarinista mort a la zona de Cap de Creus i un noi s'ha ofegat a la resclosa del riu Llobregat, a l'Ametlla de Merola, al Berguedà.
14: Restaurants reconeguts internacionalment, com el Celler de Can Roca i el Disfrutar, alerten contra webs que els suplanten la identitat i que estafen els clients cobrant-los per avançat.
16: Ho han denunciat els Mossos d'Esquadra.
14: Girona, Núria Paraire.
0: El Celler de Can Roca ha alertat a les xarxes socials contra una web falsa del seu restaurant que demana una transferència bancària. El Roca demanen que els clients no donin cap dada ni facin cap pagament. Fons dels cellers han confirmat que ja ho han denunciat els Mossos d'Esquadra. El restaurant Disfrutar de Barcelona fa més d'un any que va detectar la primera web fraudulenta i des d'aleshores ja n'ha denunciat gairebé una desena. Els estafadors poden arribar a cobrar entre 100 i 300 euros per persona, ho explica el xef del Disfrutar, Eduard Xatruc.
3: 8 o 9 les hem trobat, sí, sí. Inclús recordo que fa uns 4 mesos, en qüestió d'una setmana, en van aparèixer 4. No?
0: Les víctimes se n'adonen un cop els cobren els diners perquè ho troben sospitós. Des de Girona, Núria Peraire, pel Matí de Catalunya Ràdio.
14: Detingut un noi de 22 anys que feia servir un patinet elèctric per robar a dones d'edat avançada.
16: El jove circulava per la vorera, s'aproximava per l'esquena a les víctimes i els feia una estrebada per arrencar els penjolls que portaven al coll. El lladre cometia els robatoris al barri de Santa Eulàlia, a l'Hospitalet de Llobregat. Se li atribueixen 4 robatoris amb violència, 2 dels quals consumats i 2 en grau de temptativa, així com 3 delictes lleus de lesions ocasionats a les víctimes durant les estrebades. El detingut va passar ja a disposició judicial.
14: Ferit crític un ciclista que ha caigut mentre feia una ruta pel Montseny.
16: L'accident va passar ahir prop de Santa Fe del Montseny, al Vallès Oriental, fins al lloc, i s'hi van desplaçar una ambulància i un helicòpter medicalitzat del SEM, que el van evacuar a l'Hospital de Bellvitge. Ahir també els bombers van rescatar un excursionista que va caure d'uns 3 metres al canal de Balandrau, a Caralps. L'home va ser evacuat fins al Parc d'Olot, on el van atendre efectius del SEM. Tot plegat l'endemà d'un dissabte negre al medi natural, amb 3 morts en 3 accidents, mentre feien activitats lúdiques al Berguedà, l'Alt Empordà i al Pallars Sobirà.
14: I el Delta de l'Ebre ja estan en marxa els tractaments contra les larves de mosquit als arrossars.
16: Es fan en 2.000 hectàrees situades als voltants dels nuclis habitats.
14: Tortosa, Jordi Barranca.
22: L'objectiu és actuar a temps contra les larves per reduir la presència dels insectes a les zones urbanes. Qui se n'encarrega és el Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre, al Copate. Rubén Viernes és el vicepresident.
23: Aquesta campanya segueix fent els arrossars que hi ha més propers als nuclis urbans de les poblacions del Delta de l'Ebre. Aproximadament farem, com sempre, unes 2.000 hectàrees d'arrossars i, sobretot, seguim treballant per evitar les molèsties dels veïns, però, sobretot, per minimitzar l'efecte dels mosquits a la població.
22: La Generalitat, la Diputació i els ajuntaments són els que es fan càrrec de finançar els tractaments. Des de Tortosa, Jordi Barranca, pel Matí de Catalunya Ràdio.
14: I Cultura. Comencem amb una efemèride, perquè aquest estiu es compleixen 30 anys del primer Doctor Music Festival d'Escalarre, el Pallars Sobirà.
24: Un festival que va portar alguns dels artistes més importants del món al cor del Pirineu i que va deixar una gran marca al territori. El 2019 s'havia de fer una nova edició a la mateixa ubicació, Escalarre, però no van aconseguir els permisos pel risc de ser un espai natural inundable.
14: Anem a Escalarre, Pau Rovira.
25: Bon dia. Entre els anys 1996 i 1998, la Vall va acollir 3 edicions d'un festival que va situar el Pallars al mapa musical internacional. Per Escalarre hi van passar noms com David Bowie, Bob Dylan, Lou Reed, Patti Smith, Iggy Pop, Blur o The Prodigy, en una proposta pionera que va marcar tota una generació aquí al Pirineu.
26: Quan vam veure l'esdeveniment, el que es va muntar aquí en aquest poble, vam quedar tots amb la boca oberta.
27: Hi havia tantes cues que aquell dia amb el tractor no molestava per la carretera.
28: Venien en helicòptero. Bob Dylan.
29: I cada dia els estava cuinant uns 400 pollastres.
30: És que va ser brutal. Vull dir, és que no m'ho podia imaginar el que estava veient.
31: M'hi ha vomitat en los pies. I era la Patti Smith.
27: Casa meva estava al mig del meollo.
32: I que no hi havia cap incident ni res.
25: Des d'Escalarre, Pau Rovira, pel Matí de Catalunya Ràdio.
14: I atenció a això, perquè Doraemon torna a parlar en català.
24: Recupera la sèrie sobre el gat còsmic 30 anys després de la primera emissió al Super 3. Aquesta és l'estrena més destacada de la setmana a les plataformes de streaming.
14: Marc Garriga.
33: Després de l'èxit del retorn de Bola de Drac i Doctor Slump, 3Cat recupera avui 200 capítols clàssics de Doraemon i estrena un canal temàtic de 24 hores d'emissió. A partir del 20 de juny també es podran veure 6 especials exclusius per la televisió i 5 pel·lícules que s'emetran al Super 3. Movistar Plus estrena demà la sèrie La otra hermana Bennett, un spin-off d'Orgull i Prejudici que amplia l'univers creat per Jane Austen i se centra en Mary Bennett, la germana oblidada de la família protagonista. A més, arriba a Netflix Netflix, Oasis, una sèrie d'intriga sobre una desaparició en un resort de luxe on res és el que sembla, amb Anna Garcés, Tomi Aguilera i la catalana nascuda a Bulgària, Victòria Canch. Marc Garriga per al Matí de Catalunya Ràdio.
14: I els esports, Robert Prat.
1: El Barça es proclama campió de la Champions d'handbol, 37-34 en el Fuxe. El Madrid té previst anunciar aquest matí oficialment el fitxatge de Cucurella, 55 milions més 5 en variables. El València elimina el Joventut, jugarà la final de la Lliga de Bàsquet contra el Barça. El Mundial, els Països Baixos de Ronald Koeman empaten a 2 amb el Japó. Avui debut Espanya contra el Cap Verd a les 6 i es juga l'Iran-Nova Zelanda a les 3 de la matinada amb un fort dispositiu de seguretat.
14: Ara el comentari esportiu amb Laia Tudel.
2: Avui s'estrena a Espanya el Mundial de Futbol i Lamine Yamal finalment jugarà uns minuts. De poc hauran servit les reunions i els pactes en principi que hi havia entre el Barça i la Federació Espanyola perquè Lamine anés a poc i no jugués els primers partits. Però els metges diuen que ja està bé. Ara bé, la selecció espanyola, la notícia ahir no va ser que Lamine jugarà avui, perquè això ja ho tenien bastant clar, sinó que va ser el fitxatge de Marc Cucurella pel Madrid, el català format a la Masia, vestirà de blanc amb Mourinho i el Madrid, per fi, tindrà un jugador amb la selecció espanyola en aquest Mundial.
14: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
4: Hi ha coses amb les quals et pots arriscar, però improvisar amb l'atenció dels teus pares aquest estiu no n'és una. Tenir una cuidadora sense contracte t'exposa a molts riscos. Confiar en Cuideo és tenir la garantia i la tranquil·litat de saber que estan en les millors mans en tot moment. Amb l'atenció dels teus familiars, no te la juguis. Aposta per Cuideo.
5: Bon dia, i a aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Tenim temperatures un palet més altes que en dies anteriors. 25 graus, per exemple, a la ciutat de Barcelona, 18 al Perelló, al Baix Ebre, i 14 graus a Solsona. Hi ha 4 nuvolets, però en general el matí s'espera assolellat, tranquil, a l'espera que a la tarda tinguem nuvolades i tempestes. Avui, més que no pas aquests últims dies, apareixeran al Pirineu, al Prepirineu, aquí podrien ser especialment fortes, ho adverteix també amb un avís groc al Servei Meteorològic de Catalunya, i avui les tempestes podrien arribar al nord de la Catalunya central o al nord del Pla de Lleida, amb unes temperatures que seran altes, 29-30 a la costa, uns 35-36 a les zones més càlides de l'oest.
6: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
7: Linka. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
8: S'acosta l'acte central del Dia Universal de la Sardana. Serà el dissabte 20 de juny al Tibidabo, amb Tomàs Molina com encarregat de fer el pregó i les sardanes interpretades per la Cobla Berga Jove. Més informació a somsardana.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
9: Linkat. Descobreix Achi Galatea e Polifemo, la joia barroca de Händel que arriba al Liceu en forma de concert. Un triangle amorós marcat per la bellesa, la gelosia i la tragèdia. Amb la direcció musical de René Jacobs al capdavant de la Kammerorchester Basel. Una experiència intensa i poètica d'una sola nit, el 16 de juny. Més informació a liceu.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
7: Linka. A Catalunya Ràdio.
33: Ja és aquí el primer Mundial amb 48 seleccions.
10: No, te'n falta una.
33: Ah, clar, la del tot costa.
10: Doncs som-hi, convocatòria.
11: Ahora bien lo bonito, atacantes.
10: Marc Crosas.
33: Natàlia Arroyo.
10: Gemmarí Dongu.
33: Bruna Vilamala.
10: Damià Abella. Ion Vaquero.
33: Ilia Sánchez.
12: I amb la Sònia Germà, des dels Estats Units. Tot el Mundial.
33: Al tot costa.
11: Momento, seguimos.
12: Cada vez

0: A les 9 entrevistarem el conseller de la presidència, Albert Dalmau. Parlarem de seguretat, del conflicte amb els mestres i de la ressaca de la visita del papa, entre altres qüestions.
1: Després parlarem amb el detectiu privat Francisco Marco, que col·labora amb la defensa de Jonathan Andic en la causa judicial per la mort del seu pare, el fundador de Mango, Isaac Andic.
0: A 2:15 amb Laura Farra repassarem la premsa del cor i parlarem de la mort del youtuber Gaspi.
2: Este año voy a pelear en la velada del año 5.
0: I a les 11 ens visitaran Nacho Tarrés i Oriol Ferrer, veu i guitarrista de Gossos.
1: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
3: I quin tema pendent vam tancar divendres al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
4: Divendres, encara alterada, l'Armínia ens va relatar com va viure la intervenció de la policia per evitar que un grup de cantaires, l'Armínia entre ells, entonés els segadors durant l'inauguració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família.
5: Van detenir unes hores, ens van demanar el carnet d'identitat i després doncs, ens van deixar anar.
4: No, però, a veure, però de què està parlant, Armínia? Qui l'ha detingut?
6: Que la van detenir, la van detenir, les forces de l'ordre.
5: La policia per lo de les estelades.
4: Ah, de l'altre dia de...
5: De la Sagrada Família. Ah. És una execució pública, el que ens van fer.
6: Home, no, execució.
5: Bueno, que ens van expulsar els de la coral en plena inauguració de la Torre de Jesús.
4: Sí,
5: Soc
4: sí,
5: de l'agrupació
4: sí.
5: Coral Veus de Waterloo.
6: Veus...
4: La seva coral, com es diu?
5: Agrupació Coral Veus de Waterloo.
6: Suposo que és en honor al president.
5: Home, evidentment.
4: Deuen haver anat a cantar allà algun dia.
5: Sí, sí. Oh, i tant. Dues vegades hi hem anat.
4: Allà a la porta.
5: Evidentment.
6: I tenien la missió aquesta,
5: bueno,
6: no?
5: Bé, vam estar preparant el cop tota la setmana.
6: El cop, eh?
5: Tota la setmana, en un poble al sud de França, perquè no ens detingués.
6: Si fossin a Tarres,
5: tu. Tu saps el que ens va costar?
6: Sí.
5: Imprimir les estelades a les partitures.
6: Home, doncs amb una impressora...
5: Que vam haver de fer en color!
4: Ah, era la blava.
5: Cap
4: a 11:15, més temes pendents.
3: Gràcies, Joan. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Sandra Sabatés.
7: El 15 de juny de 1977, Espanya celebrava les primeres eleccions democràtiques després de la dictadura franquista. Un mecanisme que els últims anys està patint una crisi de legitimitat a nivell global. Entre les causes, doncs la desconfiança institucional generada pel fet de que els propis representants polítics qüestionin el seu funcionament i arribin inclús a parlar de frau electoral segons si els resultats els són més o menys propicis. En són experts Donald Trump, Bolsonaro, Abascal o Feijó, que encara té més tela, perquè el seu partit va guanyar les últimes eleccions. Avui és un bon dia per recordar a Espanya que tenim mecanismes per garantir la transparència del sistema i que la confiança és fonamental per mantenir viva la democràcia.
3: I el segon, el Lluís Gavaldà.
8: Avui és un bon dia per celebrar els 88 anys de David Hockney, el pintor anglès tristament traspassat aquest cap de setmana, un artista de personalitat abassegadora, lluminós, vitalista i amb una obra eclèctica i generosa, plena d'escenes quotidianes, gent anònima i paisatges assolellats. I si en voleu fer cas, la millor manera de retre-li homenatge és reservar uns dies a Londres per l'exposició que la Tate Britain ha anunciat per l'any que ve. Serà el millor homenatge possible a aquest home que va voler pintar The Joy of Life, l'alegria de la vida.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Comencem una setmana que es preveu molt càlida. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Si avui podíem tenir una petita refrescada, però només als llocs on hi hagi tempesta, que això serà el Pirineu o el Prepirineu, i també la Catalunya Central o les comarques de Ponent, la resta de dies s'esperen temperatures tan o més altes que les del cap de setmana, fins i tot amb un episodi de calor intensa, més intensa, de cara al cap de setmana que ve.
0: I ens despertem, atenció, amb

0: Aquesta notícia que els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra.
1: If the Iranians comply with this deal, it is going to fundamentally transform the Middle East for the next 50 years. It's going to end the war.
0: Un acord que, segons deia aquesta nit el vicepresident nord-americà J.D. Vance a la Fox, transformarà l'Orient Mitjà per als propers 50 anys. Washington, Oriol Serra, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Un acord que han confirmat totes les parts, preveu reobrir, en aquest cas, l'estret d'Hormuz. En principi també inclou el front del Líban, i el que no està tan clar a aquesta hora és què passarà amb el programa nuclear de l'Iran.
2: Sí, sobre aquesta qüestió el que hem de dir és que la intenció dels Estats Units, en qualsevol cas, és que l'urani enriquit es destrueixi sota la seva supervisió. Mentrestant, l'administració Trump vol transformar no només l'Iran, sinó també tota la regió a la seva conveniència. De moment, sabem que Donald Trump, com també el govern iranià, veuen amb bons ulls aquest principi d'acord i que, de fet, estarien disposats a signar-lo aquest divendres a Ginebra, Suïssa. Però encara hi ha molta feina per davant un cop signat el memoràndum, perquè s'entrarà en una fase de negociacions sobre els detalls tècnics de l'acord. Una fase que es pot allargar 2 mesos com a mínim. I un detall important, des del Ministeri d'Exteriors iranià asseguren que les negociacions començaran un cop els Estats Units alliberin els milers de milions de dòlars embargats a l'Iran. Washington no està disposat, però, a fer aquesta concessió.
0: L'acord s'ha anunciat a les portes també de la festa del 80è aniversari de Donald Trump a la Casa Blanca, que ens deies abans a les 6, Oriol, que ha sigut espectacular amb pantalles també a fora de la Casa Blanca per seguir-ho.
2: Sí, moltes pantalles. De fet, 4.000 persones ho han pogut seguir en directe des dels jardins de la Casa Blanca. I una mica més enllà, en una plaça que es coneix com l'Elipse, allà hi havia pantalles que feien possible que fins a 100.000 persones ho poguessin seguir també en directe. Han patit molt, t'ho he de dir, perquè aquí s'està girant una tempesta d'aquestes ja d'estiu que arriben després de tot un dia de molta calor, amb vents molt forts i molts llamps, però finalment ho han pogut tirar endavant. Trump encara està mirant-se aquests combats i, de fet, quan acabi haurà de marxar directe cap al G7 a Europa. I el que tu deies no és cap casualitat, a ell li agrada presumir del que sigui. Avui ha aprofitat aquesta gran festa amb tota la pompa per anunciar a través de la seva xarxa social aquest principi d'acord amb l'Iran. Ha felicitat tothom per l'acord. Deien una piulada que els Estats Units desbloquejaran l'estret d'Hormuz, que els vaixells del món engeguin màquines i que el petroli flueixi.
0: Gràcies, Oriol, i al matí de Catalunya Ràdio avui anirem explicant durant tot el matí tots els detalls d'aquest acord que ja ha disparat les borses asiàtiques i, per cert, ha fet caure també el preu del petroli fins als $83 al barril de Brent. L'anunci de l'acord arriba poques hores abans també que avui comenci a Evian-le-Bains, a l'est de França, la reunió del G7, reunió que assistirà, per cert, Donald Trump. Anem cap allà en directe, enviat especial de Catalunya Ràdio. Jordi Baró, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Una ciutat que està tan blindada que les protestes s'han traslladat fins a Ginebra.
3: Sí, ahir milers de contraris al G7 van manifestar-se a la ciutat suïssa veïna amb una de les imatges, la d'un Tesla completament calcinat al mig del carrer, també vidres trencats en bancs i en seus de Nacions Unides, mostres de rebuig antisistema d'una marxa multitudinària que va ser en l'inici pacífica i que es va produir en una ciutat on ja fa ara 20 anys el G7 ja va generar grans manifestacions. Però en tot cas, avui el focus a Evian, on Trump hi aterra amb un acord sota el braç. Els líders de França, Alemanya, Itàlia i el Regne Unit l'han celebrat de matinada, demanen que restauri l'estabilitat a l'Orient Mitjà i que s'asseguri la reobertura urgent de l'estret d'Hormuz davant d'un conflicte al qual no han donat suport i que ha fet pujar el preu dels carburants. Macron rep Trump aquesta tarda per una cimera amb Ucraïna també en l'agenda, amb la participació de Zelensky demà.
0: Gràcies, Jordi. Més enllà també de l'Orient Mitjà, avui molta atenció al matí de Catalunya Ràdio a partir de les 8 del matí. D'aquí a una hora podreu escoltar per primer cop, era exclusiva, l'àudio de les trucades que va fer Jonathan Andic als equips d'emergència pocs minuts abans de conèixer, de certificar la mort del seu pare a Montserrat. Escoltarem què va dir i com ho va dir. Això després que aquest cap de setmana transcendissin també missatges del fill al pare en què li deia coses com «No m'estranya que et pensessis que era capaç de matar-te». Per comentar-ho tot plegat, ens acompanyarà a partir de 3:15 Francisco Marco, que és director de Método 3 de l'agència de detectius contractada per la defensa de Jonathan Andic. I a les 9 també, avui al matí de Catalunya Ràdio, comentarem tot plegat a l'Àgora amb els nostres agoristes. I entrevistarem també el conseller de la presidència, Albert Dalmau. Farem balanç de la primera meitat de legislatura, parlarem de la seguretat, de l'augment de tirotejos o de la setmana tan complicada que afronten també els socialistes espanyols. Avui Begoña Gómez, la dona del president Pedro Sánchez, torna a estar citada davant del jutge.
4: Todo esto tiene un objetivo político evidente. solo tienen que fijarse en la lista de denunciantes.
0: Però el gran dia marcat al calendari serà dimecres, quan Zapatero compareixerà davant del jutge que l'investiga després de saber-se que les joies que tenia al despatx tenen un valor d'1,3 milions d'euros. El Mundial. Avui debuta el Mundial la selecció espanyola amb 8 jugadors del Barça, 9 catalans, i el partit contra Cap Verd és a les 6 de la tarda. Dels partits disputats a les últimes hores, Suècia 5, Tunísia 1, Costa d'Ivor 1, Equador 0, Països Baixos 2, Japó 2 i Alemanya 7, Curaçao 1. Tot això avui que a Vimbodí, a la Conca de Barberà, el sol ha sortit a les 6:22 i a Bàscara, a l'Alt Empordà, es pondrà a les 9:26 del vespre. Benvinguts a un nou matí. Falten 8 dies, d'avui en 8, per Sant Joan. Bon dia, Catalunya.
5: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a l'hora del matí ens acompanyarà en Pau Llong, Afra Blanco, Montserrat Nebrera i David Madí. Abans ampliem els titulars del dia amb Sílvia Solanes, Francesc Soler i Pau Foradada. Bon dia.
6: Bon dia.
0: 3 mesos i mig.
7: És el que haurà durat la guerra a l'Orient Mitjà si s'acaba confirmant el preacord que era arribat als Estats Units i l'Iran. El primer a anunciar-ho ha estat el principal mediador, el primer ministre pakistanès Shehbaz Sharif, quan eren les 11 de la nit a hora nostra. Escrivia a les xarxes: les dues parts han declarat el cessament immediat i permanent de les operacions militars en tots els fronts, inclòs el Líban.
8: Poc després era trama la seva xarxa social que ho confirmava, anunciant també que aixecava el bloqueig naval dels Estats Units als ports iranians, i afegia Trump: vaixells del món, arrenquin els motors, que flueixi el petroli. Immediatament després, el viceministre d'Exteriors iranià també afirmava que el text del memoràndum ja està ultimat.
0: Divendres.
9: El proper pas serà la signatura d'aquest acord. Divendres, dia 19, a Suïssa. En principi serà aleshores quan s'obrirà l'estret d'Hormuz. Abans es vol garantir la seguretat de la zona, per exemple, desminant el mar.
7: Després s'obrirà un procés de negociació on s'ha de concretar què passa amb el programa nuclear iranià.
1: That Iran will never have a nuclear weapon, and not just pursue a nuclear weapon, but procure or try to buy.
8: El vicepresident J.D. Vance assegura que l'Iran mai tindrà una arma nuclear, ni la fabricarà, ni la comprarà. Per cert, Vance ha mostrat la seva predisposició a ser divendres a Ginebra. De fet, tampoc ha descartat que hi vagi el mateix Trump.
0: També al Líban.
9: En el seu anunci, el primer ministre del Pakistan ha assegurat que l'acord, com dèiem, inclou tots els fronts, també al Líban. Una incògnita és saber ara què farà Benjamin Netanyahu.
0: Anem en directe a Jerusalem. Jordi Brascó, bon dia.
10: Bon dia. Sí, aquesta és una de les grans incògnites ara mateix, saber si el primer ministre israelià respectarà el que s'hagi pactat a l'acord o si continuarà fent la seva, que és el que ha fet fins ara, fent cas omís de les peticions de Donald Trump. Ahir el president nord-americà va trucar-lo i li va exigir explicacions, segons el portal Axios, amb els següents termes: per què collons has atacat? Netanyahu havia bombardejat el Líban, en què és una línia vermella pel règim iranià, i aquí a Israel tothom ja es preparava per un nou llançament de míssils per part de l'Iran cap aquí. Finalment, l'acord va evitar que això passés. De moment, el govern israelià encara no ha reaccionat oficialment a aquesta entesa. Qui sí ho ha fet ha estat el líder de l'oposició, Yair Lapid. Per aquí l'acord és la culminació d'anys de fracassos per part de Netanyahu.
0: Pugen.
7: Els mercats celebren l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran. Els parquets asiàtics creixen amb força. El Nikkei de Tòquio es dispara un 5% i la borsa de Xangai un 1%. El preu del petroli de Brent es desploma un 5% fins als $83 al barril.
0: Celebrat.
8: L'acord per part dels principals líders mundials. Un dels primers a fer-ho ha estat el secretari general de les Nacions Unides, Antonio Guterres, que ha parlat de pas decisiu cap a una solució pacífica del conflicte. El Regne Unit, França, Alemanya i Itàlia s'han mostrat disposats a aixecar les sancions contra l'Iran.
0: 300 milions al dia.
9: Oxfam Intermón denuncia que els únics vencedors d'aquesta guerra són els magnats de l'energia. Quan va començar el conflicte, hi havia una quarantena de multimilionaris vinculats a aquest sector als Estats Units. Han vist augmentat el seu patrimoni de forma exponencial.
0: Berta Torrades.
11: L'ONG denuncia que mentre els preus del petroli i el gas han encarit la vida de la majoria, el patrimoni dels multimilionaris del sector energètic no hagi deixat de créixer. Asseguren que els beneficis de 6 de les principals corporacions petrolieres i de gas s'han disparat un 80% per sobre dels pronòstics previs a la guerra. Susana Ruiz és la responsable de Justícia Fiscal d'Oxfam.
12: Que los conflictos devastan países y
6: cuestan innumerables vidas, pero para algunos resultan extraordinariamente lucrativos. Y al mismo tiempo los países del G7 recortaron la ayuda internacional.
11: Oxfam Intermón insta als governs a aplicar impostos que gravin els guanys excessius. Berta Torrades, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Nou morts.
7: En una nova onada d'atacs russos a Ucraïna, els bombardejos llançats durant la nit contra diversos punts del país han afectat especialment Kharkiv, on han mort 5 persones, i Kiev, on n'han mort 4.
8: Tot i que els sistemes de defensa han interceptat una part important dels projectils, no han pogut evitar que un impactés a la catedral de Dormició, un dels principals símbols religiosos i patrimonials d'Ucraïna.
0: 900.000.
9: Són els immigrants que han demanat ja acollir-se al procés de regularització engegat pel govern espanyol, una xifra que veiem avui a la portada del País i que suposa un rècord.
7: Les sol·licituds que es poden demanar fins al 30 d'aquest mes de juny ja superen en 200.000 les que va haver el 2005, l'any en què fins ara hi havia hagut un procés similar més nombrós.
0: Prohibit.
8: A partir d'avui, l'accés a les xarxes socials als menors de 16 anys per part del govern britànic tampoc se'ls permetrà comunicar-se amb estranys en els xats de jocs en línia.
9: L'executiu de Keir Starmer pretén establir més restriccions que Austràlia, que va ser el primer país en prendre una mesura similar i on no ha acabat de funcionar del tot. Les xarxes afectades al Regne Unit serien TikTok, YouTube, Instagram, Facebook o X. WhatsApp en quedaria exclosa.
0: Primers ensurts.
7: Avui hi ha 51 municipis catalans en perill molt alt d'incendi. Això després del primer cap de setmana amb els 4 primers ensurts. Ahir se m'han declarat 3 de focs a Cervià de les Garrigues, a Pons, a la Noguera i a la zona de la Serreta de Vilafranca del Penedès. Aquest últim ja està extingit, els altres dos estabilitzats.
8: El de Cervià de les Garrigues, que ha cremat 33 hectàrees, va obligar a desallotjar 8 persones i a confinar els veïns de la zona. Ahir també es va donar per controlar l'incendi de Sanaüja, la Segarra, que des de dissabte va cremar unes 50 hectàrees entre camps i massa forestal. Martí Rossell, subinspector dels bombers.
12: El que estem començant a veure ja és aquest canvi a una massa forestal ja més estressada i més afectada per aquestes temperatures d'aquests últims dies, que comença a respondre pitjor als incendis.
0: 3 morts.
9: En accidents al medi natural aquest cap de setmana a Catalunya. Dissabte es va ofegar un jove de 18 anys al riu Llobregat. També va morir un home de 80 anys que feia submarinisme a Cadaqués. I a l'Inz una persona va morir en una caiguda al port de Medacorba.
7: Els bombers han abandonat mentrestant la recerca del jove que va desaparèixer dimecres a Roses mentre anava amb moto aquàtica. Just avui es posa en marxa el dispositiu del govern per prevenir accidents durant la temporada de bany. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
13: És un medi que no és el nostre habitual i, per tant, doncs anem molt en compte quan entrem. No entrem a l'aigua si ens trobem malament, assegurem-nos de banyar-nos en llocs que siguin habilitats, tant en platges com en aigües interiors, com en rius, com en piscines, sobretot.
0: Setmana negra.
8: El PSOE als jutjats avui hi torna Begoña Gómez, però el que preocupa realment el govern espanyol és dimecres i dijous, quan Zapatero es convertirà en el primer expresident espanyol en declarar com a imputat.
0: Alba Gil, Madrid.
14: Han estat 2 anys de polèmica investigació dirigida pel jutge Peinado, a qui l'Audiència Nacional ha corregit nombroses vegades. I abans de posar-hi punt final, ha citat Gómez a una audiència preliminar amb l'amenaça de fer servir la força si no s'hi presenta. El mateix aplica a l'empresari Juan Carlos Barrabés i a l'assessora de la Moncloa, Cristina Álvarez. La citació arriba després que la Guàrdia Civil no hagi trobat moviments sospitosos ni opacs als comptes de la dona de Pedro Sánchez, que aquesta setmana encara una segona cita clau, la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero. Serà dimecres i dijous i haurà de donar explicacions del rescat de Plus Ultra, els suposats negocis il·lícits i ara també de les joies que li van trobar i que han dut el jutge Calama a obrir una segona investigació per contraban i frau fiscal. Des de Madrid, Alba Gil, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Fa balanç.
9: Aquest matí compareix en roda de premsa la secretària d'Organització del PSOE, Rebeca Torró, per fer balanç de les mesures de control intern contra la corrupció que el partit va posar en marxa ara fa un any, coincidint amb l'esclat del cas Cerdán.
0: Declara.
7: Avui està citat al Tribunal Suprem l'exalcalde d'Altafulla i diputat al Congrés de Sumar, Félix Alonso. Se l'investiga per un cas de suposada prevaricació quan era al capdavant d'aquest consistori del Tarragonès.
0: Torna Doraemon.
8: Trescat recupera la sèrie 30 anys després de la primera emissió al Super 3. És l'estrena més destacada de la setmana a les plataformes de streaming.
0: Marc Garriga.
15: Després de l'èxit del retorn de Bola de Drac i Doctor Slump, 3Cat recupera avui 200 capítols clàssics de Doraemon i estrena un canal temàtic de 24 hores d'emissió. A partir del 20 de juny també es podran veure 6 especials exclusius per la televisió i 5 pel·lícules que s'emetran al Super 3. Movistar Plus estrena demà la sèrie La Otra Hermana Bennett, un spin-off d'Orgull i Prejudici. judici que amplia l'univers creat per Jane Austen i se centra en Mary Bennett, la germana oblidada de la família protagonista. A més, arriba a Netflix Oasis, una sèrie d'intriga sobre una desaparició en un resort de luxe on res és el que sembla, amb Anna Garcés, Tommy Aguilera i la catalana nascuda a Bulgària, Victoria Kanch. Marc Garriga per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat, 50.
16: Són les Champions que acumula el Barça, l'última a la d'handbol, 37-34 davant el Fuxe, Barrufet, jugador blaugrana.
17: El millor dia de la meva vida. És un somni per mi, sempre he dit. El meu somni més gran és guanyar les Champions del Barça, fer-ho d'aquesta manera amb aquest grup. I la meva família l'agrada, ha sigut increïble.
16: El Barça jugarà a partir de dijous el títol de la Lliga de Bàsquet davant el València, que va eliminar el Joventut.
0: Contents, doncs, per Doraemon i per Barrufet. Qui paga, mana.
16: El Madrid fitxa de manera express Marco Corella, 55 milions més 5 en variables. Aquest matí podria anunciar oficialment el fitxatge. El Mundial debut a Espanya contra Cap Verd a les 6, també la selecció de l'Iran a les 3 de la matinada davant Nova Zelanda en un partit amb moltíssimes mesures de seguretat.
5: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
18: I si no cal que esperem a divendres per dinar en aquell restaurant que tenim tantes ganes d'anar-hi? I si de les escapades de cap de setmana en comencem a dir escapades de dilluns o de dimecres? Per què no hem d'anar al teatre el dimarts o el dijous? Amb el cupó diari de l'11, de dilluns a dijous pots guanyar fins a 500.000 euros i dedicar-te a ben viure cada dia. Cupó diari de l'11. Et toca ben viure.
19: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
0: Catalunya Ràdio. Avui és dilluns 15 de juny del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut el Lluc. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvingut i enhorabona a les famílies.
5: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
20: Com anem? Bon dia. Passen 2:15. Us informa Marc Jurado. Tenim 17 graus a Manresa, 18 a Vilafranca i 21 a l'Hospitalet. Carreteres, Clàudia Serra.
21: Punts amb aturades. Aquesta hora la B20 a Santa Coloma cap al Nus de la Trinitat, on un accident talla un carril, i a la ronda litoral de Sant Adrià a Santa Coloma, sentit Trinitat, i de Sant Adrià a la Barceloneta, direcció Llobregat.
20: Avui, deiem, fa força calor i, de fet, deixem enrere un cap de setmana de temperatures considerablement altes, i això s'ha notat a les platges i a les piscines a la demarcació.
22: A la ciutat de Barcelona, un dels punts que han tingut més èxit ha estat la piscina de la Creueta del Coll.
20: Maria Guixà.
23: Gairebé un miler de persones s'han acostat al llac del Parc de la Creueta del Coll en aquest segon cap de setmana que aquestes instal·lacions han obert al públic. A més, es tracta d'una piscina que és poc fonda, per tant, molt pensada pels infants, i, a més, també és la més econòmica de la ciutat. La majoria de les piscines municipals a l'aire lliure de Barcelona ja estan obertes, són 11, i les 4 restants obriran els pròxims dies. Maria Guixà, pel Matí de Catalunya Ràdio.
20: Més notícies. El Vallès Oriental continua ferit crític un ciclista que feia una ruta pel Montseny i que està ingressat a l'Hospital de Bellvitge per les ferides provocades per la caiguda que va tenir prop de Santa Fe de Montseny.
24: Tot plegat en un cap de setmana negre al medi natural en què 3 persones han mort en 3 accidents mentre feien activitats lúdiques al Berguedà, a l'Alt Empordà i al Pallars Sobirà.
20: El barcelonès detingut un lladre que utilitzava un patinet elèctric per robar cadenes d'or a dones d'edat avançada.
22: L'home de 22 anys cometia els robatoris al barri de Santa Eulàlia de l'Hospitalet de Llobregat. El modus operandi del lladre consistia a circular amb un patinet elèctric per la vorera fins a localitzar una víctima potencial. Un cop seleccionada, s'hi acostava ràpidament per l'esquena i li feia una forta estrabada per arrencar-li la cadena que portava al coll.
24: A conseqüència d'aquestes accions, 3 de les víctimes van tenir lesions lleus. El detingut ha passat a disposició del jutjat d'instrucció de l'Hospitalet de Llobregat.
20: Barcelona obté la propietat de més de 5 quilòmetres de litoral de la Barceloneta al Parc del Fòrum.
22: En total són més de 62 hectàrees cedides per l'Estat, que inclouen la façana marítima, la zona olímpica, la plataforma marina del Fòrum i la zona de banys adjacent.
24: Això gràcies a l'acord entre el govern municipal i el Ministeri d'Hisenda, pel qual l'Estat cedeix de manera gratuïta a l'Ajuntament la propietat d'aquesta extensió de terreny de la costa de Barcelona de la ciutat.
20: I cultura. El Museu de Mollà i les Coves del Toll han batut el rècord històric amb gairebé 35.000 visitants el 2025. Els equipaments patrimonials han registrat un increment de fet de vora del 50% més que l'any anterior, impulsats especialment per l'augment de les visites escolars. Són les 7:20 minuts, esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
5: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
18: Imagina't tot el que el xef Martín Berasategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica...
1: Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Informa-te'n a barcelonaculinaryhub.com.
2: Així que és vostè la responsable que deixi el meu pis al centre, eh? I la que m'ha fet buscar una cosa que mai hauria pensat que tindria. Un monovolum. Saps què? Vostè m'ha canviat la vida.
3: Hi ha raons que mouen més que els diners. Les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja. 150 anys movent-nos per tu.
4: El Matí de Catalunya Ràdio.
7: Quan són les 7 i 20 minuts, repassem les portades de la premsa des del quiosc. Avui venen amb l'anunci de l'acord entre els Estats Units i l'Iran per posar fi a la guerra. Ha passat de matinada aquest anunci i no tots els diaris hi han arribat a temps, almenys en les seves primeres edicions. Sí que ho fa, però, El Periódico, que titula que els Estats Units i l'Iran arriben a un pacte de pau i acord en reobrir Hormuz. És també el principal tema de portada de La Vanguardia, on hi llegim que Trump arriba a un acord amb l'Iran que permetrà reobrir Hormuz. L'acord també obre la portada de l'Ara, que posa l'accent en qui l'ha anunciat, al Pakistan. La gran foto de portada, però, és per algú que s'ho mirarà tot des de molt a la vora, el G7. Foto, concretament, per les protestes violentes que hi ha hagut a Ginebra contra aquesta cimera. Altres temes de portada, 900.000 immigrants ja han demanat la regularització, ho titula El País, i dues d'habitatge. El Periódico explica que els habitatges unifamiliars cauen i només suposen el 20% del total. I a l'Ara hi llegim que el preu del metre quadrat creix un 63% de mitjana en els últims 10 anys a Catalunya. I per acabar, esports, El País explica que el Real Madrid ha fitxat Marco Corella i Bernardo Silva.
10: Bon dia. En el sorteig del Sueldazo cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser el
25: 29.814-29814 de la sèrie 31-3-1.
10: Així mateix, uns altres 4 números i sèries van obtenir cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Consulta'ls al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
0: I avui a les històries del Mundial, els Estats Units contra l'Iran.
16: Al terreny de joc, Mundial de França, 1998, sorteig de grups. Josep Blatter, president de la FIFA, canta el duel amb més morbo.
26: Atenció, este nombre va con Estados Unidos. Iran.
27: Islamic Republic of Iran, avec le vote de l'Allemagne, États-Unis.
16: Òbviament no és morbo futbolístic. S'ha de tenir estómac per veure un Estats Units-Iran del 98, però és clar, en aquell moment fa 20 anys que els Estats Units i l'Iran són enemics declarats, com deia el líder suprem, Ali Khamenei.
28: Who is your worst enemy, Mr. President?
29: Dushmana Aslie, Iran Kist.
28: America.
16: Qui és el seu pitjor enemic? Li preguntaven. Amèrica havia declarat sense dubtar-ho. Però el 1998 tenim un petit moment de distensió entre els països, molt petit. Un any abans, el reformista Mohammad Khatami és escollit president de l'Iran i s'acosta als Estats Units parlant de diàleg entre civilitzacions. Fins i tot ofereix una històrica entrevista a la CNN. Tot i això, el partit a França centrava totes les mirades. Just abans, també el president dels Estats Units, Bill Clinton, fa una declaració institucional parlant de retrobament dels dos països.
30: As we cheer today's game between American and Iranian athletes, I hope it can be another step toward ending the estrangement between our nations.
16: Hem de fer un pas endavant, diu. I a l'Iran, el que expliquen els jugadors d'aquella època és que mentre que el president va dir que la seva victòria més gran era la conducta i la moralitat, l'ayatola va prohibir que fessin el primer pas per saludar els jugadors nord-americans. Un problema perquè, segons el protocol establert per la FIFA, els iranians havien de trencar la seva fila per anar a saludar.
0: I com va anar el partit?
16: Doncs finalment la FIFA va canviar el protocol, els jugadors van fer una foto conjunta i per simbolitzar la pau els iranians van entregar flors blanques. I un cop es va xiular el xiulet inicial... L'Iran va trencar els pronòstics, va guanyar 2-1 i va eliminar els Estats Units del Mundial. El partit va acabar sense incidents i la FIFA va reconèixer els dos equips amb el premi al Fair Play d'aquell Mundial. 30 anys després, la situació ja sabem quina és. Els jugadors de l'Iran han pogut participar al Mundial amb moltes limitacions i si tots dos queden segons de grup, que és una cosa bastant plausible, s'enfrontaran els 32ens de final a Houston en un escenari, almenys fins ahir, molt més tens que el 1998. Però això si passa, ja ho explicarem.
31: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius.
32: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
6: Divendres, l'Enigmàrius feia crear trames de coloms a Barcelona i la resposta era fabular. Fabular equival a crear trames i en català central el verb fabular, F-A-B-U, sona com qui fa volar amb B baixa i O, coloms amb la seva imaginació. Avui dilluns comencem la setmana amb un Enigmàrius breu. Pot ser d'acord o pot expel·lir-lo el trompetista. De tres lletres. Pot ser d'acord o pot expel·lir-lo el trompetista. Tres lletres.
8: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
0: I ara el més destacat a la televisió, Mariola Cubells, avui sobre la cantant de Presuntos Implicados, Lídia Rodríguez, que ha anunciat que deixa la banda després d'explicar a Telecinco que els seus membres l'han tractat molt malament.
9: Ahir, al programa Fiesta en Telecinco, van entrevistar a Lídia Rodríguez, que va substituir a Sole Jiménez a Presuntos Implicados fa més de 20 anys. Mentre la escoltava contar el relat de maltractament psicològic i d'humiliacions que la cantant va patir en el grup, pensava, si ho estiguera dient en un altre espai, en un altre mitjà, tindria una repercussió i una validesa total, però estava a Telecinco. Va passar amb Antonia Delate, que havia contat mil vegades lo seu amb el Conde Lecchio, però fins que no ho va dir al país, ningú la va prendre en sèrio.
0: I a la recomanació del dia celebrem la gran incorporació a la plataforma 3CAT de Doraemon. Cristina Bordes.
11: Un gran dia pels nostàlgics i per les generacions més joves, que ja tenen disponibles 200 capítols d'un dels animes més internacionals de la història, molt nostrat, tot i venir del Japó. Una desfilada de creativitat i lliçons d'humilitat i noblesa per en Nobita, l'etern perdedor, tot i tenir un gat còsmic farcit d'invents com a millor amic. I si algú vol deixar la sèrie en bucle, a partir d'avui també ho podrà fer amb el canal temàtic 24 hores de Doraemon, que ha estrenat 3CAT. La recuperació de les seves aventures es completarà a partir de dissabte amb la incorporació d'especials i pel·lícules de l'anime.
12: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
13: Renault. Diari d'un viatge en un Renault Austral Full Hybrid E-Tech. 1.100 quilòmetres de paisatges. Un sol dipòsit i ni una sola recàrrega. Fabricat aquí. Del 12 al 26 de juny, vine al Renault Days i gaudeix de condicions especials en una selecció de models. Més informació a Renault.es.
14: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
15: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
4: El matí de Catalunya Ràdio.
0: I quin és el protagonista del dia d'avui, Gerard Jovany? Bon dia.
17: Bon dia, Cucurella.
19: Cucurella, se come una paella.
21: Bueno, us en podeu anar tots a la merda.
17: L'exjugador del Barça, Marc Cucurella, que ha estat al Chelsea els últims anys, serà anunciat nou jugador del Real Madrid aquest mateix matí, diuen. Ha sigut una operació ràpida del Madrid per un jugador que el Barça s'estava plantejant recuperar.
0: I recordem que la setmana passada Florentino ja va fer una oferta a Julián Álvarez, no? Que és jugador sí. Que també vol el Barça, no?
23: Què? I què?
17: Bueno, i el Madrid no, també s'ha interessat, no, pel defensa Guardiol, pel qual el Barça
23: sí,
17: també...
23: I què? No, què ponyes es passa?
0: A veure, Florentino Pérez, bon dia primer de tot.
23: Sí. Bon dia, mis cojones. Mis cojones, que me tenéis... És que me tenéis hasta el nabo.
17: Però, escolta'm, vol fer el favor de calmar-se? Porta uns dies, de veritat, amb un estat d'alteració.
23: No,
0: a més, no para de fer servir aquest llenguatge. Si no para, haurem de tornar aquí la conversa.
23: No. A ver si voy a ser yo que les tendré que pedir permiso a ustedes para fichar a quien me salga de la punta del pepino.
0: Bueno, pare ja, perquè si no... Ja deia
23: que... No, usted se calla. Que me pregunte la niña.
17: Jo?
0: Sí, barba.
17: Jo li pregunto. Deia que sembla que el Madrid estigui intentant fitxar tots els reforços pels que s'interessa al Barça. És com si no tinguessin cap projecte ni cap idea de per on tirar.
23: Niña, lo que estoy haciendo es seguir a pies juntillas las indicaciones de mi director deportivo.
17: ¿Qui és?
23: Se llama señor Mis Huevos. Y dice que hago con mi dinero lo que me da la gana, que por eso he tenido que someter a votación la presidencia de este club, que es lo más humillante que he tenido que hacer en mi vida.
17: Això vol dir que seguiran copiant el model del Barça,
23: pues sí. ¿A qué más quiere fichar a Barcelona?
17: No li direm.
23: Pues me quedaré escuchando a Robert Prats y ya me lo diré.
17: Doncs li direm que no ho digui.
23: A ver si voy a hacer que te maten.
0: Són 2:15. I a aquesta hora els mercats celebren amb ganes l'anunci d'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran, que inclou també el front entre Israel i el Líban. Després de dies d'incertesa, l'han confirmat totes les parts i s'assignarà divendres a Suïssa. Serà a partir d'aleshores que es reobrirà l'estret d'Hormuz i s'obrirà també un període de negociacions per acabar de concretar aquests punts del pacte, per exemple, com queda el programa nuclear iranià. El vicepresident J.D. Vance ha assegurat a la Fox que l'Iran mai tindrà una arma nuclear, ni la fabricarà ni la comprarà. I l'anunci ha arribat poc abans de la festa del 80è aniversari de Donald Trump. Una festa amb 5.000 convidats i en què els jardins de la Casa Blanca s'han convertit en un gran ring de combat d'arts marcials. A les 8 tornarem en directe a Washington, a Jerusalem i també a Vian, França, on a partir d'aquest vespre se celebra la reunió del G7 amb la presència del mateix Donald Trump. I més enllà de l'Orient Mitjà, avui molta atenció al matí de Catalunya Ràdio a partir de les 8, perquè d'aquí a mitja hora podreu sentir per primer cop, i en exclusiva, els àudios de les trucades que va fer Jonathan Andic als equips d'emergència pocs minuts després de la mort del seu pare a Montserrat. Sentirem què va dir i també com ho va dir. Per comentar-ho ens acompanyarà a partir de 3:15 Francisco Marco, també director de Método 3, l'agència de detectius contractada per la defensa de Jonathan Andic. I pel que fa als esports, Robert Prat...
16: El Barça, que es proclama campió de la Champions d'handbol, 37-34 davant el Fuxe, el Madrid, que té previst anunciar oficialment aquest matí el fitxatge de Cucurella, 55 milions més 5 en variables, el València elimina el Joventut, jugarà la final de la Lliga de Bàsquet contra el Barça, i al Mundial, els Països Baixos de Koeman empaten a 2 amb el Japó, debut a Espanya contra el Cap Verd a les 6, i es juga a l'Iran, Nova Zelanda, a les 3 de la matinada amb un fort dispositiu de seguretat.
0: I el dia comença amb sol a la majoria de comarques, però sembla que l'acabarem amb algunes tempestes. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, com a mínim a la meitat nord de Catalunya es preveuen tempestes al Pirineu, Prepirineu, i avui, com a novetat, podrien arribar a la Catalunya central o fins i tot al nord del Pla Lleida. Localment podrien ser tempestes fortes, segons adverteix el Servei Meteorològic de Catalunya. A la resta del país, sol i temperatures altes. Potser no tant com les d'ahir, però sí que encara podrien arribar als 35 o 36 graus, per exemple, a les comarques de Ponent.
0: I mobilitat també a aquesta hora amb problemes al tramvia de Barcelona. Maria Fernández Noguera, bon dia.
2: Bon dia. La línia T5 del tram que uneix Barcelona, Sant Adrià de Besòs i Badalona s'ha avariat un comboi i això fa que les freqüències de pas estiguin alterades. Pel que fa a rodalies i regionals, hi ha els retards habituals, endarreriments d'uns 10 minuts a l'R11 que uneix Barcelona amb Figueres i Portbou i també de 10 minuts a l'R15 en el tren que va de Reus a Barcelona. A l'Havana Express, que va de Tortosa a Barcelona, també va amb un retard de 10 minuts i també de Mores en l'alta velocitat, en l'AVE, que va de Figueres a Madrid i que acaba de passar per Sants, que va un quart d'hora tard.
0: I les carreteres, circulació complicada a la Ronda de Dalt. Clàudia Serra, bon dia.
3: Bon dia. Sí, al nus de la Trinitat hi ha hagut un accident direcció Llobregat que provoca cua des de Santa Coloma i entre Vall d'Hebron i Trinitat, direcció Besòs, també hi ha aturades per un altre accident. Retencions també a la Ronda Litoral, de Sant Adrià a Santa Coloma, en sentit Trinitat, i de Sant Adrià a la Barceloneta, direcció Llobregat.
0: Avui a l'Agora del Matí, Pau Llong, Afra Blanco, Montserrat Ebrera i David Madí. Són les 7:33. Avui la redacció del matí comencem per les opinions destacades. Maiol Roger, Pau Forada, bon dia.
5: Bon dia.
0: Els articles d'opinió, poques referències a l'acord entre els Estats Units i l'Iran, que va arribar ja passada la mitjanit.
7: L'editorial de La Vanguardia destaca que avui arrenca el G7, la reunió de les 7 democràcies més industrialitzades, pendent de com es concreta aquest pacte entre els Estats Units i l'Iran.
10: El rotatiu del grup Godó remarca que les guerres, la Xina i la imprevisibilitat de Trump marquen l'agenda de la trobada.
7: A l'Ara, la politòloga iraniana Nazanin Armanian diu que ara es parla de pau, però que tot plegat només es tracta d'una treva que el president dels Estats Units busca, bàsicament, pel Mundial de Futbol.
10: Armanian assegura que el règim islàmic de l'Iran ha mort, però no el negoci de la carrera nuclear a la regió.
7: Al periòdico, el diplomàtic Jorge Tezcallar parla de Trump, però no de l'Iran, sinó de la seva fixació en l'Amèrica Llatina.
10: Explica que el president hi vol règims conservadors i per això va donar suport a Bukele, Fujimori i Bolsonaro i ara es posiciona al costat d'Abelardo de l'Espriella a Colòmbia.
7: L'editorial del País es fixa en Venezuela i en l'operació promoguda pels Estats Units que va matar el narcotraficant El Niño Guerrero.
10: Assegura que aquest país és un camp de proves de fins on poden arribar les operacions de seguretat dels Estats Units.
7: Per la seva part, l'editorial del Mundo parla d'una altra guerra, la d'Ucraïna.
10: Diu que la congelació del front ucraïnès no costa la pau a Europa, sinó pot ser una fase encara més perillosa de la confrontació amb Rússia.
0: I afegim-hi el que ha llegit ara a la premsa el periodista Xavier Grasset.
18: Eduard Voltas ha engegat Pròxima Estació, nou mitjà digital centrat en Barcelona i per subscripció.
5: I en el seu escrit es pregunta, a propòsit de la massificació turística, si és un camí que es pot revertir. Les ciutats, les àrees metropolitanes, poden decidir controlar quants turistes reben a través d'un mecanisme molt simple, el nombre de llits que es pot apujar o baixar a través de la normativa. Diu Eduard Voltes, Barcelona s'ha ficat tota sola i per què ha volgut en l'actual escenari de massificació? I es pregunta, es pot desfer aquest camí? Lògicament sí, és només una qüestió de voluntat política i planificació.
6: Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
20: El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important menjar bé, tenir una alimentació equilibrada i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
22: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu efectes secundaris i contraindicacions al web de Fisiocrem.
24: De segon plat, el senyor s'estima més costella o llobarro?
25: Costellarro va bé. Gràcies.
26: Tria, no triar. Condueix un Tiguan híbrid endollable amb fins a 125 quilòmetres d'autonomia elèctrica i motor de gasolina. Volkswagen Tiguan híbrid endollable.
24: Costellarro, senyor?
27: Volkswagen. Renault. Diari d'un viatge en un Renault Austral Full Hybrid E-Tech. 1.100 quilòmetres de paisatges. Un sol dipòsit i ni una sola recàrrega. Fabricat aquí. Del 12 al 26 de juny, vine al Renault Days i gaudeix de condicions especials en una selecció de models. Més informació a Renault.es.
14: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
4: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. L'Ondius torna a navegar.
1: És el vaixell que va tenir el brot d'antivirus. Ara, 2 mesos després, un cop desinfectat i amb tots els controls passats, ha tornat a salpar, ara cap a l'Àrtic. Això sí, no és un nou creuer, sinó que viatja amb treballadors de la mateixa companyia del vaixell, Ocean White. Ho veiem a El País.
0: I què ha fet caure un govern municipal?
28: Una classe de ioga. Ah. Així ho llegim a l'Ara, passat a Pont de Molins, un poble petit de menys de 600 habitants a l'Alt Empordà. L'encara alcaldessa d'Esquerra va retirar les competències al tinent d'alcaldia del mateix partit, acusant-lo d'abús de poder per haver utilitzat una sala municipal entorpint una classe de ioga per dones. Ell ho nega i ara s'ha posat d'acord amb regidors de Junts per fer una moció de censura.
0: Com arriba el Barça al Senegal?
1: Doncs a través d'un jove de Guissona, Nanu Kundul, que des del 2019 comenta els partits notícies del club en Wolof. Té gairebé 800.000 seguidors de TikTok, 50.000 a Instagram i vídeos que superen els 2 milions de reproduccions. Va néixer a la Segarra, però va passar part de la infància i adolescència al país dels seus pares. Una història que llegim al Segre.
0: Una petició per Lego.
28: Després que la companyia de joc danesa llancés el Lego de la Sagrada Família, ara Turisme de Barcelona proposa a Lego que faci altres jocs de construcció de llocs icònics de Barcelona. Quins? Doncs suggereix el telefèric del Port, les Tres Xemeneies o la Fundació Miró. L'han raptat a través del compte d'Instagram Visit Barcelona. Ho veiem al web de BTV.
0: I què està cada cop més lluny?
1: La diferència entre la nota mitjana de batxillerat i la que treuen els alumnes a la selectivitat. Si fa 10 anys era de poc més de mig punt, ara supera el punt. Dit d'una altra manera, el curs passat la mitjana després d'acabar el batxillerat va ser d'un 7,6, mentre que la selectivitat es va quedar en un 6,4. Els experts ho atribueixen al fet que ara les proves d'accés a la universitat són més competencials. Ho recull l'Ara.
0: I una notícia pels fans de Nino Bravo.
28: Doncs que un Nino Bravo gegant serà la falla municipal de València l'any que ve, el 2027. Segons llegim al web de Punt Mèdia, farà 20 metres d'alçada i l'ha fet el dissenyador José Luis Santos. Presidirà la plaça de l'Ajuntament amb el lema Vuelvo a mi tierra, en referència a l'últim vers de la seva mítica cançó Un beso y una flor.

0: I ara els destacats en internacional i economia, amb Marc Jurado i Lara García.
1: Comencem als Estats Units, al Washington Post, tothom pendent de l'acord entre americans i iranians per posar fi a la guerra. El diari es fa ressò de les paraules del president Trump anunciant-ho i demana calma a les parts després dels atacs israelians a Beirut que amenaçaven de fer descarrilar les negociacions. L'article també destaca les tensions entre Trump i el govern israelià. I a Suïssa, el diari Blink interpreta el resultat del referèndum sobre la iniciativa No a una Suïssa de 10 milions d'habitants com una derrota de la proposta, però també com un avís clar a la classe política. Diu que una part molt important de la població continua preocupada pels efectes de la immigració, la manca d'habitatge, la congestió de les infraestructures i la pèrdua de qualitat de vida. Han perdut el referèndum, però un 45% de lectors els han donat suport.
2: I ara repassem els diaris del món que analitzen l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran. Expansión assegura que aviat es podria establir una situació similar a la que existia abans de la guerra, però amb l'Iran exercint més pressió negociadora per la seva capacitat d'influir en el trànsit a l'estret d'Hormuz. El Confidencial explica que la guerra ha elevat la factura del deute d'Espanya en 1.500 milions a l'any. Diu que el repunt de la inflació i la pujada de tipus del BCE han suposat un augment dels costos amb què es financia l'Estat. I avui l'ON Economia destaca que demà acaba el mandat de Cani Fernández al capdavant de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, després de 6 anys. Recorda que Fernández ha pilotat alguns dels expedients econòmics més rellevants dels últims anys, des de la fusió de CaixaBank i Bankia fins l'OPA del BBVA sobre el Sabadell i passant per la investigació de la gran apagada elèctrica de l'abril del 2025.
0: I a la premsa esportiva...
3: Cucurella, se come una paella.
0: Cucurella, Robert Prat.
4: El diari El País anuncia el fitxatge de Cucurella pel Madrid. 60 milions, 5 són de variables. Un fitxatge que arriba dilluns i no pas dijous.
3: Dijous paella! Dijous paella!
5: Aquesta és la meva última paraula.
4: El País afegeix que també està tancat el fitxatge de Bernardo Silva pel Madrid. El Mundo Deportivo remarca que Cucurella és una segona opció darrere de Guardiola del City. La Vanguardia parla d'un fitxatge sorpresa i el periòdico aclareix que el jugador volia deixar el Chelsea per tornar a Espanya. El Barça i l'Atlètic de Madrid el volien fitxar. El Marca diu que Mourinho el va trucar personalment per dir-li que el fitxava a ell, pel lateral esquerre, o a ningú més. El diari Ara parla de barcelonitis de Florentino Pérez. Han carit el preu de Julián Álvarez, ha fitxat Cucurella i Bernardo Silva. I l'esport destaca el Barça de les 50 Champions, amb l'última aconseguida, la d'en Bol. Per l'esportiu, el Barça són campions absolutament en tot.
0: I a la premsa del cor, Carles III, Isenda Pineda.
6: Aquest cap de setmana, Carles III ha celebrat el tradicional Tropic de Colors, una sort de segon aniversari del monarca que serveix d'excusa per organitzar una rua i posteriorment fer unes escopinyes i uns ganxitos. Gran desplegament d'elegància. Carles i Camila anaven vestits de soldadets de plom, només els faltava una corneta, els prínceps de Gales, dos pinzells i la mainada royal molt espigada. Es nota que han fet dues febrades aquest any perquè l'estirada és considerable. Tots dutxats, correctes i festius. Desitgem que el rei rebés els obsequis adequats per ser l'avi de la casa, un jersei del Corte Fiel i una bossa d'aigua calenta pels ronyons.
0: I qui fa anys avui, Caralies?
7: A veure, és que t'he portat visita avui a l'estudi.
0: Sí,
7: de
0: la Charo Faig.
8: Bon dia.
0: Hola, conserge. Bon dia. Què, com estàs?
8: Bé, molt bé.
0: 42 anys.
8: Sí, ja.
7: Sembla ser jove.
0: Sí. Mira, és que els conserges són d'aquelles persones a la ràdio imprescindibles.
7: Total, ens coneixen
0: sempre
7: a tots.
0: Sempre hi sou, sense fer soroll, no? Però fan una feina imprescindible. Per tant, avui aprofitem per felicitar-te. Com ho celebraràs, Charo?
8: Intentaré quedar amb unes amigues per anar.
0: Les amigues.
8: Bueno, més... Un japo.
0: Està bé. Charo, per molts anys. Moltíssimes gràcies.
8: Moltíssimes gràcies.
7: Adéu.
0: Qui més fa anys avui, Caralies?
7: També comparteix dia d'aniversari l'actriu Courtney Cox.
9: No sé. Sí. Friends, Courtney
0: Friends,
9: Cox.
0: 52.
7: En fa 61. També fa anys l'actriu Blanca Portillo.
0: 70.
7: 63, i acabem felicitant l'ex vicepresidenta espanyola Maria Teresa Fernández de la Vega.
0: 72.
7: 77.
0: Santoral.
7: Avui Santa Benilda de Còrdoba. Va ser una anciana vídua que vivia a Còrdoba. Corria l'any 853 quan es va desencadenar una persecució contra els cristians. Benilda, malgrat l'edat que tenia, va confessar la seva fe. Aquesta actitud li va costar la vida. Va morir xas decapitada i la van incinerar. Això sí, abans d'escampar les seves restes per al riu Guadalquivir, el seu cos sense cap va ser penjat en un pal i exposat a tota la ciutat. Se la considera una de les màrtirs de Còrdoba i a Catalunya hi ha 109 dones que es diuen Benilda!
0: I ara tanquem el repàs a la premsa avui, que és 15 de juny del 2026. Seran al quiosc Vintage amb Albert Om.
10: Tal dia com avui, de fa 10 anys.
11: 15 de juny de 2016. Queda només una setmana perquè el Regne Unit voti en referèndum si se'n va de la Unió Europea i totes les enquestes vaticinen la victòria del Brexit a les urnes. Hi ha pànic a les borses i també el número 10 de Downing Street. David Cameron, el mateix primer ministre que ha convocat el referèndum, ara amenaça amb noves retallades socials i més impostos si guanya el Brexit. Ara fa 10 anys la revista Restaurant feia pública la llista dels 50 millors restaurants del món. El celler de Can Roca cedia el número 1 mundial a l'Hosteria Francescana de Mòdena. En canvi, Joan Roca era proclamat millor cuiner del món. Acabo perquè el juny de 2016, en plena campanya electoral espanyola, TV3 emetia una edició especial del Foraster a Madrid. Quim Masferrer parlava sobretot amb catalans que vivien allà i gravava el monòleg amb 700 persones al Teatro Calderón.
0: Avui és 15 de juny del 2026, és el 166è dia del calendari. Falten 6 dies per l'estiu, 9 dies per Sant Joan i 3 pel Dia Internacional del Sushi. Mira, avui que se'n va de Japó, la Sara, doncs mira, podrà anar a celebrar-ho. I així sona el dia d'avui.
10: Els sons del matí.
0: Els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra.
12: If the Iranians comply with this deal, it is going to fundamentally transform the Middle East for the next 50 years.
13: Tant Donald Trump com també el govern iranià veuen amb bons ulls aquest principi d'acord. Estarien disposats a signar-lo aquest divendres a Suïssa.
14: Queda per resoldre el paper d'Israel i els seus atacs contra la guerrilla pro-iraniana de Hezbollah al Líban.
15: De moment no hi ha reacció oficial de Benjamin Netanyahu, a qui ahir Donald Trump va definir com un home molt difícil per haver posat en perill l'acord per enèsima vegada.
16: No anirem a reunir-nos perquè seria estèril.
17: Exigim al govern que segui amb el comitè de vaga i amb tots els agents socials. Això s'ha de solucionar quan abans.
18: L'educació i la sanitat.
0: Aquests són els sons del matí i de seguida hi afegirem també l'àudio en exclusiva que emetrem aquí en aquest programa a partir de les 8 del matí. Són les trucades de Jonathan Andic que va fer els serveis d'emergència després que el seu pare caigués per un barranc a Montserrat. A partir de les 8 emetrem en exclusiva al Matí de Catalunya Ràdio aquests àudios que són claus també en la defensa. Però abans, anem a les paraules del dia amb Marc Jurado. Anunci.
1: Avís mitjançant el qual és posada alguna cosa en coneixement del públic o també suport en forma de cartells, fullets, pel·lícules, etc, que conté missatges persuasius. Persuasives han estat, han hagut de ser, si més no, les parts enfrontades aquestes darreres setmanes abans d'anunciar aquesta matinada l'acord entre americans i iranians per posar fi a la guerra.
0: Cita.
1: Algú adduir de viva veu o per escrit un passatge d'un autor en suport del que diu, és a dir, reproduir allò que algú altre ha dit. Ens quedem, però, amb l'excepció, un jutge, un tribunal, intimar a algú perquè comparegui davant seu el dia i l'hora prefixats. Avui, Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez, està citada davant del jutge Peinado com a pas previ a enviar-la a judici.
0: Limitar.
1: El que no faran els suïssos en relació amb la població del seu país, ni per tant la immigració. L'extrema dreta volia posar un topall de 10 milions d'habitants, però el 55% del país ja ha votat en contra. La dreta populista s'haurà de limitar a acceptar el resultat.
0: Posem-hi tres xifres amb Lara García. 1.639 euros.
2: És el que costa el metre quadrat a Badia del Vallès. El municipi lidera l'encariment de l'habitatge a Catalunya amb un increment del 168% del preu del metre quadrat. El segueix Argentona amb un encariment del 120%.
0: 300 milions de dòlars.
2: És l'augment diari que ha tingut el patrimoni d'una quarantena de multimilionaris del sector de l'energia des que va començar la guerra a l'Orient Mitjà. Oxfam Intermón denuncia que els únics vencedors de la guerra a l'Orient Mitjà són els magnats vinculats a aquest sector, l'energètic.
0: 51.
2: Són els municipis que avui estan en perill molt alt d'incendi a Catalunya. Això després del primer cap de setmana amb 4 incendis destacats a Catalunya. Ahir es van declarar 3 incendis a Cervià de les Garrigues, a Pons, a la Noguera i a la zona de la Serreta de Vilafranca del Penedès. Aquest últim ja està extingit.
0: I ara 3 imatges, veig, pel foradada. A la primera imatge veig un grup de policies antidisturbis francesos. Estan envoltant i envoltats d'una mena de fum de color rosa. Porten vistoses màscares que per poder respirar i el primer apunta amb una arma cap al cel. La imatge capta com just acaba de sortir del canó d'un projectil.
19: Podria ser una pilota de goma, un projectil de foam o un equivalent. La imatge és a Ginebra, on s'han concentrat les protestes anticapitalistes contra la reunió del G7 que avui comença a Evian, a França. Hi va haver llançaments d'objectes, enfrontaments amb la policia, situacions a les quals els agents van respondre amb gasos lacrimògens.
0: A la segona imatge veig un ring d'arts marcials rodejats per una xarxa negra que deu fer un metre i mig d'altura. Un dels lluitadors és a l'exterior del ring, inclinat, parlant amb una de les persones de la primera fila del públic, i és Donald Trump.
19: És Justin Gaethje, el lluitador que parla amb el president dels Estats Units just després d'imposar-se en un combat de lluita mixta. S'ha imposat a l'espanyol Ilia Topuria, tot plegat en la vetllada que ha centrat els actes de celebració del 80è aniversari del president dels Estats Units. Un combat celebrat a la Casa Blanca que portava per nom Freedom 250, coincidint amb la commemoració dels 250 anys de la Fundació dels Estats Units.
0: I a la tercera imatge veig el jugador de la selecció espanyola, el català Marco Corella. Està enmig de l'entrenament, assegut a la gespa, fa un exercici amb una cinta als peus, mentre parla pel telèfon mòbil, potser acabant de certificar el seu fitxatge pel Real Madrid.
19: El jugador del Chelsea ahir durant la sessió d'estiraments prèvia al debut avui al Mundial i que es va acabar convertint en el centre de totes les mirades a la concentració. Format a la Masia, va sonar com a possible reforç del Barça, també de l'Atlético de Madrid, i en poques hores va acabar patant el Santiago Bernabéu. A lateral es posarà a les ordres de Mourinho a canvi d'uns 50 milions d'euros.
10: Real o fals? Amb Marc Amorós.
0: Atenció a aquest titular que circula. Els Mossos d'Esquadra van evitar l'any passat 47 intents de matrimoni forçat, 28 dels quals tenien com a víctima una menor d'edat. Marc Amorós, bon dia.
18: Bon dia. La notícia diu que són dades oficials oferides pel Departament d'Interior en una pregunta parlamentària del Partit Popular. Segons aquesta notícia, els Mossos d'Esquadra van aconseguir impedir 47 intents de matrimoni forçats durant tot l'any passat. Ara bé, aquestes dades policials poden no reflectir, diu la notícia, el total de casos de matrimonis forçats, perquè existeixen barreres culturals i socials que impedeixen en molts casos la seva denúncia. Són dades que poden reflectir només la punta de l'iceberg, diu la notícia. Per últim, aquestes dades també constaten que 28 d'aquests 47 matrimonis forçats tenien com a víctima una nena menor d'edat.
0: I això és real o fals?
20: El Matí de Catalunya Ràdio.
21: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
22: La setmana passada, estudiants de periodisme de la Universitat CEU Abat Oliva van participar com a voluntaris al Centre Internacional de Premsa habilitat amb motiu de la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona. Amb més d'un miler de periodistes acreditats per cobrir l'esdeveniment, l'alumnat va donar suport als professionals dels mitjans i va poder conèixer de prop l'organització i la logística d'una cobertura informativa d'abast internacional. Una experiència formativa que els va permetre apropar-se a la realitat professional de la comunicació.
21: Experiències en mitjans de comunicació reals, edició d'un diari digital, esdeveniments de referència en comunicació digital. El grau en periodisme de la Universitat CEU Abat Oliva creiem en la metodologia Learning by Doing. Aprendre fent. Canvia el teu present. Crea el teu futur.
18: Som-hi, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que els Mossos d'Esquadra van impedir l'any passat 47 intents de matrimoni forçat, dels quals 28 tenien com a víctima una menor d'edat, és una notícia falsa. Aquestes dades no són de l'últim any, són dels últims 5 anys. Si fem el promig, no arriben a 10 els matrimonis forçats que es detecten a casa nostra. Tot i la falsedat de la notícia, Vox la fa servir en algunes de les seves intervencions parlamentàries.
0: Gràcies, Marc.
18: Adéu, bon dia.
0: Ara són les 7:53. Titulars del dia en 2 minuts amb Sílvia Solares i Francesc Soler. Els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra i reobrir l'estret d'Hormuz.
23: El govern del Pakistan, que fa de mediador en les negociacions, anuncia que l'acord es firmarà a Suïssa aquest divendres. J.D. Vance, vicepresident nord-americà, a la Fox.
24: Si els iranians compleixen amb aquest acord, transformarà fonamentalment l'Orient Mitjà durant els propers 50 anys. Posarà fi a la guerra, farà que l'Orient Mitjà sigui més invertible.
0: El preu del barril de petroli s'ensorra a les borses que remunten.
25: El barril de Brent, el de referència a Europa, cau 4 dòlars de cop i es paga al voltant dels 83. Són 15 dòlars menys que fa una setmana.
0: I l'acord serà tema central de la cimera del G7 que arrenca avui a França.
23: Està previst que Trump hi arribi a la tarda, es reuneixi amb Emmanuel Macron i després sopi amb els caps d'estat de la resta de membres del G7.
0: I aquí avui hi ha 51 municipis amb perill molt alt d'incendi.
25: Ahir ja se'n van declarar 3 a Cervià de les Garrigues, a Pons, a la Noguera i a la zona de la Serreta Vilafranca del Penedès. Aquest darrer ja està extingit i els altres dos estabilitzats. Martí Rosell és inspector dels bombers.
26: El que estem començant a veure ja és aquest canvi a una massa forestal ja més estressada i més afectada per aquestes temperatures d'aquests últims dies, que comença a respondre pitjor als incendis.
0: I Begoña Gómez està citada avui davant la jutge, davant del jutge Juan Carlos Peinado, que amenaça de portar-li per la força si no hi va.
23: Es tracta de l'últim pas abans d'enviar-la a judici amb un jurat popular.
0: i milers de mestres i professors es van manifestar ahir per reclamar al Departament d'Educació que continuï negociant.
25: Yolanda Segura de l'Ostec i Laura Gené de la CGT.
16: Si no és per obrir una negociació, no anirem a negociar.
17: Si no ens trobem amb el govern durant l'estiu, doncs ens hi haurem de trobar als carrers durant la tardor.
0: El govern britànic prohibeix des d'avui l'accés a les xarxes socials als menors de 16 anys.
23: Tampoc se'ls permetrà comunicar-se amb estranys en els xats de jocs en línia.
0: I avui es posa en marxa el dispositiu per prevenir accidents durant la temporada de bany.
25: El pla posa el focus sobretot en la gent gran que es banya a les platges i en la vigilància de menors a les piscines. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
3: És un medi que no és el nostre habitual i, per tant, no ens anem molt en compte quan entrem. No entrem a l'aigua si ens trobem malament, assegurem-nos de banyar-nos en llocs que siguin habilitats, tant en platges com en aigües interiors, com en rius, com en piscines, sobretot.
0: I en esports, el Barça guanya la Champions d'handbol.
23: Després de guanyar la final 37-34 al Fiuxe de Berlín.
4: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
23: Bon dia, pel que fa al temps. Comencem el dia amb sol i calor, temperatures altes ja a aquesta hora, amb previsió que s'enfilin fins als 30-33 graus en moltes zones de l'interior. Avui també podria arribar als 35 o 36 en alguns punts de Ponent o de l'interior de l'Ebre. I a la tarda hi haurà tempestes al Pirineu o al Prepirineu i podrien arribar a la Catalunya central o al nord del Pla de Lleida.
4: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un equip millor.
0: I pel que fa al trànsit, segueixen els problemes a la Ronda de Dalt. Clàudia Serra.
2: Sí, a l'alçada de la Meridiana hi ha hagut un accident direcció Llobregat que provoca cua des de Santa Coloma. També hi ha retencions entre Vall d'Hebron i Trinitat direcció Besòs. Molta densitat

0: Units i l'Iran per posar fi a la guerra.
1: A les 9 entrevistarem el conseller de la presidència, Albert Dalmau.
0: Després parlarem amb el detectiu privat Francisco Marco, el perit contractat per la defensa de Jonathan Andic.
1: A 2:15 amb Laura Far parlarem de la mort del youtuber Gaspi. I a les 11 ens visitaran Nacho Tarrés i Oriol Ferrer, veu i guitarrista de Gossos.
0: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
2: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
3: Manu Guix, bon dia!
4: Buenas!
3: Com estàs?
4: Molt bé, i vosaltres?
5: Bé. De dilluns, arrenca la setmana.
3: Sí, sí, sí.
4: Què és aquest riure? Què vol dir aquest bé? Què he volgut dir?
3: No!
5: Estem feliços.
3: Estem bé. Estem remuntant.
4: Ah.
3: Ha estat fotuts una mica del coll.
5: Una mica refredat, l'aire...
4: Ai, ja per dius.
5: Però ja està, remuntada.
3: No es pot dormir amb el cul a l'aire, Manu.
5: Ara, bueno, aquesta nit sí, fotia una calor.
3: Ah, sí.
5: Aquesta nit era de dormir despulladets.
3: Sí, sí.
4: Jo dormo sempre amb el cul a l'aire.
3: Opa. Ves fent frases, tu. Ves fent frases.
5: Ja tenim l'article fet.
3: Exacte. Va, anem a veure el telèfon de la Júlia.
5: Ui, la Júlia, avui. Fa 10 anys.
3: Ha entrat de ple les dues xifres, 10 anys.
5: Espera't.
4: Mira.
3: Hi ha un moment que els anys passen de 10 en 10.
4: Calla. Júlia!
3: 10, 20, 30, 40, 50, 50, 50, 50...
5: I pum, ja està.
3: Cap a la caixa.
5: Sí.
3: No te n'enteres i ja estàs a la caixa. Júlia!
6: Bon dia.
3: No, què, la Júlia?
6: Sí.
3: Hola, Júlia! Com estàs?
6: Hola.
3: Saps d'on et truquem?
6: Piripipi.
3: Ah,
4: home!
3: Fas 10 anys avui, Júlia. Com ho celebraràs?
6: Va ser el dissabte.
3: El dissabte. I què vas fer? Què vas fer, Júlia?
6: Vaig celebrar amb les amigues i diumenge amb la família.
3: Toma celebració, veus?
5: Júlia, et truquem de part de la teva família, que et volen dir que els encanta compartir la vida amb tu i veure com et fas gran, que t'estimen molt i et volen dedicar aquesta cançó de la banda Neon que et toca Manu Guix en directe, que es diu Guapíssima.

0: ja ho tindríem. Júlia, que tinguis un bon dia i t'enviem un petonet des de la ràdio.
1: Gràcies.
0: Que vagi bé.
1: Adéu.
0: Adéu, quina veu de simpàtica. Manu, adéu, que vagi bé el dilluns, estimat.
2: Adéu, Júlia.
0: Fins demà.
3: Trescat Info.

0: Molt bon dia, són les 8. I arrenquem els titulars amb el nostre equip viari. Molt bon dia, Clàudia Serra.
1: Molt bon dia. Circulació complicada aquesta hora a la Ronda de Dalt de Barcelona. A l'alçada de la Meridiana hi ha hagut un accident direcció Llobregat que provoca cua des de Badalona. També hi ha retencions d'Horta a Pedralbes en sentit Llobregat i de Diagonal al Nus de la Trinitat cap al Besòs. Molta densitat amb aturades també a la Ronda Litoral de Sant Adrià a Santa Coloma en sentit Trinitat i de Sant Adrià a la Barceloneta direcció Llobregat. I pel que fa al transport públic, un apunt perquè la línia T5 del tram de Barcelona circula amb la freqüència de pas alterada per una unitat avariada.
0: Els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra i reobrir l'estret d'Hormuz. Teheran defensa que han forçat Washington a acceptar el contingut del text. Un compromís que s'hauria de firmar aquest divendres, tot i que les parts es donen 2 mesos per concretar-ne els aspectes més tècnics. Malgrat els dubtes que genera pel que fa a aspectes com l'aturada dels atacs d'Israel al Líban, les borses i la cotització del petroli acullen amb satisfacció aquesta entesa. Números verds als parquets asiàtics

0: i el preu del barril de Brent, que se situa poc per sobre dels 80 dòlars. Almenys 9 morts en una nova onada d'atacs russos a Ucraïna. Els bombardejos han afectat sobretot Kiev, on hi ha almenys 4 víctimes mortals. En paral·lel, Rússia denuncia 3 morts en un atac amb drons ucraïnesos al sud de Moscou. Setmana clau als tribunals per al govern de Pedro Sánchez. Aquesta tarda està citada la seva dona Begoña Gómez davant del jutge Peinado, que amenaça de conduir-la per la força si no hi va. Dimecres arribarà el plat fort amb la declaració de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional Espanyola. Avui hi ha 51 municipis en perill fort d'incendi, això després del primer cap de setmana amb 4 incendis destacats a Catalunya. Ahir es van declarar 3 incendis a Cervià de les Garrigues, a Pons, a la Noguera i a la zona de la Serreta de Vilafranca del Penedès. Aquest últim ja està extingit. Els altres dos estan estabilitzats. I avui es posa en marxa el dispositiu del govern per prevenir accidents durant la temporada de bany. El principal objectiu és la gent gran que es banya a les platges, la vigilància dels menors a les piscines i també el control d'aigües interiors. Els sindicats que no han signat el pacte amb educació exhibeixen capacitat de convocatòria amb una manifestació multitudinària i avisen de noves mobilitzacions a l'inici del pròxim curs. Milers de docents i famílies es van manifestar ahir per reclamar al departament que continuï negociant. L'Hospital Vall d'Hebron lidera un estudi europeu per provar un nou fàrmac contra el càncer infantil que podria ser més eficaç i menys tòxic que els tractaments actuals. L'assaig, previst per a l'any vinent, s'adreçarà a infants i adolescents amb neuroblastoma i altres tumors sòlids agressius que han recaigut i que no han respost als tractaments disponibles.
1: Esports. El Barça es proclama campió de la Champions d'handbol 37-34 davant el Füchse alemany, 13a Champions per a l'handbol blaugrana i el 50è màxim títol europeu per al club. En bàsquet, el València elimina el Joventut i jugarà la final de la Lliga contra el Barça. Els verd i negres van caure ahir davant a València 75-87 al tercer partit. I al Mundial de Futbol, els Països Baixos de Ronald Koeman empaten a 2 amb el Japó. Avui debuta a Espanya contra Cap Verd a les 6 de la tarda i es juga l'Iran-Nova Zelanda a les 3 de la matinada amb un fort dispositiu de seguretat.
0: I el temps, matí de dilluns, assolellat amb alguns intervals de núvols locals. La temperatura avui continuarà alta. A partir del migdia apareixeran tempestes al Pirineu i Prepirineu, que durant la tarda podrien arribar al Pla de Lleida o a la Catalunya Central.
2: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts de les 8. Molt bon dia, benvinguts. Aquesta hora us informa Àngels López Domènech. Comencem dilluns 15 de juny i els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra i reobrir l'estret d'Hormuz. El govern del Pakistan, que ha fet tasques de mediador, ha estat el primer a anunciar el compromís i ha afegit que es firmarà a Suïssa el pròxim divendres. El president nord-americà Donald Trump ha confirmat la notícia amb un missatge a la seva xarxa social poc abans de l'inici de la festa que ha organitzat a la Casa Blanca per celebrar el seu 80è aniversari. De fet, el seu número 2, J.D. Vance, ha parlat d'un canvi històric en declaracions a la cadena Fox News.
3: Si els iranians compleixen amb aquest acord, transformarà fonamentalment l'Orient Mitjà durant els propers 50 anys. Posarà fi a la guerra, farà que l'Orient Mitjà sigui més invertible.
0: No és la primera vegada que els Estats Units ho donen tot per fet, però aquest cop tant el mediador, el Pakistan, com sobretot l'Iran, li donen versemblança. Washington, Oriol Serra.
4: Els Estats Units s'han compromès a aixecar el bloqueig de l'estret d'Hormuz. El president Donald Trump ha dit, després de felicitar-se pel principi d'acord amb l'Iran, que el trànsit quedarà restablert i ha escrit a la seva xarxa social que els vaixells de tot el món engeguin màquines i que el petroli flueixi. Les seves paraules han tingut un impacte immediat en el preu del petroli, que ha baixat de seguida. Des de l'Iran han indicat que els Estats Units s'han avingut a signar el memoràndum aquest divendres a Ginebra perquè Teheran així ho ha forçat. El Ministeri d'Afers Exteriors iranià també ha advertit que la següent fase de negociacions per establir els detalls tècnics de l'acord només tindrà lloc si s'alliberen els milers de milions de dòlars embargats. Els Estats Units han deixat clar que no cediran en aquest sentit. S'espera que a la signatura del memoràndum hi assisteixin tant el vicepresident nord-americà J.D. Vance com el mateix Donald Trump, que podria allargar la seva estada a Europa, on avui mateix assistirà a la cimera dels països del G7.
0: La televisió estatal iraniana ha volgut remarcar que Teheran ha aconseguit forçar Washington a acceptar el text de l'acord. És un primer pas, però ara les dues parts tindran 2 mesos per aprofundir i ampliar l'acord de pau amb 3 temes sobre la taula: l'aixecament de les sancions contra l'Iran, la qüestió nuclear i la reconstrucció del país. I encara queda per resoldre una altra incògnita: el paper d'Israel i els seus atacs contra la guerrilla proiraniana Hezbollah al Líban. Jerusalem, Jordi Brascó.
5: Bon dia. Sí, aquesta és una de les grans incògnites ara mateix, saber si el primer ministre israelià respectarà el que s'hagi pactat a l'acord o si continuarà fent la seva, que és el que ha fet fins ara, fent cas omís de les peticions de Donald Trump. Ahir el president nord-americà va trucar-lo i li va exigir explicacions, segons el portal Axios, amb els següents termes. Per què collons has atacat? Netanyahu havia bombardejat el Líban, en què és una línia vermella pel règim iranià, i aquí a Israel tothom ja es preparava per un nou llançament de míssils per part de l'Iran cap aquí. Finalment, l'acord va evitar que això passés. De moment, el govern israelià encara no ha reaccionat oficialment a aquesta entesa. Qui sí ho ha fet ha estat el líder de l'oposició, Yair Lapid. Per aquí l'acord és la culminació d'anys de fracassos per part de Netanyahu.
0: El Regne Unit, França, Alemanya i Itàlia s'han mostrat disposats a aixecar les sancions contra l'Iran, sempre que Teheran doni mostres clares i verificables que abandona el seu programa nuclear militar. Tant el president francès Emmanuel Macron com el primer ministre britànic Keir Starmer han celebrat aquest acord, però demanen a l'Iran que descarti la idea d'imposar peatges a la navegació per l'estret d'Hormuz. L'anunci d'aquest acord coincideix amb l'arrencada avui. Ara en feien referència d'un G7 on es discutiran amb el mateix Trump els pròxims passos per l'Orient Mitjà. Enviat especial a Evian, a França, Jordi Baró.
6: Trump arriba finalment avui a Evian amb un acord sota el braç per posar fi a 4 mesos de guerra. Els líders de França, Alemanya, Itàlia i el Regne Unit l'han celebrat de matinada. Demanen que restauri l'estabilitat a l'Orient Mitjà i s'asseguri la reobertura urgent de l'estret d'Hormuz davant d'un conflicte al qual mai han donat suport i que discuteixen avui per primer cop cara a cara amb el president dels Estats Units. Macron ja a Evian rep Trump aquesta tarda.
7: L'objectiu serà avaluar les implicacions d'aquest acord, el suport al Líban, la reobertura de llarg termini del Estret d'Hormuz i, per descomptat, arribar a un acord sobre els programes nuclear i balístic de l'Iran.
6: La cimera vol buscar punts d'acord amb Trump malgrat els diferents fronts de discrepàncies i té Ucraïna també en l'agenda amb la participació de Zelensky demà. La cimera arrenca després d'una manifestació massiva i amb disturbis ahir a la ciutat veïna de Ginebra.
8: Expressar el meu descontentament amb l'arribada d'uns líders que considero imperialistes que es permeten donar una opinió política que afectarà milers de milions de persones, sabent que per mi aquestes són les principals raons del nostre malestar. Aquests líders contribueixen a protegir un sistema que explota milers de milions de persones.
9: Vull manifestar la meva insatisfacció amb un sistema que ens fa patir coses sobre les quals no tenim cap control. Patim les repercussions de les decisions que prenen.
6: Una de les imatges que queda de la protesta d'ahir, la d'un Tesla completament calcinat. També vidres trencats en bancs i en seus de Nacions Unides. Mostres de rebuig antisistema en una ciutat on fa 20 anys el G7 ja va generar grans manifestacions.
0: Un dels primers líders mundials que ha beneït aquest acord ha estat el secretari general de les Nacions Unides. A través d'un missatge a les xarxes socials, Antonio Guterres l'ha qualificat de pas decisiu cap a una solució pacífica del conflicte. Confia que això obri la porta a un acord més ampli i durador, però avisa que cal consolidar el cessament de les hostilitats i avançar cap a un diàleg estable. Doncs bé, el preu del petroli cau en picat arran d'aquest anunci de l'acord. El barril de Brent, el de referència a Europa, es paga ja al voltant dels 83 dòlars. El preu del cru ja anava a la baixa els darrers dies davant la imminència d'aquest acord, però quan s'ha confirmat el preu del barril de Brent ha caigut pràcticament 4 dòlars de cop i després ha continuat a la baixa. Els 83 dòlars del preu actual són 15 dòlars menys que fa una setmana i el preu més baix des de principis de març. Les borses també comencen a celebrar aquest final de la guerra a l'Orient Mitjà. Les principals places asiàtiques han obert la setmana amb guanys molt destacats. El Nikkei de la Borsa de Tòquio i el Kospi de Seul pugen prop d'un 5%. I Oxfam Intermón denuncia que els únics vencedors d'aquesta guerra a l'Orient Mitjà són i seran els magnats vinculats precisament al sector energètic. Calculen que des que els Estats Units va començar la guerra de l'Iran, una quarantena de multimilionaris del sector de l'energia ha augmentat el seu patrimoni en 300 milions de dòlars cada dia. L'ONG denuncia que, mentre els preus del petroli i el gas han encarit la vida de la majoria, el patrimoni dels multimilionaris del sector energètic no ha deixat de créixer i assegura que els beneficis de 6 de les principals corporacions petrolieres i de gas s'han disparat un 80% per sobre dels pronòstics previs a la guerra. Susana Ruiz és la responsable de Justícia Fiscal d'Oxfam.
10: Es que los conflictos devastan países y cuestan innumerables vidas, pero para algunos resultan extraordinariamente lucrativos. Y al mismo tiempo, los países del G7 recortaron la ayuda internacional.
0: L'ONG demana als governs que apliquin impostos que gravin els guanys excessius. Parlem ara d'una altra guerra, almenys 9 morts en una nova onada d'atacs russos a Ucraïna. Els bombardejos llançats durant aquesta nit contra diversos punts del país han afectat especialment Kharkiv i Kiev. A Kharkiv, al nord-est, almenys 5 persones han mort, 5 més han resultat ferides, i a Kiev, la capital, el balanç provisional és de 4 víctimes mortals i una vintena de ferits. Les alertes antiaèries han tornat a sonar bona part del país per l'arribada de drons i míssils. Tot i que els sistemes de defensa han interceptat una part important dels projectils, no han pogut evitar que un impactés a la catedral de Dormició, un dels principals símbols religiosos i patrimonials d'Ucraïna. Segons l'alcalde de Kiev, l'atac ha provocat un incendi de grans dimensions i les autoritats ucraïneses denuncien una nova escalada de bombardejos russos contra infraestructures i zones urbanes. En paral·lel, Rússia també ha denunciat 3 morts en un atac amb drons ucraïnesos a la regió de Tula, al sud de Moscou.
2: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: 3 minuts i arribarem al quart de nou. Ara marxem cap a Madrid. Begoña Gómez està citada avui davant del jutge Juan Carlos Peinado, que amenaça de portar-li per la força si no hi va. Es tracta de l'últim pas abans d'enviar-la a judici amb un jurat popular. Les acusacions li demanen 24 anys de presó per malversació, tràfic d'influències, corrupció i apropiació indeguda, i la Fiscalia en sol·licita l'absolució. Alba Gil.
11: Han estat 2 anys de polèmica investigació dirigida pel jutge Peinado, a qui l'Audiència Nacional ha corregit nombroses vegades. I abans de posar-hi punt final, ha citat Gómez a una audiència preliminar amb l'amenaça de fer servir la força si no s'hi presenta. El mateix aplica a l'empresari Juan Carlos Barrabés i a l'assessora de la Moncloa, Cristina Álvarez. La citació arriba després que la Guàrdia Civil no hagi trobat moviments sospitosos ni opacs als comptes de la dona de Pedro Sánchez, que aquesta setmana encara una segona cita clau, la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero. Serà dimecres i dijous i haurà de donar explicacions del rescat de Plus Ultra, els suposats negocis il·lícits i ara també de les joies que li van trobar i que han dut el jutge Calama a obrir una segona investigació per contraband i frau fiscal.
0: Per cert, que aquest matí està previst que comparegui en roda de premsa la secretària d'Organització del PSOE, Rebeca Turró, per fer balanç de les mesures de control intern contra la corrupció que el partit va posar en marxa ara fa un any després que esclatés el cas Cerdán. Per cert, que el govern espanyol inicia avui una macroconvocatòria de places de 9 jutges i fiscals. Les oposicions són les més grans convocades mai i ja les publica el Butlletí Oficial de l'Estat. Inclou 700 noves places en total, 575 jutges i fiscals i 125 de magistrats, entre juristes, amb més de 10 anys d'exercici. En paral·lel, l'executiu de Pedro Sánchez prepara la creació de 500 noves places de jutges i 200 de fiscals, que podria aprovar les pròximes setmanes i que suposaria ampliar la plantilla judicial en un 8,5%. 5% i la de fiscals un 7%. I aquí a casa nostra, canviant de qüestió, avui hi ha 51 municipis amb perill molt alt d'incendi. Això després del primer cap de setmana amb 4 incendis destacats. La majoria a la demarcació de Lleida. Els bombers treballaran durant tot el dia per acabar d'extingir els incendis que han cremat aquest cap de setmana un centenar d'hectàrees a les comarques de Lleida. La majoria de dotacions es destinaran a la de Cervià de les Garrigues, on també hi haurà mitjans aeris remullant el terreny. Anem cap a Lleida, doncs. Estela Busoms.
12: En concret, els bombers encara treballaran a Cervià amb una vintena de dotacions per terra i aire. El foc ha cremat unes 46 hectàrees i ahir la tarda va obligar a desallotjar 8 veïns i a confinar-ne 144 de la partida de la Devesa. Va començar poc abans de les 3 de la tarda i els agents rurals sospiten que es va originar per treballs amb una radial. D'altra banda, a Pons, a la Noguera, també van cremar més de 6 hectàrees en un foc que va obligar a tallar durant unes hores la carretera C14. Avui encara hi haurà 3 dotacions remullant la zona per evitar revifades. Tots dos incendis estan estabilitzats. També es mantenen 3 dotacions a Sanaüja, a la Segarra, on dissabte el primer gran foc de la temporada va calcinar mig centenar d'hectàrees. Els bombers també es van mobilitzar ahir a la tarda per apagar un foc que va afectar una hectàrea i mitja a la zona de la Serreta, prop de Vilafranca del Penedès.
0: Hem arribat a un quart de nou, connectem amb el nostre equip viari, arrenquem aquest dilluns amb algunes incidències, ja ens les comentava el nostre equip viari a l'arrencar aquest bloc informatiu. Clàudia Serra, molt bon dia, explica'ns.
13: Molt bon dia, sí, la circulació és molt complicada a aquesta hora. A l'entorn de Barcelona, especialment a la Ronda de Dalt, hi ha aturades en tots dos sentits de la marxa, les més destacades a Santa Coloma en direcció Trinitat, molta densitat també a la Ronda Litoral de Sant Adrià a Santa Coloma en sentit Trinitat i de Sant Adrià a la Barceloneta direcció Llobregat. A la resta de carreteres, les retencions habituals d'aquesta hora, sobretot d'entrada cap a la capital, destaca la C31 de Sant Adrià a Badalona, en direcció, com dèiem, cap a Barcelona. I també un últim apunt encara sobre el trànsit, perquè a la C25 a Sallent, en direcció Lleida, una avaria talla un carril. Transport públic, recordem que la línia T5 del tram de Barcelona circula amb la freqüència de pas alterada per una unitat avariada.
2: El temps.
0: Enric Agut.
14: Matí de temps tranquil, amb alguns intervals de núvols. De matinada hem tingut alguna gotellada en algun barri de Barcelona, ha estat com un accident. I a partir d'aquest migdia, aquesta tarda, sí que els núvols començaran a guanyar terreny pel Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central, descarregant ruixats i algunes tempestes, i després també es poden apropar cap al Pla de Lleida, ja més tocats. En algunes comarques estan sota avís d'intensitat de precipitació, Cerdanya, Ripollès, Berguedà, Lluçanès i també el Solsonès. En mitja hora poden caure més de 20 litres a una tempesta, i pot ser forta, i anar acompanyada de calamarsa i també de fortes ratxes de vent. I pel que fa a la temperatura, seguirem amb valors alts. Avui Lleida pot arribar als 36, 34, Mora d'Ebre, 35, Tortosa, Xafogo a la costa, amb valors propers als 30 graus, també calor al Pirineu, no s'escapen. La Seu d'Urgell màxima de 30, com Ripoll, Viella, les portes als 30, 28 graus. En general, la setmana serà molt càlida, sobretot al tram final.
2: Tresca Info.
15: El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
16: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
17: I si no cal que esperem a divendres per dinar en aquell restaurant que tenim tantes ganes d'anar-hi? I si de les escapades de cap de setmana en comencem a dir escapades de dilluns o de dimecres? Per què no hem d'anar al teatre el dimarts o el dijous? Amb el cupó diari de l'11, de dilluns a dijous pots guanyar fins a 500.000 euros i dedicar-te a ben viure cada dia. Cupó diari de l'11. Et toca ben viure.
18: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
2: Tresca Info.
0: Passant 4 minuts d'un quart de nou, continuem amb més notícies. Els sindicats que no han signat el pacte amb educació demostren encara capacitat de convocatòria amb una manifestació multitudinària i adverteixen de noves mobilitzacions a l'inici del pròxim curs. Milers de docents i famílies, 25.000 segons els organitzadors, 7.000 segons la Guàrdia Urbana, es van manifestar ahir per reclamar al departament que continuï negociant. Alerten que si no hi ha avenços, el curs vinent podria començar amb vagues. Asseguren que el pacte és insuficient, reclamen millores i demanen mantenir la negociació també durant l'estiu, quan falta una setmana per tancar el curs. Sentim Iolanda Segura, de l'USTEC, i Laura Gené, de la CGT.
19: Si no és per obrir una negociació, no anirem a negociar res, és a dir, no anirem a reunir-nos, perquè seria estèril.
20: Exigim al govern que segui amb el comitè de vaga, que segui amb tots els agents socials, però evidentment, si no ens trobem amb el govern durant l'estiu, doncs ens hi haurem de trobar als carrers durant la tardor.
0: La marxa va comptar amb el suport de famílies i arriba una setmana abans de l'assemblea educativa de dissabte que ve, que ha de definir el full de ruta per al pròxim curs. I us ho destacàvem en titulars, l'Hospital Vall d'Hebron liderarà un estudi europeu per provar un nou fàrmac contra el càncer infantil que podria ser més eficaç i menys tòxic que els tractaments actuals. L'estudi inclourà una cinquantena d'infants i adolescents i analitzarà la seguretat, l'eficàcia i l'impacte en la qualitat de vida amb l'objectiu de millorar els tractaments i reduir-ne els efectes secundaris. Ens ho explica la Cèlia Forment.
21: L'assaig, previst per l'any vinent, s'adreçarà a infants i adolescents amb neuroblastoma i altres tumors sòlids agressius que han recaigut o que no responen als tractaments disponibles. Segons Miquel Segura, cocap del grup de càncer i malalties hematològiques infantils del Vall d'Hebron i coordinador del projecte, aquest nou tractament actua de manera selectiva sobre les cèl·lules tumorals i podria reduir els efectes secundaris associats als tractaments convencionals.
22: Sabem que, per les famílies, aquest és un camí molt dur. En lloc de danyar directament a l'ADN de les cèl·lules, activa mecanismes intents d'estrès dins de la cèl·lula tumoral que poden portar-la a la seva mort. Això fa pensar que podria tenir un perfil de seguretat molt més favorable, amb pocs efectes secundaris i que, si apareixen, no serien permanents.
21: En una primera fase, el fàrmac s'administrarà per via oral a una cinquantena de pacients d'entre 6 mesos i 18 anys. Els investigadors n'estudiaran la seguretat, la dosi adequada i la seva capacitat per potenciar els efectes de la quimioteràpia i la immunoteràpia sense augmentar la toxicitat. El tractament s'ha aconseguit gràcies a una aliança catalana.
22: En aquest projecte provarem un fàrmac anomenat Ibrilatazar. És un tractament oral desenvolupat aquí a Barcelona per Ability Pharma, una empresa farmacèutica ubicada a Cerdanyola del Vallès i amb la qual col·laborem des de l'any 2013. Aquesta col·laboració de llarg recorregut ens ha permès avançar des del laboratori fins a la possibilitat d'avaluar aquest tractament en pacients pediàtrics.
21: A més, l'estudi també analitzarà biomarcadors predictius i la qualitat de vida dels pacients i la seva família. La iniciativa, anomenada Fènix, compta amb un finançament de 8 milions i mig d'euros de la Unió Europea.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Avui es posa en marxa el dispositiu del govern per prevenir accidents durant la temporada de bany. El pla posa el focus sobretot a la gent gran que es banya a les platges i en la vigilància dels menors a les piscines, ho explica la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
1: És un medi que no és el nostre habitual i, per tant, no ens anem molt en compte quan entrem. No entrem a l'aigua si ens trobem malament, assegurem-nos de banyar-nos en llocs que siguin habilitats, tant en platges com en aigües interiors, com en rius, com en piscines, sobretot.
0: La web amb informació en temps real sobre els serveis de les platges i l'estat de la mar torna a estar activa des d'avui fins al 15 de setembre. Aquest cap de setmana, un submarinista ha mort a la zona del Cap de Creus i un noi s'ha ofegat a la resclosa del riu Llobregat a l'Ametlla de Merola, al Berguedà. I al Delta de l'Ebre ja estan en marxa els tractaments contra les larves de mosquit. Els arrossars es fan en unes 2.000 hectàrees situades al voltant dels nuclis habitats. Anem cap a Tortosa. Jordi Barranca.
3: El COPAT, el Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre, ha començat els tractaments contra el mosquit, un dels maldecaps a l'estiu en aquesta zona. L'objectiu és actuar contra les larves i reduir la presència a les zones urbanes durant l'estiu. Rubén Viernés, vicepresident del COPAT.
4: Aquesta campanya segueix fent els arrossars que hi ha més propers als nuclis urbans de les poblacions del Delta de l'Ebre. Aproximadament farem, com sempre, unes 2.000 hectàrees d'arrossars i aquesta campanya ve finançada per la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Tarragona i els ajuntaments del Delta. I sobretot seguim treballant per evitar les molèsties dels veïns, però sobretot per minimitzar l'efecte dels mosquits a la població.
3: Els treballs han començat a l'Emidelta Esquerra, en punts de l'Ampolla, Camarles, l'Aldea de Tebre i Riumar, a la comarca del Baix Ebre. Un cop enllestits, les feines es concentraran a l'Emidelta Dret, és a dir, en punts d'Amposta, Eucaliptus, Poble Nou del Delta, Sant Jaume d'Enveja, Els Mundells i La Ràpita, en aquest cas del Montsià. El tractament s'aplica durant els matins.
0: El Banc de Sang i Teixits fa una crida a incrementar el nombre de donacions coincidint amb el Dia Mundial del Donant de Sang, celebrat ahir. L'objectiu és superar l'11% del total de donants i consolidar una base estable que garanteixi les reserves a mitjà i llarg termini. Entre gener i maig d'aquest any s'han registrat prop de 14.000 donants, una xifra superior a la del mateix període de l'any passat. Malgrat aquesta millora, l'entitat adverteix que cal incorporar nous donants de manera regular per compensar la sortida de persones que deixen de donar per edat o bé per altres motius. Un aspecte positiu és el pes dels donants joves. Un 46% tenen entre 18 i 25 anys, que és una franja, recordem, clau per assegurar el relleu generacional. I encara una darrera qüestió. Abans dels esports, ha mort als 78 anys l'historiador medievalista Josep Maria Sans i Travé, exdirector de l'Arxiu Nacional de Catalunya, entre el 1992 i el 2015, i figura clau en la preservació documental de Catalunya. Entre les gestions en què va participar hi ha la reclamació dels papers de Salamanca. Així expressava la seva satisfacció quan la primera part dels documents confiscats pel franquisme va arribar el 2006 a la seu de l'Arxiu Nacional a Sant Cugat del Vallès.
23: Un dia una victòria dels demòcrates espanyols. No és la victòria de Catalunya, no és la victòria del govern de Catalunya, és la victòria dels demòcrates espanyols, perquè s'ha complert primer la llei que es va aprovar en el Parlament de Catalunya i després perquè d'altra manera s'ha posat també fi a un d'aquells serrells que encara estaven pendents de la Guerra Civil.
0: Com a historiador va investigar la història de Catalunya dels segles XI al XV i la Generalitat medieval i moderna. Des del 2006 era membre de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona i també formava part, entre altres institucions, del Consell Assessor del Patrimoni Cultural Català de la Generalitat.
2: Esports.
0: Montse Raya, bon dia.
5: Hola, bon dia. El Barça és campió d'Europa d'handbol. Sumen la 13a Champions de la secció, la 50a Champions en la història del club. Aquests 50 títols de Champions que acumula el Barça són 9 de futbol, 2 de bàsquet, 4 de futbol sala, 22 d'hoquei patins i 13 d'handbol. L'última, guanyant ahir el Fuchse de Berlín per 37 a 34. Carlos Ortega, l'entrenador del Barça, en parlava al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
7: Ara és una mica més difícil aquest any perquè tenim una baixa pressupostària important, hem renovat l'equip, estem fent filigranes per mantenir el nivell competitiu. Hem perdut una fitxa de plantel i encara l'equip compite i aquest any com matrícula, no? Hem perdut només un partit, hem guanyat tots els títols. Pràcticament no es pot millorar.
5: Partit excel·lent del porter Emil Nilsson, el seu últim amb l'equip blaugrana. Destacada actuació també de Luis Frade amb 7 gols, 6 d'Aleix Gómez i altres 6 de Blas Jang. Domen Makuč va ser escollit millor jugador de la final i sentim el jugador de Barça, Jorge Chicuza, al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
8: En aquesta temporada, gràcies a l'equip i gràcies al Carlos, he pogut millorar molt, perquè al final sabia quin era el meu rol a l'equip. I, bueno, l'estic aprofitant i l'he aprofitat i estic molt content que avui el partit hagi anat així.
5: La final de la Lliga de Bàsquet la jugaran el Barça i el València amb el primer partit el dijous a la pista Taronja. Els valencians van tornar a guanyar la 6a Joventut, el tercer partit 75 a 87. Ricky Rubio, el jugador de la penya, parlava del seu futur.
9: Sí, la balança pues, està molt bé, no? El que passa que físicament pues, també després hi ha temps amb la família, hi ha moltes variants que han de posar-se sobre la taula, ho parlarem tranquil·lament quan les emocions baixin i veure, no? Una temporada és molt exigent, però bueno, he sigut feliç.
2: 3CAT Info.
5: Al Mundial de Futbol, aquesta matinada golejada d'Alemanya davant Curaçao, 7-1, empat a 2 dels Països Baixos de Ronald Koeman davant el Japó i empat a 1 entre el Brasil i el Marroc. De la jornada d'avui destaquen l'Aràbia, Uruguai, el Bèlgica, Egipte a les 9 del vespre. Espanya juga contra Cap Verd a les 6 de la tarda amb l'extrem mataroní Lamine Yamal, que jugarà, tot i que no als 90 minuts. Ferran Torres, jugador del Barça de l'equip espanyol, explica com es pot frenar Lamine.
24: Bueno, té 18 anys, té molta energia, jo crec que no hi ha que frenar-lo, hi ha que deixar-lo que fluïsca, que al final és una de les seues virtuts i a partir d'ahí que ens dona alegries.
5: També avui debuta l'Iran contra Nova Zelanda a les 3 de la matinada amb mitja fortes mesures de seguretat. Encara en futbol, el Badalona perd 3-0 a Compostela a la final anada per pujar a segona ref i empat a 0 a la final anada entre el Màlaga i l'Almeria per pujar a primera divisió. Lewis Hamilton guanya el Gran Premi de Barcelona a Catalunya de Fórmula 1. L'anglès de Ferrari va arribar per davant de George Russell i Lando Norris. És el primer triomf de Hamilton amb l'escuderia italiana i la seva setena a Montmeló.
25: I watched Ferrari have all that success when I was younger, watching it on
26: TV. Quan era jove veia el Michael tenir tot l'èxit Ferrari.
25: Watched the screens and wonder what it would be like to win in that car.
26: I com seria guanyar en Ferrari? Ho pensava.
25: And everyone works so hard for it.
26: I tothom treballa molt dur en aquesta fàbrica.
5: El líder del Mundial continua sent Kimi Antonelli, tot i haver d'abandonar ahir per avaria del seu Mercedes quan rodava segona 4 voltes pel final. El Vilassant es proclama campió de l'hoquei Lliga Femenina d'hoquei Patins. És el primer títol de les del Pla d'Urgell, que es va imposar 1-3 a la pista del Fraga. I l'Igualada perd el segon partit de la final de l'hoquei Lliga Masculina a la pista del Liceo per 8-2. Els gallecs dominen la sèrie per 2 victòries a 0. El tercer partit es jugarà divendres que ve a les Comas.

0: 3CAT Info.
1: 8:45, tornem a connectar amb el nostre equip viari. Clàudia Serra, molt bon dia.
2: Molt bon dia. Doncs a aquesta hora tenim una nova incidència que afecta l'AP7 al Vendrell. Hi ha un carril tallat en sentit Barcelona per l'incendi d'un camió. Precaució en aquest punt. Les principals complicacions, però, segueixen sent a la ronda del de Barcelona. Hi ha aturades en tots dos sentits de la marxa, les més destacades a Santa Coloma en direcció Trinitat, a la ronda litoral de Sant Adrià a Santa Coloma, sentit Trinitat, i de Sant Adrià a Poblenou, direcció Llobregat, i a la C31 de Sant Adrià a Badalona cap a la capital. Transport públic, la línia T5 del tram ja circula amb les freqüències de pas habituals.
1: I a aquesta hora el principal titular passa per l'anunci de l'acord entre els Estats Units i l'Iran per posar fi a la guerra i reobrir l'estret d'Hormuz. Teheran defensa que han forçat Washington a acceptar el contingut del text, un compromís que s'hauria de firmar aquest divendres, tot i que les parts es donen 2 mesos per concretar-ne els aspectes més tècnics. Malgrat aquests dubtes, que genera pel que fa aspectes com l'aturada dels atacs d'Israel al Líban, les borses i la cotització del petroli acullen amb satisfacció aquesta entesa. Números verds, els parquets asiàtics i el preu del barril de Brent, que se situa poc per sobre dels $80. I comencem una setmana important als tribunals per al govern de Pedro Sánchez. Aquesta tarda està citada la seva dona, Begoña Gómez, davant del jutge Peinado, que amenaça de conduir-la per la força si no hi va. I dimecres arribarà a plat fort amb la declaració de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional Espanyola. Des d'ara i fins les 9 també sentirem els àudios als que ha tingut accés de manera exclusiva al matí de Catalunya Ràdio de les converses que Jonathan Andic va tenir amb els serveis d'emergència després que el seu pare, el fundador de Mango, caigués per un barranc a Montserrat. I repassarem, entre d'altres qüestions, també les estrenes a les plataformes de la setmana encapçalades per Doraemon, que torna a parlar en català. I quan faltin 5 minuts per les 9 arribaran els esports. Montse Raya, molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Quins són els titulars d'aquesta hora?
3: El Barça guanya la 13a Champions d'handbol en superar 37-34 el Füchse alemany. I en bàsquet, el València elimina el Joventut i jugarà la final de la Lliga contra el Barça.
1: I el temps, matí de dilluns, assolellat amb alguns intervals de núvols locals. La temperatura avui continuarà alta. A partir del migdia apareixeran tempestes al Pirineu, al Prepirineu, i durant la tarda podrien arribar al Pla de Lleida o a la Catalunya Central. Passen gairebé 3 minuts de 8:45. Els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra i reobrir l'estret d'Hormuz. El govern del Pakistan, que ha fet tasques de mediador, ha estat el primer a anunciar el compromís i ha afegit que es firmarà a Suïssa el pròxim divendres. El president nord-americà Donald Trump ha confirmat la notícia amb un missatge a la seva xarxa social poc abans de l'inici de la festa que ha organitzat a la Casa Blanca per celebrar el seu 80è aniversari. De fet, el seu número 2, J.D. Vance, ha parlat d'un canvi històric en declaracions a la cadena Fox News.
4: Si els iranians compleixen amb aquest acord, transformarà fonamentalment l'Orient Mitjà durant els propers 50 anys. Posarà fi a la guerra, farà que l'Orient Mitjà sigui més invertible.
1: No és la primera vegada que els Estats Units ho donen tot per fet, però aquest cop tant el mediador, el Pakistan, com sobretot l'Iran, li donen versemblança. Washington, Oriol Serra.
5: Els Estats Units s'han compromès a aixecar el bloqueig de l'estret d'Hormuz. El president Donald Trump ha dit, després de felicitar-se pel principi d'acord amb l'Iran, que el trànsit quedarà restablert, i ha escrit a la seva xarxa social que els vaixells de tot el món engeguin màquines i que el petroli flueixi. Les seves paraules han tingut un impacte immediat en el preu del petroli, que ha baixat de seguida. Des de l'Iran han reivindicat que els Estats Units s'han avingut a signar el memoràndum aquest divendres a Ginebra perquè Teheran així ho ha forçat. El Ministeri d'Afers Exteriors iranià també ha advertit que la següent fase de negociacions per establir els detalls tècnics de l'acord només tindrà lloc si s'alliberen els milers de milions de dòlars embargats. Els Estats Units han deixat clar que no cediran en aquest sentit. S'espera que a la signatura del memoràndum hi assisteixin tant el vicepresident nord-americà J.D. Vance com el mateix Donald Trump, que podria allargar la seva estada a Europa, on avui mateix assistirà a la cimera dels països del G7.
1: Ara les dues parts tindran 2 mesos per aprofundir i ampliar l'acord de pau amb 3 temes sobre la taula: l'aixecament de les sancions contra l'Iran, la qüestió nuclear i la reconstrucció del país. I encara queda per resoldre una altra incògnita, que és el paper d'Israel i els seus atacs contra la guerrilla proiraniana Hezbollah al Líban. Jerusalem, Jordi Brascó.
6: Bon dia. Sí, aquesta és una de les grans incògnites ara mateix, saber si el primer ministre israelià respectarà el que s'hagi pactat a l'acord o si continuarà fent la seva, que és el que ha fet fins ara, fent cas omís de les peticions de Donald Trump. Ahir el president nord-americà va trucar-lo i li va exigir explicacions, segons el portal Axios, amb els següents termes. Per què collons has atacat? Netanyahu havia bombardejat el Líban, en què és una línia vermella pel règim iranià, i aquí a Israel tothom ja es preparava per un nou llançament de míssils per part de l'Iran cap aquí. Finalment, l'acord va evitar que això passés. De moment, el govern israelià encara no ha reaccionat oficialment a aquesta entesa. Qui sí ho ha fet ha estat el líder de l'oposició, Yair Lapid. Per aquí l'acord és la culminació d'anys de fracassos per part de Netanyahu.
1: La Unió Europea i el Regne Unit donen la benvinguda a l'acord. Es mostren disposats a aixecar les sancions contra l'Iran sempre que Teheran doni mostres clares i verificables que abandona el seu programa nuclear militar. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, subratlla la necessitat que l'alto el foc arribi de veritat al Líban i també que es reobri l'estret d'Hormuz. A la mateixa línia s'han expressat el president francès Emmanuel Macron i el primer ministre britànic Keir Starmer, que han demanat a l'Iran que descarti la idea d'imposar peatges a la navegació per aquest punt. L'anunci de l'acord coincideix amb l'arrencada avui d'un G7 on es discutirà amb el mateix Trump els pròxims passos per a l'Orient Mitjà. Malgrat els dubtes que genera pel que fa als aspectes com l'aturada d'aquests atacs d'Israel al Líban, les borses i la cotització del petroli acullen amb satisfacció aquesta entesa, números verds als parquets asiàtics i el preu del barril de Brent, que se situa poc per sobre dels $80.
0: 3CAT Info.
1: Begoña Gómez està citada avui davant del jutge Juan Carlos Peinado, que amenaça de portar-li per la força si no hi va. Es tracta de l'últim pas abans d'enviar-la a judici amb un jurat popular, acusada de malversació, tràfic d'influències, corrupció i apropiació indeguda. Dimecres i dijous serà el torn de la declaració de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero pel cas Plus Ultra. Anem cap a Madrid. Alba Gil.
7: Trump arriba finalment.
8: Han estat 2 anys de polèmica investigació dirigida pel jutge Peinado, a qui l'Audiència Nacional ha corregit nombroses vegades. I abans de posar-hi punt final, ha citat Gómez a una audiència preliminar amb l'amenaça de fer servir la força si no s'hi presenta. El mateix aplica a l'empresari Juan Carlos Barrabés i a l'assessora de la Moncloa, Cristina Álvarez. La citació arriba després que la Guàrdia Civil no hagi trobat moviments sospitosos ni opacs als comptes de la dona de Pedro Sánchez, que aquesta setmana encara una segona cita clau, la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero. Serà dimecres i dijous i haurà de donar explicacions del rescat de Plus Ultra, els suposats negocis il·lícits i ara també de les joies que li van trobar i que han dut el jutge Calama a obrir una segona investigació per contraband i frau fiscal.
1: Per cert, que aquest matí està previst que comparegui en roda de premsa la secretària d'Organització del PSOE per fer balanç de les mesures de control intern contra la corrupció que el partit ja va posar en marxa ara fa un any després que esclatés el cas Cerdán. Us ho avançàvem en el sumari. El matí de Catalunya Ràdio ha tingut accés en exclusiva als àudios de les converses que Jonathan Andic va tenir amb els serveis d'emergències després que el seu pare, el fundador de Mango, Isaac Andic, caigués per un barranc a Montserrat mentre tots dos estaven d'excursió. Jonathan Andic se l'investiga perquè la jutge considera que hi ha indicis que l'assenyalen com a culpable de la mort del seu pare. El que ara sentirem és una de les proves clau que la defensa aportarà a la causa.
9: ¿Quién no te digo?
10: Hola, hola. Necesito ayuda, necesito ayuda.
9: ¿Este tipo que ha corrido?
10: Mi padre se ha caído. Estamos en Coibató. Se ha caído.
9: ¿Se ha caído? ¿Se ha tropezado o está perdido otro sujeto?
10: Creo que se ha caído por un barranco. Por favor, envíen a alguien, envíen una ambulancia, envíen a alguien, por favor.
1: Aquesta primera persona que l'atén al 112 passa la trucada d'Andic als bombers. La desesperació i la confusió de Jonathan Andic augmenta a mesura que van passant els minuts.
9: I què passem, sí?
11: Sí, passa mal.
9: Què t'ha parlat?
11: Hola, mira, parla bombers, diga. Hola.
10: Mi padre se ha caído.
11: Sí. Vale. ¿Usted iba con su padre?
10: Sí, correcto.
1: La tercera conversa de Jonathan Andic des de dalt del barranc per on s'havia precipitat el seu pare és amb el Servei d'Emergències Mèdiques, el SEM, i aquí comença a donar la seva versió dels fets. En aquest fragment hi trobem un dels elements que centra en la investigació quan Jonathan Andic diu «El meu pare ha caigut per un barranc».
10: Sí.
12: Hola, bones. Truco del SEM. Estem venint de camí. Soc l'Anna, l'infermera. Com te dius?
10: Jonathan.
12: Jonathan, què ha passat?
10: Que el meu pare s'ha caigut.
12: Vale, ara venim a ajudar-lo.
10: Ja, però és que no el veig. No me responde.
12: Vale.
10: I que s'ha caigut per el barranco.
12: que es importante que te reconozcamos, que llegamos en nada. ¿Vale? Con ambulancias no vamos a llegar, pero con helicóptero sí.
10: Sí.
12: ¿Vale? Vendrá un médico y una enfermera.
10: Sí, el problema es que no sé dónde está.
12: Bueno, lo buscaremos.
1: La conversa segueix amb el Servei d'Emergències Mèdiques, que necessita saber exactament el punt on s'ha produït l'accident, i sentim el crit d'un Jonathan Andic molt alterat.
12: Mira, ara te pones en manos libres, Jonathan.
10: Sí.
12: Jonathan, ponte en manos libres y contesta al WhatsApp y nos envías la ubicación, ¿vale? Que no sea en directo.
10: Por favor, envíame la ubicación.
12: Vale, pero tú no me cuelgues en ningún momento, ¿vale?
10: Que no sea en tiempo real, quieres decir.
12: En tiempo real, no. ¿Vale?
10: Enviado.
12: ¡Viejo! Estoy aquí, no me cuelgues, ¿eh?
1: Recordem que la investigació dels Mossos apunta que van passar 4 minuts i mig fins que Jonathan Andic va fer la primera trucada, que va ser amb la parella sentimental d'Isaac Andic. Els Mossos també diuen que Jonathan Andic va donar diverses versions a la seva conversa amb els serveis d'emergència i en la declaració davant la policia. La defensa considera que no hi ha incoherències en els relats i que tot es deu a les preguntes que va haver de respondre. Els fets van passar, recordem, el 14 de desembre del 2024, i Jonathan Andic va ser detingut fa un mes, el 19 de maig d'aquest aquest any.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Canviem de qüestió. Ara parlem de cultura. Doraemon torna a parlar en català. 3CAT recupera la sèrie sobre el gat còsmic. 30 anys després de la primera emissió al Super 3, és l'estrena més destacada de la setmana a les plataformes de streaming. La repassem amb en Marc Garriga.
7: Després de l'èxit del retorn de Bola de Drac i Doctor Slump, 3CAT recupera ara les aventures de Doraemon, que van marcar la infància de molts catalans des de mitjans dels anys 90. Des d'avui hi ha 200 capítols clàssics disponibles a la plataforma 3CAT, on també s'estrena un canal temàtic de 24 hores d'emissió. A partir del 20 de juny també es podran veure 6 especials exclusius per la televisió i 5 pel·lícules que s'emetran al Super 3.
13: Mary is wearing spectacles.
14: Very good. I hope you find them most useful.
7: Movistar Plus estrena demà la sèrie La otra hermana Bennett, un spin-off d'Orgull i prejudici que amplia l'univers creat per Jane Austen i se centra en Mary Bennett, la germana oblidada de la família protagonista. Reimagina aquest personatge pedant i el fa més interessant, explica tots els fets de la novel·la d'Austen des del seu punt de vista i ho amplia amb el que li passa després d'independitzar-se.
15: El verano. El mejor momento para olvidarse de toda la mierda del día a día.
7: Divendres arriba a Netflix Oasis, una sèrie d'intrigues sobre una desaparició en un resort de luxe on res és el que sembla i s'amaguen molts secrets. En el repartiment hi ha Anna Garcés, Tommy Aguilera i la catalana nascuda a Bulgària, Victoria Canch. A Netflix també arriba aquesta setmana T'encontraré, una altra minissèrie de desaparicions i segrestos. Completen les novetats d'aquests pròxims dies la docusèrie Ultras Passion y Muerte, HBO Max, la segona part de Blossom Shanghai, la sèrie que firma Wong Kar-wai a Filmin, i la pel·lícula Culpa tuya, Londres, a Prime Video, la cinquena part de l'arquetípica saga de la culpa.
1: Restaurants reconeguts internacionalment com el celler de Can Roca i el Disfrutar alerten contra webs que els suplanten la identitat i que estafen els clients cobrant-los per avançat. Ho han denunciat els Mossos d'Esquadra. La Federació d'Hostaleria de les Comarques de Girona diu que cada cop es troben amb més ciberdelinqüents. Girona, Núria Paraire.
16: El celler de Can Roca ha alertat a les xarxes socials contra una web falsa del seu restaurant que ofereix reserves demanant una transferència bancària. Demanen als clients que no donin cap dada ni facin cap pagament. Fonts del celler ens han confirmat que ja ho han denunciat els Mossos d'Esquadra. El restaurant Disfruta de Barcelona fa més d'un any que va detectar la primera web fraudulenta del seu negoci i des d'aleshores ja n'ha denunciat gairebé una desena. A més, algunes apareixen les primeres quan es fa una recerca a Google. Els estafadors poden arribar a cobrar entre 100 i 300 euros per persona. Ho explica el xef del Disfrutar, Eduard Xatruc.
13: 8 o 9 les hem trobat, sí, sí. Inclús recordo que fa uns 4 mesos, en qüestió d'una setmana, en van aparèixer 4. Fem denúncies tant a l'empresa que registra el domini fals com a l'empresa de hosting que ubica aquestes webs, no? I com que són webs fraudulentes, doncs es veuen obligats a retirar-les i com a màxim en un dia i mig, doncs aquestes webs ja es retiren.
16: Les víctimes se n'adonen un cop els cobren els diners perquè ho troben sospitós. Des de la Federació d'Hostaleria de les Comarques de Girona, la seva portaveu, Marina Figueres, ens explica que treballen conjuntament amb els Mossos. Sovint els fan arribar recomanacions sobre seguretat i exemples d'estafes perquè estiguin alerta.
17: Cada vegada és un frau més corrent que ens trobem als empresaris, tant d'hostaleria i d'altres sectors.
16: Negocis com hotels s'han trobat amb estafadors que es fan passar per Booking i els reclamen dades bancàries.
1: Hem arribat a 9:15, tornem a connectar amb el nostre equip viari. Clàudia Serra, molt bon dia.
2: Molt bon dia. Les principals complicacions segueixen sent a l'entorn de Barcelona a aquesta hora, derivades d'incidències que hi ha hagut a primera hora del matí. A la Ronda de Dalt hi ha aturades a Santa Coloma, direcció Trinitat, i d'Horta a Sarrià, sentit Llobregat, i de la Vall d'Hebron a Trinitat, en sentit Besòs. A la Ronda Litoral de Sant Adrià a Santa Coloma, sentit Trinitat, i de Sant Adrià a Montjuïc, direcció Llobregat. També més trànsit del que és habitual a la C31 de Sant Adrià a Badalona, en sentit Barcelona, i recordem que a l'AP7, al Vendrell, hi ha encara un carril tallat en sentit Barcelona, en aquest cas per l'incendi d'un camió. Pel que fa al transport públic, tret de les demores habituals a Rodalies per les limitacions de velocitat, destaca un retard d'una hora al primer tren de l'R11 que ha sortit de Portbou i havia d'arribar a Barcelona Sants a les 8:10.
1: El temps. Enric Agut.
18: El dia ha començat amb unes temperatures altes a la costa. En alguns indrets no han baixat els 24 graus, per exemple, al Maresme i també al Barcelonès. Gairebé ha estat una nit tòrrida. Bé, pràcticament tota la nit en alguns punts ha estat tòrrida. A la ciutat de Barcelona no han baixat els 25 durant molta estona, però finalment han tocat els 24. Fresca a Barruera, també a Prades, amb 8 graus, amb el cel en general serè, alguns intervals de núvols. Sí que hem tingut algun ruixat, per exemple, en alguns barris de Barcelona, però ha durat ben poc. I al matí ha de ser tranquil a l'espera que a partir del migdia, durant la tarda, s'escapin ruixats al terç nord. Pirineu, Prepirineu, també arribaran a la Catalunya Central i algun més tocat cap a àrees del Pla de Lleida més tard. 5 comarques estan sota avís intensi de precipitació: la Cerdanya, Ripollès, Lluçanès, el Berguedà i el Solsonès. A mitja hora poden caure més de 20 litres. Localment, alguna tempesta pot anar acompanyada de calamarsa i de ràfegues fortes de vent, i la temperatura, tot i que podem perdre algun grau, igualment farà calor. Màximes de 36, Lleida i Xafogó a la costa. Valors al voltant dels 28, 29 o 30, humitat elevada. El mar ben tranquil, tant al matí com a la tarda. A la tarda una mica de marejol.
0: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: Passen 3 minuts de 9:15.
0: On posem el focus?
1: Doncs anem a averiguar on hem de posar el focus aquesta setmana i comencem a les taules d'Internacional. Sergi Roca, molt bon dia.
19: Hola, bon dia, Àngels.
1: És una setmana amb gairebé tota l'atenció situada en aquest acord per acabar la guerra a l'Orient Mitjà i reobrir l'estret d'Hormuz, i amb diferents dies i llocs de reunions a tenir en compte. Per començar, divendres a Ginebra?
19: Divendres a Ginebra. És la data anunciada pels Estats Units, per l'Iran, pel Pakistan, aquest mediador tan important en aquestes negociacions, per la firma d'aquest acord que hauria de donar molt d'aire a l'economia mundial, ja ho està fent avui, amb petroli i borses, però que veurem si també dona aire, dona oxigen a la població d'aquesta regió tan àmplia de l'Orient Mitjà, per veure si totes les parts respecten aquesta, el que servirà com a ampliació, bàsicament, d'aquest alto el foc, almenys durant 2 mesos. Divendres, si tot va bé, serà la firma, perquè queden aquests 2 mesos per davant, un cop s'hagi firmat, per negociar el que són, al cap i a la fi, els grans interrogants. Estem parlant de programa nuclear iranià, de míssils balístics també iranians, de retorn dels béns congelats iranians, d'altres sancions i de la reobertura, que hauria de ser ja divendres, tan bon punt es firmi, segons Trump, del bloqueig d'Hormuz, d'aquest doble bloqueig d'Hormuz, tant pel que fa a l'Iran com pel que fa als Estats Units. I sobretot, i és molt important sobrellar-ho, veure si Israel, que de moment l'administració de Netanyahu no ha dit res, respecta l'alto al foc al Líban, que fins ara és el que doncs, ha impedit més que s'arribés a aquest pacte.
1: Punt sensible, caldrà veure què passa. Però abans, i en fèiem referència fa un moment, avui comença la cimera del G7 a Evian, a França. Fins quan serà aquesta cimera?
19: És d'avui a dimecres. I som amb en Jordi Baró, ja l'hem escoltat des d'ahir mateix. Avui hi ha el sopar de líders del G7, és quan arribarà Donald Trump. Macron ja és allà, però també hi haurà Stammer, Merz, Meloni, Takeuchi, Carney, doncs aquests G7, el dels països més desenvolupats del món. Demà, sessió, sobretot centrada en Ucraïna, en principi, amb aquests líders del G7 i també Zelensky. Altres països convidats, Egipte, Qatar, Emirats Àrabs, per tant, protagonisme encara més per tota la qüestió d'Hormuz, de l'Iran, i també s'espera per dimecres presència dels líders d'algunes de les grans companyies tecnològiques, com Sam Altman, de ChatGPT, del OpenAI, doncs també per donar doncs, una pàtina més tecnològica i amb la importància de la intel·ligència artificial també tan present cada vegada més al món.
1: I encara un tercer lloc i tercera reunió on es tractarà tant l'Iran com la guerra d'Ucraïna. Estem parlant de Brussel·les.
19: Sí, dijous i divendres, Consell Europeu, cimera dels 27, a priori molt, molt centrada en competitivitat i economia, també amb un aspecte de drogues, però que, sens dubte, acabarà focalitzada en l'Iran i en Ucraïna, i seguit tot per Bruno Forte, el nostre corresponsal a Brussel·les.
1: Doncs ens ho explicarà. Més enllà d'això, dues qüestions a tenir molt en compte aquesta setmana. La primera, les presidencials a Colòmbia.
19: Sí, amb dos noms ben als antípodes a les butlletes que els colombians introduiran a les urnes diumenge que ve. Iván Cepeda, d'Esquerres, continuista de l'obra de Gustavo Petro, si guanya, i el d'Abelardo de la Espriela, d'extrema dreta i el candidat més votat, atenció, a la primera volta. De fet, ahir es va acabar la campanya electoral, a partir d'avui ja només es poden fer actes privats, i les enquestes preveuen un recompte molt ajustat, no sé si al nivell del Perú, on encara no hi ha guanyador, però sí que les enquestes parlen de l'Espriela al capdavant amb un 48% i Cepeda un 44%, els indecisos, doncs, vitals, i ho explicarem amb Joan Biosca, des de Bogotà, ja a finals de setmana.
1: Molt bé, Sergi, acabarem parlant d'aquest nou capítol del podcast Mapa Mundi, en aquest cas centrat en un país asiàtic?
19: Sí, el Japó. La Cèlia Cernades, que ja ha estat recentment, a més, ens parla en profunditat d'aquest país, de la seva deriva cada cop més militaritzada. Per primer cop des de la Segona Guerra Mundial, el Japó vendrà armes a l'exterior. Per tant, expliquem això i també doncs, qüestions més quotidianes d'aquest país.
1: Molt bé, doncs deixem en Sergi Roca lliure, que té molta feina avui. Sergi, fins ara, gràcies.
19: Fins ara, merci.
1: Tenim aquí també en Raül Flores, parlem ara de política. Comencem una setmana molt intensa també, que passarà bàsicament pels tribunals. Raül, bon dia.
20: Bon dia, Àngels.
1: I el pla fort de la setmana política és la declaració de l'expresident espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, oi?
20: Sí, serà el primer expresident espanyol que declara d'un jutjat com a imputat. Ho farà aquest dimecres i dijous a l'Audiència Nacional a Madrid. El jutge Calama li prendrà declaració per dues causes. Una, la primera que vam conèixer, és pels delictes d'organització criminal, tràfic d'influències i també el de falsedat documental. Segons les investigacions, Zapatero hauria intercedit en el rescat de la companyia aèria Plus Ultra a canvi de comissions. La Societat Espanyola de Participacions Industrials, la SEPI, que és el braç inversor de l'Estat, va concedir 53 milions d'euros en el rescat, recordem, d'aquesta companyia durant la pandèmia. I la segona causa que té oberta Zapatero, doncs aquest possible delicte fiscal i també un altre de contraban. Van conèixer-ho aquest divendres després de saber que aquelles joies que tenia en una caixa forta al seu despatx estaven valorades en 1,3 milions d'euros.
1: Avui mateix ja tenim, però, un nou capítol als jutjats. Ara també en fèiem fa un moment referència a Begoña Gómez.
20: Sí, és la parella del president espanyol que està citada aquest dilluns a les 6 de la tarda davant del jutge Juan Carlos Peinado, que amenaça de portar-li a la força si no hi acaba anant. Es tracta de l'últim pas abans d'enviar-la a judici amb un jurat popular. Recordem que les acusacions li demanen a Begoña Gómez 24 anys de presó per malversació, tràfic d'influències, corrupció i també apropiació indeguda. I la fiscalia en sol·licita l'absolució. Recordem també, de cara a aquesta tarda, que el jutge Peinado podria dictar, si així ho considera, algun tipus de mesura cautelar contra Gómez.
1: Doncs veurem què passa. Uns capítols que segur es traslladaran també al debat polític.
7: Sí, ho veurem d'entrada, si no abans, molt probablement ho veurem abans, però allò, el moment més culminant pot ser aquest dimecres al matí a les 9, a la sessió de control al Congrés dels Diputats, en un dels últims cara a cara del curs polític que veurem. Abans, però, demà a la tarda, la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, compareixerà al Senat, ho fa citada pel PP. Recordem que en el sumari d'un altre dels casos que hi ha oberts als jutjats del cas Leire, apareixen diverses trobades entre González i l'exmilitant socialista Leire Díaz. Recordem que és el cas sobre aquesta suposada trama dins del PSOE per condicionar, diu el sumari, aquells processos judicials que hi ha oberts en el nucli de Pedro Sánchez.
1: I per acabar, Raül, aquí a Catalunya, ple del Parlament, dimecres i dijous.
7: Sí, amb sessió de control dimecres el president de la Generalitat, Salvador Illa. Un ple que també veurem com aprova algunes lleis, com per exemple la llei per l'erradicació de l'amiant i també de la del reconeixement de l'Institut d'Estudis Catalans com una acadèmia nacional.
1: Perfecte, Raül Flores, gràcies, bon dia.
7: Bon dia.
1: Esports. Fins les 9, acompanyades de la Montse Raya. Montse, molt bon dia.
3: Hola, bon dia. El Barça és campió d'Europa d'handbol. Sumen la 13a Champions de la secció, la 50a en la història del club. 50 són les Copes d'Europa que acumula a Barça, 9 de futbol, 2 de bàsquet, 4 de futbol sala, 22 d'hoquei patins i 13 d'handbol. L'última guanyada ahir al Füchse de Berlín per 37 a 34. Carlos Ortega, l'entrenador del Barça d'handbol, al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
21: És un déu per tota la temporada que hem fet. Crec que ha sigut una meravella. Ara hem de recuperar. Lo dolent de jugar tan bé i de jugar i de guanyar tot és que l'any que ve exigiran otra vegada aquests i va ser molt difícil el que hem aconseguit aquesta.
3: Partit excel·lent del porter Emil Nielsen, el seu últim amb l'equip blaugrana, destacada actuació també de Luis Frade amb 7 gols, 6 d'Aleix Gómez i altres 6 de Blas Yang. Domen Makuç va ser escollit MVP de la final. Sentim el jugador del Barça, dic anem amb tot gira de Catalunya Ràdio.
22: Lo que digo siempre, la mentalidad de los jugadores, el hambre de siempre querer ganar, y esto es la... Eso sí que tenemos que hacer para poder seguir creciendo.
3: I pel que fa a la...

0: El baloncesto en esta liga, porque ACB es una liga muy difícil y llegar a los semifinales del playoff no es fácil, pero bueno, Valencia ellos eran mejor hoy que nosotros.
1: Ricky Rubio, jugador de la penya, no va voler concretar el seu futur. El Mundial de Futbol aquesta matinada golejada d'Alemanya davant Curaçao 7-1. Empat a 2 dels Països Baixos de Ronald Koeman davant el Japó i empat a 1 entre el Brasil i el Marroc. De la jornada avui destaquen l'Aràbia, Uruguai, el Bèlgica, Egipte a les 9 del vespre. Espanya juga contra Cap Verd a les 6 de la tarda amb l'extrem mataroní Lamine Yamal, que jugarà, tot i que no als 90 minuts. Luis de la Fuente, seleccionador espanyol de futbol.
2: Lamine està en buenas, perfectas condiciones. Se ha seguido el proceso que teníamos previsto y ha llegado a la cita, a la hora de tomar la decisión en el momento que queríamos que llegara. Él está fantásticamente entrenando muy bien, como el resto de compañeros que han tenido algún inconveniente, Nico, Víctor, pero para mañana os adelanto que están todos disponibles. Estos jugadores no estarán desde el inicio.
1: També avui debuta l'Iran contra Nova Zelanda a les 3 de la matinada amb mitja fortes mesures de seguretat. Encara en futbol, el Badalona perd 3-0 a Compostela a la final anada per pujar a segona ref i empat a 0 a la final anada entre Màlaga i l'Almeria per pujar a primera divisió.
3: 3Cat Info.
1: Lewis Hamilton guanya el Gran Premi de Barcelona-Catalunya a Fórmula 1. L'anglès de Ferrari va arribar per davant de George Russell i Lando Norris. El líder del Mundial continua sent Kimi Antonelli, tot i haver d'abandonar i per avaria del seu Mercedes quan rodava segon a 4 voltes pel final. Antonelli es manté líder al Mundial amb 41 punts d'avantatge sobre Hamilton. Carlos Sainz va ser 12è ahir, Fernando Alonso va abandonar. Tot això en un circuit de Barcelona-Catalunya amb més de 300.000 espectadors durant el cap de setmana. I el Vilassana es proclama campió de l'hoquei Lliga Femenina d'hoquei Patins, primer títol de les del Pla d'Urgell, que es van imposar ahir 1-3 a la pista del Fraga, últim partit de Maria Porta com a professional.
4: Estic molt, molt feliç, perquè al final, bueno, faig el meu últim partit guanyant un títol i un títol que realment penso que és molt especial perquè és el premi a tot l'any de feina i pues, molt feliç, la veritat.
1: I l'Igualada perd el segon partit de la final de l'hoquei Lliga Masculina a la pista Baliceo 8-2. Els gallecs dominen la sèrie per 2-0 el tercer partit divendres que ve a les Comas.

9 i un minut del matí, dilluns 15 de juny del 2026. No s'ho esperaven, això, eh? Benvinguts a la primera edició de La Cel Obert. El primer cel obert de la temporada. Fins als primers dies del mes d'octubre obrirem la finestra de l'estiu a Ràdio Maricel amb els millors desitjos. Deixem enrere la festassa del Pride, deixem enrere el Corpus i el cinquantenari del grup d'estudis sitgetans i ens plantifiquem, sembla mentida, a mitjans del mes de juny. Propera aturada, les festes de Sant Joan del Poble Sec. Un cap de setmana que li ha servit a la jove de Sitges per apuntar el seu primer 4 de 8 de la temporada. Ha estat aquest dissabte durant la Diada 1885 celebrada a Tarragona i en una estona en parlarem amb en Marc Ill. Mentrestant, ressona encara el comunicat del Rugby Club Sitges a les xarxes socials anunciant la cancel·lació del tradicional, gairebé hauríem de dir històric, torneig Seven Platja. El club és concloent en les seves afirmacions. S'obren cometes. La causa determinant d'aquesta cancel·lació ha estat l'actuació de l'Ajuntament de Sitges durant el procés d'autorització de l'activitat i, en particular, el Departament de Serveis Urbans i Mobilitat i de la regidora competent, la regidoria competent. Es tanquen cometes. El club alega que l'Ajuntament va proposar unilateralment una data de celebració diferent de les dues alternatives proposades pel club i que es demanaven requeriments documentals sobrevinguts

0: que ha afegit els canvis reiterats de criteri i l'absència d'una resolució definitiva han obligat el rugby a prendre la determinació de suspendre el torneig. En el paràgraf final, el club agraeix, entre altres, el suport del Departament d'Esports de l'Ajuntament durant tots aquests anys, però, pel que sembla, cal mirar cap a una altra banda. En uns moments els llegim el comunicat i estirarem aquest fil a veure què en surt al llarg de la setmana, com també estirarem del fil d'un cas d'ocupació que té angoixat a un veïnat que, de moment, ben poca cosa hi ha pogut fer que no sigui esperar els terminis legals. Ja ho afinarem, Disculpi que ens ha sortit... Bé, ens ha sortit, no. M'he menjat l'indicatiu avui, que és 15 de juny del 2026. S'ha fet clar a les 5:45. El sol ha sortit a les 6:19. El sol es pondrà a les 9:27 i es farà fosc a les 10:01. El dia s'allargarà 24 segons. Tindrem 15 hores i 8 minuts de llum i 8 hores i 51 minuts de foscor. Avui, que és el primer dia de la darrera setmana del curs, el curs escolar que acabarà el divendres 19 de juny. Bon moment també per recordar que fins aquest divendres 19 de juny es poden sol·licitar els ajuts per a l'adquisició de llibres i material escolar. L'últim dia del lliurament de la documentació és el 19 de juny. Per tant, pares i mares que vulgueu sol·licitar els ajuts per a l'adquisició de llibres i material escolar, aquesta és la darrera setmana. Pel que fa als ajuts per a la realització d'activitats en el lleure educatiu, esportives, culturals, musicals i artístiques, la data límit per a presentar la sol·licitud és el 22 de juliol. Els qui encara no hagin vist el darrer Spielberg, a partir de 6:15 de la tarda d'avui, el dia de la revelación, i a partir de 9:15, la versió original, subtitulada 6:15, el dia de la revelación al Prado, i a 9:15, amb versió original, subtitulada. Setmana amb algunes informacions d'agenda que els poden servir d'entrada. I segurament això ha arribat una setmana més tard del que estava previst, però els que hagin passat pel carrer Sant Honorat se n'hauran adonat que el pàrquing de vehicles del carrer Sant Honorat avui sí que ja està absolutament tancat, perquè a partir de demà, o almenys aquesta era la data prevista, han de començar les obres de remodelació del pont dels ocells del carrer Sant Honorat. Aquestes obres, que han de durar tot l'estiu llarg, s'espera que abans de l'inici del curs escolar puguin estar ja més o menys resoltes, però haurien d'estar, diguem-ne, més o menys apamades quan comenci el curs escolar. Això vol dir que hi ha molta feina a fer i que fins i tot hi haurà feina a les nits. Per tant, veïns i veïnes del carrer Sant Honorat i els voltants, paciència, perquè n'hi ha per una mica. Demà començaran les obres en el pont dels ocells, o almenys aquesta és la previsió. Aquesta setmana en què també, el 18 de juny, la Jove de Sitges celebrarà la festa final del projecte Jo Jove. Ja ho saben, aquest projecte en el qual la Jove de Sitges s'ha acostat als instituts i a les escoles de Sitges per poder cercar noves vocacions castelleres. I sembla que la cosa ha anat prou bé, ja en parlarem. Aquesta setmana, a la qual també hi haurà el final de curs del centre d'adults. El centre de formació d'adults celebrarà el seu final de curs el proper 18 de juny. Per tant, tots aquells que formen part del centre de formació d'adults, el 18 de juny tenen una cita. Moltes activitats també, el retiro aquesta setmana, concert de la Big Band, final de curs de la Caixa Escènica, activitats musicals, un nou concert en els concerts de mitjanit d'Aiguadols el dissabte, aquesta vegada amb Rafaela Carrà, amb un tribut a Rafaela Carrà. El diumenge és el Dia Internacional de la Música, hi haurà concert a l'Escorxador i encara hi haurà algunes activitats vinculades al mes de l'orgull. Hem passat el cap de setmana de la setmana forta del Pride, però en quedaran encara algunes activitats vinculades als museus de Sitges aquesta setmana en el marc del mes de l'orgull. I aquest ha estat un gran cap de setmana per la Jove de Sitges. No sabem si en el fur intern de molta gent de la Jove hi havia aquesta confiança en què es podria tirar endavant el 4 de 8. Va ser un 4 de 8 molt esforçat el que es va viure a Tarragona el passat dissabte, però segur que qui més sap si era esforçat o no, i sobretot quin repte suposava aquest primer 4 de 8 era, com sempre, en Marc Ill de la Jove de Sitges. Marc, bon dia i bona hora.
1: Hola, bon dia.
0: Aquesta vegada no sé si teníeu, com ho podem dir això, esclar, confiança sempre, però les possibilitats que aquest 4 de 8 es pogués aconseguir el dissabte depenien també d'alguns membres del tronc que venien de Bellnou al Castell, i hi ha hagut canvis, no?
1: Sí, hi ha alguns canvis respecte a l'any passat, gent que parau per bé no la podíem tenir, però així portàvem treballant des d'inici de temporada, i realment la confiança amb el Castell era extremadament alta, sobretot les últimes setmanes, en especial l'última, totes les proves havien anat magnífiques i la confiança era molt, molt alta.
0: Per tant, què era el més difícil el dissabte?
1: Bé, el dissabte el més difícil era llavors ficar en pràctica, no?, tota la feina feta durant tot aquest inici de temporada. Uh-huh. Evidentment, sempre al final has de gestionar també moltes emocions, has de gestionar moltes coses al moment en què portes el Castell a plaça, però així ho vam fer.
0: Allò que ens han dit, que ens has dit tantes vegades, entre els assajos i la plaça hi ha un pas que sembla natural, però que no ho és tant un cop ets a plaça, un cop estàs enmig d'una diada i un cop les coses han de funcionar, no?
1: Exacte. A més, també en aquest cas actuàvem en una plaça que tenia bastanta pressió, vull dir, hi havia bastanta gent, a més, però no és el cap de la vila, que al final el cap de la vila, encara que tingui gent, el coneixes tant que és diferent. A més, amb colles grans al costat, al final, els Xiquets de Tarragona i la colla vella dels Xiquets de Valls. Bueno, també et fica aquest punt més de pressió, no?, sobretot amb aquests canvis, no?, que parlàvem, gent que és el primer cop que s'enfronta a un Castell de 8, tot això, i bueno, vam estar treballant, no?, també a nivell mental, i tot i que potser l'execució del Castell no va sortir tal com l'havíem treballat durant tota la temporada, i especialment aquestes últimes setmanes, vale? Vam haver de treballar més del que ens esperàvem, per dir-ho així, però aquesta confiança i tota aquesta feina feta va fer que el Castell igualment es pogués descarregar.
0: Deixa'm que t'ho pregunti d'aquesta manera, perquè em sembla que ho vam insinuar en la darrera conversa de final de temporada. La colla internament, no sé si viu com una mena de pressió, d'allò de la pressió de la temporada passada, amb la necessitat de fer 4 de 8, amb la necessitat que no anava a dir de superar la temporada passada, però allò de no decebre aquests resultats tan extraordinaris que vau fer la temporada passada?
1: Bueno, jo no sé si dir-te pressió. Sí que és veritat que saps que tens un Castell com el 4 de 8, que l'any passat es va treballar moltíssim, que van arribar a molt bons resultats, que al final tens tota la base, tots aquests canvis que hem anat comentant, i que jo no diria una pressió, però sí que és veritat que si ara ens deixéssim anar i diguéssim, va, és igual, i tornéssim a dinàmiques passades, perdríem una oportunitat d'or i tota una feina grandíssima feta durant molts mesos i durant molt de temps.
0: Mm-hmm. Quina...
1: Dit això, tampoc teníem pressió per tirar-lo. S'ha portat a plaça al Castell quan realment ha estat en condicions de descarregar-se, com així ha estat.
0: Esclar, ho diem d'aquesta manera, el primer de la temporada, com si, evidentment, això és el que desitgem, com si n'hagin de venir uns quants més, no?
1: Això és, home, aquesta és la intenció, evidentment.
0: Més enllà del 4 de 8, per a Marc, com a cocap de colla de la Jove de Sitges, el repte d'aquest any quin seria?
1: Bé, jo crec que principalment ha de ser el que deia, no?, consolidar aquesta categoria de 8, el continuar fent Castells de 8 el màxim possible, continuem treballant també el 3 de 8, també per poder-lo tornar a portar a plaça un altre cop, i bé, jo crec que seria això, l'objectiu de la temporada ha de ser consolidar aquests Castells de 8. I després, al final de temporada, també hi ha una cita molt important, com és el concurs de Castells de Tarragona, que la intenció és anar a portar fer la millor actuació possible.
0: Un apunt final, perquè aquesta setmana també la Jove celebra la festa final del projecte Jo Jove, aquest projecte que ha portat a la Jove als instituts i a les escoles, com a cocap de colla. Han arribat alguns d'aquests, no sé si dir, noves vocacions castelleres als assajos i han pogut ja començar a participar de la dinàmica de la colla?
1: Sí, hem tingut alguns dels nanos que estan fent aquest projecte del Jo Jove, que sí que bé, que els hi ha agradat i han vingut també a la colla i estan ja en dinàmica normal, perquè ens entenguem, de castellers de la colla. Cosa que estem molt contents, de veritat, estem molt contents de com ha sortit tot aquest primer any, no?, d'aquest projecte, tant per la part de gent que al final s'ha pogut incorporar a la colla i que, bueno, pues, al final també augmentem la base social, com també crec tot el coneixement casteller i en general de cultura popular que ha fet, que ha permès, no?, instaurar a molta gent que no en tenia d'aquest coneixement. És una de les coses que també ens ha sorprès, ens ha cridat l'atenció, no?, de que realment hi havia més desconeixement en general de la cultura popular als instituts del que potser ens imaginàvem en un principi els que estem fora d'aquest àmbit, no?
0: D'acord.
1: I tot i que
0: els castells siguin una activitat, Marc, molt present, no?, mediàticament parlant.
1: Exacte, per això mateix, si estem parlant dels castells, que és algo que mediàticament se'n parla molt, surt a xarxes, a televisions, a mitjans de comunicació en general, doncs imagina't, no?, les coses que desgraciadament no tenen tanta cobertura mediàtica.
0: Les primeres... Digues.
1: No, dit això, sí que és veritat, la reacció de la gran majoria de nanos ha estat molt positiva i que els ha agradat l'atenció i molt participatius i molt bé.
0: Ah, per aquí anava precisament l'apunt que li anàvem a fer amb en Marquell. Per tancar, propera cita a l'agenda de la Jove de Sitges, quan?
1: Mira, ara fins passat Sant Joan farem vacances, no fem ni no farem assajos, ja ho teníem configurat així des del principi.
0: Això vol dir que per Sant Joan anireu a Valls a mirar?
1: Bueno, suposo que hi haurà gent que sí, hi haurà gent que faran vacances en sèrio i desconnectaran una mica. Però tot i així, el primer cap de setmana de juliol ja tenim la Festa Major de Ribes, on, home, la intenció, el que ens agradaria seria repetir aquesta actuació de Tarragona.
0: D'acord. Per tant, la mirada posada en la Festa Major de Ribes, i a veure si es pot repetir aquest 4 de 8 que es va viure a Tarragona el passat dissabte. Bé, doncs, així de bé comença el gruix de la temporada la Jove de Sitges. Marc, gràcies una vegada més i, com no, sort en les properes cites.
1: Moltes gràcies i a veure si tornem a parlar aviat, perquè ho estaran bones.
0: Home, segur que sí. Vaja, hi confiem, eh? Hi confiem. Gràcies de nou, Marc.
1: Que vagi molt bé.
0: Adéu-siau, bon dia.
1: Adéu.
0: Un quart de deu, una de les grans notícies d'aquest cap de setmana, d'aquest cap de setmana de festa grossa, eh? La festassa de la Pride s'ha tancat també al corpus d'aquest 2026. Ahir, als jardins de l'hospital, s'ha inaugurat també l'exposició de Corpus a Instagram a Eugenios Bar, però enmig de totes aquelles coses grans i petites, el comunicat del Rugby Club Sitges, del qual esperem estirar-ne el fil, perquè veritablement sap greu després de tants anys, perquè és tota una vida. 12 de juny, el passat divendres, el Rugby Club Sitges publicava això. El Rugby Club Sitges cancela un torneig Seven Platja després de més de 30 anys de celebració continuada. El Rugby Club Sitges comunica la cancel·lació del torneig corresponent a la present edició, decisió adoptada amb profund pesar després de més de 3 dècades de celebració ininterrompuda. La causa determinant d'aquesta cancel·lació ha estat l'actuació de l'Ajuntament de Sitges durant el procés d'autorització de l'activitat i, en particular, l'actuació del Departament de Serveis Urbans i Mobilitat i de la regidoria competent. En primer lloc, es va imposar unilateralment una data de celebració diferent de les dues alternatives proposades pel club. Posteriorment, diuen des del club, es van formular requeriments documentals i tècnics de caràcter sobrevingut, alguns dels quals referits a documentació ja aportada i d'altres de difícil o impossible compliment en els termes exigits. El club va atendre en tot moment les peticions formulades, va aportar la documentació requerida i va proposar solucions raonables per garantir el correcte desenvolupament de l'activitat. Tanmateix, l'acumulació de requeriments, els canvis reiterats de criteri i l'absència d'una resolució definitiva i estable han fet inviable la celebració del torneig en les condicions que aquest mereix. Aquesta manca d'un marc administratiu clar i estable és el que ha provocat, diuen des del Rugby Club Sitges, la presa de la decisió de suspendre el torneig de Rugby Seven. El torneig Seven Platja s'organitza de forma altruista, sense ànim de lucre, amb l'únic objectiu de mantenir una activitat esportiva i de convivència plenament arrelada al municipi. El club lamenta que l'actuació municipal hagi impedit preservar una cita que forma part del patrimoni esportiu i social de Sitges. El club agraeix el suport dels participants, col·laboradors i del Departament d'Esports de l'Ajuntament que al llarg d'aquests anys han fet possible el Seven i reitera el seu compromís amb l'esport i la vida social del municipi. Intentarem estirar aquest fil perquè, com els comentàvem, bé, doncs per descomptat que després de més de 30 anys, perquè és que nosaltres recordem, és que gairebé diríem que ens remuntem als inicis de la ràdio, quan teníem aquí en Cossi la gent del rugbi, en Reixac, en fi, tots, que sàpiguen, per tant, que des del punt de vista del club, la causa determinant d'aquesta cancel·lació ha estat l'actuació de l'Ajuntament durant el procés d'autorització de l'activitat i, en particular, l'actuació del Departament de Serveis Socials i Mobilitat i de la regidoria competent. Cap de setmana en el qual també s'ha celebrat el 50è aniversari, el tancament del 50è aniversari del grup d'estudis sitgetans, i en un acte al Saló d'Or en el qual el grup d'estudis va homenatjar tots i cadascun dels presidents de l'entitat. Ramon Planes, Jacint Piques, Ignasi Montaner, Lluís Jou, Isabel Coll, Lluïsa Marçal, Maria Lluïsa Marçal, Vinyet Panyella, Núria Migó i Jordi Milà. Tots ells varen ser referenciats, o bé algun familiar d'ells o ells mateixos, varen fer petites intervencions. Al nostre web aquest matí ho podran trobar tot i al final del programa en farem un resum. I l'acte va venir acompanyat, i amb això començarem, d'una intervenció musical, un programa musical, amb la soprano Eulàlia Ara i el pianista Josep Maria Escribano, que van interpretar diferents cançons de poetes sitgetans musicades o per Enric Morera o per Eduard Toldrà o per Robert Gerard. De Robert Gerard, músic ballenc, del qual em sembla que fa un any o dos se'n va celebrar el centenari, aquí tenen aquesta versió d'un minut i mig. Però si volen escoltar el madrigal a Sitges d'en Josep Carné, del qual l'any passat també hem celebrat el centenari, musicat per Robert Gerard, així va sonar ahir al Saló d'Or del Palau Maricel.

0: La soprano Eulàlia ara acompanyat del pianista Josep Maria Escribano. Com deia, aquell no ho intentin a casa, eh? Segur que si saben la lletra del madrigal a Sitges l'hauran pogut resseguir més o menys. Bé, aquest va ser el punt musical en la cloenda del 50è aniversari del grup d'estudis sitgetans. Si us sembla, però, escoltem les reflexions que va deixar el seu actual president, Jordi Milà, i després les paraules de l'alcaldessa Aurora Carbonell per tancar l'arc.
1: Bueno, moltes gràcies. Ja veieu que els nervis s'exploren per tot arreu aquesta tarda. Ara un moment, petit moment de discurset, protocolari, però bueno. Res, només, abans de tot, donar-vos les gràcies a tots per haver vingut, senyora alcaldessa, senyor regidor, director dels museus, amics i amigues, socis, sòcies, gent que heu volgut aquesta tarda compartir aquesta, una estona d'aquesta tarda tan calorosa i tan activa culturalment que tenim a Sitges, i haver volgut passar una estoneta per aquí pel Saló d'Or, cosa que sempre és recomanable. Res, som aquí per tancar el seguit d'actes que sota l'empara d'aquest 50è aniversari de la creació del GES hem organitzat durant els darrers mesos. Actes que han anat o s'han succeït des de la decoració del Patí Blau pel Corpus de l'any passat fins al llançament de mortalets per la Festa Major, l'edició d'un butlletí extraordinari o una exposició força interessant a la Biblioteca Santiago Rusiñol els passats mesos de setembre i octubre. A més dels actes habituals que organitzem al GES, que aquest any han tingut marcadament una ressonància lligada amb aquest 50è aniversari. Però més que això, havíem plantejat aquest acte d'avui com una mena de reunió, una mena d'allò que avui en diuen fer comunitat, fer la comunitat del GES. En realitat, el brugit del dia a dia, el brugit de l'actualitat i del tràfic que tenim tots plegats, no tenim gaires oportunitats de trobar-nos i de reunir-nos. I aquesta era una oportunitat que no podíem deixar passar de cap manera. Així doncs, amb aquesta trobada, amb aquest acte, donarem oficialment per tancat aquest cicle del 50è aniversari del GES, d'una manera més oficial, més protocolària. I ens ha de servir, això sí, per d'alguna manera per reivindicar l'entitat que just ara, fa 50 anys, i havent prèviament refermat la seva voluntat de constituir-se, tramitava tot plegat els papers per poder-se oficialitzar. D'ençà d'aquells dies començava una mena d'aventura que en aquells moments segurament pocs imaginàveu que 50 anys després ens reuniríem ara i aquí algunes de les persones que en aquells dies es trobaren en aquella fundació per recordar-nos i honorar els presents i absents. Fer 50 anys no és poca cosa, poques entitats culturals en l'àmbit del voluntarisme ho aconsegueixen. Les traves són moltes i les dificultats encara més, però mirat fredament, el balanç de la tasca feta no pot ser més positiu. O com diu el díptic que teniu a la mà, i si no el teniu a la sortida el trobareu a la taula que hi ha fora, és una tasca que impressiona, aclapara i enorgulleix. Certament, haver apropat a la ciutadania aspectes i personatges de la nostra història local i alhora haver estimulat i auspiciat la recerca en aquest sentit no pot fer altra cosa que fer-nos sentir orgullosos. No és el moment de resseguir les fites aconseguides, que són moltes, però certament hem de fer valdre la tasca feta. Més de 300 de publicacions en les seves diferents col·leccions de llibres, quaderns i butlletins. Gairebé 500 actes entre conferències, presentacions, col·loquis, taules rodones, sovint amb preuades i valuoses aportacions de gent de fora. Una vuitantena gairebé d'exposicions, en això tenen molt a veure els nostres companys de la fotogràfica, que han aportat d'una manera planera, i divulgativa aspectes tant d'artistes com de realitats poc conegudes amb la intenció de fer-los presents a la població. I no cal oblidar la convocatòria dels Premis Josep Carbonell i Jané, que amb 44 convocatòries el converteixen en un dels premis més longeus convocats per estudiants a tot el país. Però aquests dies, a més, repassant dades, m'he adonat d'una que encara que sigui silla m'agradaria remarcar, i és purament anecdòtica. L'any 85, el GES editava un recull d'articles i textos al Sitges viscut del Jacint Piques. Aquella edició fou feta gràcies a les aportacions personals de més de 280 persones i entitats locals. Enfieu-vos del que és el crowdfunding i els verkamis. Estem parlant de primers dels 80. I dic això perquè crec que és un fet significatiu de quin ha estat i quin és el grau de relació entre el GES i Sitges. Una relació que des del primer dia ha estat d'acollida, d'estima i de reconeixement mutu. Una imbricació total, perquè com diu el mateix díctic que feia referència, el GES sortia de Sitges i era Sitges el que li donava sentit. Amb tot això, no sóc persona de recrear-me en el passat, penso que és el millor encara està per venir i prefereixo posar la mirada en un futur, que encara és per vindre. Un futur que personalment no entenc més si no passa per enfocar-se cap a nous públics, cap a nous formats i cap a noves temàtiques. En un món on les realitats canviants el transformen de manera extremadament ràpida, el GES ha d'esdevenir un punt de trobada social, on repensar i poder estar atent a tot, per seguir fidels, això sí, a la missió d'afavorir la recerca, el coneixement i la difusió de la història, la memòria i el patrimoni cultural de Sitges. Per tal que tot plegat ens permeti entendre el lloc on vivim i conseqüentment el món que ens envolta. La voluntat d'incorporar-nos a la vida cultural local en primera línia, així com l'arrelament del que normalment fem gala, cal acompanyar-lo d'aliances amb altres entitats amb les que compartim un espai comú, que no deixa de ser el de la reivindicació cultural des d'una posició volgudament local, allò que alguns anomenen cultura de quilòmetre zero. Però sobretot, i també, cal recolzar-se també en les institucions, cal que ens ajudin, que amplifiquin el ressò de les iniciatives, de les nostres iniciatives. I si pot ser amb més agilitat, millor. Els reptes a què ens podem afrontar són reptes que apareixen sols, no cal anar-los a buscar. Apareixen sense ni tan sols buscar-los. Em refereixo, per exemple, a la defensa del patrimoni local, a la cerca d'un nou model d'entendre els fets passats que ens trepitgen, a noves temàtiques que afloren a la llum i, com no, i si cal, a la revisió de fets i visions a través de la descoberta de noves aportacions que configuren tot plegat un projecte enriquidor per la vila i entusiasta per la gent del GES, per nosaltres. De fet, de projectes ara mateix en tenim molts sobre la taula i molt variats, alguns molt ambiciosos, d'altres molt més senzills. Espero poder donar-vos notícies ben aviats. Ara avui no ho farem, per això. Però per tot això fan falta recursos i feina. Els recursos cada vegada ens costen més d'aconseguir i per això hem de fer una crida a totes aquelles persones i institucions que ens puguin donar un cop de mà. Així mateix, per la feina del dia a dia, també ens fa falta feina. Esteu convidats, si us ve de gust, donar-vos un cop de mà que segurament no mai rebutjarem. I finalment, i per cloure, capítol d'agraïments obligatori, en primer lloc a les autoritats que ens ajuden, ens col·laboren amb nosaltres i sempre ens tenen en el seu radar, per dir-ho d'alguna manera. A tots els expresidents, molts d'ells aquí presents, i amb ells els gairebé la setantena de persones que han format part de les juntes directives. És gràcies a ells, a la seva tasca voluntarista i sovint amb més il·lusions que recursos, que el GES ha pogut dur a terme la seva tasca. També agrair formalment altres socis que hagin format o no hagin format part de les juntes directives, han treballat i força per l'entitat. I voldria posar alguns noms. Em refereixo, per exemple, a la Rosa Alsina, a l'Helena Martínez, al Ferran Martínez i a la recordada Àngels Jordà. Aquí enviem una salutació ben càlida. També m'agradaria donar les gràcies als membres, lògicament, als membres de la Junta actual, a Xavi, la Núria, la Vinyet, l'August, el Toni, l'Isidre i l'Alba, perquè són els que tots plegats hem aconseguit, entre cometes, el que hem aconseguit, que és poder dur a terme aquesta celebració aquesta tarda. I un agraïment també molt especial als membres de la secció fotogràfica que fan una tasca excepcional, reconeguda arreu del país i que amb el seu dinamisme donen vida a l'entitat durant tot l'any. I finalment, i per cloure, molt especialment i des del record, un agraïment molt sentit per en Pere i l'Anna Maria Stanfli, dos enamorats de Sitges que amb el seu llegat han envellit Sitges, i que el gest, i de fet tot Sitges, mai podrà estar prou agraït. Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies, Jordi. I seguint, ens acompanya, com ben ha dit, a representació institucional, aquí el regidor de Cultura i l'alcaldessa, i és el torn de l'alcaldessa de Sitges, la senyora Aurora Carbonell, que ara ens acompanyarà fins aquí i ens compartirà unes paraules. Benvinguda, un aplaudiment per l'alcaldessa.
3: Moltes gràcies, bona tarda a tots i a totes. Poques coses es poden dir més després d'escoltar tots els que heu passat per aquí, per aquest micròfon. Primer de tot, moltíssimes felicitats al GES, felicitats per aquests 50 anys. I ho fem amb un sentiment de gratitud, però també amb un sentiment d'orgull, d'orgull per Sitges i d'orgull de tenir una entitat que, com deia ara el seu president, ha aguantat 50 anys, que no és fàcil, no? Abans ho comentaven, no? I la Gata també ha fet una mica d'història de la creació del GES, que va marcar un abans i un després en la història cultural i en la història intel·lectual de Sitges, no? Fa 5 dècades aquest grup de persones apassionades pel nostre patrimoni, apassionades per la nostra història, la nostra identitat, van decidir unir esforços per sobretot investigar, per preservar i per difondre també tot allò que fa única a la nostra vila, no? Per tant, és de molt agrair aquell inici d'aquelles persones que van tenir aquest pensament en aquell moment. Durant aquestes 5 dècades, el GES ha estat un referent a la recerca local, promovent projectes que, a més, han enriquit el nostre coneixement sobre Sitges, i de fet la vostra feina ha permès descobrir i posar en valor llegats històrics, tradicions que han construït la nostra memòria també col·lectiva, no? Per tant, gràcies pel vostre treball, i aquí escoltàvem presidents, presidentes, per tant, homes i dones que heu tingut la presidència o que heu format part d'aquestes juntes, per tota la feina contínua que s'ha anat fent, no? Per tant, el GES és un motor cultural d'aquí Sitges, és imprescindible per la nostra vila, amb, per exemple, els quaderns indispensables, els llibres per Sant Jordi, que cada any van sortint i cada any són èxits i cada any ens en fem amunt. Les propostes culturals, que gairebé cada setmana es proposen des de l'Espai Cultural Pere Stanfli, per tant, és una feina contínua de treball i de difondre, no? I a més, el GES en els darrers anys també, no? No ha defugit de temes d'interès local, no? Com per exemple quan acull conferències o debats, recordo el del litoral precisament, o sigui, temes d'actualitat que també passen a la nostra vila, no? I hem d'estar agraïts també a tots els que han precedit i també a l'actual presidència, a l'actual junta, també per la seva modernització que està portant a terme amb una vocació de servei, també amb temes importantíssims. Ara recordava i veia aquí algunes fotografies, no? Projectes que vam acollir a Sitges com al voltant dels deportats en els camps d'extermini nazi o els emigrants, la immigració que va haver-hi, és a dir, temes actuals, temes que ens interessen, no? A Sitges, i que gràcies al grup d'estudis sitgetans també s'ha pogut fer encara més difusió. Per tant, en aquest 50 aniversari, sobretot el que volem és reconèixer la vostra aportació a impulsar tot aquest llegat, que continuï creixent, que continuï engrandint-se i adaptant-se també en els nous temps i a les noves formes, també les noves formes de comunicar i de divulgar, no? El nostre compromís com a ajuntament és seguir recolzant-vos en totes les iniciatives, intentar ser més àgils, també és veritat, però sí que l'administració pública ha d'estar al costat, com no pot ser d'una altra manera, d'entitats com el GES, perquè al final sou entitats que, com he dit al principi, fomenteu la cultura, fomenteu l'educació, la consciència, la divulgació, la investigació. Gràcies també a totes les vostres publicacions, molta gent també fa investigació i pot fer treballs. Per tant, és un motor cultural bàsic i molt necessari per a la nostra vila. Moltíssimes gràcies, moltes felicitats per 50 o 60 o 70 o 100 anys més. Moltes gràcies a tots i a totes.
0: Nou i 36 minuts, com els comentàvem, al nostre web tindran l'acte íntegre de la cloenda del 50 aniversari del grup d'estudis sitgetans que es va celebrar ahir al Saló d'Or del Maricel. Cap de setmana també cultural El Miramar, inauguració de l'exposició de Jordi Nin i l'exposició també de Francesc Silloé, als 90 anys. 90. Francesc Silloé ha fet, no direm que un canvi radical, però per descomptat que qui tingués al cap els quadres de Francesc Silloé de fa uns quants anys, el que veurà ara és un canvi. Un canvi, ell parla d'una figuració conceptual. Quadres, diguem-ne, que agafen aquelles o algunes imatges que molts podem tenir al cap i les descomposen en moviment, en color, amb alguns efectes veritablement prou interessants. Una exposició que porta per títol Testimoni del meu temps i que està representada en un quadre que es titula No Comment, és a dir, sense comentaris. És el quadre d'un paisatge urbà absolutament destruït. Que valdria, bé, que valdria per Ucraïna, que valdria per Gaza, que valdria per tants indrets del nostre món que a hores d'ara viuen la tragèdia de les guerres. El regidor de Cultura, Albert Oliver Rodés, al costat de l'historiadora de l'art, Susana Portell, varen conversar amb Francesc Silloé davant un Miramar que era ple de gom a gom el divendres al vespre, la inauguració d'aquesta exposició, que la podrem veure fins a finals del mes de juliol. Silloé, que també va tenir un record per aquells artistes que han desaparegut recentment, Blesa, Albors, Pere Stanfli, en definitiva, tots que tenen per ell un record i un vincle molt important amb aquests Sitges, que és casa seva des de fa molts anys. Escoltem Albert Oliver Rodés, Susana Portell i de tant en tant les intervencions de Francesc Silloé, sobretot destinades en aquest quadre, com els dèiem, en aquest nou comen que explicita els desastres de la guerra.
4: Bé, avui ens fa, com us imagineu, molta il·lusió poder rebre aquí a les obres del Francesc Silloé. Com sabeu, Sitges és una vila, un poble que estem tots orgullosos de dedicar equipaments i esforços per la cultura i pels artistes de fora, joves, consolidats de fora i de Sitges, i també d'una forma especial artistes com el Francesc, que es mereixen aquest reconeixement. No és la primera vegada que dediquem una exposició al Francesc i ho fem aquest any recollint aquestes obres que ara la Susana també ens explicarà d'aquests darrers anys. Arribar aquí ha estat, jo diria que fàcil, però llarg. Amb el Francesc fa anys que des de l'Ajuntament treballem amb ell escoltant diferents propostes. Vam estudiar aquell llibre, te'n recordes, el llibre aquell que al final no hem fet, encara estem a temps, es farà, però sí que fem aquesta important exposició que avui estem presentant. I hem arribat aquí, com deia, després de molts esforços i moltes complicitats. Molts de vosaltres, dels que esteu tots aquí, heu ajudat, heu col·laborat, i gràcies a l'esforç de tots aquests amics i amigues del Francesc, avui estem aquí. I ara llegiré l'últim paràgraf, abans de donar veu a la Susana i al Francesc, però vull llegir-ho per fer-ho bé, Francesc, no em vull deixar res. Avui celebrem el reconeixement a l'artista i a la persona. Avui celebrem l'obra d'un artista amb una trajectòria extraordinària, però també d'una persona que ha deixat empremta entre tots aquells que l'hem conegut. La vinculació d'en Francesc amb Sitges, la seva generositat, la seva curiositat intel·lectual i la seva manera d'entendre l'art han fet que al voltant seu s'hagi creat una xarxa d'efectes que avui queda reflectida en aquesta sala. Molt bé, només dir-vos que podem gaudir d'aquesta exposició fins a finals de mes de juliol i que no ho fem habitualment, però s'ha fet el catàleg, hem publicat un catàleg de l'exposició que a l'acabar podeu sol·licitar, podeu demanar-lo al taulell de la recepció. Susana, és el vostre torn.
5: Bona tarda i molt, molt agraïda de que el Francesc. Jo, la veritat és que quan em vas trucar i em vas explicar doncs, això, que tenies una exposició aquí a Miramar, ràpidament doncs, vam mirar ja el dia per poder quedar, per poder parlar i enfocar una mica doncs, aquest text que acompanya l'exposició. I tot parlant, recordàvem que fa 10 anys que ens coneixem, 12 anys que ens coneixem, que va ser, si no m'equivoco, també pels vols de la teva exposició aquí a Miramar. Ens hem anat trobant cada any, hem pogut conversar força de pintura, d'artistes que admirem, i avui, mentre venia cap aquí, he pensat que segur que t'agradarà que recordem avui, per començar, una persona que ens estimem molt i que Sitges també estimava molt, com en Cadena.
6: Ho sentim. Després, és que aquest any ha sigut la pera. Mira, el Blesa ja no hi és. L'Agustí al Bors tampoc. És a dir, el Pere Estample tampoc. És a dir, que una sèrie de gent, no?
5: Per això que avui celebrem la vida, celebrem que estem aquí. Avui pensava que aquesta obra, que va ser la primera que em vas ensenyar quan vaig ser a casa teva, No Comment, que és qualsevol ciutat, jo d'entrada vaig pensar, clar, aquí ens trobem amb una obra que de plena actualitat, és amb la que tu has escollit també la coberta del catàleg, el cartell. Exacte. I pensàvem també en el teu any de naixement, 1936, també un any de guerra. A mi m'ha agradat molt quan he entrat aquí i he vist, felicito també el muntatge, a tots els que heu treballat, també en Pep, el muntatge, l'ordre de les obres, perquè va començar aquestes dues obres que són gairebé doncs, la cara i la creu de la vida, no? Una ciutat derruïda, Cadaqués, que per tu és un lloc important a la teva vida, aquest esquelet.
6: El resultat de 10 anys, és a dir, des del 2000, no, de 6 anys, des del 2020 o 2019 fins al 2026. I aquí està tot, vull dir, i a més és la continuació de lo que havia fet el 2019. Aquest és l'únic quadre que d'aquella època, però és que no me'n recordava ni jo. Quan vaig començar a mirar aviam si podia aprofitar els marcs, i vaig veure aquest quadre, és que no me'n recordava. I després vaig començar a recordar, però pensava que era diferent. És a dir que, potser és una sorpresa per als artistes. Tots estem una miqueta penjats.
5: I aquest títol, per què has escollit? També m'agradaria que ens parlessis d'aquesta obra, que penso que...
6: L'obra ja tenia la idea d'aquesta obra. És dir, que hi ha el testimoni del meu temps per aquest quadre. És dir, més actual que això no hi és. I a més pot ser tot arreu.
5: Exacte. Pot ser qualsevol ciutat, no cal.
6: No li he posat títol, vull dir, no he posat on és, perquè pot ser tot arreu, vull dir, ja espera. Els temes per mi no són bàsics. O sigui, el que és important és com els resols i com ho fas. És dir, per això la pintura jo crec que és un figuratiu conceptual. Els crítics ho diran, jo crec que sí, no? Però és dir que l'obra en si, el tema, no té massa importància, és com ho fas. Aquesta és la importància és això, com resols una sèrie de moviments estàtics i mica en mica et va sortint un quadre. Ho han penjat molt bé, i han tingut feina, eh? I els he fumat una miqueta també de canya, però bueno, no, ha quedat molt bé, ja jo estic molt content del penjat. El catàleg també ha quedat fantàstic, la manera que ho han distribuït i com ho han fet, i està molt bé. No, estic molt content, home, l'Ajuntament sempre m'ha tractat bé, tots els ajuntaments.
3: Moltíssimes gràcies, com has dit, i com ara deia Susana, aquí avui hi ha molta gent, tens molts amics, tens molts fans, però jo penso que quan tingueu un momentet tranquil,
7: lliure, un matí, venir aquí davant del mar, passejar per aquestes ciutats, endinsar-te dins d'un quadre d'aquests, que es veu el temps i el color, la vida, la mort, tot el que hi ha amb aquests quadres, penso que és molt maco poder passar aquí, com és fins a finals de juliol, encara tenim temps. Moltíssimes gràcies i gràcies a la Regió de Cultura pel treball que han fet, per la bona exposició, però hem d'estar molt, molt orgulloses i molt contentes de tenir un Siloé aquí a casa nostra, a Sitges, i així en traiem profit de 90 anys de gran artista i de gran persona. Moltes gràcies, un aplaudiment per ell.
0: El recomanem aquesta exposició magnífica de Francesc Siloé amb aquesta empenta als 90 anys i amb aquesta creativitat. Obres dels darrers 6 anys, des del 2020, des de l'any de la pandèmia, en endavant. Què tenim per avui? Després del repàs als principals titulars dels diaris amb en Pito Valera i en Joan Totosaus, la Beli Artigas. Sale a la venta la històrica villa del diplomático Roger Tour en Sitges por 7,5 milions d'euros. A l'Avinguda Navarra, número 25. Aquest xalet que té un torró, em faig un esment a mi mateix a la totalitat, perquè us deia que això era el niu, i el niu no era això. Amb la Beli farem un repàs d'aquesta casa, que poden veure vostès des del carrer, des de l'Avinguda de Navarra. És una casa que fa cantonada en un terreny molt gran, 1.294 metres quadrats de terreny. No estem pas per explicar-los un anunci immobiliari, però sí per explicar-los la història d'una casa que es va construir l'any 1947 i que va ser un encàrrec pel cònsol francès a Saragossa, que va ser assassinat en un atemptat l'any 1972. En fi, una història singular, la d'aquesta casa, Avinguda de Navarra 25, amb la Beli Artigas, en el temps de la nostra història. Després, en Pito Valera saludarà els veterans del bàsquet amb l'Anton Llop, perquè aquest dissabte 20 de juny, una cita al pavelló de Pinsbens, al quart torneig solidari de veterans, en el qual hi participaran tot un seguit d'equips de primera de veterans, l'Espanyol, el Barça, tot un seguit. El cas és que la recaptació d'aquest torneig és per la lluita contra el Parkinson a través de l'Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi Sunyer. En concret, es desenvolupa el grup Parkinson i altres trastorns del moviment neurodegeneratiu de l'àrea de neurociències clíniques i experimentals. Per tant, tot el que recapti en aquesta jornada del proper dissabte, dia 20, anirà destinat, com els dèiem, a l'Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi Sunyer. Ens ho explicaran des dels veterans del bàsquet. I acabarem el programa recuperant, en aquest cas, de l'acte del grup d'estudis sitgetans, alguns dels parlaments dels expresidents de l'entitat ahir en la cloenda del 50è aniversari. I amb tot això arribarem a les 12 del migdia.

Un 14 de juny, tal dia com ahir, de l'any 1908 s'inaugurava l'altar del Remei a l'ermita de la Trinitat. Tal dia com ahir, de l'any 1933, ara el local, des de fa molt de temps, està per llogar. Però tal dia com ahir, de l'any 1933, s'obria al carrer Major una sucursal de la Caixa de Pensions per la bellesa i estalvis. Un 14 de juny del 1936, ahir va fer anys, 90 anys, de la inauguració de la Biblioteca Popular Santiago Rusiñol, com ho vam comentar arran de l'acte del passat dijous. I ahir també va fer anys, un 14 de juny del 1995, que eren reoberts al públic als Jardins del Retiro, 2 anys i mig després d'haver-se iniciat les obres del pàrquing soterrani. Avui, 15 de juny, fa anys de la inauguració de la Glorieta de la Trinitat, es va inaugurar tal dia com avui de l'any 1919, i tal dia com avui del 1956, Rafael Burguera i Dolç de Castellar esdevenia alcalde de Sitges. Va exercir el càrrec fins al 1960. I tal dia com avui del 1991, fa 35 anys que Jordi Serra era escollit alcalde de Sitges per tercera vegada. Es que exercia el càrrec fins al juny del 1997. I les nostres efemèrides d'arreu del món comencen avui amb un tema que en el seu dia fou un èxit com una casa que té una intro, no llarga, no. Llarguíssima, llarguíssima. Tan llarga que fins i tot la vam utilitzar de sintonia fa molts, molts anys. Perquè aquesta intro era tan, tan, tan llarga que permetia explicar tot allò que es podia explicar del que passaria en el programa al llarg de moltes hores. 1977. Aquest so és un so de finals dels 70 i és el so d'una parella, Marilyn McCoo i Billy Davis Jr. Eren excantants del grup Five Dimension i varen presentar al programa d'estiu de la CBS aquest tema que escoltaran en uns moments. El tema es titulava Shine on Silver Moon. Com ho podem dir això? Aquesta lluna de plata que brillava enormement. Tema que es va presentar el 1977, que va sortir al mercat el 1978 i que ha passat a la història perquè era el primer cop que una parella afroamericana presentava un programa de televisió, com els dèiem a la CBS, al programa d'estiu. Marilyn McCoo i Billy Davis Jr. en aquest Shine on Silver Moon. Tal dia com avui de l'any 1897 que tenia lloc la darrera execució pública a Barcelona. Tal dia com avui de l'any 1923 que es creava l'Agrupació Fotogràfica de Catalunya. Tal dia com avui de l'any 1954 es fundava la UEFA. Tal dia com avui de l'any 2003, Joan Laporta guanyava les eleccions a Can Barça i s'obria aquell període que va desembocar en una època mítica del Barça amb els títols de Pep Guardiola. Tal dia com avui del 1898, la primera edició del Saló de l'Automòbil de París. I tal dia com avui de l'any 1983, al Regne Unit s'emetia el primer capítol de L'Escurçó Negre, aquella sèrie de la BBC protagonitzada per Rowan Atkinson i que aquí va passar la història pel doblatge de Joan Pera. Tal dia com avui de l'any 1924 es publicava 20 poemes d'amor i una canció desesperada de Pablo Neruda. Neruda tenia només 19 anys. I ara sí,

0: Charles, dèiem que aquesta intro era una intro com per explicar totes les batallites del món. Shine On Silver Moon, Marilyn McCaw i Billy Davis. I en què podem acabar? Amb un canvi de registre de por. L'any que ve farà 50 anys ja, eh? 50 anys que un 15 de juny del 1977 tenien lloc les primeres eleccions democràtiques a l'estat espanyol, les primeres eleccions que va guanyar la UCD d'Adolfo Suárez. I lligat absolutament a la història de les primeres eleccions democràtiques hi ha aquest tema d'un grup que portava per nom Harcha.
1: Dicen los viejos que en este país hubo una guerra y en los Españas que guardan aún el rencor de viejas deudas.
0: La guerra, les dues Espanyes... Ei, que d'això fa gairebé 50 anys, eh?, de la cançó. De les dues Espanyes encara hauríem d'anar bastant més enrere en el temps. Bé, Libertad sin ira, la cançó de Harcha amb la qual es va posar banda sonora a les primeres eleccions democràtiques.

La cançó va ser prohibida, vaya por Dios. Va ser prohibida un 9 d'octubre del 1976 i va ser prohibida arran que un diari, en el seu moment, un diari molt conegut, Diario 16, la va utilitzar precisament com a eslògan a la seva sortida al carrer. Això va acabar propiciant la prohibició de la cançó i, com es podia esperar també, de la prohibició en va sortir aquest moviment que va convertir Libertad Sin Ira en un himne no oficial d'aquell moment històric. Harcha, protagonista, el 1977 es van vendre un munt de discos de singles de Harcha. A una cara Libertad Sin Ira i a l'altra cara un tema també crític titulat Polución.

0: Ara no sé si mantenir-la fins al final, perquè al final és un final molt cumba, d'aquests que van marcant el temps amb picant de mans, Era l'època dels grups corals. Mocedades va fer furor.
1: Libertad, libertad, sin ira, libertad.
0: I com diu l'Albert, hi ha un baix aquí, hi ha un baix que se sent amb un bauarro.

0: En fi, amb Harcha i aquest clàssic, Libertat sin ira, tanquem les nostres efemèrides d'avui. Avui que Santa Maria Micaela, també és el Santíssim Sagrament, Sant Bernat d'Aosta, Sant Modest i Santa Iolanda. A l'edat de 81 anys ha mort la senyora Maria Pilar Ros Julià. A l'edat de 81 anys, la cerimònia funerària tindrà lloc avui a 1:15 a l'oratori del Tanatori. Maria Pilar Ros Julià ha mort a l'edat de 81 anys, cerimònia funerària avui a 1:15 a l'oratori del Tanatori. La jugadora de bàdminton Carolina Marín, 33 anys, celebra avui. L'actor Fernando Gil en fa 51. L'actriu Blanca Portillo en celebra 63. La també actriu Helen Hunt en fa 63. I la també actriu Courtney Cox, 61 anys, celebra avui. Ens arriba una setmana de calor. Ja ho avisem. Bé, ja ho avisem. Perquè els meteoròlegs no diuen altra cosa des de fa uns quants dies. Estem a 24 graus de temperatura i va fer força calor, un 66% d'humitat, i així es mantindrà tota la setmana. I probablement a final de setmana les temperatures encara pujaran una miqueta més. O sigui que, paciència, encara no estem a l'estiu, eh? A l'estiu hi arribarem el proper dilluns, dia 21. Però de moment, aquesta prèvia de l'estiu serà una prèvia veritablement escalfadeta. I el que ens queda d'estiu, doncs s'ho poden imaginar. Previsió per les properes hores, a la crònica del Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Avui comencem aquesta setmana i aquesta jornada i ho fem parlant ja de valors elevats, amb aquests 25 graus a la ciutat de Barcelona, però a més, també conseqüència de la inversió tèrmica, trobem valors de 21, 22 graus, 20 graus a diversos municipis, que fins i tot és més alta aquesta temperatura en zones elevades que no tan baixes. Aquesta inversió tèrmica s'ha d'anar trencant durant aquestes primeres hores del matí i durant el matí tindrem un ambient assolellat. Sí que hi haurà alguns núvols alts, han de créixer algunes nuvolades i núvols d'evolució propis del bon temps, però sí que al final del matí ja seran nuvolades i atenció amb aquestes nuvolades, perquè durant la tarda s'espera que puguin descarregar xàfecs amb intensitat. Des de que el Meteocat tenim un avís al respecte de que és possible que descarreguin amb intensitat i a més han acompanyat des de calamar-se i també de ratxes fortes de vent. A banda de tot això, també cal dir que avui la temperatura al migdia serà alta, amb aquests valors que podran pujar valors de 36 graus cap a la zona del Pla de Lleida i cap a les Terres de l'Ebre, però també en punts, per exemple, del quadrant nord s'esperen valors de 34-35 graus, per tant, avui serà un dia força càlid. Això és tot de moment.

0: 10 i 4 minuts del matí, entrevista a La Vanguardia a Desiree López, que és la nena que va intervenir a la cerimònia del Papa a Barcelona, la filla d'un maltractador. És molt interessant l'entrevista. És una pàgina i mitja d'entrevista on es parla sobretot del que atribolava molt a la Desiree, la pregunta que li va fer el Papa quan va venir a Barcelona, de si era just perdonar son pare o no per aquests maltractaments. Com els dèiem, una entrevista que val molt la pena llegir i rellegir i també contextualitzar. És un cas, és la noia que va exposar el seu cas davant del Papa. L'adolescència, diu, no entenia per què m'havia passat tot això, si Déu era tan bo, on era? I em vaig arribar a sentir culpable i el Papa em va dir: el perdó és un camí que cal recórrer. Bé, una entrevista d'aquelles que es desmarca una mica de l'actualitat dels diaris, que ve barrejada de tot, des de l'inici del Mundial fins a la vaga dels docents i a Barcelona, la darrera vaga. Estem a la darrera setmana del curs escolar i l'únic que queda clar és que hi haurà més reivindicacions a l'inici del curs escolar de l'any que ve, si és que no hi ha reunions entremig entre la Conselleria, la Generalitat i els docents. El Gran Premi de Fórmula 1 i Montmeló, que ara, diguem-ne, rebateja el seu Premi de Fórmula 1 amb el nom de Catalunya per aquí al mig, com en el cas de les motos, però serà un premi de celebració bianual, perquè ja ho saben que aquí pel mig tenim Madrid i per tant hi ha hagut aquí una mena de necessitat d'encaixar el calendari. La Fórmula 1 funciona com el futbol. Aquí s'hi van afegint, i si em poses diners, fes-me un circuit on sigui i farem la Fórmula 1. Bé, el Mundial que ha començat també, el resultat més cridaner, aquest Alemanya 7, Curaçao 1. I aquesta tarda la selecció espanyola a partir de les 6 de la tarda contra el Marroc, és
1: Cabo Verde. Sí, sí, una de les seleccions precisament.
0: També de les noves, eh?
1: Sí, debutants.
0: Hola, Pitu.
1: Bon dia a tothom.
2: Bon dia.
0: Doncs això, una de les seleccions noves.
1: 48 seleccions, clar, és.
0: Doncs això.
1: Sí, sí.
0: Fins al 9 de juliol.
1: 19.
0: La
1: final a l'estadi Nova York, Nova Jersey, dels Estats Units.
0: Aleshores, si tot va bé el divendres, s'assignarà aquest document, el document de la pau entre els Estats Units i l'Iran. El Pakistan ha intervingut per aquí al mig i sembla que les coses es posen bé. Però vostès poden pensar, aquí divendres estem només a dilluns. Bé, és veritat. És veritat, i tal com han anat les coses fins ara, bé. Però de moment, algú diu que divendres es pot signar la pau. I sobretot es permetrà reobrir l'estret d'Hormuz. Val la pena recordar que ja era obert en el seu moment, que en el seu moment es va tancar i la feina ha estat tornar-lo a obrir. Tot per, bueno, aleshores, aquesta és la, diguem-ne, el rerefons del que pot passar també aquesta setmana. I el viacrucis que ha de passar el Partit Socialista al llarg d'aquesta setmana. Perquè cada dia hi haurà algú o altre o jutjat vinculat amb casos X. I la traca pel final, perquè Zapatero serà protagonista de les darreres sessions després d'aquest assumpte dels collarets, d'això d'un milió o 300.000 euros. Bé, bàsicament la qüestió està: no pots tenir aquest dinerà a la casa sense que tu li diguis a Hisenda i a l'Estat com el tens, com l'has pagat, com has fet. Vull dir que no pots tenir això a casa així com així.
2: Però podria haver prescrit.
0: Ah.
2: Clar.
0: Si com ho saps, això?
2: Si pots demostrar que fa més de 4 anys que els tens.
0: Ja. Però, és clar, si pots demostrar que fa 4 anys que els tens, només ho pots demostrar com? Amb una factura?
2: Sí, per exemple.
0: Si pots demostrar amb una factura, aleshores, perquè havia aparegut algú dient que allò valia 30.000 euros i resulta que en val 1.300.000.
2: Una factura, un document de donació, el que sigui.
0: Ja.
2: Algun document que certifiqui que això era teu fa més de 4 anys.
0: Ja. Té mal arreglo, això.
2: Sí.
0: Té mal arreglo.
2: Sí, bueno. Cert.
0: I això que vostès pensaran, la Collares era una altra. Però escolta'm, hem vist...
2: Però no havien sortit imatges de la dona de Zapatero amb algun d'aquests collars?
0: Jo no recordo. Jo
2: em sembla recordar que quan van sortir la història aquesta dels collars de 30.000 euros, va sortir alguna imatge de la seva, dona amb un collarship tot peculiar, també.
0: Bueno. Total, que tot això aquesta setmana. El cas és que, ben barrejadet, el més feliç d'ahir, Hamilton, per exemple...
1: Un emocionat Hamilton.
0: Un emocionat Hamilton.
1: Sí, sí.
0: Qui no ho estava ja abans de començar, era Fernando Alonso, que ja va dir que ell hagués preferit estar amb el públic a la graderia que no haver de passar el camí de la creu una altra vegada amb
1: ahir
0: el seu cotxe.
1: Problemes a la bateria del cotxe, doncs el van obligar a abandonar. Un abandonament més en aquesta carrera de Fernando Alonso que té un final, ho dèiem l'altre dia, una miqueta trist.
2: Aquest pas de la Fórmula 1 a la versió, diguem, mini-híbrida encara, però amb la introducció de la tracció elèctrica, està donant molts problemes a moltes escuderies, i entre elles...
1: I parlant d'emocions, vam veure també un molt emocionat Joan Laporta a la final de la, de la Champions d'handbol.
0: Que és el que em deixava, sí, perquè allò d'ahir a la tarda també va ser de por.
1: És que s'han ajuntat Joan Laporta i Rafa Juste, que són dos persones a l'hora de celebrar els títols... són molt potents.
0: A Rafa Juste li queden 15 dies de president.
1: Sí, fins al dia 1 de juliol. Però de ben segur que ho està gaudint, eh?
0: Exacte.
1: Perquè, escolta'm...
0: Exacte. El Barça pot amb tot i guanya la 13a Champions. Sí, no hi ha equip a Europa amb tantes Champions.
1: El Barça ha fet una temporada perfecta. Ha guanyat els 7 títols que hi havia en disputa i ahir, precisament, aquesta 13a Champions del Barça d'handbol va suposar la 50a Copa d'Europa en el total del club, de les seccions del club.
0: Amb el mèrit afegit que es veu que l'equip estava molt canviat respecte a l'any passat.
1: Sí, i més que canviarà la temporada que ve, perquè et marxen, jo diria que tres pals de paller com el porter Emil Nielsen, com Makuch i com Dikamem, que són, vaja, tres dels millors jugadors del món.
0: I per rematar-ho, Cucurella.
1: Cucurella. Sí, sí.
0: Eh?
1: Doncs, com una paella.
0: Doncs això.
1: Sí, sí, sí.
0: Eh? En fi, que ho va dir un...
1: Fabrizio Romano, que és el periodista especialitzat en fitxatges de les xarxes. I quan Fabrizio Romano posa el Here We Go, és que ja està fet.
0: Molt bé. Bueno, doncs això. Sí, Cucurella.
1: Sí, Cucurella de Madrid.
0: Que havia començat a la Masia, eh?
1: Sí,
0: Cucurella.
1: De fet és un dels jugadors que va sortir de la Masia. I el que acaba passant en aquests casos és que quan veus que no tens oportunitat de jugar al primer equip o jugues més aviat poquet, doncs marxes, perquè la vida òbviament no s'acaba al Barça. Crec que va anar a l'Eibar, va jugar moltes temporades a l'Eibar abans no donar el pas a la Premier, i bé, ara està jugant al Chelsea.
2: El problema és que el Chelsea aquest any no ha anat no va a Europa, i per tant, doncs això, jugadors que en projecció, i Cucurella ho és, doncs els situa al mercat.
1: I com que ara mateix hi ha aquesta terna Barça-Madrid-Atlético, si no vas a un, vas a l'altre. I si no vas a l'altre, vas a un.
2: El que passa és que crida molt l'atenció. Jo li diem al Pitu aquest matí que al final el Madrid sembla que estigui fitxant tots els potencials Barça. És a dir, Cucurella... És
1: el clàssic que està copiant l'examen.
2: Sí, sí, sí, sí, sí. Ja hi ha qui diu que el Deco tindrà cartes amagades per quan el Madrid hagi buidat la billetera, però bé...
1: La gent ara es posa nerviosa. Posa nerviosa perquè, especialment la gent del Barça i el soroll que hi ha a la xarxa, perquè veu que el Madrid està fitxant i el Barça de moment no només ha fitxat...
0: Avui és el dia que s'ha d'oficialitzar Mourinho?
1: No,
0: perquè em sembla que van dir que un dia d'aquests, no?
1: Sí, no, el dia exacte no ho sé, però vaja, que està treballant ja des de fa setmanes, és evident.
0: Vinga, en uns moments, tot plegat, com els dèiem, ahir era l'aniversari de Donald Trump.
2: Sí, correcte.
0: I, evidentment, havia de sortir un anunci o un altre, fos demà o de passat demà.
1: Quants n'ha fet? 80, què?
0: No ho sé. 80
2: justos. Clavats,
0: 80 justos. Sí. O sigui que, per tots aquells que diuen no, és que els 60 o 70 ja no cal que plantegi res a la vida. Malament. Et pots plantejar ser president d'escala.
2: Amb un combat de boxa que l'Elia Topuria va sortir escaldat.
0: Sí, no estrictament boxa,
2: bueno,
0: eh?
2: Sí, és
0: aquesta lluita, no sé
1: lluita,
0: com...
1: No
0: és boxa, no, en estricte sentit. Eh?
1: Déu-n'hi-do.
2: Però, efectivament, Donald Trump, que ahir va voler anunciar l'acord de pau que han anat anunciant les darreres setmanes, gairebé mesos, i que no hi havia manera. Ara l'ha tornat a anunciar perquè també té la cimera del G7 a Ginebra i vol presentar-se amb alguna cosa a la butxaca, però no queda clar que Iran estigui d'acord. Com a mínim, estan circulant dues versions gairebé contradictòries del document, i per tant, d'aquí a divendres tenen temps de triar quina de les dues voldran. La clau de volta continua sent el programa nuclear iranià i també, evidentment, qui li posa el fre als bombardejos israelians al Líban. I Iran ha promès, després d'una nova tanda de bombardejos, doncs, una resposta. Per tant, el més calent continua a l'aigüera. Pakistan ha anunciat que dissabte, que divendres hi hauria aquesta signatura de la pau, però una pau sobre la que no es posen d'acord en els termes. De fet, ni l'Ayatolà l'acceptada sembla, pel que expliquen, i Trump té aquesta necessitat de vendre un trumfo, com tu deies, un trumfo fals, perquè al final és restaurar, veurem en quina situació, allò la que situació ja... que ja hi havia abans que ell perdés el cap i decidís atacar Iran.
0: I això serà el que hi haurà?
2: Correcte.
0: Probablement, eh? Bé, com a mínim que hi sigui, perquè les companyies aèries estan esperant en candeletes que això s'arregli, perquè si no els vols a l'estiu seran més cars, tot serà més car. Ben fi, ja saben què passa.
2: Per cert, ara que parles de companyies aèries, abans d'arribar al Zapatero, quan cantes l'aerolínia australiana presentava aquest cap de setmana...
0: Sí. Que ara també s'ha obert un parèntesi aquí sobre quines repercussions tindrà per la salut dels viatgers uns vols d'aquesta categoria.
2: 22 hores.
0: 22 hores en un avió, eh? És a dir, tècnicament, el darrer model d'Airbus, em sembla que és...
2: És Boeing. Em sembla que és Boeing, no? No és un 73...
0: Això és el gallo gallina.
2: No.
0: Jo diria que és Airbus.
2: Perdó, Airbus.
0: Jo diria que és Airbus. Total, que pots estar 22 hores volant. Ara...
2: Sí. És una modalitat del 350. Ara.
0: 22 hores, és a dir, pots fer un trajecte d'aquells que surts de Barcelona i fas la volta de campana. Bé, clar, pels australians és estupendo això, però, clar, els especialistes diuen compte també amb que poden sorgir noves patologies per estar tantes hores...
2: És a dir, cantes el
0: hauran
2: que vol...
0: Hauran d'aixecar la gent per sectors.
2: Sí.
0: Les primeres quatre files.
2: Amunt.
0: Amunt, todos en pie i a moure's una mica.
2: Canta sempre ha estat pionera.
0: Amb aquests vols.
2: Amb vols llargs.
0: Sí.
2: I, de fet, ara el que volen és evitar la parada a Singapur. I aleshores arriba a Europa ja sense fer la parada tècnica a Singapur.
0: D'acord. És a dir, que surtis de Sydney i vagis a parar a Londres, si convé, d'una tirada. I el que els dèiem és una setmana carregada de judicis, eh? Begoña Gómez, la dona del president Pedro Sánchez, avui a judici, haurà de passar també la directora de la Guàrdia Civil i haurà de passar José Luis Rodríguez Zapatero. Quina setmana.
2: Sí, una setmana on s'ajunten tots els casos i està al caure la sentència d'Avalos, Coldo i companyia.
0: Per l'assumpte de les mascaretes, era això, eh?
2: De les mascaretes, que és un dels casos. Perquè ja... I compte que també està, ja s'ha tancat el judici de la Kitchen i també el Partit Popular també és possible que rebi per una altra banda. Però bé, ara d'entrada és el Partit Socialista Obrer Espanyol el que doncs esperen candeletes com avançarà aquesta setmana judicial i si això tindrà una afectació en doncs, les perspectives de convocatòries properes electorals, si Sánchez aguantarà o no aquest setge cada cop més estret al que l'estan sotmetent als tribunals. Per cert, que ja junt amb tot això... També
0: és ben cert que ha marxat el papa, que va marxar i saben que es va espatllar l'avió també, però ho van resoldre en un momentet i amb la marxa del papa ha tornat tota la vegada. Eh?
2: Sí, el que passa és que, bueno, no sé si és cert o no, però ahir Enric Julien a La Vanguardia ja especulava que després de la visita del papa, diguem, s'ha obert una nova perspectiva, diguem, a mitjà termini, que potser a Pepe i a Soe els interessa entendre's més i obviar la, les bandes, i que al final la visita del Papa pot haver servit per això, per no dependre tant de, dels seus laterals.
0: I com els dèiem, ahir va haver manifestació a Barcelona. Milers de docents i famílies tornen a protestar per l'emergència educativa. Els sindicats parlen de 25.000 persones. La Guàrdia Urbana en va comptar 7.000, però en qualsevol cas, la història és no tornar-se a reunir amb la conselleria si és que no hi ha alguna qüestió sobre la taula de debò. I si això no és així i va passant l'estiu, doncs a la tardor tornaran les mobilitzacions i tornaran amb més força. Els concentrats, diu La Vanguardia, van clamar un pacte de l'educació pública basat en un model a l'altura del país. Estan disposats a seguir negociant, però en condicions, si no hi ha acord, s'anuncia una tardor moguda. Per tant, darrera setmana de curs, darrera manifestació també la d'ahir, i ara està per veure com, no només com acaba aquest curs, perquè com a mínim diguem que el curs ja haurà acabat aquest divendres, sinó com comença el curs que ve. I el primer debat serà, òbviament, a l'entorn de la data d'inici del curs, que ja ho saben que sempre porta un petit drama. I en matèria esportiva?
1: En matèria esportiva, doncs comencem avui parlant d'aquesta Champions del Barça d'handbol, campió d'Europa ahir gràcies a imposar-se amb el Fuchsia de Berlín per 37-34 a la Final Four que s'ha disputat una vegada més a Colònia. És la 13a Champions del conjunt d'handbol de Carlos Ortega i és la 50a Copa d'Europa que aconsegueix el Barça com a club. 22 en suma a la secció d'hoquei, 13 a l'handbol, el futbol masculí 5, el femení 4, el futbol sala 4 i el bàsquet 2. En total, com dèiem, aquestes 50 copes d'Europa després de la 13a de l'equip d'handbol que fa, com dèiem, la temporada perfecta. 7 títols ha disputat, 7 campionats que ha pogut aixecar. I és un equip que s'haurà de refer també de cara a la temporada que ve perquè, com dèiem, es queda sense 3 dels seus grans jugadors d'entrada, sense el que jo personalment considero el millor porter del món, Emil Nielsen. També li marxa Dolmen Makuç i Dika Mem. Per tant, tres grans jugadors que abandonen la disciplina del Barça d'handbol. Més enllà d'aquest èxit del Barça d'handbol, avui, com dèiem, Espanya debuta al Mundial contra Cabo Verde, partit que jugarà a partir de les 6 de la tarda, també a partir de les 9. Bèlgica s'enfrontarà a la selecció d'Egipte. Disputats ahir, Alemanya 7, Curaçao 1, Països Baixos 2, Japó 2, Costa de Marfil 1, Equador 0 i el Suècia 5, Túnez 1. Més enllà del futbol, tenim ja la final de la Lliga Endesa de bàsquet, la jugaran el València i el Barça. Ahir el València, que es va imposar, també va anar per la via ràpida, com va fer el Barça contra Tenerife. El conjunt valencià va guanyar a Badalona 75-87, per tant, posa el 3-0 i es confirma com el gran favorit per endur-se aquest títol de la Lliga Endesa, però compta perquè el Barça hi arriba en un bon moment. El primer partit es jugarà aquest dijous a València. Recordem, dos primers partits a València, un tercer a Barcelona, un quart, si fes falta, també a Barcelona, i el cinquè definitiu també seria a València. I el Mundial de Fórmula 1, ahir a Montmeló, victòria, com dèiem, de Lewis Hamilton, el líder Antonelli, que va haver d'abandonar, com també va haver d'abandonar per problemes a la bateria del seu cotxe, de Fernando Alonso, i Carlos Sainz, que va fer 12, per tant, va quedar fora de la suma dels punts.
0: 10:22, se'n parla molt de la pel·lícula de Spielberg, que encara la poden veure al Prado, alguns molt bé, altres que no tant, i com que Spielberg s'ha passejat per tots els platós de televisió, li havien de fer una pregunta, que era aquella la pregunta. En quin director viu o mort li hagués agradat quedar per parlar una bona estona? I Spielberg diu, Alfred Hitchcock. O sigui que ens quedem amb aquesta màxima del director del Dia de la Revelació. La poden veure al Prado avui en versió castellana i en versió original subtitulada. Vito, gràcies. Joan, gràcies.
1: Molt bé, adéu-siau.
3: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat i si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 CatSalut Respon.

0: 10 i 26 minuts, per si tenen xavalla a casa seva, allò que dius, mira, no sé què fer, tinc tants diners que no sé què fer. Sale a la venta la històrica villa del diplomático Roger Tour en Sitges por 7 millones y medio de euros. El inmueble patrimonio arquitectónico fue del cónsul francés asesinado en un atentado en 1972. Con 1.294 metros cuadrados, piscina interior y bodega, la finca se ubica en la exclusiva urbanización de Terramar, una joya de escasa rotación en el mercado que atrae a compradores internacionales de alto patrimonio. A la Avinguda Navarra, número 25, 7 milions i mig. No us dic ja quants... Això, mira, va, posats a d'allò. 11 dormitoris i 11 banys. Per tant, si es volen, si tenen molta família, d'acord. I si no, doncs ja ho saben, poden tenir un dormitori per dilluns, un altre per dimarts, un altre per dimecres, un altre per dijous, divendres, dissabte, diumenge, i així anar fent. Beli.
1: Molt bon dia, i que no et trobin. Ostres, acabes de donar-me una molt bona idea, eh?
0: I que no et trobin.
1: I que no em trobin quan et criden.
0: Si vols fugir dels de casa teva, també pots fugir en una casa com aquestes, eh? Que m'esmeno jo totalment de dalt a baix. Els vaig dir a vostès que aquesta casa era un niu. No. De cap manera. De cap manera no anaven per aquí les coses, tot i que és una casa molt coneguda, molt popular, perquè és una d'aquelles grans cases de l'època daurada, per dir-ho així, de la colònia a Sitges, eh? Bé, jo li vaig dir a la Beli, Beli, parlem una miqueta d'aquesta casa. I, esclar, a bon sant m'he encomanat, perquè em vas enviar fins i tot els plànols.
1: Els plànols, sí, els plànols, perquè aquesta casa, des de la revisió del catàleg, forma part ja del patrimoni de Sitges. Està inclosa, es va incloure en aquest darrer catàleg, la revisió, es va incloure perquè... Potser sí que estèticament és diferent a tot el que ens té acostumat i més el que s'està construint ara a Terramar, que ja li planyo a qui hagi de fer la revisió del catàleg de dins d'uns anys. Prometo que si estic viva l'aplaudiré des d'on sigui, del diari que sigui, tal, perquè la feinada que tindrà també serà bèstia, perquè si ara ens passegem per Terramar hi ha un poti-poti també d'edificis encara de l'època de Martino, dels principis del Terramar.
0: Sembla mentida, això és el que més ha canviat, eh? Com a mínim, en el Terramar històric, hi ha una personalitat més o menys definida de les cases, una coherència més o menys definida. Evidentment, en el Terramar, com a Can Girona...
1: Com a Can Girona, que seran totes iguals, que jo sempre faig broma, sí. Si arribes un dia despistada, entraries a casa d'un altre, sí, perquè sí. Totes són iguals.
0: El diner ha fet un tipus de casa molt semblant a tot arreu, i ja no parlem de Santa Bàrbara, de tota aquesta zona d'expansió de Sitges, en què també les cases, totes les cases s'assemblen.
1: Totes són iguals.
0: O totes són iguals. Mira, segurament també a principi de segle, Beli, jo què sé, en Martino també hi ha una estètica molt igual, eh?
1: Sí, però hem de pensar... Sí, però Martino intentava... Bueno, Martino va fer un catàleg de cases que es va presentar a les Galeries Laietanes, i des d'aquest catàleg de cases de l'any 19 fins a... Es van anar fent molt diferents. Jo la vull tipus això, tipus allò.
0: Era aquell catàleg de cases del qual, si no recordo malament, em vas publicar un dia fins i tot unes maquetes.
1: No, aquestes maquetes són d'un altre catàleg posterior que es van trobar guardades al Terramar. Quan es va fer la reforma del Terramar, sí, les tinc, les tinc guardades.
0: De l'Hotel Terramar?
1: De l'Hotel Terramar, quan es va fer la... És a dir, han de ser unes maquetes dels anys 30 ja, de la segona tongada de venda de pisos,
0: d'acord,
1: de cases, perdó. De cases. Perquè algunes de les cases que he pogut reconèixer en aquelles maquetes són posteriors als anys 19 i als anys 20.
0: Entesos.
1: Que aquestes maquetes estan
0: però
1: a casa...
0: Però és a dir, Martino proposava...
1: Martino va proposar una tipologia d'arquitectura molt
0: catàleg.
1: Diferencial. Que al final podríem dir que el catàleg el tenim a primera línia de mar,
0: sí.
1: Amb algunes altres, que són les dels
0: és
1: anys
0: a dir,
1: 19.
0: Què vol vostè? Una vivenda de 3 habitacions, de 4...
1: Sí, no, simètrica, més que res era estètica. Simètrica, com tindríem la casa Barnils, vol una que sigui més noucentista, com seria... Bueno, anava canviant la Canfredera, totes aquestes cases, que cap és igual, però hi ha algunes que dius, mira, Canfredera i Can Coratxant tenen sí. tal. És a dir, ell anava posant una sèrie de cases, però clar, quan veiem...
0: Cap és igual, però totes tenen trets familiars, eh? Una
1: estètica
0: familiar.
1: I una idea de casa endavant i els jardins enrere, sí. Comprant dos terrenys que després s'han anat urbanitzant i han anat fent. També hem de pensar que si mirem fotos de abans de després de la guerra, justos després de la guerra,
0: sí.
1: igual que havíem parlat amb altres, com el Parc Güell, també és un fracàs Terramar. Terramar hi ha moltíssims, hi ha molt poques cases en comparació si ara féssim un Google Earth d'ara amb el que tenim, amb el que teníem abans de la guerra, amb aquells, amb aquelles fotografies aèries,
0: sí.
1: És a dir, Terramar podríem dir que és
0: la
1: nou.
0: La segona línia i la tercera
1: línia. La segona
0: línia,
1: si podríem dir, gairebé és tot nou. Trobes, fins i tot les pots anar buscant perquè hi ha una caseta, la d'Espanya, hi ha una altra caseta, però no veus cap mena d'urbanització consolidada.
0: D'acord.
1: A partir dels anys 40, que és on ens posarem, comencen a venir, ja Martino ja no construeix, el seu fill Martino, però tenim molt Coder, que és un moment que Coder és l'arquitecte sí. municipal de Sitges, no està fent Terramar en aquests anys 40, però a partir dels anys 50 ja el tenim fent Terramar quan ja no és arquitecte uh-huh. municipal, i tenim molta més d'aquesta arquitectura mediterrània, racionalista, que van tenir èxit uh-huh. en aquell moment.
0: I que hi va encaixar molt bé.
1: Sí, hi va encaixar moltes famílies molt grans. Pensem uh-huh. que ara també estem en aquest moment de la postguerra, com ens passarà ara, que eren famílies de 6, 8, 10 fills amb els que anaven vivint, que encara, cosa que ja no es fa ara, els vivien els estius amb els pares i portaven els nens, uh-huh. 11 habitacions.
0: I estèticament encaixava, va encaixar prou bé.
1: Estèticament no? Entenc, per exemple, en aquest cas que ara veurem, que t'equivoquessis, entre el niu, perquè dèiem les fotografies,
0: sí.
1: El niu tenia un torreón més potser noucentista encara, perquè el niu sí que és un edifici d'abans de la guerra que després es anirà ampliant, ara ja no el tenim, i la que s'està venent per 7,5 sí, Té un pedazo torreón allà al mig,
0: sí,
1: que
0: sí.
1: També...
0: És un tipus ranxo, eh?
1: És un tipus ranxo. És que, clar, hem de pensar que l'arquitecte que el fa no és noucentista, no és català, i és saragossà. I aporta, perquè cada país, cada ciutat, cada poble té la seva, ja ho veiem uh-huh. amb el modernisme a Barcelona, que no és el mateix que l'Art Nouveau a París.
0: També té un punt, perquè Martino fill va treballar a Sitges, Martino pare va aconseguir el nom, uh-huh. i aquí estem parlant d'un arquitecte que també va ser fill d'un gran
1: fill
0: arquitecte
1: sí,
0: aragonès, i sobretot a Saragossa amb algunes de les seves grans obres.
1: A veure, centrem-nos.
0: Estem al 1947.
1: Sí, estem al 1947.
0: Una casa del 1947.
1: Que es encarrega el senyor Roger Tourpelier, i la bateja com Villa Valderis, Valderí en francès.
0: Uh-huh.
1: No? Jo aquí. Una casa que ocupa tota una illa, és a dir, a centre, o el nom que li donem a l'entrada seria Avinguda Navarra 25,
0: sí.
1: Però enganxa tota la illa de cases, que és la de Salvador Casacoberta i Jaume Arbós i Tor. És a dir, un terreny gran, un terreny triangular. Difícils els terrenys triangulars també per construir, sí que aquest és fàcil amb el jardí gegant que es construiran. Un exemple d'aquesta dificultat de construir la tenim també ara en una casa que s'estan fent, que és l'arquitecte aquest Acero, a Terramar, que on hi havia, em sembla que es deia la Palmera o la...
0: Ah, la Isla.
1: La Isla, perdona, la
0: Isla. En aquell terreny tan complicat,
1: bueno, doncs,
0: a l'inici també de l'Avinguda de Navarra, hi ha un terreny on hi havia una casa que sempre... Jo recordo, si no recordo malament, en Lluís Mercè deia que aquesta casa havia patit una il·legalitat urbanística perquè era excessiva la casa pel terreny que ocupava. El xalet es deia La Isla.
1: Era d'enterrades, un racionalista amb una...
0: Era simplement una planta baixa.
1: Una planta amb una palmera al mig, amb un pati.
0: Exacte.
1: Que la van deixar... Bueno, entre que era il·legal, entre hi ha il·legalitats i ocupava un espai...
0: Sí.
1: Doncs ara hi ha un edifici que està fent aquest... Acero, aquests de Madrid, que també te n'adones, i vull deixar, que no són mediterranis.
0: Uh-huh.
1: Estan intentant fer un vaixell, o no sé què s'està fent, en una illa que com a mediterrani, com a persona que vas veient quina tipologia d'arquitectura hi ha Sitges, aquella no s'adequa o ens estranya quan la veiem,
0: uh-huh.
1: perquè sí que podria estar a la granja, aquestes que en veurien mils a la granja a Madrid, aquestes grans urbanitzacions, però a Sitges, ara diré allò de canta com una almeja, doncs és que canta com una almeja, ja veurem com l'acaba.
0: Recordem aquí una qüestió interessant, abans d'anar a parar a aquesta casa. La llei pot dir planta baixa i pis, planta baixa i dos pisos, planta baixa i tres, i evidentment cadascú pot fer aquesta planta baixa i tres com vulgui o no?
1: No, el passatge a Sitges, que no es compleix, clar, si no ho compleixes un, ho hem dit, el catàleg del patrimoni a Sitges i a les normatives de Sitges hi ha notes, com ara no ho diré exactament, però estil mediterrani, cosa que, per exemple, el Panteón aquell, el Panteón que es va construir al passeig de Sitges l'any 2002, ja ho vam denunciar, de sí, mediterrani sí, sí. No en té res. Clar, a trenca, ja si amb aquesta persona o amb qui sigui se li permet aquell edifici que no compleix ja una de les primeres normatives quan et diuen com ha de ser la casa, ja pots demanar-los als altres mediterrani que tirant...
0: Era gairebé més gran que el terreny que ocupa, també.
1: I l'altre tema que està trencant moltíssim l'estètica de Sitges és que ha d'estar envoltat per valles o per murs vegetals.
0: D'acord.
1: Tot Terramar hauria d'estar envoltat de murs vegetals, que és el que encara s'està respectant en algunes cases.
0: És a dir, que hauríem de veure molt abruc per tot arreu, per exemple.
1: A tot arreu estan posant ferros, sí, aquestes plaques que són com que es van...
0: Sí, sí, i aquestes trenquen, làmines d'alumini.
1: I trenquen totalment, i qui no posa làmines d'alumini i posa unes fustes i per trencar, per la intimitat. Clar, que era...
0: Però és a dir, a Terramar està consignat que els tancaments perimetrals han de ser de vegetals.
1: Però no s'ha complert amb un, dos, tres, 100, que és igual. Ja no es compleix, ja no...
0: Vull dir, ho dic perquè això de dir l'estètica...
1: És un tema estètic.
0: Però l'estètica mediterrània pots dir, mira, de més i de menys, perquè és clar, és complex, això és subjectiu, però clar, un tancament vegetal és un tancament vegetal.
1: És un tancament vegetal. I a part, ens està perdent també aquesta estètica que teníem a Terramar, que antigament, evidentment, no estaven tancats.
0: Sí, sí,
1: tu veus
0: sí.
1: Les fotografies que podies entrar d'un jardí a l'altre, les situacions passen.
0: Evidentment, no és la mateixa.
1: Però ara, clar, tens murs i murs i murs. Vas per Terramar i només veus murs de cer, murs de pedra, murs...
0: Sí, sí.
1: Clar, hem trencat l'estètica de Terramar.
0: I sí que és cert que el verd genera, com a mínim, una sensació de...
1: De ciutat-jardí, que és el que estàvem buscant. Sí, sí, sí. És una ciutat-jardí i s'ha trencat, però... Bueno, no sé si algú deu haver dit això...
0: Tanquem el parèntesi. Passem. 1947, l'encàrrec que fa aquest diplomàtic francès...
1: Un diplomàtic francès que... encarrega a l'arquitecte, el José Yarza García, que és un saragossà, encarrega aquest xalet. Per què encarrega un diplomàtic francès un xalet a un saragossà?
0: Sí.
1: I a Sitges. Pues Roger Tour Palier va ser el cònsol de França a Saragossa. Fins aquí és el que es tenien les notícies fins al cap de fins al 2006, per exemple.
0: Sí.
1: Que ara explicarem el perquè, era un cònsol de França a Saragossa, una persona que ara sabem va ser molt important per la lluita contra el nazisme des d'Espanya. Tenim notícies de que aquest senyor instal·lat a Saragossa, que s'instal·la el 1942, aviat el tenim a les notes aquestes de Societat, el tenim per Barcelona, per Sitges, amb la seva esposa, i que és una esposa que és espanyola, que és Maria Sanz de Pedro, i l'única filla que tenen, que és la Marís Tur. I els veus que estan per Barcelona, que li agrada molt Barcelona, perquè és una persona que li pregunten, i de cop i volta, el 1947, ja el tenim a Sitges. El tenim a Sitges amb aquesta enorme casa, que també xoca, perquè t'estic dient que és una família només de pare...
0: La parella i una filla.
1: Mare, pare, fill i una filla. Encarrega una torre espectacular amb grandària, ja l'hem llegit, a José Yarza, que la decora, que això és una... A més, s'explicarà, ara llegiré on.
0: Sí.
1: La decora a un dels decoradors en aquells moments francesos més reconeguts a París, que és Pierre Lothier, que crea dins... ara us el descriuré.
0: Sí,
1: perquè,
0: sí, sí.
1: Perquè
0: sí.
1: He trobat un, i els jardins els encarrega també amb un jardiner, amb un dissenyador de jardins, que era Mirambell. Ja hem dit que la bateja com a Valderio... Aquí li deien Camp Valderios, també, perquè ho he trobat, a l'Eco van parlant dels, a la xalet dels Valderios. Jo crec que és Valderier, però com ho van canviant... I en seguida s'integren a la societat sitgetana de la colònia, van a golf, hi ha un premi, un d'aquestes copes que es donen
0: sí, a nom
1: de la senyora.
0: És a dir, s'estableix finalment la família Sitges.
1: Només a l'estiu. Ell seguirà
0: treballant
1: el
0: a Saragossa.
1: Ell seguirà vivint a Saragossa,
0: sí.
1: Però cada vegada passen més temporades i també passen... aquesta casa tan gran, ens n'adonem que per les cròniques del moment, que la vol molt gran perquè en ella no només hi viuen les tres famílies, sinó també hi viurà Maurice Tour, el germà del senyor Roger Tour, amb el qual són socis d'una fàbrica de regalèssies, és a dir, que és graciós perquè ja el nom era conegut, però ell és molt familiar,
0: sí.
1: Té la neboda, les germanes, les cunyades, fins al punt que a finals de setembre del 1950 s'hi viu una gran festa que servirà per inaugurar...
0: A finals de l'estiu del 50,
1: del 50, eh? Del setembre del 50, per inaugurar aquesta gran casa i mostrar-la a tothom dels convidats, que en van ser molts, i de pas presentar el que es feia, que a mi m'encanten les cròniques d'aquestes festes, per presentar en societat la Maurice Tour, la seva filla, és a dir, no la presenten a Saragossa, sinó que la festa la fa a la
0: aquí
1: gran
0: Sitges.
1: Casa, i la neboda, que també vivia sempre amb ells, que era la Catherine Cordier.
0: O sigui, que això al final es va convertir en una mena de casa familiar per passar els estius.
1: Els estius, les Setmanes Santes, els tenim sempre.
0: Sí, sí.
1: Hi ha un moment que els
0: és
1: tenim...
0: És a dir, vam pensar en una casa tan gran perquè venia més família, venia el seu germà, venia tot.
1: I després, quan saps la història d'ell, perquè necessitava allunyar-se del lloc de feina, perquè no era un lloc segur ni tranquil.
0: Interessant.
1: Des de l'any 42-47 i posteriorment entens aquesta tirada constant
0: cap a Sitges,
1: aquesta intent de sempre estar a festes de Sitges, al Terramar, al Golf, és a dir, una vida social que a Saragossa, no ho he investigat del tot, però a Saragossa, quan busques a la premsa de Saragossa, tot és molt laboral. Ell laboral, amb temes del consulat,
0: sí.
1: Teòricament...
0: Poca vida social i més vida professional.
1: Més vida
0: a les cròniques de Saragossa. Sí, que estaríem parlant, de fet, d'una família, allò que en deien, i en diem encara, de la colònia.
1: Sí, sí, una família de la colònia.
0: Una família de la colònia.
1: Que arriba i en seguida és, pel que sembla, és molt, sí, molt acceptada. En aquesta casa, per exemple, que es fa aquesta festa, a la crònica del Noticiero Universal es publica, pensem que el Noticiero Universal també era dels Peris Mencheta,
0: sí,
1: un dia també en parlarem,
0: sí, sí,
1: de Ràdio Sitges, dels,
0: sí,
1: Peris Mencheta,
0: sí, sí,
1: una família que també crec que és molt important aquí pel que va fer. I, doncs, bueno,
0: primera línia de mar, també.
1: Primera línia de mar, una casa del Martino magnífica, i amb moltes històries. Doncs a les cròniques de societat es parla d'aquest jardí, es parla de qui l'ha decorat, de com va vestida la nena, ens diu el famoso decorazo, parlen de, en el interior, puede admirar las valiosas obras de arte, pictóricas y muebles antiguos de herencias, sabiamente armonizados que en el confort moderno, a merced del depurado gusto artístico de Pierre Lothier. És a dir, ja t'expliquen com és la casa, tots els que hi van, tots els convidats que hi van, les famílies que sempre et posen al matrimoni, i les noies joves que anaven a passar-s'ho bé en aquesta festa, a conèixer això que es feia a la societat. Però aquesta vida i aquesta relació amb Sitges es trenca de cop el 2 de novembre de 1972, quan el senyor Tour pateix un atemptat a Saragossa, al seu despatx,
0: sí,
1: el patirà el porter de la casa, la seva secretària, que en els primers moments es va dir que era un atemptat d'ETA. ETA era un moment encara que començava, es va parlar tot arreu, als principis, que era un atemptat d'ETA. El senyor van entrar-li al despatx, li tiren pintura vermella,
0: sí,
1: acrílica, i cal enfocar el despatx. Però les persones que després van ser detingudes, es tenen els noms, les persones que van perpetrar aquest atemptat, posteriorment, quan van declarar que no eren d'ETA, ara dic de qui,
0: sí,
1: eren,
0: sí, sí, sí,
1: van declarar que ells no anaven a matar el senyor Tour, anaven a espantar-lo pensant-se, no entenien tampoc qui era, ningú entenia quin paper tenia aquest senyor ni a la societat de Saragossa ni a la societat espanyola.
0: És a dir, com si algú hagués estat contractat per espantar-lo.
1: No, era un col·lectiu que es deia Oz y Martillo,
0: sí,
1: que no era ETA,
0: sí,
1: que també feien atemptats, però eren més de tema social, de tema de treballadors, França, vull dir, no entenien també què feia aquest cònsol que tenia bastanta notorietat a Saragossa.
0: Per tant, faig un apunt aquí. El senyor Tour tenia totes les raons del món perquè des dels 40 patís per la seva vida en algun moment,
1: sí,
0: perquè al cap i a la fi van passar 20 i escaig anys
1: i
0: des que la casa es va, i va acabar assassinat.
1: I mor, es crema, perquè no van dir que no sabien que aquesta pintura era tan inflamable, ells volien fer com una performance de tirar-li pintura vermella, es mor 5 dies més tard, I aquí es queda. Queda que el cònsol, teòricament, el cònsol nascut a Nims, mort a Saragossa, sí. Però el 2006 s'obren els papers de la CIA i es desclassifiquen els papers de la CIA.
0: És a dir, del 1972...
1: Fins al 2006 és un senyor que era cònsol que es envia l'any 1942 i ja està.
0: Em torno a aturar un moment aquí, perquè la família va continuar venint a Sitges?
1: No, aquest és el que farem al segon pas.
0: D'acord,
1: doncs
0: ara ens
1: quedem. La família es va entrar a la casa i començarem una segona època.
0: D'acord, doncs ara estem en aquesta desclassificació del 2006.
1: Del 2006 i sorpresa... els arxius secrets de la Segona Guerra Mundial elaborats per l'antiga OSS.
0: Sí.
1: Es descobreix que Roger Tour havia estat agent doble al servei dels nord-americans durant la Segona Guerra Mundial.
0: Pim pam pum.
1: Espiant els nazis, per això tenia tanta por, que s'havien refugiat a Saragossa. Que això sempre parlem dels nazis a Barcelona, els Saragossa, sí. Els Hoffman, no sé què. Doncs ell va ser enviat d'amagat com a cònsol francès a Saragossa, en veritat, per espiar aquests nazis que sabien que aquesta comunitat nazi que s'havia instal·lat a Saragossa. Casos com Roger Tour els tenim a Barcelona, els tenim a Saragossa...
0: És a dir, estem parlant de l'any 42, havia de començar encara la Segona Guerra Mundial,
1: i envien...
0: Havia de començar la part d'allò, la guerra havia començat el 39, però la part encara havia d'arribar, el desembarcament de Normandia, encara havien d'arribar en moments intensos de la Segona Guerra Mundial.
1: Doncs l'envien fent de cònsol, i el que ha d'investigar, ell se sap per aquests papers, que tenia tres persones o tres grups de persones claus, que és especialment el que envoltava el cònsol alemany, el Gustav Seger, que estava al cònsol alemany a Saragossa.
0: Sí.
1: El director del col·legi alemany, Albert Smith, és a dir, també era una altra persona, clar, en un col·legi, una escola, pots donar molta informació, el que ara parlem de menjar-li el coco als nens.
0: Sí, sí.
1: I el propietari de l'empresa Fikera dels nazis, que era Sofindus, que jo no... Bueno, sí, em sona, l'havia d'haver buscat, que era Johannes Bernhard. És a dir, ell està a Saragossa per una raó que no vam conèixer ningú, que només ens vam pensar que era un cònsol, que els altres també devia ser tan estranya la seva relació, no es devia entendre com un cònsol normal de qualsevol altre d'Itàlia o d'on fos, que fins i tot aquest nou grup terrorista van atacar-lo a ell.
0: Uh-huh.
1: Perquè quan ell havia salvat, s'explica després, ara hi ha un documental hi ha un documental molt interessant a YouTube que s'explica la història d'ell, d'aquest senyor. No he explicat la relació amb Sitges. L'Anna Grimau també va escriure un article a l'Ecom, sembla que va ser, sobre ell, és a dir, es pot aprofundir més sobre
0: allò,
1: aquesta...
0: Allò, un agent doble.
1: Per
0: dir-ho així.
1: Que el vam tenir Sitges, i també m'imagino que aquest desplaçament també, aquest 47, a part de allunyar la família de la situació, de que el poguessin, que estiguessin masses coses allà a l'estiu...
0: Sí.
1: M'imagino, hauríem de mirar-ho, que també li va servir per investigar o per estar a l'atent del que es parlava a Catalunya, a la societat de la colònia de Barcelona, perquè tots eren d'aquí, de què es movia amb una tranquil·litat de que venia d'un estiuejant des de Saragossa.
0: Déu-n'hi-do, quina vida!
1: Una vida bonica, una vida que acaba molt tràgicament, però que Sitges deixa aquesta casa, aquest casalot, que ha mort el senyor Tour, l'esposa, la filla, la raó que sigui, no volen tornar a Sitges, i posen a la venda aquesta casa que, o abans o després, la compra Antonio García Monté López. Nosaltres aquí ara parlarem de qui són els... per sobre, perquè entenguem, perquè és una d'aquestes...
0: Sí, sí, és una nissaga gran.
1: Una nissaga gran, que sembla que també vinguin de fora, que no siguin de Sitges, sí, que siguin de la colònia, no, són més de Sitges en una part... Molt.
0: I gairebé ens ha quedat allò de els García Monté.
1: Els García Monté.
0: I ja està, eh? I els fiquem tots aquí dins, en siguin 2, 3, 5, 10.
1: O 10, que és el que ara... Clar, i una família que l'adquireix, Antoni García Monté, i la bateja com a Villa García Monté. Un nom que, per com he preguntat a la família, de l'altra part, la del Niu, els hi sobta. Hem de dir que els hi va sobtar, els van dir, home, que poc original eres, li van dir a l'oncle, haver-li posat Villa García Monté, perquè es veu que es va parlar a la casa, quan l'oncle va posar aquest nom, que tots vam pensant, ara us en diré d'altres que tenien.
0: I és veritat que, en general, les cases, els xalets, no acostumen a portar el nom de les famílies,
1: no, pues
0: sinó que es busca un nom, diguem-ne, evocador d'alguna cosa, no?
1: Pues aquí l'Antonio García Monté López sí, hi posa el nom de... Villa García Monté, posant-los de nou tots els germans que no en un mateix sac quan eren sis en cadascú amb les seves cases.
0: D'acord.
1: Tornem a això. Què són els García Monté? Pues els García Monté López, vale, eren fills de...
0: Els compradors d'aquesta casa.
1: Els compradors d'aquesta casa. I anem tirant enrere en la nissaga, podríem anar endavant, perquè n'hi ha molts encara de García Monté, però anem a buscar l'origen sitgetà d'aquesta nissaga, molt important, que han fet gran, sobretot el primer pare, el primer García Monté.
0: Grans benefactors.
1: Benefactors. Era fill d'Antoni García Monté Nuño. Juntat, en veritat, era Antoni García Monté, únicament. Ell unirà el Nuño al seu cognom, i de Maria Dolores López, que van tenir els sis fills, la Lolín, que jo estimava moltíssim, la Paulina, l'Antonio, el tio Paco, el Francisco, el Lluís, que va morir, que és dels que va morir primer i dels menys desconeguts, i la Carmencita.
0: Uh-huh.
1: Per què dic? Doncs perquè tenim dos. Aquests fills...
0: Sí.
1: Van néixer tots o van viure tots el que coneixíem com la família del Niu. Aquí ve, val? El Niu, tots aquests nens, aquests sis nens, es van criar en aquesta, o van viure grans moments, en aquesta casa que es deia el Niu, que estava a l'Avinguda del Vinyet, a la plaça actualment García Monté.
0: És a dir, era aquest el Niu on els balls populars de la Festa Major hi anaven,
1: que tenim unes fotografies que es demostra que hi ha un torreón, però un torreón més hem dit noucentista.
0: Sí.
1: Per què? Perquè aquesta casa era anterior a la Guerra Civil. Aquesta casa del Niu, ara hem deixat la Tour, ja hi tornarem, però la deixem per explicar aquesta família també, ja que fem història. Aquesta casa la compra el senyor García Monté, no li afegim el Nuño se l'afegeixen ells, però el senyor García Monté la compra abans de la guerra i en ell crea la seva família o hi té els seus fills, però la que hi neix és la petita. Durant la guerra, en aquesta casa, hi neix la Carmencita, i és per aquesta raó que també aquesta casa del Niu es va conèixer com Puig la Calle, la casa dels Puig la Calle, perquè la Carmencita hi neix, el pare li dona a la Carmencita aquesta casa perquè és on ella neix, es casarà amb el doctor Puig la Calle, tindran també moltíssims fills, però desapareix la casa quan la Carmencita, abans de morir, pocs anys, cap als anys 2000 o una mica a finals dels 90, decideix enderrocar el Niu, aquesta casa tan coneguda i que tant havia donat nom a Sitges, per construir-hi diverses casetes adossades on hi visqués la seva família.
0: D'acord.
1: Actualment, també,
0: per tant, el que era aquella gran casa familiar va acabar reconvertida en diferents cases per membres de la família.
1: Que són coses que passen
0: a l'hora de reordenar patrimoni.
1: I quan tens 10 fills, aquests fills, 6 fills, doncs en aquestes cases, encara a dia d'avui, hi viuen familiars dels García Monté. Però els altres
0: en
1: fills...
0: En aquelles cases hereves de la casa que en el seu dia es va anomenar el Niu, que és on van néixer els germans
1: del... Monté, és a dir, aquest Niu on la família García Monté hi va tenir aquests sis fills, tres nois i tres noies, que
0: No es pot negar que és un nom abocador, el Niu.
1: Sí, un nom tan abocador que fins i tot el li va posar en un vaixell, ara ho explico. En un vaixell un vaixell de càrrega, un gran vaixell. Perquè els altres fills que hem dit també tenien cases Sitges. Ja hem parlat que es compra l'Antonio la Villa García Monté, que després la vendrà o serà el que passi el que passi, i passarà a dir-se l'abuelo Pepe i ara l'avi Pepe.
0: Exacte, l'avi Pepe, que és el nom que ara vostès poden veure en aquesta casa.
1: Hi ha canviant aquesta casa a diversos propietaris, i també sabem que el senyor García Monté la va heredar i la va comprar el senyor Turc, que quedi amb tota la decoració de l'interior, és a dir, la família Turc ho va vendre...
0: La va comprar
1: tal com la trobava, amb tots els quadros, amb tota la decoració, no la va tocar mai. Ara, amb les fotos actuals, jo crec que les següents persones que el van adquirir, la van decorar, però se'm diu que ell no la va tocar.
0: Entesos.
1: Ell va mantenir la casa
0: durant tots els anys d'Antoni García Monté López.
1: La va tenir.
0: Ell no la va tocar.
1: No la va tocar, val? I tornem als altres fills. Per exemple, que diguem que tot el niu no, el niu era de la Carmencita, sí que era molt, però tenim el Bon Repòs, que també era del Paco.
0: Als peus de mirar el peix,
1: que era el Paco, el Bon Repòs. Després la Lolín, que es va casar, que també és important, la Lolín es va casar amb el doctor Joan Rubió Roig, que era fill de l'arquitecte Joan Rubió i Bellvé, el de la Casa Vilella. L'única relació que trobo amb el doctor Rubió, a part de la seva dona, la seva filla, la seva neta, etcètera, etcètera, posteriorment, és que el seu pare havia fet la Casa Vilella i que era un gran col·laborador d'Antoni Gaudí. Ells tenien l'ou com balla, també, si passes per l'avinguda d'Albi. És a dir, tot de cases que només sempre parlem del niu, però tot d'aquestes cases van ser importants. Però d'on trobem l'origen dels García Monté, d'aquest cognom García Monté? Doncs ens n'anem al Chiringuito. Ah, fem un marxa enrere,
0: sí,
1: no? Ja hem explicat altres vegades, el Chiringuito no és de 1913, no és el Chiringuito més antic, no és la vegada que se li diu el Chiringuito, això ho hem explicat.
0: El més antic, a Barcelona, Barceloneta.
1: En tenim un que es deia el Chiringuito. Aquí teníem el quiosquet, que ja es havia parlat, i és de 1916. I aquí se li dona a la primera concessió pues, a Rafael Monté Pino. És a dir, García Monté, Rafael Monté Pino. No és pare, ja, és oncle, ja us aviso abans. Què era Rafael Monté Pino? Havia nascut a Sitges l'any 1883, casat amb Rosa Ràfols, i són els que durant aquests anys van portar aquesta concessió del quiosquet, no es deia el Chiringuito, i van anar canviant concessions darrere l'altra. Se'l coneixia com el Melero, això és un altre tema, però l'altre germà, hi havia un altre germà, i arribem un segon ràpid a la Paulina. La Paulina Monté Pino,
0: sí,
1: que es casa amb Francisco García Nuño, un sergent comandant del post de carabiners de Vilanova i la Geltrú, i aquesta parella tenen dos fills. L'Antonio García Monté, que després unirem al Nuño, que neix a Sitges el 1892, i el José García Monté, que ell no afegeix al Nuño, que també, ell ajunta el nom un, l'altre no l'ajuntarà. Per això també tenim els García Monté Nuño i els García Monté,
0: que han anat sense
1: perdent,
0: el Nuño,
1: que han anat perdent el Monté.
0: D'acord.
1: Doncs aquest

0: era un negoci, fins que s'acabés la seva concessió, ell podia anar fent el que volgués, perquè es queda com a administrador del Pavelló de Mar. I qui té de president? Té el seu nebot, l'Antoni García Monté, que aquí ell ja és un reconegut empresari del carbó, un reconegut empresari del que era gasolina, que es posa, com no, es diu, petroli.
1: Coi? Petroli.
0: És a dir, ja havia començat el petroli. Ja.
1: D'acord.
0: I també, passada la guerra, García Monté, que ja aquest, ja estem parlant d'aquest net, d'aquest nebot,
1: sí.
0: El García Monté va ser una de les persones que va intentar recuperar aquest balneari cremat, aquest balneari que s'havia cremat el novembre del 34, sí. I presenta, just acabat la guerra, el 22 de juliol de 1940, és ell el que presenta un nou Pavelló de Mar, era enorme, molt més gran, que se li encarrega a un altre arquitecte, també relacionat amb la Sagrada Família, que era Isidre Puigboada. Anava col·locat al mateix lloc, sí. On estava el cremat, era molt més modern, podríem haver tingut un altre, un edifici bastant semblant, sí. Club de Mar, aquests
1: però el projecte no va reeixir.
0: Però el projecte no va reeixir. Tot i així, a Antoni García Monté Nuño el coneixem també per altres beneficis, altres moments que va donar benefici a Sitges, com va ser, per exemple, la cessió dels terrenys. Ell tenia els molins, tots els terrenys, sí, actualment, sí, dels, sí, molins. Sí, sí. Una part, la més propera a la via, era on va donar els terrenys per la construcció de les casetes dels pescadors que faria Coderre. Què li demanen, per exemple? L'any 47 té el Palau del Rei Moro, és propietat d'ell, l'ha restaurat, i anys més tard se li demana si pot donar-ho a la Diputació, sí. I ell mateix diu no, ho cediré al poble perquè l'utilitzin a la meva,
1: sí,
0: propietat,
1: sí, sí.
0: Perquè ja he donat uns terrenys i no van construir fins molt temps més tard, em van reclamar uns terrenys per construir unes cases per pescadors i a dia d'avui encara no els han començat. És a dir, ell, com a bon negociant, feia bones obres, sí. I era una persona que tenia... Bueno, molts diners, però també no va dubtar en donar-los i cedir-los al poble. Un, ja per acabar, perquè veig que toquen les campanes...
1: És un bon avisador, eh?
0: És que el Juliol Sordelles. És que el 25 de juliol de 1940 es van col·locar les campanes de l'església parroquial que van ser donades pel matrimoni Antoni García Monté Nuño i la Dolors López Palau, perquè havien de substituir les campanes que havien desaparegut durant la guerra, que s'havien fos per què passava en aquell moment, i aquestes campanes se'ls va posar el nom de les tres filles. Per això aquestes campanes que sonen a Sitges, no, ara aquestes són les del rellotge, però les del campanar, es diuen Dolors, Paulina i Carmen. És a dir, aquesta persona que serà el pare del que comprarà aquesta casa Tour, l'any 1961 se'l anomena fill predilecte de Sitges. El seu nom està posat aquí a l'Ajuntament, al Saló
1: de Plens
0: de l'Ajuntament. Hi ha un, em sembla que és d'Ignasi Maria Montaner, hi ha un escrit a l'ECO, al grup d'estudis, amb un dels quadernets, on te va analitzant cada un. És dels pocs que estan encara escrits en castellà, Antonio García, amb accent, i Monté, però bueno, va ser només aquestes tres coses que he posat, i mor a Barcelona el 18 d'octubre de 1971, deixa vídua, té els sis fills, sí. Una cosa important, i és enterrat al Panteó de Sitges, que ells, hem dit que venen d'una família senzilla, no són, i ells han adquirit un d'aquells grans panteons, el Panteó Carreras, ells l'han adquirit com ha passat,
1: sí, sí, sí, com en tantes altres famílies.
0: És a dir, ells estan enterrats en un dels grans panteons de Sitges, del cementiri de Sitges, que és aquest Panteó Carreras, on han anat, és a dir, allà sí que hi tenim els García Monté ara, amb Nuños o sense, sí, sí. Nuños, però és aquest lloc com un altre niu, on tornen a anar-se reunint tota aquesta família que eren de Sitges, que tenen l'origen sobretot a Sitges i en llocs tan emblemàtics com acabem d'explicar, que és el Xiringuito, és a dir, del Xiringuito, el quiosquet, un dels llocs emblemàtics, a tenir aquesta casa que, bueno, qui ara potser

0: avui me la puc anar a comprar, i hi ha 11 habitacions, i hi ha...
1: Una, 11 habitacions,
0: un
1: seria abans.
0: Una biblioteca, l'altra seria... Bueno, ja ho tinc, eh?
1: Biblioteca ja hi deu ser, a part de les habitacions.
0: Però no hi deuen haver els llibres meus.
1: Home, esclar
0: portar,
1: que no.
0: Vale.
1: M'ha donat la sensació per les fotos d'aquell
0: que
1: tipus
0: cosa,
1: de...
0: Que és raro,
1: allò que
0: en
1: diuen els francesos, la boiserie.
0: Clar, perquè 7 milions i mig més arregla-ho tot, eh? Perquè a veure, què vols que et digui? Jo no sóc si faria com el senyor García Monté quedar-m'ho tot.
1: Avinguda de Navarra número 25, aquesta casa que ha unit en el temps de la nostra història els destins de dues famílies, la família del senyor Tur i un dels fills d'Antoni García Monté, que va comprar en el seu moment la casa. Antoni García Monté López va ser qui va comprar la casa, però el niu és el conjunt de cases que ara hi ha on hi havia hagut una casa molt gran abans de la guerra, propera a la plaça d'Antoni García Monté, a la zona del Vinyet. I en aquell niu és on hi anaven els gegants i els balls populars cada festa major.
0: I les caramelles.
1: Quina història. Beli, gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.

0: Beu aigua. És vital. Cansament, mareig, pressió arterial baixa, taquicàrdia i rampes són els símptomes de la deshidratació que, en casos extrems, pot arribar a provocar la mort. Beu aigua sovint, encara que no tinguis set, i evita sortir a les hores de màxima calor. Aquesta calor és mortal. Si et trobes malament, truca al 061 Salut Respon. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
1: Has rebut un correu o un missatge de text amb un avís urgent sobre la teva factura de llum, aigua o gas? Els ciberdelinqüents es fan passar per companyies de subministrament per intentar enganyar-te. Sovint envien missatges o correus que avisen d'una factura pendent de pagament i afegeixen un enllaç per descarregar un arxiu. El fitxer conté un virus que pot robar-te les dades bancàries. Amb aquesta informació poden fer compres o moviments al teu compte del banc. Les claus per detectar aquesta estafa, incoherències en el text, avisos d'incidències greus i instar a actuar de manera urgent. En cas de dubte, contacta directament amb la teva companyia a través dels canals oficials.

0: Ara mateix les 11 i 7 minuts del matí. Aquest proper dissabte, 20 de juny, al Pavelló de Pinsbens s'acollirà una nova edició i ja en 4. Ara, aquí fora el passadís parlant amb el Ton. 4 anys ja. El temps passa massa de pressa, sovint. Quarta edició del torneig de veterans de bàsquet. Enguany amb un cartell que s'amplia. Enguany a benefici de la Fundació i d'IVAPS de l'Hospital Clínic en la lluita contra el Parkinson. En fi, tots i cadascun dels detalls d'aquest torneig, d'aquesta quarta edició, que avui comentem amb un dels membres precisament dels veterans del bàsquet de Sitges, Anton Llop. Anton, bon dia.
1: Bon dia, Pitu.
0: Què tal?
1: Bé,
0: 4 anys ja, ara ho dèiem.
1: 4 anys.
0: El temps passa excessivament ràpid.
1: Passa ràpid.
0: En molts casos.
1: I bona senyal. Bona senyal de que puguem continuar amb aquest torneig, podem continuar sent solidaris i ampliant
0: aquella primera idea, aquell primer torneig.
1: Ostres, va ser amb el gran Edu, que ens va dir l'Edu Piñero.
0: Sí.
1: Que ens va dir, voleu fer un torneig a final d'any i portem 2 o 3 equips o 4 equips? Vinga, va. Aleshores va venir la penya el primer any, el Joventut de Badalona,
0: sí.
1: I ens van dir, nosaltres venim encantats i els diners que recaptem volem que els donem a tal fundació.
0: Cap
1: doncs,
0: problema.
1: Dit i fet. Uh-huh. Doncs el primer any ja vam començar així i a partir d'aquí doncs hem anat trobant fundacions, hem anat trobant...
0: És a dir, aquesta idea més solidària parteix d'aquesta proposta que us fa la penya, no?
1: Bueno, des de la penya i nosaltres, al principi, des de que ens vam fundar com a equip,
0: sí,
1: vam dir que volíem ser la part solidària i social del bàsquet Sitges. Vull dir, nosaltres sempre anem a sota del amb el nom de bàsquet Sitges a tot arreu. Aleshores, vam dir que ja vam començar amb xocolatades i sempre buscant coses i intentant recaptar diners per ajudar a fundacions. El primer any va ser la fundació del senyor Benaventura Clotet, l'any, el segon va ser per Idivell, l'any passat vam fer per la fundació Xana,
0: sí, senyor.
1: I aquest any, parlant aviam com feia, un company diu, la meva germana té Parkinson, què us sembla si donem un cop de mà a l'Hospital Clínic amb la Fundació IDIVAPS de Parkinson? Doncs som-hi.
0: Dit i fet, som-hi.
1: Ens vam reunir amb 3 o 4 investigadores i elles encantades, nosaltres també. I
0: de fet, ja heu anat fent campanya al llarg d'aquesta última temporada.
1: Aquest any...
0: Amb la presència dels equips del bàsquet de Sitges, doncs ja heu estat molt, molt visibles, diguem-ho així, Anton, durant els partits dels equips del bàsquet Sitges.
1: Sí, un cop al mes fem l'esmorzar solidari, vull dir, ens posem allà, fem biquinis, cafès i refresc, ja que no hi ha bar al...
0: Va ser bé?
1: Sí,
0: sí,
1: sí, sí, sempre va bé. Al final, la canalla sempre menys, vull dir...
0: Sí, sí, sí, per això.
1: Tens una manera i a la gent li agrada, vull dir, la gent del club ens diu, per què no ho feu cada setmana? Bueno, tots tenim...
0: Sí,
1: en un dia al mes anem fent. En els últims mesos hem anat fent cada dia, però fem l'esmorzar solidari, fem xocolatada, recollim joguines, que van a Càritas sempre, i bé, doncs la gent contenta, nosaltres també, perquè ens dona una visibilitat, perquè bàsicament volem donar visibilitat a aquest tipus de fundacions. Vull dir, recaptem diners que van per ells, evidentment, tot el que ha recaptat va per ells, però volem donar visibilitat a la lluita contra el Parkinson que fan aquests investigadors, que és brutal la feina que fan, i bueno, i tot el grup està supersolidaritzat.
0: Aquí hi ha diguem, un doble vessant, no? El vessant més estrictament esportiu i aquest vessant més solidari, més de sortejos, de regals, etcètera,
1: sí,
0: no?
1: Sí, dir... estem tot l'any preparant-nos pel torneig, per dir-ho d'una manera, poder se'ns fa una mica llarg i al final
0: sí, no?
1: Estem cansats, ara fa molta calor,
0: sí.
1: També som grans, i comences al setembre amb molta il·lusió i tal, i ara ja tens ganes de que arribi, també són nervis, que tot funcioni bé, aquest any venen 10 equips, ha d'estar tot...
0: Sí,
1: tot controlat,
0: ben calculat.
1: Però bueno, estem molt contents amb el trofeig final per part nostra és poder jugar contra equips de tot el món, perquè aquest any venen un equip francès que ja va venir l'any passat i que va voler repetir, ve un equip iranià d'un company nostre.
0: Mira, ara que t'hi poses, els anomenem, si no m'equivoco, m'ho he apuntat aquí, València Bàsquet, Espanyol, els No Surrender Towers Bàsquet, els Most Veteran Players, els Noirs Le Grand, que és l'equip de França, sí. No sé si ho he pronunciat bé, els Cedis, els veterans del Barça, els veterans del Girona, aquest combinat iranià i, òbviament, els veterans del bàsquet Sitges.
1: Sí, sí, vull dir, València, quan va acabar l'any passat, ja va dir, compteu amb nosaltres, que aquest any vam contactar amb bàsquet Girona, amb veterans, des de primera vegada van dir, sí, digue'm dates i farem tot el possible per ser, prepararem un equip i venim. Uh-huh. Amb Espanyol, amb el senyor Espiga al capdavant, cada any, de veritat que cada any venen sense... Vull dir...
0: Com és aquest món de veterans, Ton?
1: És molt xulo.
0: A nivell bàsquet, òbviament, és molt xulo, és el que ens ocupa.
1: I a nivell de, vull dir, a nivell de torneig i tenint aquests equips...
0: Ho dic perquè tinc aquella certa sensació que és un dels més actius...
1: Hi ha molt a nivell, hi ha els MVPs, aquest és són uns equips que van a campionats del món de veterans. O sigui, hi ha campionats del món de més 35, més 45 i més 55. Segur que em deixo alguna...
0: Alguna franja, sí.
1: Masculí i femení, I aquests, vull dir, estan tot l'any preparant-se, fan concentracions, vull dir, és una cosa que està...
0: Que es mou.
1: Es mou molt. Nosaltres anem fent partits per pretemporada, vam anar a Martorell... Vull dir, han vingut els amics de Ribes, amb els Alcedis, que eren la seu, que són la seu d'Urgell. Sí, sí. Cada any fem un d'anada i un de tornada, amb els No Surrender, que són de Lleida, també fem... Intentem... I al final, com que no és competició, entre cometes, sempre...
0: Sí, al final, quan s'usa la pista...
1: Juguem, el millor és que juguem i després ens anem a fer una cervesa tots.
0: Tanta.
1: I o ens anem a dinar, i aleshores és molt xulo. És molt xulo i és molt gratificant, coneixes molta gent, coneixes algun famosete, vull dir, és un plaer per tot l'equip de Sitges, que som pares de crios i que sí que hem jugat, però a nivell baix, poder jugar contra aquest tipus d'equips,
0: sí.
1: És un plaer, vull dir, és un orgull. L'any passat va venir Alfons Albert, aquest any segurament ve el Javier Mendiburu.
0: Jugadors que probablement hauràs vist per televisió més d'una ocasió.
1: Sí, que els has vist.
0: I que ara tens l'oportunitat, com a jugador, doncs, d'afrontar-te amb ells.
1: Sí, i del Barça també.
0: Òbviament,
1: vull dir,
0: sí.
1: Vull dir, és molt xulo, és molt xulo. Jugar contra campions d'Europa, vull dir... Qui m'hagués dit a mi que...
0: Sí, que algun dia tindràs l'oportunitat.
1: Compartir pista, pista. I és molt xulo. I ells tenen una predisposició fantàstica envers a la gent, ens porten samarretes per sortejar, vull dir... És molt gratificant i dona gust per tota la feina que és, però al final et recompensa veient que tothom vol tornar. De fet, tenim llista d'espera, que tothom vol venir.
0: Caram.
1: Escolta'm, vull dir... I, a poc a poc.
0: Per cert, hi ha aquí al darrere una campanya, diguem-ho així, mediàtica molt potent. Hem vist aquests últims, no diré mesos, però sí setmanes, aquí hem vist aparèixer a través de les xarxes gent com, m'he apuntat uns quants, Roger Esteller, l'actriu Ana Barrachina, el també actor Pep Plaza, l'Audi Norris, Sant Roger Grimau, l'exjugadora i ja actualment locutora de Movistar, Amaya Maldemoro, Joel Parra, Guillem Vives, en fi, aquí un estol de gent i de famosetes.
1: Tenim la sort que a la gent li agrada molt col·laborar.
0: Sí.
1: I parles amb un amic de Sitges, amb l'altre, dic, mira, estem organitzant això, ens fem la... Vols que volem fer uns vídeos promocionant? Ostres, doncs jo conec amb aquest, vols que parli? Dic, home, estem encantats. I al final...
0: Sí, va ser una xarxa, no?
1: Vas crear una xarxa. Jo conec aquest, jo conec l'altre, volíem fer primer a nivell local, i el Ramon Mirabet també, vull dir... I al final,
0: t'ha sortit aquí un...
1: Estem sobrepassats, perquè quasi no tenim temps d'anar penjant, no saps en quina hora... és brutal. Uh-huh. Molts no poden venir, l'Andrés Jiménez ens va dir, estic a Madrid, llàstima, perquè no sé què, del Barça, del Norris...
0: El gran Andrés Jiménez.
1: Vull dir, estem supercontents de la gent, que tothom vol col·laborar. Uh-huh. Vull dir, aviam si omplim el pavelló.
0: L'objectiu, precisament, més enllà de veure bon bàsquet, que encara se'n pot veure, malgrat doncs, es tracti d'un torneig de veterans i estrictament amistós, és que hi hagi el màxim de públic possible, Ton,
1: home,
0: perquè hi hagi aquesta aportació econòmica amb aquest rerefons, en aquesta lluita contra el Parkinson.
1: Sí, sí.
0: Però tinc aquella certa sensació també que la gent està molt predisposada en general.
1: La gent està predisposada a ajudar. Que pugin al pavelló...
0: Ja, potser ja costa una miqueta més, no?
1: Ja és una altra costa. Vull dir, tots els establiments que ens han cedit productes pels dos sortejos de paneres, vull dir, a la primera, sí, ja hi pots comptar, com cada any, no cal ni que m'ho preguntis. Mm-hmm. Fes servir el logo i tal. Fantàstic.
0: Perfecte.
1: Ara ens falta omplir el pavelló. Sabem que són moltes hores, fa calor... I és un dissabte, i a Sitges hi ha de tot.
0: Sí. Ve de gust potser més anar a la platja o anar a la piscina que no anar a passar
1: però
0: calor al pavelló.
1: Però aquest any ho hem fet d'una manera que des de la una, començant per un Sitges-Girona, fins les 5 de la tarda, és tota la fase de grup.
0: Sí.
1: Després farem un concurs de la canasta del millón. Canast, vull dir, has de posar un tir de baix, un tir lliure, un triple i una de mig camp.
0: No te digo nada.
1: Amb samarretes, sí. El premi és les samarretes, sortejarem les dues paneres amb cap de setmana, bueno, són dos cap de setmana Sitges, complerts, des de dormir, sopars, visites a museus, entrades al cine, vull dir...
0: Molt complert.
1: Complert, vi, uh-huh. Cava i de tot. I després, a partir de les 6, 6:45, parlaments i tal, llavors fem la Final Four, els dos primers de cada grup, el primer contra el segon...
0: És a dir, format competició, dos grups...
1: De 5 equips.
0: De 5 equips, que òbviament jugaran tots contra tots.
1: Sí, juguem tots contra tots i els dos primers van a la final.
0: A partir de la 1, m'has dit.
1: A partir de la 1, primer partit.
0: D'acord.
1: Són dos partits alhora, i a partir de la 1, el primer partit, i llavors anem jugant ininterrompudament fins 6:45, les 6. Aleshores, farem una estona, descansem, i els dos primers de cada grup s'enfrontaran amb una Final Four, digue-li així, i després es juga la final. Abans de la final farem els parlaments que baixen els de la Fundació, farem l'entrega de tots els diners que haguem pogut recaptar amb la Fundació, fem la final, i quan acabem la final ens anem tots a sopar al CIU, al port de Sitges,
0: caram,
1: on farem l'entrega de trofeus, que t'he portat un trofeu...
0: Sí.
1: Un recordatori que donarem a tots els...
0: Fet en fusta,
1: Justament és de l'empresa Fet en Fusta, de Sitges.
0: Ah, mira, ostres!
1: Del Fèlix Panadero, que ens ho cedeix cada any.
0: Molt
1: i
0: bonic,
1: també
0: sí,
1: ens
0: sí.
1: ha portat unes medalles, també donem unes medalles, que sou els primers...
0: Sou caram, els primers bé, tenir... llàstima que això no és televisió, però bé, en qualsevol cas...
1: Medalles que us donarem,
0: sí, sí.
1: També fetes
0: bé,
1: en fusta.
0: Medalles fetes en fusta, òbviament.
1: Fes sí, un sí, recordatori sí. per cada jugador.
0: Molt bé, moltes gràcies,
1: Déu-n'hi-do. I això, i després ens anem a això, al CIU, sopar, entrega de premis i celebrar-ho, que d'això també en sabem una mica. I bé, i allà el port és fantàstic, vull dir...
0: Va, ja és un ambient molt més distès, ja aquí ha acabat, diguéssim, tota la feinada que hi ha al darrere.
1: Sí, és quan et deixes anar, com si diguéssim. No, però tothom ve i el lloc és idíl·lic, no fa calor perquè estàs al costat del mar... I ja et dic, moltes ganes, nervis, evidentment.
0: Que tot surti bé, òbviament, sí, sí.
1: I aviam.
0: Clar, cap i la fi, aquest és el que deies, no, Ton? Vull dir, aquí hi ha la feinada tots aquests mesos, no?
1: Sí, i cada cop es va... Cada cop sempre falta alguna cosa, i ara sí una cosa, ara sí l'altra. Però bé, bueno, intentarem... que tothom estigui a gust, que el públic estigui a gust. També farem un servei de bar solidari amb tot producte sitgetans. Vull dir, al final intentem vendre molt la marca Sitges, també, ja que som... Doncs treure profit de tots els productes i de tota la gent...
0: Continua sent un bon reclam Sitges com a tal?
1: Home, Sitges està ple.
0: No, però vull dir, a l'hora de contactar amb els equips, que et vinguin els equips...
1: Sí, sí, vull dir, de fet, la nostra... Veient tot el volum d'equips que tenim i de gent que els diguem, doncs, la nostra idea és fer-ho en dos dies, passar a fer cap de setmana. Tot això ja és molta més feina.
0: Aquesta
1: però,
0: és una idea que teniu.
1: La idea, la idea de futur és intentar que el torneig aquest sigui un torneig referencial a Catalunya i a part de l'Estat. Uh-huh. Vull dir, aquest any, vull dir, que vinguin tots els equips possibles, fer una festa del bàsquet de veterans, i amb això estem treballant. Vull dir,
0: clar, això vol dir molt més equips.
1: Més equips, necessitem llocs per dormir, llocs per menjar, vull dir... Al final tot és una feinada que hi ha per darrere.
0: Aquesta bola s'està fent gran, Ton?
1: Som-hi.
0: Sí?
1: Ah, aquesta vida...
0: No us fa por.
1: Bueno, al final estaré tres dies sense dormir.
0: Por no seria la paraula.
1: Por no fa... Però, són nervis. Però sí. La gent s'involucra. Si ho fas amb ganes, quan fas les coses amb ganes i amb il·lusió... costa tot menys.
0: Sí, què pot sortir malament, no? Què pot sortir malament?
1: Què pot sortir malament? Aquest any venen uns arbitratges de la Federació Catalana, també, que sigui tot més... L'any passat també van estar molt bé els que vam tenir, però, vull dir, tot ho intentem anant a millor, que tots els jugadors estiguin a gust, que no els hi falti de res.
0: Sí que és un torneig amistós, sí que són veterans, però entenc que li voleu donar aquest punt de, entre cometes, seriositat, no?
1: Sí, sí, tu els veus jugar...
0: Vull dir que no sigui allò...
1: Tu veus jugar l'any passat la final...
0: Solteros contra casados.
1: No, tots...
0: Vull dir, quan... perquè parles, clar, quan parles de veterans, la gent ho té molt mitificat en el sentit més negatiu, no?
1: Aquests jugadors que han sigut...
0: Sí, sí, alguns d'ells ho han estat tot.
1: L'EPS, que ho han guanyat tot, quan surten a la pista... van a jugar.
0: S'obliden que tenen
1: s'obliden
0: 50
1: que tenen
0: o 60 amics, o el que sigui. Sí,
1: allà
0: sí.
1: Van a guanyar. No, ja, la final aquest any, de l'any passat, va ser per un triple a l'últim segon del València. Vull dir, i ho celebren. Vull dir, no vol perdre ningú.
0: I hi ha un favorit, per cert?
1: Bueno, MVPs i València són els finalistes de l'any passat. El Barça porta molt bon equip. El Girona no hem jugat mai... però veiem Gerard Darnés i veiem el Miquel, que també són ex-ACBs. Uh-huh. Els francesos juguen molt bé. Els diran una incògnita, però tots juguen. Al final, tot comença 0-0. I...
0: Sí, sí, tothom tindrà les seves oportunitats.
1: L'Espanyol sempre ha estat allà, també. Sí, sí. L'Espanyol va guanyar el segon torneig, crec. T'ho dic de memòria, eh? O el primer o el segon el va guanyar l'Espanyol. Vull dir, hi ha molt de nivell, encara que... siguin gent gran, hi ha molt de nivell, hi ha competitivitat, hi ha bon rotllo, perquè al final guanyes, perds, però tothom està content, i la piloteta guanya el que entra més.
0: Sí, sí, el que la fica dintre la cistelleta, eh?
1: És el truc.
0: I una miqueta pregunto pel paper dels veterans dels Sitges, del bàsquet Sitges.
1: Va, nosaltres a gaudir dels equips que juguem... i tenim uns que juguen, uns que no juguen, que estan més pendents del bar, de vendre...
0: Sí, clar, perquè aquí s'heu de multiplicar, com aquest que diu, no?
1: Sí, però teòricament ho tenim ben organitzat. Uh-huh. Tenim música també, tenim un disjockey, i vull dir que al final està tot ben planificat, som 10 jugadors, els altres estaran uns al bar, uns venent la panera i venent samarretes i pulseres que hem fet també per la Fundació, uns estarem a la pista, vull dir... Tot està...
0: Allò...
1: Que podia començar demà. Si
0: coordinat al 100%. Després sí. Hi ha els imprevistos i aquelles cosetes que surten, que però per això no només li passa a la gent del bàsquet, li passa a tothom, òbviament, però bé, en qualsevol cas, un dissabte per passar una bona estona gaudint del bon bàsquet amb aquesta lluita contra el Parkinson, sobretot que la gent tingui molt clar que aquest rerefons és un rerefons solidari, que són 4 edicions ja i que aquesta idea futura que tenen la gent dels veterans del bàsquet Sitges de poder fer un cap de setmana complert de bàsquet, doncs...
1: Sí, sí, que la gent, sobretot que la gent pugi al pavelló, que vingui, si no vol comprar números de panera, que vingui, que faci un refresc, unes patates...
0: Que facin gasto, eh?
1: Ja ho has dit tu.
0: Que facin gasto, eh? Com es diu
1: sí,
0: en aquests casos.
1: Que tot va per la fundació del Parkinson, repartim, vull dir, nosaltres... ens volquem amb totes les fundacions que fem i...
0: Entenc, Ton, gairebé per anar acabant, eh? Quan us poseu en contacte amb qualsevol de les fundacions, vull dir, amb els braços oberts, entenc.
1: Sí, vull dir, al final és La gent està contenta, et donen les gràcies. I no, gràcies a vosaltres per la feina que feu. Nosaltres és un granet de
0: sorra. Sí, és la nostra petita aportació perquè seguiu investigant.
1: Podem recaptar 1.000, 2.000, 3.000. L'any passat vam fer 3.500 euros.
0: Ben bons que són, sí.
1: Vull dir, al final, jo penso que tot granet de sorra suma. I des de nosaltres, que som un club...
0: Sí, des de la part més petiteta, diguem-ho així.
1: D'allà dalt, amb una pista de bàsquet, i fem el que puguem. I intentem ajudar a qui es pugui.
0: Per cert, heu mantingut actius, esportivament parlant, al llarg d'aquesta temporada. Doncs?
1: Sí.
0: Heu anat jugant alguns partidets.
1: Hem fet partits i tal. Bé.
0: Els entrenos, bé?
1: Sí. Sí, ara hem pujat. Sí. No s'ha fet mal ningú, és important i tot bé, tots a punt.
0: Perfecte. Anton Llop, gràcies per venir, per posar-nos una miqueta al dia d'aquesta quarta edició del Torneig de Veterans del Bàsquet, amb aquest rerefons solidari, com dèiem, amb la lluita contra el Parkinson. Que vagi molt bé, que en gaudiu i que escolta'm, que feu una bona recaptació, que és el que es tracta.
1: Moltes gràcies a vosaltres, gràcies a Ràdio Maricel, que cada any ens heu fet l'entrevista, i animem a tots els sitgetans i a tothom que vulgui pujar, vingui una estona al pavelló.
0: Sí.
1: Pel matí, per la tarda, allà estarem, rebrem amb braços oberts i hi ha bon bàsquet. Vull dir...
0: Clar, al final vull dir que...
1: Un dissabte rodó.
0: Bon bàsquet. Ton, gràcies, que vagi molt bé tot.
1: Gràcies a tu, Pitu.
2: A la platja, risc zero. A la piscina, risc zero. Al llac, risc zero. A les roques, risc zero. Al riu, risc zero. Aquest estiu, banya't en espais vigilats. No entris a l'aigua si no et trobes bé. Vigila sempre els infants. Sempre que puguis, banya't acompanyat. Aquest estiu et banyaràs segur. A l'aigua, risc zero. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.

0: Gairebé 11:45 dedicarem aquesta darrera mitja hora de programa a escoltar amb una miqueta més d'atenció part, no l'acte íntegre, però part de l'acte amb el qual ahir el grup d'estudis sitgetans va tancar el seu cinquantenari. Amb el desig, òbviament, de poder celebrar el 75è aniversari, el centenari, i també amb algunes propostes sobre la taula, sobretot de trobar noves fórmules per difondre el patrimoni, per difondre la cultura de Sitges, per difondre la història, però també perquè el grup d'estudis sitgetans sigui un lloc on poder desenvolupar debats a l'entorn de temes actuals, de temes que preocupin. Hem muntat una mica part de l'acte i, com els comentàvem, l'acte va servir per homenatjar els presidents que han estat i són del grup d'estudis sitgetans. Des de Ramon Planes, el president del grup d'estudis, va parlar en nom de la família la Patrícia Buckley, Jacint Piques, Ignasi Montaner, Lluís Jou, Isabel Coll, Maria Lluïsa Marçal, Vinyet Panyella, Núria Migó i el president actual, Jordi Milà. Per aquest ordre, escoltaran a Ignasi Montaner, a Lluís Jou, a Isabel Coll, a Vinyet Panyella, a Núria Migó i el president actual, Jordi Milà. I com els dèiem, aquesta aposta de futur per reconsiderar les formes de difondre la història, perquè el món ha canviat molt i, sobretot, les maneres de comunicar també han canviat molt. A veure si us agrada aquest recull de testimonis de diferents presidents del grup d'estudis sitgetans amb reflexions per part de cadascun d'ells. Comença Ignasi Montaner.
1: Bé, m'han dit que dir algunes paraules que voleu que us digui. Moltes gràcies, no solament per la placa aquesta, aquest dibuix de l'entrada del grup d'estudis, sinó també per tota la vostra presència. El que volia dir és que, encara que aquí traiem a la cara els presidents, que el grup d'estudis s'ha aguantat, ha millorat, ha continuat per molta més gent, tota la gent que ha format part de les juntes. Tenia un discurs més llarg, però com que ja he vist que és solament dir quatre paraules, ho resumeixo. Vull dir, què és això? No? Quan nosaltres vam començar l'any 1975, no teníem ni idea de quant temps duraria. Desitjàvem que fos molt llarg, però no ho sabíem perquè no podíem controlar, no teníem, sabíem les circumstàncies en què ens trobaríem. De fet, hem durat 50 anys. Ara venen 50 anys més i estem molt més segurs, estem contents, sabem que podem fer-ho i sabem que el grup d'estudis continuarà. Continuarà defensant que Sitges tingui un centre d'estudis, que Sitges figuri en el món de la cultura catalana. Això és el que esperem. Moltes gràcies a tots.
2: Lluís Jou va presidir el GES durant els anys en què l'entitat va assolir la seva majoria d'edat. En aquest període va rebre l'entitat el Premi Trinitat Catasús i es va produir un dels moments més importants de la seva història: la recepció de l'actual espai Pere Stanfli, la seu de l'entitat.
3: Jo sí que us llegiré dues paraules. Hi ha un escriptor austriac, avui dia molt de moda, Stefan Zweig, que té un llibre intitulat Moments estel·lars de la humanitat, en el que de manera aleatòria relata una dotzena de fets històrics més aviat anecdòtics, però que ben mirat doncs han estat decisius. La fundació del grup d'estudis, el setembre-novembre del 75, també va ser en certa manera un moment estel·lar. Estel·lar, en primer lloc, per la meva vida, cosa que no interessa gaire aquí, però que ha condicionat amistats, prioritats i activitats. És el grup d'estudis que em va donar l'oportunitat de fer amistat amb Ramon Planes o Joan Puigmestre, amb Josep Carbonell o amb Pepe Mates, amb en Jacint Piques o els que havien estat els meus professors a Can Colapi, l'Antoni Vigó i l'Ignasi Montaner. però va ser estel·lar també per la història de Sitges, perquè ha dotat la nostra vida d'una entitat associativa aglutinadora de gent diversa, d'edats i procedències que tenen en comú la voluntat de recuperar i conservar el nostre patrimoni, de fer recerca i divulgar la nostra història i literatura i de fomentar la catalanitat arrelant en aquesta terra de manera cohesionada. No és que el vessant recreatiu no ens interessi, no, és que la nostra prioritat és el que avui en diem el patrimoni. 50 anys són mig segle, un període de temps molt llarg, de fet, dues generacions, i el GES ha perdurat sense gaires canvis d'objectius. És una sort per Sitges i una sort per tots. És l'obra de l'esforç de tots els socis que avui personifiquem en els presidents, però que han fet la feina que calia, quan calia i han pogut. Tampoc no podem callar el suport impagable que ens va donar primer les bibliotecàries, acollint-nos a la biblioteca durant gairebé 20 anys, i després el matrimoni Stemfli, que ja en fa 30 que ens cediren l'espai on tenim la seu. No he de dir res més, només he de donar les gràcies a tots els socis, els presents i els absents, els vius i els que ens han deixat, per haver persistit il·lusionadament en allò que 50 anys enrere ja ens il·lusionava. Moltes gràcies.
2: Isabel Coll i Miravent. Isabel Coll va exercir la presidència entre el 1997 i el 2003. Durant el seu mandat es va impulsar especialment l'activitat expositiva i es va ampliar l'espai cultural Pere Stemfli amb la biblioteca, la secretaria i les terrasses. També va coincidir amb la celebració dels primers 25 anys del GES. Convidem ara doncs a Isabel a recollir el seu record i a dirigir-nos unes paraules. Un fort aplaudiment.
4: Jo no m'he preparat res, solament dir que per mi el grup d'estudis va ser una escola i un privilegi. Quan ens van acceptar en un grup de joves, que gent per tant, amb una personalitat tan grossa com en Carbonell Gené, com en Ramon Planes, i que et volguessin, que formis part amb ells d'un projecte, per això ja per tots nosaltres va ser un privilegi, no? O sigui, per mi el grup d'estudis ha estat aquest privilegi d'un primer moment de poder que ens volguessin en un grup per formar part d'un fet tan important com era aquest grup que ens portaven a fer quelcom per la cultura sitgetana. Dit això, i després que és la part de presidència, com a presidència també va ser un orgull de passar de veure aquests grans i pensar que tu la responsabilitat la tenies tu, i veritablement va ser un honor de ser presidenta del grup d'estudis i vam intentar fer-ho com millor que vaig poder saber, junt, com sempre han dit en Lluís i com han dit tants altres, acompanyat de tots els que tens al teu costat, perquè tu no ets ningú si no tens un bon entorn que t'acompanya. Doncs bé, jo solament tinc que donar gràcies al grup d'estudis sitgetans per haver format jo part d'ells, no ells part de mi. Moltes gràcies.
2: Ara és el torn de Vinyet Panyella Balcells. La seva presidència va ser del 2009 al 2013. Vinculada al GES des dels seus inicis, va presidir l'entitat fins al 2013, com hem dit. I durant el seu mandat, el grup d'estudis sitgetans va rebre el Premi Recercat de l'Institut Ramon Muntaner en reconeixement a la seva tasca de recerca i divulgació. Convidem a la Vinyet a recollir el seu record i a dirigir-nos unes paraules. Benvinguda.
5: Doncs, moltes gràcies per aquest recordatori que em trasllada 17 anys endarrere, quan em vaig fer càrrec de la presidència del grup d'estudis sitgetans per succeir la Marisa, bona i admirada amiga, amb qui vaig compartir l'afició a les lletres, a la literatura francesa i als escriptors sitgetans dels anys entre guerres de la generació del seu admirat pare, el periodista Salvador Marçal. La meva presidència doncs va ser per causes imprevistes, però no per això va deixar de ser intensa en emocions i circumstàncies. Vaig comptar amb una junta directiva que ara l'Àgata ens ha recordat, amb la qual vam fer equip i que em va atorgar tot el suport que les respectives circumstàncies els van permetre. A tots plegats els vull reiterar, ara i aquí, el meu sincer agraïment. El meu va ser un mandat de transició i va ser volgudament un mandat d'obertura i de col·laboració amb entitats i associacions de proximitat, com l'Institut d'Estudis Penedesencs o de Similitud, més enllà del tracte habitual i de la col·laboració amb les entitats i institucions sitgetanes que la nostra entitat va mantenir i incrementar des dels seus inicis. Vaig mantenir les activitats de caràcter literari que la Marisa havia potenciat i vaig continuar les de caràcter artístic que la Isabel Coll havia reforçat. L'acte de transició va venir determinat per l'adaptació dels estatuts a la nova llei d'associacions que va permetre la posada en marxa d'una junta consultiva el 2012 i també, entre moltes altres coses, vam viure dos moments de celebració. L'un, la concessió del Premi Recercat per part de l'Institut Ramon Muntaner, en reconeixement a la tasca que el grup d'estudis havia portat a terme fins aquell moment, i l'altre moment va ser el del 35è aniversari, en un acte que vam compartir amb els museus de Sitges, llavors dirigits per Antoni Sella, i la Fundació Folch i Torres, i que va consistir en la presentació del volum Últims Escrits de Joaquim Folch i Torres, que havia estat el primer director dels museus de Sitges, una presentació que va fer la professora Mercè Vidal. De fet, el quadern 16 anys més del grup d'estudis sitgetans de 2002 al 17, elaborat per la Marisa, per l'Helena Martínez Gai i per la Rosa Alsina, dona compte molt extensivament de les activitats de totes les etapes d'aquells anys. Pel que fa al meu mandat, les voldria destacar totes i cadascuna, però, posats a triar, em fa goig recordar la celebració de les jornades de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans en format d'homenatge al nostre consorci, el doctor Josep Roca Pons, i la jornada organitzada en col·laboració amb la Fundació Bosch i Cardellac de Sabadell, que va tenir com a tema l'urbanització de Terramar i la construcció de l'autòdrom de Sitges, amb visites in situ incloses. Un moment com aquest és de record i agraïment, i ho vull fer des d'una doble perspectiva. En primer lloc, a totes les persones que han format i formen part de la nostra entitat, a les persones, entitats i institucions que des de fora hi donen suport, tant de Sitges estant com d'arreu del país. En segon lloc, i des d'una perspectiva intergeneracional, vull recordar dues persones que ens van acompanyar des del primer moment i de per vida. L'un, l'historiador Josep Carbonell i Gené, mestre i mentor, l'home que va convertir el seu llarg exili interior en una constant i rigorosa pràctica de recerca i historiografia sitgetana. L'altre, Pere Stanfli, l'artista de fama internacional, que a Sitges era un més de tots nosaltres, un veí del carrer d'en Bosch, i que gràcies a la seva voluntat de conservar el patrimoni va adoptar el gest d'un espai cultural que és més que una llar i concau d'activitats. Encara avui, en darrer terme, de darrera hora, vull recordar una persona que a principis dels anys 80, uns principis també del país, va treballar a favor del reconeixement i l'articulació dels centres d'estudis de Catalunya i també del GES des del Servei d'Arxius de la Generalitat, com va ser en Josep Maria Sans i Travé, que avui, aquesta matinada, ens ha deixat. I acabo amb unes paraules de celebració. Llarga vida al grup d'estudis sitgetans i que per molts anys sigui lloc de trobada, de creació i transferència de coneixement i de socialització territorial i intergeneracional a favor de la història, la memòria, el patrimoni i la identitat.

0: Penúltima presidència. És el torn de la Núria Amigó Fornells, que va presidir del 2018 al 2024. Va assumir la presidència i amb ella es va iniciar aquesta etapa de renovació i actualització de l'entitat. Convidem a la Núria a recollir el seu record i, si vol compartir-nos unes paraules, benvinguda.
1: Bona tarda. Quan em vaig jubilar de la biblioteca Santiago Rusiñol, on treballava com a bibliotecària, l'Ignasi Montaner em va dir: per què no vens a la junta del grup d'estudis? I així va ser. Llavors vaig estar... Perdó. Quan l'Ignasi Maria Montaner es va jubilar, que va ser el 2018, jo el vaig succeir i vaig estar des del 2018 fins al 2024. I amb els companys de la Junta ens vam dedicar, tal com els nostres estatuts assenyalen, ens vam dedicar a fomentar i divulgar la història i tots els aspectes culturals del Sitges i del Garraf. Soc molt conscient que les satisfaccions i alegries que conservo han estat possibles gràcies a totes les persones que em van acompanyar a la Junta: l'Angie Jordà, el Xavi Jimeno, el Jordi Milà, l'Isidre Lázaro, la Beli Artigas, l'August Bové, l'Alba Gràcia, el Ricard Conesa i la Carme Montaner. Moltes gràcies i per molts anys, Jess.
0: I finalment arribem a l'actualitat. Actualment el president del GES, Jordi Milà, que ocupa el càrrec des de la primavera del 2024, amb ell continua el procés de renovació, obertura i projecció de futur de l'entitat. Convidem ara a en Xavier Jimeno per fer-li l'entrega al Jordi Milà, perquè com comprendreu no s'ho pot fer a ell mateix l'entrega, així que donem la benvinguda a algú especial per ell. Amb ell han format part de la Junta la Núria Amigó, el Xavier Jimeno, la Vinyet Panyella, l'Isidre Lázaro, l'August Bové, Isabel Artigas, Toni Sagrà i Alba Gràcia. I ara donem la paraula al Jordi. Benvingut.
2: Bueno, moltes gràcies. Ja veieu que els nervis es ploren per tot arreu aquesta tarda. Ara petit moment de discurset protocolari, però bueno, res, només abans de tot donar-vos les gràcies a tots per haver vingut, senyora alcaldessa, senyor regidor, director dels museus, amics i amigues, socis, sòcies, gent que heu volgut aquesta tarda compartir una estona d'aquesta tarda tan calorosa i tan activa culturalment que tenim a Sitges, i haver volgut passar una estoneta per aquí pel Saló d'Or, cosa que sempre és recomanable. Res, som aquí per tancar el seguit d'actes que, sota l'empara d'aquest 50è aniversari de la creació del GES, hem organitzat durant els darrers mesos. Actes que han anat o s'han succeït des de la decoració del Pati Blau pel Corpus de l'any passat, fins al llançament de mortalets per la Festa Major, l'edició d'un butlletí extraordinari o una exposició força interessant a la Biblioteca Santiago Rusiñol els passats mesos de setembre i octubre. A més dels actes habituals que organitzem al GES, que aquest any han tingut marcadament una ressonància lligada amb aquest 50è aniversari. Però més que això, havíem plantejat aquest acte d'avui com una mena de reunió, una mena d'allò que avui en diuen fer comunitat, fer la comunitat del GES. En realitat, el brugit del dia a dia, el brugit de l'actualitat i del tràfic que tenim tots plegats, no tenim gaires oportunitats de trobar-nos i de reunir-nos. I aquesta era una oportunitat que no podíem deixar passar de cap manera. Així doncs, amb aquesta trobada, amb aquest acte, donarem oficialment per tancat aquest cicle del 50è aniversari del GES, d'una manera més oficial, més protocolària. I Ens ha de servir, això sí, per d'alguna manera per reivindicar l'entitat que just ara, fa 50 anys, i havent prèviament reformat la seva voluntat de constituir-se, tramitava tot plegat els papers per poder-se oficialitzar. D'ençà d'aquells dies començava una mena d'aventura que en aquells moments segurament pocs imaginàveu que 50 anys després ens reuniríem ara i aquí algunes de les persones que en aquells dies es trobaren en aquella fundació per recordar-nos i honorar els presents i absents. Fer 50 anys no és poca cosa, poques entitats culturals en l'àmbit del voluntarisme ho aconsegueixen. Les traves són moltes i les dificultats encara més, però mirat fredament, el balanç de la tasca feta no pot ser més positiu. O com diu el díptic que teniu a la mà, i si no el teniu a la sortida el trobareu a la taula que hi ha fora, és una tasca que impressiona, aclapara i enorgulleix. Certament, haver apropat a la ciutadania aspectes i personatges de la nostra història local i alhora haver estimulat i auspiciat la recerca en aquest sentit no pot fer altra cosa que fer-nos sentir orgullosos. No és el moment de resseguir les fites aconseguides, que són moltes, però certament hem de fer valdre la tasca feta. Més de 300 de publicacions en les seves diferents col·leccions de llibres, quaderns i butlletins. Gairebé 500 actes entre conferències, presentacions, col·loquis, taules rodones, sovint amb preuades i valuoses aportacions de gent de fora. Una vuitantena gairebé d'exposicions, en això tenen molt a veure els nostres companys de la fotogràfica, que han aportat d'una manera planera i divulgativa aspectes tant d'artistes com de realitats poc conegudes amb la intenció de fer-los presents a la població. I no cal oblidar la convocatòria dels Premis Josep Carbonell i Jané, que amb 44 convocatòries el converteixen en un dels premis més longeus convocats per estudiants a tot el país. Però aquests dies, a més, repassant dades, m'he adonat d'una que encara que sigui silla m'agradaria remarcar, i és purament anecdòtica. L'any 85, el GES editava un recull d'articles i textos al Sitges Viscut del Jacint Piques. Aquella edició fou feta gràcies a les aportacions personals de més de 280 persones i entitats locals. Enrieu-vos del que és el crowdfunding i els verkamis. Estem parlant de primers dels 80. I dic això perquè crec que és un fet significatiu de quin ha estat i quin és el grau de relació entre el GES i Sitges. Una relació que des del primer dia ha estat d'acollida, d'estima i de reconeixement mutu. Una imbricació total, perquè com diu el mateix díctic que feia referència, el GES sortia de Sitges i era Sitges el que li donava sentit. Amb tot això, no sóc persona de recrear-me en el passat, penso que és el millor, encara està per venir, i prefereixo posar la mirada en un futur, que encara és per vindre. Un futur que personalment no entenc més si no passa per enfocar-se cap a nous públics, cap a nous formats i cap a noves temàtiques. En un món on les realitats canviants el transformen de manera extremadament ràpida, el GES ha d'esdevenir un punt de trobada social, on repensar i poder estar atent a tot, per seguir fidels, això sí, a la missió d'afavorir la recerca, el coneixement i la difusió de la història, la memòria i el patrimoni cultural de Sitges. Per tal que tot plegat ens permeti entendre el lloc on vivim i conseqüentment el món que ens envolta. La voluntat d'incorporar-nos a la vida cultural local en primera línia, així com l'arrelament del que normalment fem gala, cal acompanyar-lo d'aliances amb altres entitats amb les que compartim un espai comú, que no deixa de ser el de la reivindicació cultural des d'una posició volgudament local, allò que alguns anomenen cultura de quilòmetre zero. Però sobretot, i també, cal recolzar-se també en les institucions, cal que ens ajudin, que amplifiquin el ressò de les iniciatives, de les nostres iniciatives. I si pot ser amb més agilitat, millor. Els reptes a què ens podem afrontar són reptes que apareixen sols, no cal anar-los a buscar. Apareixen sense ni tan sols buscar-los. Em refereixo, per exemple, a la defensa del patrimoni local, a la cerca d'un nou model d'entendre els fets passats que ens trepitgen, a noves temàtiques que afloren a la llum i, com no, i si cal, a la revisió de fets i visions a través de la descoberta de noves aportacions, que configuren tot plegat un projecte enriquidor per la vila i entusiasta per la gent del GES, per nosaltres. De fet, de projectes ara mateix en tenim molts sobre la taula i molts variats, alguns molt ambiciosos, d'altres molt més senzills. Espero poder donar-vos notícies ben aviats. Ara avui no ho farem, per això. Però per tot això fan falta recursos i feina. Els recursos cada vegada ens costen més d'aconseguir i per això hem de fer una crida a totes aquelles persones i institucions que ens puguin donar un cop de mà. Així mateix, per la feina del dia a dia, també ens fa falta feina. Esteu convidats, si us ve de gust, donar-vos un cop de mà que segurament no mai rebutjarem. I finalment, i per cloure, capítol d'agraïments obligatori, en primer lloc a les autoritats que ens ajuden, ens col·laboren amb nosaltres i sempre ens tenen en el seu radar, per dir-ho d'alguna manera. A tots els expresidents, molts d'ells aquí presents, i amb ells els gairebé la setantena de persones que han format part de les juntes directives. És gràcies a ells, a la seva tasca voluntarista, i sovint amb més il·lusions que recursos, que el GES ha pogut dur a terme la seva tasca. També agrair formalment altres socis que hagin format o no hagin format part de les juntes directives, han treballat i força per l'entitat, i voldria posar alguns noms. Em refereixo, per exemple, a la Rosa Alsina, a l'Helena Martínez, al Ferran Martínez i a la recordada Àngels Jordà. Aquí enviem una salutació ben càlida. També m'agradaria donar les gràcies als membres, lògicament, als membres de la Junta actual, a Xavi, la Núria, la Vinyet, l'August, el Toni, l'Isidre i l'Alba, perquè són els que tots plegats hem aconseguit, entre cometes, el que hem aconseguit, que és poder dur a terme aquesta celebració aquesta tarda. I un agraïment també molt especial als membres de la secció fotogràfica que fan una tasca excepcional, reconeguda arreu del país i que amb el seu dinamisme donen vida a l'entitat durant tot l'any. I finalment, i per cloure, molt especialment i des del record, un agraïment molt sentit per en Pere i l'Anna Maria Stanfli, dos enamorats de Sitges que amb el seu llegat han envellit Sitges i que el GES, i de fet tot Sitges, mai podrà estar prou agraït. Moltes gràcies.
3: Jordi Milà, el president actual, li queden 2 anys de mandat a la presidència del grup d'estudis sitgetans. Assolia el mandat l'any 2024 i ja en aquell moment en Jordi Milà ens deia que el GES s'enfrontava als reptes d'aquesta societat canviant, d'aquesta societat que demana també rebre la informació d'una altra manera. I evidentment, en aquest camí s'ha d'anar perseverant. Recordant Ramon Planes, Jacint Piques, Ignasi Montaner, Lluís Jou, Isabel Coll, Maria Lluïsa Marçal, Vinyet Penyella, Núria Amigó i el propi Jordi Milà, que van rebre com a recordatori, bé, un recordatori ben bonic, perquè era la reproducció de la ceràmica, exactament, de la mateixa ceràmica que hi ha a la porta de la seu del grup d'estudis sitgetans. La ceràmica que diu grup d'estudis sitgetans, doncs cadascú se'n va endur una reproducció d'aquesta peça de ceràmica a casa seva. I així es van tancar els actes del cinquantenari del grup d'estudis sitgetans en aquest cap de setmana, en què, com els deien, també es van tancar els actes del Corpus 2026. Els jardins de l'Hospital, bé, de fet, ahir va ser una tarda, perquè, és clar, l'alcaldessa va anar d'acte en acte sense solució de continuïtat des de la desfilada de la Pride fins al Maricel i del Maricel fins als jardins de l'Hospital de Sant Joan per la cloenda del Corpus. Per tant, es tanca aquest Corpus del 2026 que té ara com a testimoni només l'exposició de les fotografies que varen participar en el concurs de fotografies de Corpus a Instagram, en aquest concurs que va propiciar la comissió de Corpus, i les fotografies es van inaugurar el passat divendres i estan penjades al Janios Bar. Per tant, en horari d'obertura del Janios podreu veure aquestes fotografies. I un cap de setmana en què també han estat protagonistes les patinadores sitgetanes, prop de 250 persones es van aplegar als Jardins del Retir en aquesta paella solidària que ha d'ajudar a les patinadores sitgetanes del artístic Skating Cunit a participar al campionat del món que se celebrarà a Paraguai. Veure si d'aquí també en surten unes quantes reflexions de

0: Són les 12. Els Estats Units i l'Iran fan un primer pas per acabar amb la guerra a l'Orient Mitjà. Divendres firmaran un acord per allargar l'alto al foc, reobrir l'estret d'Hormuz i posar els fonaments per la pau a la regió. El petroli se situa al preu més baix des del 4 de març. L'Iran subratlla, però, que l'acord amb els Estats Units passa per respectar l'alto al foc al Líban i per acabar amb el bloqueig d'Hormuz. Israel afirma que el seu exèrcit continuarà al sud del Líban i que sí que el tornarà a atacar Hezbollah. Molt alterat i desesperat, així es mostra Jonathan Andic en els àudios exclusius que ha emès al matí de Catalunya Ràdio i que recullen les primeres trucades al 112 després que el seu pare i fundador de Mango es precipités per un barranc a la muntanya de Montserrat. Per la defensa és l'evidència que desmunta la teoria de la premeditació. Preocupació pel risc d'incendis coincidint amb els preparatius de la revetlla de Sant Joan. El Departament d'Interior reforçarà el dispositiu i engega una campanya amb consells de prevenció per garantir una celebració més segura. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, destaca els moviments del govern en el conflicte a l'educació i reclama en unes declaracions al matí de Catalunya Ràdio que els sindicats de l'ensenyament no s'enroquin el curs. Acaba aquesta setmana, però no les protestes, que amenacen de reprendre amb el retorn a les aules. Setmana clau als tribunals per al govern de Pedro Sánchez. Aquesta tarda està citada la seva dona, Begoña Gómez, davant del jutge Peinado, que amenaça de conduir-la per la força si no hi va. I dimecres arribarà al plat fort amb la declaració de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional Espanyola. Una persona morta i una altra de ferida en l'incendi que s'ha declarat en un edifici de més de 7 pisos al centre de Viella, a la capital de l'Aran. Una vintena de dotacions dels bombers han treballat en un foc que ha obligat a reallotjar temporalment la majoria de veïns de l'immoble afectat. I les famílies del Col·legi Teresianes de Ganduxer a Barcelona es mobilitzen contra el projecte que vol convertir part de l'edifici dissenyat per Antoni Gaudí en un museu dedicat a l'arquitecte universal. Reclamen aturar-lo, obrir un diàleg i que es prioritzi l'ús pedagògic original.
1: Esports. Marc Cucurella firma com a nou jugador del Madrid per les 6 pròximes temporades. El lateral de l'Ella, de 27 anys, ha jugat les últimes 4 temporades amb el Chelsea anglès. Cucurella debuta avui amb la selecció espanyola de futbol al Mundial contra Cap Verd a les 6 de la tarda. També jugarà el també català Lamine Yamal, però no als 90 minuts. I el Barça d'handbol suma la 13a Champions després de superar el Fuchs alemany per 37-34 en l'últim partit com a blaugranes de Nielsen, Mem i Makuç.
0: I el temps, calor intensa avui i els pròxims dies. La tarda pot portar ruixats i tronades al Pirineu, sobretot també al Prepirineu. Alguna tempesta podria fregar el Montsec i també al nord de la Catalunya central. Com més a prop de la costa, els núvols seran menys importants.
2: 3CAT Info. Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: El meu veí s'ha comprat un detector de metalls i diu que aquest cap de setmana vol anar a buscar tresors pel bosc. Tu creus que es pot fer, això?
1: És clar que no. Això és espoli arqueològic. Amb aquests detectors poden destruir jaciments.
0: Ja m'ho semblava. I si troba alguna cosa?
1: Les restes arqueològiques no es poden agafar ni vendre. Així perdem informació històrica. Si veus algú que ho fa, cal avisar els agents rurals o els Mossos.
0: D'acord. Ara mateix li dic que per una aventura de cap de setmana no es carregui el patrimoni.
2: Un detector pot destruir segles d'història. Digues no a l'espoli arqueològic. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Despenjo l'interfono i veig dos Mossos. Diu la Marta, ha tingut un accident de cotxe. Jo, se'm va quedar mirant i em fa la Marta morta a l'accident de trànsit.
4: La paraula mort ens interpel·la a totes i a tots i és clara i és inequívoca.
3: I et fot una bufetada a la vida que dius, com? Jo no em surten les llàgrimes en aquell moment.
2: La Marta va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: amb Estel Baté.
1: Ja fa setmanes que sabíem que la defensa faria circular l'àudio de les trucades que Jonathan Andic va fer als serveis d'emergències aquell fatídic 14 de desembre del 2024, quan el seu pare, Isaac Andic, el fundador de Mango, va morir després de caure per un barranc a Montserrat.
2: Necesito ayuda.
3: ¿Este tipo de corrido?
2: Mi padre se ha caído. Estamos en Coibató. Creo que se ha caído por un barranco. Por favor, envíen a alguien, envíen una ambulancia, envíen a alguien, por favor.
1: Des de la detenció de Jonathan Andic, advocats de la defensa i de l'acusació lluiten pel relat sobre aquest cas, conscients que el judici, abans no arribi pròpiament als jutjats, ja l'està fent l'opinió pública. I prova d'això és que el cas Andic és present a multitud de converses entre amics, de feina, de bar, a tot arreu. Després dels missatges de WhatsApp que s'han filtrat d'aquests últims dies, en què Jonathan Andic deia textualment al seu pare «No m'estranya que arribessis a pensar que et volia matar», ara la defensa descarrega l'artilleria pesant amb aquests àudios que mostren la desesperació de Jonathan Andic. Confós i esgarrifat, demana ajuda per localitzar el seu pare. Segons l'agència de detectius Método 3, que treballa per la defensa, aquesta actitud que sentim en Jonathan té durant de les seves trucades és incompatible amb haver premeditat la caiguda. I el cert és que, després de sentir-lo, és pràcticament impossible que no ens preguntem. I sí que va ser un accident. I si realment en Jonathan no hi va tenir res a veure i a sobre de perdre el seu pare en aquestes circumstàncies tan tràgiques, ha de passar el tràngol de ser acusat del seu assassinat? Qui li repararia tot aquest dolor en cas que es demostrés que és innocent? La resposta és ni res ni ningú.
0: Catalunya al dia.
1: Avui és dilluns, és 15 de juny, i també hem de parlar d'incendis. Quim Balaguer, bon dia.
4: Bon dia, Estel.
1: Per partida doble, a més, d'una banda perquè un home ha mort, un altre ha quedat ferit en l'incendi d'un edifici de pisos al centre de Viella.
4: De l'altra, perquè després dels 4 incendis simultanis d'aquest cap de setmana a Catalunya, bombers, el 112 i Protecció Civil adverteixen del perill de fer un mal ús dels petards per la revetlla de Sant Joan, que serà la setmana que ve.
1: També recollirem l'alerta que han llançat restaurants de luxe com el Celler de Can Roca i el Disfrutar. Hi ha webs que es fan passar per ells i estafen els clients cobrant-los per avançat.
4: Que els han arribat a cobrar entre 100 i 300 euros per persona. Ja ho han denunciat els Mossos perquè, per exemple, en el cas del Disfrutar, han detectat una desena de casos els últims mesos.
5: 8 o 9 les han trobat. Inclús recordo que fa uns 4 mesos, en qüestió d'una setmana, en van aparèixer 4.
1: I us parlarem també de les gomes de cabell, de les polseres i els clauers que comercialitza una empresa d'Altafulla. I direu, i què? Quina particularitat tenen? Doncs que porten un dispositiu que pot enviar una alerta en cas de perill de qui les porta.
6: Lleida ha sigut el primer que ho ha implementat i estem en converses ja a punt d'acabar amb 15 ajuntaments.
4: I ja es va distribuir durant la Festa Major de Lleida i durant l'aplec del Cargol.
1: I avui tornarem a parlar del ramat públic de Vilamòs a la Vall d'Aran. Ja us l'havíem presentat aquí al Catalunya al dia. Ens hi referirem perquè aquestes ovelles i cabres ara també tenen una altra missió, que és la de netejar el sotabosc de les línies elèctriques d'Endesa.
4: I contribuir així a prevenir incendis.
7: El fet de que puguin passar sota el bosc i fer aquest manteniment que no es fa amb una prioritat de 3 anys, doncs, evidentment ens beneficia a tots.
1: I avui també rememorarem els 30 anys, 30 ja, de quan un Prat d'Escalarri reunia grans noms de l'escena musical internacional, des de David Bowie a Bob Dylan, a Sinéad O'Connor o a grups com Rage Against the Machine, Simple Minds o Portishead.
4: Recordarem que va suposar per a aquest poblet del Pallars Sobirà, que en aquell moment, l'any 96, tenia 20 habitants. El nostre corresponsal ha parlat amb comerciants de la zona, joves que venien de lluny per seguir aquest festival i veïns que van veure alterada la seva rutina per l'arribada de les estrelles del rock.
8: I un dia Josep va anar a repartir i em diu: una tia guarra me ha vomitado en los pies. I era la Patti Smith. Venien en helicòptero i després s'hospedaven a la Vall d'Aran.
1: Mirem cap a les carreteres. Tenim cap incidència important que faci la guitza a aquesta hora? Equip viari, Clàudia Serra.
9: Doncs mira, Estel, si et sembla, comencem parlant del transport públic, perquè acabem de saber que l'R4 de Rodalies, la circulació està interrompuda entre Cerdanyola del Vallès i Sabadell Sud a petició dels bombers per un incendi proper a la zona de Vies. Pel que fa a les carreteres, més tranquil·litat, trànsit fluid, tret de més densitat en punts habituals a les rondes de Barcelona.
1: I pel que fa al temps, Francesc Maurí, la calor ja es fa notar, eh?
10: Sí, es va notar molt. Bon dia. S'ha notat el cap de setmana i es continuarà notant com a mínim els 10 dies que vindran. Per tant, doncs, calor a dojo. No estem parlant d'uns valors excepcionals, però si tenim en compte la continuïtat de la calor, serà

0: A una setmana dura, perquè el que tenim avui ho tindrem els propers dies. Fins i tot apuntaria a una miqueta més altes, ben bé 3 o 4 graus, fins i tot entre diumenge i dilluns. I tot això aquesta tarda amb moviment al Pirineu i Prepirineu, amb ruixats i alguna tempesta, més probables al Prepirineu, i que no descartem que esquitxin potser esporàdicament al Montsec o al nord de la Catalunya central.
1: També tindrem esforç, com sempre, quan faltin 6 minuts per les dues del migdia. I què explicarem avui, Montse Raya?
2: Avui un nom propi, Marc Cucurella, que fitxa pel Madrid per 6 temporades. El lateral d'Alella, al Maresme, és un dels 9 catalans que avui seran amb la selecció espanyola de futbol, que debuta al Mundial contra Cap Verd a les 6 de la tarda. El Vilassana d'hoquei patins aconsegueix el primer títol de Lliga de la seva història. Les del Pla d'Urgell van guanyar ahir a la pista del Fraga 1-3 en el segon partit de la final. La tarragonina Paola Ramos acaba cinquena al circuit de Misano a la quarta cursa del Mundial de Motociclisme Femení. Ramos segueix tercera a la general. I també a Misano, Albert Arenas guanya una de les dues curses aquest cap de setmana al Mundial de Superesport 600. Continua liderant la classificació amb 56 punts més que el segon.
1: Doncs tot això, el Catalunya al dia és un programa que fem les quatre delegacions de Catalunya Ràdio amb Quim Balaguer a la Sots Edició, Aurora Guindo a la producció, Dani Jiménez al control tècnic i Víctor Lorenz al control central. És la 1:06. Comencem.
3: Catalunya al dia.
1: Catalunya Ràdio ha tingut accés en exclusiva als àudios de les converses que Jonathan Andic va tenir amb els serveis d'emergències després que el seu pare, el fundador de Mango, Isaac Andic, caigués per un barranc a Montserrat mentre tots dos estaven d'excursió. A Jonathan Andic se l'investiga perquè la jutge considera que hi ha indicis que l'assenyalen com a culpable de la mort del seu pare. Sara Cañete, bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: I això que dèiem, el matí de Catalunya Ràdio ha tingut accés a aquests enregistraments.
4: Sí, el que ara s'enterem és una de les proves clau que la defensa aportarà a la causa.
5: Tens de treure-hi?
6: Hola. Necessito ayuda, necessito ayuda.
5: ¿Qué equipo ha corrido?
6: Mi padre se ha caído. Estamos en Coibató. Se ha caído.
5: ¿Se ha caído? ¿Se ha tropezado o está por otro objeto?
6: Creo que se ha caído por un barranco. Por favor, envíen a alguien, envíen una ambulancia, envíen a alguien, por favor.
1: Aquesta és un fragment d'una de les trucades. En total en fa tres. A la tercera, Jonathan Andic es troba dalt del barranc per on s'havia precipitat el seu pare.
4: Sí, en aquells moments el truca l'equip del Servei d'Emergències Mèdiques, el SEM, que es dirigeix cap al lloc dels fets. I aquí és on comença, dona la seva versió del que ha passat, una conversa on cada vegada es mostra més alterat per la situació.
6: Sí.
7: Hola, bones. Truco del SEM. Estem marit de camí. Soc l'Anna, l'infermera. Com te dius?
6: Jonathan.
7: Jonathan, què ha passat?
6: Que no passa, que ha caigut.
7: Vale, ara venim a ajudar-lo.
6: Ja, però és que no el veig. No me responde.
7: Vale.
6: Que ha caigut por el barranco. Sí, el problema és que no sé on està.
1: I això el que fa la defensa és dir que aquests àudios de Jonathan Andic amb les trucades que va fer als serveis d'emergències després de la caiguda del seu pare a Collbató mostren, justament, doncs, com sentim bé, la desesperació d'un fill.
4: I, per tant, desmuntarien la teoria de la premeditació. Francisco Marco és director de Mètode 3, pèrit contractat per la defensa, i ho ha explicat en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
8: Simplemente demuestra la desesperación de un hijo porque acaba de perder a su padre y del que le acusan en estos momentos de haberlo matado, ¿no? Y no solamente le acusan de haberlo matado, sino de haberlo asesinado, porque aunque estén hablando de homicidio, al final lo que están hablando es una premeditación.
4: Però els Mossos diuen que Jonathan Andic va donar diverses versions en la seva conversa amb els serveis d'emergència i en la declaració davant la policia.
1: Gràcies, Sara, bon dia.
4: Bon dia.
1: 5:30, haurem arribat a 1:15. Deixem enrere un cap de setmana en què hem tingut 4 incendis simultanis a Catalunya. Bombers, el 112 i Protecció Civil adverteixen del perill de l'ús de material pirotècnic la pròxima revetlla de Sant Joan. El Departament d'Interior reforçarà els efectius de bombers i també la plantilla del 112 als dos centres de control que té. En paral·lel, engega també la campanya No petis la revetlla, amb consells de prevenció per tenir una festa més segura. Miquel Jarque, bon dia.
9: Hola, Estel, bon dia.
1: Perquè amb quina previsió treballen els bombers de la Generalitat?
9: Doncs més feina, un increment de serveis per la revetlla de Sant Joan, sobretot per incendis urbans i de vegetació. L'any passat el 112 va rebre 1.300 avisos durant aquesta revetlla relacionats amb la manipulació de petards i incidents relacionats amb fogueres o petits incendis. És per això que la consellera Núria Parlon ha recordat que hi ha molta vegetació al bosc i que el risc pels incendis els preocupa.
10: Malgrat que ha plogut, doncs tenim més combustible fruit d'aquesta vegetació que crema ràpid. També és veritat que durant aquest cap de setmana ja heu vist que hem tingut els primers incendis, no greus perquè no hi ha hagut víctimes, però sí que ens fan estar alerta, no? Preveiem doncs una campanya similar a la que vam tenir l'any passat i, per tant, doncs tota prevenció en la celebració festiva amb l'ús de pirotècnia, que és el que comporta una festa com la de Sant Joan, és poca.
9: I davant d'aquest escenari, Bombers es reforça amb un 50% més d'efectius.
1: Això és una de les potes de Sant Joan. L'altra és la mobilitat, tot i que aquest any, el dia de festa, diguéssim, sí, el 24, cau en dimecres, per tant, la revetlla dimarts no és un pont molt suculent per molta gent, allò que puguis fer un dia.
9: És una incògnita.
1: Però sí, no se sap mai, hi ha hagut anys de grans xous a les carreteres.
9: I a l'hora de planificar-ho, també, perquè, clar, ens haurien de remuntar a èpoques en què no s'havien aixecat les barreres de les autopistes,
1: clar,
9: per trobar un Sant Joan que caigués tant al mig de la setmana.
1: Clar,
9: per tant, el que faran...
1: És una...
9: Sí, i l'estratègia és posar tota la carn a la graella i aplicar totes les mesures addicionals per intentar facilitar. Aquí el que es preveu és que hi hagi molta mobilitat entre el 19 i el 21, que és el cap de setmana previ. Es preveu que surtin 610.000 vehicles de l'àrea de Barcelona amb un retorn de 290.000. I el 23 de juny, és a dir, el dia de la revetlla, doncs la previsió és que surtin 490.000 vehicles i en tornin el 24, l'endemà.
1: Són xifres d'operació sortida, molt, de veritat, eh?
9: Molt fortes, sí, 240.000. Per tant, vaja, hi haurà complicació.
1: Molt bé, doncs gràcies, Miquel, bon dia.
9: Bon dia.
1: I un home mort i un altre ha quedat ferit a l'incendi d'un edifici de pisos al centre de Viella. Els veïns d'un edifici de 9 pisos han hagut de ser desallotjats i l'Ajuntament ha decretat un dia de dol oficial. Anem cap a Viella. Sofia Cabanes.
11: Bon dia, Estel. El foc ha calcinat del tot 6 dels pisos de l'edifici i 3 més han quedat afectats per l'aigua de l'extinció. També ha tingut danys la teulada d'un hotel proper. L'home mort ha estat localitzat en un dels pisos calcinats. Els pompiers situen l'origen del foc en la part alta de l'edifici, però seran els Mossos els que investigaran els fets. L'home ferit ha estat rescatat amb un camió autoescala de la teulada de l'edifici i traslladat a l'Hospital d'Aran, d'on ja ha estat donat d'alta. Ara l'Ajuntament i Serveis Socials treballen per reallotjar tots els veïns afectats. El consistori també ha decretat un dia de dol oficial i per demà, a les 12, ha convocat un minut de silenci.
1: Un minut i mig, haurem arribat a un quart de dues del migdia. Anem a sentir ara el conseller Samper, perquè s'està firmant a aquesta hora el Pacte Nacional per la Indústria.
12: Estudis universitaris de caire industrial, potenciar la transició energètica, potenciar les exportacions tecnològiques, incrementar les nostres exportacions des de la perspectiva tecnològica i, en definitiva, aconseguint tot això, aconseguir també potenciar una millor qualitat de l'ocupació.
1: És el Pacte Nacional per la Indústria, s'està presentant ara perquè es firma aquest migdia. És un pla que preveu injectar 5.000 milions d'euros fins al 2030 per transformar el teixit industrial de Catalunya, fer-lo més sostenible i resilient davant les tensions geopolítiques com ara ens trobem amb l'Orient Mitjà. El president de la Generalitat, Salvador Illa, encapçala aquest acte, que, com sentim també, té la presència del conseller Miquel Samper i la dels sindicats UGT i Comissions Comissions Obreres i les patronals PIMEC i Foment del Treball. Anem allà en directe i connectem perquè seguim tu i a la Mireia Sala. Mireia, bon dia.
13: Bon dia, Estel. Doncs poca cosa més a afegir. Fa pocs minuts que ha començat aquest acte en què està intervenint, com sentíeu, el conseller d'Empresa, Miquel Samper. És un full de ruta, com deies, per transformar el model industrial de Catalunya a través de 19 mesures. Aquest pacte pretén establir les bases per a la competitivitat i incorporar les últimes tendències en política industrial amb l'objectiu de fer una reindustrialització verda i digital. El signarà d'aquí uns minuts el president de la Generalitat, Salvador Illa, i els líders de les patronals i dels sindicats.
1: Entesos, doncs, gràcies, Mireia Sala. Bon dia.
13: Bon dia.
1: Restaurants reconeguts internacionalment com el Celler de Can Roca i el Disfrutar alerten contra webs que els suplanten la identitat i que estafen els clients cobrant-los per avançat. Això ho han denunciat ja els Mossos d'Esquadra. Girona, Núria Peraire, amb què s'han trobat exactament?
14: Hola, bon dia. Doncs mira, el Celler de Can Roca alerta les xarxes socials contra una web falsa que diu ofereix reserves demanant una transferència bancària i demanen als clients que no donin cap dada ni facin cap pagament. I el restaurant Disfrutar de Barcelona ja n'ha denunciat gairebé una desena. Els estafadors poden arribar a cobrar entre 100 i 300 euros per persona. El xef del Disfrutar, Eduard Xatruc, explica com hi fan front.
15: Fem denúncies tant a l'empresa que registra el domini fals com a l'empresa de hosting que ubica aquestes webs, no? I com que són webs fraudulentes, doncs es veuen obligats a retirar-les i com a màxim en un dia i mig, doncs aquestes webs ja retiren.
14: Les víctimes se n'adonen un cop els cobren els diners per avançat perquè ho troben sospitós. Els restaurants recorden que no cobren per avançat.
1: La Federació d'Hostaleria de les Comarques de Girona diu que cada cop que això no és un cas aïllat, sinó que cada cop es troben amb més ciberdelictes.
14: Sí, la seva portaveu, Marina Figueres, ens explica que negocis com hotels s'han trobat amb estafadors que es fan passar per la plataforma de reserves de Booking i els reclamen dades bancàries. Un exemple dels diferents ciberatacs que pateixen.
16: Cada vegada és un frau més corrent que ens trobem als empresaris, tant d'hostaleria i d'altres sectors.
14: Per evitar estafes, la federació treballa conjuntament amb els Mossos, que els fan arribar recomanacions com desconfiar quan els reclamin un pagament amb urgència.
1: I en marxa des de 9:45 del matí la declaració al Tribunal Suprem de l'exalcalde d'Altafulla i diputat al Congrés d'En Comú Podem, Félix Alonso. Se l'investiga per un cas de prevaricació administrativa quan era al capdavant d'aquest consistori del Tarragonès. Això era entre el 2011 i el 2019. A Madrid, seguint-ho, hi tenim la Tània Tàpia. Tània, bon dia.
17: Què tal? Bon dia. Sí, la vista encara dura està ja, però a punt d'acabar, ens diuen. El diputat ha declarat durant 40 minuts, ha respost totes les parts, un cas que va arrencar els jutjats al Vendrell, però que ha acabat escalant aquí al Suprem perquè Alonso és diputat al Congrés. Se l'investiga per suposadament haver fragmentat diversos contractes perquè fossin menors i així poder-los adjudicar, diu el jutge, de manera directa i arbitrària. Segons el jutge, ho va fer de manera conscient per evitar els requisits de publicitat i transparència, uns contractes que es van allargar durant més d'un any. Ho va fer amb el despatx de l'exconseller Joan Ignasi Elena i l'exlíder d'Iniciativa Joan Herrera. Els dos, de fet, estan investigats al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya com a col·laboradors necessaris. I després, amb el despatx de l'exconseller també d'Iniciativa, Salvador Milà. Tots tres han declarat com a testimonis entre la dotzena que ha citat avui el jutge. Fons de la defensa apunten que no va existir un interès polític, sinó que es va pensar en criteris d'especialització i confiança, diuen, per contractar uns serveis en un moment de molta pressió urbanística i turística del municipi i donat que els serveis municipals no podien assumir aquella feina.
1: Entesos, doncs, gràcies, Tania Tàpia, des de Madrid. Bon dia.
17: Bon dia.
1: La 1:18, en marxa l'audiència de Lleida, mentrestant el judici amb jurat popular, en aquest cas, per la mort d'un home que va ser apunyalat en un bar de Mollerussa durant una baralla entre dos clans familiars enfrontats. Això va passar a finals del 2022. Els principals acusats són un pare i un fill, per qui la fiscalia demana 36 anys de presó. Des de Lleida, Estela Busoms, de moment han declarat Mossos que van investigar el cas. I què han dit?
18: Hola, bon dia. Doncs han explicat com van identificar els dos suposats autors de les ganivetades mortals, pare i fill, gràcies a testimonis i a les imatges que va gravar la càmera del bar. Va morir un home de 35 anys i dos germans seus van quedar ferits també per punyalades. Hi va haver agressions per les dues parts, però segons el cap de la investigació, només un dels clans portava navalles i ganivets.
19: Pero lo que veíamos evidentemente es que había un desequilibrio de fuerzas en el sentido de que había armas muy mortíferas allí, que eran navajas y algún cuchillo.
18: En total, hi ha 6 acusats amb diferents graus de participació en els fets i seran els últims a declarar. Està previst que el judici s'allargui fins dijous, quan el jurat, format per 5 homes i 6 dones, es tancarà a deliberar. L'audiència de Lleida està protegida per un ampli desplegament policial.
3: Catalunya al dia.
14: L'Hospital Vall d'Hebron liderarà un estudi europeu per provar un nou fàrmac contra el càncer infantil que podria ser més eficaç i menys tòxic que els tractaments actuals. L'estudi inclourà una 50 d'infants i adolescents i analitzarà la seguretat, l'eficàcia i l'impacte que té en la seva qualitat de vida. Mònica Mas, bon dia.
20: Bon dia. I és que la recerca i la investigació en oncologia pediàtrica és encara insuficient, segons reivindiquen des de fa molt de temps els especialistes en càncer infantil. Els tractaments específics per infants són pocs i es fan servir fàrmacs pensats per adults i això els provoca, com deies, molts efectes secundaris. L'assaig amb el nou fàrmac, previst per l'any vinent, s'adreçarà a infants i adolescents amb neuroblastoma i altres tumors sòlids agressius que han recaigut o que no responen a tractaments disponibles. Segons Miquel Segura, el grup del grup de càncer i malalties hematològiques infantils de Vall d'Hebron i coordinador d'aquest projecte, aquest nou tractament actua de manera selectiva sobre les cèl·lules tumorals.
21: En lloc de danyar directament a l'ADN de les cèl·lules, activa mecanismes intents d'estrès dins de la cèl·lula tumoral que poden portar-la a la seva mort. Això fa pensar que podria tenir un perfil de seguretat molt més favorable, amb pocs efectes secundaris i que, si apareixen, no serien permanents.
20: El fàrmac l'ha desenvolupat una farmacèutica catalana i l'assaig compta amb el finançament de 8 milions i mig d'euros de la Unió Europea.

0: I ara tornem cap a la Vall d'Aran, però no a Viella, sinó al municipi de Vilamòs. Aquest és el ramat públic d'ovelles i cabres o biuec. Ara treballarà també en la neteja del sotabosc de les línies elèctriques que hi ha en aquest poble. Sofia Cabanes, bon dia de nou. Endesa les ha contractat per fer-ho, podríem dir.
1: Hola, Estel. Doncs d'alguna manera sí, perquè la companyia elèctrica s'ha incorporat a este projecte pilot per ampliar tots els treballs de neteja i prevenció d'incendis que ja realitza en les seues línies. José Moreno és el responsable de la xarxa de distribució d'Endesa a la demarcació de Lleida.
2: El fet de que puguin passar sota el bosc i fer aquest manteniment que no es fa amb una prioritat de 3 anys, doncs, evidentment ens beneficia a tots.
1: I per al municipi tots són beneficis. Oriol Sala és l'alcalde de Vilamòs.
3: És justament per a part baixa de Vilamòs, avui amb aquestes línies elèctriques que dan accés o que dan aquesta cobertura als vegis de Vilamòs, i també aprofitar el propi ramat en poder peixer de just d'aquestes línies.
1: Obiwek, que va néixer de la iniciativa pública, ara s'està convertint en un element imprescindible de la gestió del paisatge en els entorns del poble, com destaca Antoni Dalmau, investigador de l'IRTA.
4: Si volem mantenir el Pirineu que tenim ara, necessitem ramats, i el de Vilamòs és un pilot per veure com ho podem fer per anar-ho replicant.
1: De fet, Endesa ja planteja replicar el model en altres llocs per netejar línies de difícil accés.
0: Mentrestant, al Delta de l'Ebre ja han començat els tractaments contra les larves de mosquit als arrossars. Es fan en unes 2.000 hectàrees situades al voltant dels nuclis habitats. Tortosa, Jordi Barranca, bon dia.
5: Hola, Estel, bon dia.
0: Perquè és un dels maldecaps que tenen els habitants del Delta, oi?
5: Sí, sens dubte, i la situació s'agreuja si tenim en compte que parlem d'una zona també molt turística. Per fer-hi front, el Consorci de Polítiques Ambientals d'aquí de les Terres de l'Ebre ja ha començat a actuar per evitar la proliferació de les larves. Sentim Rubén Viernes, vicepresident del COPATE.
6: Aquesta campanya seguís fent els arrossars que hi ha més propers als nuclis urbans de les poblacions del Delta de l'Ebre. Aproximadament farem, com sempre, unes 2.000 hectàrees d'arrossars, i aquesta campanya ve finançada per la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Tarragona i els ajuntaments del Delta. I sobretot seguim treballant per evitar les molèsties dels veïns, però sobretot per minimitzar l'efecte dels mosquits a la població.
5: El producte només afecta les larves i, per tant, no té cap impacte en la flora i la fauna de la zona. Els treballs han començat a l'Hemidelta Esquerra, és a dir, amb punts de l'Ampolla, Camarles, l'Aldea, Deltebre i Riumar, és a dir, a la comarca del Baix Ebre. Un cop enllestits, les feines es concentren a l'Hemidelta Dret, en punts d'Amposta, Eucaliptus, Poblenou del Delta, Sant Jaume d'Enveja, Els Mundells i la Ràpita, tot plegat és a la comarca del Montsià. El tractament, a més, s'aplica durant els matins, sempre, això sí, que les condicions meteorològiques ho permetin.
0: Cinc minuts i dos quarts de dues, una empresa d'Altafulla, al Tarragonès, comercialitza una goma per als cabells que aporta un dispositiu que pot enviar una alerta en cas de perill. És un aparell pensat originalment per dones que ha despertat l'interès d'una quinzena d'ajuntaments que estan disposats a distribuir-lo. Tarragona, Clara Chavarría Domingo, com funciona aquest aparell?
7: Hola, bon dia. Doncs es tracta d'un lligacues, és a dir, una goma de cabell, que si l'acostes al telèfon mòbil envia una alerta o un contacte que s'hagi configurat prèviament en cas de perill. És un sistema que pot enviar un SOS amb ubicació en temps real en menys de 10 segons sense necessitat d'un app ni registre. D'aquesta manera es garanteix una resposta immediata, discreta i 100% privada a l'usuària que quedi exposada a una situació d'inseguretat. Tot i així, el missatge que envia el dispositiu no pot contactar amb el telèfon d'emergències 112. La proposta l'ha dissenyat l'empresa altafullenca Niu, dedicada al disseny i la il·lustració, amb dues línies de producció destinades als ajuntaments. Una d'aquestes és la vinculada als punts Lila. Noemi Ferret és responsable de l'empresa.
8: Ja dic, a mitjans de febrer, quan ho vam llançar al mercat, vam fer difusió sobretot això entre els ajuntaments propers, Altafulla, dins, òbviament, perquè estem aquí, i d'altres ajuntaments clients i ajuntaments nous, i això a Lleida ha sigut el primer que ho he implementat, i estem en converses ja a punt d'acabar amb 15 ajuntaments.
7: Aquest nou dispositiu de Lliga Cues ha atret l'atenció d'una quinzena d'ajuntaments, com ara la Paeria, que va distribuir-ne durant la Festa Major de la ciutat i l'Aplec del Cargol. A més d'un Lliga Cues, aquest dispositiu també es presenta en formats com ara una pulsera, un clauer o una xapa.
0: Gràcies, Clara. I altres eines tecnològiques serveixen, per exemple, per controlar el mercat de l'habitatge. És el cas de Sitges, que ja pot saber exactament quines irregularitats hi ha en aquest mercat i de manera actualitzada. Gràcies a una eina basada en la intel·ligència artificial serà possible detectar els pisos que estan per sobre del topall de preus o bé els que no tenen llicència per ser un habitatge d'ús turístic. Corresponsal al Garraf, Montse Gené Riba, bon dia.
9: Hola, bon dia, Estel.
0: I com funciona aquesta eina?
9: Mira, és una plataforma creada per una empresa catalana que obté dades de moltes fonts diferents, les creua i treu conclusions sobre els usos que se'n fa dels habitatges de Sitges i els preus que tenen. També permet saber quins pisos buits hi ha a Sitges. Una dada útil és saber si hi ha preus de lloguer que estan per sobre dels topalls marcats per llei. En un municipi en què els preus estan disparadíssims i molts joves del poble han de marxar, l'alcaldessa Aurora Carbonell ho veu molt útil.
10: No és cap afany de recaptació ni cap afany ara d'anar a fiscalitzar a ningú, però sí que és, sobretot, tenir un mapa de què tenim a Sitges, en l'àmbit de l'habitatge. Estem fent esforços grans per fer ajudes, per pagar habitatge. No pot ser que estiguem donant ajudes per pagar habitatge i, per l'altra banda, no tenir clarament què és el que estem ajudant o el que no estem ajudant.
9: I no només són els topalls, com explica la regidora d'habitatge Carme Gasulla.
11: Sovint s'anuncien preus que a més van acompanyats d'altres irregularitats, no? Com fer pagar amb els llogaters les despeses de gestió immobiliària o la de formalització de contracte. La manca d'informació sobre qui lloga és un gran tenidor.
9: Els desenvolupadors d'aquesta eina són Immopúblic. Actualment, Immopúblic ja està treballant per ciutats i poblacions com Barcelona, Badalona, Llinars del Vallès o el govern basc.

0: Hi ha acord entre Barcelona en Comú, Esquerra Republicana i el PSC a l'Ajuntament de Barcelona per incrementar la taxa als creueristes des dels 8 euros, que és el que paguen actualment, fins als 24, que seria el màxim topall.
1: Ho ha anunciat en roda de premsa la número 2 dels comuns a l'Ajuntament, Carol Recio, que ha avançat que demà el seu grup registrarà una esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos que actualment està en tràmit al Parlament.
2: Passar del recàrrec dels 8 euros actuals fins a poder arribar a 24 euros com a màxim. I, de fet, avui puc dir ja que tenim el compromís d'Esquerra i del PSC per a pujar la taxa. Els tres partits d'Esquerra sumem majories tant a l'Ajuntament de Barcelona com al Parlament de Catalunya. Si tenim aquest acord a l'Ajuntament, serà possible també al Parlament de Catalunya.
1: Si no hi ha contratemps, la llei de pressupostos s'aprovarà a principis de juliol.
0: I la Cambra de Comerç de Barcelona considera que el turisme reforça la competitivitat de tots els sectors econòmics. També fa que l'aeroport del Prat sigui el tercer d'Europa en oferta de seients, però creu que s'han d'aconseguir més vols intercontinentals. I això per què, Joan Garcia?
3: Perquè, tot i tenir ara mateix 59 rutes de llarg radi, la meitat de passatgers intercontinentals que té el Prat encara han de viatjar fent alguna escala. Per això la cambra reclama captar més connexions directes, sobretot amb Àsia, i millorar les freqüències de les rutes actuals. En relació amb el debat sobre els efectes del turisme a la ciutat, el president de la cambra, Josep Santacreu, fa aquesta consideració.
4: Si no tinguéssim turisme, tots els atletes, molts altres sectors patirien, i patirien molt. Tot l'àmbit del coneixement, segur. Exportacions d'alt valor, també.
3: La cambra ha fet un estudi que presenta el turisme com a motor principal de la connectivitat aèria de Barcelona. La meitat de passatgers que passen pel Prat ho fa per turisme i una quarta part per negocis. I ajuda l'oferta cultural, les fires i el turisme de creuers. L'estudi subratlla el mèrit de la posició que té l'aeroport de Barcelona als rànquings, tot i no tenir cap aerolínia de bandera que el faci servir de centre de connexions.
0: I compromís per ampliar la seu del Baix Penedès de la Universitat Rovira i Virgili. Avui s'hi pot estudiar infermeria i educació infantil en unes instal·lacions reduïdes que hi ha a Coma-ruga. Corresponsal al Baix Penedès, Montse Gené Ribà, i se sap què hi volen fer?
5: Hola, Estel, bon dia. Mira, de moment l'Ajuntament i la Universitat han signat un compromís per començar a redactar l'avantprojecte i anar definint el futur edifici pel qual s'haurà de buscar finançament. Es vol superar l'etapa actual on les classes estan en un edifici de dos pisos, que és un mòdul prefabricat, i els serveis estan dispersos. L'alcalde Kenneth Martínez ha mostrat una voluntat ferma.
6: El que volem és definitivament no estar com a vegades tenim la sensació de que d'una ubicació a vegades provisional, no? No saps mai si no. Aquí de provisionalitat res. Per tant, aquest és el compromís que adquirim. Jo crec que és allò, és d'aquelles primeres pedres que d'aquí X anys, quan ja sigui realitat, direm, bueno, vam començar amb allò, però era la visió que teníem tots plegats.
5: El rector de la URB, Josep Pallarès, ho ha refermat.
7: I el que voldria posar en valor és aquesta voluntat que volem que sigui endavant, de consolidar una seu universitària al Baix Penedès.
5: Encara s'està lluny de definir quins estudis universitaris es poden ensenyar aquí, però l'alcalde ha deixat apuntat que a l'Ajuntament actual li agradaria els de Medicina i també Automoció per la presència aquí del circuit de proves de l'IDIADA.
8: Catalunya al dia, amb Estel Batet.
0: Quan són 2:15 de dues, fem un repàs als continguts de la web i l'app del 3Cat Info. Marc Vidal, bon dia.
9: Què tal, bon dia.
0: I ens en anem 80 anys enrere, avui?
9: Doncs sí, mira, avui podem saber com era el vostre poble o ciutat l'any 1945. L'aviació nord-americana ho va fotografiar. Aleshores, hi ha una aplicació de l'Institut Geogràfic Cartogràfic de Catalunya que li diuen l'ull del temps. Aleshores, hi ha un mapa i tu pots passar sobre aquest mapa i veure com era fa 45 anys i com és a l'actualitat. De fet, pots triar diversos anys, però vaja.
0: A vista d'ocell, no?
9: A vista d'ocell, sí, sí, és com si fos una vista aèria. Per tant, molt interessant aquesta aplicació que podreu trobar aquí a la web i l'app del 3Cat Info, doncs, explicada.
0: Què més?
9: Mira, també temporada de platges, com no pot ser d'altra manera, ja estem en plena temporada de platges, com qui diu. Aleshores, obrim el debat sobre si han de ser en dutxes o sense. Com sabeu, des de la sequera, això doncs és un debat molt obert. Sobre la qüestió de la sorra, si falta sorra o no falta sorra. De fet, en aquests mapes també històrics podreu veure com no hi ha hagut regressió de la sorra.
0: Hi havia força per més,
9: lligar,
0: no?
9: Els dos temes, diguem. Yeah. I això, i si cal construir una primera línia de mar. Veureu en aquesta informació també com ha anat evolucionant tot aquest debat.
0: Molt bé, i fa un any de què parlàvem?
9: Mira, fa un any va ser quan es va fer públic que no hi hauria mòbils a les aules fins a acabar l'ESO i també hi hauria menys pantalles infantils. Doncs, en fi, que sapigueu que aquesta normativa continuarà per l'any que ve perquè no hi ha hagut canvis. Per tant, no hi ha mòbils a les escoles i també recordeu que fa molt poc, la setmana passada, vam saber que això que UNICEF alertava que els joves cada cop entren més, estan més connectats a les pantalles, que fins i tot a partir dels 10 anys, això, l'índex de dependència ja era molt alt, que en general el mòbil s'hi accedeix a partir dels 11, deia UNICEF.
0: Sí, 4 de cada 10, no? A més, ja tenen accés en aquests dispositius i comptes oberts en la majoria de casos.
9: I cursant 5è i 6è de primària, exacte. Sí, sí.
0: Molt bé, Marc, doncs fins demà.
9: Adéu-siau, bon dia.
0: Gràcies.
8: Catalunya al dia.
0: 2:15.

0: El Consorci d'Acció Social de la Garrotxa alerta que falten persones que vulguin dedicar-se a la cura de gent gran. Consideren que és un problema de país perquè cada vegada hi ha més població envellida. L'esperança de vida es va allargant i, en canvi, falta gent, falten mans per cuidar aquesta població que arriba a aquests nivells de longevitat. Des d'Olot, Laia Claret, per què passa això i què s'hi podria fer?
1: Hola, bon dia. Doncs mira, les dues preguntes van lligades. La respon Helena Güell, que és la directora tècnica de l'àmbit de l'autonomia del Consorci.
2: Tenim moltes dificultats per trobar personal que es vulgui dedicar al món de les cures. Actualment hi ha molta rotació, perquè és una feina que no està prou ben remunerada ni està prou ben reconeguda. És a dir, avui en dia no lligues si dius que et dediques a les cures.
1: Són feines que normalment fa la família propera a la persona i, a més, encara és una professió amb un gran biaix de gènere.
2: En aquelles situacions que són la parella, encara és un dels dos qui té cura de l'altre. Hi ha una tradició de cuidar en els domicilis que ha anat passant de dona a dona.
1: A la Garrotxa, concretament, les persones de més de 65 anys ja superen els menors de 15 i gairebé el 17% de la gent gran té més de 85 anys, segons dades de l'entitat. També es posa un repte comarcal a nivell econòmic i treballen des del Consell Comarcal. Maria Vidal és consellera d'Acció Social.
3: A nivell de la nostra comarca hi ha una característica que és que tenim la pensió de les persones grans per sota de la mitjana de Catalunya, que té molt a veure amb el tipus d'economia local. Estava molt vinculada amb les empreses de filatura, per exemple, no? Per tant, ara ens trobem que aquest repte econòmic hi és. Per tant, aquí hi ha d'haver-hi un desplegament de serveis complementaris, per exemple, les ajudes al pagament del lloguer. També, evidentment, tot el que siguin impostos i taxes locals.
1: Des del Consorci promouen també que la gent pugui envellir casa i ofereixen àpats a domicili fets a mida, en funció del que pot menjar cadascú.
0: Doncs, malauradament, gràcies, Laia Claret, malauradament hi ha també una derivada d'aquesta necessitat de cures, que són els abusos. Els Mossos d'Esquadra han detingut una cuidadora acusada d'haver robat més de 55.000 euros a una dona gran de qui s'havia fet càrrec durant un temps. Això ha passat a Premià de Mar, al Maresme. Quim.
4: La dona de 47 anys ajudava en les tasques quotidianes a una àvia de 70 anys amb limitacions físiques i tenia permís per fer compres i tràmits amb les seves targetes bancàries. El 2024, la senyora va ingressar en una residència i va acomiadar la cuidadora, però aquesta va continuar retirant diners durant 3 anys. El cas es va destapar quan els responsables de la residència van obtenir el permís legal per gestionar els comptes de l'anciana i es van adonar que l'anterior cuidadora no havia deixat mai de retirar efectiu. En total, havia tret uns 55.000 euros. Un jutjat de Mataró s'ha fet càrrec del cas.
0: I han desarticulat un grup criminal especialitzat a robar palets de fusta en polígons industrials a tot Catalunya. Hi ha 3 detinguts que acumulen, entre tots 3, més de 140 fets delictius. Tarragona, Manel Sastram.
5: Els 3 detinguts se'ls considera autors de 7 robatoris o intents de robatori en empreses de polígons de l'Alt Camp, la Conca de Barberà, el Tarragonès, el Baix Llobregat, l'Alt i el Baix Penedès. El mètode sempre era el mateix. Forçaven l'entrada a les empreses que guardaven palets de fusta i se'ls enduien en una furgoneta per revendre'ls. Les sustraccions tenen un valor superior als 10.000 euros. Els Mossos d'Esquadra mantenen oberta la investigació perquè, com a mínim, en el grup criminal hi hauria una altra persona implicada.
0: Aquest estiu farà 30 anys del primer Doctor Music a Escalarre, al Pallars Sobirà. Durant 3 edicions, a finals dels anys 90, desenes de milers de persones van convertir aquesta petita vall dels Pirineus en l'epicentre d'un dels grans punts de trobada de la música rock, pop, metal, punk i electrònica internacional. Per Escalarre hi van passar des de David Bowie a Lou Reed, Patti Smith o Iggy Pop. Aquests 4 en una mateixa edició, la primera, la del 1996. També hi van tocar bandes com Deep Purple, Blur o Pulp, els Beastie Boys, Portishead, Sepultura, Megadeth o Bad Religion. En total, més d'una setantena d'artistes, al Pallars, en uns prats d'Escalarre. Rememorem el reconegut com a Festival de la Vaca, el Doctor Music Festival, a través de diversos testimonis que el van viure intensament des d'un lloc o altra. És un reportatge de Pau Rovira amb el muntatge tècnic de Dani Jiménez.
6: El festival va transformar durant uns dies la vida quotidiana de pobles com Esterri d'Àneu o Escalarre. Josep Montaner va llogar els seus prats a l'organització.
7: Quan vam veure l'esdeveniment, el que es va muntar aquí en aquest poble, vam quedar tots amb la boca oberta, la veritat és aquesta. Perquè imagina'ns aquí, que estem A l'estiu, doncs, potser sí, 1.500, 2.000 habitants que venen de fora i així, i que de golpet en vingui 30 o 35.000, va ser que, vamos, que tothom no s'ho creia. Aquí als botigues hi havia unes cues de gent, de, per exemple, de 150 metres per entrar a cada botiga. Estaves acostumat a, què diré jo, per exemple, en aquells moments, a fer 15-20.000 pessetes de caixa, a fent 450.000.
6: L'impacte també es va notar als comerços, tant per les vendes com per la dimensió internacional del festival. Josep Baluart i Marta Azorín, carnissers d'Esterri.
8: Venien en helicòptero, Bob Dylan, sí, i venien en helicòptero i després s'hospedaven a la Vall d'Aran, que deies, clar, però perquè aquí no teníem instal·lacions per la categoria d'aquesta gent.
6: Entre tants concerts i artistes, també hi va haver anècdotes que encara avui es recorden.
9: Això potser va ser un error meu. A mi m'han dit porta xocolata pel Bob Dylan. Jo vaig portar unes 50 tabletes de xocolata i els vaig tenir que tornar a emportar perquè no em va tocar ni una.
8: Un dia Josep arriba i em diu una tia guarra me ha vomitado en los pies. I era la Patti Smith.
6: Per als milers de joves que hi van assistir, el Doctor Music va ser una experiència difícil d'oblidar. Carme Badillo ara viu al Pirineu, però hi va anar amb 15 anys des de la Garriga.
10: És que va ser brutal. Recordo molt haver-nos d'escapar de la zona del lloc on dormíem per poder fer migdiades tranquils i a l'ombra, perquè era música non-stop.
6: Qui també ho va viure de ben a prop va ser Manel Arjó.
11: Casa meva estava al mig del meollo. Tenia a l'esquerra el backstage, a l'esquerra darrere, la zona d'acampada em quedava a la dreta i a davant de casa tenia el primer i el segon escenari. I el que més recordo de tot, sobretot, és que no hi havia un follon ni una baralla, no hi va haver res. Que la gent tenia por, ui, que vindran tot de peluts i vindran tios amb crestes. Ni un incident, ni un, ni un.
6: El Doctor Music es va celebrar 3 vegades al Pallars. Anys després es va intentar recuperar el projecte, però el retorn anunciat no es va acabar materialitzant.
7: Es va alegar que els prats són inundables. A veure, inundables no ho són. El que passa és que es va alegar això per suprimir.
6: 30 anys després, el Doctor Music continua sent una de les grans fites contemporànies del Pallars. Música, convivència i territori al cor del Pirineu.
0: Doncs dels 30 anys del Doctor Music a una efemèride d'en fa 15.
12: Si em mires així, em faràs perdre de vista.
0: De cop de rock, que tornarà al Teatre Coliseum per celebrar, doncs això, els 15 anys d'aquest musical. L'espectacle impulsat originàriament per De Goll de Gom es podrà veure del 3 al 6 de setembre al Teatre Coliseum de Barcelona amb 5 úniques funcions, Marta Vivas.
13: Estrenat l'11 de setembre del 2011 per la companyia De Goll de Gom, Cop de Rock inicia ara una nova etapa amb la productora usonenca La Barca, que recupera el muntatge mantenint algun dels elements més emblemàtics de la proposta original, inclosa part de l'escenografia cedida per l'històrica companyia catalana. Així ho ha explicat Joan Lluís Bozzo.
14: És més car guardar un decorat, a més de les dimensions d'aquest, que no tornar-lo a fer. Però ells van ser ràpids i ens ho van demanar.
13: El retorn a Barcelona arriba després de la reestrena que el musical va viure el 2024 a l'Atlàntida de Vic, on va exaurir localitats i reunir més de 4.200 espectadors en les 6 funcions que es van fer. Cop de Rock recupera cançons de Sau, Els Pets, Sopa de Cabra o L'Accent Bustó per reviure una època clau de la música catalana.
15: Les hem de reivindicar per fer llengua, per fer país i perquè ens ho creiem, no?
13: I tot plegat per explicar una història marcada per l'amor, l'amistat, el pas del temps i les segones oportunitats. De moment ja s'han venut 2.200 entrades per les 5 funcions que es faran al setembre al Teatre Coliseum de Barcelona.
0: I ara us parlem de l'informe anual del Conca per al 2025, que se centra en l'impacte creixent de la intel·ligència artificial en el sector cultural català i descriu les transformacions, els riscos i les oportunitats que això comporta. L'informe d'aquest organisme sobre les arts i la cultura, que es presenta a aquesta hora al Parlament de Catalunya, assenyala que la IA ja és un element estructural de la cultura catalana. Montse Pujol.
16: Un element estructural que afecta la creació, la gestió i la governança cultural. Tot i així, l'ús professional de la IA encara és limitat. Només un 14% dels professionals culturals la fan servir de manera habitual i un 43% la fan servir de manera ocasional. D'altra banda, un 29% diuen que no preveuen utilitzar-la mai. Unes dades que evidencien que la tecnologia avança amb intensitats desiguals. Segons l'informe del Conca, s'identifiquen 5 característiques estructurals de la IA amb incidència directa a la cultura: l'aprenentatge automàtic, la capacitat generativa, l'automatització de processos, la interactivitat i l'opacitat algorítmica. Els principals riscos detectats de la implantació de l'IA, segons l'informe del Consell Nacional, són la pèrdua de la creativitat, la substitució parcial de tasques, els riscos legals, la invisibilització de llengües minoritàries i els errors en interpretació de dades. El Conca afegeix què s'hauria d'evitar amb la implantació de la intel·ligència artificial. Entre altres elements, explica que cal evitar una fractura cultural perquè pot provocar que hi hagi una cultura massiva i barata amb dependència tecnològica. El Conca aposta per sumar les capacitats creatives i facilitar els processos de creació.
0: A Vic han descobert un vas funerari del segle XVIII amb restes de, com a mínim, 33 individus. Això aporta molta informació de la societat de l'època. Les restes les han trobades a l'església de la Congregació dels Dolors, mentre feien unes obres. Abans de finals d'any, es vol dignificar aquest espai fent un ossari ben fet. A l'estudi antropològic hi han participat la UBIC, la Universitat de Vic, i la Universitat Central de Catalunya. La Natia Dell ha anat als laboratoris on s'estan analitzant aquests ossos i també el lloc on s'han trobat les restes. I, Natia, explica'ns com ho van descobrir.
17: Hi ha uns documents que parlen de l'existència d'un vas funerari. El que no se sabia és on era. Fent unes obres per suprimir barreres arquitectòniques, van aixecar una llosa del terra a l'església i la sorpresa va ser majúscula. Van aparèixer unes escales, una desena de graons, per baixar fins a la cripta funerària. Xavier Cervera és prior de la Congregació dels Dolors.
18: L'impacte va ser molt fort. Aquí no hi ha sepultures individuals, sinó que és un vas comú i, per tant, es veien tots els cossos.
17: La Laia Nogué és la directora del Laboratori d'Anatomia de la Facultat de Medicina de la UBIC.
19: Moltes restes fragmentades i un cop ho teníem tot classificat, doncs començar a separar bé per ossos. Gràcies a aquesta classificació vam poder determinar que hi havia un mínim de 33 individus enterrats en aquest vas funerari.
17: Però qui pertanyen a aquesta colla d'ossos inconexes? Ens ho ha explicat l'arqueòleg Otto Ordeig, que ha fet l'estudi antropològic.
20: No és una població seleccionada per ser inhumada allà, sinó que és una població genèrica, independentment de tots aquests factors que comentàvem, de sexe, d'edat, de la classe social. De fet, trobem individus força sans a nivell ossi i individus molt treballats, per tant, que eren treballadors rasos.
18: No era habitual. Les normes socials a fora d'aquí de la congregació anaven per un cantó i nosaltres anàvem per un altre, una mica disruptors.
17: Les congregacions dels Dolors, en els seus rituals funeraris, enterraven els nobles amb sabates i la gent humil descalça. Per això no s'han trobat espardenyes. Sí, algunes soles de sabata, perruques i rosaris. A partir de la prova de carboni 14, que s'ha fet a 4 mostres de fèmur, s'ha determinat que són restes de la primera meitat del segle XVII i XVIII. La voluntat és fer un ossari ben fet abans de finals d'any, però tot dependrà dels costos.
0: Gràcies, Natia Dell, des de Vic. I això se sentia aquest matí al carrer Ganduxer, a Barcelona.
21: No,
0: són les famílies del Col·legi Teresianes de Ganduxer i es mobilitzen contra el projecte privat per convertir part de l'edifici que va ser dissenyat, projectat per Antoni Gaudí, en un museu dedicat a l'arquitecte Òscar Callau. Bon dia.
22: Bon dia. Doncs sí, coincidint amb l'inici de les classes a les 9 del matí, un centenar llarg de pares s'han concentrat a les portes de l'escola per protestar contra el projecte de museu en aquest centre. Lamenten que la direcció hagi negociat la museïtzació a esquena seva i alerten que l'obertura al turisme pot degradar l'activitat escolar, la seguretat i la convivència al barri de Tres Torres. Gemma Montoliu és mare d'aquesta escola.
23: L'edifici de Gaudí és un edifici que és un emblema del col·le, forma part de l'escola, i és normal que les famílies estiguin preocupades per l'impacte que pot tenir el fet de que se li doni un ús diferent a l'edifici. Com que l'interès és comú, perquè l'interès és preservar el patrimoni, l'interès és protegir els alumnes, segur que es troben maneres alternatives d'aconseguir-ho.
22: Les famílies exigeixen aturar el projecte i obrir un diàleg de forma immediata.
1: I never cared much for moonlit skies. I never winked back at fireflies.
0: I encara a Barcelona, el Palau Robert reivindica la fotògrafa barcelonina Anna Turbau amb la seva primera retrospectiva pòstuma. La mostra, que s'inaugura avui, recupera imatges inèdites d'un arxiu marcat pel compromís amb les lluites populars i els marges de la societat. Montse Mas, bon dia.
2: Bon dia, sí. Les internes de la presó de Batràs, les comunitats gitanes de Ripollet o el primer 11 de setembre després del franquisme protagonitzen algunes de les fotografies més destacades. En total són un centenar d'imatges, diu la cocomissària de l'exposició, Maria Planes, que mostren el compromís d'Anna Turbau amb els menys visibilitzats de la societat.
3: És molt important la transició perquè és un període on la fotografia de l'Anna tenia molt de sentit. L'Anna pensava que la fotografia podia transformar la societat. Als anys 70, la primera diada a Catalunya, les primeres manifestacions a Galícia en contra de la construcció de la P9, de l'autopista de l'Atlàntic, l'arribada d'immigrants, precioses fotografies a Rubí, els primers magrebins també als anys 80.
2: L'exposició arriba un any després de la seva mort com la gran individual que mai va tenir en vida i, segons el seu fill, Dani Soler, reivindica a Turbau com una pionera del fotoperiodisme català.
21: Sí, jo crec que sí. Als anys 80 va parar una mica, doncs, perquè era molt difícil compaginar ser fotògrafa amb tindre un fill i una mare soltera. I a 2026 tampoc hem canviat tant. Però sí, jo penso que sí, aquesta exposició ho demostra.
2: La retrospectiva parteix de la revisió de més de 40.000 negatius catalogats per la Fundació Photographic Social Vision i compta amb molts retrats de dones, alguns inesperats, com el de la Fitzgerald al Festival de Jazz de Barcelona a mitjans dels 70.
0: Doncs molt interessant. Gràcies, Montse Mas. Bon dia.
2: Bon dia.
0: 9 minuts, haurem arribat a les dues. Seguim parlant d'altres exposicions. La de l'artista, per exemple, Joan Mateu, que s'endinsa per primer cop en el món de la ceràmica per trobar l'essència del Mediterrani amb l'exposició Mar de Terra, Terra de Mar. Recull un centenar de peces de fang i pintures inspirades en el paisatge marí que es poden visitar a la seva vila natal, que és a la sala Les Bernardes de Salt. Ens ho explica la Maria Rovira.
24: L'exposició mostra una nova mirada d'aquesta artista multidisciplinària amb projecció internacional especialitzat en pintura figurativa i espais urbans. Després de dues dècades pintant el mar, des de fa dos anys afronta el repte de capturar-lo artísticament a través de la ceràmica. El mateix artista explicava que ha volgut explorar aquest nou univers després d'arribar a un límit en la pintura.
25: Portava 20 anys pintant el mar, des de l'inici d'una manera més hiperrealista. Vaig anar buscant diferents tècniques i maneres de treballar per apropar-me a el que és l'essència. Com que no ho he assolit mai durant aquests 20 anys, perquè, com deia en Josep Pla, el mar és impintable i és realment així. I això és precisament el que fa tan atractiu i addictiu al mateix temps. Ja que no aconseguia assolir aquest objectiu, doncs vaig decidir fer-ho amb ceràmica, que encara és més impossible.
24: L'artista ha comptat amb l'ajuda del mestre ceramista de quart, Eloi Bonadona. Joan Mateu assegura que la ceràmica li ofereix la possibilitat de captar millor l'essència del mar a través d'un procés creatiu marcat per la intuïció.
25: I després hi ha aquesta experimentació, aquest joc amb el fang, que sempre ha estat intuïtiu, no soc ceramista, però l'intuïció a vegades és molt més eficaç que un mateix. T'has de deixar portar, a veure què passa, assumint errors, riscos, i és quan passen les coses interessants al final.
24: A la mostra, comissariada per Carme Simón, es combinen peces ceràmiques i pintures en un recorregut sobri, amb poc text, per deixar espai a la interpretació del públic. Es distribueix en dues plantes amb peces que combinen el blau de les onades amb la representació d'elements que s'hi relacionen, com peixos, vegetació o petxines. L'exposició es podrà visitar fins a finals de juliol.

De seguida la informació esportiva, però abans deixeu-nos explicar-vos també que Doraemon torna a parlar en català. El 3CAT recupera la sèrie sobre el gat còsmic 30 anys després de la primera missió al Super 3. És l'estrena més destacada de la setmana a aquestes plataformes. I, doncs això, si voleu i sou seguidors d'en Doraemon, el gat còsmic, sapigueu que el podeu tornar a recuperar parlant en català.

0: Esports.
1: Sis minuts seran les dues del migdia. Com sempre, en dediquem cinc a parlar d'esports en desconnexió per les quatre demarcacions. A Barcelona, Montse Raya, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Comencem amb el nom de Marc Cucurella, que ja és oficialment nou jugador del Real Madrid per les pròximes sis temporades.
2: El Club Blanc ho ha fet públic amb un breu comunicat aquest matí. I justament diu això. Han arribat a un acord amb el Chelsea. Cucurella fitxa pel Madrid per sis temporades fins al 2032. Ha estat una operació express en què el Club Blanc s'ha avançat a l'Atlètic de Madrid i al Barcelona. El Barça hi ha ofert més de 50 milions pel jugador, que és un desig del nou tècnic José Mourinho. Per a qui encara no el conegui, el lateral Marc Cucurella és de l'Ella, al Maresme, té 27 anys i ha jugat les últimes 4 temporades al Chelsea anglès. Va estar 2 temporades al filial del Barça i també ha jugat a l'Eibar, al Getafe i al Brighton anglès.
1: La notícia d'aquest fitxatge, del de Marc Cucurella pel Madrid, arriba poques hores abans del seu debut al Mundial amb la selecció espanyola de futbol, jugaran contra Cap Verd.
2: En la prèvia, el seleccionador espanyol Luis de la Fuente creu que el fitxatge de Cucurella per Madrid no descentra l'equip.
3: Y nosotros celebramos de que si es una buena noticia para Cucu si surge otra durante este torneo con otro compañero y es una buena noticia para él, lo celebramos. Eso es bueno para ellos y para todo el colectivo.
2: L'extrem mataroní, Lamine Yamal, jugarà avui amb Espanya, tot i que no els 90 minuts perquè ve d'una lesió. Fins a 9 catalans són avui amb l'equip espanyol, que debuta al Mundial contra la selecció de Cap Verd a les 6 de la tarda. També avui al Mundial es juga l'Aràbia Uruguai aquesta mitjanit, el Bèlgica-Egipte a les 9 del vespre i l'Iran contra Nova Zelanda a les 3 de la matinada enmig de fortes mesures de seguretat.
1: El Barça d'handbol culmina la temporada perfecta aconseguint tots els títols, que són 7, l'últim la Champions ahir a Colònia.
2: Davant el Fuchse de Berlín per 37-34 es van imposar els blaugranes a la final. És la 13a Champions d'handbol del Barça, la 50a Copa d'Europa de totes les seccions del club. Per a Carlos Ortega és la 9a Champions, 6 com a jugador del Barça i 3 com a entrenador. Sentim el tècnic al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
4: Pues un 10 per tota la temporada que hem fet. Crec que ha sigut una meravella. Ara hem de recuperar. Lo dolent de jugar tan bé, de jugar i de guanyar tot, és que l'any que ve ens exigirem otra vegada aquests i va ser molt difícil el que hem aconseguit.
2: Va ser l'últim partit amb la samarreta de Barça per al capità d'Icamem, el porter Emil Nielsen i també per a Domen Makuc, escollit millor jugador de la final.
1: I ja ha quedat definida la final de la Lliga ACB, que disputaran el Barça, que ja estava classificat, i el València de bàsquet.
2: Els taronja han superat la 6a Joventut de Badalona per 3-0 en la semifinal. La penya va perdre ahir el tercer partit, 75-87. El jugador del Joventut, Riqui Rubio, parlava sobre el seu futur.
5: Parlarem tranquil·lament quan les emocions baixin i veure, no?, una temporada... És molt exigent, però bueno, he sigut feliç.
2: A la final de l'hoquei Lliga masculina, l'Igualada perd el segon partit a la pista del Liceo, 8-2. Els gallecs dominen la sèrie 2-0 i el tercer partit serà divendres a les Comas. Tornant al futbol, a Badalona perd 3-0 a Compostela. A la final, anada per pujar a segona ref. I a la Lliga femenina de futbol, el Júlia Guerra, de l'Espanyol, amplia el contracte fins al 2027 i complirà la 15a temporada al club. I el Badalona Women renova la migcampista de Vegas, Maria Llompart.
1: Parlem de motor també, Montse.
2: Toni Bou i Berta Batllan lideren la general del Mundial de Trial després de la segona cita a Andorra aquest cap de setmana. Bou, 4 victòries i un avantatge de 36 punts sobre el segon a la general. Berta Batllan ha perdut les dues curses del cap de setmana davant l'italiana Rabino, la vallesana sempre segona, però manté la condició de líder amb 11 punts més que la italiana.
6: Un altre dia bastant irregular. La primera carrera no em trobava gaire bé del tot, estava poc concentrada i he fet algun error de més, sobretot hi ha hagut un cinc que m'ha matat, que he trencat una cinta, i a la segona carrera també he començat les dues zones bastant malament, amb un 5-2 que m'ha fet que encara se me'n vagi una mica més al cap. Després ho he salvat, però ja era tard.
2: I al Mundial d'Enduro, Josep García ha guanyat 3 de les 4 curses d'aquest cap de setmana fa de Portugal, però ha tingut una interrupció. Va haver de tornar a Catalunya.
7: Que estava esperant que la meva dona tinguéssim la segona filla i dijous al dematí quan em vaig llevar em va dir que havia trencat aigües i vaig decidir anar cap a casa dijous, vaig veure com va néixer i divendres al dematí vaig agafar un avió cap aquí. Va ser un dia molt dur, divendres en general, ja que no vaig poder dormir tot el dia. Poder guanyar el supertest, doncs va ser increïble.
0: Catalunya al dia amb Estel Batet.
1: Fins demà passat es fan diversos espais de Barcelona al Plus Rain Film Festival. És el primer festival internacional que es fa a Europa de cinema amb intel·ligència artificial. L'impulsa la Universitat Pompeu Fabra i reuneix investigadors, creadors, professionals de la indústria i ciutadans també per analitzar i debatre els reptes que planteja la IA en els processos creatius. Aquesta tarda, a partir de les 6, al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, el CCCB, s'hi projecten les pel·lícules de la secció oficial competitiva i després hi haurà un col·loqui amb les cineastes. Gràcies per escoltar-nos. Ens tornem a sentir demà a partir de la 1 del migdia.
0: Pols a l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran. Israel no es retirarà del sud del Líban. Bon dia, són les dues.
8: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.

0: Israel, el Líban, no ho fa saltar abans, tot pels aires.
1: Connectem amb Washington i amb Jerusalem. Oriol Serra i Jordi Brascó.
2: Sí, suposant que divendres s'assigni el memoràndum. Aleshores, començarà una fase llarga i feixuga per negociar els detalls tècnics d'un acord final que podria fer-se esperar fins a mitjans d'agost, com a mínim.
3: El ministre de Defensa israelià ha anunciat que les seves tropes no pensen marxar del sud del Líban, que és precisament el que ha mantingut viu l'enfrontament armat amb Hezbollah. I avisen que si l'Iran decideix atacar Israel per culpa del que passa al Líban, respondran amb tota la força.
1: Així és, doncs, com tenim el món, de seguida ho ampliarem. Tot això el dia en què el Matí de Catalunya Ràdio ha emès en exclusiva això.
4: ¿Qué no te digo?
5: Hola. Necesito ayuda.
1: És Jonathan Andic, el fill del fundador de Mango, Isaac Andic. Està trucant al 112 just després de la mort del seu pare en un barranc de Montserrat.
0: També al Matí de Catalunya Ràdio, el director de l'agència de detectius Método 3, Francisco Marco, ha explicat com consideren que amb aquests àudios apuntal la defensa de Jonathan Andic.
6: Demuestra la desesperació de un hijo porque acaba de perder a su padre y del que le acusan en estos momentos de haberlo matado, ¿no?
1: En crònica política, la Guàrdia Civil acredita en un nou informe que l'exsecretari d'organització del PSOE va ordenar pagar amb diners del partit viatges de l'exmilitant Leire Díez, que es dedicava, suposadament, a torpedinar causes judicials contra l'entorn de Pedro Sánchez.
0: És l'arrencada d'una setmana complicada pels socialistes als tribunals amb Begoña Gómez, parella de Pedro Sánchez, i José Luis Rodríguez Zapatero, altre cop de protagonistes.
1: Anem a Madrid amb Dani Sainz de Aja i amb Paula Brujats.
7: La Guàrdia Civil aporta a l'agenda personal de Cerdán i un document de Leire Díez per acreditar que l'ex número 3 del PSOE supervisava les maniobres de l'exmilitant contra jutges i fiscals. També recullen els pagaments que va fer la gerència del partit per ordre directe de Cerdán, factures dels viatges de Díez i també els despatxos d'advocats que els investigadors consideren que servien per pagar la trama.
8: I aquest informe policial és un nou front de desgast pels socialistes en una setmana molt crítica. Aquesta tarda, Begoña Gómez estarà més a prop de judici. Demà passat, Zapatero ha de declarar com imputat i el cas Leire es fa gran. El PSOE nega cap irregularitat, mentre el Partit Popular implica Pedro Sánchez a la trama.
9: Hemos llegado a entregar tickets justificantes, algunos ya casi con la tinta borrada, porque no tenemos nada que esconder.
10: Un secretario general del Partido Socialista y presidente del gobierno nos dice que tienen las cuentas del partido perfectas y un año después la UCO demuestra que no y se acepta con normalidad.
1: I al Catalunya Migdia d'avui també us parlarem de la intenció del govern britànic de prohibir als menors de 16 anys accedir a plataformes com ara TikTok, YouTube, Instagram o Facebook. Corresponsal Quim Olivares.
11: El primer ministre britànic justifica la prohibició perquè les xarxes socials fan que els nens siguin infeliços i faciliten l'assetjament i l'abús. Reconeix que hi haurà dificultats pràctiques per aplicar la prohibició, però ho compara amb la venda d'alcohol als menors d'edat. Molts intenten saltar-se-la, però no per això es deixa de prohibir.
1: Com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
12: Bon dia.
1: Avui debuta el Mundial a Espanya i Lamine Yamal finalment jugarà aquest primer partit.
12: No ho farà de titular, però el seleccionador espanyol sí que ha confirmat que podrà sortir una estona a jugar contra Cap Verd. Aquesta nit també juga el Bèlgica-Egipte, l'Aràbia Saudita-Uruguai i l'Iran-Nova Zelanda. El Madrid ha fitxat Marc Cucurella, pagarà 55 milions al Chelsea. El Barça torna a Colònia amb un altre Champions en vol, ja són 50 Copes d'Europa, que en total té el club blaugrana, i en bàsquet el Barça jugarà la final de la CB amb el València. La penya va quedar eliminada ahir.
1: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
13: Bon dia. Doncs el punt més complicat a aquesta hora és a l'A2, entre Esparreguera i Collbató, en sentit Lleida, per un accident. Només hi ha un carril obert. A la mateixa via l'A2 a Castellbisbal hi ha un carril tallat sentit Barcelona per una avaria. I a les carreteres de l'entorn de Barcelona, lentitud en punts habituals a aquesta hora. Una actualització a Rodalies. Ja s'ha restablert la circulació a l'R4 entre Cerdanyola i Sabadell Sud, que estava tallada per un incendi a la zona de vies.
1: I ens falta el temps.
14: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: Francesc Mauri, bon dia.
15: Bon dia.
1: Calor?
15: Sí, ja està. Aquest és el titular dels propers 10 dies, amb una punta de calor entre diumenge i dilluns. No es veuen rècords, però sí que es veu una calor intensa, molt més intensa del que és habitual en aquesta època. Estem per sobre la mitjana climàtica de forma descarada. I així continuarem tota la setmana. De moment, aquesta tarda, alguns ruixats o tempestes, passa a prop del Pirineu, per

0: Pirineu, sobretot Prepirineu, i sempre més sol a la línia costanera amb l'arribada d'alguns núvols prims.
1: Gràcies, Francesc. Bon dia.
0: Bon dia.
2: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Les 2:06. Els Estats Units i l'Iran firmaran divendres a Ginebra un acord per començar a perfilar el final de la guerra a l'Orient Mitjà. El memoràndum d'entesa planteja la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz per part de Washington i de Teheran i l'inici de 2 mesos de negociacions per segellar el conflicte de manera definitiva. La primera resposta d'Israel, que no es planteja retirar el seu exèrcit del territori ocupat al Líban, fa extremar les precaucions sobre quines garanties té aquest acord. Tot i això, des dels Estats Units, el convenciment és màxim. Washington, Oriol Serra, bon dia.
3: Bon dia. Si bé Donald Trump ha arribat a afirmar gairebé 40 vegades en públic o bé que s'estava molt a prop d'un acord o bé que la guerra amb l'Iran estava a punt d'acabar-se, aquesta vegada hi ha elements per a ser optimistes, tot i que amb molta precaució. D'entrada, el primer ministre pakistanès ha confirmat que iranians i nord-americans estarien d'acord en signar el memoràndum. Trump ho ha fet coincidir amb el seu 80è aniversari i l'Iran ha marcat pit assegurant que han forçat els Estats Units. La qüestió és que, si no hi ha ensurts, divendres, el vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, serà a Ginebra per assignar un acord que ha de servir per desbloquejar l'estret d'Hormuz i deixar que flueixi el petroli, com ha dit el mateix Trump. Vance també ha pensat en negocis quan s'ha referit a la transformació de l'Iran.
4: Si els iranians compleixen amb aquest acord, transformarà fonamentalment l'Orient Mitjà durant els propers 50 anys, posarà fi a la guerra, farà que l'Orient Mitjà sigui més invertible.
3: Les negociacions, que començaran un cop signat el memoràndum, es preveuen complicades perquè han de servir per a concretar detalls tècnics de l'acord final. L'Iran sosté que el descongelament dels milers de milions de dòlars que té embargats és una condició per a començar a negociar.
1: Aquests diners congelats arran de les sancions, però sobretot la fi dels atacs d'Israel al Líban i el desbloqueig de l'estret d'Hormuz, són les principals condicions de la República Islàmica per la firma de divendres a Ginebra. Ho subratlla el viceministre d'Exteriors, Kazem Girabadei.
5: Primer, la fi immediata i permanent de la guerra i de les operacions militars en diversos fronts, inclòs el Líban. I la segona cosa que s'ha de produir és l'aixecament i la fi del bloqueig naval que els Estats Units havien imposat a la República Islàmica de l'Iran.
1: Però el front del Líban es torna a plantejar com a principal amenaça d'aquí a divendres. Sobretot després de llegir el primer missatge oficial del govern de Netanyahu. No tenen cap intenció de retirar l'exèrcit de les zones ocupades al Líban amb tot el que això comporta. Jerusalem, Jordi Brascó, bon dia.
6: Bon dia. L'esperança que l'acord entre l'Iran i els Estats Units suposés el retorn de la pau i la normalitat al Líban ha quedat tallada d'arrel amb les paraules del ministre de Defensa israelià. Israel Katz ho ha deixat claríssim, que l'exèrcit israelià romandrà al sud del país, en el que ell denomina zona de seguretat, que els civils no hi podran tornar i que s'enderrocarà tota infraestructura que pugui ser utilitzada per Hezbollah en aquesta zona, cosa que significa, entre altres, habitatges. La presència d'Israel al sud del Líban és el principal motiu pel qual Hezbollah ha continuat atacant el nord d'Israel durant totes aquestes setmanes. Per tant, res convida a pensar que la situació canviarà sobre el terreny. És més, les autoritats libaneses han demanat als habitants que han hagut de marxar forçosament de casa que no hi tornin encara. Aquest mateix matí, Israel hauria atacat 2 pobles amb drons i artilleria, segons la premsa libanesa. I sobre si la decisió de mantenir-se al Líban podria suposar que no hi hagi acord entre l'Iran i els Estats Units, el govern israelià no s'ha pronunciat. L'única conseqüència que es contempla és que l'Iran actuï enviant míssils. Si és així, avisa Israel Katz, la resposta israeliana serà amb tota la força.
1: En tot cas, aquest anunci d'acord ha arribat hores abans de la cimera del G7, on els líders dels països més rics abordaran la situació i l'evolució del postconflicte. Donald Trump centrarà les mirades, però en les hores prèvies la Unió Europea i el Regne Unit han celebrat l'acord i han parlat de l'opció d'aixecar les sancions a l'Iran. Ara bé, esperen la reobertura incondicional de l'estret d'Hormuz i estabilitat a la regió. Enviat especial a Evian. Jordi Baró, bon dia.
7: Bon dia. La cimera del G7 arrenca finalment amb un acord per la fi de la guerra, celebrat pels líders dels quatre països europeus del grup, França, Alemanya, Itàlia i el Regne Unit, que reclamen la reobertura urgent de l'estret d'Hormuz i estabilitat a l'Orient Mitjà, que calmi la crisi energètica, i que també deixen clar que no volen que l'Iran tingui mai una bomba nuclear, com assegurava l'anfitrió de la trobada, el president francès Emmanuel Macron, en declaracions a la cadena francesa TF1.
8: Nosaltres ho farem tot perquè aquest acord sigui una realitat i perquè Hormuz pugui reobrir de manera pacífica i que el tràfic es pugui reprendre. És important perquè és un quart del petroli del gas mundial que surten per aquest estret.
7: Macron ha organitzat la cimera del G7 per evitar la confrontació amb Trump, malgrat que els desacords continuen, amb una última amenaça avui mateix del president dels Estats Units d'imposar aranzels al 100% al vi francès si París no elimina els impostos als gegants tecnològics nord-americans. Ucraïna també està en l'agenda de la reunió, amb Zelensky a Evian des d'aquesta nit. Líders europeus han pressionat en les últimes hores per un alto al foc i miraran de convèncer Trump perquè mantingui el suport a Kiev i la pressió a Putin.
1: I en qualsevol cas, una conseqüència econòmica immediata de l'acord ha estat la caiguda del preu del petroli i les borses que operen en verd, Jordi Canal.
9: Sí, el barril de cru Brent de referència a Europa ha baixat més d'un 5%, cotitza al voltant dels $83. És el nivell més baix des de principis de març, pocs dies després que comencés d'aquesta guerra o conflicte. En els seus moments més àlgids va arribar a situar aquest preu del petroli en els $120. A les borses els guanys són moderats perquè fa uns dies que ja confiaven en la fi de la guerra i ja van pujar, per exemple, dijous i divendres. Els principals mercats europeus avancen a aquesta hora al voltant de l'1,5%. El selectiu espanyol, l'IBEX 35, ha marcat un nou màxim històric. Per primera vegada ha superat els 19.000 punts. Les borses dels països asiàtics, que estan més afectats per aquest conflicte, sí que han pujat amb més força. El Japó o Corea del Sud, els guanys han superat el 5%.
1: I ara que sembla, toquem fusta, que s'acaba aquesta guerra, també és moment de poder començar a fer balanç. Bé, doncs els magnats mundials de l'energia han tret un gran profit de la guerra a l'Orient Mitjà, segons Oxfam Intermón. L'ONG calcula que una quarantena de multimilionaris han augmentat la seva fortuna en $300 milions cada dia durant el conflicte. En total, 23.500 milions.
9: Les principals corporacions petrolieres i de gas, per exemple, han disparat els beneficis un 80% per sobre dels pronòstics previs a la guerra, segons Oxfam Intermón. Susana Ruiz, responsable de justícia fiscal de l'entitat, denuncia que això passi de resultes d'un conflicte bèl·lic.
10: Es que los conflictos devastan países y cuestan innumerables vidas, pero para algunos resultan extraordinariamente lucrativos. Y al mismo tiempo, los países del G7 recortaron la ayuda internacional.
9: L'ONG demana precisament que hi hagi més ajudes i suspensions de deute per als països que ho necessitin i que s'apliquin més impostos a aquests beneficis extraordinaris de sectors com el de l'energia.
1: A la segona hora del Catalunya Migdia hi tornarem sobre aquest acord i sobretot amb les conseqüències econòmiques que pot tenir. Però mentrestant, Vladimir Putin s'acarnissa contra el patrimoni cultural ucraïnès. Aquesta matinada els russos han llançat un nou atac massiu a Ucraïna amb més de 600 drons i 70 míssils que ha provocat almenys 11 morts i ha incendiat un dels santuaris més importants del cristianisme ortodox, el monestir de les Coves de Kiev, a la llista de la UNESCO. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
11: Bon dia. Commoció a Ucraïna pel bombardeig contra la Catedral de la Dormició de Kiev, un dels seus temples més antics, data del segle XI. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky ja ho ha qualificat com un dels crims més greus contra la cultura cristiana i ha tornat a demanar als aliats més ajuda en les defenses aèries. El bisbe Brami d'aquest monestir també ha exigit una condemna internacional.
12: Per tant, m'adreço a la comunitat mundial, a tots els que es preocupen pel destí futur del monestir de les Coves de Kiev, perquè prengui les mesures pertinents i ajudi a aturar l'agressor rus, que està destruint llocs sagrats, en particular aquesta pedra angular del nostre món ortodox, el monestir de Kiev-Pechersk.
11: En canvi, Moscou contradiu la versió de Kiev i assegura que l'incendi l'ha provocat un míssil de defensa ucraïnès Patriot. També insisteixen que només ataquen objectius militars. Ara bé, analistes russos independents ho veuen com una represàlia per l'atac ucraïnès contra un museu de Sebastopol a la Crimea ocupada. L'exèrcit rus també ha atacat centres culturals a les ciutats de Dnipro i Kharkiv. Per això el ministre d'Exteriors ucraïnès, Andriy Sibiga, ha comparat Rússia amb l'estat islàmic i la seva croada contra el patrimoni històric.
1: És un quart de tres de la tarda. Catalunya Ràdio ha tingut accés en exclusiva als àudios de les converses que Jonathan Andic va tenir amb els serveis d'emergències després que el seu pare, el fundador de Mango, Isaac Andic, caigués per un barranc a Montserrat mentre tots dos estaven d'excursió. A Jonathan Andic se l'investiga, recordeu, perquè la jutge considera que hi ha indicis que l'assenyalen com a culpable de la mort del seu pare. Per la defensa, és l'evidència que desmunta la teoria de la premeditació, Sara Canyeté.
13: Sí, el matí de Catalunya Ràdio ha tingut accés als enregistraments. El que ara sentim és una de les proves clau que la defensa aportarà a la causa.
14: Tens de treure-hi?
15: Hola, hola. Necessito ajuda, necessito ajuda.
14: Vete aquí, ¿cómo ha corrido?
15: Mi padre se ha caído. Estamos en Colbató. Se ha caído.
14: ¿Se ha caído? ¿Se ha tropezado o está perdido otro momento?
15: Creo que se ha caído por un barranco. Por favor, envíen a alguien, envíen una ambulancia, envíen a alguien, por favor.
1: En total, el que hem pogut sentir al matí de Catalunya Ràdio són tres converses. Una amb el 112, una altra amb els bombers i una altra amb el Servei d'Emergències Mèdiques, el SEM. En la tercera, Jonathan Andic es troba dalt del barranc per on s'havia precipitat el seu pare.
13: Sí, en aquells moments qui el truca és el SEM, aquest equip d'emergències que es dirigeix cap al lloc dels fets. I aquí Jonathan Andic dona la seva versió, una conversa on cada vegada es mostra més alterat per la situació.
15: Sí.
16: Hola, bona, truco del SEM. Estem marit de camí. Soc l'Anna, l'infermera. Com te dius?
15: Jonathan.
16: Jonathan, què ha passat?
15: Que no passa, que ha caigut.
16: Vale, ara venim a ajudar-lo.
15: Ja, però és que no el veig. No el veig, no me responde.
16: Vale.
15: Que ha caigut por el barranco. Sí, el problema és que no sé on està.
13: La defensa de Jonathan Andic diu que els àudios amb les trucades que va fer el servei d'emergències després de la caiguda del seu pare a Collbató mostren la desesperació del fill i desmuntarien la teoria de la premeditació. Francisco Marco, director de Método 3 i pèrit contractat per la defensa, ho ha explicat en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
17: Simplemente demuestra la desesperación de un hijo porque acaba de perder a su padre y del que le acusan en estos momentos de haberlo matado, ¿no? Y no solamente le acusan de haberlo matado, sino de haberlo asesinado, porque aunque estén hablando de homicidio, al final lo que están hablando es de una premeditación.
13: Però els Mossos diuen que Jonathan Andic va donar diverses versions en la seva conversa amb els serveis d'emergències i en la seva declaració davant la policia.
1: Passant gairebé 3 minuts d'un quart de 3, fem una pausa i de seguida més coses amb tot l'embolic judicial que envolta el PSOE, especialment aquesta setmana.
18: Catalunya migdia.
19: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
20: Sí.
19: I després a la meva mare, Olot.
20: Mm-hmm.
19: Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
20: Molt bé.
19: Arribarem a tot?
20: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
21: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
22: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o tastant un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
23: Mira, doncs arribo a Bali i el primer que faig és llogar una moto.
24: Però tu en saps d'anar amb moto?
23: No, però és la millor manera de moure't per allà i m'hi vaig llançar de cap.
24: I què?
23: Que em vaig trencar una cama.
24: Apa!
23: Sort del RAC. A la tarda ja estava enguixada.
25: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC. Hi som per ajudar.
26: Si t'importa el que passa a prop teu, si ets de la Catalunya Central, ets de Regió 7. Fa gairebé 50 anys que expliquem l'actualitat de les comarques interiors amb rigor, proximitat i en català. Entra a regió7.cat, fes-te soci o sòcia i ens ajudaràs a continuar. Regió 7, el diari que ens explica.
27: Corria pels camps d'Osona, tenia unes bambes trencades, gairebé silvestrat.
28: Les curses importants les guanyava totes.
29: Era de calaix que havia d'anar al campionat del món.
30: Campeón del món júnior, Pere Casacuberta.
31: Pere Casacuberta.
32: Ningú s'esperava que guanyés.
33: És una cosa totalment excepcional.
34: Va tenir un accident i el va oblidar. L'esport català el va oblidar. O sigui, va ser molt bèstia.
35: Nits sense ficció. Pere Casacuberta. Esprint trencat. Dimarts a TV3 i a la plataforma 3CAT.
1: Catalunya migdia. Passant 20 minuts a les dues. Un nou informe de la Guàrdia Civil apunta com l'ex número 3 del PSOE, Santos Cerdán, supervisava la suposada trama per desactivar causes judicials i ordenava al partit pagar les despeses de Leire Díez. Els agents de la UCO han aportat factures del PSOE dels viatges que feia Díez o l'agenda del mateix Cerdán després dels escorcolls a la seu socialista del carrer Ferraz, a Madrid, i al mateix domicili de l'exsecretari d'Organització Socialista. Anem a Madrid, Dani Saideaja, bon dia.
0: Hola, bon dia.
1: Quines novetats aporta aquest informe de la UCO que hem conegut avui?
0: Doncs inclouen documents que, segons els investigadors, apuntalen el lideratge de l'exnúmero 3 del partit en la suposada trama de Leire Díez i com l'exmilitant socialista rendia comptes de les seves maniobres davant de Cerdán. Hi ha un document trobat a casa de Cerdán on Díez repassa els casos on tractava d'influir i quins incompliments es feien per part de la Fiscalia. També s'aporten anotacions de Cerdán a la seva agenda personal fent seguiment de casos com el que afecta el germà de Pedro Sánchez. Un cop més, Cerdán ha negat qualsevol il·legalitat en la seva visita quinzenal als jutjats de Tafalla, Navarra.
2: Ni hemos montado ninguna trama, ni he montado ninguna trama, ni he hecho nada ilegal. Y espero que la justicia lo aclare pronto.
0: L'informe que hem conegut avui és el resultat dels escorcolls, com deies, Òscar, a Ferraz i al domicili de Santos Cerdán del mes passat. En els documents que la policia es va endur de la seu socialista s'apunta com Cerdán ordenava al personal del PSOE autoritzar viatges a 10 sense fer preguntes, fins a 9 en total a partir de la imputació de la dona de Pedro Sánchez. En un d'estos viatges, l'agència pregunta el motiu del desplaçament i una treballadora del PSOE respon, ras i curt, és una ordre directa del secretari d'Organització. També es detalla en aquest informe que els pagaments que es feien als despatxos d'advocats i al de l'exdirigent socialista Gaspar Zarrías, que la Guàrdia Civil sospita que servien per pagar a Díez, es van signar també per ordre directe de Cerdán.
1: Doncs justament aquest nou informe policial sobre la implicació de l'exnúmero 3 del PSOE en el cas Leire coincideix amb una setmana crítica per Pedro Sánchez. Aquesta tarda la seva dona ha de comparèixer davant del jutge Peinado abans d'enviar-la a judici. I demà passat està citat a declarar l'expresident del govern espanyol José Luis Rodríguez Zapatero. Seguim a Madrid ara amb Paula Brujats, bon dia.
3: Què tal, bon dia? Si és un moment de màxima debilitat i la setmana posarà a prova la resistència del PSOE i del govern espanyol, ja era de per si complicada i avui s'hi sumen aquestes noves revelacions policials del cas Leire. El Partit Socialista es desmarca dels pagaments a la trama, diuen que això és cosa del passat i que Santos Cerdán anava per lliure pagant els viatges a Leire Díaz. La número 3, Rebeca Torrón, acaba de desvincular Pedro Sánchez i també el partit.
4: Ni el presidente, ni esta casa, ni siquiera tampoco la dirección federal. Por tanto, tendrán que responder otros de las actuaciones que han realizado individualmente.
3: Però, tot i l'escàndol, el PSOE descarta per ara querellar-se contra Santos Cerdán i Leire Díaz, i això demostra, segons el portaveu del Partit Popular, Borja Sémper, que el PSOE i Sánchez en van ser còmplices.
5: Es que un secretario general del Partido Socialista y presidente del gobierno nos dice que tienen las cuentas del partido perfectas y un año después la UCO demuestra que no. Por muchos motivos tiene imputado a la gerente y se acepta con normalidad.
3: La traca judicial arrenca aquesta mateixa tarda quan Begoña Gómez anirà davant del jutge Peinado perquè li comuniqui que l'envia a judici pels seus negocis privats. Demà compareix al Senat la directora de la Guàrdia Civil per les reunions amb Leire Díaz i el plat fort serà demà passat amb la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero, imputat per partida doble, tot i que acaba de demanar al jutge que ajorni una part de la seva declaració, vol que li doni més dies per aportar documents sobre l'origen de les joies que li van trobar al seu despatx.
1: Bé, doncs des de, davant d'aquest panorama, des de Catalunya, Junts avisa al PSOE que les cites judicials d'aquesta setmana poden deixar la legislatura tocada de mort i insisteixen que el govern espanyol ja està esgotat. Esquerra Republicana pressiona Pedro Sánchez perquè no s'esperi a la setmana que ve per donar explicacions al Congrés. Barcelona, Jordi Corbalán.
6: Junts i Esquerra redoblen la pressió sobre Pedro Sánchez. Els de Puigdemont demanant-li que convoqui eleccions i els de Junqueras demanant-li que vagi al Congrés a donar explicacions. El portaveu de Junts, Josep Rius, veu el PSOE acorralat judicialment i políticament i avisa que el que passi aquesta setmana pot complicar encara més la situació.
7: Diverses citacions judicials i doncs, possibles resolucions que poden deixar la legislatura espanyola ferida de mort. Les fotos de la joia del president Zapatero retrata un PSOE cada vegada més acorralat, no només judicialment, sinó també
8: políticament.
6: I des d'Esquerra, la secretària general Elisenda Alemany apressa Pedro Sánchez a donar la cara al Congrés.
9: Zapatero no era un noi que passava per allà. Si parlava en nom del govern espanyol, creiem que Sánchez ha de donar explicacions. No pot esperar la compareixença del senyor Zapatero i com més aviat millor ha de presentar-se en seu parlamentària a donar explicacions.
6: Junts creu que quan el president Illa defensa el PSOE també es defensa a ell mateix i al PSC, perquè, segons diu, també estan sota la lupa de la corrupció. Esquerra, en canvi, dona per bones les explicacions que ha donat fins ara el president.
1: I per la seva banda, el govern de Salvador Illa reconeix que li preocupa la inestabilitat política que travessa l'executiu espanyol, però insisteix que el millor és que Pedro Sánchez continuï a la Moncloa, Albert Prat.
10: En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, el conseller de la presidència, Albert Dalmau, ha defensat l'etapa de col·laboració entre la Generalitat i el govern espanyol per aconseguir fites com l'amnistia.
11: El que ens preocupa és una obvietat, no? Jo crec que, evidentment, doncs, visca preocupació i vivim en preocupació la turbulència política que es viu a Espanya, però crec honestament que el govern d'Espanya avui és un aliat de que a Catalunya i els catalans les coses vagin bé.
10: Dalmau també s'ha referit al conflicte educatiu que el govern encara no ha aconseguit resoldre. El conseller ha insinuat que els representants dels mestres, liderats per l'USTEC, no tenen la legitimitat per seguir negociant amb la Generalitat.
11: S'ha produït una situació que és una mica paradoxal, que és que amb la gent amb la que has firmat un preacord no el puguin fer efectiu perquè l'han portat a consulta i les seves bases l'han tombat.
10: Dalmau també insisteix que els sindicats han de fer una reflexió interna i profunda i demana als que no l'han signat que no s'enroquin en el conflicte.
1: Les associacions de jutges i de fiscals veuen insuficient la convocatòria de 700 places que ha publicat avui el BOE. Des del govern espanyol defensen que és una convocatòria històrica, ja que permetrà ampliar la plantilla judicial més d'un 8%, Cristian Roldán.
12: Es tracta de 500 places de jutge i 200 de fiscal, xifres de rècord, ja que suposa el triple de places convocades respecte a l'any passat. Tot i això, Maria del Prado Escoda, de Jutges per la Democràcia, considera que els números es queden curts.
13: És necessari, sí, suficient, no, perquè ha d'anar acompanyat de tribunals i jutjats, funcionariats, i no està tot l'equip complet, la resposta serà una mica més ràpida, sí, però no lo suficientment ràpida com seria esperable.
12: Un punt de vista que també comparteixen des de l'Associació Professional de la Magistratura. L'entitat reclama un pla estratègic per als pròxims anys i no convocatòries puntuals.
14: Lo que necesitamos es un plan estratégico de ingreso en la carrera judicial y fiscal que sea un plan sostenido en el tiempo. No podemos hablar de una única convocatoria de 575 plazas y que a lo mejor en el año 2027 volvamos a una convocatoria de 100 plazas o inclusive de 50 plazas como ocurrió hace años.
12: Totes dues associacions apunten que manca inversió per part de l'Estat i alerten que en un període de 10 anys el sistema es pot veure completament desbordat a causa de les jubilacions previstes i l'augment de litigis que hi ha hagut en els darrers anys.
1: I encara en l'àmbit de la justícia, avui ha declarat com a investigat al Tribunal Suprem l'exalcalde d'Altafulla i diputat al Congrés d'En Comú Podem, Félix Alonso. Se l'investiga per un cas de prevaricació administrativa per fraccionar contractes quan era al capdavant d'aquest consistori del Tarragonès entre els anys 2011 i 2019. Davant del jutge ha defensat que els contractes eren legals. Tornem a Madrid. Tània Tàpia, bon dia.
15: Bon dia. El diputat, que no ha parlat ni a l'entrada ni a la sortida, ha declarat 40 minuts i ha respost totes les parts. Un cas que va arrencar els jutjats al Vendrell, però que ha escalat al Suprem aquí perquè Alonso és diputat al Congrés. Se l'investiga per suposadament haver fragmentat diversos contractes d'assessorament jurídic perquè fossin menors i així poder adjudicar-los de manera directa i arbitrària. Segons el jutge, ho va fer conscient per evitar els requisits de publicitat i transparència. Uns contractes que es van allargar durant més d'un any amb encàrrecs al marge d'aquest contracte. El jutge investiga els pagaments al despatx de l'exconseller Salvador Milà d'Iniciativa, investigat al Vendrell, i posteriorment els encàrrecs al despatx de Joan Ignasi Elena i l'exlíder d'Iniciativa Joan Herrera, els dos també investigats al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Avui tots tres han declarat com a testimonis. Fonts jurídiques apunten que Alonso ha al·legat que faltava personal i que la llei Montoro no es deixava contractar ningú i que davant d'un moment de pressió urbanística i turística havien de buscar fora l'assessorament jurídic. Van escollir a partir de l'experiència i la confiança, diuen fons de la defensa, i neguen que fos per afinitat política. La seva defensa demanarà més endavant l'arxivament de la causa.
1: Més coses. El govern britànic fa un pas més en la regulació de l'entorn digital als menors. Londres vol impedir que els adolescents de menys de 16 anys accedeixin a les principals plataformes i ampliar els controls sobre l'activitat dels adolescents a internet. Des de Londres, Quim Olivares, bon dia.
16: Hola, bon dia.
8: El govern britànic prohibirà l'ús de xarxes socials com TikTok, YouTube, Instagram, Facebook o X, entre d'altres, als menors de 16 anys. El primer ministre justifica la prohibició perquè les xarxes socials fan que els nens siguin infeliços i faciliten l'assetjament i l'abús. Keir Starmer ha rebutjat l'argument que els nens i adolescents buscaran maneres d'eludir la prohibició i ho ha comparat amb la venda d'alcohol als menors d'edat.
16: No estic disposat a renunciar a la seguretat i a la felicitat dels nostres fills. I és per això que aquesta prohibició ha de tirar endavant i és per això que aquesta prohibició tirarà endavant.
8: Abans de final d'any arrencarà la tramitació de la legislació perquè la prohibició pugui entrar en vigor cap a la primavera de l'any que ve. Està previst que en quedi fora YouTube Kids o aplicacions de missatgeria instantània com WhatsApp o Telegram. Starmer ha deixat clar que no actuaran contra els adolescents, sinó contra les grans plataformes online.
16: No començarem a prendre mesures contra els joves de 13, 14 i 15 anys que intenten, com sempre fan, eludir les normes que els adults els posen al davant. Això va dirigit a aquells que proporcionen les circumstàncies, és a dir, la plataforma.
8: La presentació de la mesura arriba en un moment de debilitat política de Starmer amb la possibilitat que alguns companys de partit li disputin el lideratge.
1: Hem sentit el senyal als horaris de 2:45 PM. La regularització extraordinària d'immigrants a Espanya ja ha rebut 900.000 sol·licituds quan falten 15 dies perquè es tanqui el termini. De moment, l'administració n'ha admès a tràmit 360.000. Són dades molt diferents de les d'altres processos similars, Toni Fortesa.
16: Doncs sí, les peticions rebudes fins ara ja superen les registrades en l'última regularització extraordinària feta l'any 2005. En aquella data, les sol·licituds totals no van arribar a les 700.000. Ara l'administració ja n'ha rebut 900.000 i encara queden 15 dies. A més, des de finals de maig ha augmentat el ritme de presentació d'aquestes sol·licituds. Segons el govern, la mesura ha de permetre fer aflorar ocupació irregular i incorporar nous cotitzadors al sistema. La majoria dels estrangers que viuen i treballen a l'estat espanyol sense papers i que s'han acollit al procés de regularització treballen en sectors com la construcció, l'hostaleria, l'agricultura o les cures. La regularització extraordinària era una reivindicació de centenars d'entitats socials que treballen amb immigrants. La iniciativa va arribar al Congrés avalada per prop de 700.000 signatures i va rebre el suport de sindicats, organitzacions empresarials i de l'Església Catòlica.
1: Més coses. Bombers, el 112 i Protecció Civil adverteixen del perill de l'ús de material pirotècnic a aquesta revetlla de Sant Joan la setmana que ve. Després dels incendis d'aquest cap de setmana a Catalunya, el Departament d'Interior ha anunciat un reforç dels efectius i, en paral·lel, engega la campanya No petis la revetlla, amb consells de prevenció per tenir una festa més segura, Miquel Jarque.
17: Preveuen un increment de serveis per la revetlla de Sant Joan, sobretot per incendis urbans i vegetació. L'any passat, el 112 va rebre, per exemple, 1.300 avisos durant aquesta revetlla de Sant Joan relacionats amb la manipulació dels petards i incidents relacionats amb fogueres o petits incendis. És per això que la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha recordat que hi ha molta vegetació al bosc i que el risc d'incendi els preocupa.
18: Malgrat que ha plogut, doncs, tenim més combustible fruit d'aquesta vegetació que crema ràpid. També és veritat que durant aquest cap de setmana ja heu vist que hem tingut els primers incendis, no greus perquè no hi ha hagut víctimes, però sí que ens fan estar alerta, no? Preveiem doncs, una campanya similar a la que vam tenir l'any passat i, per tant, doncs, tota prevenció en la celebració festiva amb l'ús de pirotècnia, que és la que comporta una festa com la de Sant Joan, és poca.
17: Davant aquest escenari, Bombers es reforça amb un 50% més d'efectius. Els agents rurals, de la seva banda, estan en alerta per la campanya de la sega del cereal que aquests dies s'està recollint.
1: I una cosa més abans de la publicitat, perquè l'Hospital de la Vall d'Hebron liderarà un estudi europeu per provar un nou fàrmac contra el càncer infantil que podria ser més eficaç i menys tòxic que els tractaments actuals. L'estudi inclourà una cinquantena d'infants i adolescents i analitzarà la seguretat, l'eficàcia i l'impacte en la qualitat de vida, Mònica Mas.
19: Sí, és que la recerca i la investigació en oncologia pediàtrica és encara insuficient, segons reivindiquen els especialistes en càncer infantil. Els tractaments específics per infants són pocs i es fan servir fàrmacs pensats per adults, i això els provoca molts efectes secundaris. L'assaig amb el nou fàrmac, previst per l'any vinent, s'adreçarà a infants i adolescents amb neuroblastoma i altres tumors sòlids agressius que han recaigut o que no responen als tractaments disponibles. Segons Miquel Segarra, del grup de càncer i malalties hematològiques de Vall d'Hebron i coordinador del projecte, aquest nou tractament actua de manera selectiva sobre les cèl·lules tumorals.
20: En lloc de danyar directament a l'ADN de les cèl·lules, activa mecanismes intents d'estrès dins de la cèl·lula tumoral que poden portar-la a la seva mort. Això fa pensar que podria tenir un perfil de seguretat molt més favorable, amb pocs efectes secundaris i que, si apareixen, no serien permanents.
19: El fàrmac l'ha desenvolupat una farmacèutica catalana i l'assaig compta amb un finançament de 8 milions i mig d'euros de la Unió Europea.
1: Passen 4 minuts de 2:15, una pausa i de seguida la cultura.
21: Catalunya migdia.
22: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
23: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
24: La tarda de Catalunya Ràdio.
25: Sí, no puc odiar res més que la gent impuntual. O sigui, mereixen el pitjor dels càstigs. La impuntualitat és de les coses que més odio. Al meu entorn tinc una persona així d'impuntual. I fa servir els mateixos arguments, que és soc optimista amb el temps. Però què és aquest eufemisme? No. Optimista amb el temps ho ets la primera vegada. La setena, la desena.
24: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
25: Ets una genocida del temps.
1: La millor hora del dia.
24: Catalunya migdia.
1: Passant gairebé 6 minuts a 2:15. La deshumanització de la creació i el plagi són les principals preocupacions del sector cultural en relació amb la intel·ligència artificial. Ho diu l'últim informe del CONCA, el Consell Nacional de la Cultura i les Arts, amb dades del 2025, que s'ha centrat en aquesta tecnologia que està en plena expansió, Valèria Obereda.
26: L'informe detecta beneficis i riscos a través d'una enquesta en què només el 14% dels professionals reconeixen que la utilitzen com a una eina habitual i el 29% diuen que no preveuen fer-la servir mai. Això sí, la majoria demanen que es reguli. Sentim Salvador Casals, membre del plenari del CONCA.
27: Gairebé el 90% en reclama la seva regulació per garantir aspectes com la transparència en relació a l'origen de l'obra i el respecte a l'autoria humana.
26: I encara més dades i preocupacions relacionades amb la IA.
27: Un 78% creu que això fomenta la deshumanització de la creació i un 74% el preocupa de forma important el plagi i els drets d'autor, que segurament són les dues principals amenaces que hem identificat en aquesta enquesta.
26: Per tot plegat, la presidenta del CONCA, Margarida Truguet, ha fet aquesta petició.
28: El que recomanem és ampliar la formació digital i les competències professionals respecte a la intel·ligència artificial.
26: Segons l'informe, cal evitar una fractura cultural perquè la intel·ligència artificial pot provocar que hi hagi una cultura massiva i barata amb dependència tecnològica. Un altre risc, afirma, és la invisibilització de llengües minoritàries.
1: I atenció, si teniu una edat i sou una mica nostàlgics. Anys després de la primera emissió al Super 3, Doraemon torna a parlar avui en català. 3Cat ofereix des d'avui a la seva plataforma 200 capítols de cop. És l'estrena més destacada de la setmana a les plataformes de streaming, Marc Garriga.
29: Després de l'èxit del retorn de Bola de Drac i Doctor Slump, 3Cat recupera ara les aventures del gat còsmic. A banda dels capítols clàssics, també estrena un canal temàtic de 24 hores d'emissió i a partir de dissabte també es podran veure 6 especials exclusius per la televisió i 5 pel·lícules que s'emetran al Super 3. Per la seva part, Movistar Plus estrena demà la sèrie La Otra Hermana Bennett, un spin-off d'Orgull i Prejudici que amplia l'univers creat per Jane Austen i se centra en Mary Bennett, la germana més oblidada de la família protagonista. Netflix aposta aquesta setmana per les sèries de desaparicions i segrestos. Divendres, Oasis, una sèrie espanyola ambientada en un resort de luxe on res és el que sembla, i dijous la nord-americana T'encontraré. Completen les novetats d'aquests pròxims dies la docu-sèrie Ultras, Passión y Muerte, HBO Max, la segona part de Blossom Shanghai, la sèrie del cineasta Wong Kar-wai a Filmin, i la pel·lícula Culpa tuya, Londres, a Prime Video, la cinquena part d'aquesta arquetípica saga de la culpa.
1: I ja hem dit que estem nostàlgics, hem dit que Doraemon torna a 3Cat 30 anys després. Bé, doncs aquest estiu també es compleixen justament 30 anys del primer Doctor Music Festival a Escalarre, al Pallars Sobirà. el Doctor Music Festival. És un festival que va portar alguns dels artistes més importants del món al cor del Pirineu i que va deixar una gran marca al territori, i per això hem volgut recordar-ho. Escalarre, Pau Rovira, bon dia.
0: Entre els anys 1996 i 1998, per Escalarre hi van passar noms com David Bowie, Bob Dylan, Lou Reed, Patti Smith, Iggy Pop, Blur o The Prodigy, en una proposta pionera que va marcar tota una generació aquí al Pirineu.
2: Quan vam veure l'esdeveniment, el que es va muntar aquí en aquest poble, vam quedar tots amb la boca oberta.
3: Hi havia tantes cues que aquell dia amb el tractor no molestava per la carretera.
4: Venien en helicòptero.
5: Bob Dylan.
6: I cada dia els estàvem cuinant uns 400 pollastres.
7: M'hi ha vomitat en los pies. I era la Patti Smith.
0: Per als milers de joves que hi van assistir, el Doctor Music va ser una experiència difícil d'oblidar.
9: Recordo molt haver-nos d'escapar de la zona del lloc on dormíem per poder fer migdiades tranquils i a l'ombra.
10: I que no hi havia cap incident ni res.
0: Anys després es va intentar recuperar el projecte, però el retorn anunciat no es va acabar materialitzant.
2: Es va al·legar que els prats són inundables. No ho són.
0: 30 anys després, el Doctor Music continua sent una de les grans fites contemporànies del Pallars. Va aconseguir portar icones mundials, combinant música, convivència i territori al cor del Pirineu.
1: Catalunya migdia. Des d'ara i fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
11: Bona tarda.
1: Avui centrat en el debut d'Espanya al Mundial i en el fitxatge de Marc Cucurella pel Madrid.
11: Florentino pagarà 55 milions al Chelsea per endur-se el lateral català fins al 2032.

0: Avui debuta Espanya al Mundial i totes les mirades estan posades en Lamine Yamal per saber quants minuts podrà jugar. I ara en parlem amb la Sònia Germà, l'enviada especial de Catalunya Ràdio al Mundial. Però, com dèiem ara, l'altre focus important d'informació del dia, de les últimes hores, el té Marc Cucurella, en ple Mundial. Cucurella, també, a poques hores de debutar en aquest Mundial, ha fitxat pel Madrid per les pròximes 6 temporades. El lateral esquerre català ha estat una petició específica de José Mourinho, Marcos García.
1: El Real Madrid i el Chelsea han arribat a un acord pel traspàs del jugador Marc Cucurella. Això és el que diu el Real Madrid en un comunicat molt i molt breu. Cucurella serà blanc 6 temporades, com dius, fins al juny de l'any 2032. El Madrid pagarà 55 milions fixos al Chelsea i 5 més en variables. El fitxatge de Cucurella, de 27 anys i nascut a Alella, ha estat una operació de només 48 hores. Primera oferta divendres a la nit, posteriorment trucada de Mourinho al jugador durant el cap de setmana, dissabte, i validació de l'última proposta ahir mateix al matí. El primer fitxatge d'un futbolista que anuncia el Madrid de forma oficial, doncs, és un català. Cucurella és a la lateral esquerra que volia Mourinho, falten per anunciar Bernardo, Dumfries i Konaté, i a Mourinho encara li falta un central, això segur, i potser un altre migcampista.
0: Doncs Marc Cucurella, que serà un dels catalans que debutaran aquesta tarda al Mundial i ho farà al costat del gruix de jugadors del Barça que debuten en aquesta Copa del Món, perquè la selecció espanyola s'enfronta a les 6 de la tarda a Cap Verd, un rival a priori fàcil per al conjunt de Luis de la Fuente, i un partit on ja sabem que el més probable és que jugui uns minuts, finalment, Lamine Yamal, enviada especial al Mundial. Sònia Germà.
2: Ha estat la gran pregunta dels dies previs a aquest debut i d'aquí unes hores resoldrem el dubte. Lamine Yamal, de principi, no serà a l'11 inicial, però sentint el seu seleccionador Luis de la Fuente, que a més diu que el d'avui és el partit més important del Mundial, queda clar que pot tenir minuts.
3: Estamos siguiendo las indicaciones de todos los cuerpos médicos, tanto en su momento del Barça como ahora el cuerpo médico de la selección, con nuestros preparadores físicos, indican que también está para jugar mañana sin ningún contratiempo. No, como digo, a punto para jugar 90 minutos, pero sí para participar durante un tiempo. Las características del juego, los momentos, etcétera, etcétera, eso te invitan o te indican que pueda salir en un momento u otro.
2: Sí que està previst que comencin d'inici Cubarsí, Pedri i Ferran, i amb el dubte d'Olmo, que podria entrar per la banda esquerra o esperar el seu torn a la banqueta. Al davant hi haurà una de les quatre seleccions debutants d'aquest Mundial, Cap Verd, un arxipèlag situat a 500 quilòmetres de les costes de Senegal, a l'extrem occidental de l'Àfrica, amb 500 milió d'habitants. Han buscat el talent fora de l'arxipèlag i, de fet, tenen alguna història curiosa com la d'un dels capitans, Roberto López, que va néixer a Irlanda, juga la primera irlandesa, i aquí la Federació de Cap Verd va contactar ara fa uns anys a través de LinkedIn. De fet, li van enviar un missatge en portuguès, es va pensar que era spam, fins que al cap d'un temps el van tornar a escriure en anglès i aquí sí, va respondre, va acceptar ser convocat gràcies a que el seu pare és de Cap Verd i ara és, com dèiem, un dels capitans. Per cert, que el seleccionador, conegut com Bobista, va jugar als 90 al Badajoz. Bé, va entrenar més que va jugar un parell de partits.
0: Bé, doncs aquestes són algunes de les històries d'aquesta selecció de Cap Verd, debutant al Mundial i el rival de la selecció espanyola, partit que juga a les 6 de la tarda, i avui, a més, Sònia, juguen 3 partits més, ho fa més tard, perquè ja seran de nit i de matinada.
2: A les 9 del vespre, Bèlgica a Egipte, amb el davanter del juvenil del Barça, Hamza Abdelkarim, que és el quart més jove d'aquest Mundial. A la mitjanit, Aràbia Saudita, Uruguai, a Miami, sense Araujo, que es va lesionar fa uns dies, diu Bielsa, que se senten responsables d'aquesta lesió. De moment, el central no pot participar. Aràbia Saudita i Uruguai són els altres dos rivals del grup de la selecció espanyola. I a les 3 de la matinada, Iran-Nova Zelanda a Los Angeles, un partit amb més atenció geopolítica que esportiva, especialment després de l'acord de pau anunciat aquest diumenge. La selecció d'Iran es troba concentrada durant tot el Mundial a Mèxic, només entre els Estats Units per jugar els partits. Ho va fer ahir nit i ho va fer amb una delegació reduïdíssima perquè els Estats Units restringeix l'entrada a qualsevol membre que no sigui jugador o staff.
0: Parlant d'aquest Mundial, ahir va debutar la selecció més exòtica d'aquest Mundial, ja ho haureu sentit. Curaçao representa un dels països més petits en població que mai hagi participat en una fase final d'aquesta competició. Ahir va viure un dia històric, va debutar, tot i encaixar una golejada, també va fer un gol. I l'Eudald Serra, doncs, ha volgut fixar en algunes de les curiositats d'aquesta selecció.
4: Les illes de Curaçao, a tocar de Venezuela, són un país que amb prou feines arriba als 150.000 habitants i que pertany al regne dels Països Baixos. Ahir es van estrenar en una fase final de la Copa del Món, davant tota una Alemanya, amb què van perdre per 7-1. Però aquest dia no deixarà de ser històric per Curaçao, perquè mai fins ara un país tan petit havia arribat fins aquí. A més, Curaçao va perdre per golejada, és cert, però va aconseguir marcar un gol que momentàniament empatava el partit davant Alemanya. És per això que el defensa Libano Comenencia, l'autor del gol, figurarà amb lletres d'or a la història esportiva d'aquest país. Comenencia, com la majoria dels seus companys de selecció, juga a Europa, ho fa al Zúric de Suïssa, i a més és nascut als Països Baixos. De fet, només un de tots els jugadors que formen la selecció ha nascut a les illes. La resta ho ha fet fora, però són d'ascendència d'aquest país. I només 135 jugadors en total són seleccionables per Curaçao. Diumenge els podrem tornar a veure jugant, en aquest cas, davant l'Equador. I una darrera curiositat, Curaçao té també l'entrenador més veterà que mai hagi dirigit un partit del Mundial. Parlem del neerlandès Dick Advocaat, que amb 78 anys ha establert un nou rècord en aquesta Copa del Món.
0: Ara deixem el Mundial, ja sabeu, a Catalunya Ràdio, a partir de les 7, al Tot Costa, més informació al Mundial. Ja a partir de les 11 de la nit, el Club de la Mitjanit, el Mundial, també es viu cada dia a la nit al Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio. I ara us apropem una última hora, al voltant del futbolista Rafa Mir, condemnat a més de 8 anys de presó per agressió sexual i lesions. Els acusats, en aquest cas, encara poden presentar recurs, Marcos.
1: Doncs sí, la secció quarta de l'Audiència Provincial de València ha condemnat a 8 anys i mig de presó el futbolista Rafa Mir per agressió sexual i també lesions. Un segon acusat, com dius, també futbolista i amic de Mir, ha estat condemnat en aquest cas a 2 anys de presó per delictes d'agressió sexual contra la integritat moral i també lesions lleus. La sentència ha estat notificada a les parts aquest matí, encara no és ferma, encara s'hi pot, doncs, presentar recurs, i també s'estableix una indemnització a la víctima per part del els dos acusats de 64.000 i 6.280 euros, respectivament.
5: L'espera Dicamem. Aplaudeix i embarrufet. Dicamem, que li demana a Domen Makuch que l'acompanyi. Dica, que li diu al Domen, agafa-la tu. L'agafen tots dos. El cel de Colònia, ben amunt, que toqui el cel, que s'enlairi com la catedral, que el Barça és novament campió d'Europa.
0: Doncs el Barça ho ha tornat a fer. Nova Champions a l'equip d'handbol aquest cap de setmana. Ahir a la tarda, la 13a de la secció, que suposa el màxim títol continental, número 50 per al club blaugrana. Va ser una final i un títol especial per alguns jugadors, sobretot en concret, perquè Ramon Salmurri, ho vas viure en directe i ara et sentia, em vas narrar aquest nou títol del Barça d'handbol, però és un final de temporada de força comiats, també.
6: Sí, sobretot dos, l'Ai, el d'Emil Nielsen, el millor porter del món, determinant en aquesta Final Four, sostenint l'equip quan calia, que marxarà a un vesprem necessitat, l'equip de Xavi Pasqual, i també el de Domen Makuch, l'MVP de la Final Four, que marxa a Alemanya, marxa al Kiel, amb Gonzalo Pérez de Vargas. Dos jugadors molt importants que han estat super relatius per convertir aquesta temporada en una temporada històrica. El Barça ha aconseguit, per tercer cop a la seva història, el ple de títols, 7 de 7, i això, insisteixo, és només la tercera vegada que passa a la història del club. Va passar amb Valero Rivera, va tornar a passar amb Xavi Pasqual, i ara amb Antonio Carlos Ortega. Una sola derrota de l'equip en tota aquesta temporada, d'un gol i amb un penal a l'últim segon per intentar empatar-la. Va ser la fase de grups contra el Magdeburg al Palau. Única derrota del Barça aquesta temporada. I per això, un dels càntics que se sentia ahir a la jardinera camí de l'avió per part dels jugadors, no d'Antonio Carlos Ortega, que no el sentiràs, era "Nosaltres som el nou Dream Team".
7: Pues un déu per tota la temporada que hem fet. Crec que ha sigut una meravella. Ara hem de recuperar. Lo dolent de fer, de jugar tan bé, de jugar i de guanyar tot, és que l'any que ve exigiran otra vegada aquests, i va ser molt difícil el que hem aconseguit aquesta temporada.
6: Aquest és Carlos Ortega, un dels artífecs d'aquest èxit. 3 Champions en 5 anys, que acompanya un grup de jugadors també superlatius. 4 Champions en els últims 6 anys de l'equip d'handbol. Ortega va passar ahir pel club de la mitjanit, va conversar amb el Xavi Campos i es va sincerar admetent que no ha estat sempre fàcil, que aquest equip sent que té el seu segell més que cap altre, i explicant quina és la clau del seu èxit.
7: Ha sigut una temporada molt... Més que entrenament, molt dur de gestió per coses internes que han passat a l'equip, que de jugadors importants, jugadors que han tomat decisions i han passat moments complicats i hem gestionat això. Jo crec que tinc millor nota per la gestió que per l'entrenament.
6: Aquí Ortega feia referència a aquestes sortides d'Emil Nielsen, també de Domen Makuç i fins i tot a la de Dikamem, que no serà aquesta temporada, serà la temporada vinent quan marxi el Fuchs de Berlín. Ahir la festa va ser grossa, tant al pavelló com dalt de l'avió. Avui és dia de dormir molt per l'equip i aquesta nit tenen un sopar de celebració.
0: De l'handbol al bàsquet, el Barça jugarà a la final de l'ACB amb el València, que ahir va eliminar la penya, Ernest Macià.
8: Doncs sí, superioritat total del València, que va ser realment de principi a final un equip millor que el Joventut, tot i que el Joventut va deixar el marcador en 75-87. Festa Badalona perquè, atenció, la penya acaba tercera de Lliga, que és una cosa que des que ha començat el segle XXI només ha passat 2 vegades abans. Per tant, es pot considerar una gran temporada amb l'únic punt negre que la penya no ha pogut jugar la Final Four de la competició europea de la Champions a casa tal com estava previst. I ara el futur de la penya. Ricky Rubio, continuarà o no continuarà? Escoltem-lo.
9: Sí, la balança pues, està molt bé, no? El que passa que físicament pues, també després hi ha temps amb la família, hi ha moltes variants que han de posar-se sobre la taula. Ho parlarem tranquil·lament quan les emocions baixin i veure, no? Una temporada és molt exigent, però bueno, he sigut feliç.
8: Qui sembla que no continuarà és Michael Rusic, que se'n va al bàsquet universitari, Adam Hanga, que se'n tornarà al seu país, i aquesta setmana comencen negociacions per intentar arribar a un acord amb Guillem Vives, que podria ser jugador de la penya si les dues parts es posen d'acord. El partit entre València i Barça, el primer partit de la final, és una final a 5, serà dijous, el segon dissabte, els dos primers a València. I aprofito també per dir-te que avui hem conegut que una vegada més Tarragona acollirà la Lliga Catalana al voltant de l'11 de setembre, des del 9 fins al 13.
0: 7 minuts i seran les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després... Bogeria a Nova York amb el títol dels Knicks a l'NBA.
10: Catalunya migdia.
11: Vols estudiar una enginyeria?
12: A l'EUS, l'Escola d'Enginyeria Salesiana, t'oferim graus en automoció, electrònica, energies renovables, mecànica i organització industrial.
11: T'acompanyem amb un model basat en l'enginyeria aplicada amb pràctiques i tecnologia real, la formació integral i un ambient familiar que t'ajuda a créixer com a professional i com a persona.
12: Participa en la jornada de portes obertes del 16 de juny. EUS.cat.
13: Diuen que els millors festivals s'esgoten ràpid. Però n'hi ha un que només dura una nit. Aquest Sant Joan arriba la Tracafest. Més de 100 casetes arreu de Catalunya. Els petards més esperats i promocions úniques. Fins al 19 de juny, en productes seleccionats, la segona unitat costa 1 euro. Troba la teva caseta més propera a latraca.cat.
14: La pastura dels ramats per cuidar els boscos i prevenir els incendis. D'això va Ramats al Rescat, la fira de la silvopastura del Maresme, amb taules rodones i xerrades, tast de productes i activitats familiars. El 21 de juny, a Can Gel, a Dosrius. No t'ho perdis. Consulta firescatalanes.cat. Ho organitza el Consell Comarcal del Maresme amb fons Next Generation.
15: Fresc 26, el Festival d'Estiu de Sabadell. Del 25 de juny al 12 de juliol, 15 nits de cultura a la fresca amb Quim Massarré, Sibaní, Roger Mas, Laura Andrés, l'Estiuets, Joan... Frescfestival.cat. Fresc 26, el Festival d'Estiu de Sabadell. Organitza la Fundació 1859 Caixa Sabadell, amb BBVA com a partner principal.
16: Un de cada 3 infants de Catalunya viu per sota del llindar de la pobresa. Amb les beques per a colònies i casals de la Fundació Pere Tarrés, tindran oportunitat de viure un estiu saludable i ple d'aprenentatges i experiències úniques. Ajuda'ns a transformar el seu estiu. Fes un donatiu a peraterrés.org.
17: Bon dia!
18: En aquesta casa sempre tens les portes obertes, perquè la casa nostra ja és casa teva. la sitcom de Dani de la Orden i Oriol Pérez.
19: Tranquils, que no ens avorrirem.
18: La casa nostra, ja disponible a la segona temporada a la plataforma 3CAT. Aquesta nit, a TV3, la primera temporada.
20: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
21: Catalunya Ràdio.
20: Som 3CAT.
21: Som 3CAT.
0: I ho dèiem abans de la pausa, bogeria a Nova York perquè els Knicks han guanyat el títol de l'NBA 53 anys després de l'última vegada, Marta Garcia.
22: Doncs no és un somni, és una realitat. La franquícia i l'afició s'han hagut d'esperar poc més de mig segle per tornar a celebrar un anell de l'NBA. L'última vegada va ser en 1973. Enguany la final els ha enfrontat al San Antonio Spurs, a qui han superat clarament per un global de 4-1, 90-94 en este últim partit, però malgrat aquest 4-1, la final ha sigut ajustada i, de fet, els novaiorquesos han hagut de tornar a remuntar, perdien en este últim partit en el segon quart de fins a 16 punts amb un estel·lar Jalen Brunson, el base que ha fet 45 punts i ha liderat els Knicks cap a este títol, el tercer de la seva història.
0: I l'Atlètic Barceloneta ha guanyat aquest cap de setmana la Champions de Waterpolo. Els mariners sumen el segon títol a la màxima competició europea i ara toca celebrar-ho, David Ubach.
23: Els mariners ho van fer la tarda a l'aeroport del Prat en una càlida rebuda per part de familiars, amics i fins i tot alguns aficionats que s'hi van apropar. L'Atlètic Barceloneta, de fet, festejarà aquesta tarda a les 6 a la seva seu, la piscina de Sant Sebastià, aquest títol europeu. Serà en un acte festiu, com dèiem, a l'entitat marinera adreçat als esportistes de la base. En clau de mercat, el Barceloneta, per cert, ha fitxat precisament el capità del Prorreco Italia, Francesco Di Fulvio, que va ser l'equip rival dels mariners a la final de dissabte, un jugador sense dubte de jerarquia, i en canvi patiran la baixa de l'hongarès Gergo Burian. També hores després d'aquesta final a 4 de Malta, s'ha sabut que la capitana del Mataró, Clara Cambrai, penja el casquet als 30 anys. El seu palmarès, entre d'altres títols, hi figuren a les tres lligues de l'entitat maresmenca. Al seu torn, el Mataró reforçarà amb la internacional hongaresa Camila Farago, procedent de l'UPSA de Budapest. I sense deixar encara el waterpolo, el Sabadell femení ha comunicat 5 baixes de cara a la temporada que ve. Es tracta de l'hongaresa Natasha Rybanska, la nord-americana Isa Williams, la grega Athina Giannopoulou, a més de Daniela Moreno i Elena Dalmases.
0: I en hoquei patins, el Vilassant ha aconseguit el seu primer títol de la Lliga Femenina. Ho ha fet Isaac Vilalta després de superar el Fraga a la final.
24: Doncs sí, per la via ràpida, després de guanyar ahir el segon partit de la sèrie final. Les del Pla d'Urgell ja s'havien imposat la setmana passada i ahir van repetir victòria amb un 1-3 amb tots els gols marcats a la primera meitat. És el primer títol de Lliga de la història del Vilassant, que arriba justament en l'últim partit de Maria Porta. La capitana es retira després de tota una vida lligada al club.
25: La veritat és que molt feliç per tot l'ho aconseguit i pel que ha fet aquest equip, perquè al final, bueno, aquest any ha sigut una mica dur el fet de perdre la Champions, que en teníem moltes ganes, i poder guanyar la Copa de la Reina i ara guanyar la Lliga, que al final la gent no li dona importància a la Lliga, però és un supertítol. Estem totes molt, molt, però que molt contentes.
24: El Vilassana tanca la temporada amb els títols de Lliga i Copa, però amb el repte pendent de la Champions. Ara fa pocs dies va perdre la final justament contra el Fraga.
0: I tenim temps encara de fer un repàs a altres qüestions del dia. Marta, sobretot parlant de fitxatges, comencem amb dues novetats de mercat a la Lliga F.
22: En l'Espanyol, la central Júlia Guerra amplia la vinculació amb el club blanc i blau fins al 2027 i el Badalona Women també renova, en este cas, la migcampista de Vegas, Maria Llompart.
0: I parlem també ara de futbol sala.
22: El Barça recupera Adolfo per a la final de la Lliga, que se jugarà a 5 partits a partir de demà contra l'Inter Movistar, però en canvi el tècnic Javi Rodríguez segueix tenint les baixes de Pol Pacheco i Lucas Granda. Mentrestant, l'Indústria Santa Coloma ha presentat este migdia les dues primeres incorporacions per a la pròxima temporada, que són el porter Pau López i Eric Pérez.
0: Doncs fins aquí el repàs a l'actualitat esportiva. Recordem, avui a les 6 hi ha aquest partit d'Espanya-Cap Verde on hi debuta el gruix de jugadors del Barça i també jugadors catalans. A les 7 el Tot Costa i a les 11 de la nit també actualitat del Mundial amb el Club de la Mitjanit. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
26: Són les 3.
21: Catalunya Migdia.
26: Encetem la segona hora del Catalunya Migdia. Fins ara us hem explicat com els mercats celebren l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran, que s'ha de signar divendres. Tot i la poca informació dels detalls concrets que tenim ara mateix, el preu del petroli ja ha baixat amb força a nivells de l'inici de la guerra. Israel, a tot això, adverteix que no es retirarà del sud del Líban, tot i l'exigència iraniana que el conflicte de l'Orient Mitjà s'acabi en tots els fronts, inclòs el del Líban. També us hem parlat de l'informe de la Guàrdia Civil que acredita que l'exsecretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán, va ordenar pagar amb diners del Partit Socialista viatges de Leire Díez. Això quan aquesta exmilitant socialista es dedicava suposadament a torpedinar causes judicials contra l'entorn de Pedro Sánchez o del mateix Partit Socialista Obrer Espanyol. I hem sentit també els àudios emesos avui en exclusiva pel matí de Catalunya Ràdio de les trucades al 112 de Jonathan Andic, el fill del fundador de Mango, Isaac Andic, just després de la mort del seu pare a Montserrat, mentre tots dos

0: Eliminamos el delito de ofensa a los símbolos y las injurias a las Cortes Generales. Reformamos los delitos de protección de determinadas instituciones del Estado para que la crítica o las injurias dejen de tener relevancia penal. Eliminamos el delito de ofensa a los sentimientos religiosos. Y en tercer lugar, derogamos el delito de injurias a la corona.
1: S'espera que demà la mesa del Congrés tanqui el termini per presentar esmenes a aquest text. La reforma del Codi Penal només prosperarà si l'aval la majoria absoluta del ple i perquè això passi, PSOE i Sumar hauran de convèncer doncs, més grups. Més qüestions. L'alcaldessa de València critica que el dia de la Dana va fallar el pla d'inundacions perquè no preveia que les pedanies del sud de la capital es veurien afectades per la barrancada. Maria José Català, del PP, ha comparegut avui a la Comissió d'Investigació de la Dana al Congrés. Anem cap a València. Alba Barbosa.
2: Bona tarda. L'alcaldessa ha evitat retrets cap a la Generalitat Valenciana i insisteix a assenyalar el govern espanyol. Fins a les 8 del vespre ha afirmat no van tenir notícies que l'aigua entrava a les pedanies i ha criticat el pla d'inundacions municipal.
3: Ni la cartografia estava actualitzada ni los planes de inundabilidad eran correctos y que lo que pasó era a juicio de los técnicos algo imprevisible.
2: L'Ajuntament de València, segons Català, no va avisar els alcaldes de les pedanies del sud perquè ningú els va alertar de la riuada.
1: I el Partit Popular de Catalunya rebutja la immigració que considera descontrolada, aposta per prohibir el burca i el niqab dels espais públics i avisa que el fonamentalisme islàmic s'està convertint en una amenaça, diuen, per la llibertat. Són alguns dels postulats que inclou la ponència política del PP que s'aprovarà el 27 de juny al Congrés que es farà a Barcelona per posar al dia l'estratègia política i reelegir Alejandro Fernández com a president del partit. En plena pugna, amb Vox i Aliança Catalana, els populars catalans han optat per endurir el discurs sobre immigració i les seves posicions sobre la religió islàmica. El senador Juan Milián, que és qui ha coordinat la redacció de la ponència, n'ha presentat avui els eixos bàsics.
4: Respetamos plenamente la libertad religiosa. El Islam es una religión respetable y amparada por nuestro ordenamiento jurídico. Pero el fundamentalismo islamista no es una religión. Es una ideología totalitaria incompatible con la igualdad entre el hombre y la mujer, con la libertad individual, con la libertad de conciencia y con los principios fundamentales de nuestra democracia.
5: Passen 4 minuts de les 3.
6: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
5: I fins a les 4 amb la Júlia Reguer, cap de política del Periòdico. Bona tarda.
7: Què tal? Bona tarda.
5: L'escriptor i advocat Jordi Cabré. Bona tarda.
8: Bona tarda.
5: I el periodista Marc Bataller. Bona tarda.
9: Bona tarda.
5: Tot a punt?
7: Sí. Tot a punt. Sí. Ens deus la teva crònica, la nit de Montserrat.
5: Ah.
8: Pijama.
10: És veritat.
8: Tot plegat.
5: molt més avorrit del que us podíeu imaginar.
7: Sí?
5: No vaig dormir amb els companys. Espera't un moment, perquè és que ja estàs envaint espai que no et toca encara.
7: A veure...
5: Un moment.
7: Aquest copyright d'aquest programa, que sí, no va ser, és
5: sí,
7: meu.
5: Sí, però primer hem de canviar la sintonia.
7: Vale.
5: I si m'apura saludar-te. En Marc Moliner, bona tarda.
7: No, d'acord. Estic saludada i fes cas a les persones periodistes d'aquesta taula. Se t'ha fet una pregunta.
5: Sí. No vaig dormir amb la resta de companys, perquè efectivament vaig dormir sol.
7: Per què? Com és això? No li va passar ni al Carlos Herrera, això?
5: Sí, home, sí. No. El Carlos Herrera no hi era.
7: No hi era?
5: No hi era.
7: Pues es va dir, eh? Es va dir.
5: No, Carlos Herrera no hi era. Vaig veure mitja redacció de la cadena COPE, és veritat. Molts d'ells vinguts des de Madrid, però Carlos Herrera jo no el vaig veure. Jordi Basté sí que el vaig veure.
7: Va dormir amb els seus companys?
5: Qui?
7: Basté.
5: No.
7: O sigui, dormíeu separats.
5: I Marta Romagosa també va dormir com jo.
7: Marta Romagosa ja ho sé.
5: Ah, veus?
7: Que va dormir sola, però...
5: Com jo. Sí.
7: I llavors la tropa dormia junta.
5: Sí.
7: Tot el teu seguici dormien junts.
5: El teu seguici, molt bé.
7: A veure, clar. Hi havia el papa mòbil i l'Òscar mòbil, eh?
5: Igual, clavat, sí, exactament igual.
7: Et vaig enviar un vídeo de la senyora de la botiga.
5: No, un àudio.
7: Però
5: no tant, tens molt mala memòria.
7: Em vas contestar i tot?
5: Et vaig contestar amb una foto, perquè la vaig anar a veure.
7: A la senyora aquesta, doncs no l'he vista. Deu estar per obrir.
5: Una amable oient que...
7: Que venia...
5: Vas anar tu a comprar alguna cosa i et va dir que no m'havia vist a mi i que com podia ser i que ens escoltava cada dia i que suposava que jo tenia molt d'embolic. I en un moment que vaig tenir un minut, vaig baixar a la botiga Queviures.
7: Sí, botiga Queviures. Jo vaig comprar allà Mató.
5: I vaig saludar...
7: Mató beneït aquell dia. I em vaig comprar una pulsera del papa, que la porto aquí posada. Una pulsera de Montserrat, perquè aquell dia es va beneir de tot. I llavors, a la cua dels cafès amb llet, que eren hores de cua de cafès amb llet, perquè jo vaig arribar a les 5 del matí,
5: clar,
7: no com altres, que ja dormíeu allà.
5: Sí. Ja vaig entrar al Catalunya nit del dia abans, ja vaig entrar des d'allà.
7: Doncs jo vaig estar departint amb diverses persones, monges, diverses...

0: quantitat de persones que ens vam convidar tallats, etc. I una em va beneir la pulsera aquesta que porto.
1: Molt bé. Doncs escolta, així ja estàs beneïda. A partir d'aquí ja tot anirà bé.
0: Beneïda i beneïta.
1: Bé,
0: les dues coses. La meva àvia deia aigua beneïta.
1: Això diu vostè.
0: Aigua beneïta.
1: Ja està? Algun dubte més teníeu?
0: No, la Júlia, segur que sí.
2: Esperàvem una mica més.
1: Sí,
0: la Júlia esperava més.
1: Clar. Una cosa.
2: Ho vam deixar molt amunt, això.
1: És que anava, deixeu-me acabar. Sí, sento no haver estat a l'alçada de les pel·lícules que us havien muntat vosaltres.
3: Què portaves les partitures?
0: Veus sopar junts?
1: Vam sopar...
0: A l'Hotel Cisneros?
1: Vam sopar amb Marta Romagosa i amb Jordi Borda, perquè la nostra d'allò tenia pensió completa. I per tant, vam haver de sopar allà. Sí, sí.
0: Ara estem morint per saber...
3: Com fos una pena.
1: Que veus, sí, perquè m'entrava el dinar i el dinar no el vaig poder fer, perquè, clar, fent el programa aquesta hora, ja els hi vaig dir que jo aquest dinar el perdo. Perquè, clar, no.
3: Una penitència vas fer.
1: Eh?
3: Era una penitència.
1: No, home, no, una penitència no, ja ens van tractar bé.
0: Us van tractar bé, us van posar aromes de Montserrat, tot cap allà.
1: I mató de postres.
0: Mató de postres, sí, sí, sí. És boníssim, aquell mató.
1: Sí, sí. Jo et diré una cosa, jo no vaig poder comprar de mató, perquè quan vam acabar, perquè clar, tu vas poder comprar perquè vas arribar a hora d'estrella, però els que vam baixar d'allà, vora les 7 de la tarda, després de tota la programació que vam haver de fer...
0: Hora d'estrella a les 5 del matí? Escolta una cosa. Escolta una cosa. Beyoncé, que jo sàpiga, no arriba a aquestes hores.
1: No quedava mató quan vam marxar.
0: Ah,
1: perquè vam anar a comprar i ens van dir no, escolta'm, ho hem esgotat tot. 3 neveres ens van dir que teníem i tot esgotat. El mató, no n'hi havia de mató.
0: Mató de Montserrat, que és tema, és gran tema. Abans es feia amb aquesta... amb herbacol, per quallar. Jo vaig al darrere, aviam si algun oient dels que queden, que feien mató abans, ho sap fer amb herbacol i m'ho pot explicar. Ho vull veure.
1: Bé. Sí, doncs queda l'encàrrec fet.
0: Una dada que deixem.
1: Sí, exacte. Que t'interessa a tu i a poca més gent.
0: No, el mató l'interessa a tothom,
1: Home, sí, el mató, sí. Dic l'herba.
0: L'herbacol, no? Perquè esquallava amb herbacol.
1: Bé, sí, home, sí, però a mi m'agrada el mató, però no em passa pel cap fer-lo, perquè és massa complicació. Jo el compro i me'l menjo. I, escolta, el gaudeixo.
3: Amb mel.
1: Sí, mel. Alguna vegada amb melmelada, però normalment mel. Què?
3: Ja ho tenim tot, eh?
1: Sí, sí. Però la Dèria no l'ha fet encara.
3: La Dèria?
1: S'està intentant escaquejar.
0: És una Dèria fallida. Però jo estava a l'ordinador. Estava fent la Dèria a l'ordinador i he anat a Google a mirar una cosa, una notícia em feia falta, i m'ha començat a sortir una foto de collarets. Fotos de collarets. M'ha sortit un collaret que deia Mujer aristocràcia colgante de oro amarillo 9K, que deu voler dir quilats. No crec que siguin quilos. 400 euros. Al costat, pendientes a mare, 24 euros. Tot de joies i joies i joies i joies. I dic, i per què m'estan sortint ara propagandes de joies? A veure, perquè em disposava a escriure al Catalunya Migdia sobre les joies d'en Zapatero.
1: Veus?
0: He buscat a Google el valor de tals joies i si hi havia alguna foto per veure com eren i criticar. I l'algoritme que et personalitza les experiències d'anuncis segons les teves cerques hauria d'haver pensat que em dedico al noble ofici de l'escriptura. Que jo, per escriure't a tu, haig de buscar coses de les joies de Zapatero que em són absolutament igual. No vol dir que m'interessin les joies, però l'algoritme, que, per cert, sabia que sóc pobrissalla. Me n'ha buscat, però 24 euros. Vull dir, no.
1: No els del milió i mitja.
0: No. Un dia estava buscant jo, per fer un article, una notícia sobre les cares de Belmed, i em va començar a sortir, encara em surt... propaganda d'antihumitats. No m'estiu a veure una cosa. Empreses d'aquestes que...
1: Aquesta senyora té humitats a casa.
0: Té humitats a casa i em surten això. Mai m'han sortit anuncis de llibres, tot i que miro edicions estrangeres, exemplars exaurits, i això em fa dir només una cosa, confessar públicament. Ja que l'algoritme no sap que les persones que es dediquen al noble ofici d'escriure no s'hauria de refiar de les cerques que fan, jo us diré que sempre que deixeu l'ordinador o el telèfon mòbil obert i aneu al lavabo, vosaltres, us faig cerques relacionades amb la vida sexual.
1: Ah, molt bé.
0: Perquè després, quan jo ja no hi sigui, us trobeu allà.
1: Què vols dir? Que si surten segons quins vídeos, segons quines pàgines, és que tu has entrenat el meu algoritme perquè em surti això,
0: El teu ordinador encara no hi ha entrat mai.
1: Home, gràcies.
0: Però
1: el de
0: companys de la redacció sí que ho he fet.
1: Ai.
0: Sí que ho he fet. Llavors em fa molta gràcia imaginar-me que no sé, que a Tomàs Molina li surten coses.
3: d'humitats.
1: Sí, exacte. D'unes altres humitats, sí, sí. No les de Belmet. No
0: que ho sapigueu. Si esteu en una festa i teniu el telèfon mòbil allà i l'esteu fent servir i no teniu bloqueig de pantalla i l'esteu fent servir molt, jo us buscaré coses pornogràfiques. Que molt ho sapigueu.
1: Bé. Doncs Tomàs Molina, que ho sapigui, que a vegades ens escolta i que sàpigui que el seu nom ha aparegut com a una de les víctimes d'Empar Moliner fent recerques
0: de
1: dos rombos en l'ordinador de Tomàs Molina.
0: Ara t'ho faré aquí. Ja està, fins aquí la dèria.
1: No sé si teniu alguna cosa.
3: Hem de comentar això.
0: Heu de comentar que per quina raó, si tu busques viatge a Venècia, 6 mesos després et surten viatges a Venècia, que ja l'has fet, ja està, és inútil.
3: Però en part no és només amb el Google i amb l'ordinador. El que acabes de dir ara, de Meli Mató, els dispositius t'escolten.
2: Sí, avui segur que
3: sí. Escolteu. Tot ple anuncis de Meli Mató i pornogràfic,
0: aquest
3: potser.
0: Anunci, això que tu acabes de dir...
1: La barreja de Meli Mató i pornogràfic, no.
3: No ho he imaginat.
0: Conrad Son s'ho ha imaginat.
3: Segur. Sí.
0: Recordeu la frase de Conrad Son? Això és un túnel i no el del Cadí. És una cosa nostrada,
3: la primera
0: favor.
3: Pel·lícula en català d'aquest gènere.
0: Efectivament. Que llavors el va fer per dones, que es deia La mar no és blava. Que això va ser extraordinari, perquè era poètic. Això que acabes de dir tu, del so, de que l'algoritme t'espia i sap què dius Meli Mató, això m'ho podeu confirmar, és veritat.
1: Sí,
0: és veritat.
2: O sigui, depèn de quines aplicacions, a dalt, quan les obres, ja tens una llumeta, que allò t'està dient ja que vigila.
0: Sí?
2: Depèn de quin telèfon tinguis, però en el cas del meu ja t'avisa, com dient això de...
0: T'avisa que t'estan espiant.
2: Bé, que tenen dret a mirar el que estàs fent. Per exemple, a Instagram
3: dades,
2: o aplicacions
3: correcte.
2: Concretes, això ja... I després, si aquest aplicatiu no el tanques, poden fins i tot veure el que tens d'altres aplicacions obertes.
0: Si ara, per exemple, amb els nostres telèfons oberts aquí, diem una cosa molt concreta...
1: Per exemple, que vols fer el viatge... Imagina que dius, no, jo per vacances vull fer un viatge, jo què sé...
0: Però diguem una cosa que faci més gràcia.
1: No, però jo anava a una cosa més... Menys
3: fàcil. Però,
1: no,
0: una cosa que diguem... Vull un disc de Jordi
1: Dan, jo què sé. No, o diguéssim, faria il·lusió anar a fer un viatge a Itàlia perquè m'agradaria anar a Florència i, a més, aniria a Pisa i després a Verona i potser acabaria a Roma. I segurament en els pròxims dies no pararàs de rebre doncs vídeos però... de què és el que has de veure a Florència, què és el que has de veure a Verona, per què has d'anar a Pisa, aquesta aerolínia que t'hi porta. Etcètera,
0: amb el telèfon al costat.
1: Si ho fas amb el telèfon... Que
0: no, però
1: lloc
0: ara,
1: que
0: per exemple, a qui li sortirà això?
1: Doncs vés a saber.
3: No, o si envies un missatge, per exemple, que dius, escolta, aniré a veure les notxes de Figaro al Liceu.
0: Perquè tu sempre envies missatges d'aquests. No. No dius...
2: No l'avant molt.
0: A veure.
3: El vaig enviar i al cap d'un dia a la llista aquesta de descobriments setmanal.
0: No.
3: Descobriment setmanal de l'Spotify em va sortir les noces de Figaro. Jo no l'havia ni posada. No. Que, a més, no m'encerta mai. Per cert, l'algoritme de l'Spotify diu que em coneix i no em coneix de res. Vull dir, una cosa és avorrides que em posa, que dius, jo no sé...
0: Però l'algoritme de l'Spotify va fer fa poc... Et deia l'edat que tenia segons el que escoltaves.
3: Sí, clar, jo tenia i escoltes ja, tens un problema.
1: Sí. Bé, doncs, en tot cas, que sàpiguis que ara et sortirà Meli Mató.
0: Meli Mató.
1: Les joies de Zapatero.
3: I Conrad Son.
1: Molt bé, escolta, la barreja és espectacular.
0: No et pensis.
1: És que veus una senyora carregada de joies, menjant Meli Mató
0: en una pel·lícula de Conrad Son.
1: I fins aquí.
0: Això ho peta, eh?
1: Home.
0: Més que el programa aquest que no va ser de Montserrat.
1: Bé, molt bé. Empar Moliner, gràcies.
0: De res.
1: Bona tarda. És 3:15. Fem una pausa i de seguida entrem en matèria. Avui, amb aquest acord, sembla ara sí ja total entre Estats Units i l'Iran, tot i que sempre l'hem de posar una mica en quarantena, perquè ja sabeu que Israel va una mica per lliure, ara ho comentem tot plegat, i sobretot les conseqüències econòmiques, com ens afectarà la nostra butxaca aquest acord.
4: Catalunya migdia.
5: Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tants.
6: Amb els vols directes de Volotea a més de 15 destinacions des de Barcelona, ja pots sentir el sol de Sardenya, viure la història de Verona, assaborir un... On érem? Ah, sí, a les destinacions directes de Volotea des de 29 euros. Si et despistes, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
7: Si t'importa el que passa a prop teu, si ets de la Catalunya Central, ets de Regió 7. Fa gairebé 50 anys que expliquem l'actualitat de les comarques interiors amb rigor, proximitat i en català. Entra a regió7.cat, fes-te soci o sòcia i ens ajudaràs a continuar. Regió 7, el diari que ens explica.
4: Catalunya migdia.
8: Evitem el soroll.
9: Ens allunyem de les estridències.
8: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
9: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
10: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
8: Un informatiu sense presses.
9: Per donar context als grans titulars.
10: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
11: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
12: Catalunya Ràdio.
11: Som 3CAT.
12: Som 3CAT.
1: Passant dos minuts d'un quart de quatre de la tarda, som a Catalunya Mitjà amb la Júlia Reguer, el Jordi Cabré i en Marc Bataller. Els Estats Units i l'Iran han anunciat un acord per posar fi a la guerra a l'Orient Mitjà i reobrir l'estret d'Hormuz. L'acord es firmarà en una cerimònia oficial a Suïssa aquest divendres 19 de juny i fins llavors no se'n sabran els detalls de què és exactament el que pacten. El que sí que se sap avui, ho ha dit Donald Trump, és que l'acord implica l'aixecament immediat del bloqueig dels Estats Units a l'estret d'Hormuz, així que es firmi el document divendres mateix. I fent gala de les seves declaracions habituals de mesurades, ha arribat a escriure que vaixells del món, arrenqueu els motors, que circuli el petroli. Textualment ha escrit això. També des del Pakistan, que és el país que ha fet de mediador a les converses, el primer ministre, Shehbaz Sharif, ha confirmat que s'ha prorrogat la treva de manera indefinida i ha arribat a parlar d'acord de pau. En qualsevol cas, aquest és un acord base, però les dues parts hauran de continuar negociant. A hores d'ara se saben algunes coses que les dues parts han anat explicant i que no sempre són coincidents. Donald Trump ha assegurat que l'Iran no intentarà obtenir l'arma nuclear i que hi haurà inspeccions de l'actual programa nuclear. L'Iran també confirma el final immediat i permanent de la guerra, però inclou el front del Líban, on Israel ha continuat atacant. Però Israel no té intenció de retirar-se del sud del Líban. Les tropes israelianes, ha dit el govern de Netanyahu, es quedaran al Líban, a Síria i Gaza de forma indefinida i les desallotjaran de població local. Per tant, d'aquí a divendres veurem com evolucionen les coses i divendres mateix sabrem exactament què és el que pacten. Però sí que s'han començat a veure ja algunes conseqüències econòmiques. El petroli ha baixat, les borses pugen. Saludem Montserrat Guillén, catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona. Professora Guillén, bona tarda.
13: Hola, bona tarda.
1: Durant tots aquests mesos del tancament de l'estret d'Hormuz, per tant, del tancament de bona part del comerç mundial de petroli, els països asiàtics són els que més han patit la falta de subministrament. Ara que s'obrirà l'estret d'Hormuz de manera immediata a partir de divendres, es reprendrà el comerç, trigarà molt a notar-se aquesta reobertura o serà immediat, com ho notarem?
13: A veure, hi ha certa por, primer, com arribarem a divendres, perquè podien haver-hi encara molts entrebancs, però sí que hi ha una certa por de que duri temps abans no es normalitzi la situació, perquè en l'estret hi ha mines i els vaixells tenen por i són molt, molt, molt prudents a l'hora de dir aquí passarem sense restriccions. I, per tant, no sé si hi ha una certa eufòria, òbviament un acord és sempre benvingut, però hi ha aquests perills de que la situació no millori fins a mitjans d'agost. També s'han de reomplir reserves. Això fa patir una mica de que tardarem a posar la màquina en marxa.
1: De fet, hi ha hagut països com el Pakistan, Vietnam, les Filipines, que han estat en crisi energètica nacional i que han ordenat retallades obligatòries del consum perquè no tenien provisions. En canvi, economies més potents del mateix Àsia, com el Japó, Corea del Sud, tot i que tenien reserves pròpies, també han patit. Vull dir que aquí, sobretot a Àsia, no?, és on més han patit aquest tancament.
13: Sí, i realment el consum de petroli a la Xina ha estat restrictiu al màxim perquè s'han fet unes restriccions, s'ha promogut molt l'ús de vehicle elèctric i una cosa que estava sorprenent moltíssim és com Xina, que és el gran país, no?, havia deixat de consumir petroli i això ha fet amortiguat una mica la tensió de la falta d'oferta de petroli també, perquè si no la situació hauria sigut encara molt pitjor.
1: Per tant, tenim que probablement fins al mes d'agost no notarem una certa normalització de la situació pel que fa al petroli. Els preus, perquè clar, fins ara hem tingut una inflació que hi havia alguns experts que deien aquesta inflació sobretot té a veure amb l'encariment de l'energia. Els preus s'ha de començar a notar una desacceleració, fins i tot una baixada, o també haurem d'esperar mesos?
13: No. Sí, els preus, de fet, ja han baixat, i, de fet, que el petroli estigui a $80, que és el que s'havia dit, com la cosa serà creïble quan el petroli es posi a $80, i avui ja hi hem arribat. Per tant, sí que és veritat que s'han de començar a notar, doncs, baixades sobre el que havíem vist, no? d'un 30% més d'aquest valor. Però pensem que partíem a principis d'any de 60 dòlars al barril. Per tant, estem un 20% per sobre. I baixar d'aquests 80 als $60 per barril que teníem al gener és el que ens costarà. Per tant, tothom dona per descomptat que tant benzina com fertilitzants com querosè notarem que ens costarà arribar al a la situació preconflicte bèl·lic. I, per tant, encara podrem veure doncs, conseqüències en els preus que després repercuteixen en els aliments i després en el nostre IPC, que l'anirem veient. Per tant, la desacceleració sempre és més difícil. Caure els preus sempre costa molt més que quan pugen.
1: Vostès, els economistes, parlen d'aquell efecte coet-ploma, no? És a dir, que els preus pugen com un coet i, en canvi, cauen com una ploma. Per tant, ens hem de mentalitzar això, que ara baixarà molt a poc el preu i que, per tant, trigarem a tornar a tenir els preus com teníem abans del conflicte?
13: Sí, hem de ser optimistes, però prudents sabent que passaran setmanes i possiblement fins al setembre hem d'anar mantenint aquesta tensió, una tensió que hauria de ser doncs, benvinguda i, com us dic, optimista, però és clar, no pensem que això en una setmana s'arregla. Perquè tornar a la situació al gener, ja us dic, és difícil, eh? Ens ho podem plantejar en uns mesos.
1: La inflació, que també ha estat un mal de cap i que, per exemple, ha fet que el Banc Central Europeu apugi els tipus d'interès, la inflació, també s'hauria de notar que hi ha una baixada o tampoc?
13: Ara mateix jo seria prudent, perquè precisament encara no hem vist efectes de segona ronda, no?, d'aquest increment dels preus de l'energia. Per tant, és possible que nosaltres encara veiem un parell o tres de mesos de que l'IPC no ens reflecteix que la cosa s'està normalitzant perquè està encara recollint preus elevats. Mica en mica doncs, seran amortiguant i esperem que ara, en lloc d'anar cap al 4%, que és el que s'imaginava, la setmana passada es feien correccions de prediccions que apuntava cap a un augment de preus del 4%. Quan estem en el 3, no? Possiblement doncs, ens mantindrem en el 3, pujarà, fluctuarà una mica i ens quedarem en un nivell que jo crec que és suportable i que podem estar contents.
1: Les grans economies mundials i també les entitats allò supranacionals haurien d'aprendre d'aquesta crisi que tot depèn d'una manera, al meu entendre, per exemple, espectacular, d'un estret tan petit com és l'estret d'Hormuz, és a dir, que algú pugui taponar una via com aquesta i que faci entrar en pànic a totes les economies mundials, això no hi hauria alguna manera d'evitar-ho en el futur?
13: Sí, aquí hi ha dues coses que et vull dir importants. Primera, Aràbia Saudí ho ha detectat immediatament i està fent tots els esforços per diversificar la forma de transportar aquestes matèries primeres, per una banda. I després, hi ha un cert rumor, almenys en els Estats Units, de que s'accelera tot perquè Trump no vol deixar que arribem al seu moment, que és el seu moment electoral del mes de novembre, quan hi ha les eleccions del midterm, no? Legislatives, i per tant, ara s'accelera perquè precisament està aprenent de tota aquesta situació actual on les falses notícies, no? Tot allò que es pot distorsionar a base de la IA, estan influint molt en l'opinió dels americans. Per tant, necessita temps. Quan estem aprenent, no podem fer experiments l'última setmana. I per tant, sembla que vol accelerar-ho perquè no se li escapi de control el que ja estava succeint, que és que hi ha tota mena de notícies que fluctuen i que cada dia apareixen i que estan absolutament descontrolades i que després ell va mesurant la temperatura de com està el seu electorat.
1: Quan diu que l'Aràbia Saudita està intentant buscar maneres de diversificar el transport de petroli, quines maneres hi ha? Perquè ja sabem la capacitat dels vaixells no són fàcil d'igualar.
13: No, amb les tuberies, no sé com es diuen.
1: Oleoductes,
13: Els oleoductes, exacte, no sortia la paraula. Amb els oleoductes fent-los passar per una altra banda, sí.
1: I, per tant, desviar-los cap a unes altres costes que no siguin exactament del golf,
13: Evidentment, perquè et preocupa també com ha quedat el golf, amb aquestes mines. O sigui, això està minat i serà un perill passar per allà. Vull dir, te'n posa allò de que ara està absolutament net.
1: A banda del petroli i del gas, un altre gran problema ocasionat per aquest tancament d'Hormuz ha estat el subministrament mundial de fertilitzants. Aquí també la normalització també anirà lenta?
13: Sí, és el mateix ritme, perquè tots han d'anar a passar pel mateix lloc. I aquesta sí que de totes és la que més ens estava afectant a nosaltres. Som un país que es produeix molts aliments, no? I bé, es produeix sobretot cereals i necessitem aquests fertilitzants. Estava preocupant el nivell de preus als que estaven arribant, no tant a la manca de subministraments, i com això després es transportava en tota la cadena fins que arriba a la cuina de les famílies, no? I preocupava molt perquè això és molt difícil de parar, perquè, és clar, per produir has d'abonar, per abonar necessites fertilitzant, i si no tens aquests elements no ho pots fer. I això sí que era una cosa més a llarg termini, que és potser la que també ens toca més de ple, com òbviament el preu de la gasolina. L'energia en general, ja estem treballant per aquestes renovables, aquesta diversificació, i jo crec que de tots els països europeus, Espanya doncs és un dels que pot comptar amb millors infraestructures en aquest moment.
1: Diria, perquè quan va començar el conflicte es va dir, no, serà una guerra curta, i hi havia avisos que deien, si s'allarga el conflicte, tota l'economia mundial patirà. Ha acabat sent pràcticament de 4 mesos, toquem fusta, que això s'acabi divendres, que ja en parlarem, però en principi sembla que sí. Diria que l'economia se n'ha sortit relativament bé de 4 mesos de conflicte, quan en teoria ens deien que si s'allargava això patiríem tots?
13: Ah, sí, jo diria que podem estar contents, perquè s'ha produït bastant tot allò que s'esperava. I, de fet, l'economia també ha anat empenyent a la política, no? Perquè l'economia, com que reacciona, aleshores els polítics veuen que no és una cosa que es desincronitza. Un gran parell és quan l'economia va per un cantó i les decisions van per un altre, no? Perquè, aleshores, clar, sembla que si no fa res, tampoc el preu no canviarà del petroli, per tant, bueno, perquè ens hem de preocupar en posar-nos d'acord. És important, també, que es vegin aquests canvis en el mercat, no? Perquè a tothom li interessa, doncs, la prosperitat d'alguna forma, pues, que es plasmi, no? I arribi als consumidors, a les famílies.
1: La Júlia Reguem sembla que té una pregunta per la professora catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona, Montserrat Guillén.
12: No, és que ara precisament, què tal? Bona tarda. Pensant en això que estaves comentant ara mateix, quines lliçons em pot extreure en aquest cas Espanya? Ja sé que l'economia en aquest cas va molt més vinculada també a les decisions que pugui prendre la Unió Europea, però tenint en compte que Trump encara li queda un temps governant, que pot obrir nous fronts, que veurem si aquest acord de pau es compleix com a mínim amb els termes que anem coneixent, quines són les lliçons que es podrien treure a nivell econòmic del que ha passat i si estem més o menys protegits davant d'un nou escenari de conflicte?
13: Doncs mira, lliçons sempre se'n treuen, no? Evidentment, clar, la circumstància de que ell és el president dels Estats Units, nosaltres no la podem canviar. Però sí que hi ha qüestions que refrenden una mica algunes polítiques que s'han fet. Per exemple, contrasta molt les declaracions que està fent Emmanuel Macron sobre el gas, quan Espanya té subministre de gas per Argèlia, per exemple, no? I això està donant-nos una mica la raó de que és una bona estratègia que sobretot cal cuidar, perquè aleshores, evident, clar, depens d'Argèlia, però ja deixes dependre, com altres països, només d'una única font, la diversificació energètica, que et fa menys dependent dels altres, no? I sobretot les polítiques que fan que la nostra economia, que sí que és veritat que està molt basada en el turisme, i també té unes certes fortaleses, no? I per tant jo crec que sí que podem aprendre lliçons, però clar, no estem aïllats del món, estem envoltats, no?, de molts altres països, tots funcionant d'una certa manera coordinada. Jo et podria dir que sí, que hi ha hagut lliçons i de fet, algunes molt reconfortants.
1: És Montserrat Guillén, és catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona, i amb ella hem volgut saber quins efectes tindrà l'economia el fet que es pugui firmar, finalment, com esperem, divendres, aquest acord de pau entre Iran i els Estats Units. Montserrat, gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
13: Gràcies a vosaltres. Bona tarda.
1: No sé com ho veieu, sempre posem aquest asterisc que de moment Israel no es dona molt per al·ludit i diu Netanyahu que l'exèrcit israelià, totes les posicions que ha aconseguit al sud de Líban, no les pensa deixar anar. Ara mateix senyal els horaris de 3:45 de la tarda i això veurem si posa en risc o no, tot i que les dues parts, tant l'Iran com els Estats Units, diuen que divendres firmen a Ginebra. No sé com ho veieu tot plegat.
14: Sí, és cert que l'acord de pau, que en teoria s'ha anat explicant o filtrant, digui el nom que vulguis, diu que també s'inclou el Líban i que, per tant, s'hauria de complir. Però avui mateix aquest migdia Israel ha dit que no. També és obvi que Estats Units ha acabat perdent aquesta guerra. És a dir, recordem que la seva entrada en aquest conflicte era vull derrocar el règim de l'Iran, cosa que no ha aconseguit, perquè Iran té una espècie de, com una ceba, moltes capes de poder que s'ha anat veient, que derrocaven el líder suprem, anava sortint un altre, fins i tot encara no sent si el líder actual està viu o mort. No ha sortit cap imatge seva, sí que surten discursos llegits per una altra persona. Per tant, en aquest sentit, Estats Units no ha aconseguit el seu objectiu. És cert que el paper d'Israel era un altre. El paper d'Israel, si es podia derrocar el règim bé, però el que volia era tenir prou força en aquell territori com perquè els propers anys i dècades ningú més li fes ombra. I, per tant, aquest és el seu gran objectiu, d'intentar continuar en aquests països ocupats, ja sigui Líbia, Síria, Gaza, i veurem com acaba. És a dir, si Israel es manté en aquesta posició, podria ser un dels problemes a partir de divendres fer-ho trontollar. Trump ja fins i tot algun cop ja s'està enfrontant contra Netanyahu. Fa pocs dies el va arribar a insultar en una conversa telefònica. I, com diuen tots els analistes, aquests propers dies, a veure si aquest acord de pau realment s'assigna divendres, i a partir de divendres què passa? Perquè pot haver-hi un cert escepticisme, també.
12: Jo estic d'acord amb això que dius, i a més crec que s'evidencia que Netanyahu només volia entrar en aquesta guerra per continuar amb aquesta guerra. És a dir, jo crec que Israel no té cap benefici ara mateix que pugui vendre com a positiu d'haver engegat aquest conflicte. Crec que en aquell moment Trump es va deixar fer servir per Netanyahu, i hem anat veient, no només a aquests últims dies, sinó durant els últims mesos, com aquests interessos han anat divergint, perquè a Trump se li ha fet molt llarga aquesta guerra, no creia que entrant-hi acabaria d'aquesta manera, i crec que al final es confirma que Iran l'ha guanyat. I si veiem i repassem una mica els objectius que tenien amb aquesta guerra, com ara deia el Marc, el primer com a mínim, el primer que van vendre, que crec que no era l'objectiu real, era desmuntar el règim, això no ho han aconseguit. L'estret d'Hormuz ha acabat sent molt més complicat tant per als Estats Units com per Europa, i no tant per Iran, que en aquest cas podia controlar-ho. Veiem ara com acabarà el programa nuclear, seguim sense saber exactament quin és a dir, a l'acord parlen de pausa de aquest artilugi, diguéssim, aparell nuclear, que encara no coneixem tampoc quins són els detalls, i jo crec que en el fons Netanyahu el que vol és continuar amb el conflicte, perquè també té unes eleccions, i per tant amb ell la popularitat li ha pujat tant com li ha baixat a Donald Trump, i per tant aquí el que estem veient és aquest enfrontament, del qual ja es filtra fins i tot el que es diuen en converses suposadament privades, i veurem què és el que fa. Ara bé, crec que Trump també ha de saber-se imposar en aquest sentit davant d'Israel, i veurem si ho acaba fent.
3: A mi em costa imaginar una guerra més absurda que aquesta, i més imprevista, inimaginable i sense objectiu ni solta ni volta que aquesta. És a dir, com dèieu tots dos ara, el que són els suposats objectius, no n'hi ha cap d'ells que s'hagi més o menys complert per part de les persones que es representa, que han iniciat el conflicte, com a mínim l'actual. I sí que sembla que, en qualsevol cas, el president Trump el que ha fet és una mica salvar la pell en termes electorals, i també en termes de... Ara mateix treure aquest tuit dient circuleu i agafeu el petroli i els vaixells benvinguts i tot plegat, però si al final si tot això s'ha aturat per culpa seva, si tot això, aquest estret ha estat bloquejat per culpa seva, un cas el cas ell ha iniciat el conflicte actual. I una altra cosa és que jo no sé si seria tan optimista pel que fa al règim iranià. És veritat que l'objectiu no està complert, si realment era aquest, no s'ha enderrocat el règim, però veurem si justament després del conflicte és quan la població iraniana s'atreveix o gosa o té el talent i la força per organitzar-se i intentar fer una cosa diferent. Però ara per ara, el que tenim ara és un acord on simplement el que fa Trump és sortir del mateix foc que ell ha creat, amb Israel anant per la seva banda i dient, escolti, doncs jo tot el que hagi pogut guanyar, doncs m'ho quedo, i amb una mena de calma internacional, potser sí, però davant d'un garbuix que havia creat el mateix Trump. No hi veig solta ni volta, insisteixo.
12: De fet, aquest enfrontament suposadament civil és el que alimentava Estats Units al principi, no? De dir, intentem que amb aquesta ofensiva puguem ajudar a l'oposició, però és que en aquest moment, el moment en què tu ataques a tot el país, el que fas és desmembrar-la, i per tant, jo crec que ara precisament es torna enrere en aquest pas, i encara serà molt més difícil que hi hagi una organització que es pugui reivindicar davant d'un govern cada vegada més blindat com és el d'Iran.
14: I després el que és una guerra absurda que ens ha acabat afectant la nostra economia. Mm. És cert que ha resistit prou bé, sí, però si més no, segurament macroeconomia, perquè hem vist com la borsa, tot i haver estat 4 mesos de conflictes, avui per primer cop a la història ha superat els 19.000 punts, l'IBEX 35, cosa que la meva butxaca, això no ha arribat, si més no la meva, les vostres no ho sé.
1: Perquè no has invertit bé.
14: No he invertit, correcte, m'he equivocat de mercat asiàtic.
12: Sempre guanyant els mateixos.
14: Però és cert que, per exemple, fa unes setmanes l'Associació de Consumidors advertia que els preus de la fruita i la verdura pujarien entre un 10 i un 15%, encara que el conflicte acabés ara. Perquè, clar, ha pujat el transport, ha pujat herbicides, adobs, fertilitzant, i aquesta matèria primera s'ha hagut de comprar.
1: Per tant, que diuen la inflació de segon grau, eh? Perquè la de primer grau és la que t'afecta directament a les fonts d'energia i la segona és els, que, això, els productes que s'encareixen per l'energia.
14: I, per tant, ja has hagut de comprar i això acaba afectant el que dèiem abans, no? L'efecte coet, de com pugen els preus ràpidament, i l'efecte ploma, doncs, quan s'acaben els conflictes, doncs com baixen molt lentament aquests preus. Mm.
1: De fet, avui hi ha un informe d'Intermon Oxfam que diu que una quarantena de multimilionaris a tot el món han augmentat la seva fortuna en 300 milions de dòlars cada dia mentre ha durat aquest conflicte. Són 23.500 milions i són bàsicament els magnats mundials de l'energia. 300 milions de dòlars cada dia.
3: No oblidem, tot i així, que hi ha un conflicte que encara està pendent i que no està resolt, que és el d'Ucraïna, en el qual nosaltres estem immersos. Mm. Amb aquest no, eh? Amb aquest, de forma directa, no. Amb el d'Ucraïna representa que sí que l'estem pagant. I veurem com acaba, també.
14: Sí, a vegades sembla que no ens en recordem.
3: Sí.
14: Que ja hi ha una guerra.
3: Sí, sí, i som en guerra.
1: Doncs deixem d'aquí a divendres a veure com evoluciona la situació i veurem si finalment es firma aquest acord. Tot fa pensar que sí, que ara mateix tothom diu que sí, tot i que insistim, Israel de moment no es dona per al·ludit i diu que ells mantindran les posicions que han aconseguit durant el conflicte al sud del Líban. Passen 7 minuts de 2 quarts, fem una pausa i de seguida continuem amb més coses.
15: Catalunya migdia.
16: Ocasión Plus. Vine a la Gran Fira d'Ocasión Plus. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
17: La nit dels ignorants s'hereda.
18: Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
17: Pot arribar a travessar oceans.
19: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
17: Veu com creixen els seus oients màgics.
20: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
17: I posa la pell de gallina.
21: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
22: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
21: És que m'heu posat la pell de gallina.
15: Catalunya migdia.
23: Si t'importa el que passa a prop teu, si ets de la Catalunya central, ets de Regió 7. Fa gairebé 50 anys que expliquem l'actualitat de les comarques interiors amb rigor, proximitat i en català. Entra a regió7.cat, fes-te soci o sòcia i ens ajudaràs a continuar. Regió 7. El diari que ens explica.
24: Uf, em pesen tant les cames i em veig verius.
25: Compte, això és la teva circulació avisant-te que alguna cosa no va bé.
24: Tu creus? Jo pensava que era normal.
25: No pas. Actua ja amb els primers símptomes abans de que vagi a més. Fes el pas amb Daflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratoris Servier. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
26: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
27: Quina ratxa! Quants maig portes?
26: 150.
27: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la DO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i al periòdico.com.
15: Catalunya migdia.
28: El Mundial de Futbol. El Club de la Mitjanit.
29: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
30: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
29: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
28: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
29: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
31: Jo ja l'he posat a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
29: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
28: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
31: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
29: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
15: Catalunya
28: Ràdio.
15: Som 3CAT.
1: D'aquí a 20 minuts seran les 4 de la tarda. Som amb Júlia Reguer, Jordi Cabré i Marc Bataller. Anem amb un dels temes del dia, des de primera hora d'aquest matí, quan al matí de Catalunya Ràdio hem pogut sentir els àudios de les trucades de Jonathan Andic des del mateix lloc on havia caigut el seu pare, Isaac Andic, en aquella caiguda que va acabar amb la seva vida. Són les trucades que fa Jonathan Andic, el fill, als serveis d'emergència. Per exemple, la primera trucada al 112.
32: 112, digui? Hola, hola.
0: necesito ayuda, necesito ayuda.
2: ¿Este chico que ha corrido?
0: Mi padre se ha caído. Estamos en Coibató. Se ha caído.
2: ¿Se ha caído? ¿Se ha tropezado o está perdido el conocimiento?
0: Creo que se ha caído por un barranco. Por favor, envíen a alguien, envíen una ambulancia, envíen a alguien, por favor.
1: Aquesta és la primera trucada en què demana que li envien alguna ambulància. Són tres trucades, el que hem pogut sentir avui al matí de Catalunya Ràdio. Aquesta primera amb el 112, una altra amb els bombers i després la del Servei d'Emergències Mèdiques, el SEM. Concretament és el SEM qui truca a Jonathan Andic perquè ja estan de camí i des de la mateixa ambulància el truquen per demanar-li exactament on està i què és el que ha passat.
0: Sí.
2: Hola, bones. Truco del SEM. Estem venint de camí. Soc l'Anna, l'infermera. Com te dius?
0: Jonathan.
2: Jonathan, què ha passat?
0: Que no passa, que ha caigut.
2: Vale, ara venim a ajudar-lo.
0: Ja, però és que no el veig. No me responde.
2: Vale.
0: I que ha caigut per el barranco. Sí, el problema és que no sé on està.
1: Aquestes són les trucades. La defensa de Jonathan Andic diu que els àudios en les trucades que va fer el Servei d'Emergències després de la caiguda del seu pare a Collbató mostren la desesperació del fill i que desmunten, diuen des de la seva defensa, la teoria de la premeditació. Francisco Marco, director de l'agència Método 3 i pèrit contractat per la defensa de Jonathan Andic, també n'ha parlat al matí de Catalunya Ràdio.
4: Simplemente demuestra la desesperación de un hijo porque acaba de perder a su padre y del que le acusan en estos momentos de haberlo matado, ¿no? Y no solamente le acusan de haberlo matado, sino de haberlo asesinado, porque aunque estén hablando de homicidio, al final lo que están hablando es de una premeditación.
1: Els Mossos d'Esquadra, però, diuen que Jonathan Andic va donar diverses versions en les seves converses amb el Servei d'Emergències i en la declaració davant de la policia. Havíem tingut la transcripció d'algunes parts d'aquestes trucades, però no les havíem sentit. La vàlua, diguem-ne, és sentir amb quin to i amb quines paraules i com truca Jonathan Andic. No sé si com per treure'n conclusions o no.
3: Conclusions és difícil perquè tot això no deixen de ser indicis i proves aportats per les parts, per tant, molt parcials, i en aquest cas, doncs, m'imagino que del que es tracta és de reforçar la presumpció d'innocència. La presumpció d'innocència, és a dir, que no, lamentablement, perquè a més aquí tothom, quan sent aquests talls, doncs només pot sentir que empatia pel moment, hagi passat el que hagi passat, perquè és un moment complicadíssim, però aquesta empatia no conclou res. A nivell de conclusió, tot encara està per veure i tot està per contrastar, especialment pel que fa a aquestes suposades contradiccions de Jonathan Andic quan parla del succés, quan parla dels fets. Això sí que serà molt més interessant, més que no pas d'una trucada atabalada. Això sí, el que sí que s'ha de conèixer és que atmosfèricament, a nivell d'opinió pública, a nivell de condicionament d'una mena de presumpció de culpabilitat que s'havia creat, això és veritat, que s'havia creat per relat públic una mena de presumpció de culpabilitat perquè tothom és molt mal pensat, però també perquè també tothom veu moltes contradiccions ara mateix ja d'entrada, doncs això sí que ho desmunta o intenta desmuntar-ho, com a mínim refredar-ho. Aquest àudio el que serveix és perquè la gent refredi els ànims, es posi una mica al comptador zero i pugui dir, escolti, partim d'una presumpció d'innocència, que és el que convé, és el que cal, el que és legalment preceptiu i el que a més a més pertoca amb aquest cas i amb tots els altres. Per tant, rebaixem les presumpcions, rebaixem els prejudicis i anem a veure realment ara a partir d'aquesta prova o d'aquest àudio que s'ha aportat i altres que es puguin aportar, doncs què és el que ha passat. Jo, que la persona ara en aquest àudio aparegui més o menys atabalada, no per determinar per mi res, no conclou res, no demostra res, però sí que permet que tots plegats ens posem en situació i partim de la base, doncs aquest home ara per ara és innocent.
1: Quan dius que aquests àudios el que intenten és influir en l'opinió pública d'aquesta presumpció de culpabilitat que hi havia hagut, com a advocat, en un judici, el que opina l'opinió pública té incidència en el que acaba decidint el jutge o el jurat, o menys de la que ens pensem?
3: És a dir, molt menys del que es pugui imaginar, perquè el jutge i el tribunal han d'estar molt focalitzats amb la prova aportada i punt, i en cap altra que s'hagi aportat o que es pugui inferir de factors externs, i per tant aquesta és tan externa com interna. Val molt en termes de procés intern, és a dir, Si això jo com a jutge ho veig, d'acord, doncs internament ho valoro. Des del punt de vista extern, com que també afecta l'opinió pública, també afecta la percepció general, evidentment això també pot afectar. Un jutge també té l'obligació de mirar si el seu judici, la seva manera d'argumentar, la incidència pública que pot tenir. La incidència pública d'una sentència, la incidència pública d'un pronunciament, d'una diligència, etc. Però que ho tingui en compte no vol dir que hagi de ser el factor determinant d'una resolució. És un factor més d'escàndol, de no escàndol, de si realment això la gent ho entendrà, de què diu el sentit comú, allò que se'n diu el sentit comú, què és el que diu, i per tant això sempre s'ha de tenir en compte, però només com un element més, i mai ha de permetre a un jutge que això sigui massa determinant amb el seu propi judici. Per tant, un cop escoltada l'atmosfera, que és important escoltar l'atmosfera, tancar-se i mirar exactament què és el que tinc, i només amb el que tinc, només amb el que tinc puc jutjar.
5: Sí, és el que es denomina judici mediàtic, no? Sí. O els judicis paral·lels, que hem vist, per exemple, a Madrid, que ara, no?, amb tot el que està passant a Madrid, no?, aquest judici és paral·lel per inflamar tot el que està passant. I és cert el que dius, Jordi, que el jutge s'ha d'abstreure, tot i que a més són persones.
3: I tant.
5: I, per tant, tot l'ambient que hi ha al voltant, d'alguna manera, evidentment que el segueixen, només faltaria, i més en aquests casos mediàtics, i en aquest cas crec que l'estratègia de la defensa és clara. És a dir, deies posar el control a zero i, fins i tot, una miqueta més al seu favor, és a dir, presentar-lo com un fill afligit, com un accident, i no com un presumpte assassí, com hi havia aquest relat que deies que s'estava
3: teixint. És comprensible que ho aportin.
5: Sí, estratègia de defensa completament legítima, però més per afectar aquest judici paral·lel, aquest relat, que veurem si al final li acaba aportant, no?, certa credibilitat davant del jutge, també.
3: També.
6: Jo crec que va una mica més enllà d'això. És a dir, jo el que veig avui, escoltant aquests àudios i la filtració d'aquests àudios, és que el que es vol generar ja és l'estratègia de defensa a partir d'un dubte raonable. És a dir, que en el moment en què mediàticament se l'estigui podent donar com a presumpte culpable, és buscar les escletxes que farien que un jurat pugui dir no ho tenim tan clar. Exacte. I per tant l'hem d'absoldre. Jo, exacte, crec que va més per aquí de començar, i a més crec que el seu equip de defensa, liderat per Martell, és bastant especialista en això, no? Això d'una banda, i de l'altra, és cert que aquest àudio jo crec que també l'hem d'emmarcar dins del context del que va succeir. Aquest àudio arriba més de 4 minuts després d'aquesta caiguda i d'aquell abans fes una trucada prèvia a la parella dins de Can Dic. Per tant, hi ha més d'una trucada, de fet, no és aquesta. L'única, també els serveis d'emergència. Per tant, aquí hauríem de poder tenir tot el mapa complet per veure exactament què és el que es produeix. I també, fins ara, encara no s'havia parlat amb els excursionistes que es van trobar amb Jonathan Andic en el moment en què tot això, després, minuts després de que això succeís, que crec que també és important veure fins a quin punt ells valoren això. Jo, de moment, amb els àudios, el que veig és una persona molt nerviosa i crec que això no determina res. El que pot determinar és que precisament n'estiguem parlant avui des d'una altra òptica que no és la que s'ha parlat fins ara, i per tant aquí la defensa té tot el dret a fer servir els seus mitjans.
3: Els que fem opinió pública i al mateix temps som advocats, se'ns crea una mica d'esquizofrènia, perquè per una banda a nivell judicial tens uns elements que són els que són i que per tant aquí no pots sortir-ne, i per altra banda, des del punt de vista de l'opinió, jo ara aquí podria dir el que penso i el que em sembla, i puc dir quina olor em fa les joies de Zapatero. Jo puc dir-ho. Un jutge no pot fer-ho, i un advocat que està immers amb el procediment, doncs gairebé tampoc. És a dir, estava intentant ser molt i molt tècnic i molt estricte.
5: I el tema també és veure tota la pel·lícula, i veure tots els àudios. Clar. I tot el relat, perquè un dels indicis que apunten els Mossos és que en les diverses trucades dels equips d'emergència es va contradir en la versió. Cosa que aquí només sentim una part, segurament, d'aquests àudios. Per tant, perquè veure tot el sumari, tot el procediment, etcètera.
1: També hem après ja que les parts sempre fan pública aquella informació que els beneficia. Els que perjudica, òbviament, se la guarden. Que no dic que quins se n'hagin guardat o no, no en tinc coneixement, però evident que no utilitzaran una informació que no els vagi bé.
5: Aquestes suposades contradiccions que diuen els Mossos no apareixen en aquests àudios.
3: I això ho hem escoltant en Marco, no? Que la frase típica de la defensa és això demostra que... I què queda a dir?
1: Bé, en tot cas veurem com ha evolucionat tot plegat, però avui hem tingut aquest nou capítol al Matí de Catalunya Ràdio. Ens queden 10 minuts per arribar a les 4 i no deixem de parlar de judicis, però d'uns altres judicis, perquè el PSOE i especialment Pedro Sánchez comencen avui una setmana que pot ser fatídica. Avui la seva dona, Begoña Gómez, ha de comparèixer davant del jutge Juan Carlos Peinado, però la cita més esperada serà la declaració de l'expresident del govern José Luis Rodríguez Zapatero demà passat a l'Audiència Nacional, si és que es produeix tot aquest dia que estava previst, perquè ell ha demanat que com a mínim una part de la declaració pugui ser més endavant per tal de preparar millor aquesta preparació. Ja fa molts mesos que la judicatura va marcar la política espanyola, però segurament ara s'entra en una fase en què l'anomenat cas Leire Díez s'ha afegit a les preocupacions socialistes, que ja eren moltes. Avui mateix, la Guàrdia Civil ha fet un nou informe on queda clar que el PSOE va pagar viatges a Leire Díez, uns pagaments ordenats per l'exsecretari d'organització Santos Cerdán. A més, aquesta mateixa setmana hi haurà diverses compareixences al Senat per aquest cas, perquè el Partit Popular, que té majoria al Senat, no ha deixat passar l'ocasió i, per tant, vol treure en profit de tot plegat. No sé com preveieu aquesta setmana, que sí que es preveu realment intensa a nivell polític o judicial, podria dir, si és que n'hi ha hagut alguna que no ho ha estat, perquè portem unes quantes que déu-n'hi-do.
5: Sí, cada setmana sembla una setmana horribilis.
1: Sí.
5: Pel sou, em refereixo.
6: No, avui la gran pregunta era si aquesta setmana era pitjor que la que va tenir de reflexió aquells 5 dies, no?, que es va prendre Pedro Sánchez per decidir què faria amb el seu futur polític. La diferència és que la d'ara no la controla. En aquell moment, aquella carta que va fer reflexionant, sí que controlava ja els tempos i ara no. És cert que serà una setmana complicada pel PSOE perquè hi ha el calendari judicial, però crec que el PSOE el que impacta més no és tant les declaracions, és a dir, el que ja està marcat el calendari, sinó els informes de la UCO que van apareixent. Jo crec que aquí és on hi ha, no sé si incerteses, però nerviosisme segur. I crec que el cas de Zapatero ha canviat. És a dir, des d'un principi es van blindar molt, el van blindar molt també amb ell per la relació de vincle que tenia amb Pedro Sánchez, però l'escàndol de les joies, que moltes vegades també per l'esquerra té molt més de relat visual que no pas del que hi pugui haver o no relacionat amb aquestes joies, però
1: sobretot
6: és cert...
1: també per si és que s'acaba demostrant la mentida, no?
6: Clar, exacte, és cert que al principi van dir una quantitat...
1: No, és que val 1.300.000 euros, un dia, carai.
6: Va ser el seu mateix portaveu qui va sortir a dir-ho quan tampoc tenia... Sí, però tampoc tenia la necessitat de sortir a valorar quines quantitats tenien. Per tant, això va ser un error per part seva. I ara jo crec que vinculat amb això, per això Zapatero ha demanat que aquesta declaració que té aquesta setmana les joies quedin a banda. Però més enllà d'això, el problema que té el PSOE és que tots els casos no estan relacionats entre ells, alguns sí, per exemple, estem veient ara vincles, no?, entre Ábalos i Leire Díez, però és molt difícil detallar quin cas es pot considerar que hi ha, en certa manera, un abús judicial, com jo considero que és el de Begoña Gómez, amb la resta de casos que tenen pendents. I, sobretot, tenint en compte que aquesta setmana també podríem tenir la sentència sobre el cas Ábalos i Koldo, que crec que, de moment, vinculat amb Leire Díez, són els que més s'apropen el que es podria demostrar com un finançament irregular del partit. I crec que aquest moment sí que pels socis seria determinant, perquè és la línia vermella que han posat tots. En el moment en què hi hagi una sospita més o menys ben fonamentada sobre finançament irregular, aquí sí que hi poden haver moviments, també és cert que en cap cas passen per una moció de censura amb el PP, però sí demanar d'una forma molt més contundent un avançament electoral.
5: Fixa't el que deies, no?, abans que parlaves d'aquest suposat tabú judicial o aquest lawfare que el PSOE, sobretot deia en el cas de Peinado i de la dona Pedro Sánchez. Últimament, sempre és que... No sóc l'únic que m'equivoco.
1: Tanto, monta tanto.
5: No, això ho has dit tu.
1: No,
5: ho has dit tu.
1: Però tu ho has pensat.
5: No, em feu l'oferta.
1: Sí, home, sí.
5: Ara tornem-hi. Recupera't el fil. En el cas de Zapatero no hi ha aquesta pressió judicial per part del PSOE cap al jutge que instrueix el cas. No existeix. Comencen els primers minuts, les primeres
6: perquè
5: hores...
6: Perquè la trajectòria és molt diferent, també, la del jutge Calama, que sí, la del jutge Peinado.
5: Però després fixa-t'hi que sí que van dir-ho, fins i tot Rufián va sortir a dir-ho les primeres hores, un nou cas, i quan es va començar a sortir el sumari, tothom ja va anar a fer-se enrere, amb el tema de les joies ja cada cop més, el mateix Rufián diu que si això es demostra és una merda, va dir... Per tant, cada cop ja s'està marcant una certa distància amb Zapatero, i avui tornem a sentir junts, no?, que deia que si aquesta setmana no passa, sí que el govern ja està trencat definitivament, la legislatura, jo crec que ja fa mesos que està dient això, que la legislatura des d'un punt de vista de legislatura, és a dir, de fer lleis, està bastant morta, i veurem fins quan Pedro Sánchez vol aguantar tota aquesta situació.
6: La legislatura està acabada, el problema és que no hi ha eleccions. Sí, jo crec que el punt és aquest.
5: I queda un any, encara,
6: i queda un
5: en teoria.
1: Pot arribar a quedar un any, sí. València, menys.
3: I ara que dèiem abans que hi ha el factor mediàtic, que sortirà ara mateix informes de l'UCO dient que PS, no és post-scriptum, sinó que sembla que és una altra cosa.
5: M.
3: Però en canvi,
5: Rajoy.
3: Els hi constava molt amb el tema de M. Rajoy, però en canvi aquí no els hi costa tant. Diguéssim que hi ha un vessant jurídic i un vessant judicial molt clar i un vessant mediàtic d'anar posant la informació en comptagotes i d'anar assenyalant que és aquí on Pedro Sánchez i el PSOE ha d'avaluar la seva resistència. La línia vermella, tots sabem o ens consta que és això del finançament irregular si es demostra, però és que, mentrestant, mentre no es demostra, i tot és molt complicat també de demostrar fins i tot això, mentrestant, el que és la percepció pública, la guerra oberta entre un sector polític espanyol i l'altre és cada cop una guerra de nervis més descarnada.
6: El cas que evidencia això que estàs dient és el fet de que avui aquesta vista, no? El jutge Peinado cita a Begoña Gómez abans de començar el judici, quan fa aproximadament una setmana o dues, hi ha un informe de la UCO que diu que no hi ha res. Uh-huh. És a dir, aquí també s'està jugant amb això. I amb els temps judicials també. Ell té recursos pendents de resoldre. I tot i així ha tirat pel dret. Per tant, s'ha de poder distingir entre uns casos altres, perquè jo sí que veig molta base en el cas de Zapatero, molta més en el cas de Leire Díez, en el cas de les mascaretes, és bastant evident, no? Tot el que ha anat apareixent. Per tant, crec que el problema del PSOE precisament és aquest, que té tants casos que és molt difícil que, en aquest cas, l'opinió pública i, per tant, els votants puguin destriar on hi ha alguna cosa i on realment no.
5: El tema és que tampoc té cap incentiu per convocar eleccions.
3: Exacte. No, si mirem els antecedents, Mariano Rajoy no va convocar eleccions, sinó que li van fer una moció de censura. Mm. Per tant, si tu no convoques eleccions i ningú et fa una moció de censura, tu tires.
5: I ja veurem què passarà d'aquí mig any, potser.
3: Exacte.
5: Que és el que deuen pensar ells.
1: I aquí els que estan calculant són els socis, fins a quin punt surt rendible o no, apareixen molt al costat del Partit Socialista. Els que ho tenen més fàcil són Junts per Catalunya i el PNB, que diguem-ne que ja no és que estiguessin molt còmodes segons quines mesures del govern de Pedro Sánchez, i en canvi d'altres que sí que han estat molt més al costat de Pedro Sánchez, uh-huh. Esquerra Republicana, Bildu, Compromís, etc. Aquests sí que ho tenen més difícil, en el sentit de veure en quin moment consideren que tots aquests escàndols els acaben perjudicant a ells mateixos.
5: El problema és que si t'acaba perjudicant i vols fer caure el govern, com ho fas? És a dir, perquè tampoc et pots posar al costat de PP i Vox, aquests casos que m'has explicat.
3: Una cosa que pots intentar fer és exigir que es compleixin els acords. I això...
5: Quant de temps fa que portem dient això?
3: Clar, vull dir, si l'ambient està tan desesperat per una banda i per l'altra, és a dir, per PSOE, per part del PSOE i per part de la dreta espanyola, una cosa que pot fer el PNB i Junts i tot el sobiranisme és intentar posar-se molt més dur del que s'ha posat, perquè això sí que jo ho he trobat a faltar.
1: Veurem aquesta setmana, comença aquesta tarda, no?, amb la compareixença de Begoña Gómez, que veurem què és el que ens surt d'aquí, perquè tampoc no semblava que no hi havia molta base, però...
6: No, el problema és que això...
5: La cita per dir-los les penes, o si més no, les acusacions que té, i ja està. Vull dir,
6: no, i anirà jurat popular, abans que parlàvem de tot aquest tema, no?, també com aquest cas s'ha jugat molt als mitjans,
5: i aquí sí que hi ha tot un judici paral·lel.
6: Clar, per condicionar a totes aquestes persones que al final seran... Que entre moltes cometes acabarà decidint.
5: L'advocat, molt ràpida?
1: Sí, molt ràpida.
5: Que suposo que l'estratègia és diferent, si és un jurat popular que no.
3: Home, i tant. I tant.
5: Molt
3: ho
5: diferent.
3: Ho ha apuntat abans la Júlia. El factor dubte raonable és determinant. És a dir, un jurat demana unes majories molt, molt fortes i molt qualificades per poder culpabilitzar algú, i per tant tens en teoria més punts per sortir innocent, i després se t'obre tot el factor de poder treballar una teoria del dubte raonable. En el cas d'un jutge, doncs tot queda molt més a criteri, molt particular i molt subjectiu del jutge.
1: Doncs veurem com evoluciona tot plegat. Avui tenim aquesta primera cita, però tota la setmana és del voltatge pel que fa referència a tots aquests casos judicials que envolten el PSOE i a Pedro Sánchez. Ho hem comentat amb la Júlia Reguer, el Jordi Cabré i el Marc Bataller. Gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
6: Gràcies. Bona tarda.
1: Ho deixem aquí. Tornem demà a partir de les dues. Fins llavors, d'aquí 40 segons, saludem el Francesc Garriga a la tarda de Catalunya Ràdio, o sentim els blocs informatius del 3Cat Info. Com dèiem, tornem demà a partir de les dues. Fins llavors, bona tarda de dilluns a tothom.
7: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.

Rockola, un viatge pels anys 60 i 70 amb selecció musical d'Emma Redondo. Rockola, amb Emma Redondo.

Rockola, un viatge pels anys 60 i 70 amb selecció musical d'Emma Redondo. Rockola, amb Emma Redondo.

Rockola, un viatge pels anys 60 i 70 amb selecció musical d'Emma Redondo. Rockola, amb Emma Redondo.

Rocola, un viatge pels anys 60 i 70 amb selecció musical d'Eva Redondo. Rocola, amb Eva Redondo.

Rockola, un viatge pels anys 60 i 70 amb selecció musical d'Emma Redondo. Rockola.

Coca-Cola. Un viatge pels anys 60 i 70 amb selecció musical d'Emma Redondo. Rocola, amb Emma Redondo.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
2: Amigues, amics, què tal? Com estem? Salutacions cordials, gràcies per escoltar-nos una setmana més en aquest programa que senzillament, entre cometes, perquè també hi ha feina al darrere, mira cap enrere i selecciona la millor música rock de tots els temps. Diem que hi ha feina perquè això no és una playlist automàtica, ni molt menys, és una playlist feta a mà. Una a una, cada cançó es van seleccionant i també anem escollint una mica l'ordre per aconseguir la millor experiència per a vosaltres. Avui seguim amb el nostre repàs particular a la discografia dels Pets. La banda de Constantí, que ens ha portat molt bones estones i que, afortunadament, 40 anys després, encara segueix en actiu i ben viva, girant les cançons més sonades del seu repertori. I precisament en viu sonaven el 1995, des del seu primer treball en directe, es deia Vine a la festa. I aquest va ser un dels singles que es va extreure d'aquella llarga durada. Núria. Núria.

0: Un exemple de l'estil irreverent dels Pets. Núria, vull fer-te riure, vull tastar-te els pits. Vinga. Des del 20 a la festa, aquest treball en viu dels de Constantí, que giraven l'any 95 i que es va publicar poc després en aquest format LP. Aquest un altre dels temes d'aquella llarga durada.
1: Rock and Classics.
0: Vaig calent, els Pets.

0: Rock and Classics.
1: Avui repassant la discografia dels Pets i arribem al clímax comercial, podríem dir, i també d'èxit de crítica i d'assistència massiva als seus concerts amb els Pets l'any 1997. Era el seu disc Bon Dia, el disc més venut de la música catalana amb 120.000 còpies. Que començava amb aquest tema festiu que tant i tant hem punxat a tot arreu, a festes majors, a la ràdio, on sigui. És el tema que dona títol a aquest Bon Dia. Bon Dia.

Un dels encerts més gran dels Pets. Bon dia, aquest treball del 1997 amb la impecable producció de Marc Grau, també protagonista a la guitarra de la majoria de les cançons d'aquest treball. Bon dia, aquest és el tema que donava títol a aquest llarga durada, un disc festiu que va girar arreu de Catalunya amb moltíssim èxit i que, com us dèiem, va arribar a vendre ni més ni menys que 120.000 còpies. Això sí, també hi havia lloc per la reflexió amb temes com aquest, una fiblada a la pell.

a ritme de rumba. Els pets. Digue'm que m'estimes, encara que sigui mentida. Bon dia, és festiu i divertit d'allò més. Bon dia. Avui estem repassant, segon programa consecutiu, la discografia dels de Constantí. Anem amb un altre tema, doncs, que ja enfocava la temàtica, que a partir d'aquells moments també començarien a tractar els pets. Massa jove per fer-me gran. Comencen, doncs, ja a sentir-se una mica bastant adults.

0: Recorda els millors temes de la música rock a Rock and Classics.
1: Yeah! Anem ara amb un dels temes dels Pets que us reconec que és dels preferits de la seva discografia des del meu punt de vista. Almenys a casa meva ha sonat moltíssim aquesta cançó i és més, forma part també d'una de les falques d'aquest programa del Rock and Classics. Avui revisem de forma exhaustiva aquest treball que és, sens dubte, el més conegut dels Pets i el que més vendes ha aconseguit. Bon dia. Amb temes tan rodons com aquests. Una estona de cel.

0: petites i boniques històries que els fets van explicant cançó a cançó. Jo crec que a partir d'aquells moments, i ja fins i tot en època de Brut Natural, els fets ja estaven composant unes cançons d'una forma diferent, amb enginy i amb una producció de luxe de la mà de Marc Grau. Avui estem revisant el Rock and Classics, per segon programa consecutiu, la discografia dels Pets, i avui fem parada i fonda amb el disc Bon Dia.
1: Els números 1 del rock de tots els temps. Rock and Classics.

El rock pagès, com deia Pep Blai, molt encertadament, dels Pets, amb referències a casa seva, Constantí, al Camp de Tarragona, amb temes com aquest, Jaio. Fins aquí el repàs que hem volgut fer en aquest gran disc dels Pets, Bon dia, seguim endavant. Ara saltem al 1999, quan es va publicar el següent disc dels Pets, que començava amb aquesta sorpresa, amb una caixa de ritmes, en aquest tema que obre un disc molt més reflexiu, més madur i que faria doncs un tomb en el canvi d'orientació musical dels Pets. Això sí, també en temes festius com aquest, és hora de tornar a casa.

0: Un dels temes més positius, més enèrgics i divertits d'aquest Sol, el treball que succeïa l'èxit del Bon Dia el 1999, dos anys després de la publicació d'aquell disc. Un disc més madur i amb temes, com abans us dèiem, una mica més reflexius. Un exemple, aquest tema que es diu Por, i que ens reflecteix, doncs, un estat d'ànim diferent. Imaginem que els Pets ja sabien que la vida del seu productor i guitarrista Marc Grau arribava al final. Aquest va ser l'últim disc en el qual hi va col·laborar.
1: Rock and Classics.

0: Èxits de les últimes dècades els trobaràs a Rock and Classics amb Esteve Llop.
1: Amigues i amics, enfilem ja la recta final d'aquest Rock and Classics que hem dedicat una vegada més als Pets. Encara ens queda un tercer programa en el qual seguirem repassant els darrers discos de la banda de Constantí. Marxarem amb un altre dels temes d'aquest fantàstic i monumental Sol. A mi és un dels treballs que em va calar fort i que el recordo doncs, que em va sorprendre, no? Perquè d'entrada els Pets tenien doncs, aquest punt tan festiu i tan divertit des dels seus inicis que quan apareix aquest disc penses, ep, aquesta gent s'estan fent grans, què és el que està passant? Però realment és un disc molt rodó, molt ben produït i amb unes cançons excel·lents, com per exemple aquesta altra que es diu Aquest cony de temps. Amb aquest tema marxem. Adeu-siau, gràcies per escoltar-nos.

0: Bona nit, són les 9. Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, està compareixent a aquesta hora davant del magistrat Juan Carlos Peinado, que la vol enviar a judici per presumpta malversació, tràfic d'influències i corrupció. El jutge també ha de decidir si li aplica mesures cautelars. La Guàrdia Civil reforça en un nou informe el paper de líder de Santos Cerdán en l'entramat per torpedinar causes judicials a l'entorn del PSOE. L'Institut Armat apunta que l'ex número 3 dels socialistes ordenava el pagament dels viatges de l'Eire 10 amb fons del partit. Donald Trump assegura que l'estret d'Hormuz estarà completament obert a partir de divendres, quan els Estats Units signaran el memoràndum d'entesa amb l'Iran. Des de França, on participa en la reunió del G7, el president nord-americà ha dit que Washington aixecarà les sancions a Teheran quan la República Islàmica compleixi els seus compromisos. El barril de Brent ha caigut fins als 83 dòlars. Israel diu que no pensa retirar el seu exèrcit del territori libanès ocupat i afegeix que l'acord entre Washington i Teheran no l'obliga a res. L'Iran afirma que el memoràndum d'entesa que han de firmar amb els Estats Units inclou el compromís de deixar d'atacar el Líban. La regularització d'immigrants arriba a la xifra rècord d'1.171.000 sol·licituds. A 15 dies del tancament del procés s'han admès a tràmit uns 360.000 expedients. Els advocats experts en estrangeria demanen que s'obrin més cites a les comissaries per agilitzar el procés. I Catalunya Ràdio accedeix a les trucades que Jonathan Andic va fer al telèfon d'emergències el dia de l'excursió a Montserrat en què va morir el seu pare. Són tres converses amb el 112, els bombers i el SEM. En les trucades se sent Jonathan Andic alterat i nerviós. La defensa creu que aquests àudios refusen la hipòtesi que el fill de l'amo de Mango va matar el seu pare.
1: Esports.
2: Ensopegada en el debut de la selecció espanyola masculina de futbol al Mundial dels Estats Units, Mèxic i al Canadà. El combinat de Luis de la Fuente s'ha estrenat amb un empat a 0 contra Cap Verd en duel de la primera jornada del grup H. Hi ha hagut titularitat dels catalans Pau Cubarsí del Barça i de Marco Corella, nou jugador del Madrid. També han jugat d'inici els blaugranes Pedri, Gavi i Ferran Torres, mentre que a la segona meitat han entrat Lamine Yamal i Dani Olmo, catalans del Barça. Ara ho deia, Marco Corella ha signat pel Madrid per les 6 properes temporades a canvi de 55 milions d'euros i 5 més en variables, que el Madrid pagarà al Chelsea pel lateral a l'esquerra maresmenc de 27 anys. I en waterpolo, el Sant Andreu ha confirmat oficialment la marxa del tècnic Javi Aznar de mutu acord amb el club després de 12 anys dirigint el primer equip femení de waterpolo.
0: I pel que fa al temps, un cop desapareguin els ruixats, la nit serà molt tranquil·la. De fet, el temps de dimarts serà ben estable i assolellat a gran part del país. Només a la tarda hi haurà alguns ruixats concentrats al Pirineu. Farà més calor, amb màximes més altes que poden arribar als 37 graus.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen 3 minuts de les 9 de la nit. Us informa Laia Framis Ametller.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: I continuem pendents encara de Madrid perquè continua encara aquesta hora la compareixença de la dona de Pedro Sánchez als jutjats de la capital espanyola. Begoña Gómez porta des de les 6 de la tarda davant del magistrat Juan Carlos Peinado, que l'havia convocat per traslladar-li que un jurat popular la jutjarà per tràfic d'influències i malversació, entre d'altres. Anem doncs en directe cap a Madrid. Paula Brujats, bona tarda.
3: Sí, en principi era un tràmit, però s'està allargant aquesta vista que marcarà el futur de la parella de Pedro Sánchez. L'advocat de Begoña Gómez ha defensat dins la sala la seva innocència i ha intentat desmuntar la tesi del jutge Peinado, que està decidit enviar a Begoña Gómez a judici per 4 delictes pels seus negocis privats amb la Universitat Complutense de Madrid per haver aprofitat, diu el jutge, que era la dona del president del govern espanyol per fer aquests negocis. A part de Begoña Gómez, també són dins la sala l'empresari Juan Carlos Barrabés, també investigat en aquest cas, i la que era la seva assessora a la Moncloa, Cristina Álvarez, a qui el jutge acusa d'haver cobrat un sou públic mentre treballava per tots aquests negocis privats de Begoña Gómez. És una vista, com us deia, que està sent més llarga del que estava previst, perquè totes les parts hi volen dir la seva, i el més important és que al final d'aquesta sessió el jutge Peinado haurà de decidir si retira el passaport a la dona de Pedro Sánchez, si li prohibeix sortir d'Espanya i si l'obliga a presentar-se al jutjat cada 15 dies. És el que demanen les acusacions populars en aquesta causa, que exerceix Vox i també altres entitats d'extrema dreta. Demanen aquestes mesures cautelars fins que hi hagi judici contra la parella de Pedro.

0: aquesta setmana està agafant força. També avui ha sortit a la llum un nou informe de la Guàrdia Civil que recull que Santos Cerdán ordenava al seu partit pagar les despeses de l'Eire 10 i en supervisava les maniobres per desactivar els processos a l'entorn dels socialistes. Els agents de l'UCO inclouen a la causa documentació nova, com l'agenda de l'exsecretari d'organització i també les factures dels viatges de 10 pagades pel partit. Madrid, Àngels Lafuente.
1: Santos Cerdán era el cap de la trama i estava informat de totes les maniobres de l'Eire 10. Ho assegura la UCO en el seu últim informe i es basa en les agendes requisades de l'exsecretari d'Organització Socialista, que són la prova, diuen, que Cerdán estava al cas del que feia i desfeia l'Eire 10. I afirmen que Cerdán va ordenar autoritzar totes les despeses i qualsevol desplaçament de l'exmilitant socialista. Li va pagar amb diners del partit fins a 9 viatges entre l'abril i l'agost del 2024. Cerdán insisteix en la seva innocència.
2: Ni hemos montado ninguna trama, ni he montado ninguna trama, ni he hecho nada ilegal. Y espero que la justicia lo aclare pronto.
1: També aporten anotacions sobre intents d'apartar la jutgessa del cas del germà de Sánchez o dubtes sobre l'actuació de la Fiscalia en la posada en llibertat del comissionista del cas Koldo. La UCO reitera que els seus agents van ser investigats perquè Díaz es va valer de la seva relació amb la directora de la Guàrdia Civil. Mentre que des del PSOE insisteixen que han col·laborat amb la justícia en tot el que se'ls ha demanat, des del PP qüestionen la comptabilitat del PSOE. Sentim Rebeca Torró i Borja Sémper.
3: Hemos llegado a entregar tickets justificantes, algunos ya casi con la tinta borrada, porque no tenemos nada que esconder.
4: Un secretario general del Partido Socialista y presidente del gobierno nos dice que tienen las cuentas del partido perfectas y un año después la UCO demuestra que no y se acepta con normalidad.
1: Torró ha reiterat que el partit no descarta presentar més endavant una denúncia contra Díez. De moment, diu, hi ha indicis i no fets provats i demana prudència a l'espera que avanci el procés judicial.
0: Tot això mentre l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero, imputat pel rescat de Plus Ultra i per les joies que van trobar al seu despatx, demana al jutge que li ajorni la declaració sobre aquesta última causa. Vol més temps per documentar d'on provenen les joies? Zapatero, recordem, ha de comparèixer dimecres i dijous davant del jutge de l'Audiència Nacional.
5: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Donald Trump assegura que l'estret d'Hormuz estarà completament obert divendres quan els Estats Units signin l'acord de pau amb l'Iran. Des de Vienne, a França, on se celebra la cimera del G7, el president nord-americà ha assegurat que els detalls del memoràndum d'entesa amb Teheran se sabran poc després de la signatura del pacte, al qual no assistirà personalment. Trump i la resta de líders del G7 també volen abordar la situació d'Ucraïna. Enviat especial a Vienne, Jordi Baró.
6: G7 amb el focus en l'acord amb l'Iran, ha arribat a l'Hotel Reial davant del llac Léman, històric per acollir grans cites diplomàtiques, Trump ha defensat que els detalls del pacte amb el règim de Teheran es donaran a conèixer aviat, probablement després de la firma que s'espera per divendres a Suïssa i de la qual s'ocuparà el seu vicepresident Benz. El president dels Estats Units ha garantit que divendres l'estret d'Hormuz, clau pel comerç del petroli, estarà completament obert.
7: Crec que passaran moltes coses bones a l'Orient Mitjà i el que és molt important és que el preu del petroli s'està enfonsant i, cosa que és fonamental, l'Iran no tindrà una arma nuclear i estan totalment d'acord.
6: L'anfitrió de la cimera, Emmanuel Macron, assegut al costat de Trump, tenia també bones paraules per l'acord amb l'Iran.
8: Arreglarà el tema nuclear, que és molt important per la pau de tot el món. Reobrirà l'estret d'Hormuz i proporcionarà pau al Líban. És un pas molt rellevant per a la pau i per a l'economia global.
6: Més enllà de l'Iran, Ucraïna, amb Zelensky aquest dimarts a Evian. Trump va parlar amb el president ucraïnès i amb Putin per separat diumenge. Els líders europeus del G7 volen pressionar Trump perquè mantingui el suport a Kiev i la pressió al Kremlin.
0: Tot i així, el front del Líban es torna a plantejar com a principal amenaça d'aquí a divendres. L'Iran afirma que els Estats Units han de garantir que Israel aturarà l'ofensiva al Líban per mantenir l'acord. El portaveu del Ministeri d'Afers Exteriors iranià, Ismail Baghaei, ho deixava així de clar.
9: Els Estats Units han de complir els seus compromisos en virtut d'aquest memoràndum d'entesa i garantir que el règim sionista també compleixi els seus compromisos d'aturar la guerra al Líban.
0: Tot i això, la ONU assegura que des que s'ha arribat a un acord s'han registrat més de 130 llançaments de projectils des d'Israel cap al sud del Líban i les autoritats libaneses han confirmat la mort d'almenys una persona per l'atac d'un dron israelià. Una postura que contrasta amb el primer missatge oficial del govern de Netanyahu, diu que no tenen cap intenció de retirar l'exèrcit de les zones ocupades del Líban amb tot el que això comporta. Corresponsal a Jerusalem, Jordi Brascó.
10: L'esperança

0: que l'acord entre l'Iran i els Estats Units suposés el retorn de la pau i la normalitat al Líban ha quedat tallada d'arrel amb les paraules del ministre de Defensa israelià. Israel Katz ho ha deixat claríssim, que l'exèrcit israelià romandrà al sud del país, en el que ell denomina zona de seguretat, que els civils no hi podran tornar i que s'enderrocarà tota infraestructura que pugui ser utilitzada per Hezbollah en aquesta zona, cosa que significa, entre altres, habitatges. La presència d'Israel al sud del Líban és el principal motiu pel qual Hezbollah ha continuat atacant el nord d'Israel durant totes aquestes setmanes. Per tant, res convida a pensar que la situació canviarà sobre el terreny. És més, les autoritats libaneses han demanat als habitants que han hagut de marxar forçosament de casa que no hi tornin encara. Aquest mateix matí, Israel hauria atacat dos pobles amb drons i artilleria, segons la premsa libanesa. I sobre si la decisió de mantenir-se al Líban podria suposar que no hi hagi acord entre l'Iran i els Estats Units, el govern israelià no s'ha pronunciat. L'única conseqüència que es contempla és que l'Iran actuï enviant míssils. Si és així, avisa Israel Katz, la resposta israeliana serà amb tota la força.
1: L'acord entre els Estats Units i l'Iran ha provocat una caiguda en picat del preu del petroli i ha disparat les borses. L'índex Eurostoxx 50, que inclou els principals valors europeus, ha pujat prop d'un 1% i ha marcat un nou rècord històric. També ha superat el seu registre màxim, l'IBEX 35, que s'ha revaloritzat un 1,4% i ha superat per primera vegada la barrera dels 19.000 punts. El barril de cru Brent, de referència a Europa, baixa prop d'un 5% i cotitza per sota dels $83, el nivell més baix des que va començar la guerra. Malgrat aquests bons resultats, la catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona, Montserrat Guillén, no creu que l'economia global millori de forma immediata perquè queden setmanes per normalitzar el trànsit de mercaderies per l'Estret d'Hormuz. Ho ha dit el Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
2: Sí que hi ha una certa por de que duri temps abans no es normalitzi la situació, perquè en l'Estret hi ha mines i els vaixells tenen por i són molt, molt, molt prudents a l'hora de dir aquí passarem sense restriccions. I per tant, no sé, sí, hi ha una certa eufòria, òbviament un acord és sempre benvingut, però hi ha aquests perills de que la situació no millori fins a mitjans d'agost.
1: A més de les limitacions de moviment, Guillén assegura que les dinàmiques econòmiques tampoc permetran una baixada immediata de la inflació.
2: Tant benzina com fertilitzants, com querosè, notarem que ens costarà arribar al a la situació preconflicte bèl·lic. I, per tant, encara podrem veure doncs, conseqüències en els preus que després repercuteixen en els aliments i després en el nostre IPC, que l'anirem veient. Per tant, la desacceleració sempre és més difícil. Caure els preus sempre costa molt més que quan pugen.
1: I del món també estem destacant que Rússia ha bombardejat un dels símbols més importants del cristianisme ortodox a Ucraïna, el monestir de les Coves de Kiev. El Kremlin ha volgut atemptar contra el patrimoni cultural ucraïnès en l'atac massiu de les últimes hores, ha llançat més de 600 drons i 70 míssils i ha provocat almenys 11 persones mortes. Moscou, Cristina Solies.
3: Els ucraïnesos han quedat en xoc quan han vist en flames la catedral de la Dormició de Kiev, un dels seus temples més sagrats, que data del segle XI i que és patrimoni de la humanitat per la UNESCO. Rússia també ha atacat un espai emblemàtic de música eclesiàstica de Dnipro i el Museu d'Art de Kharkiv. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky, abans de marxar al G7, ho ha qualificat com un dels crims més greus contra la cultura cristiana i lamenta que Moscou intenti destruir els símbols d'identitat ucraïnesa.
4: Ha estat un atac contra la nostra història, sens dubte. Heu d'entendre que el que tenim no ho tenen a Rússia i Rússia està fent tot el possible perquè nosaltres tampoc ho tinguem.
3: En canvi, Moscou nega haver atacat el santuari de Kiev i assegura que l'ha colpejat per error un míssil de defensa ucraïnès Patriot. Des del Kremlin insisteixen que ells només ataquen objectius militars. Ara bé, els analistes russos independents ho interpreten com una revenja per l'atac ucraïnès contra un museu de Sebastopol, a la Crimea ocupada, la setmana passada, que va danyar una de les seves pintures més icòniques.
1: Un quart de 10 de la nit. Escoltem ara la previsió meteorològica del Néstor Gómez.
5: Els ruixats d'aquesta tarda han tornat a ser localment intensos a punts del Prepirineu. Unes precipitacions que han deixat 27 litres per metre quadrat a Port del Comte. Destaquem també els a Organyà, 23 litres, a Martinet, 21 litres per metre quadrat. Unes pluges que tenen les hores comptades perquè aquest vespre ja tendiran a desaparèixer per donar pas a una nit i matinada plàcida. Tot això també en una jornada càlida. Les temperatures han assolit valors de 36 graus al Ferràs, 36 graus també, o gairebé 36 graus a Vallfogona de Balaguer, a Lleida i a Cabanes. De cara a demà, una jornada amb dues cares, un matí assolellat i plàcid, possible tramuntana càlida, que farà que la nit sigui molt càlida al sector de l'Alt Empordà, i una tarda en la qual s'espera que els núvols tornin a aparèixer al nord del país, sobretot al sector Pirineu-Prepirineu, però els ruixats aquesta vegada no passaran del Pirineu, es quedaran entre l'Alta Ribagorça i el Ripollès. No baixaran cap a Osona o també cap al Solsonès. Unes precipitacions moderades, a diferència de les d'avui, i també poden anar acompanyades de tempesta. El que sí que tindran demà és més calor de manera general a tot el país. Màximes de 34 graus a les comarques de Girona, a la Catalunya central al voltant dels 35 i cap a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre s'assoliran els 36 i no descartem algun 37. Unes temperatures que encara pujaran més de cara a dimecres i dijous.
6: Evitem el soroll.
7: Ens allunyem de les estridències.
6: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
7: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
8: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
6: Un informatiu sense presses.
7: Per donar context als grans titulars.
8: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
1: Al Catalunya Nit, aquests dies entre les 10 i les 11 de la nit, sapiguem què està preparant a aquesta hora l'equip del programa.
8: L'aposta.
1: Marc Güell, bona nit.
9: Hola, bona nit.
1: Què ens explicareu?
9: Doncs mira, passarem per la cimera del G7 a França, marcada de moment per aquest acord dels Estats Units i l'Iran per aturar la guerra. Hem sentit ja Donald Trump, que ha assegurat que l'estret d'Hormuz estarà completament obert a partir de divendres. És en principi el dia que Washington i Teheran signaran aquest memoràndum d'entesa a Suïssa. Explicarem els pocs detalls que tenim fins ara de l'acord, però també les conseqüències que ha tingut avui, per exemple, en el preu del petroli i a les borses, i amb en Sergi Roca, que és el cap de la secció internacional de Catalunya Ràdio. També mirarem d'entendre què ha passat aquests últims mesos. Ens preguntarem de què haurà servit aquesta guerra un cop s'assigni l'acord. A aquesta hora també estem pendents del que està passant a Madrid, perquè continua a aquesta hora la compareixença de Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, davant del jutge Juan Carlos Peinado, que la vol enviar a judici per presumpta malversació, tràfic d'influències i corrupció. El jutge, per tant, decidirà si li aplica mesures cautelars. Ho explicarem a partir de les 10. I és dilluns, i això vol dir esports.
1: Per tant, el Toni Padilla, avui.
9: Exacte, aquesta tarda hem estat pendents d'aquest debut de la selecció espanyola al Mundial de Futbol, 0-0 contra Cap Verd. Doncs bé, avui en Padilla ens portarà històries d'aquest Mundial. Avui es fixarà sobretot en el Marroc, que per primer cop juga amb 11 jugadors nascuts fora del seu país. Però es veu que no és l'única selecció que ho fa. Per què ho fan i com ho fan? Doncs les respostes amb en Toni Padilla, també avui al Catalunya Nit.
1: Tot això i més entre les 10 i les 11. Gràcies, Marc. Fins
9: ara.
1: Bona
9: nit.
8: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: 10 minuts i seran 2:15. Continuem repassant l'actualitat. La regularització extraordinària d'immigrants a Espanya ja ha rebut 1.171.000 sol·licituds quan falten 15 dies perquè es tanqui el termini. De moment, l'administració n'ha admès a tràmit 360.000. D'aquestes, algunes, però, no acabaran sent validades. A més, des de finals de maig ha augmentat el ritme de presentació de sol·licituds. Des del Col·legi d'Advocats de Barcelona, Quim Claveguera, responsable del grup d'estrangeria, valora positivament el procés de regularització, però apunta que es podria haver afinat més amb els requeriments de documentació.
10: Deixar molt clara quina és la documentació i no deixar-ho a interpretació dels professionals. Han enviat informació que certs documents que estàvem aportant no eren necessaris, no? I potser només amb l'empadronament ja es considerava que aprovaves la permanència. Hi ha hagut contradiccions amb les jornades que han fet respecte a què s'havia de presentar i han canviat de criteri després. Crec que hi ha hagut un punt d'improvisació.
1: Ara el que preocupa els advocats és que els sol·licitants siguin a temps d'aconseguir cita a les comissaries per registrar-se a l'empremta, un requeriment indispensable per accedir a la targeta d'identificació estrangera.
10: El problema és que no treuen les suficients cites perquè tota la gent que té que fer aquest tràmit el pugui fer. És que seria tan fàcil de solucionar-ho per part de l'administració com no donar cites, que sigui tot directament, que tu puguis anar directament a la comissaria sense cita i et vagin atenent i fent cua. Dintre del mes, haver rebut tu la notificació d'haver fet la cita d'empremtes, amb la qual cosa, si no la fas, tothom pensa que et pot passar alguna cosa, no? Que et pots quedar a perdre el permís.
1: Segons el govern, la mesura ha de permetre fer aflorar l'ocupació irregular i també incorporar nous cotitzadors al sistema. I l'Eurocambra valida mantenir les compensacions als passatgers europeus d'avions que pateixin retards de més de 3 hores. El Parlament Europeu dona suport així al text acordat divendres entre els estats membres que preserva les indemnitzacions als passatgers d'entre 250 i 600 euros segons la distància del vol. Alguns estats volien aconseguir la gratuïtat de l'equipatge de mà a cabina, però només s'obligarà les companyies que mostrin el preu del vol amb les maletes incloses. Les aerolínies, per tant, podran oferir un descompte als passatgers si renuncien a portar l'equipatge a bord de l'avió. També permetrà modificar els errors de picatge dels bitllets sense penalitzacions i que les famílies puguin viatjar juntes sense haver de pagar extres per reservar seients de costat. El document obliga les aerolínies a informar els passatgers sobre com presentar les reclamacions que podran exigir compensacions en un termini de 9 mesos.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El Matí de Catalunya Ràdio ha tingut accés en exclusiva als àudios de les converses que Jonathan Andic va tenir amb els serveis d'emergències després que el seu pare, el fundador de Mango, Isaac Andic, caigués per un barranc a Montserrat quan estaven d'excursió. En total són 3 converses, amb el 112, amb els bombers i amb el sistema d'emergències mèdiques, el SEM. Aquesta és una de les proves clau que la defensa aportarà a la causa.
11: Què no te digui?
12: Hola, necessito ajuda, necessito ajuda.
11: ¿Qué tipo de corrido?
12: Mi padre se ha caído. Estamos en Coibató. Se ha caído.
11: ¿Se ha caído? ¿Se ha tropezado o está perdido conocimiento?
12: Creo que se ha caído por un barranco. Por favor, envíen a alguien, envíen una ambulancia, envíen a alguien, por favor.
1: Per la defensa, aquests enregistraments són l'evidència que desmunta la teoria de la premeditació. Això és el que ha explicat Francisco Marco, director de Método 3 i pèrit contractat per la defensa al Matí de Catalunya Ràdio.
13: Simplemente demuestra la desesperación de un hijo porque acaba de perder a su padre y del que le acusan en estos momentos de haberlo matado, ¿no? Y no solamente le acusan de haberlo matado, sino de haberlo asesinado, porque aunque estén hablando de homicidio, al final lo que están hablando es de una premeditación.
1: A Jonathan Andic se l'investiga perquè la jutgessa considera que hi ha indicis que l'assenyalen com a culpable de la mort del seu pare. Els Mossos diuen que Jonathan Andic va donar diverses versions en la seva conversa amb els serveis d'emergències i també en la declaració davant de la policia.
8: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Ara falten 7 minuts per 2:15 de la nit. Posem música.

0: I els que sonen són gossos, que faran una gira per celebrar els 20 anys de la cançó Corren. El primer concert de reunió serà l'1 d'agost al Festival Sons del Món, que se celebra a la Ciutadella de Roses. Aquesta actuació la compartiran amb l'Exambusto i Nacho Tarrés ha explicat al matí de Catalunya Ràdio que aquesta coincidència els ha convençut.
1: Va arribar la proposta. Escolta, us agradaria rememorar una nit com aquelles que veu viure doncs, fa tants anys amb els Exambusto, que va ser un grup amb el que vam compartir llargues gires, amistat i demés. També el fet de que haguin tornat ells els últims anys, no? Amb el Pemi, amb tot plegat, no sé. Ha sigut com molt maco també viure-ho nosaltres des de fora. I va ser com, va, a tots ens va bé. Vam mirar les agendes i màgicament aquest dia quadrava i ens vam llançar a la piscina.
0: L'any vinent faran una gira de 12 concerts per celebrar el 20è aniversari de Corren i del disc Oxigen, un àlbum que per Oriol Ferrer és el cim de gossos.
2: És quan guanyem la Champions, saps què vull dir? És a dir, tu fas un disc, que tenim la sort que hi ha un recull de cançons que van quadrar molt, molt bé i va quedar un disc molt rodó.
0: De fet, passaran per més escenaris a l'aire lliure que durant la gira a reviure que van fer el 2024.
2: Vam estar fent teatres, auditoris, va ser molt, molt bonic, però vam fer una pinzellada, crec que va ser Cap Roig o un altre festival, i al tastar la nit l'aire lliure vam dir, eps, això ens ha quedat.
1: També és molt l'energia del disc, disc Oxigen, i per tant creiem que és un disc que...
2: Rock and roll.
0: Les parades s'aniran revelant a mesura que s'acosti l'inici d'aquesta gira.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Jordi Marrón és el guanyador del 46è Premi BBVA Sant Joan de Literatura Catalana amb l'obra Manual de Flotació i Laura Pallarès és la guanyadora de la primera edició del Premi BBVA Sant Joan Joves Talents amb l'obra Qui ha de callar. Del llibre Manual de Flotació, el jurat ha destacat el fet de ser una novel·la de dol i de reconstrucció de la memòria familiar, allunyada del dramatisme i el sentimentalisme, i afegeix que l'autor té un llenguatge i estil agosarats i una mirada càustica sobre el món. De l'obra Qui ha de callar, el jurat ressalta el fet de ser una obra coral amb una mirada i tractament original a la Guerra Civil a través del silenci i de la identitat de gènere.
3: Esports.
0: Fins a 2:15 amb el David Ubach. Bona nit.
4: Bona nit. Esports encapçalem parlant del Mundial de Futbol. Avui amb nova jornada de partits, entre els quals destaquem el que ha disputat la selecció espanyola masculina de Luis de la Fuente en la seva estrena. Empat a 0 contra Cap Verd. Per tant, ensopegada per arrencar de l'equip espanyol, que ha tingut de titulars dos futbolistes catalans, que són Pau Cubarsí del Barça i Marc Cucurella, des d'avui nou jugador del Madrid. També hi ha hagut titularitat per a tres futbolistes blaugranes, que són Pedri, Gavi i Ferran Torres, i dos més catalans del Barça, Lamine Yamal i Dani Olmo, han entrat a jugar a la segona meitat. I precisament d'aquesta reaparició de Lamine Yamal després de la seva lesió n'ha parlat a Televisió Espanyola Luis de la Fuente.
5: El objetivo es ir dándoles minutos que vayan adquiriendo confianza y ritmo para que en los futuros compromisos estén mejor. Seguro que el día de Arabia van a estar mejor ellos y todos los demás también.
4: Com dèiem, a Marc Cucurella també és notícia perquè avui s'ha confirmat el seu fitxatge del Chelsea cap al Madrid per les 6 properes temporades i a canvi de 55 milions d'euros de traspàs i 5 més en variables que el club blanc para a l'equip anglès a canvi de lateral de l'Ella, de 27 anys. Tornant al Mundial, entre aquest vespre i aquesta matinada jugaran 3 partits més, de fet, un dels quals és en joc des de les 9 a la quota de la primera meitat. Bèlgica està perdent 0-1 contra Egipte al grup G. A les 12, hora catalana també, hi ha l'Aràbia Saudita-Uruguai del grup H, que és el mateix que el de la selecció espanyola, i a les 3, al grup G, novament, Iran-Nova Zelanda.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Sense deixar el futbol, afegim que a la primera divisió el Girona i el Birmingham han arribat a un acord per al traspàs del migcampista colombià, John Solís. El Birmingham ha decidit exercir l'opció de compra inclosa en el contracte de cessió del futbolista en una operació que es farà efectiva a partir de l'1 de juliol. I a la Lliga Femenina, Júlia Guerra ha ampliat contracte amb l'Espanyol una temporada més, fins al 2027. Mentrestant, el Badalona Women ha confirmat també la continuïtat de la migcampista Maria Llompart. I de l'àmbit poliesportiu, l'obrim parlant de futbol sala.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Perquè demà arrenca la final de la Lliga entre el Barça i el Pozo de Múrcia, en una eliminatòria que es disputa al millor de 5 partits, i amb l'equip blaugrana que recupera Adolfo per disputar aquesta sèrie per al títol. El porter del Barça, Didac Plana, s'ha referit a com arriba l'equip a aquesta arrencada de la final.
6: Està sent un gran any. Tots volem posar doncs, a la cirereta, al pastís, amb aquest títol de Lliga. Jo crec que l'equip el que té ganes és de continuar fent el que venim fent, amb aquesta identitat, amb aquesta alegria, i conscients de que tenim un repte molt gran. I que...
4: En canvi, el Barça sí que mantindrà les baixes de Pol Pacheco i Lucas Granda. De cara a la final, l'equip de Javi Rodríguez, però, té el factor pista favorable. També en futbol sala, l'altre equip català a la màxima categoria, l'Indústria Santa Coloma, ha presentat avui les dues primeres incursions de cara... Les dues primeres incorporacions, volíem dir, de cara a la propera temporada, són el porter Pau López i el pivot Eric Pérez. I en waterpolo, afegim que el Sant Andreu femení ha anunciat la sortida del seu entrenador les 12 últimes temporades. Javi Aznar, de mutu acord amb el club. Aznar, en el seu periple andreuenc, ha guanyat una Lliga de Campions, una Supercopa Europea, tres copes i una Supercopa Espanyola. Mentrestant, l'Atlètic Barceloneta ha celebrat aquesta tarda el títol de la Lliga de Campions assolit dissabte a Malta, en la categoria masculina. Ha estat en un acte festiu a la seu del Club Mariner, adreçat als esportistes de la base de l'entitat.

0: Ara són 9:45 del vespre. A aquesta hora estem destacant que ja s'ha acabat la declaració de Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, davant del jutge Juan Carlos Peinado, que la vol jutjar per corrupció i tràfic d'influències. Avui el jutge finalment no ha pres cap decisió sobre l'aplicació de mesures cautelars, una decisió que deixa pels pròxims dies. I del món, Donald Trump assegura que l'estret d'Hormuz estarà completament obert a partir de divendres, quan els Estats Units signaran el memoràndum d'entesa amb l'Iran. Des de França, on participa en la reunió del G7, el president nord-americà ha dit que Washington aixecarà les sancions a Teheran quan la República Islàmica compleixi els seus compromisos. El barril de Brent ha caigut fins als $83. A tot això, Israel diu que no pensa retirar el seu exèrcit del territori libanès ocupat i afegeix que l'acord entre Washington i Teheran no l'obliga a res. L'Iran afirma que el memoràndum d'entesa que han de firmar amb els Estats Units inclou el compromís de deixar d'atacar el Líban. A més, des d'ara i fins a les 10 de la nit, també us explicarem que els bombers, el 112 i Protecció Civil adverteixen del perill de l'ús de material pirotècnic a aquesta revetlla de Sant Joan i engeguen la campanya No petis la revetlla, amb consells de prevenció. El Departament d'Interior anuncia un reforç dels bombers. Els agents rurals estan en alerta per la campanya de la sega del cereal que s'està fent aquests dies. I el govern i els agents socials firmen el Pacte Nacional per la Indústria, un pla que mobilitzarà 5.000 milions d'euros amb l'objectiu de millorar la competitivitat i l'ocupació d'aquest sector, a banda de fer-lo més sostenible i resilient davant les tensions geopolítiques. A més, abans d'arribar a les 10 de la nit parlarem de teatre. Cop de Rock tornarà al Teatre Coliseum per celebrar els seus 15 anys. S'han programat 5 funcions úniques d'aquest espectacle impulsat originàriament per Degoll de Gom. I quan faltin 5 minuts per les 10 arribaran els esports. Què destacarem, David?
1: Doncs ensopegada en forma d'empat a 0 de la selecció espanyola de futbol en el seu debut al Mundial. Ha estat enfront de Cap Verd en un partit en què els catalans Pau Cubarsí del Barça i Marco Corella, nou jugador del Madrid, han estat titulars, així com els també blaugranes Gavi, Pedri i Ferran Torres, mentre que a la segona meitat han tingut també minuts Lamine Yamal, que ha reaparegut, i Dani Olmo, tots dos catalans del Barça.
0: I pel que fa al temps, un cop desapareguin els ruixats, la nit serà molt tranquil·la. De fet, el temps de dimarts serà ben estable i assolellat a gran part del país. Només a la tarda hi haurà alguns ruixats concentrats al Pirineu. Farà més calor, amb màximes més altes que poden arribar als 37 graus. Ara passen 3 minuts de 9:45 de la nit.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I a aquesta hora hem d'anar en directe cap a Madrid, perquè ara sí, ha acabat la vista preliminar als jutjats de la capital espanyola per la causa contra la dona del president espanyol. Després de la compareixença de 3 hores de Begoña Gómez, el jutge Juan Carlos Peinado ha decidit ajornar si li aplica o no mesures cautelars, ara que està a les portes de judici. Anem doncs en directe cap a Madrid. Saludem a la Paula Brujats. Bona nit.
3: Sí, què tal? Bona nit. Una vista que s'ha allargat molt més del que es preveia, més de 3 hores i mitja, i que ha acabat sense cap decisió rellevant del jutge Peinado. Ajorna totes dues decisions que havia de prendre avui. Per una banda, té 3 dies a partir d'ara per decidir si finalment envia la parella de Pedro Sánchez a judici davant d'un jurat popular per 4 delictes pels seus negocis privats amb la Universitat Complutense. I, per altra banda, també ajorna la decisió sobre les mesures cautelars. Recordeu que us havíem explicat que les acusacions populars en aquest cas demanaven al jutge que retirés el passaport a la parella de Pedro Sánchez per impedir-li sortir del país i també que se l'obligués a presentar-se cada 15 dies al jutjat. Doncs bé, el jutge Peinado ha escoltat els arguments de les parts, però no ha pres cap decisió avui. Ho haurà de fer, per tant, en les properes hores. El jutge Peinado ha comunicat a Begoña Gómez la intenció d'enviar-la a judici davant del jurat popular, una decisió, uns arguments que han intentat desmuntar tant l'advocat de Begoña Gómez, defensant un cop més que és innocent i que la causa contra ella és un muntatge polític per ser qui és, i en canvi les acusacions populars han defensat que la dona de Pedro Sánchez ha d'anar a judici perquè, diuen, hi ha més d'un delicte en la seva actuació, va aprofitar la seva influència, ser la dona del president del govern espanyol, per fer negocis privats. Per tant, una vista llarguíssima que ha acabat, ara per ara, sense cap decisió rellevant.
0: Paula Brujats, des de Madrid, gràcies, bona nit.
3: Adéu, bona nit.
0: I un nou informe de la Guàrdia Civil apunta ara que Santos Cerdán ordenava al PSOE pagar les despeses de l'Eire Díez i en supervisava les maniobres per desactivar causes judicials que afectaven el partit. Els agents de l'UCO inclouen a la causa documentació nova com l'agenda de l'exsecretari d'Organització Socialista o les factures dels viatges de Díez pagades pel partit. Santos Cerdán insisteix que és innocent.
4: Ni hemos montado ninguna trama, ni he montado ninguna trama, ni he hecho nada ilegal. Y espero que la justicia lo aclare pronto.
0: Però la Guàrdia Civil també apunta a la influència directa de Cerdán sobre Díez amb documents interns del partit que assenyalen com l'exsecretari d'Organització ordenava al personal del PSOE autoria viatges a Díez sense preguntar. Fins a 9 en total, a partir de la imputació de la dona de Pedro Sánchez. En un, l'agència de viatges pregunta el motiu del desplaçament i una treballadora del PSOE respon que és una ordre directa del secretari d'Organització. A tot això, Junts i Esquerra redoblen la pressió sobre Pedro Sánchez per la setmana de moviments judicials al voltant del PSOE que acaba de començar. Els de Carles Puigdemont avisen que pot suposar l'estocada final a la legislatura espanyola i els republicans insisteixen que el president espanyol ha de comparèixer urgentment al Congrés. Sentim el portaveu de Junts, Josep Rius, i la número 2 d'Oriol Junqueras, Elisenda Alemany.
5: Poden deixar la legislatura espanyola ferida de mort. Les fotos de la joia del president Zapatero retrata un PSOE cada vegada més acorralat, no només judicialment, sinó també políticament.
6: Zapatero no era un noi que passava per allà. Creiem que Sánchez ha de donar explicacions, com més aviat millor.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Donald Trump assegura que l'estret d'Hormuz estarà completament obert a partir de divendres quan els Estats Units signin el memoràndum d'entesa amb l'Iran. El president nord-americà, que ja és a Evian, a França, per participar en la reunió del G7, ha dit que Washington aixecarà les sancions a Teheran una vegada la República Islàmica compleixi els seus compromisos. Enviat especial a Evian, Jordi Baró.
7: Tota l'atenció en l'arrencada de la cimera del G7 per l'acord amb l'Iran. Arribat a Evian, a l'històric Hotel Reial davant del llac Léman, Trump ha defensat que els detalls del pacte es donaran a conèixer després de la firma divendres a Ginebra, de la qual s'ocuparà el seu vicepresident Vance. Trump ha garantit que a finals de setmana l'estret d'Hormuz, clau pel comerç del petroli, estarà completament obert.
8: Crec que passaran moltes coses bones a l'Orient Mitjà i el que és molt important és que el preu del petroli s'està enfonsant i, cosa que és fonamental, l'Iran no tindrà un arma nuclear. I estan totalment d'acord.
7: Són paraules de Trump assegut al costat de l'anfitrió de la cimera del G7, el president francès Emmanuel Macron, que tenia també bones paraules per l'acord amb l'Iran.
9: Arreglarà el tema nuclear, que és molt important per la pau de tot el món. Reobrirà l'estret d'Hormuz i proporcionarà pau al Líban. És un pas molt rellevant per a la pau i per a l'economia global.
7: La cimera del G7 a Evian vol evitar la confrontació amb Trump, però Trump no ho posa fàcil. Avui ha amenaçat d'imposar aranzels del 100% al vi francès si París no elimina els impostos als gegants tecnològics nord-americans. Macron assegura que no cedirà la pressió.
0: Ara bé, el front del Líban es torna a plantejar com a principal amenaça d'aquí a divendres. L'Iran afirma que els Estats Units han de garantir que Israel aturarà l'ofensiva al Líban per mantenir l'acord. El portaveu del Ministeri d'Afers Exteriors iranià, Ismail Baghaei, ho deixava així de clar.
10: Els Estats Units han de complir els seus compromisos en virtut d'aquest memoràndum d'entesa i garantir que el règim sionista també compleixi els seus compromisos d'aturar la guerra al Líban.
0: Tot i això, l'ONU assegura que des que s'ha arribat a un acord s'han registrat més de 130 llançaments de projectils des d'Israel cap al sud del Líban i les autoritats libaneses han confirmat la mort d'una persona per l'atac d'un dron israelià. Una postura que contrasta amb el primer missatge oficial del govern de Netanyahu. No tenen cap intenció de retirar l'exèrcit de les zones ocupades del Líban amb tot el que això comporta. Jerusalem, Jordi Brascó.
11: L'esperança que l'acord entre l'Iran i els Estats Units suposés el retorn de la pau i la normalitat al Líban ha quedat tallada d'arrel amb les paraules del ministre de Defensa israelià. Israel Katz ho ha deixat claríssim, que l'exèrcit israelià romandrà al sud del país, en el que ell denomina zona de seguretat, que els civils no hi podran tornar i que s'enderrocarà tota infraestructura que pugui ser utilitzada per Hezbollah en aquesta zona, cosa que significa, entre altres, habitatges. La presència d'Israel al sud del Líban és el principal motiu pel qual Hezbollah ha continuat atacant el nord d'Israel durant totes aquestes setmanes. Per tant, res convida a pensar que la situació canviarà sobre el terreny. És més, les autoritats libaneses han demanat als habitants que han hagut de marxar forçosament de casa que no hi tornin encara. Aquest mateix matí, Israel hauria atacat dos pobles amb drons i artilleria, segons la premsa libanesa. I sobre si la decisió de mantenir-se al Líban podria suposar que no hi hagi acord entre l'Iran i els Estats Units, el govern israelià no s'ha pronunciat. L'única conseqüència que es contempla és que l'Iran actuï enviant míssils. Si és així, avisa Israel Katz, la resposta israeliana serà amb tota la força.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El PSOE i Sumar tanquen un acord per eliminar els delictes d'ofenses religioses i injúries a la corona del Codi Penal, però mantenen el delicte d'enaltiment del terrorisme. El ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, apunta l'objectiu de la reforma del Codi Penal i què preveu.
12: Blindar la libertad de expresión en nuestro país. Eliminamos el delito de ofensa a los símbolos y las injurias a las Cortes Generales. Reformamos los delitos de protección de determinadas instituciones del Estado para que la crítica o las injurias dejen de tener relevancia penal. Eliminamos el delito de ofensa a los sentimientos religiosos y, en tercer lugar, derogamos el delito de injurias a la corona.
0: S'espera que demà la mesa del Congrés tanqui el termini per presentar esmenes al text. La reforma del Codi Penal només prosperarà si l'avala la majoria absoluta del ple i perquè això passi, PSOE i Sumar hauran de convèncer més grups. I més coses, bombers, el 112 i Protecció Civil adverteixen del perill de l'ús de material pirotècnic a aquesta revetlla de Sant Joan. Després dels incendis d'aquest cap de setmana a Catalunya, el Departament d'Interior ha anunciat un reforç dels efectius de bombers i la plantilla del 112 als dos centres de control. En paral·lel, engega la campanya No petis la revetlla, amb consells de prevenció per tenir una festa més segura. De fet, Interior preveu un increment de serveis per la revetlla de Sant Joan, sobretot per incendis urbans i de vegetació. És per això que la consellera Núria Parlon ha recordat que hi ha molta vegetació al bosc i que el risc pels incendis els preocupa.
13: Malgrat que ha plogut, doncs tenim més combustible fruit d'aquesta vegetació que crema ràpid. També és veritat que durant aquest cap de setmana ja heu vist que hem tingut els primers incendis, no greus perquè no hi ha hagut víctimes, però sí que ens fan estar alerta, no? Preveiem doncs, una campanya similar a la que vam tenir l'any passat i, per tant, doncs, tota prevenció en la celebració festiva amb l'ús de pirotècnia, que és la que comporta una festa com la de Sant Joan, és poca.
0: Davant d'aquest escenari, Bombers es reforça amb un 50% més d'efectius. Els agents rurals, de la seva banda, estan en alerta per la campanya de la sega del cereal, que aquests dies s'està acabant de recollir. I la indústria catalana rebrà una injecció de 5.000 milions d'euros durant els pròxims 4 anys per rellançar-se i transformar-se. Són els diners previstos en la reedició del Pacte Nacional per la Indústria que govern i agents socials han firmat avui. Un pla amb mesures per millorar la competitivitat i l'ocupació del sector industrial, però també per fer-lo més sostenible i resilient davant les tensions geopolítiques. El president de la Generalitat, Salvador Illa, l'ha presentat així.
14: Més indústria, però sobretot millor indústria, perquè millor indústria vol dir també millor Catalunya. Millors empreses en tots els àmbits, indústria pesada, indústria automobilística, indústria química, indústria farmacèutica i indústria agroalimentària. I millors feines, millors treballadors i treballadores amb drets ben pagats.
0: L'objectiu és impulsar inversions, grans projectes i també acompanyar la petita i mitjana empresa. Des de la patronal Foment del Treball, el seu president, Josep Sánchez Llibre, hi veu totes aquestes oportunitats.
15: Suposarà, des del nostre punt de vista, en primer lloc, reindustrialitzar el país, la nostra indústria, per intentar arribar al 25% del nostre PIB industrial. Representarà més activitat econòmica, més valor afegit, més talent, més sectors productius.
0: I des dels sindicats, la secretària general de Comissions Obreres, Belén López, creu que ara convé prioritzar.
16: Cal avançar i superar aquesta lògica d'una suma de mesures i anar cap a una estratègia industrial de país de veritat. Saber quins sectors estratègics volem, on volem posar els calés i què volem potenciar.
0: El pacte preveu 190 mesures per fer una reindustrialització verda i també sostenible. A tot això, la Cambra de Comerç de Barcelona assegura que el turisme reforça la competitivitat de tots els sectors econòmics. També fa que l'aeroport del Prat sigui el tercer d'Europa en oferta de seients, però creu que s'han d'aconseguir més vols intercontinentals. La meitat de passatgers que fan viatges de llarg radi des de Barcelona encara han de fer alguna escala. Per això la Cambra reclama captar més connexions directes, sobretot amb Àsia, i millorar freqüències de les rutes actuals. En relació amb el debat sobre els efectes del turisme a la ciutat, el president de la Cambra Cambra, Josep Santacreu, fa aquesta consideració.
17: Si no tinguéssim turisme, tots els molts altres sectors patirien i patirien molt. Tot l'àmbit del coneixement segur, exportacions d'alt valor també.
0: La Cambra ha fet un estudi que presenta el turisme com a motor principal de la connectivitat aèria de Barcelona. La meitat de passatgers que passen pel Prat ho fan per turisme i una quarta part per negocis.
2: El temps.
0: 3:15, previsió de Néstor Gómez.
18: Aquesta és la darrera setmana de la primavera. Recordem que el proper dissabte saltarem a l'estiu i tindrem temperatures d'estiu pràcticament tota la setmana. Avui les més altes han tocat la xifra dels 36 graus al Ferràs, 36 graus gairebé, 35,8 en el cas de Vallfogona, de Balaguer, de Lleida i de Cabanes. Un dia càlid en un dia també de tempesta, sobretot aquesta tarda fins a primera hora del vespre, amb unes precipitacions que han deixat fins a 27 litres per metre quadrat al Port del Comte o també els 23 d'Organyà. De cara a dimarts, un matí que tornarà a ser assolellat amb algunes teranyines de núvols alts, aquesta matinada serà càlida, especialment a l'Alt Empordà, per una tramuntana càlida que farà que les temperatures mínimes, en alguns casos, no baixin dels 25 graus. Tot això de matinada. A partir del migdia tornaran a créixer nuvolades al sector del Pirineu i no descartem ruixats només concentrats a la franja del Pirineu entre la Vall d'Aran i el Ripollès. No baixaran cap al Prepirineu. I el que sí que tindrem aquest dimarts és un dia de calor intensa. Les màximes tocaran els 35 graus a punts de la Catalunya central, 36 i 37 graus cap a Ponent i cap a l'interior de les Terres de l'Ebre. I com dèiem, tot això amb una setmana càlida perquè encara pujaran més les temperatures de cara a dimecres i dijous.
2: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Ara passen 2 minuts de 3:15 de la nit. Parlem de teatre.
19: Si em mires així, em faràs perdre de vista aquest món.
0: Cop de Rock tornarà al Teatre Coliseum per celebrar els 15 anys del musical. L'espectacle, impulsat originàriament per Degoll de Gom, es podrà veure del 3 al 6 de setembre al Teatre Coliseum de Barcelona amb 5 funcions úniques. Marta Vives.
20: Estrenat l'11 de setembre del 2011 per la companyia Degoll de Gom, Cop de Rock inicia ara una nova etapa amb la productora osonenca La Barca, que recupera el muntatge mantenint algun dels elements més emblemàtics de la proposta original, inclosa part de l'escenografia cedida per l'històrica companyia catalana. Així ho ha explicat Joan Lluís Bonzo.
21: És més car guardar un decorat, a més de les dimensions d'aquest, que no tornar-lo a fer. Però ells van ser ràpids i ens ho van demanar i nosaltres no sabeu la quantitat de decorats preciosos que han anat als contenidors.
20: El retorn a Barcelona arriba després de la reestrena que el musical va viure el 2024 a l'Atlàntida de Vic, on va exaurir localitats i reunir més de 4.200 espectadors en les 6 funcions que es van fer. Jofre Verdolet és productor de la companyia, però a més, un dels protagonistes.
22: Això demostra clarament la vigència de l'espectacle, que la gent en tenia un record boníssim i que hi havia ganes de tornar-lo a veure, evidentment, no?
20: Cop de Rock recupera cançons de Sau, Els Pets, Sopa de Cabra o L'Axambustó per reviure una època clau de la música catalana. Jofre Verdolet.
22: De tots aquests grups són absolutament vigents i avui en dia doncs, encara ens interpel·len i que, per descomptat, formen part de l'imaginari col·lectiu i de la identitat nacional del país, no? I, per tant, les hem de reivindicar per fer llengua, per fer país i perquè ens ho creiem, no?
20: I tot plegat per explicar una història marcada per l'amor, l'amistat, el pas del temps i les segones oportunitats. De moment ja s'han venut 2.200 entrades per les 5 funcions que es faran al setembre al Teatre Coliseum de Barcelona.
0: I el Palau Robert reivindica la fotògrafa barcelonina Anna Turbau amb la seva primera retrospectiva pòstuma. La mostra, que s'inaugura avui, recupera imatges inèdites d'un arxiu marcat pel compromís amb les lluites populars i els marges de la societat, Montse Mas.
23: I never cared much for moonlit skies.
24: Les internes de la presó de Batràs, les comunitats gitanes de Ripollet o el primer 11 de setembre després del franquisme protagonitzen algunes de les fotografies més destacades. En total són un centenar d'imatges, diu la cocomissària de l'exposició Maria Planes, que mostren el compromís d'Anna Turbau amb els menys visibilitzats de la societat.
25: És molt important la transició perquè és un període on la fotografia de l'Anna tenia molt de sentit. L'Anna pensava que la fotografia podia transformar la societat. Als anys 70, la primera diada a Catalunya, les primeres manifestacions Ciutadans a Galícia en contra de la construcció de la P9 de l'autopista de l'Atlàntic, l'arribada d'immigrants, precioses fotografies a Rubí, els primers magrebins també als anys 80.
24: L'exposició arriba un any després de la seva mort com la gran individual que mai va tenir en vida i, segons el seu fill, Dani Soler, reivindica Turbau com una pionera del fotoperiodisme català.
1: Sí, jo crec que sí. Als anys 80 va parar una mica, doncs perquè era molt difícil compaginar ser fotògrafa amb tindre un fill i una mare soltera. I a 2026 tampoc hem canviat tant. Però sí, jo penso que sí, aquesta exposició ho demostra.
24: La retrospectiva parteix de la revisió de més de 40.000 negatius catalogats per la Fundació Photographic Social Vision i compta amb molts retrats de dones, alguns inesperats, com el de la Fitzgerald al Festival de Jazz de Barcelona a mitjans dels anys 70.
0: I 30 anys després de la primera emissió al Super 3, Doraemon torna a parlar avui en català. 3Cat ofereix des d'avui a la seva plataforma 200 capítols de cop. És l'estrena més destacada de la setmana a les plataformes de streaming. La repassem amb el Marc Garriga.
3: Després de l'èxit del retorn de Bola de Drac i Doctor Slump, 3Cat recupera ara les aventures del gat còsmic. A banda dels capítols clàssics, també estrena un canal temàtic de 24 hores d'emissió i a partir de dissabte es podran veure 6 especials exclusius per a la televisió i 5 pel·lícules que s'emetran al Super 3. Per la seva part, Movistar Plus estrena demà la sèrie La Otra Hermana Bennett, un spin-off d'Orgull i Prejudici que amplia l'univers creat per Jane Austen i se centra en Mary Bennett, la germana més oblidada de la família protagonista. Netflix aposta aquesta setmana per les sèries de Desaparicions i Segrestos. Divendres, Oasis, una sèrie espanyola ambientada en un resort de luxe on res és el que sembla. I dijous, la nord-americana T'encontraré. Completen les novetats d'aquests pròxims dies la docu-sèrie Ultras, Passion y Muerte, HBO Max, la segona part de Blossom Shanghai, la sèrie del cineasta Wong Kar-wai a Filmin, i la pel·lícula Culpa tuya, Londres, a Prime Video, la cinquena part d'aquesta arquetípica saga de la culpa.

0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Futbol català al dia.
1: Aquí comença Futbol Català al dia, la cita setmanal amb el futbol de casa nostra a 3CAT Info. El Sabadell perd l'anada de la final del play-off d'ascens a segona divisió A, 1-0 al camp del Zamora, al Ruta de la Plata. Un gol dels locals al minut 3 de partit fa que els arlequinats hagin de remuntar de nou per pujar a la categoria de plata. També perd el Badalona, en aquest cas, l'anada de la final per l'ascens a segona federació. Dura derrota per 3-0 que deixa els badalonins amb poques opcions. I ja tenim un nou equip a la tercera federació. És la Pobla de Mafumet, el filial del Nàstic de Tarragona, que empata 0 davant el Sant Mauro i fa bona la victòria per 1-2 aconseguida en el partit d'anada. I el Viladecans ha aconseguit l'ascens a la Lliga Elit. Victòria per 3-2 a la pròrroga davant l'Igualada en la tornada de la final del play-off d'ascens.
0: Futbol català a 3CAT Info.
2: I ara repassem el més destacat del pròxim cap de setmana. El plat fort el viurem divendres en la nova Creu Alta. El Sabadell té una nova cita amb la història davant el Zamora, en la tornada de la final per pujar a segona divisió A. Els comptes són clars. Si el Sabadell guanya, puja al futbol professional. En cas de guanyar per la mínima, ho hauria de fer al final de la pròrroga. Se l'estalviaria si guanya de 2 o més gols al final dels 90 minuts. Tot plegat en una nova Creu Alta on s'espera que no n'hi hagi cap seient lliure. També se juga un ascens, en aquest cas a segona federació, el Badalona. Els escapulats juguen la tornada de la final davant el Compostela i, tal com va passar en la ronda anterior, hauran d'aixecar 3 gols de desavantatge. D'este partit també n'estarà pendent el Prat. L'equip del Llobregat va acabar quart en la Lliga Elit i se beneficiaria dels ascensos compensats en cas que el Badalona aconseguisca eixe ascens.
0: Futbol català a 3CAT Info. Si voleu saber més sobre el nostre futbol, cada dilluns podeu trobar el podcast Futbol Català amb Marc Marvà a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. I també a l'espai del Tot Gira, el Melic del Futbol, amb Jordi Mèlic, disponible al web del programa.
3: 5 minuts i seran les 10.
0: Esports.
3: David Ubac, bona nit de nou.
4: Bona nit. Esports que arrenquem repassant en aquests 5 minuts. L'empat en l'estrena de la selecció espanyola al Mundial de Futbol dels Estats Units, Mèxic i el Canadà ha estat un 0-0 del combinat de Luis de la Fuente enfront de Cap Verd en un duel jugat a Atlanta a la primera jornada del grup H. A l'11 titular de l'equip espanyol hi ha hagut 4 jugadors del Barça i a més hi ha hagut reparició també de Lamine Yamal, que juntament amb Dani Olmo, un altre català del Barça, han entrat a la segona meitat. D'aquesta reparició n'ha parlat precisament el seleccionador espanyol, la de Lamine Yamal, volíem dir.
5: El objetivo es ir dándoles minutos que vayan adquiriendo confianza y ritmo para que en los futuros compromisos estén mejor. Seguro que el día de Arabia van a estar mejor ellos y todos los demás también.
4: Aquests catalans titulars, 2 en total, han estat Pau Cubarsí del Barça i Marc Cucurella, des d'avui nou jugador del Madrid. També han jugat d'inici els blaugranes Pedri Gavi i Ferran Torres. S'està jugant ara un altre partit al Mundial, en aquest cas del grup G, el Bèlgica 0, Egipte 1, partit al descans. A les 12, el grup H, que és el de la selecció espanyola, jugarà a l'Aràbia Saudita a Uruguai i a les 3 de la matinada, el grup G novament, l'Iran Nova Zelanda. I ara ho dèiem, Cucurella és nou jugador del Madrid.
0: 3CAT Info.
4: Ho ha comunicat el Club Blanc, el seu fitxatge de fet procedent del Chelsea per les 6 properes temporades a canvi de 55 milions d'euros i 5 més en variables, que el Madrid pagarà doncs, al Chelsea a canvi del lateral de l'Ella de 27 anys.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Sense deixar el futbol, però sí el Mundial, afegim que el Girona i el Birmingham han arribat a un acord per al traspàs de John Solís. El club anglès ha decidit exercir l'opció de compra inclosa en el contracte de cessió del migcampista colombià en una operació que es farà efectiva a partir de l'1 de juliol. Pel que fa a la Lliga Femenina, dia de renovacions avui. La de Júlia Guerra amb l'Espanyol per una temporada més, per tant fins al 2027, i el Badalona Women, la renovació també de la migcampista Maria Llompart. Obrim ara fil poliesportiu parlant de waterpolo.
0: 3CAT Info.
4: I és que l'Atlètic Barceloneta ha festejat aquesta tarda el títol de Lliga de Campions aconseguit dissabte a Malta amb un acte festiu a la seu del Club Mariner a la piscina de Sant Sebastià, principalment adreçat als esportistes de la base de l'entitat que han fet el passadís d'honor als campions i han acompanyat l'equip en l'arribada també del trofeu a la seu de l'Atlètic Barceloneta. En clau de mercat, per cert, dia de molts moviments. Per exemple, podem explicar que el Barceloneta mateix ha fitxat el capità del potent Prorreco italià, Francesco Di Fulvio, que dissabte va ser precisament rival de l'equip de Fran Fernández a la final de la Lliga de Campions. Un conjunt mariner que l'any que ve patirà, això sí, la baixa de l'internacional hongarès Gergo Burian, que deixa l'equip després de dues temporades. A la Lliga Femenina, el Sant Andreu ha anunciat la sortida del seu entrenador Javi Aznar després de 12 anys a l'entitat, amb els títols de Lliga de Campions, tres copes, una Supercopa Espanyola i una d'Europea, com a principals èxits de l'equip. Aznar s'ha referit a les raons d'aquesta decisió, com dèiem, de mutu acord.
6: Que el que tenim per davant era complicat, que segurament la millor opció és doncs, començar que el club comenci un projecte nou, amb nova gent, i és el que m'ha acordat, no? Una sortida pactada, una sortida, crec que per ambdues parts, bona, i que tanca una etapa de 12 anys que ha estat fantàstica.
4: La marxa de Javi Aznar va de la mà també de la sortida de les principals jugadores de l'equip. Aznar el rellevarà el que ha estat el seu segon fins ara, Marc Comas. Del Sant Andreu passem al Mataró perquè també hores després de la final a 4 de Malta s'ha sabut que la capitana de l'equip mataroní, Clara Cambrai, penja el casquet als 30 anys. El seu palmarès hi figuren els 3 títols de Lliga que té l'entitat, una Copa l'any, dues copes i 3 supercopes. El seu torn al Mataró reforçarà amb la internacional hongaresa Camila Farago, procedent de l'UPSA de Budapest. I sense deixar el waterpolo, afegim que el Sabadell femení ha comunicat 5 baixes a la seva plantilla de cara a la temporada que ve. Es tracta de l'hongaresa Natasha Rybanska, la nord-americana Isa Williams, la grega Athina Giannopoulou, també Daniela Moreno i Elena Dalmases.
0: 3CAT Info.
4: I acabem amb futbol sala per explicar que a partir de demà dimarts comença el play-off final per al títol de la Lliga masculina que enfrontarà el Barça amb el Pozo de Múrcia. L'equip blaurana recupera l'ala colomenc Adolfo, que ha estat de baixa els dos darrers mesos aproximadament per una lesió a l'espatlla dreta.

0: Donald Trump es presenta al G7 que se celebra a França amb l'acord del memoràndum de pau amb l'Iran sota el braç. I està convençut que quan s'assigni divendres a Suïssa, l'estret d'Hormuz estarà completament obert.
1: L'estret d'Hormuz ja està obert ara, però s'obrirà completament quan es puguin eliminar totes les mines que hi ha. Ara mateix n'hi ha moltes.
0: A tot plegat ha provocat una caiguda en picat del preu del petroli i ha disparat les borses. Al Catalunya Nit avui ens preguntem què n'haurà tret de tot plegat Donald Trump si aquest acord de pau prospera. El que és segur és que ni la rendició total ni el col·lapse del règim, com proclamava quan va començar la guerra. En farem anàlisi amb el cap internacional dels serveis informatius de Catalunya Ràdio, Sergi Roca.
2: Catalunya Nit.
0: Rodríguez Zapatero demana temps per preparar-se a la defensa per les noves acusacions de delicte fiscal i contraban relacionades amb les joies, per les quals ha de declarar dijous. A l'espera de la resposta del jutge, l'entorn de Pedro Sánchez ha superat aquest vespre una altra prova de pressió. De moment, el jutge Peinado, que investiga Begoña Gómez, la seva dona, per fins a 4 presumptes delictes de corrupció, no li aplica mesures cautelars, tot i que diu que la vol enviar a judici. La defensa de Jonathan Andic creu que els àudios de les converses que va tenir amb el servei d'emergències desmuntarien la hipòtesi que ell va matar el seu pare. Al matí de Catalunya Ràdio ha difós alguns fragments d'aquestes trucades en exclusiva en què l'acusat apareix nerviós i alterat.
3: ¿Qué no te digo?
4: Hola, hola. Necesito ayuda, necesito ayuda.
3: ¿Qué te ha ocurrido?
4: Mi padre se ha caído. Estamos en Coibató.
0: La jutgessa del cas, en canvi, apunta a un altre moment de la trucada en què Jonathan Andic hauria donat una versió de la caiguda diferent al que va explicar després als Mossos.

0: Parlarem amb el nou traductor al català de l'Odissea d'Homer, Pau Sabater.
1: Jo diria que no ens ha deixat mai d'interpel·lar. Jo crec que qualsevol persona que s'acosti a l'Odissea per primera vegada i l'agafi, la comenci a llegir, jo crec que és una obra que de seguida t'atrapa, de seguida se t'emporta, de seguida et fa volar i et desplega tot aquest munt d'imatges magnífiques.
0: Aquesta nova traducció apareix en un moment en què es parlarà molt de l'Odissea, perquè se n'estrenarà una versió hollywoodiana amb Matt Damon com a Ulisses i Anne Hathaway com a Penèlope. I com si res, ja han passat gairebé 20 anys. Vinent, es faran els 20 anys d'aquesta cançó, aquest Corren dels Gossos. I per celebrar-los, els del Bages faran una gira de 12 concerts l'any vinent, però el primer ja serà aquest mes d'agost.

0: I ha tocat a les 11 les altres històries del Mundial amb Toni Padilla, avui que s'ha estrenat la selecció espanyola empatant a 0 amb la selecció de Cap Verd. Jo mateix em disparava. Són les 10 i 4 minuts i ets a Catalunya Ràdio. Fins les 11, notícies sota la llum de la lluna.
1: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: El president dels Estats Units, Donald Trump, ja és a Evian, a França, on aquest vespre ha sopatjat amb els líders del G7, el grup dels 7 països més industrialitzats del món. Han parlat, com no podia ser d'altra manera, de l'acord de pau amb l'Iran. Aquest memoràndum d'entesa que s'ha de signar divendres a Suïssa i que obrirà un període de 2 mesos perquè Washington i Teheran negociïn en detall les limitacions del programa nuclear iranià. L'agenda de treball de la cimera del G7 comença demà amb més qüestions a banda de l'Iran. Enviat especial a Evian, Jordi Baró, bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: Ja han acabat de sopar els líders del G7?
1: Sí, l'Elisi ha informat ara fa escassos 10 minuts que havia acabat aquest primer sopar que posa fi...

0: baixat del cotxe oficial és que li semblava tot molt bonic. És una cimera que s'ha ajustat a les seves necessitats, que es va endarrerir un dia per no coincidir amb el seu aniversari ahir, i li han col·locat un sopar dimecres a darrera hora a Versalles amb Macron, per evitar que marxi abans que acabi la reunió, com ja ha fet altres vegades.
1: Aquesta reunió que dèiem, Jordi, que ve marcada per l'acord de pau amb l'Iran i també la possible ajuda d'Europa en la reobertura de l'estret d'Hormuz.
0: Sí, podríem dir que fins ara, des que ha començat aquesta cimera a mitja tarda, tècnicament no s'ha parlat d'altra cosa que no sigui aquest acord dels Estats Units amb l'Iran. Els líders europeus del G7, França, Alemanya, Itàlia i el Regne Unit, volen que aquest pacte serveixi per reobrir completament l'estret d'Hormuz, que, com sabeu, és un enclavament clau pel comerç de petroli i també de gas. Macron ha arribat a oferir una missió naval per escortar les embarcacions que ja estan encallades, en col·laboració amb el Regne Unit i també amb Itàlia i els Països Baixos. I Trump ha assegurat que no era mala idea, però que, diu, no caldrà, perquè el president dels Estats Units assegura que amb l'acord que s'ha de signar a Suïssa divendres s'aconseguirà que aquest estret d'Hormuz es reobri completament el trànsit, diu, a partir de divendres. Aquest dia és el dia que està prevista aquesta firma. Diu Trump que no hi serà ell, sinó el seu vicepresident Benz. I avui Trump assegurava que d'aquest acord els detalls es coneixeran aviat, a partir de divendres, i presumia del pacte en aquests termes.
2: Crec que passaran moltes coses bones a l'Orient Mitjà, i el que és molt important és que el preu del petroli s'està enfonsant, i cosa que és fonamental, l'Iran no tindrà una arma nuclear. I estan totalment d'acord.
0: Trump apareixia al costat de Macron, que és l'anfitrió de la trobada i que també ha tingut bones paraules per l'acord tancat pels Estats Units amb el règim de Teheran.
3: Arreglarà el tema nuclear, que és molt important per la pau de tot el món. Reobrirà l'estret d'Hormuz i proporcionarà pau al Líban. És un pas molt rellevant per a la pau i per a l'economia global.
0: Com veieu, la cimera del G7 ha començat amb molt bones paraules per Trump. És una cimera que vol evitar la confrontació amb el president dels Estats Units, però Trump no ho ha posat fàcil en les primeres hores, perquè abans d'arribar aquí a Evian ha amenaçat França amb imposar-li aranzels del 100% al vi francès si París no elimina els impostos als gegants tecnològics nord-americans. Macron ha dit amb molta mà esquerra que no cedirà a la pressió de Trump.
1: Clar, haurem d'anar veient com van les properes hores. D'entrada, sobre el paper, Jordi, fixem-nos quina és l'agenda de demà. Quins altres temes tenen sobre la taula els líders del G7?
0: Doncs demà hi ha un gran tema, que és Ucraïna, perquè ve aquí a Evian el president ucraïnès Volodymyr Zelensky. Els líders europeus volen convèncer Trump demà al G7 perquè mantingui d'una banda l'ajuda a Kiev i per l'altra també la pressió a Putin. Trump ha explicat avui que va parlar ahir amb el president rus i l'ucraïnès per separat.
2: Ahir vam tenir una bona conversa amb el president Zelensky i el president Putin, i potser podem fer alguna cosa. Tots dos hi estan oberts. Ara que això de l'Iran s'ha acabat, ens centrarem en Ucraïna.
0: I més enllà d'Ucraïna, hi ha en aquesta cimera que durarà aquí a Evian fins dimecres altres qüestions estratègiques i de pes que es discutiran. Hi ha l'agenda dels desequilibris globals, i per això s'ha convidat a països com, per exemple, el Brasil. Hi ha també els materials crítics i els minerals crítics i la dependència d'aquests minerals de la Xina. També hi ha la intel·ligència artificial, amb representants de les grans empreses nord-americanes convidats. Però ahir hi ha un analista que molt gràficament deia que potser no cal aguantar la respiració fins dimecres a que acabi la cimera, perquè en realitat no se n'esperen grans acords concrets.
1: Anirem veient. Gràcies, Jordi. Que vagi molt bé.
0: Adéu, bona nit.
1: El cas és que veurem com avancen aquestes negociacions d'Estats Units i l'Iran, perquè el front del Líban es torna a plantejar com a principal amenaça d'aquí a divendres, quan s'ha de signar aquest acord. L'Iran afirma que els Estats Units han de garantir que Israel aturarà l'ofensiva al Líban per tal de mantenir aquest acord. El portaveu del Ministeri d'Afers Exteriors iranià ho ha deixat així de clar.
4: Els Estats Units han de complir els seus compromisos en virtut d'aquest memoràndum d'entesa i garantir que el règim sionista també compleixi els seus compromisos d'aturar la guerra al Líban.
1: És una postura que contrasta i xoca, de fet, frontalment amb la del primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu. Israel no té cap intenció de retirar l'exèrcit de les zones ocupades del Líban, on han seguit enviant projectils. A Jerusalem, Jordi Brasco, bona nit.
5: Bona nit. Israel no té cap intenció de marxar del sud del Líban.

0: confirmat Benjamin Netanyahu, que ha insistit en la seva voluntat que la zona es converteixi en una àrea de seguretat similar a la que hi ha a Gaza o a Síria. El primer ministre israelià ha assegurat que la seva prioritat és la de protegir els habitants del nord d'Israel, tot i que quedar-se al sud del Líban molt probablement farà que Hezbollah ataqui de nou. Tot plegat posa en perill la firma de l'acord divendres i l'estabilitat a la regió. En aquest sentit, Netanyahu s'ha desmarcat una mica de Donald Trump.
1: El president Trump i jo ens coneixem des de fa molts anys. Ell és el president dels Estats Units. Jo sóc el primer ministre d'Israel. Sovint ens posem d'acord i també hi ha casos en què no ho estem tant. Sóc responsable dels interessos de seguretat d'Israel.
0: Que tota la roda de premsa que ha ofert Netanyahu hagi estat en hebreu i exclusiva per a periodistes israelians demostra que les explicacions que volia donar eren, sobretot, en clau interna per fer front a les crítiques rebudes després de l'anunci de l'acord. L'acusen de fracassar, de no haver completat la missió. Netanyahu es defensava així.
1: El més important és que vam salvar l'estat d'Israel de l'amenaça d'aniquilació nuclear, perquè heu d'entendre que l'Iran va córrer per convertir-se en una potència nuclear.
0: Netanyahu ha assegurat que l'Iran ha quedat molt debilitat, tant a nivell militar com econòmic, que mai ha estat tan dèbil i Israel mai tan fort. Justificacions en any electoral.
2: A l'espera de veure què és el que passa divendres, l'acord entre els Estats Units i l'Iran sí que ja ha provocat una caiguda en picat del preu del petroli i ha disparat les borses. Rafael de Ribot, bona nit.
3: Bona nit. Doncs sí, els Estats Units, Wall Street, que ha tancat fa ben poca estona. A les 10 ha pujat un 1% i ha escalat fins un nou màxim històric. També ha batut registres l'índex Eurostoxx 50, que inclou els principals valors europeus, i ha guanyat prop d'un 1%. S'ha afegit aquesta jornada de rècords, podríem dir, l'IBEX 35, el selectiu de la espanyola, que s'ha revaloritzat un 1,4% i ha superat per primer cop la barrera dels 19.000 punts. El barril de cru de referència a Europa ha caigut, ho deies, en picat, efectivament, prop d'un 5% i cotitza a $83, el nivell més baix des que va començar la guerra. Malgrat l'eufòria que s'ha viscut als mercats, la catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona, Montserrat Guillén, no creu que l'economia global millori, almenys de forma immediata, perquè queden setmanes per normalitzar el trànsit de mercaderies a l'Estret d'Hormuz. Ho ha dit el Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
4: Sí que hi ha una certa por de que duri temps abans no es normalitzi la situació, perquè en l'Estret hi ha mines i els vaixells tenen por i són molt, molt, molt prudents a l'hora de dir aquí passarem sense restriccions.
3: Guillem també adverteix que la inflació no baixarà de forma immediata, però assegura que ara, almenys, s'allunyen les pitjors perspectives d'arribar a una pujada de preus del 4%.
2: Doncs veiem clarament alguns dels impactes d'aquesta guerra, però tot i així encara ens preguntem, quan signin l'acord, de què haurà servit aquesta guerra? Ho analitzem tot plegat amb el cap d'Internacional dels Serveis Informatius de Catalunya Ràdio, Sergi Roca, bona nit.
5: Hola, bona nit.
2: No és una pregunta fàcil, però de què li haurà servit a Donald Trump tot plegat?
5: Bé, d'entrada, crec que toca remarcar que divendres no s'haurà acabat la guerra, encara que es firmi aquest acord. Començarà potser la treva més efectiva, això sí, anant bé sense atacs d'uns i altres, però les discrepàncies continuen sent tan grans, tan enormes, ja sigui pel programa nuclear, com pels míssils balístics, com per les sancions a l'Iran, doncs que això continuarà sent una evidència. A Donald Trump, de què li haurà servit? A mi, a no ser que se m'escapin guanys que hagi pogut tenir a nivell de petroli, d'inversions, que això no està gens clar de si s'ha beneficiat d'alguna cosa, doncs de ben poc, crec jo, perquè ni ha acabat amb el règim, com havia arribat a dir al principi, per oblidar-se'n després, ni ha aconseguit controlar el petroli iranià, com ha repetit constantment que estava a punt de fer, ni tampoc ha acabat amb l'amenaça que suposa l'Iran, ja no pels Estats Units, sinó per Israel, no? Havia de durar 4 o 5 setmanes aquesta guerra, portem gairebé 4 mesos, i això, amb equivalència amb diners, amb inversió, amb desenes de milions de dòlars de despesa militar, doncs també és d'un desgast enorme, que ja veurem d'aquí a les midterm, a les eleccions de mig mandat dels Estats Units, si acaba tenint conseqüències, en aquest cas, negatives per Donald Trump.
2: Ara ho apuntaves, d'aquells missatges que li sentíem a Donald Trump en la línia de protegir els drets humans dels iranians i les iranianes. Què n'ha quedat de tot allò? Això va durar les primeres setmanes, res.
5: Res. Es van dissoldre, es van fer fonedissos ràpidament, encara més ràpid del que es van acabar les protestes mateix, que van durar uns quants dies, sobretot es van acabar sent doncs aplacades del tot el 8 i el 9 de gener, desenes de milers de morts als carrers de tot l'Iran. I una vegada més, com va passar ja en Venezuela, ha tornat a demostrar que aquí hi havia, com a mínim, un doble interès i cap era pels drets humans, perquè Venezuela també continua un pseudo-règim xavista, diguéssim, però en cap cas hi ha hagut una millora de drets humans. Un era pels diners, pel petroli, i ja veurem què n'acaba traient, i un segon era perquè l'Iran deixés de ser una amenaça per Israel i pels interessos dels Estats Units, i ja veiem com ha anat, ho continua sent, fins i tot també per les monarquies del Golf, i ni tan sols obté de moment el compromís per renunciar al seu programa nuclear. Per tant, de drets humans, zero.
2: De fet, en alguns dels atacs, especialment de les primeres setmanes, Estats Units va escapçar la cúpula política de la República Islàmica, del règim de Teheran. Ara bé, arribat avui, a 15 de juny de 2026, diries que l'Iran en surt reforçat?
5: Al principi, ja ho dius, semblava que no, perquè és clar que matin el líder suprem Khamenei i altres alts càrrecs, entre ells molts de la Guàrdia Revolucionària, doncs era evident que semblava que qui perdia aquesta guerra ràpidament fins i tot podria ser l'Iran, però no. El control d'Hormuz, això que comento del programa nuclear i el control demostrat de portes endins amb una oposició desactivada i el control, l'apagada total d'internet, doncs l'han enfortit. Jo crec que sí. És que fins i tot vés a saber, potser pot veure com se li acaba traient sancions internacionals. Ja veurem divendres, quan es comença a saber què inclou aquest memoràndum d'entesa. Però això era impensable fa 4 mesos. Per dir una cosa que els ha fet mal, això sí, potser una cosa, és que l'anomenat aquest eix de la resistència està més debilitat, amb Hezbollah sobretot, que està tornant a rebre els cops més forts al Líban. Però això sí, els més perjudicats una vegada més són els ciutadans, els civils, al Líban i també a Gaza, que han continuat rebent doncs, molts bombardejos, i també, evidentment, a l'Iran, on també hi ha hagut moltes víctimes.
2: Bé, haurem d'anar passant la setmana, que arribi divendres, que signi aquest memoràndum d'acord de pau i després veure també una mica la lletra petita, però almenys plantejar, no?, amb l'horitzó posat en aquest acord. Què pot haver canviat realment amb aquests 4 mesos de guerra? I ja veiem que n'hem parlat. L'impacte sobre l'economia és molt, molt evident. Sobre les aspiracions que tenia Donald Trump, doncs és una mica una incògnita i difícil de definir. Gràcies, Sergi.
5: Adéu, bona nit.
2: Bona nit.
6: Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
7: Catalunya Ràdio.
6: Som 3CAT.
7: Som 3CAT. La tarda de Catalunya Ràdio.
8: Ningú et va dir, estàs com una cabra?
9: Els tarats ens trobem en el camí i en aquesta bogeria és on les coses realment poden succeir.
8: On es va assajar, això?
9: Hi ha un lloc recòndit a l'Empordà que un dia, molt tard, el vam aixecar. I quan el vam aixecar, va passar un cotxe. I el cotxe va frenar, va veure allò com una aparició.
10: Imagina't, és una visió.
9: Va deixar els faros oberts. I de cop surt del cotxe, agafa el mòbil, va filmar, el Paulí ho veu i comença a córrer. I llavors aquell home veu una ombra d'un home corrent, va agafar el cotxe, torna a entrar, derrapant, va marxar.
8: Als Estats Units això acaba amb trets.
7: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
11: La millor hora del dia.
7: El Mundial de Futbol. El Club de la Mitjanit.
12: El Mundial més llarg de la història a Catalunya Ràdio.
13: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
12: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
7: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
12: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
14: Jo ja l'he posat a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
12: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
7: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
14: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
12: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
15: Si en Pau li demanes quina assignatura li agrada més, tria les mates. Com a esport, el bàsquet. I si li demanes quin és el seu sopar preferit, tria poder sopar. Moltes famílies es veuen obligades a prendre decisions que no haurien de prendre. Col·labora-hi amb un Bizum al 38014 o entra a capllarsensealiments.org, Fundació La Caixa i CaixaBank en favor dels bancs dels aliments.
16: Fresc 26, el Festival d'Estiu de Sabadell. Del 25 de juny al 12 de juliol.
10: 15 nits de cultura a la fresca amb Quim Massarrés, Sibaní, Roger Mas, Laura Andrés, l'Estiuetx, Joan... Frescfestival.cat. Fresc 26, el Festival d'Estiu de Sabadell. Organitza la Fundació 1859 Caixa Sabadell, amb BBVA com a partner principal.
7: Catalunya Ràdio.
6: Som 3CAT.
7: Som 3CAT.
2: Passen ja pràcticament 22 minuts de les 10 en punt de la nit. Avui ha estat el primer dia d'una setmana carregada de moviments judicials a l'entorn de Pedro Sánchez. La primera a passar pels jutjats ha estat aquesta tarda la dona del president espanyol, Begoña Gómez, a qui el jutge Peinado ha de decidir si retira o no el passaport en els pròxims dies. És el que li demana l'acusació popular. El magistrat també ha de resoldre, abans que acabi la setmana, si finalment l'envia a judici. Madrid, Paula Brujats, bona nit.
16: Què tal? Bona nit. Sí, caldrà esperar un màxim de 3 dies per tenir el veredicte del jutge Peinado perquè la vista d'avui ha acabat sense cap decisió. Han estat més de 3 hores de sessió amb Begoña Gómez dins la sala perquè Peinado l'ha obligat a anar en persona i ha escoltat com el jutge i com les acusacions populars defensen que se l'ha d'enviar a judici amb jurat popular per corrupció, tràfic d'influències i altres delictes pels seus negocis privats amb la Universitat Complutense. Abans d'això, però, les acusacions han demanat al jutge que li retiri el passaport a la dona del president del govern espanyol i que se li prohibeixi sortir d'Espanya. Peinado ho decidirà en les properes hores, però fons de l'entorn de Pedro Sánchez ja avancen que tot plegat és surrealista i que d'acordar-ho serà un exemple més de la persecució, diuen, contra Begoña Gómez, només per ser qui és. El Partit Socialista insisteix en la seva innocència, ho feia aquest matí la número 3 del partit.
17: Yo de verdad admiro la fortaleza y la templanza de Begoña Gómez ante un caso judicial contra una persona inocente. Tiene todo mi apoyo y todo el apoyo del Partido Socialista.
16: I la innocència també l'ha defensat aquesta tarda l'advocat de Begoña Gómez i també la Fiscalia han retret al jutge Peinado que no hi ha proves per enviar-la a judici, que l'acusació no s'aguanta per enlloc i que l'únic objectiu de tot plegat és desgastar el govern de Pedro Sánchez. La decisió de Peinado, que coneixerem, com deies, en els propers dies, no serà definitiva, ja que l'Audiència de Madrid tindrà l'última paraula sobre el futur de Begoña Gómez.
2: Molt bé, moltes gràcies, Paula. El cas és que encara en l'entorn de Pedro Sánchez, en les últimes hores, ha sortit a la llum un nou informe de la Guàrdia Civil que suposadament refermaria el lideratge de Santos Cerdán en la trama del cas Leire Díez. Els investigadors diuen que ordenava al PSOE pagar les despeses de Díez i estava al cas de les seves maniobres per torpedinar processos judicials que afectaven el partit. Madrid, Àngels Lafuente, bona nit.
18: Hola, bona nit.
2: Les agendes de Santos Cerdán requisades per Lucas són clau per als investigadors.
18: Sí, diuen que les anotacions demostren que Cerdán era el cap de la trama. Estava informat de totes les maniobres de Leire Díez i ordenava i autoritzava, per escrit o de paraula, que es paguessin tots els viatges i les despeses de l'exmilitant socialista. Per tant, estava al cas del que feia i desfeia Díez. La Guàrdia Civil també apunta com l'exsecretari d'Organització ordenava al personal del PSOE que autoritzessin viatges de Díez sense preguntar. Eren ordres directes de Cerdán. Segons la documentació, li van pagar amb diners del partit fins a 9 viatges entre l'abril i l'agost del 2024, a partir de la imputació de la dona de Pedro Sánchez. I davant l'informe, Cerdán negava un cop més qualsevol il·legalitat.
19: Ni hemos montado ninguna trama, ni he montado ninguna trama, ni he hecho nada ilegal. Y espero que la justicia lo aclare pronto.
18: Luco reitera que els seus agents van ser investigats perquè Díez es va valer de la seva relació amb la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, que demà compareixerà al Senat. El PP i Vox en demanen la dimissió.
2: Gràcies, Àngels. I encara a l'entorn de Pedro Sánchez, l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero ha demanat al jutge que ajorni la seva declaració per les joies que van trobar al seu despatx. Vol més temps, diu, per documentar d'on provenen aquestes peces, valorades, recordem-ho, en 1.300.000 euros i que han servit per imputar-lo per contraban i frau fiscal. Zapatero manté, en canvi, la citació d'aquest dimecres i dijous imputat per tràfic d'influències i blanqueig de capitals pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. En clau política, apuntar també que PSOE i Sumar han pactat eliminar els delictes d'ofenses religioses, injúries a la corona i ultratge als símbols nacionals del Codi Penal, tot i que mantenen el d'enaltiment del terrorisme. Ernest Urtasun, ministre de Cultura i portaveu de Sumar, apunta a l'objectiu d'aquesta reforma que estava bloquejada des de finals del 2023.
20: Blindar la libertad de expresión en nuestro país. Eliminamos el delito de ofensa a los símbolos y las injurias a las Cortes Generales. Reformamos los delitos de protección de determinados determinadas instituciones del Estado para que la crítica o las injurias dejen de tener relevancia penal. Eliminamos el delito de ofensa a los sentimientos religiosos y, en tercer lugar, derogamos el delito de injurias a la corona.
2: Quan arribi al Congrés aquesta proposta, necessitarà els vots de suficients diputats com per obtenir la majoria absoluta. Quatre minuts i arribarem a 11:15. Avui hem pogut sentir una de les proves clau que la defensa de Jonathan Andic farà servir per refusar la hipòtesi que el fill del fundador de Mango va matar el seu pare. Es tracta d'alguns àudios de les trucades que va fer al telèfon d'emergències minuts després del suposat accident en què va acabar morint Isaac Andic. Catalunya Ràdio ha tingut accés a aquestes gravacions i Oriol Pujador, bona nit.
1: Què tal, bona nit.
2: S'hi pot escoltar un Jonathan Andic força alterat i nerviós.
1: És justament aquest l'argument que farà servir la seva defensa davant del jutge que investiga aquest possible crim del seu pare. Asseguren que aquests àudios mostren algú alterat, algú nerviós per un accident que s'ha produït de manera imprevista, fet que desmuntaria la teoria d'un acte premeditat.
21: ¿Quién no te digo?
22: Hola. Necesito ayuda, necesito ayuda.
21: ¿Este tipo que ha corrido?
22: Mi padre se ha caído. Estamos en Coibató. Se ha caído.
21: ¿Se ha caído? ¿Se ha tropezado o está por otro momento?
22: Creo que se ha caído por un barranco. Por favor, envíen a alguien, envíen una ambulancia, envíen a alguien, por favor.
1: En total són tres converses, una aquesta amb el 112, una altra, després del 112 el deriven al servei de bombers, i finalment una amb el sistema d'emergències mèdiques, amb el SEM. En aquesta tercera trucada, Jonathan Andic parla amb l'equip que es dirigeix cap al lloc dels fets.
22: Sí.
23: Hola, bones, truco del SEM, estem venint de camí. Soc l'Anna, l'infermera, com te dius?
22: Jonathan.
23: Jonathan, què ha passat?
22: Que no passa, caigut.
1: Segons el seu equip de defensa, aquests documents sonors són una prova de la innocència de Jonathan Andic. Francisco Marcos, director de Método 3, i el pèrit que ha contractat justament la defensa.
24: Simplemente demuestra la desesperación de un hijo porque acaba de perder a su padre y del que le acusan en estos momentos de haberlo matado, ¿no? Y no solamente le acusan de haberlo matado, sino de haberlo asesinado, porque aunque estén hablando de homicidio, al final lo que están hablando es una premeditación.
1: Això és el que explicava aquest matí al matí de Catalunya Ràdio. Recordem, però, que tant la jutge com els Mossos asseguren que Jonathan Andic va donar versions contradictòries de com van anar els fets en les seves converses, primer amb els serveis d'emergències i després a la declaració que va fer davant dels agents.
2: Els incendis d'aquest cap de setmana han fet activar l'alerta ja de cara a la setmana vinent amb la revetlla de Sant Joan. La consellera d'Interior, Núria Parlon, adverteix del perill de l'ús de pirotècnia i assegura que es reforçaran un 50% més els efectius de bombers, així com també la plantilla del 112 als dos centres de control. Maria Costa.
25: El Departament d'Interior ja preveu que la nit de Sant Joan hi haurà un increment de serveis, sobretot per incendis urbans i de vegetació. De fet, la consellera Parlon recorda que l'any passat els bombers van rebre més de 1.300 avisos i que aquest any les pluges han fet créixer molt la vegetació.
26: Malgrat que ha plogut, doncs tenim més combustible fruit d'aquesta vegetació que crema ràpid. També és veritat que durant aquest cap de setmana ja heu vist que hem tingut els primers incendis, no greus perquè no hi ha hagut víctimes, però sí que ens fan estar alerta, no? Preveiem doncs, una campanya similar a la que vam tenir l'any passat i, per tant, doncs, tota prevenció en la celebració festiva amb l'ús de pirotècnia, que és la que comporta una festa com la de Sant Joan, és poca.
25: L'eslògan de la campanya de la revetlla és «No petis la revetlla», el mateix que el de l'any passat, per promoure una celebració segura de Sant Joan. Els agents rurals també tenen l'ull posat en la campanya de la sega del cereal, que justament s'està fent aquests dies, ho diu l'inspector en cap del cos, Josep Antoni Mur.
27: Màxima prudència, molt especialment a l'entorn dels camps de cereal, que és allà on tenim ara el combustible més disponible. La vegetació forestal encara conserva una certa humitat, però tot el que són els camps de cereal doncs estan ja al moment de la collita i, per tant, molt disponibles perquè qualsevol petita cuspira pugui causar un incendi d'envergadura si les condicions no són les adequades.
25: La sega ja s'està fent en comarques com l'Anoia i el Bages i la setmana que ve arrencarà el Berguedà, el Solsonès, el Lluçanès i Osona.
6: Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
2: A data d'avui, fins a 1.170.000 persones han fet sol·licitud per acollir-se a la regulació extraordinària d'immigrants quan només falten 15 dies ara perquè finalitzi el termini de presentació. Com dèiem, fins ara l'administració n'ha admès a tràmit unes 360.000, tot i que no totes acabaran obtenint una resolució favorable. Cèlia Forment, bona nit.
0: Bona nit.
2: Quan es va posar en marxa aquest procés, això estem parlant del mes d'abril, el govern espanyol calculava 500.000 de persones que voldrien, que s'acollirien en el procés. Aquesta dada d'avui supera amb molt les peticions, eh?
0: Sí, exacte. Una xifra rècord d'1.171.000 sol·licituds a tot l'Estat a 15 dies del tancament del procés. És una xifra que ens ha donat avui el Col·legi d'Advocats de Barcelona, que ha ajudat a tramitar-les. A més, des de finals de maig ha registrat un increment del ritme de presentació d'aquestes peticions. Des de l'ICAP, el responsable del grup d'estrangeria, Clim Claveguera, fa una valoració positiva del procés de regularització, tot i que considera que s'haurien pogut ajustar més alguns dels requisits exigits als sol·licitants.
3: Deixar molt clara quina és la documentació i no deixar-ho a interpretació dels professionals. Han enviat informació que certs documents que estàvem aportant no eren necessaris, no? I potser només amb l'empadronament ja es considerava que aprovaves la permanència. Hi ha hagut contradiccions amb les jornades que han fet respecte a què s'havia de presentar i han canviat de criteri després. Crec que hi ha hagut un punt d'improvisació.
0: La principal preocupació dels advocats ara se centra en la capacitat dels sol·licitants per obtenir cita a les comissaries per registrar les empremtes dactilars. És un tràmit imprescindible per accedir finalment a la targeta d'identificació d'estranger, el TIE.
3: El problema és que no treuen les suficients cites perquè tota la gent que té que fer aquest tràmit el pugui fer. És que seria tan fàcil de solucionar-ho per part de l'administració com no donar cites, que sigui tot directament, que tu puguis anar directament a la comissaria sense cita i et vagin atenent i fent cua. Dintre del mes, haver rebut tu la notificació d'haver fet la cita d'empremtes, amb la qual cosa, si no la fas, tothom pensa que et pot passar alguna cosa, no? Que et pots quedar a perdre el permís.
0: Aquesta és la situació ara, 15 dies perquè s'acabi el termini. I recordem, segons el govern espanyol, la mesura ha de permetre incorporar nous treballadors que cotitzin al sistema.
2: Gràcies, Cèlia. Més coses. El govern britànic vol prohibir que els menors de 16 anys puguin accedir a les principals xarxes socials. El govern estudia també si inclou mesures addicionals, com ara, per exemple, prohibir l'accés durant la nit en aquestes xarxes socials als menors de 18 anys. El primer ministre assegura que compta amb el suport majoritari de la població. Londres, Quim Olivares, bona nit.
4: Hola, bona nit. Si tira endavant la proposta, els nens i adolescents britànics menors de 16 anys no podran fer servir xarxes socials com TikTok, YouTube, Instagram, Facebook o X, entre d'altres, a partir de la primavera de l'any que ve. El primer ministre justifica la prohibició perquè les xarxes socials fan que els nens siguin infeliços i faciliten l'assetjament i l'abús. Keir Starmer ha rebutjat l'argument que els nens i adolescents buscaran maneres d'eludir la prohibició i ho ha comparat amb la venda d'alcohol als menors d'edat.
5: But we don't say, oh, no diem, oh, mira, un adolescent trobarà la manera d'aconseguir beguda, així que no ens molestem a prohibir la venda d'alcohol als nens. No ho fem, oi? Seria completament ridícul.
4: Alguns joves, però, no ho veuen clar.
8: No estic gens content perquè no crec que s'hagi de prohibir, però sí que s'hauria de limitar. Crec que només s'hauria de tenir un cert temps i potser després sortir a fora.
9: He seems pretty sure
11: ell sembla que ho té força clar i no estic segura de si estic d'acord amb ell. No m'agrada no poder contactar amb els meus amics i faig servir la majoria de les xarxes socials per contactar també amb els meus pares i la meva família.
4: Segons Starmer, les aplicacions de missatgeria instantània com WhatsApp o Telegram quedaran fora de la prohibició. A més, les autoritats no actuaran mai contra els adolescents, sinó contra les grans plataformes online. Per alguns, la presentació ara de la mesura és una acció oportunista perquè arriba en un moment de debilitat política d'Starmer amb la possibilitat que alguns companys de partit li disputin el lideratge.
2: A l'inici del Catalunya Nit explicàvem que en aquesta cimera del G7, que està reunida a Evian, França, un dels temes que els líders posaran sobre la taula és la guerra d'Ucraïna. Rússia, de fet, en les últimes hores ha bombardejat un dels símbols més importants del cristianisme ortodox al país, el monestir de les Coves de Kiev. El Kremlin ha volgut atemptar contra el patrimoni cultural ucraïnès en l'atac massiu de les últimes hores. S'ha llançat més de 600 drons i 70 míssils i ha provocat almenys 11 persones mortes. Moscou, Cristina Solies, bona nit.
7: Bona nit. Els ucraïnesos han quedat en xoc quan han vist en flames la catedral de la Dormició de Kiev, un dels seus temples més sagrats, que data del segle XI i que és patrimoni de la humanitat per la UNESCO. Rússia també ha atacat un espai emblemàtic de música eclesiàstica de Dnipro i el Museu d'Art de Kharkiv. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky, abans de marxar al G7, ho ha qualificat com un dels crims més greus contra la cultura cristiana i lamenta que Moscou intenti destruir els símbols d'identitat ucraïnesa.
9: Ha estat un atac contra la nostra història, sens dubte. Heu d'entendre que el que tenim no ho tenen a Rússia, i Rússia està fent tot el possible perquè nosaltres tampoc ho tinguem.
7: En canvi, Moscou nega haver atacat el santuari de Kiev i assegura que l'ha colpejat per error un míssil de defensa ucraïnès Patriot. Des del Kremlin insisteixen que ells només ataquen objectius militars. Ara bé, els analistes russos independents ho interpreten com una revenja per l'atac ucraïnès contra un museu de Sebastopol, a la Crimea ocupada, la setmana passada, que va danyar una de les seves pintures més icòniques.
2: Gràcies, Cristina. Fem ara una pausa per la publicitat i a la tornada...
10: L'informe assenyala beneficis i riscos a través...

0: Fa pràcticament 20 anys aquesta cançó i això portarà algunes sorpreses. Ara les expliquem.
1: Les dones i els dies, el programa que li convé escoltar a Donald Trump.
2: Som 3CAT.
3: La nit dels ignorants s'hereda.
4: Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
3: Pot arribar a travessar oceans.
5: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
3: Veu com creixen els seus oients màgics.
6: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
3: I posa la pell de gallina.
7: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
2: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
7: I és que m'heu posat la pell de gallina.
2: Cada migdia a la una, La solució, amb Elisenda Carot.
8: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
9: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
8: Per aprofundir en tota mena de temes.
10: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
8: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
11: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos enllevat.
2: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, La solució, amb Elisenda Carot.
12: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
13: Quina ratxa! Quants maig portes?
12: 150.
13: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Arenós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de l'ADO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i elperiòdico.com.
14: Torna Perifèria Cultural, amb més de 100 espectacles arreu del país i gastronomia local.
15: Roger Mas i la Cobla Sant Jordi, Magalí Saré, Maria del Mar Bonet, Tomeu Peny,
16: Cris Joanico, Llach Gené 76, La Dharma, Judit Nederman, David Carabent, Borja Penalba i Meritxell Gené, entre altres.
17: Consulta la programació a perifèriacultural.cat.
18: Si t'importa el que passa a prop teu, si ets de la Catalunya Central, ets de Regió 7. Fa gairebé 50 anys que expliquem l'actualitat de les comarques interiors amb rigor, proximitat i en català. Entra a regió7.cat, fes-te soci o sòcia i ens ajudaràs a continuar. Regió 7, el diari que ens explica.
2: Catalunya Ràdio.
19: Som 3CAT.
2: Som 3CAT.
20: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: Més de 2.000 anys després que Homer escrivís l'Odissea, la història del llarg viatge de l'heroi per tornar a casa continua fascinant milers de lectors. Ara arriba la tercera versió completa en català, amb traducció de Pau Sabater, després de la que va fer Carla Riba, ara fa gairebé 80 anys, i Joan Francesc Mira en fa 15. És un esdeveniment literari d'un clàssic que publica la col·lecció Bernat Metge Universal i que està revisat des dels ulls actuals. Montse Camps, bona nit.
1: Bona nit. Sí, és un poema èpic fundacional del cànon literari occidental que Pau Sabater, que ja va traduir la Ilíada, ha traduït amb aquests objectius.
2: Que fos un text accessible, que fos un text que es llegís bé, sense entrebancs, perquè, de fet, el text homèric és, en general, bastant planer, però al mateix temps que fos poesia, esclar, que no fos una novel·la, que no fos una pura narració.
1: És literatura d'aventures i de viatges, sí, però va molt més enllà. Ens parla de l'amor familiar, l'amor i el renaixement, i sobretot d'això.
2: Principalment és el poema del retorn, això s'ha dit moltes vegades, no?, d'aquest heroi que 20 anys després de marxar de casa seva aconsegueix tornar i aconsegueix, en certa manera, tornar a ser qui és.
1: I per tot plegat, Pau Sabater considera que continua interpel·lant el lector actual.
2: Jo diria que no ens ha deixat mai d'interpel·lar. Jo crec que qualsevol persona que s'acosti a l'Odissea per primera vegada i l'agafi, la comenci a llegir, jo crec que és una obra que de seguida t'atrapa, de seguida se t'emporta, de seguida et fa volar i et desplega tot aquest munt d'imatges magnífiques.
0: Justament parlant d'imatges, aquesta nova traducció apareix un mes abans només que s'estreni la versió cinematogràfica que ha fet Christopher Nolan, amb Matt Damon com a Ulisses i Anne Hathaway com a Penélope.
3: Ayúdame a volver a casa. Esta casa necessita una...
0: És el que fa Ulisses, intentar tornar a casa, justament. Hi ha moltíssima expectació, tot i que Montse no és l'única novetat al voltant del clàssic.
1: No, també podem trobar a les llibreries la particular visió que en fa l'actor i escriptor Stephen Fry, que tanca la seva tetralogia dedicada a la mitologia grega que ara publica en català, ara llibres, i que presenta així a l'actor català.
4: Salutacions, amics lectors en llengua catalana. I really hope you enjoy it.
5: Espero que en gaudiu. Intento replicar la meravellosa història del viatge de 10 anys i la tornada a casa d'Odisseu amb tot el suc, el foc, la diversió i el to sexy de l'original.
1: I també Blacky Books, per la seva banda, publica El ciclo de Troya, de Gustav Schwab, una de les recopilacions més aclamades de la mitologia grega que inclou El viaje de Ulisses.
0: Gràcies, Montse.
1: Bona nit.

0: Gossos faran una gira de 12 concerts l'any vinent per celebrar els 20 anys de la cançó Corren, l'estem sentint. Aquest 1 d'agost ja faran un concert de reunió al Festival Sons del Món, que se celebra a la Ciutadella de Roses, però la resta de la gira serà l'any vinent. Coincidirà amb els 20 anys de la publicació del disc Oxigen i d'aquesta cançó, probablement la més popular de Gossos, com han reconegut a Catalunya Ràdio Nacho Tarrés i Oriol Ferrer.
1: És una d'aquelles cançons que supera, segurament ens supera a nosaltres. Jo, de fet, molt sovint jo sóc el del Corren, no el de Gossos.
2: No hi vam donar la importància que ens imaginàvem que tindria aquesta cançó.
3: Teniu nens a casa? Segur que ja fa mesos que organitzeu l'arribada de les vacances. Bé, he llegit aquesta setmana un article sobre la progressiva desaparició dels internats. Tots heu vist el Club dels Poetes Morts o Harry Potter, oi? Institucions de 150 anys o més que ara estan tancant. Per què ara? A banda de la pujada d'impostos a les escoles i del ruïnós manteniment dels edificis, sembla ser que les famílies xineses, principals clients de les boarding schools, estan decebudes, perquè elles esperen una classe plena d'anglesos, suïssos i nord-americans i resulta que tots són asiàtics. I clar, pensen, però per això ja deixo el nen a Shenzhen. Però la raó més important és un canvi en l'exercici de la paternitat. El que abans era disciplina, ara es veu com a negligència. Un psicòleg entrevistat a l'article diu que si la pubertat ja és prou dura, una adolescència lluny de casa és directament l'infern. I sabeu què? A mi m'encanta Eton, però crec que aquest senyor té molta raó.
0: És la mirada de cada dilluns de la periodista i col·laboradora del Catalunya Nit, Marta Riezo. Arriba en punt 3:15 de la nit l'hora dels esports. David Ubach, com estàs? Bona nit.
4: Què tal? Bona nit, Agnès.
0: Anem amb el primer document sonor del dia. Luis de la Fuente, seleccionador espanyol de futbol, després de l'ensopegada al debut al Mundial.
5: El objetivo es ir dándoles minutos que vayan adquiriendo confianza y ritmo para que en los futuros compromisos estén mejor. Seguro que el día de Arabia van a estar mejor ellos y todos los demás también.
4: Són declaracions a la televisió espanyola de la Fuente després de l'ensopegada en el debut de la selecció espanyola, sorprenent 0-0 contra Cap Verd el dia que ha reaparegut Lamine Yamal, i això feia referència al seleccionador espanyol, un Lamine Yamal que ha entrat quan quedaven aproximadament 20 minuts de partit. També ha jugat a la segona meitat Dani Olmo del Barça, dos catalans del Barça que han estat suplents en minuts. Han jugat de titulars dos catalans més, Pau Cubarsí del Barça i Marco Corella, nou jugador del Madrid, des d'avui ara en parlarem, i també els blaugranes Gavi, Pedri i Ferran Torres. Ara al Mundial tenim en joc el duel entre Bèlgica i Egipte, empatat a un als últims minuts de partit.
0: Molt bé, ara ho deies. Parlant de Cucurella, Luis de la Fuente, al Tot Costa, de Catalunya Ràdio.
6: Sí, sí, le he dicho yo que ya le voy a mandar la foto, que quiero que se tatúe. No vaya a ser que ponga alguna más desfavorecido.
4: Això va ser divendres passat, als micròfons d'aquesta casa, al Tot Costa, de la Fuente fent broma amb el fet que Cucurella havia dit que si guanyaven el Mundial estatuaria la cara de Luis de la Fuente. Avui hem sabut que Cucurella fitxa pel Madrid. 6 anys serà jugador blanc Cucurella fins al 2032, a canvi de 55 milions d'euros i 5 més en variables que el Madrid pagarà al Chelsea, al seu club d'origen. Recordem que Cucurella és jugador format al planter del Barça.
0: Va, i l'última. Què és això? Aviam, ja hi ha condemna pel davanter de l'Elx. Compte, tema seriós, Rafa Mir.
4: Sí, no és en ferm perquè el jugador pot recórrer, però avui hem sabut que a Rafa Mir, el jugador de l'Elx, l'han condemnat a 8 anys i mig de presó per agressió sexual i lesions. A la víctima l'haurà d'indemnitzar amb 64.000 euros, però com dèiem, Mir encara pot presentar recurs a aquesta sentència.
0: Molt bé, gràcies, David. Bona nit.
4: Bona nit, fins demà.
0: Final ja del Catalunya Nit d'avui, 13 minuts i arribarem a les 11 de la nit i saludem un habitual dels dilluns, Toni Padilla. Com estàs? Bona nit.
7: Molt bé.
0: Benvingut.
7: Mercè.
0: Avui fem, ara empalmant justament amb els esports i amb en David Ubach, aquesta secció amb tu, que també va una mica del Mundial i així sí. Ho farem fins a final de temporada. I avui vols posar a l'ull en la selecció del Marroc, que va aconseguir un gran resultat en el seu debut contra el Brasil, en què va empatar a un gol. Dius que el gol del Marroc el va fer un noi nascut a Terrassa, Ismaïl Saibari.
7: Sí, correcte.
0: De fet, el Marroc va fer història, ja que per primera vegada en un Mundial va fer jugar un equip on tots els futbolistes, això és un gran debat, eren nascuts fora del Marroc. És una dada sorprenent.
7: No havia passat mai a la història mai. Del Mundial que una selecció jugués amb un munt de futbolistes i tots els titulars eren nascuts a l'estranger. 10 a Europa i un al Canadà. Això genera molts debats, en parlarem. Per explicar una miqueta, més enllà, òbviament, de la globalització, cal entendre que el Marroc ho ha treballat molt. De fet, té una oficina física amb gent treballant en seu a Madrid, que viatgen per tot Espanya, per França, per Itàlia, per Alemanya, buscant jugadors d'origen marrels marroquines, veuen si tenen traça o no, i els intenten començar a seduir quan són adolescents per tal de que es cullin jugar amb la selecció de la terra dels seus pares, dels seus avis, en lloc de fer-ho amb la selecció espanyola. Llavors, de fet, a Marroc, en aquest equip hi ha dos catalans, no només el cas d'en Saibari, que està jugant actualment als Països Baixos. També hi ha un nano nascut a Osona, que va començar a jugar a futbol a Voltregà abans que la meva família marxés cap a Alemanya quan ell tenia 10 anys, que és el Llup Aymanoui, que també va fer el seu debut. Per tant, els dos primers catalans han debutat amb el Marroc i després han vingut els que han jugat amb la selecció espanyola.
0: Clar, tot això demostra com canvia el món, lògicament, no? El pes de les diàspores i bé, aquesta evidència de les comunitats que emigren.
7: Sí.
0: Això. I no, clar, aquests jugadors, alguns deuen tenir potser doble nacionalitat.
7: Sí, en funció de si els estats ho permeten o no, però òbviament, sí que tenen doble nacionalitat. Una dada que ho il·lustra, per que ens fem una idea, el 1978, es va jugar al Mundial a l'Argentina, llavors, de 352 jugadors que van jugar, només 7 van fer-ho amb la selecció d'un país que no era el seu lloc de naixement. En aquest Mundial, la xifra salia per sobre dels 270 jugadors, això és una quarta part, 270 jugadors que juguen amb el país, amb un país que no és aquell on han nascut. Curaçao, que va jugar al T contra Alemanya, per exemple, dels 26 convocats, només un és nascut a Curaçao.
0: I com és possible?
7: En aquest cas hi ha una trampeta. Curaçao, recordem, no és un estat independent, sí. És un territori autònom, el Carib, que pertany als Països Baixos. Llavors, el que va fer aquesta dia tan petita, que té menys habitants, perquè ens fem una idea, que Manresa, el que van fer és anar als Països Baixos, buscar jugadors professionals de primera divisió, que no eren prou bons per ser internacionals amb els Països Baixos, però que tenien traça, i deien, tu tens una àvia de Curaçao, tu, el teu pare és de Curaçao, i els van convocar. Llavors han fet una selecció en què tots són tots neerlandesos, aquí no han de canviar de passaport, perquè Curaçao ja ho és, i així han aconseguit arribar al Mundial, on li van fer un gol a Alemanya, que ho van celebrar-ho d'una forma increïble.
0: Ho imagino. Però això és tant com dir, pràcticament, que els Països Baixos gairebé tenen dues seleccions al Mundial.
7: Sí, sí, no menteixes, hi ha dos territoris dels Països Baixos, els Països Baixos i Curaçao. De fet, el seleccionador de Curaçao és Dick Advocat, que també és dels Països Baixos, i aquí no han de fer canvis de passaport perquè, en aquest cas, els Països Baixos, els seus territoris d'ultramar, els hi permet jugar de forma independent, com ho fa el Regne Unit, com ho fa França, i, de fet, en aquest Mundial, recordem-ho, hi ha dues seleccions britàniques. Òbviament, Anglaterra i Escòcia, que és més conegut. Però, clar, el país, l'estat que té més jugadors en aquest Mundial és França. Que també estan classificats, tenen 26 jugadors a la selecció, però en total hi ha 76 ciutadans francesos competint en aquest Mundial. És una autèntica bogeria. Òbviament, són els fills de la migració de les antigues colònies. Mm-hmm. Gent que ve del Senegal, de Tunísia, de la República Democràtica del Congo, a la Costa d'Iberi molts, alguns que estan a Algèria, Tunísia, el Marroc, fins i tot dos d'Espanya. Recordem que hi ha dos jugadors espanyols que són francesos de naixement, que són Lenormand, bretó, i Laporte, basc francès. D'aquests, de xifra, hi ha 53 nascuts a París, que és la ciutat més mundialista. És realment una animalada la quantitat de futbolistes que s'han jugant fora. Però bé, això, per exemple, a Anglaterra ja li comença a passar. Hi ha 24 ciutadans britànics en el Mundial que no juguen ni amb Escòcia ni amb Anglaterra.
0: Ja.
7: Clar, juguen amb altres seleccions que tenen les seves arrels.
0: És una foto boníssima del que és el món avui, aquest món globalitzat.
7: I famílies globalitzades. No només el famílies. Món, allò, famílies. Hi ha 3 parelles de germans que són al Mundial i cada germà juga amb una selecció diferent. És a dir, que es podien enfrontar. N'hi ha una que són la família Souter, que són de pare escocès i de mare australiana. Un germà juga amb Escòcia i l'altre juga amb Austràlia. Els germans Williams, recordem-ho, bascos, l'Iñaki el gran ha escollit jugar amb la terra del pare, Ghana, i el jove, Nico, juga amb la selecció espanyola. I llavors tenim els Doué, el Desiré Doué, que és un jugador molt bo, juga amb França, nascut a París, però el seu germà gran, que no ho aconseguia jugar a la selecció francesa, el Guela, ha fet el debut amb la Costa d'Ivori. I també hi ha un cas de germanastres, la Brian Brobbey, que juga amb els Països Baixos, i el seu germanastre, Derek Lukensen, juga amb Ghana. És a dir, que tenim moltes històries creuades, i molta gent, per exemple, li sonava un tal Zinedine Zidane, òbviament, campió del món en França en 1998, el seu fill farà el debut en el Mundial. El Lucas Zidane, com a porter, però amb Algèria.
0: Fixa't.
7: Aquí... Hi ha moltes històries creuades aquí, en aquest sentit.
0: Aquí deu haver molt purista desorientat.
7: Molt. Hi ha molt debat. Sí, òbviament ha entrat en joc també l'extrema dreta, perquè l'extrema dreta en aquest cas mai està contenta, no? Si un futbolista es cull jugar amb la terra dels seus pares, diuen, mira, no t'has integrat, i això demostra que no et volem. Però si es cullen jugar amb la selecció del lloc on han nascut i on viuen, llavors diuen que la selecció és molt interracial, molt interètnica, i també tampoc no estan contents l'extrema dreta, com passa sobretot a França, amb el Front Nacional, no estan mai contents. Si juguen amb França, no els agrada. I si juguen amb la selecció amb Algèria o amb el Senegal, tampoc, perquè diuen que no s'integren. Això genera molts debats. Hi ha un cas molt que crec que ens posa davant d'un mirall que n'és de complicat a vegades entendre les persones fins que les escoltes, que és un noi, el Yassine Ayari. Ell ja s'ha nascut a Suècia. El seu pare és tunisià, va emigrar a Suècia, es va casar amb una noia sueca, el van tenir, i ell, quan era jove, li van fer una oferta de vols jugar amb Tunísia? I estava per acceptar. I el pare, que és aquell nascut a Tunísia, li va dir no, Suècia m'ha acollit a mi, et dona una oportunitat a tu, i llavors has d'intentar jugar amb Suècia. Va escollir jugar amb Suècia, el convoquen pel Mundial, primera jornada del Mundial, Suècia, Tunísia. I què passa? Que marca un gol i es cuina a celebrar-lo.
8: Hey, this also my country.
9: És també el meu país, el meu pare és d'allà i tinc molta família. Era un partit especial, per aquest motiu no he celebrat el primer gol, perquè estimo aquest país, el respecto, però sóc feliç jugant amb Suècia.
7: Jo dic, no celebro el primer gol per respecte. Què passa? Que la darrera jugada del partit va marcar un segon gol. I aquest sí que el va celebrar.
0: Aquí ja estava
7: aquí
0: molt
7: no
0: dins
7: del
0: partit, no?
7: I clar, li vam preguntar, escolta, Yassine, com és que un gol no el celebres? I l'altre, si t'ho el primer, tenia molt conscient l'imatge dels meus cosins, els meus avis tunisians, que els estava fent un gol. Però el segon vaig pensar, he fet dos gols en un Mundial, celebro, no? I a més soc suec i també puc celebrar-ho. Llavors, clar, és cert que des de la distància la gent jutja molt, però fins que no parles amb una persona no te n'adones que hi ha moltes persones que tenen dobles identitats i que és normal que s'estimi Suècia i és normal que s'estimi Tunísia. Clar. Llavors, clar, en aquests casos, doncs, a vegades t'escollir és molt complicat, no? Perquè què és, per aquest cas, per Yassine Ayari i Tunísia? És el menjar i les olors de les vacances que passava a Tunísia amb la seva àvia. Llavors, aquest és el record que té. Llavors, quan li fa un gol a Tunísia, pensa en els cosins que estan tristos, i a la vegada els cosins pensen el meu país s'està perdent, però ha marcat el meu cosí, estic content.
0: Sí, sí, aquesta ambivalència de sentiments. Però escolta una cosa, aquí, tot aquest debat, ara, potser m'equivoco, tu em corregiràs, però abans... els entrenadors de les seleccions també eren dels països sí. que entrenaven, i això es va trencar ja fa uns anys, no? Per exemple, és Lopetegui que està entrenant a l'Aràbia Saudita,
7: El Qatar,
0: no? Per exemple, això, abans els entrenadors entrenaven les seleccions dels seus països.
7: I, de fet, mira, a Espanya exceptuant hispano-argentins, com Di Stéfano sempre, o Kubala, que duia, sempre han entrenat a ciutadans de l'estat espanyol, però hi ha grans seleccions que ja han fet aquest pas. El Regne Unit, Anglaterra, per exemple, fa uns anys va decidir trencar-ho i va contractar l'Sven-Göran Eriksson, que era suec, i va generar un sideral increïble. I aquest Mundial està passant un fet històric. Per primer cop, la selecció més guanyadora, la selecció que té més tradició, que és el Brasil, per primer cop arriba amb un entrenador que no és brasiler, que és estranger, que és Carlo Ancelotti, italià. I els debats que va provocar ser forts, perquè al final era no ens entendrà, què ens ha d'ensenyar... Llavors, molta gent identifica que la selecció representa una forma de fer, una cultura i una forma d'entendre el futbol. I si un estranger la trencarà. I el debat sobre el Marroc va en aquest sentit. Hi ha gent que diu aquests jugadors no han crescut futbolista que ven a Marroc, han crescut en acadèmies europees, no representen el que és el futbol a Marroc. Són, òbviament, d'origen marroquí, però no representen l'essència del Marroc. És un debat molt interessant que ha afectat en Lamine Yamal. Lamine, que avui ho comentàvem, ha debutat amb la selecció espanyola, a les botes, ha jugat amb dues petites banderes, la bandera de Guinea Equatorial, que és la terra de la seva mare, i la bandera del Marroc, que és la bandera del seu pare. Però ell es cull jugar amb Espanya. Això, molta gent propera, podríem dir, a Vox, no li ha agradat, i les xarxes s'han omplert de missatges d'odi de com és que portes aquestes banderes africanes, perquè no te'n vas. La part curiosa de Lamine Yamal és que rep crítiques a banda i banda de l'estat de Gibraltar, perquè el Marroc el va intentar captar. Li va dir, el teu pare és marroquí, juga amb nosaltres. I va dir, no, jo jugaré amb la selecció espanyola. I al Marroc, molta gent, això no li ha agradat. I el president del Marroc, fins i tot després del debut del Marroc, ho van fer molt bé contra el Brasil, va dir, jo vull avançar i em vull enfrontar amb Espanya per demostrar-li a Lamine Yamal que es va equivocar i que havia de jugar amb nosaltres. Llavors, la pressió molts cops ve banda a banda. Llavors, són persones que s'estimen dues terres, que s'estimen tres terres a vegades,
0: els
7: dos llocs hi troben amor, però els dos llocs també hi troben odi. Llavors és molt difícil a vegades posar-se a la seva pell i entendre el que els està passant.
0: Doncs és un bon detall per fixar-se en les botes que utilitza Lamine Yamal a partir d'ara en aquest Mundial. Gràcies, Toni, que vagi bé. Fins dilluns.
7: Fins dilluns vinent.
0: Adéu. There was something in the water made me go wild. Made me go wild, made me go wild. There was nothing in the world making me smile.

0: Al principi tenia dubtes, però la tornada és claríssima. Gemma Puig, bona nit.
1: Bona nit, doncs sí, és aquesta cançó de Samuel Jack que es diu Feels Like Summer.
0: Sí.
1: Doncs això, que encara estem a la primavera. Aquests són els darrers dies, perquè diumenge començarà oficialment l'estiu, però la veritat és que aquests dies tindrem molta, molta sensació d'estiu. Avui hem tingut tempestes, tronades, demà seran molt més puntuals i demà s'enfilarà una miqueta més la temperatura. Si avui hem arribat als 35-36 graus, demà als cap a ponent podríem tocar els 37 graus. Moltes estones de sol, i sí que a la tarda tornarem a repetir algun ruixat, però serà molt més puntual. I aquesta tendència a anar pujant, doncs la veritat és que la mantindrem tota la setmana.
0: Doncs ens ho apuntem. És veritat que el cel estava ben gris, en alguns moments de la tarda, però escolta, si això sembla l'estiu, doncs endavant, que s'avanci, cap problema. Bona nit, Gemma.
1: Bona nit.
2: Adéu.

0: feels like summer.
1: Amb això acabem el Catalunya Nit d'avui. Res, 30 segons i arriben els del Club de la Mitjanit. Que vagi bé, fins demà.

9 i un minut del matí, dilluns 15 de juny del 2026. No s'ho esperaven, això, eh? Benvinguts a la primera edició de La Cel Obert. El primer cel obert de la temporada. Fins als primers dies del mes d'octubre obrirem la finestra de l'estiu a Ràdio Maricel amb els millors desitjos. Deixem enrere la festassa del Pride, deixem enrere el Corpus i el cinquantenari del grup d'estudis sitgetans i ens plantifiquem, sembla mentida, a mitjans del mes de juny. Propera aturada, les festes de Sant Joan del Poble Sec. Un cap de setmana que li ha servit a la jove de Sitges per apuntar el seu primer 4 de 8 de la temporada. Ha estat aquest dissabte durant la Diada 1885 celebrada a Tarragona i en una estona en parlarem amb en Marc Ill. Mentrestant, ressona encara el comunicat del Rugby Club Sitges a les xarxes socials anunciant la cancel·lació del tradicional, gairebé hauríem de dir històric, torneig Seven Platja. El club és concloent en les seves afirmacions. S'obren cometes. La causa determinant d'aquesta cancel·lació ha estat l'actuació de l'Ajuntament de Sitges durant el procés d'autorització de l'activitat i, en particular, el Departament de Serveis Urbans i Mobilitat i de la regidora competent, la regidoria competent. Es tanquen cometes. El club alega que l'Ajuntament va proposar unilateralment una data de celebració diferent de les dues alternatives proposades pel club i que es demanaven requeriments documentals sobrevinguts que, afegits als canvis reiterats de criteri i l'absència d'una resolució definitiva, han obligat el rugby a prendre la determinació de suspendre el torneig. En el paràgraf final, el club agraeix, entre altres, el suport del Departament d'Esports de l'Ajuntament durant tots aquests anys. Però, pel que sembla, cal mirar cap a una altra banda. En uns moments els llegim el comunicat i estirarem aquest fil a veure què en surt al llarg de la setmana, com també estirarem del fil d'un cas d'ocupació que té angoixat a un veïnat que, de moment, ben poca cosa hi ha pogut fer que no sigui esperar els terminis legals. Ja ho afinarem, eh? Disculpi que ens ha sortit... Bé, ens ha sortit, no. M'he menjat l'indicatiu avui, que és 15 de juny del 2026. S'ha fet clar a les 5:45. El sol ha sortit a les 6:19. El sol es pondrà a les 9:27 i es farà fosc a les 10:01. El dia s'allargarà 24 segons. Tindrem 15 hores i 8 minuts de llum i 8 hores i 51 minuts de foscor. Avui, que és el primer dia de la darrera setmana del curs, el curs escolar que acabarà el divendres 19 de juny. Bon moment també per recordar que fins aquest divendres 19 de juny es poden sol·licitar els ajuts per a l'adquisició de llibres i material escolar. L'últim dia del lliurament de la documentació és el 19 de juny. Per tant, pares i mares que vulgueu sol·licitar els ajuts per a l'adquisició de llibres i material escolar, aquesta és la darrera setmana. Pel que fa als ajuts per a la realització d'activitats en el lleure educatiu, esportives, culturals, musicals i artístiques, la data límit per a presentar la sol·licitud és el 22 de juliol. Els qui encara no hagin vist el darrer Spielberg, a partir de 6:15 de la tarda d'avui, el dia de la revelación, i a partir de 9:15, la versió original, subtitulada. 6:15, el dia de la revelación al Prado, i a 9:15, amb versió original, subtitulada. Setmana amb algunes informacions d'agenda que els poden servir. D'entrada, i segurament això ha arribat una setmana més tard del que estava previst, però els que hagin passat pel carrer Sant Honorat se n'hauran adonat que el pàrquing de vehicles del carrer Sant Honorat avui sí que ja està absolutament tancat, perquè a partir de demà, o almenys aquesta era la data prevista, han de començar les obres de remodelació del pont dels ocells del carrer Sant Honorat. Aquestes obres, que han de durar tot l'estiu llarg, s'espera que abans de l'inici del curs escolar puguin estar ja més o menys resoltes, però haurien d'estar, diguem-ne, més o menys apamades quan comenci el curs escolar. Això vol dir que hi ha molta feina a fer i que fins i tot hi haurà feina a les nits. Per tant, veïns i veïnes del carrer Sant Honorat i els voltants, paciència, perquè n'hi ha per una mica. Demà començaran les obres
en el Pont dels Ocells, o almenys aquesta és la previsió. Aquesta setmana en què també, el 18 de juny, la Jove de Sitges celebrarà la festa final del projecte Jo Jove. Ja ho saben, aquest projecte en el qual la Jove de Sitges s'ha acostat als instituts i a les escoles de Sitges per poder cercar noves vocacions castelleres. I sembla que la cosa ha anat prou bé, ja en parlarem. Aquesta setmana, a la qual també hi haurà el final de curs del centre d'adults. El centre de formació d'adults celebrarà el seu final de curs el proper 18 de juny. Per tant, tots aquells que formen part del centre de formació d'adults, el 18 de juny tenen una cita. Moltes activitats també, el retiro aquesta setmana, concert de la Big Band, final de curs de la Caixa Escènica, activitats musicals, un nou concert en els concerts de mitjanit d'Aiguadols el dissabte, aquesta vegada amb Rafaela Carrà,

0: aquest ha estat un gran cap de setmana per la jove de Sitges. No sabem si en el fur intern de molta gent de la jove hi havia aquesta confiança en què es podria tirar endavant el 4 de 8. Va ser un 4 de 8 molt esforçat el que es va viure a Tarragona el passat dissabte, però segur que qui més sap si era esforçat o no, i sobretot quin repte suposava aquest primer 4 de 8, era, com sempre, en Marc Ill de la Jove de Sitges. Marc, bon dia i bona hora.
1: Hola, bon dia.
0: Aquesta vegada, no sé si teníeu, com ho podem dir això, esclar, confiança sempre, però les possibilitats que aquest 4 de 8 es pogués aconseguir el dissabte depenien també d'alguns membres del tronc que venien de Bellnou al Castell, i hi ha hagut canvis, no?
1: Sí, hi ha alguns canvis respecte a l'any passat. Gent que parau per bé no la podíem tenir, però bueno, tot i així portàvem treballant des d'inici de temporada i realment la confiança amb el Castell era extremadament alta. Sobretot les últimes setmanes, en especial l'última, totes les proves havien anat magnífiques i la confiança era molt, molt alta.
0: Per tant, què era el més difícil el dissabte?
1: Bé, el dissabte el més difícil era llavors ficar en pràctica, no?, tota la feina feta durant tot aquest inici de temporada. Uh-huh. Evidentment, sempre al final has de gestionar també moltes emocions, has de gestionar moltes coses al moment en què portes el Castell a plaça, però bueno, així ho vam fer.
0: Allò que ens has dit tantes vegades, entre els assajos i la plaça hi ha un pas que sembla natural, però que no ho és tant un cop ets a plaça, un cop estàs enmig d'una diada i un cop les coses han de funcionar, no?
1: Exacte. A més, també en aquest cas actuàvem en una plaça que tenia bastanta pressió, vull dir, hi havia bastanta gent, a més, però no és el cap de la vila, que al final el cap de la vila, encara que tingui gent, el coneixes tant que és diferent. A més, amb colles grans al costat, al final, els Xiquets de Tarragona i la colla vella dels Xiquets de Valls. Bueno, també et fica aquest punt més de pressió, no?, sobretot amb aquests canvis, no?, que parlàvem, gent que és el primer cop que s'enfronta un Castell de 8, tot això. I bueno, vam estar treballant-ho també a nivell mental, i tot i que potser l'execució del Castell no va sortir tal com l'havíem treballat durant tota la temporada, i especialment aquestes últimes setmanes, vale? Vam haver de treballar més del que ens esperàvem, per dir-ho així, però aquesta confiança i tota aquesta feina feta va fer que el Castell igualment es pogués descarregar.
0: Deixa'm que t'ho pregunti d'aquesta manera, perquè em sembla que ho vam insinuar en la darrera conversa de final de temporada. La colla internament, no sé si viu com una mena de pressió, allò de la pressió de la temporada passada, amb la necessitat de fer 4 de 8, amb la necessitat que no anava a dir de superar la temporada passada, però allò de no decebre aquests resultats tan extraordinaris que vau fer la temporada passada?
1: Bueno, jo no sé si dir-te pressió. Sí que és veritat que saps que tens un Castell com el 4 de 8, que l'any passat es va treballar moltíssim, que van arribar molt bons resultats, que al final tens tota la base, tots aquests canvis que hem anat comentant, i que jo no diria una pressió, però sí que és veritat que si ara ens deixéssim anar i diguéssim va, és igual, i tornéssim a dinàmiques passades, perdríem una oportunitat d'or i tota una feina grandíssima feta durant molts mesos i durant molt de temps.
0: Mm-hmm. Quina...
1: Dit això, tampoc teníem pressió per tirar-lo. S'ha portat sí. A plaça el Castell quan realment ha estat en condicions de descarregar-se, com així ha estat.
0: Esclar, ho diem d'aquesta manera, el primer de la temporada, com si, evidentment, això és el que desitgem, com si n'hagin de venir uns quants més, no?
1: Això és, home, aquesta és la intenció, evidentment. Sí.
0: Més enllà del 4 de 8, per a Marc, com a cocap de colla de la Jove de Sitges, el repte d'aquest any quin seria?
1: Bé, jo crec que principalment ha de ser el que deia, no?, consolidar aquesta categoria de 8, el continuar fent castells de 8 el màxim possible, continuem treballant també el 3 de 8, també per poder-lo tornar a portar a plaça un altre cop,

0: Bé, jo crec que seria això. L'objectiu de la temporada ha de ser consolidar aquests castells de vuit i després, al final de temporada, també hi ha una cita molt important, com és el concurs de castells de Tarragona, que la intenció general doncs, és aportar fer la millor actuació possible.
1: Un apunt final, perquè aquesta setmana també la Jove celebra la festa final del projecte Jo Jove, aquest projecte que ha portat a la Jove als instituts i a les escoles, com a cocap de colla. Han arribat alguns d'aquests, no sé si dir, noves vocacions castelleres als assajos i han pogut ja començar a participar de la dinàmica de la colla?
0: Sí, hem tingut alguns dels nanos que estan fent aquest projecte del Jo Jove, que sí que bé, que els hi ha agradat i han vingut també a la colla i estan ja en dinàmica normal, perquè ens entenguem, de castellers de la colla. Cosa que estem molt contents, de veritat, estem molt contents de com ha sortit tot aquest primer any, no?, d'aquest projecte, tant per la part d'això, no?, de gent que al final s'ha pogut incorporar a la colla i que, bueno, pues, al final també augmentem la base social, com també crec tot el coneixement casteller i en general de cultura popular que ha fet, que ha permès, no?, instaurar a molta gent que no en tenia d'aquest coneixement. És una de les coses que també ens ha sorprès, ens ha cridat l'atenció, no?, de que realment hi havia més desconeixement en general de la cultura popular als instituts del que potser ens imaginàvem en un principi els que estem fora d'aquest àmbit, no?
1: D'acord. I tot i que els castells siguin una activitat, Marc, molt present, no?, mediàticament parlant.
0: Exacte, per això mateix, si estem parlant dels castells, que és algo que mediàticament se'n parla molt, surt a xarxes, a televisions, a mitjans de comunicació en general, doncs imagina't, no?, les coses que desgraciadament no tenen tanta cobertura mediàtica.
1: Uh-huh. Les primeres... Digues.
0: No, dit això, sí que és veritat, la reacció de la gran majoria de nanos ha estat molt positiva i que els ha agradat l'atenció i molt participatius i molt bé.
1: Ah, per aquí anava precisament l'apunt que li anàvem a fer amb en Marquell. Per tancar, propera cita a l'agenda de la Jove de Sitges, quan?
0: Mira, ara fem, fins passat Sant Joan farem vacances, no fem ni no farem assajos, ja ho teníem configurat així des del principi.
1: Això vol dir que per Sant Joan anireu a Valls a mirar?
0: Bueno, suposo que hi haurà gent que sí, hi haurà gent que faran vacances en sèrio i desconnectaran una mica. Però tot i així, el primer cap de setmana de juliol ja tenim la Festa Major de Ribes, on, home, la intenció, el que ens agradaria seria repetir aquesta actuació de Tarragona.
1: D'acord. Per tant, la mirada posada en la Festa Major de Ribes, i a veure si es pot repetir aquest 4 de 8 que es va viure a Tarragona el passat dissabte. Bé, doncs, així de bé comença el gruix de la temporada la Jove de Sitges. Marc, gràcies una vegada més i, com no, sort en les properes cites.
0: Moltes gràcies i a veure si tornem a parlar aviat, perquè estaran bones.
1: Home, segur que sí. Vaja, i confiem, eh? I confiem. Gràcies de nou, Marc.
0: Que vagi molt bé.
1: Adéu-siau, bon dia.
0: Adéu. Adéu.
1: Un quart de deu, una de les grans notícies d'aquest cap de setmana, cap de setmana de festa grossa, eh? La festassa de la Pride s'ha tancat també al corpus d'aquest 2026. Ahir, als jardins de l'hospital, s'ha inaugurat també l'exposició de corpus a Instagram a Eugenios Bar, però enmig de totes aquelles coses grans i petites, el comunicat del Rugby Club Sitges, del qual esperem estirar-ne el fil, perquè veritablement sap greu després de tants anys, perquè és tota una vida. 12 de juny, el passat divendres, el Rugby Club Sitges publicava això. El Rugby Club Sitges cancela un torneig Seven Platja després de més de 30 anys de celebració continuada. El Rugby Club Sitges comunica la cancel·lació del torneig corresponent a la present edició, decisió adoptada amb profund pesar després de més de 3 dècades de celebració ininterrompuda. La causa determinant d'aquesta cancel·lació ha estat l'actuació de l'Ajuntament de Sitges durant el procés d'autorització de l'activitat i, en particular, l'actuació del Departament de Serveis Urbans i Mobilitat i de la regidoria competent. En primer lloc, es va imposar unilateralment una data de celebració diferent de les dues alternatives proposades pel club. Posteriorment, diuen des del club, es van formular requeriments documentals i tècnics de caràcter sobrevingut, alguns dels quals referits a documentació ja aportada i d'altres de difícil o impossible compliment en els termes exigits. El club va atendre en tot moment les peticions formulades, va aportar la documentació requerida i va proposar solucions raonables per garantir el correcte desenvolupament de l'activitat. Tanmateix, l'acumulació de requeriments, els canvis reiterats de criteri i l'absència d'una resolució definitiva i estable han fet inviable la celebració del torneig en les condicions que aquest mereix. Aquesta manca d'un marc administratiu clar i estable és el que ha provocat, diuen des del Rugby Club Sitges, la presa de la decisió de suspendre el torneig de Rugby Seven. El torneig Seven Platja s'organitza de forma altruista, sense ànim de lucre, amb l'únic objectiu de mantenir una activitat esportiva i de convivència plenament arrelada al municipi. El club lamenta que l'actuació municipal hagi impedit preservar una cita que forma part del patrimoni esportiu i social de Sitges. El club agraeix el suport dels participants, col·laboradors i del Departament d'Esports de l'Ajuntament que al llarg d'aquests anys han fet possible el Seven i reitera el seu compromís amb l'esport i la vida social del municipi. Intentarem estirar aquest fil perquè, com els comentàvem, bé, doncs per descomptat que després de més de 30 anys, perquè és que nosaltres recordem, és que gairebé diríem que ens remuntem als inicis de la ràdio, quan teníem aquí en Cossi la gent del rugbi, en Reixac, en fi, tots. Que sàpiguen, per tant, que des del punt de vista del club, la causa determinant d'aquesta cancel·lació ha estat l'actuació de l'Ajuntament durant el procés d'autorització de l'activitat i, en particular, l'actuació del Departament de Serveis Socials i Mobilitat i de la regidoria competent. Cap de setmana en el qual també s'ha celebrat el 50è aniversari, el tancament del 50è aniversari del grup d'estudis sitgetans, i en un acte al Saló d'Or en el qual el grup d'estudis va homenatjar tots i cadascun dels presidents de l'entitat. Ramon Planes, Jacint Piques, Ignasi Montaner, Lluís Jou, Isabel Coll, Lluïsa Marçal, Maria Lluïsa Marçal, Vinyet Panyella, Núria Migó i Jordi Milà. Tots ells varen ser referenciats, o bé algun familiar d'ells o ells mateixos varen fer petites intervencions. Al nostre web aquest matí ho podran trobar tot i al final del programa en farem un resum. I l'acte va venir acompanyat, i amb això començarem, d'una intervenció musical, un programa musical amb la soprano Eulàlia Ara i el pianista Josep Maria Escribano, que van interpretar diferents cançons de poetes sitgetans musicades o per Enric Morera o per Eduard Toldrà o per Robert Gerard. De Robert Gerard, músic ballenc, del qual em sembla que fa un any o dos se'n va celebrar el centenari, aquí tenen aquesta versió d'un minut i mig. Però si volen escoltar el Madrigal a Sitges d'en Josep Carné, del qual l'any passat també hem celebrat el centenari, musicat per Robert Gerard, així va sonar ahir al Saló d'Or del Palau Maricel.

0: La soprano Eulàlia ara acompanyat del pianista Josep Maria Escribano. Com deia, aquest no ho intentin a casa, eh? Segur que si saben la lletra del madrigal a Sitges l'hauran pogut resseguir més o menys. Bé, aquest va ser el punt musical en la cloenda del 50è aniversari del grup d'estudis sitgetans. Si us sembla, però, escoltem les reflexions que va deixar el seu actual president Jordi Milà i després les paraules de l'alcaldessa Aurora Carbonell per tancar l'acte.
1: Bueno, moltes gràcies. Ja veieu que els nervis es ploren per tot arreu aquesta tarda. Ara un moment, petit moment de discurset protocolari, però bueno. Res, només abans de tot donar-vos les gràcies a tots per haver vingut, senyora alcaldessa, senyor regidor, director dels museus, amics i amigues, socis, sòcies, gent que heu volgut aquesta tarda compartir una estona d'aquesta tarda tan calorosa i tan activa culturalment que tenim a Sitges, i haver volgut passar una estoneta per aquí pel Saló d'Or, cosa que sempre és recomanable. Res, som aquí per tancar el seguit d'actes que, sota l'empara d'aquest 50è aniversari de la creació del GES, hem organitzat durant els darrers mesos. Actes que han anat o s'han succeït des de la decoració del pati blau pel Corpus de l'any passat, fins al llançament de mortalets per la Festa Major, l'edició d'un butlletí extraordinari o una exposició força interessant a la Biblioteca Santiago Rusiñol els passats mesos de setembre i octubre. A més dels actes habituals que organitzem al GES, que aquest any han tingut marcadament una ressonància lligada amb aquest 50è aniversari. Però més que això, havíem plantejat aquest acte d'avui com una mena de reunió, una mena d'allò que avui en diuen fer comunitat, fer la comunitat del GES. En realitat, el brugit del dia a dia, el brugit de l'actualitat i del tràfic que tenim tots plegats, no tenim gaires oportunitats de trobar-nos i de reunir-nos. I aquesta era una oportunitat que no podíem deixar passar de cap manera. Així doncs, amb aquesta trobada, amb aquest acte, donarem oficialment per tancat aquest cicle del 50è aniversari del GES, d'una manera més oficial, més protocolària. I ens ha de servir, això sí, per d'alguna manera per reivindicar l'entitat que just ara, fa 50 anys, i havent prèviament refermat la seva voluntat de constituir-se, tramitava tot plegat els papers per poder-se oficialitzar. D'ençà d'aquells dies començava una mena d'aventura que en aquells moments segurament pocs imaginàveu que 50 anys després ens reuniríem ara i aquí algunes de les persones que en aquells dies es trobaren en aquella fundació per recordar-nos i honorar els presents i els absents. Fer 50 anys no és poca cosa, poques entitats culturals en l'àmbit del voluntarisme ho aconsegueixen. Les traves són moltes i les dificultats encara més. Però mirat fredament, el balanç de la tasca feta no pot ser més positiu. O com diu el díptic que teniu a la mà, i si no el teniu a la sortida el trobareu a la taula que hi ha fora, és una tasca que impressiona, aclapara i enorgulleix. Certament, haver apropat a la ciutadania aspectes i personatges de la nostra història local i alhora haver estimulat i auspiciat la recerca en aquest sentit no pot fer altra cosa que fer-nos sentir orgullosos. No és el moment de resseguir les fites aconseguides, que són moltes, però certament hem de fer valdre la tasca feta. Més de 300 de publicacions en les seves diferents col·leccions de llibres, quaderns i butlletins. Gairebé 500 actes entre conferències, presentacions, col·loquis, taules rodones, sovint amb preuades i valuoses aportacions de gent de fora. Una vuitantena gairebé d'exposicions, en això tenen molt a veure els nostres companys de la fotogràfica, que han aportat d'una manera planera, i divulgativa aspectes tant d'artistes com de realitats poc conegudes amb la intenció de fer-los presents a la població. I no cal oblidar la convocatòria dels Premis Josep Carbonell i Jané, que amb 44 convocatòries el converteixen en un dels premis més longeus convocats per estudiants a tot el país. Però aquests dies, a més, repassant dades, m'he adonat d'una que encara que senzilla m'agradaria remarcar, i és purament anecdòtica. L'any 85, el GES editava un recull d'articles i textos al Sitges viscut del Jacint Piques. Aquella edició fou feta gràcies a les aportacions personals de més de 280 persones i entitats locals. Enfieu-vos del que és el crowdfunding i els verkamis. Estem parlant de primers dels 80. I dic això perquè crec que és un fet significatiu de quin ha estat i quin és el grau de relació entre el GES i Sitges. Una relació que des del primer dia ha estat d'acollida, d'estima i de reconeixement mutu. Una imbricació total, perquè com diu el mateix díctic que feia referència, el GES sortia de Sitges i era Sitges el que li donava sentit. Amb tot això, no sóc persona de recrear-me en el passat, penso que és el millor encara està per venir i prefereixo posar la mirada en un futur, que encara és per vindre. Un futur que personalment no entenc més si no passa per enfocar-se cap a nous públics, cap a nous formats i cap a noves temàtiques. En un món on les realitats canviants el transformen de manera extremadament ràpida, el GES ha d'esdevenir un punt de trobada social on repensar i poder estar atent a tot, per seguir fidels, això sí, a la missió d'afavorir la recerca, el coneixement i la difusió de la història, la memòria i el patrimoni cultural de Sitges. Per tal que tot plegat ens permeti entendre el lloc on vivim i conseqüentment el món que ens envolta. La voluntat d'incorporar-nos a la vida cultural local en primera línia, així com l'arrelament del que normalment fem gala, cal acompanyar-lo d'aliances amb altres entitats amb les que compartim un espai comú, que no deixa de ser el de la reivindicació cultural des d'una posició volgudament local, allò que alguns anomenen cultura de quilòmetre zero. Però sobretot, i també, cal recolzar-se també en les institucions, cal que ens ajudin, que amplifiquin el ressò de les iniciatives, de les nostres iniciatives. I si pot ser amb més agilitat, millor. Els reptes a què ens podem afrontar són reptes que apareixen sols, no cal anar-los a buscar. Apareixen sense ni tan sols buscar-los. Em refereixo, per exemple, a la defensa del patrimoni local, a la cerca d'un nou model d'entendre els fets passats que ens trepitgen, a noves temàtiques que afloren a la llum i, com no, i si cal, a la revisió de fets i visions a través de la descoberta de noves aportacions que configuren tot plegat un projecte enriquidor per la vila i entusiasta per la gent del GES, per nosaltres. De fet, de projectes ara mateix en tenim molts sobre la taula i molt variats, alguns molt ambiciosos, d'altres molt més senzills. Espero poder donar-vos notícies ben aviats. Ara avui no ho farem, per això. Però per tot això fan falta recursos i feina. Els recursos cada vegada ens costen més d'aconseguir i per això hem de fer una crida a totes aquelles persones i institucions que ens puguin donar un cop de mà. Així mateix, per la feina del dia a dia, també ens fa falta feina. Esteu convidats, si us ve de gust, donar-vos un cop de mà que segurament no mai rebutjarem. I finalment, i per cloure, capítol d'agraïments obligatori, en primer lloc a les autoritats que ens ajuden, ens col·laboren amb nosaltres i sempre ens tenen en el seu radar, per dir-ho d'alguna manera. A tots els expresidents, molts d'ells aquí presents, i amb ells els gairebé la setantena de persones que han format part de les juntes directives. És gràcies a ells, a la seva tasca voluntarista, i sovint amb més il·lusions que recursos, que el GES ha pogut dur a terme la seva tasca. També agrair formalment altres socis que hagin format o no hagin format part de les juntes directives, han treballat i força per l'entitat, i voldria posar alguns noms. Em refereixo, per exemple, a la Rosa Alsina, a l'Helena Martínez, al Ferran Martínez i a la recordada Àngels Jordà. Aquí enviem una salutació ben càlida. També m'agradaria donar les gràcies als membres, lògicament, als membres de la Junta actual, a Xavi, la Núria, la Vinyet, l'August, el Toni, l'Isidre i l'Alba, perquè són els que tots plegats hem aconseguit, entre cometes, el que hem aconseguit, que és estar, poder dur a terme aquesta celebració aquesta tarda. I un agraïment també molt especial als membres de la secció fotogràfica que fan una tasca excepcional, reconeguda arreu del país i que amb el seu dinamisme donen vida a l'entitat durant tot l'any. I finalment, i per cloure, molt especialment i des del record, un agraïment molt sentit per en Pere i l'Anna Maria Stanfli, dos enamorats de Sitges que amb el seu llegat han envellit Sitges, i que el gest, i de fet tot Sitges, mai podrà estar prou agraït. Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies, Jordi. I seguint, ens acompanya, com ben ha dit, a representació institucional, aquí el regidor de Cultura i l'alcaldessa, i és el torn de l'alcaldessa de Sitges, la senyora Aurora Carbonell, que ara ens acompanyarà fins aquí i ens compartirà unes paraules. Benvinguda, un aplaudiment per l'alcaldessa.
3: Moltes gràcies, bona tarda a tots i a totes. Poques coses es poden dir més després d'escoltar tots els que heu passat per aquí, per aquest micròfon. Primer de tot, moltíssimes felicitats al GES, felicitats per aquests 50 anys. I ho fem amb un sentiment de gratitud, però també amb un sentiment d'orgull per Sitges i d'orgull de tenir una entitat que, com deia ara el seu president, ha aguantat 50 anys, que no és fàcil, no? Abans ho comentaven, no? I la Gata també ha fet una mica d'història de la creació del GES, que va marcar un abans i un després en la història cultural i en la història intel·lectual de Sitges, no? Fa 5 dècades aquest grup de persones apassionades pel nostre patrimoni, apassionades per la nostra història, la nostra identitat, van decidir unir esforços per sobretot investigar, per preservar i per difondre també tot allò que fa única a la nostra vila, no? Per tant, és de molt agrair aquell inici d'aquelles persones que van tenir aquest pensament en aquell moment. Durant aquestes 5 dècades, el GES ha estat un referent a la recerca local, promovent projectes que, a més, han enriquit el nostre coneixement sobre Sitges i, de fet, la vostra feina ha permès descobrir i posar en valor llegats històrics, tradicions que han construït la nostra memòria també col·lectiva, no? Per tant, gràcies pel vostre treball, i aquí escoltàvem a presidents, presidentes, per tant, homes i dones que heu tingut la presidència o que heu format part d'aquestes juntes, per tota la feina contínua que s'ha anat fent, no? Per tant, el GES és un motor cultural d'aquí Sitges, és imprescindible per la nostra vila, amb, per exemple, els quaderns indispensables, els llibres per Sant Jordi, que cada any van sortint i cada any són èxits i cada any ens en fem amunt. Les propostes culturals, que gairebé cada setmana es proposen des de l'Espai Cultural Pere Stanfli, per tant, és una feina contínua de treball i de difondre, no? I a més, el GES en els darrers anys també, no? No ha defugit de temes d'interès local, no? Com per exemple quan acull conferències o debats, recordo el del litoral precisament, o sigui, temes d'actualitat que també passen a la nostra vila, no? I hem d'estar agraïts també a tots els que han precedit i també a l'actual presidència, a l'actual junta, també per la seva modernització que està portant a terme amb una vocació de servei, també amb temes importantíssims. Ara recordava i veia aquí algunes fotografies, no? Projectes que vam acollir a Sitges com al voltant dels deportats en els camps d'extermini nazi o els emigrants, la immigració que va haver-hi, és a dir, temes actuals, temes que ens interessen, no? A Sitges, i que gràcies al grup d'estudis sitgetans també s'ha pogut fer encara més difusió. Per tant, en aquest 50 aniversari, sobretot el que volem és reconèixer la vostra aportació a impulsar tot aquest llegat, que continuï creixent, que continuï engrandint-se i adaptant-se també en els nous temps i a les noves formes, també les noves formes de comunicar i de divulgar, no? El nostre compromís com a ajuntament és seguir recolzant-vos en totes les iniciatives, intentar ser més àgils, també és veritat, però sí que l'administració pública ha d'estar al costat, com no pot ser d'una altra manera, d'entitats com el GES, perquè al final sou entitats que, com he dit al principi, fomenteu la cultura, fomenteu l'educació, la consciència, la divulgació, la investigació. Gràcies també a totes les vostres publicacions, molta gent també fa investigació i pot fer treballs. Per tant, és un motor cultural bàsic i molt necessari per la nostra vila. Moltíssimes gràcies, moltes felicitats per 50 o 60 o 70 o 100 anys més. Moltes gràcies a tots i a totes.
0: Nou i 36 minuts, com els comentàvem, al nostre web tindran l'acte íntegre de la cloenda del 50è aniversari del grup d'estudis sitgetans que es va celebrar ahir al Saló d'Or del Maricel. Cap de setmana també cultural Al Miramar, inauguració de l'exposició de Jordi Nin i l'exposició també de Francesc Silloé, als 90 anys. 90. Francesc Silloé ha fet, no direm que un canvi radical, però per descomptat que qui tingués al cap els quadres de Francesc Silloé de fa uns quants anys, el que veurà ara és un canvi. Un canvi, ell parla d'una figuració conceptual. Quadres, diguem-ne que agafen aquelles o algunes imatges que molts podem tenir al cap i les descomposen en moviment, en color, amb alguns efectes veritablement prou interessants. Una exposició que porta per títol Testimoni del meu temps i que està representada en un quadre que es titula No Comment, és a dir, sense comentaris. És el quadre d'un paisatge urbà absolutament destruït, que valdria, bé, que valdria per Ucraïna, que valdria per Gaza, que valdria per tants indrets del nostre món que a hores d'ara viuen la tragèdia de les guerres. El regidor de Cultura, Albert Oliver Rodés, al costat de l'historiadora de l'art, Susana Portell, varen conversar amb Francesc Silloé davant un Miramar que era ple de gom a gom el divendres al vespre en la inauguració d'aquesta exposició, que la podrem veure fins a finals del mes de juliol. Silloé, que també va tenir un record per aquells artistes que han desaparegut recentment, Blesa, Albors, Pere Stanfli, en definitiva, tots que tenen per ell un record i un vincle molt important amb aquests Sitges, que és casa seva des de fa molts anys. Escoltem Albert Oliver Rodés, Susana Portell i de tant en tant les intervencions de Francesc Silloé, sobretot destinades en aquest quadre, com els dèiem, en aquest nou comen que explicita els desastres de la guerra.
4: Bé, avui ens fa, com us imagineu, molta il·lusió poder rebre aquí a les obres del Francesc Silloé. Com sabeu, Sitges és una vila, un poble que estem tots orgullosos de dedicar equipaments i esforços per la cultura i pels artistes de fora, joves, consolidats de fora i de Sitges, i també d'una forma especial artistes com el Francesc, que es mereixen aquest reconeixement. No és la primera vegada que dediquem una exposició al Francesc, i ho fem aquest any recollint aquestes obres que ara la Susana també ens explicarà d'aquests darrers anys. Arribar aquí ha estat, jo diria que fàcil, però llarg. Amb el Francesc fa anys que des de l'Ajuntament treballem amb ell escoltant diferents propostes. Vam estudiar aquell llibre, te'n recordes? El llibre aquell que al final no hem fet, encara estem a temps, es farà, però sí que fem aquesta important exposició que avui estem presentant. I hem arribat aquí, com deia, després de molts esforços i moltes complicitats. Molts de vosaltres, dels que esteu tots aquí, heu ajudat, heu col·laborat, i gràcies a l'esforç de tots aquests amics i amigues del Francesc, avui estem aquí. I ara llegiré un últim paràgraf, abans de donar veu a la Susana i al Francesc, però vull llegir-ho per fer-ho bé, Francesc, no em vull deixar res. Avui celebrem el reconeixement a l'artista i a la persona. Avui celebrem l'obra d'un artista amb una trajectòria extraordinària, però també d'una persona que ha deixat empremta entre tots aquells que l'hem conegut. La vinculació d'en Francesc amb Sitges, la seva generositat, la seva curiositat intel·lectual i la seva manera d'entendre l'art han fet que al voltant seu s'hagi creat una xarxa d'efectes que avui queda reflectida en aquesta sala. Molt bé, només dir-vos que podem gaudir d'aquesta exposició fins a finals de mes de juliol, i que no ho fem habitualment, però s'ha fet el catàleg, hem publicat un catàleg de l'exposició que a l'acabar podeu sol·licitar, podeu demanar-lo al taulell de la recepció. Susana, és el vostre torn.
5: Bona tarda i molt, molt agraïda de que el Francesc. Jo, de veritat és que quan em vas trucar i em vas explicar doncs, això, que tenies una exposició aquí a Miramar, ràpidament doncs, vam mirar ja el dia per poder quedar, per poder parlar i enfocar una mica doncs, a aquest text que acompanya l'exposició. I tot parlant, recordàvem que fa 10 anys que ens coneixem, 12 anys que ens coneixem, que va ser, si no m'equivoco, també pels vols de la teva exposició aquí a Miramar. Ens hem anat trobant cada any, hem pogut conversar força de pintura, d'artistes que admirem, i avui, mentre venia cap aquí, he pensat que segur que t'agradarà que recordem avui, per començar, una persona que ens estimem molt i que Sitges també estimava molt, com en Cadena.
6: Ho sentim. Després, és que aquest any ha sigut la pera. Mira, el Blesa ja no hi és. L'Agustí i el Bors tampoc. És a dir, bueno, el Pere Stample tampoc. És a dir, que una sèrie de gent, no?
5: Per això que avui celebrem la vida, celebrem que estem aquí. Avui pensava que aquesta obra, que va ser la primera que em vas ensenyar quan vaig ser a casa teva, No Comment, que és qualsevol ciutat, jo d'entrada vaig pensar, clar, aquí ens trobem amb una obra que de plena actualitat, és amb la que tu has escollit també a la coberta del catàleg, el cartell. Ah, exacte. I pensàvem també en el teu any de naixement, 1936, també un any de guerra. A mi m'ha agradat molt quan he entrat aquí i he vist, felicito també el muntatge, a tots els que heu treballat, també en Pep, el muntatge, l'ordre de les obres, perquè va començar aquestes dues obres que són gairebé doncs, la cara i la creu de la vida, no? Una ciutat derruïda, Cadaqués, que per tu és un lloc important a la teva vida, aquest esquelet.
6: El resultat de 10 anys, és a dir, de 6 anys, des del 2020 o 2019 fins al 2026. I aquí està tot, vull dir, i a més és la continuació de lo que havia fet el 2019. Aquest és l'únic quadre que d'aquella època, però és que no me'n recordava ni jo. Quan vaig començar a mirar aviam si podia aprofitar els marcs, i vaig veure aquest quadre, és que no me'n recordava. I després vaig començar a recordar, però pensava que era diferent. És a dir que, bueno, és una sorpresa com els artistes. Tots estem una miqueta penjats.
5: I aquest títol, amb el que, per què has escollit? A mi m'agradaria que ens parlessis d'aquesta obra, que penso que...
6: L'obra ja tenia la idea d'aquesta obra. És a dir, que hi ha el testimoni del meu temps per aquest quadre. És dir, més actual que això no hi és. I a més pot ser tot arreu.
5: Exacte. Pot ser qualsevol ciutat, no cap.
6: No li he posat títol, vull dir, no he posat on és, perquè pot ser tot arreu, vull dir, ja espero. Temes per mi no són massa importants. El que és important és com els resols i com ho fas. És a dir, per això la pintura jo crec que és un figuratiu conceptual. Els crítics ho diran, jo crec que sí, no? Però és a dir que l'obra en si, el tema, no té massa importància, és com ho fas. Aquesta és la importància, és això, com resols una sèrie de moviments estàtics i mica en mica em va sortint un quadre. Ho han penjat molt bé, i han tingut feina, eh? I els he fumat una miqueta també de canya, però bueno, no, ha quedat molt bé, molt bé. Ja, jo estic molt content del penjat. El catàleg també ha quedat fantàstic, la manera que ho han distribuït i com ho han fet, i està molt bé. No, estic molt content, home, l'Ajuntament sempre m'ha tractat bé, tots els ajuntaments.
3: Moltíssimes gràcies, com has dit, i com ara deia Susana, aquí avui hi ha molta gent, tens molts amics, tens molts fans, però jo penso que quan tingueu un momentet tranquil, lliure, un matí, venir aquí davant del mar, passejar per aquestes ciutats, endinsar-te dins d'un quadre d'aquests, que es veu el temps i el color, la vida, la mort, tot el que hi ha amb aquests quadres, penso que és molt maco poder passar aquí, com és fins a finals de juliol, encara tenim temps. Moltíssimes gràcies i gràcies a la Regió de Cultura pel treball que han fet, per la bona exposició, però hem d'estar molt, molt orgulloses i molt contentes de tenir un siluè aquí a casa nostra, a Sitges, i així en traiem profit de 90 anys de gran artista i de gran persona. Moltes gràcies, un aplaudiment per ell.
0: El recomanem aquesta exposició magnífica de Francesc Silué amb aquesta empenta als 90 anys i amb aquesta creativitat. Obres dels darrers 6 anys, des del 2020, des de l'any de la pandèmia, en endavant. Què tenim per avui? Després del repàs als principals titulars dels diaris amb en Pito Valera i en Joan Totosaus, la Beli Artigas. Sale a la venta la històrica villa del diplomático Roger Tour en Sitges por 7,5 milions de euros. A l'Avinguda Navarra, número 25, aquest xalet que té un torró, em faig un esment a mi mateix a la totalitat, perquè us deia que això era un niu, i el niu no era això. Amb la Beli farem un repàs d'aquesta casa, que poden veure vostès des del carrer, des de l'Avinguda de Navarra, és una casa que fa cantonada en un terreny molt gran, 1.294 metres quadrats de terreny. No estem pas per explicar-los un anunci immobiliari, però sí per explicar-los la història d'una casa que es va construir l'any 1947 i que va ser un encàrrec pel cònsol francès a Saragossa, que va ser assassinat en un atemptat l'any 1972. En fi, una història singular, la d'aquesta casa, Avinguda de Navarra 25, amb la Beli Artigas, en el temps de la nostra història. Després, en Pito Valera saludarà els veterans del bàsquet amb l'Anton Llop, perquè aquest dissabte 20 de juny, una cita al pavelló de Pinsbens, al quart torneig solidari de veterans, en el qual hi participaran tot un seguit d'equips de primera de veterans, eh? L'Espanyol, el Barça, tot un seguit. El cas és que la recaptació d'aquest torneig és per la lluita contra el Parkinson a través de l'Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi Sunyer. En concret, es desenvolupa el grup Parkinson i altres trastorns del moviment neurodegeneratiu de l'àrea de neurociències clíniques i experimentals. Per tant, tot el que recaptin aquesta jornada del proper dissabte, dia 20, anirà destinat, com els dèiem, a l'Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi Sunyer. Ens ho explicaran des dels veterans del bàsquet. I acabarem el programa recuperant, en aquest cas, de l'acte del grup d'estudis sitgetans, alguns dels parlaments dels expresidents de l'entitat ahir en la cloenda del 50è aniversari. I amb tot això arribarem a les 12 del migdia.

Un 14 de juny, tal dia com ahir, de l'any 1908 s'inaugurava l'altar del Remei a l'ermita de la Trinitat. Tal dia com ahir, de l'any 1933, ara el local, des de fa molt de temps, està per llogar. Però tal dia com ahir, de l'any 1933, s'obria al carrer Major una sucursal de la Caixa de Pensions per la Bellesa i Estalvis. Un 14 de juny del 1936, ahir va fer anys, 90 anys, de la inauguració de la Biblioteca Popular Santiago Rusiñol, com ho vam comentar arran de l'acte del passat dijous. I ahir també va fer anys, un 14 de juny del 1995, que eren reoberts al públic als Jardins del Retiro, 2 anys i mig després d'haver-se iniciat les obres del pàrquing soterrani. Avui, 15 de juny, fa anys de la inauguració de la Glorieta de la Trinitat, es va inaugurar tal dia com avui de l'any 1919, i tal dia com avui del 1956, Rafael Burguera i Dolç de Castellar esdevenia alcalde de Sitges. Va exercir el càrrec fins al 1960. I tal dia com avui del 1991, fa 35 anys que Jordi Serra era escollit alcalde de Sitges per tercera vegada. Es exercia el càrrec fins al juny del 1995. I a les nostres efemèrides d'arreu del món comencen avui amb un tema que en el seu dia fou un èxit com una casa que té una intro, no llarga, no. Llarguíssima, llarguíssima. Tan llarga que fins i tot la vam utilitzar de sintonia fa molts, molts anys. Perquè aquesta intro era tan, tan, tan llarga que permetia explicar tot allò que es podia explicar del que passaria en el programa al llarg de moltes hores. 1977. Aquest so és un so de finals dels 70 i és el so d'una parella, Marilyn McCoo i Billy Davis Jr. Eren excantants del grup Five Dimension i varen presentar al programa d'estiu de la CBS aquest tema que escoltaran en uns moments. El tema es titulava Shine on Silver Moon. O podem dir això, aquesta lluna de plata que brillava enormement. Tema que es va presentar el 1977, que va sortir al mercat el 1978 i que ha passat a la història perquè era el primer cop que una parella afroamericana presentava un programa de televisió, com els dèiem a la CBS, al programa d'estiu. Marilyn McCoo i Billy Davis Jr. en aquest Shine on Silver Moon. Tal dia com avui de l'any 1897 que tenia lloc la darrera execució pública a Barcelona. Tal dia com avui de l'any 1923 que es creava l'Agrupació Fotogràfica de Catalunya. Tal dia com avui de l'any 1954 es fundava la UEFA. Tal dia com avui de l'any 2003, Joan Laporta guanyava les eleccions a Can Barça i s'obria aquell període que va desembocar en una època mítica del Barça amb els títols de Pep Guardiola. Tal dia com avui del 1898, la primera edició del Saló de l'Automòbil de París. I tal dia com avui de l'any 1983, al Regne Unit s'emetia el primer capítol de L'Escurça Negra, aquella sèrie de la BBC protagonitzada per Rowan Atkinson i que aquí va passar la història pel doblatge de Joan Pera. Tal dia com avui de l'any 1924 es publicava 20 poemes d'amor i una canció desesperada de Pablo Neruda. Neruda tenia només 19 anys. I ara sí.

0: Charles Dem, que aquesta intro era una intro com per explicar totes les batallites del món. Shine On Silver Moon, Marilyn McCoo i Billy Davis. I en què podem acabar? Amb un canvi de registre de por. L'any que ve farà 50 anys ja, eh? 50 anys que un 15 de juny del 1977 tenien lloc les primeres eleccions democràtiques a l'estat espanyol, les primeres eleccions que va guanyar la UCD d'Adolfo Suárez. I lligat absolutament a la història de les primeres eleccions democràtiques hi ha aquest tema d'un grup que portava per nom Harcha.
1: Dicen los viejos que en este país hubo una guerra y hay dos Españas que guardan aún el rencor de viejas deudas.
0: La guerra, les dues Espanyes... Ei, que d'això fa gairebé 50 anys, eh?, de la cançó. De les dues Espanyes encara hauríem d'anar bastant més enrere en el temps. Bé, Libertad sin ira, la cançó de Harcha amb la qual es va posar banda sonora a les primeres eleccions democràtiques.

La cançó va ser prohibida, vaya por Dios. Va ser prohibida un 9 d'octubre del 1976 i va ser prohibida arran que un diari, en el seu moment, un diari molt conegut, Diario 16, la va utilitzar precisament com a eslògan a la seva sortida al carrer. Això va acabar propiciant la prohibició de la cançó i, com es podia esperar també, de la prohibició en va sortir aquest moviment que va convertir Libertad Sin Ira en un himne no oficial d'aquell moment històric. Harcha, protagonista, el 1977 es van vendre un munt de discos de singles de Harcha. A una cara Libertad Sin Ira i a l'altra cara un tema també crític titulat Polución.

0: Ara no sé si mantenir-la fins al final, perquè al final és un final molt cumba, d'aquests que van marcant el temps amb picant de mans, eh? Era l'època dels grups corals. Mocedades va fer furor.
1: Libertad, libertad, sin ira, libertad.
0: I com diu l'Albert, hi ha un baix aquí, hi ha un baix que se sent amb un bauarro.

0: En fi, amb Harcha i aquest clàssic, Libertat sin ira, tanquem les nostres efemèrides d'avui. Avui que Santa Maria Micaela, també és el Santíssim Sagrament, Sant Bernat d'Aosta, Sant Modest i Santa Iolanda. A l'edat de 81 anys ha mort la senyora Maria Pilar Ros Julià. A l'edat de 81 anys, la cerimònia funerària tindrà lloc avui a 1:15 a l'oratori del Tanatori. Maria Pilar Ros Julià ha mort a l'edat de 81 anys, cerimònia funerària avui a 1:15 a l'oratori del Tanatori. La jugadora de badminton Carolina Marín, 33 anys, celebra avui. L'actor Fernando Gil en fa 51. L'actriu Blanca Portillo en celebra 63. La també actriu Helen Hunt en fa 63. I la també actriu Courtney Cox, 61 anys, celebra avui. Ens arriba una setmana de calor. Ja ho avisem. Bé, ja ho avisem. Perquè els meteoròlegs no diuen altra cosa des de fa uns quants dies. Estem a 24 graus de temperatura i va fer força calor, un 66% d'humitat, i així es mantindrà tota la setmana, i probablement a final de setmana les temperatures encara pujaran una miqueta més. O sigui que, paciència, encara no estem a l'estiu, eh? A l'estiu hi arribarem el proper dilluns, dia 21, però de moment aquesta prèvia de l'estiu serà una prèvia veritablement escalfadeta. I el que ens queda d'estiu, doncs s'ho poden imaginar. Previsió per les properes hores, a la crònica del Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Avui comencem aquesta setmana i aquesta jornada i ho fem parlant ja de valors elevats, amb aquests 25 graus a la ciutat de Barcelona, però a més, també conseqüència de la inversió tèrmica, trobem valors de 21, 22 graus, 20 graus a diversos municipis, que fins i tot és més alta aquesta temperatura en zones elevades que no tan baixes. Aquesta inversió tèrmica s'ha d'anar trencant durant aquestes primeres hores del matí i durant el matí tindrem un ambient assolellat. Sí que hi haurà alguns núvols alts, han de créixer algunes nuvolades i núvols d'evolució propis del bon temps, però sí que al final del matí ja seran nuvolades i atenció amb aquestes nuvolades, perquè durant la tarda s'espera que puguin descarregar xàfecs amb intensitat. Des que el Meteocat tenim un avís al respecte de que és possible que descarreguin amb intensitat i a més han acompanyades de calamar-se i també de ratxes fortes de vent. A banda de tot això, també cal dir que avui la temperatura al migdia serà alta, amb aquests valors que podran pujar valors de 36 graus cap a la zona del Pla de Lleida i cap a les Terres de l'Ebre, però també en punts, per exemple, del quadrant nord s'esperen valors de 34-35 graus, per tant, avui serà un dia força càlid. Això és tot de moment.

0: 10 i 4 minuts del matí, entrevista a La Vanguardia a Desiree López, que és la nena que va intervenir a la cerimònia del Papa a Barcelona, la filla d'un maltractador. És molt interessant l'entrevista. És una pàgina i mitja d'entrevista on es parla sobretot del que atribulava molt a la Desiree i la pregunta que li va fer el Papa quan va venir a Barcelona, de si era just perdonar a son pare o no per aquests maltractaments. Com els dèiem, una entrevista que val molt la pena llegir i rellegir i també contextualitzar. És un cas, és la noia que va exposar el seu cas davant del Papa. L'adolescència, diu, no entenia per què m'havia passat tot això, si Déu era tan bo, on era? I em vaig arribar a sentir culpable i el Papa em va dir: el perdó és un camí que cal recórrer. Bé, una entrevista d'aquelles que es desmarca una mica de l'actualitat dels diaris, que ve barrejada de tot, des de l'inici del Mundial fins a la vaga dels docents i a Barcelona, la darrera vaga. Estem a la darrera setmana del curs escolar i l'únic que queda clar és que hi haurà més reivindicacions a l'inici del curs escolar de l'any que ve, si és que no hi ha reunions entremig entre la Conselleria, la Generalitat i els docents. El Gran Premi de Fórmula 1 i Montmeló, que ara, diguem-ne, rebateja el seu Premi de Fórmula 1 amb el nom de Catalunya per aquí al mig, com en el cas de les motos, però, serà un premi de celebració bianual, perquè ja ho saben que aquí pel mig tenim Madrid i, per tant, hi ha hagut aquí una mena de necessitat d'encaixar el calendari. La Fórmula 1 funciona com el futbol. Aquí s'hi van afegint, i si em poses diners, fes-me un circuit on sigui i farem la Fórmula 1. Bé, el Mundial que ha començat també, el resultat més cridaner, aquest Alemanya 7, Curaçao 1. I aquesta tarda la selecció espanyola a partir de les 6 de la tarda contra el Marroques.
1: Cabo Verde.
2: Sí, una de les seleccions, precisament.
0: També de les noves, eh?
2: Sí, debutants.
0: Hola, Pitu.
2: Bon dia, Joan. Bon dia a tothom.
3: Bon dia.
0: Doncs

0: el document de la pau entre els Estats Units i l'Iran. El Pakistan intervingut per aquí al mig i sembla que les coses es posen bé. Però vostès poden pensar, aquí divendres estem només a dilluns. Bé, no és veritat. És veritat, i tal com han anat les coses fins ara, bé. Però de moment, algú diu que divendres es pot signar la pau. I, sobretot, es permetrà reobrir l'estret d'Hormuz. Val la pena recordar que ja era obert en el seu moment, que en el seu moment es va tancar, i la feina ha estat tornar-lo a obrir. Tot per... Bueno, aleshores, aquesta és la... diguem-ne, el rerefons del que pot passar també aquesta setmana. I el viacrucis que ha de passar el Partit Socialista al llarg d'aquesta setmana. Perquè cada dia hi haurà algú o altre al jutjat vinculat amb casos X. I la traca pel final, perquè Zapatero serà protagonista de les darreres sessions després d'aquest assumpte dels collarets, d'això d'un 1.300.000 euros. Bé, bàsicament la qüestió està... No pots tenir aquest dinerar a la casa sense que tu li diguis a Hisenda i a l'Estat com el tens, com l'has pagat, com has fet. Vull dir que no pots tenir això a casa així com així.
1: Però podria haver prescrit.
0: Ah.
1: Clar.
0: Si com ho saps, això?
1: Si pots demostrar que fa més de 4 anys que els tens.
0: Ja. Però, és clar, si pots demostrar que fa 4 anys que els tens, només ho pots demostrar com? Amb una factura?
1: Sí, per exemple.
0: Si pots demostrar amb una factura, aleshores, perquè havia aparegut algú dient que allò valia 30.000 euros i resulta que en val 1.300.000.
1: Una factura, un document de donació, el que sigui.
0: Ja. Yeah.
1: Algun document que certifiqui que això era teu fa més de 4 anys.
0: Ja. Yeah. Té mal arreglo, això.
1: Sí.
0: Té mal arreglo.
1: Sí, bueno. Cert.
0: I això que vostès pensaran, la Collares era una altra. Però escolta'm, hem vist...
1: Però no havien sortit imatges de la dona de Zapatero amb algun d'aquests collars?
0: Jo no recordo. Jo
1: em sembla recordar que quan van sortir la història aquesta dels collars de 30.000 euros, va sortir alguna imatge de la seva, dona amb un collarship tot peculiar, també.
0: Bueno. Total, que tot això aquesta setmana. El cas és que, ben barrejadet, el més feliç d'ahir, Hamilton, per exemple...
2: Un emocionat Hamilton.
0: Un emocionat Hamilton. Sí, sí. Qui no ho estava ja abans de començar, era Fernando Alonso, que ja va dir que ell hagués preferit estar amb el públic a la graderia que no haver de passar el camí de la creu una altra vegada amb
2: ahir
0: el seu cotxe.
2: Problemes a la bateria del cotxe, doncs el van obligar a abandonar. Un abandonament més en aquesta carrera de Fernando Alonso que té un final, ho dèiem l'altre dia, una miqueta trist.
1: Aquest pas de la Fórmula 1 a la versió, diguem, mini-híbrida encara, però amb la introducció de la tracció elèctrica, està donant molts problemes a moltes escuderies, i entre elles...
2: I parlant d'emocions, vam veure també un molt emocionat Joan Laporta a la final de la, de la Champions d'handbol.
0: Que és el que em deixava, perquè allò d'ahir a la tarda també va ser de por.
2: És que s'han ajuntat Joan Laporta i Rafa Juste, que són dos persones a l'hora de celebrar els títols... són molt potents.
0: A Rafa Juste li queden 15 dies de president.
2: Sí, fins al dia 1 de juliol. Però de ben segur que ho està gaudint, eh?
0: Exacte.
2: Perquè, escolta'm...
0: Exacte. El Barça pot amb tot i guanya la 13a Champions. Sí, no hi ha equip a Europa amb tantes Champions.
2: Ha fet una temporada perfecta. Ha guanyat els 7 títols que hi havia en disputa i ahir, precisament, aquesta 13a Champions del Barça d'handbol va suposar la 50a Copa d'Europa en el total del club, de les seccions del club.
0: Amb el mèrit afegit, que es veu que l'equip estava molt canviat respecte a l'any passat.
2: Sí, i més que canviarà la temporada que ve, perquè et marxen, jo diria que tres pals de paller, com el porter Emil Nielsen, com Makuç i com Dikamem, que són, vaja, tres dels millors jugadors del món.
0: I per rematar-ho, Cucurella.
2: Cucurella. Sí, sí.
0: Eh?
2: Doncs, com una paella.
0: Doncs això.
2: Sí, sí, sí.
0: Eh? En fi, que ho va dir un...
2: Fabrizio Romano, que és el periodista especialitzat en fitxatges de les xarxes. I quan Fabrizio Romano posa el Here We Go, és que ja està fet.
0: Molt bé. Bueno, doncs això. Sí, Cucurella.
2: Cucurella a Madrid.
0: Que havia començat a la Masia, eh?
2: Sí,
0: Cucurella.

0: Bet és un dels jugadors que va sortir de la Masia, i el que acaba passant en aquests casos és que quan veus que no tens oportunitat de jugar al primer equip o jugues més aviat poquet, doncs marxes, perquè la vida òbviament no s'acaba al Barça. Crec que va anar a l'Eibar, va jugar moltes temporades a l'Eibar abans no donar el pas a la Premier, i bé, ara està jugant al Chelsea.
1: El problema és que el Chelsea aquest any no, sí, ha anat a Europa, no va a Europa, i per tant, doncs, això, jugadors que en projecció, i Cucurella ho és, doncs els situa al mercat.
0: I com que ara mateix hi ha aquesta terna Barça-Madrid-Atlético, si no vas a un, vas a l'altre. Mm. I si no vas a l'altre, vas a un.
1: El que passa és que crida molt l'atenció, jo li diria al Pitu aquest matí, que al final el Madrid sembla que estigui fitxant tots els potencials Barça. És a dir, Cucurella... És
0: el clàssic que està copiant l'examen.
1: Sí, sí, sí, sí, sí. Ja hi ha qui diu que el Deco tindrà cartes amagades, sí, per quan el Madrid hagi buidat la billetera, però bé...
0: La gent ara es posa nerviosa, posa nerviosa, perquè especialment la gent del Barça i el soroll que hi ha a la xarxa, perquè veu que el Madrid està fitxant i el Barça de moment no
2: és
0: fitxant.
2: Avui és el dia que s'ha d'oficialitzar Mourinho? No, perquè em sembla que van dir que un dia d'aquests, no?
0: Sí, no, el dia exacte no ho sé, però vaja, que està treballant ja des de fa setmanes, és evident.
2: Vinga, en uns moments, tot plegat, com els dèiem, ahir era l'aniversari de Donald Trump.
1: Sí, correcte.
2: I, evidentment, havia de sortir un anunci o un altre, fos demà o de passat demà.
0: Quants n'ha fet? 80, què?
2: No ho sé.
1: 80
2: justos.
1: Clavats,
2: 80 justos. Sí. O sigui que, per tots aquells que diuen no, és que als 60 o 70 ja no cal que et plantegi res a la vida. Malament. Et pots plantejar ser president d'escala.
1: Amb un combat de boxa que l'Elia Topuria va sortir escaldat.
2: Sí, no estrictament boxa, boxa, bueno, eh?
0: Sí,
2: aquesta lluita, no sé com...
0: No
2: és boxa, no, en estricte sentit. Ah,
0: Déu-n'hi-do.
1: Però, efectivament, Donald Trump, que ahir va voler anunciar l'acord de pau que han anat anunciant les darreres setmanes, gairebé mesos, i que no hi havia manera. Ara l'ha tornat a anunciar perquè també té la cimera del G7 a Ginebra i vol presentar-se amb alguna cosa a la butxaca, però no queda clar que Iran estigui d'acord. Com a mínim, estan circulant dues versions gairebé contradictòries del document, i per tant, d'aquí a divendres tenen temps de triar quina de les dues voldran. La clau de volta continua sent el programa nuclear iranià i també, evidentment, qui li posa el fre als bombardejos israelians al Líban. I Iran ha promès, després d'una nova tanda de bombardejos, doncs, una resposta. Per tant, el més calent continua a l'aigüera. Pakistan ha anunciat que divendres hi hauria aquesta signatura de la pau, però una pau sobre la que no es posen d'acord en els termes. De fet, ni l'Ayatolà l'acceptada sembla, pel que expliquen, i Trump té aquesta necessitat de vendre un trumfo, com tu deies, un trumfo fals, perquè al final és restaurar, veurem en quina situació, que ja hi havia abans que ell perdés el cap i decidís atacar Iran.
2: I això serà el que hi haurà?
1: Correcte.
2: Probablement, eh? Bé, com a mínim que hi sigui, perquè les companyies aèries estan esperant en candeletes que això s'arregli, perquè si no els vols a l'estiu seran més cars, tot serà més car. Bé, en fi, ja saben què passa.
1: Per cert, ara que parles de companyies aèries, abans d'arribar al Zapatero, quan cantes l'aerolínia australiana presentava aquest cap de setmana?
2: Sí. Que ara també s'ha obert un parèntesi aquí sobre quines repercussions tindrà per la salut dels viatgers uns vols d'aquesta categoria.
1: 22 hores.
2: 22 hores en un avió, eh? És a dir, tècnicament, el darrer model d'Airbus, em sembla que és...
1: És Boeing. Em sembla que és Boeing, no? No és un 73...
2: Això és el gall o gallina.
1: No.
2: Jo diria que és Airbus.
1: Perdó, Airbus.
2: Jo diria que és Airbus. Total, que pots estar 22 hores volant. Ara...
1: Sí. És una modalitat del 350.
2: Ara. 22 hores, és a dir, pots fer un trajecte d'aquells que surts de Barcelona i fas la volta de campana. Bé, clar, pels australians és estupendo això, però, clar, els especialistes diuen compte també amb que poden sorgir noves patologies,
1: sí,
2: per estar tantes hores...
1: És a dir, cantes el que vol...
2: Hauran d'aixecar la gent per sectors.
1: Sí.
2: Les primeres quatre files.
1: Amunt.
2: Amunt, todos en pie i a moure's una mica.
1: Canta sempre ha estat pionera.
2: Amb aquests vols.
1: Amb vols llargs.
2: Sí, sí.
1: I, de fet, ara el que volen és evitar la parada a Singapur.
2: Ah.
1: I aleshores arriba a Europa ja sense fer la parada tècnica a Singapur.
2: D'acord. És a dir, que surtis de Sydney i vagis a parar a Londres, si convé, d'una tirada, eh? I el que els dèiem és una setmana carregada de judicis, eh? Begoña Gómez, la dona del president Pedro Sánchez, avui a judici, haurà de passar també la directora de la Guàrdia Civil i haurà de passar José Luis Rodríguez Zapatero. Quina setmana.
1: Sí, una setmana on s'ajunten tots els casos i està al caure la sentència d'Avalos, Coldo i companyia.
2: Per l'assumpte de les mascaretes, era això, eh?
1: De les mascaretes, que és un dels casos. Perquè ja, i compte que també ja s'ha tancat el judici de la Kitchen i també el Partit Popular també és possible que rebi per una altra banda. Però bé, ara d'entrada és el Partit Socialista Obrer Espanyol el que doncs esperen candeletes com avançarà aquesta setmana judicial i si això tindrà una afectació en doncs, les perspectives de convocatòries properes electorals, si Sánchez aguantarà o no aquest setge cada cop més estret al que l'estan sotmetent als tribunals. Per cert, que ja junt amb tot això... També
2: és ben cert que ha marxat el papa, que va marxar, i saben que es va espatllar l'avió també, però ho van resoldre en un momentet, i amb la marxa del papa ha tornat tota la vegada. Eh?
1: Sí, el que passa és que, bueno, no sé si és cert o no, però ahir Enric Julien a La Vanguardia ja especulava que després de la visita del papa, diguem, s'ha obert una nova perspectiva, diguem, a mitjà termini, que potser a Pepe i a PSOE els interessa entendre's més i obviar les bandes i que al final la visita del papa pot haver servit per això, per no dependre tant dels seus laterals.
2: I com els dèiem, ahir va haver manifestació a Barcelona. Milers de docents i famílies tornen a protestar per l'emergència educativa. Els sindicats parlen de 25.000 persones. La Guàrdia Urbana en va comptar 7.000, però en qualsevol cas la història és no tornar-se a reunir amb la conselleria si és que no hi ha alguna qüestió sobre la taula de debò. I si això no és així i va passant l'estiu, doncs a la tardor tornaran les mobilitzacions i tornaran amb més força. Els concentrats, diu La Vanguardia, van clamar un pacte de l'educació pública basat en un model a l'altura del país. Estan disposats a seguir negociant, però en condicions, si no hi ha acord, s'anuncia una tardor moguda. Per tant, darrera setmana de curs, darrera manifestació també la d'ahir, i ara està per veure com, no només com acaba aquest curs, perquè com a mínim diguem-ne que el curs ja haurà acabat aquest divendres, sinó com comença el curs que ve. I el primer debat serà, òbviament, a l'entorn de la data d'inici del curs, que ja ho saben que sempre porta un petit drama. I en matèria esportiva?
0: En matèria esportiva, doncs comencem avui parlant d'aquesta Champions del Barça d'handbol, campió d'Europa, mai gràcies a imposar-se amb el Fuchsia de Berlín per 37-34, a la Final Four que s'ha disputat una vegada més a Colònia. És la 13a Champions del conjunt d'handbol de Carlos Ortega i és la 50a Copa d'Europa que aconsegueix el Barça com a club. 22 en suma a la secció d'hoquei, 13 a l'handbol, el futbol masculí 5, el femení 4, el futbol sala 4 i el bàsquet 2. En total, com dèiem, aquestes 50 copes d'Europa després de la 13a de l'equip d'handbol que fa, com dèiem, la temporada perfecta. 7 títols ha disputat, 7 campionats que ha pogut aixecar. I és un equip que s'haurà de refer també de cara a la temporada que ve perquè, com dèiem, es queda sense 3 dels seus grans jugadors d'entrada, sense el que jo personalment considero el millor porter del món, Emil Nielsen. També li marxa Dolmen Makuç i Dika Mem. Per tant, tres grans jugadors que abandonen la disciplina del Barça d'handbol. Més enllà d'aquest èxit del Barça d'handbol, avui, com dèiem, Espanya debuta al Mundial contra Cabo Verde, partit que jugarà a partir de les 6 de la tarda, també a partir de les 9. Bèlgica s'enfrontarà a la selecció d'Egipte. Disputats ahir, Alemanya 7, Curaçao 1, Països Baixos 2, Japó 2, Costa de Marfil 1, Equador 0 i el Suècia 5, Túnez 1. Més enllà del futbol, tenim ja la final de la Lliga Endesa de bàsquet, la jugaran el València i el Barça. Ahir el València, que es va imposar, també va anar per la via ràpida, com va fer el Barça contra Tenerife. El conjunt valencià va guanyar a Badalona 75-87, per tant, posa el 3-0 i es confirma com el gran favorit per endur-se aquest títol de la Lliga Endesa, però compta perquè el Barça hi arriba en un bon moment. El primer partit es jugarà aquest dijous a València. Recordem, dos primers partits a València, un tercer a Barcelona, un quart, si fes falta, també a Barcelona, i el cinquè definitiu també seria a València. I el Mundial de Fórmula 1, ahir a Montmeló, victòria, com dèiem, de Lewis Hamilton, el líder Antonelli, que va haver d'abandonar, com també va haver d'abandonar per problemes a la bateria del seu cotxe, de Fernando Alonso, i Carlos Sainz, que va fer 12, per tant, va quedar fora de la suma dels punts.
2: 10 i 22 minuts, se'n parla molt de la pel·lícula de Spielberg, que encara la poden veure al Prado, alguns molt bé, altres que no tant, i com que Spielberg s'ha passejat per tots els platós de televisió, li havien de fer una pregunta, que era aquella la pregunta. En quin director viu o mort li hagués agradat quedar per parlar una bona estona? I Spielberg diu, Alfred Hitchcock. O sigui que ens quedem amb aquesta màxima del director del Dia de la Revelació. La poden veure al Prado avui en versió castellana i en versió original subtitulada. Vito, gràcies. Joan, gràcies.
0: Molt bé, adéu-siau.
3: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i, si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat i, si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 que et salut respon.

0: 10 i 26 minuts, per si tenen xavalla a casa seva. Déu que dius, mira, no sé què fer. Tinc tants diners que no sé què fer. Sale a la venta la històrica villa del diplomático Roger Tour en Sitges por 7,5 millones de euros. El inmueble patrimonio arquitectónico fue del cónsul francés asesinado en un atentado en 1972. Con 1.294 metros cuadrados, piscina interior y bodega, la finca se ubica en la exclusiva urbanización de Terramar, una joya de escasa rotación en el mercado que atrae a compradores internacionales de alto patrimonio. A la Avinguda Navarra, número 25, ¿eh? 7 milions i mig. No us dic ja quants... Això, mira, va, posats d'allò. 11 dormitoris i 11 banys. Per tant, si es volen, si tenen molta família, d'acord, i si no, doncs ja ho saben, poden tenir un dormitori per dilluns, un altre per dimarts, un altre per dimecres, un altre per dijous, divendres, dissabte, diumenge, i així anar fent. Beli.
1: Molt bon dia, i que no et trobin. Ostres, acabes de donar-me una molt bona
0: veus,
1: idea, eh?
0: I que no et trobin.
1: I que senyor, no em trobin quan si vols, criden.
0: Si vols fugir dels de casa teva, també pots fugir en una casa com aquestes, eh? Que m'esmeno jo totalment de dalt a baix. Els vaig dir a vostès que aquesta casa era un niu. No, de cap manera. De cap manera no anaven per aquí les coses, tot i que és una casa molt coneguda, molt popular, perquè és una d'aquelles grans cases de l'època daurada, per dir-ho així, de la colònia, a Sitges, eh? Bé, jo li vaig dir a la Beli, Beli, parlem una miqueta d'aquesta casa. I, esclar, a bon sant m'he encomanat, perquè em vas enviar fins i tot els plànols.
1: Els plànols, sí, els plànols, perquè aquesta casa, des de la revisió del catàleg, forma part ja del patrimoni de Sitges. Està inclosa, es va incloure en aquest darrer catàleg, la revisió, es va incloure perquè... Potser sí que estèticament és diferent a tot el que ens té acostumat i més el que s'està construint ara a Terramar, que ja li planyo a qui hagi de fer la revisió del catàleg de dins d'uns anys. Prometo que si estic viva l'aplaudiré des d'on sigui, del diari que sigui, tal, perquè la feinada que tindrà també serà bèstia, perquè si ara ens passegem per Terramar hi ha un poti-poti també d'edificis... encara de l'època de Martino, dels principis del Terramar.
0: Sembla mentida, això és el que més ha canviat, eh? Com a mínim, en el Terramar històric hi ha una personalitat més o menys definida de les cases, una coherència més o menys definida. Evidentment, en el Terramar, com a Can Girona...
1: Com a Can Girona, que seran totes iguals, que jo sempre faig broma, sí. Si arribes un dia despistada entraries a casa d'un altre, sí, perquè sí. Totes són iguals.
0: El diner ha fet un tipus de casa molt semblant a tot arreu... I ja no parlem de Santa Bàrbara, de tota aquesta zona d'expansió de Sitges, en què també les cases, totes les cases s'assemblen.
1: Totes són iguals.
0: O totes són iguals. Però, segurament també a principi de segle, Beli, jo què sé, en Martino també hi ha una estètica molt igual, eh?
1: Sí, però hem de pensar... Sí, i però Martino intentava... Bueno, Martino va fer un catàleg de cases que es va presentar a les Galeries Laietanes, i des d'aquest catàleg de cases de l'any 19 fins a... es van anar fent molt diferents. Jo la vull tipus això, tipus allò.
0: Era aquell catàleg de cases del qual, si no recordo malament, em vas publicar un dia fins i tot unes maquetes.
1: No, aquestes maquetes no. Són d'un altre catàleg posterior que es van trobar guardades al Terramar. Quan es va fer la reforma del Terramar, sí, les tinc, les tinc guardades.
0: De l'hotel Terramar?
1: De l'hotel Terramar, quan es va fer la... És a dir, han de ser unes maquetes dels anys 30 ja, de la segona tongada de venda de pisos, de cases, perdó.
0: De cases.
1: Perquè algunes de les cases que he pogut reconèixer en aquelles maquetes són posteriors als anys 19 i als anys 20.
0: Entesos.
1: Que aquestes maquetes estan
0: però
1: a casa...
0: Però és a dir, Martino proposava...
1: Martino va proposar una sèrie, una tipologia d'arquitectura molt
0: catàleg.
1: Diferencial. Que al final podríem dir que el catàleg el tenim a primera línia de mar,
0: sí.
1: Amb algunes altres, que són les dels anys
0: 19. És a dir, què vol vostè? Una vivenda de 3 habitacions, de 4...
1: Sí, no, simètrica, més que res era estètica. Simètrica, com tindríem la casa Barnils, vol una que sigui més noucentista, com seria... Bueno, anava canviant la Canfredera, totes aquestes cases, que cap és igual, però hi ha algunes que dius, mira, Canfredera i Can Coratxan tenen sí. tal. És a dir, ell anava posant una sèrie de cases, però clar, quan veiem...
0: Cap és igual, però totes tenen trets un familiars, eh?
1: Una estètica familiar. I una familiar. Idea de casa endavant i els jardins enrere, sí. Comprant dos terrenys que després s'han anat urbanitzant i han anat fent. També hem de pensar que si mirem fotos de... abans de després de la guerra, justos després de la guerra,
0: sí.
1: igual que havíem parlat amb altres, com el Parc Güell, també és un fracàs Terramar. Terramar hi ha moltíssims, hi ha molt poques cases en comparació si ara féssim un Google Earth d'ara amb el que tenim, amb el que teníem abans de la guerra, amb aquells, amb aquelles fotografies aèries.
0: Sí.
1: És a dir, Terramar podríem dir que és
0: nou. La segona línia i la tercera
1: línia. La segona línia, sí, podríem dir, gairebé és tot nou. Trobes, fins i tot les pots anar buscant perquè hi ha una caseta, la d'Espanya, hi ha una altra caseta, però no veus cap mena d'urbanització consolidada.
0: D'acord.
1: A partir dels anys 40, que és on ens posarem, comencen a venir, i Arc Martino ja no construeix, el seu fill Martino, però tenim molt Coder, que és un moment que Coder és l'arquitecte municipal de Sitges, no està fent Terramar en aquests anys 40, però a partir dels anys 50 ja el tenim fent Terramar quan ja no és arquitecte municipal, i tenim molta més d'aquesta arquitectura mediterrània, racionalista, que van tenir èxit en aquell moment.
0: I que hi va... Diríem que hi va encaixar molt bé.
1: Sí, hi va encaixar moltes famílies molt grans. Pensem que ara també estem en aquest moment de la postguerra, com ens passarà ara, que eren famílies de 6, 8, 10 fills amb els que anaven vivint, que encara, cosa que ja no es fa ara, els vivien els estius amb els pares i portaven els nens, 11 habitacions.
0: I estèticament va encaixar prou bé.
1: Estèticament, no? Entenc, per exemple, en aquest cas que ara veurem, que no t'equivoquessis, entre el niu, perquè dèiem les fotografies,
0: sí.
1: El niu tenia un torreón més potser noucentista encara, perquè el niu sí que és un edifici d'abans de la guerra que després es anirà ampliant, ara ja no el tenim, i la que s'està venent per 7,5, sí. Té un pedazo torreón allà al mig, que també...
0: És un tipus ranxo, eh?
1: És un tipus ranxo. És que, clar, hem de pensar que l'arquitecte que el fa no és noucentista, no és català, i és saragossà. I aporta, perquè cada país, cada ciutat, cada poble té la seva, ja ho veiem amb el modernisme a Barcelona, que no és el mateix que l'Art Nouveau a París.
0: També té un punt, perquè Martino fill va treballar a Sitges, Martino pare va aconseguir el nom, i aquí estem parlant d'un arquitecte que també va ser fill d'un gran arquitecte aragonès, i sobretot a Saragossa amb algunes de les seves grans obres.
1: A veure, centrem-nos.
0: Estem al 1947.
1: Sí, estem al 1947.
0: Una casa del 1947.
1: Que es encarrega el senyor Roger Tourparlier i la bateja com Villa Valderis, Valderi en francès.
0: Jo
1: aquí. Una casa que ocupa tota una illa, és a dir, centre, o el nom que li donem a l'entrada seria Avinguda Navarra 25,
0: sí.
1: Però enganxa tota la illa de cases, que és la de Salvador Casacoberta i Jaume Arbós i Tor. És a dir, un terreny gran, un terreny triangular. Difícils els terrenys triangulars també per construir, sí que aquest és fàcil amb el jardí gegant que es construiran. Un exemple d'aquesta dificultat de construir la tenim també ara en una casa que s'estan fent, que és l'arquitecte aquest Acero, a Terramar, que on hi havia, em sembla que es deia la Palmera o la...
0: La isla. En aquell terreny tan complicat, a l'inici també de l'Avinguda de Navarra, hi ha un terreny on hi havia una casa que sempre... Jo recordo, si no recordo malament, en Lluís Marcén deia que aquesta casa havia patit una il·legalitat urbanística perquè era excessiva la casa pel terreny que ocupava. El xalet es deia La Isla.
1: Era d'enterrades, un racionalista amb una...
0: Era simplement una planta baixa.
1: Amb una planta, amb una palmera al mig, amb un pati.
0: Exacte.
1: Que la van deixar... entre que era il·legalitats i ocupava un espai...
0: Sí.
1: Doncs ara hi ha un edifici que està fent aquest... Acero, aquests de Madrid, que també te n'adones, i vull deixar, que no són mediterranis. Estan intentant fer un vaixell, o no sé què s'està fent, en una illa que com a mediterrani, com a persona que vas veient quina tipologia d'arquitectura hi ha Sitges, aquella no s'adequa o ens estranya quan la veiem, perquè sí que podria estar a la granja, que en veuríem mils a la granja a Madrid, aquestes grans urbanitzacions, però a Sitges, ara diré allò de canta com una almeja, doncs és que canta com una almeja, ja veurem com l'acaba.
0: Recordem aquí una qüestió interessant, abans d'anar a parar aquesta casa. La llei pot dir planta baixa i pis, planta baixa i dos pisos, planta baixa i tres, i evidentment cadascú pot fer aquesta planta baixa i tres com vulgui, o no?
1: No, el no. Passatge Sitges, que no es compleix, clar, si no ho compleixes un, ho hem dit, el catàleg del patrimoni a Sitges i a les normatives de Sitges hi ha notes, com ara no ho diré exactament, però estil mediterrani, cosa que, per exemple, el panteó aquell, el panteó que es va construir al passeig de Sitges l'any 2002, ja ho vam denunciar, de sí, mediterrani sí, sí. No en té res. Clar, per a trenca, ja si amb aquesta persona o amb qui sigui se li permet aquell edifici que no compleix ja una sí, de les sí. primeres normatives quan et diuen com ha de ser la casa, ja pots demanar-los als altres mediterrani que també
0: era gairebé més gran que el terreny que ocupa. També.
1: I l'altre tema que està trencant moltíssim l'estètica de Sitges és que ha d'estar envoltat per valles o per murs vegetals.
0: D'acord.
1: Tot Terramar hauria d'estar envoltat de murs vegetals. D'acord. Que és el que encara s'està respectant en sí, algunes sí. cases.
0: És a dir, que hauríem de veure molta bruc per
1: què
0: tot arreu,
1: fent,
0: per exemple.
1: A tot arreu estan posant ferros i ferros i ferros, sí, aquestes plaques que són sí, com que es van...
0: Sí, sí, aquestes làmines d'alumini.
1: Làmines d'alumini sí, sí. I trenquen totalment, i qui no posa làmines d'alumini i posa unes fustes i per trencar, per la intimitat. Clar, que era...
0: Però és a dir, a Terramar està consignat sí, que els sí, tancaments sí, sí. perimetrals han de ser de vegetals.
1: Però no s'ha complert amb un, dos, tres, cent, que és igual. Ja no es compleix, ja no...
0: Vull dir, ho dic perquè això de dir l'estètica...
1: És un tema estètic.
0: Però l'estètica mediterrània pots dir, mira, de més i de menys, perquè és clar, és complex, això és subjectiu, però clar, un tancament vegetal és un tancament vegetal.
1: És un tancament vegetal. I a part, ens està perdent també aquesta estètica que teníem a Terramar, que antigament, evidentment, no estaven tancats.
0: Sí, sí,
1: tu
0: sí.
1: Les fotografies que podies entrar d'un jardí a l'altre, les situacions
0: evidentment no
1: passen,
0: és la mateixa.
1: Però ara, clar, tens murs. Murs i murs i murs. Vas per Terramar i només veus murs de cert, murs de pedra, murs...
0: Sí, sí.
1: Clar, hem trencat l'estètica de
0: Terramar.
1: I sí
0: que és cert que el verd genera, com a mínim, una sensació de...
1: De ciutat-jardí,
0: ciutat
1: que és el que estàvem buscant.
0: Sí, sí, sí.
1: És una ciutat-jardí i s'ha trencat, però... Bueno, no sé si algú deu haver dit això.
0: Tanquem el parèntesi. Passi. 1947, l'encàrrec que fa aquest diplomàtic francès.
1: Un diplomàtic francès que... encarrega a l'arquitecte, el José Yarza García, que és un saragossà, encarrega aquest xalet. Per què encarrega un diplomàtic francès un xalet a un saragossà?
0: Sí,
1: sí. I a Sitges. Pues Roger Tour Pallier va ser el cònsol de França a Saragossa. Fins aquí és el que es tenien les notícies fins al cap de fins al 2006, per exemple.
0: Sí.
1: Que ara explicarem el perquè, era un cònsol de França a Saragossa, una persona que ara sabem va ser molt important per la lluita contra el nazisme des d'Espanya. Tenim notícies de que aquest senyor instal·lat a Saragossa, que s'instal·la el 1942,
0: sí.
1: Ja... aviat el tenim, les notes aquestes de Societat, el tenim per Barcelona, per Sitges, amb la seva esposa, i que és una esposa que és espanyola, que és Maria Sanz de Pedro, i l'única filla que tenen, que és la Marís Tur. I els veus que estan per Barcelona, que li agrada molt Barcelona, perquè és una persona que li pregunten, i de cop i volta, el 1947, ja el tenim a Sitges. El tenim a Sitges amb aquesta... enorme casa, que també xoca, perquè t'estic dient que és una família només de pare...
0: La parella i una filla.
1: Mare, pare i fill i una filla. Encarrega una torre espectacular amb grandària, ja l'hem llegit, a José Yarza, que la decora, que això és una... A més, s'explicarà, ara llegiré on.
0: Sí.
1: La decora a un dels decoradors en aquells moments francesos més reconeguts a París, que és Pierre Lothier, que crea dins... ara us el descriuré.
0: Sí,
1: perquè,
0: sí, sí.
1: Perquè
0: sí.
1: He trobat un, i els jardins els encarrega també amb un jardiner, amb un dissenyador de jardins, que era Mirambell. Ja hem dit que la bateja com a Valderio... Aquí li deien Camp Valderios, també, perquè ho he trobat, a l'Eco van parlant dels, a la xalet dels Valderios. Jo crec que és Valderier, però com ho van canviant... I en seguida s'integren a la societat sitgetana de la colònia, van a golf, hi ha un premi, un d'aquestes copes que es dona
0: sí.
1: a nom de la senyora.
0: És a dir, s'estableix finalment la família Sitges.
1: Només a l'estiu.
0: Només a l'estiu.
1: Ell seguirà sent
0: treballant
1: el cònsol
0: a Saragossa.
1: I seguirà vivint a Saragossa,
0: sí.
1: Però cada vegada passen més temporades i també passen... aquesta casa tan gran, ens n'adonem que per les cròniques del moment, que la vol molt gran perquè en ella no només hi viuen les tres famílies, sinó també hi viurà Maurice Tour, el germà del senyor Roger Tour, amb el qual són socis d'una fàbrica de regalèsies, és a dir, que és graciós perquè ja el nom era conegut, però ell és molt familiar,
0: sí.
1: Té la neboda, les germanes, les cunyades, fins al punt que a finals de setembre del 1950 s'hi viu una gran festa que servirà per inaugurar...
0: A finals de l'estiu del 50,
1: Del setembre del 50, per inaugurar aquesta gran casa i mostrar-la a tothom dels convidats, que en van ser molts, i de pas presentar el que es feia, que a mi m'encanten les cròniques d'aquestes festes, per presentar en societat la Maurice Tour, la seva filla, és a dir, no la presenten a Saragossa, sinó que la festa la fa a la
0: aquí
1: gran
0: Sitges.
1: Casa, i la neboda, que també vivia sempre amb ells, que era la Catherine Cordier.
0: O sigui, que això al final es va convertir en una mena de casa familiar per passar els estius.
1: Els estius, la Setmana Santa, els tenim sempre.
0: Sí, sí.
1: Hi ha un moment que els tenim...
0: És a dir, van pensar en una casa tan gran perquè venia més família, venia el seu germà, venia...
1: I després, quan saps la història d'ell, perquè necessitava allunyar-se del lloc de feina, perquè no era un lloc segur ni tranquil.
0: Interessant.
1: Des de l'any 42, 47, i posteriorment entens aquesta tirada constant
0: cap a Sitges,
1: aquesta intent de sempre estar a festes de Sitges, al Terramar, al Golf, és a dir, una vida social que a Saragossa, no ho he investigat del tot, però a Saragossa, quan busques a la premsa de Saragossa, tot és molt laboral. Ell laboral, amb temes del consulat,
0: sí, sí, sí.
1: Teòricament...
0: Poca vida social i més vida professional.
1: Més vida
0: a les cròniques de Saragossa. O sigui que estaríem parlant, de fet, d'una família, allò que en deien, i en diem encara, de la colònia.
1: Sí, sí, una família de la colònia.
0: Una família de la colònia.
1: Que arriba i en seguida és... pel que sembla, és molt, molt acceptada. En aquesta casa, per exemple, que es fa aquesta festa, a la crònica del Noticiero Universal es publica, pensem que el Noticiero Universal també era dels Peris Mencheta,
0: sí,
1: un dia també en parlarem,
0: sí, sí.
1: De Ràdio Sitges, dels
0: sí,
1: Peris
0: sí,
1: Mencheta,
0: sí.
1: Una família que també crec que és molt important aquí pel que va fer. Doncs, bueno,
0: primera línia de mar, també.
1: Primera línia de mar, una casa del Martino magnífica, i amb moltes històries. Doncs a les cròniques de societat es parla d'aquest jardí, es parla de qui l'ha decorat, de com va vestida la nena, ens diu el famoso decorazo, parlen de, en el interior, puede admirar las valiosas obras de arte, pictóricas y muebles antiguos de herencias, sabiamente armonizados que en el confort moderno, a merced del depurado gusto artístico de Pierre Lothier. És a dir, ja t'expliquen com és la casa, tots els que hi van, tots els convidats que hi van, les famílies que sempre et posen al matrimoni, i les noies joves que anaven a passar-s'ho bé en aquesta festa, a conèixer això que es feia a la societat. Però aquesta vida i aquesta relació amb Sitges es trenca de cop el 2 de novembre de 1972, quan el senyor Tour pateix un atemptat a Saragossa, al seu despatx,
0: sí.
1: El patirà el porter de la casa, la seva secretària, que en els primers moments es va dir que era un atemptat d'ETA. ETA era un moment encara que començava, es va parlar tot arreu, als principis, que era un atemptat d'ETA. El senyor se li van entrar-li al despatx, li tiren pintura vermella,
0: sí.
1: Acrílica, i calen foc al despatx. Però les persones que després van ser detingudes, es tenen els noms, les persones que van perpetrar aquest atemptat, posteriorment, quan van declarar que no eren d'ETA, ara dic de qui
0: sí,
1: eren,
0: sí, sí, sí.
1: Van declarar que ells no anaven a matar el senyor Tour, anaven a espantar-lo pensant-se, no entenien tampoc qui era, ningú entenia quin paper tenia aquest senyor ni a la societat de Saragossa ni a la societat espanyola.
0: És a dir, com si algú hagués estat contractat per espantar.
1: No, era un col·lectiu que es deia Oz y Martillo,
0: sí.
1: Que no era ETA,
0: sí.
1: Que també feien atemptats, però eren més de tema social, de tema de treballadors, França, vull dir, no entenien també què feia aquest cònsol que tenia bastanta notarietat a Saragossa.
0: Per tant, faig un apunt aquí. El senyor Tour tenia totes les raons del món perquè des dels 40 patís per la seva vida en algun moment, sí. Perquè al cap i a la fi van passar 20 i escaig anys des que la casa es va, i va acabar assassinat.
1: I mor, es crema, perquè no van dir que no sabien que aquesta pintura era tan inflamable, ells volien fer com una performance de tirar-li pintura vermella, es mor 5 dies més tard, i aquí es queda. Queda que el cònsol, teòricament, el cònsol nascut a Nimes, mort a Saragossa, sí. Però el 2006 s'obren els papers de la CIA i es desclassifiquen els papers de la CIA.
0: És a dir, del 1972...
1: fins al 2006 és un senyor que era cònsol, que es envia en l'any 1942
0: i ja està. Em torno a aturar un moment aquí, perquè la família va continuar venint a Sitges?
1: No, que és el que farem al segon pas.
0: D'acord,
1: la família
0: doncs
1: es va entrar a la casa i començarem una segona
0: d'acord,
1: època.
0: Doncs ara estem en aquesta desclassificació del 2006.
1: Del 2006 i sorpresa... a la segona, és els arxius secrets de la Segona Guerra Mundial elaborats per l'antiga OSS.
0: Sí.
1: Es descobreix que Roger Tour havia estat agent doble al servei dels nord-americans durant la Segona Guerra Mundial.
0: Pim, pam, pum.
1: Espiant els nazis, per això tenia tanta por, que s'havien refugiat a Saragossa, que això sempre parlem dels nazis a Barcelona, els Saragossa, sí. Els Hoffman, no sé què. Doncs ell va ser enviat d'amagat com a cònsol francès a Saragossa, en veritat, per espiar aquests nazis que sabien, que aquesta comunitat nazi que s'havia instal·lat a Saragossa. Casos com Roger Tour els tenim a Barcelona, els tenim a Saragossa.
0: És a dir, estem parlant de l'any 42, havia de començar encara la Segona Guerra Mundial
1: i envien...
0: Havia de començar la part d'allò, la guerra havia començat el 39, però la part encara havia d'arribar al desembarcament de Normandia, encara havien d'arribar en moments intensos de la Segona Guerra Mundial.
1: Doncs l'envien fent de cònsol, i el que ha d'investigar, ell se sap per aquests papers, que tenia tres persones o tres grups de persones claus, que és especialment el que envoltava el cònsol alemany, el Gustav Seger, que estava el cònsol alemany a Saragossa,
0: sí.
1: El director del col·legi d'alemany, Albert Smith, és a dir, també era una altra persona, clar, en un col·legi, una escola pots donar molta informació, el que ara parlem de menjar-li el coco als nens,
0: sí.
1: I el propietari de l'empresa Fikera dels nazis, que era Sofindus, que jo no... Bueno, sí, em sona, l'havia d'haver buscat, que era Johannes Bernhard. És a dir, ell està a Saragossa per una raó que no vam conèixer ningú, que només ens vam pensar que era un cònsol, que els altres també, devia ser tan estranya la seva relació, no es devia entendre com un cònsol normal de qualsevol altre d'Itàlia o d'on fos, que fins i tot aquest nou grup terrorista van atacar-lo a ell.
0: Uh-huh.
1: Perquè quan ell havia salvat, s'explica després, ara hi ha un documental hi ha un documental molt interessant a YouTube que s'explica la història d'ell, d'aquest senyor. No he explicat la relació amb Sitges. L'Anna Grimau també va escriure un article a l'ECO, em sembla que va ser, sobre ell, és a dir, es pot aprofundir més sobre
0: allò,
1: aquesta...
0: Allò, un agent doble.
1: Per
0: dir-ho així.
1: Que el vam tenir Sitges, i també m'imagino que aquest desplaçament també, aquest 47, a part de allunyar la família de la situació, de que el poguessin, que estiguessin masses coses allà a l'estiu, m'imagino, hauríem de mirar-ho, que també li va servir per investigar o per estar a l'atent del que es parlava a Catalunya, a la societat de la colònia de Barcelona, perquè tots eren d'aquí, de què es movia amb una tranquil·litat de que venia d'un estiuejant des de Saragossa.
0: Déu-n'hi-do, quina vida!
1: Una vida bonica, una vida que acaba molt tràgicament, però que Sitges deixa aquesta casa, aquest casalot, que ha mort el senyor Tour, l'esposa, la filla, la raó que sigui, no volen tornar a Sitges, i posen a la venda aquesta casa que, o abans o després, la compra Antonio García Monté López. Nosaltres aquí ara parlarem de qui són els per sobre, perquè entenguem, perquè és una d'aquestes...
0: Sí, és una nissaga gran.
1: Una nissaga gran, que sembla que també vinguin de fora, que no siguin de Sitges, sí, que siguin de la colònia, no, són més de Sitges en una part... Molt.
0: I gairebé ens ha quedat allò de els García Monté.
1: Els García Monté.
0: I ja està, eh? I els fiquem tots aquí dins, en siguin 2, 3, 5, 10.
1: O 10, que és el que ara... Clar, i una família que l'adquireix, Antoni García Monté, i la bateja com Avilla García Monté. Un nom que, per com m'he preguntat a la família, de l'altra part, la del Niu, els hi sobta. Hem de dir que els hi va sobtar. Ells van dir, home, que poc original eres. Li van dir a l'oncle haver-li posat Villa García Monté, perquè es veu que es va parlar a la casa quan l'oncle va posar aquest nom, que tots van pensant, ara us en diré d'altres que tenien.
0: I és veritat que, en general, les cases, els xalets, no acostumen a portar el nom de les famílies,
1: no, doncs
0: sinó que es busca un nom, diguem-ne, abocador d'alguna cosa, no?
1: Doncs aquí l'Antonio García Monté López, sí, hi posa el nom de...
0: Villa García Monté.
1: Villa García Monté, posant-los de nou, tots els germans que no, en un mateix sac, quan eren sis en cadascú amb les seves cases.
0: D'acord.
1: Tornem a això. Què són els García Monté? Pues els García Monté López, vale, eren fills de...
0: Els compradors d'aquesta casa.
1: Els compradors d'aquesta casa. I anem tirant enrere en la nissaga, podríem anar endavant, perquè n'hi ha molts encara de García Monté, però anem a buscar l'origen sitgetà d'aquesta nissaga, molt important, que han fet gran, sobretot el primer el primer García Monté.
0: Grans benefactors.
1: Benefactors. Era fill d'Antoni García Monté Nuño. Juntat, en veritat, era Antoni García Monté, únicament. Ell unirà el Nuño al seu cognom, i de Maria Dolores López, que van tenir els sis fills, la Lolín, que jo estimava moltíssim, la Paulina, l'Antonio, el tio Paco, el Francisco, el Lluís, que va morir, que és dels que va morir primer i dels menys desconeguts, i la Carmencita.
0: Uh-huh.
1: Per què dic? Doncs perquè... tenim dos, la primera, aquests fills van néixer tots o van viure tots el que coneixíem com la família del Niu, aquí ve, val? El Niu, tots aquests nens, aquests sis nens, es van criar en aquesta, o van viure grans moments, en aquesta casa que es deia el Niu, que estava a l'Avinguda del Vinyet, a la plaça actualment García Monté.
0: És a dir, era aquest el niu on els balls populars de la Festa Major
1: anaven,
0: hi anaven.
1: Que tenim unes fotografies que es demostra
0: que
1: hi ha un torreón, però un torreón més hem dit noucentista.
0: Sí.
1: Per què? Perquè aquesta casa era anterior a la Guerra Civil. Aquesta casa del Niu, ara hem deixat la Tour, ja hi tornarem, però la deixem per explicar aquesta família també, ja que fem història. Aquesta casa la compra el senyor García Monté, no li afegim el Nuño se l'afegeixen ells, però el senyor García Monté la compra abans de la guerra i en ell crea la seva família o hi té els seus fills, però la que hi neix és la petita. Durant la guerra en aquesta casa hi neix la Carmencita, i és per aquesta raó que també aquesta casa del Niu es va conèixer com Puig la Calle, la casa dels Puig la Calle, perquè la Carmencita hi neix, el pare li dona a la Carmencita aquesta casa perquè és on ella neix, es casarà amb el doctor Puig la Calle, tindran també moltíssims fills, però desapareix la casa quan la Carmencita, abans de morir, pocs anys cap als anys 2000 o una mica finals dels 90, decideix enderrocar el Niu, aquesta casa tan coneguda i que tant havia donat nom a Sitges, per construir-hi diverses casetes adossades on hi visqués la seva família.
0: D'acord.
1: Actualment, també,
0: per tant, el que era aquella gran casa familiar va acabar reconvertida en diferents cases per membres de la família.
1: Que són coses que passen
0: a l'hora de reordenar patrimoni.
1: I quan tens 10 fills, aquests fills, 6 fills, doncs en aquestes cases, encara a dia d'avui, hi viuen familiars dels García Monté. Però els altres fills...
0: En aquelles cases, hereves de la casa que en el seu dia es va anomenar el Niu, que és on van néixer els germans
1: de... Monté, és a dir, aquest Niu on la família García Monté hi va tenir aquests sis fills, tres nois i tres noies, que
0: No es pot negar que és un nom abocador, el Niu.
1: Sí, un nom tan abocador que fins i tot el li va posar en un vaixell, ara ho explico. En un vaixell un vaixell de càrrega, un gran vaixell. Perquè els altres fills que hem dit també tenien cases Sitges. Ja hem parlat que es compra l'Antonio la Villa García Monté, que després la vendrà o serà el que passi el que passi, i passarà a dir-se l'abuelo Pepe i ara l'avi Pepe.
0: Exacte, l'avi Pepe, que és el nom que ara vostès poden veure en aquesta casa.
1: Hi ha canviant aquesta casa a diversos propietaris, i també sabem que el senyor García Monté la va heredar ahir la va comprar el senyor Turk, aquell, amb tota la decoració de l'interior, és a dir, la família Turk
0: ho
1: va vendre.
0: La va comprar tal com
1: la trobava, amb tots els quadros, amb tota la decoració, no la va tocar mai. Ara, amb les fotos actuals, jo crec que ha estat que les següents persones que el van adquirir
0: sí.
1: la van decorar, però se'm diu que ell no la va tocar.
0: Entesos.
1: Ell va mantenir
0: és
1: la casa
0: Tur. Durant tots els anys d'Antoni García Monté López,
1: la va tenir,
0: ell no la va tocar.
1: No la va tocar, val? I tornem als altres fills. Per exemple, que diguem que tot el niu no. El niu era de la Carmencita, sí que era molt... Però tenim el Bon Repòs, que també era del Paco.
0: Els peus de mirar el peix.
1: Que era el Paco, el Bon Repòs. Després la Lolín, que es va casar, que també és important. La Lolín es va casar amb el doctor Joan Rubió Roig, que era fill de l'arquitecte Joan Rubió i Bellvé, el de la Casa Vilella. L'única relació que trobo amb el doctor Rubió, a part de la seva dona, la seva filla, la seva neta, etcètera, etcètera, posteriorment, és que el seu pare havia fet la Casa Vilella i que era un gran col·laborador d'Antoni Gaudí. Ells tenien l'ou com balla, també, si passes per l'avinguda d'Albi. És a dir, tot de cases que només sempre parlem del niu, però tot d'aquestes cases van ser importants. Però d'on trobem l'origen dels García Monté, d'aquest cognom García Monté? Doncs ens n'anem al Chiringuito. Ah, fem un marxa enrere,
0: sí.
1: No? Ja hem explicat altres vegades, el Chiringuito no és de 1913, no és el Chiringuito més antic, ni és la vegada que se li diu el Chiringuito, això ho hem explicat.
0: El més antic, a Barcelona, Barceloneta.
1: En tenim un que es deia el Chiringuito. Aquí teníem el quiosquet, que ja es havia parlat, i és de 1916. I aquí se li dona a la primera concessió pues, a Rafael Monté Pino. És a dir, García Monté, Rafael Monté Pino. No és pare, ja, és oncle, ja us aviso abans. Què era Rafael Monté Pino? Havia nascut a Sitges l'any 1883, casat amb Rosa Ràfols, i són els que durant aquests anys van portar aquesta concessió del quiosquet, no es deia el Chiringuito, i van anar canviant concessions darrere l'altra. Se'l coneixia com el Melero, això és un altre tema, però l'altre germà, hi havia un altre germà, i arribem un segon ràpid a la Paulina. La Paulina Monté Pino,
0: sí.
1: Que es casa amb Francisco García Nuño, un sergent comandant del post de carabiners de Vilanova i la Geltrú, i aquesta parella tenen dos fills, l'Antonio García Monté, que després unirem al Nuño, que neix a Sitges el 1892, i el José García Monté, que ell no afegeix al Nuño, que també, ell ajunta el nom un, l'altre no l'ajuntarà. Per això també tenim els García Monté Nuño i els García Monté
0: que han anat sense
1: perdent,
0: el Nuño.
1: Que han anat perdent el Monté.
0: D'acord.
1: Doncs aquesta persona, García Monté, a part de que va fer moltíssimes coses per Sitges anys, també és, entre altres, el que inicia juntament amb el seu oncle, el que és el pavelló de mar.
0: Sí.
1: Amb el pavelló de mar se'l queden. Ja als anys 27, cap als anys 30, el Rafael Monté, aquest oncle que havia estat portant el quiosquet, passa la concessió, les ven, era un negoci, fins que s'acabés la seva concessió, ell podia anar fent el que volgués, perquè es queda com a administrador del pavelló de mar. I qui té de president? Té el seu nebot, l'Antoni García Monté, que aquí ell ja és un reconegut empresari del carbó, un reconegut empresari del que era la gasolina, no, ja em sortirà.
0: Ei.
1: Sí, gasolina, que es posa... Com no. Es diu? Petroli.
0: El petroli.
1: És a dir, ja havia començat el petroli. Ja.
0: D'acord.
1: I també, passada la guerra, García Monté, que ja... Aquest, ja estem parlant d'aquest net, d'aquest nebot,
0: sí.
1: El García Monté va ser una de les persones que va intentar recuperar aquest balneari cremat, aquest balneari que s'havia cremat el novembre del 34, sí. I presenta, just acabat la guerra, el 22 de juliol de 1940, és ell el que presenta un nou pavelló de mar, era enorme, molt més gran, que se li encarrega un altre arquitecte també relacionat amb la Sagrada Família, que era Isidre Puigboada. Anava col·locat al mateix lloc,
0: sí.
1: On estava el cremat, era molt més modern, podríem haver tingut un altre un edifici bastant semblant, sí, Club de Mar, aquests
0: però el projecte no va reeixir.
1: Però el projecte no va reeixir. Tot i així, a Antoni García Monté Nuño el coneixem també per altres beneficis, altres moments que va donar benefici a Sitges, com va ser, per exemple, la cessió dels terrenys. Ell tenia els molins, tots els terrenys, sí, actualment, sí, dels, sí, molins. Sí, sí. Una part, la més propera a la via, era on va donar els terrenys per la construcció de les casetes dels pescadors que faria Coderre. Què li demanen? Per exemple, l'any 47 té el Palau del Rei Moro, és propietat d'ell, l'ha restaurat, i anys més tard se li demana si pot donar-ho a la Diputació, sí, i ell mateix diu no, ho cediré al poble perquè l'utilitzin a la meva,
0: sí,
1: propietat,
0: sí, sí,
1: perquè ja he donat uns terrenys i no van construir fins molt temps més tard, em van reclamar uns terrenys per construir unes cases per pescadors i a dia d'avui encara no els han començat. És a dir, ell, com a bon negociant, feia bones obres, sí, i era una persona que tenia, bueno, molts diners, però també no va dubtar en donar-los i cedir-los al poble. Un, ja per acabar, perquè veig que toquen les campanes...
0: És un bon avisador, eh?
1: És que el Juliol Sordelles. És que el 25 de juliol de 1940 es van col·locar les campanes de l'església parroquial que van ser donades pel matrimoni Antoni García Monté Nuño i la Dolors López Palau, perquè havien de substituir les campanes que havien desaparegut durant la guerra, que s'havien fos per què passava en aquell moment, i aquestes campanes se'ls va posar el nom de les tres filles. Per això aquestes campanes que sonen a Sitges, no, ara aquestes són les del rellotge, però les del campanar, es diuen Dolors, Paulina i Carmen. Bé. És a dir, aquesta persona que serà el pare del que comprarà aquesta casa Tour, l'any 1961 se'l anomena fill predilecte de Sitges. El seu nom està posat aquí a l'Ajuntament, al Saló
0: de Plens
1: de l'Ajuntament. Hi ha un, em sembla que és d'Ignasi Maria Montaner, hi ha un escrit a l'ECO, al grup d'estudis, amb un dels quadernets, on te va analitzant cada un. És dels pocs que estan encara escrits en castellà, Antonio García, Maxent i Monté, però bueno, va ser només aquestes tres coses que he posat, i mor a Barcelona el 18 d'octubre de 1971, deixa vídua, té els sis fills, sí, una cosa important, i és enterrat al Panteó de Sitges, que ells, hem dit que venen d'una família senzilla, no són, i ells han adquirit un d'aquells grans panteons, el Panteó Carreras. Ells l'han adquirit, com ha passat,
0: sí, sí, sí, com en tantes altres famílies.
1: És a dir, ells estan enterrats en un dels grans panteons de Sitges, del cementiri de Sitges, que és aquest Panteó Carreras, on han anat, és a dir, allà sí que hi tenim els García Monté ara, amb Nuños o sense, sí, Nuños, però és aquest lloc com un altre niu on tornen a anar-se reunint tota aquesta família que eren de Sitges, que tenen l'origen sobretot a Sitges, i amb llocs tan emblemàtics com acabem d'explicar, que és el Xiringuito, és a dir, del Xiringuito, el quiosquet, un dels llocs emblemàtics, a tenir aquesta casa que, bueno, aquí, ara potser avui me la puc anar a comprar, i hi ha 11 habitacions, hi ha...
0: Una
1: seria una biblioteca, l'altra seria... Bueno, ja ho tinc, eh?
0: Biblioteca ja hi deu ser, a part de les habitacions.
1: Però no hi deuen haver els llibres meus.
0: Home, esclar que no. Vale. M'ha donat la sensació per les fotos d'aquell tipus
1: cosa,
0: de...
1: Que és raro,
0: allò que
1: en
0: diuen els francesos, la boiserie.
1: Clar, perquè 7 milions i mig més arregla-ho tot, eh? Perquè, a veure, què vols que et digui? Jo no sóc si faria com el senyor García Monté, quedar-m'ho tot.
0: Avinguda de Navarra número 25, aquesta casa que ha unit en el temps de la nostra història els destins de dues famílies, la família del senyor Tour i un dels fills d'Antoni García Monté, que va comprar en el seu moment la casa. Antoni García Monté López va ser qui va comprar la casa, però el niu és el conjunt de cases que ara hi ha on hi havia hagut una casa molt gran abans de la guerra, propera a la plaça d'Antoni García Monté, a la zona del Vinyet. I en aquell niu és on hi anaven els gegants i els balls populars cada festa major.
1: I les caramelles.
0: Quina història. Beli, gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.

0: Beu aigua. És vital. Cansament, mareig, pressió arterial baixa, taquicàrdia i rampes són els símptomes de la deshidratació que, en casos extrems, pot arribar a provocar la mort. Beu aigua sovint, encara que no tinguis set, i evita sortir a les hores de màxima calor. Aquesta calor és mortal. Si et trobes malament, truca al 061 Salut Respon. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
1: Has rebut un correu o un missatge de text amb un avís urgent sobre la teva factura de llum, aigua o gas? Els ciberdelinqüents es fan passar per companyies de subministrament per intentar enganyar-te. Sovint envien missatges o correus que avisen d'una factura pendent de pagament i afegeixen un enllaç per descarregar un arxiu. El fitxer conté un virus que pot robar-te les dades bancàries. Amb aquesta informació poden fer compres o moviments al teu compte del banc. Les claus per detectar aquesta estafa: incoherències en el text, avisos d'incidències greus i instar a actuar de manera urgent. En cas de dubte, contacta directament amb la teva companyia a través dels canals oficials.

Ara mateix les 11 i 7 minuts del matí. Aquest proper dissabte, 20 de juny, al Pavelló de Pinsbens acollirà una nova edició i ja en 4. Ara, aquí fora el passadís parlant amb el Ton. 4 anys ja, el temps passa massa de pressa, sovint. Quarta edició del torneig de veterans de bàsquet, enguany amb un cartell que s'amplia, enguany a benefici de la Fundació i d'IVAPS de l'Hospital Clínic en la lluita contra el Parkinson. En fi, tots i cadascun dels detalls d'aquest torneig

0: que puguem continuar amb aquest torneig, podem continuar sent solidaris i ampliant
1: aquella primera idea, aquell primer torneig.
0: Ostres, va ser amb el gran Edu, que ens va dir, l'Edu Piñero,
1: sí,
0: que ens va dir: voleu fer un torneig a final d'any i portem dos o tres equips o quatre equips? Vinga, va. Aleshores va venir la penya el primer any, el Joventut de Badalona, sí, i ens van dir: nosaltres venim encantats i els diners que recaptem volem que els donem a tal fundació.
1: Cap problema.
0: Doncs, dit i fet, doncs el primer any ja vam començar així, i a partir d'aquí doncs hem anat trobant fundacions, hem anat trobant...
1: És a dir, aquesta idea més solidària parteix d'aquesta proposta que us fa la penya, no?
0: Bueno, des de la penya i nosaltres, al principi, des de que ens vam fundar com a equip,
1: sí,
0: vam dir que volíem ser la part solidària i social del Bàsquet Sitges. Mm-hmm. Vull dir, nosaltres sempre anem a sota del amb el nom de Bàsquet Sitges a tot arreu. Aleshores vam dir que ja vam començar amb xocolatades i sempre buscant coses i intentant recaptar diners per ajudar a fundacions. Primer any va ser la fundació del senyor Benaventura Clotet, l'any, el segon va ser per Idivell, l'any passat vam fer per la fundació Xana,
1: sí senyor,
0: i aquest any, parlant aviam com feia, un company diu: la meva germana té Parkinson, què us sembla si donem un cop de mà a l'Hospital Clínic amb la fundació Idivaps de Parkinson? Doncs,
1: som-hi.
0: Ens vam reunir amb tres o quatre investigadores i elles encantades, nosaltres també. I...
1: De fet, ja heu anat fent campanya al llarg d'aquesta última temporada.
0: Aquest any...
1: Amb la presència dels equips del Bàsquet Sitges, doncs ja heu estat molt, molt visibles, diguem-ho així, durant els partits dels equips del Bàsquet Sitges.
0: Sí, un cop al mes fem l'esmorzar solidari, vull dir, ens posem allà, fem biquinis, cafès i refresc, ja que no hi ha bar...
1: Va ser bé?
0: Sí. Sempre va bé. Al final, la canalla sempre menys. Vull dir,
1: sí, per això.
0: Tens una manera i a la gent li agrada. Vull dir, la gent del club ens diu: per què no ho feu cada setmana? Bueno, tots tenim... un dia al mes anem fent. En els últims mesos hem anat fent cada dia, però fem l'esmorzar solidari, fem xocolatada, recollim joguines, que van a Càritas sempre... Uh-huh. I bé, doncs la gent contenta, nosaltres també, perquè ens dona una visibilitat, perquè bàsicament volem donar visibilitat a aquest tipus de fundacions. Vull dir, recaptem diners que van per ells, evidentment, tot el que ha recaptat va per ells, però volem donar visibilitat a la lluita contra el Parkinson que fan aquests investigadors, que és brutal la feina que fan, i tot el grup està super solidaritzat.
1: Aquí hi ha diguem, un doble vessant, no? El vessant més estrictament esportiu i aquest vessant més solidari, més de sortejos, de regals, etcètera,
0: sí,
1: no?
0: Sí, dir... estem tot l'any preparant-nos pel torneig, sí, per dir-ho d'una manera, poder se'ns fa una mica llarg i al final
1: sí, no?
0: Estem cansats, ara fa molta calor,
1: sí,
0: també som grans, i comences al setembre amb molta il·lusió i tal, i ara ja tens ganes de que arribi, també són nervis, que tot funcioni bé, aquest any venen 10 equips, ha d'estar tot,
1: sí,
0: tot controlat,
1: ben calculat.
0: Tot, però bueno, estem molt contents, amb el trofeig final per part nostra és poder jugar contra equips de tot el món, perquè aquest any venen un equip francès que ja va venir l'any passat i que va voler repetir, ve un equip iranià, sí, sí, d'un company nostre.
1: Mira, ara que t'hi poses, els anomenem, si no m'equivoco, m'ho he apuntat aquí, València Bàsquet, Espanyol, els No Surrender Towers Bàsquet, els Most Veteran Players, els Noirs Le Grand, que és l'equip de França,
0: sí,
1: no sé si ho he pronunciat bé, els Cedis, els veterans del Barça, els veterans del Girona, aquest combinat iranià i, òbviament, els veterans del Bàsquet Sitges.
0: Sí, sí, vull dir, València, quan va acabar l'any passat, ja va dir: compteu amb nosaltres. Aquest any vam contactar amb Bàsquet Girona, amb veterans, des de primera vegada van dir: sí, digue'm dates i farem tot el possible per ser, prepararem un equip i venim. Amb Espanyol, amb el senyor Espiga al capdavant, cada any, de veritat que cada any venen sense... Vull dir...
1: Com és aquest món de veterans?

0: Ton.
1: És molt xulo.
0: A nivell bàsquet, òbviament, és que és el que ens ocupa.
1: I a nivell de, vull dir, a nivell de torneig i tenint aquests
0: equips... Ho dic perquè tinc aquella certa sensació que és un dels més actius.
1: Hi ha molt a nivell, hi ha els MVPs, aquest és un, són uns equips que van a campionats del món de veterans. O sigui, hi ha campionats del món de més 35, més 45 i més 55. Segur que em deixo alguna...
0: Alguna franja, sí.
1: Masculí i femení, I aquests, vull dir, estan tot l'any preparant-se, fan concentracions, vull dir, és una cosa que està...
0: Que es mou.
1: Es mou molt. Nosaltres anem fent partits per pretemporada, vam anar a Martorell, vull dir, han vingut els amics de Ribes, amb els Alcedis, que eren la seu, bueno, que són la seu d'Urgell. Sí. Cada any fem un d'anada i un de tornada, amb els No Surrender, que són de Lleida, també fem... Intentem... I al final, com que no és competició... Entre cometes, sempre.
0: Sí, al final quan s'usa la pista...
1: Juguem, el millor és que juguem i després ens anem a fer una cervesa tots.
0: Exacte.
1: I o ens anem a dinar, i aleshores és molt xulo. És molt xulo i és molt gratificant, coneixes molta gent, coneixes algun famosete, vull dir, és un plaer per tot l'equip de Sitges, que som pares de crios i que sí que hem jugat, però a nivell baix, poder jugar contra aquest tipus d'equips,
0: sí.
1: És un plaer, vull dir, és un orgull. L'any passat va venir Alfons Albert, aquest any segurament ve el Javier Mendiburu.
0: Jugadors que probablement hauràs vist per televisió més d'una ocasió.
1: Sí, que els has vist.
0: I que ara tens l'oportunitat, com a jugador, doncs, d'afrontar-te amb ells.
1: Sí, i del Barça també.
0: Òbviament,
1: vull dir,
0: sí.
1: Vull dir, és molt xulo, molt xulo. Jugar contra campions d'Europa, vull dir, qui m'hagués dit a mi que...
0: Sí, que algun dia tindràs l'oportunitat.
1: Compartir pista, pista. I és molt xulo. I ells tenen una predisposició fantàstica envers a la gent, ens porten samarretes per sortejar, vull dir, és molt gratificant i dona gust per tota la feina que és, però al final et recompensa veient que tothom vol tornar, de fet... Tenim llista d'espera, que tothom vol venir.
0: Caram.
1: Escolta'm, vull dir... I, bueno, a poc a poc.
0: Per cert, hi ha aquí al darrere una campanya, diguem-ho així, mediàtica molt potent. Hem vist aquests últims, no diré mesos, però sí setmanes, aquí hem vist aparèixer a través de les xarxes gent com, m'he apuntat uns quants, Roger Esteller, l'actriu Ana Barrachina, el també actor Pep Plaza, l'Audi Norris, Sant Roger Grimau, l'exjugadora i ara actualment locutora de Movistar, Amaya Maldemoro, Joel Parra, Guillem Vives, en fi, aquí un estol de gent i de famosetes.
1: Tenim la sort que a la gent li agrada molt col·laborar.
0: Sí.
1: I parles amb un amic de Sitges, amb l'altre, dic, mira, estem organitzant això, ens fem la... Vols que volem fer uns vídeos promocionant? Ostres, doncs jo conec amb aquest, vols que parli? Dic, home, estem encantats. I al final...
0: Sí, va ser una xarxa, no? Vas crear una xarxa.
1: Jo conec l'altre, volíem fer primer a nivell local, bueno, i el Ramon Miravet també, sí. Vull dir... I al final, bueno...
0: T'ha sortit aquí un...
1: Estem sobrepassats, perquè no, quasi no tenim temps d'anar penjant, no saps en quina hora... Bueno, és brutal. Molts no poden venir, l'Andrés Jiménez ens va dir, estic a Madrid, llàstima, perquè no sé què, del Barça, del Norris...
0: El gran Andrés Jiménez.
1: Vull dir, estem supercontents de la gent, que tothom vol col·laborar. Vull dir... I bueno, aviam si omplim el pavelló.
0: L'objectiu, precisament, més enllà de veure bon bàsquet, que encara se'n pot veure, malgrat doncs, es tracti d'un torneig de veterans i estrictament amistós, és que hi hagi el màxim de públic possible, Ton, perquè
1: home,
0: hi hagi aquesta
1: hores.
0: Aportació econòmica amb aquest rerefons, en aquesta lluita contra el Parkinson.
1: Sí.
0: Però tinc aquella certa sensació també que la gent està molt predisposada, en general.
1: La gent està predisposada a ajudar. Que pugin al pavelló...
0: Ja potser costa una miqueta més, no?
1: Ja és una altra costa. Vull dir, tots els establiments que ens han cedit productes pels dos sortejos de paneres, vull dir, a la primera, sí, ja hi pots comptar, com cada any, no cal ni que m'ho preguntis. Fes servir el logo i tal. Fantàstic.
0: Perfecte.
1: Ara ens falta omplir el pavelló. Sabem que són moltes hores. Fa calor... I és un dissabte, i a Sitges hi ha de tot.
0: Sí. Ve de gust potser més anar a la platja o anar a la piscina que no anar a passar calor al pavelló.
1: Però aquest any ho hem fet d'una manera que des de la una començant per un Sitges-Girona fins a les 5 de la tarda, és tota la fase de grup.
0: Sí.
1: Després farem un concurs de la canasta del millón. Canast, vull dir, has de posar un tir de baix, un tir lliure, un triple i una de mig camp.
0: No te digo nada.
1: Amb samarretes. Sí. El premi és les samarretes. Sortejarem les dues paneres amb cap de setmana. Bueno, són dos caps de setmana Sitges, complerts, des de dormir, sopars, visites a museus, entrades al cine, vull dir...
0: Molt complert.
1: Complert. Vi, cava i de tot. I després, a partir de les 6, 2 quarts de 7, parlaments i tal, llavors fem la Final Four, els dos primers de cada grup, el primer contra el segon...
0: És a dir, format competició, dos grups...
1: De 5 equips.
0: De 5 equips, que, òbviament... jugaran tots contra tots.
1: Sí, juguem tots contra tots i els dos primers van a la final.
0: A partir de la 1 m'has dit.
1: A partir de la 1, primer partit.
0: D'acord.
1: Són dos partits alhora. I a partir de la 1, el primer partit, i els anem jugant ininterrompudament fins dos quarts de 6, les 6. Aleshores, farem una estona, descansem i els dos primers de cada grup s'enfrontaran amb una final fort, digue-li així, i després es juga la final. Abans de la final farem els parlaments que baixen els de la Fundació, farem l'entrega de tots els diners que haguem pogut recaptar amb la Fundació, fem la final i quan acabem la final ens anem tots a sopar al CIU, al port de Sitges.
0: Caram.
1: On farem l'entrega de trofeus, que t'he portat un trofeu.
0: Sí.
1: Un recordatori que donarem a tots els...
0: Fet en fusta,
1: Justament és de l'empresa feta en fusta de Sitges.
0: Ah, mira, ostres.
1: Del Fèlix Panadero, que ens ho cedeix cada any.
0: Molt bonic,
1: i també
0: sí,
1: ens ha portat unes medalles. També donem unes medalles, que sou els primers.
0: Sou caram, els primers, bé, llàstima que això no és televisió, però bé, en qualsevol cas.
1: Medalles que us donarem,
0: sí, sí.
1: També fetes
0: bé,
1: en fusta.
0: Medalles fetes en fusta, òbviament.
1: És sí, un sí, recordatori sí. Per cada jugador.
0: Molt bé, moltes gràcies, Déu-n'hi-do.
1: I això, i després ens anem a això, al CIU, sopar, entrega de premis i celebrar-ho, que d'això també en sabem una mica. I bé, i allà el port és fantàstic, vull dir...
0: Va, ja és un ambient molt més distès, ja aquí ha acabat, diguéssim, tota la feinada que hi ha al darrere.
1: Sí, és quan et deixes anar, com si diguéssim. No, però tothom ve i el lloc és idíl·lic, no fa calor perquè estàs al costat del mar... I ja et dic, moltes ganes, nervis, evidentment.
0: Que tot surti bé, òbviament, sí, sí.
1: I aviam.
0: Clar, cap i la fi, aquest és el que deies, no, Ton? Vull dir, aquí hi ha la feinada tots aquests mesos, no?
1: Sí, i cada cop es va... Cada cop sempre falta alguna cosa, i ara sí una cosa, ara sí l'altra. Però bueno, intentarem... que tothom estigui a gust, que el públic estigui a gust. També farem un servei de bar solidari amb tot producte sitgetans. Vull dir, al final intentem vendre molt la marca Sitges, també, ja que som, doncs, treure profit de tots els productes i de tota la gent.
0: Continua sent un bon reclam Sitges com a tal?
1: Home, Sitges està ple.
0: No, però vull dir, a l'hora de contactar amb els equips, que et vinguin els equips...
1: Sí, sí, vull dir, de fet, la nostra... Veient tot el volum d'equips que tenim i de gent que els diguem, la nostra idea és fer-ho en dos dies, passar a fer cap de setmana. Tot això ja és molta més feina.
0: Aquesta
1: però
0: és una idea que teniu de futur.
1: La idea de futur és intentar que el torneig aquest sigui un torneig referencial a Catalunya i a part de l'Estat. Vull dir, aquest any, vull dir, que vinguin tots els equips possibles, fer una festa del bàsquet de veterans i amb això estem treballant. Vull dir,
0: clar, això vol dir molt més equips.
1: Més equips, necessitem llocs per dormir, llocs per menjar, vull dir, al final tot és una feinada que hi ha per darrere.
0: Aquesta bola s'està fent gran, Ton?
1: Som-hi.
0: Sí?
1: Ah, aquesta vida...
0: No us fa por.
1: Bueno, al final... Estaré tres dies sense dormir.
0: Por no seria la paraula.
1: Por no fa.
0: Però,
1: són nervis.
0: Però sí.
1: La gent s'involucra. Si ho fas amb ganes, quan fas les coses amb ganes i amb il·lusió, costa tot menys.
0: Sí, què pot sortir malament, no? Què pot sortir malament?
1: Que ens equivoquem. Aquest any venen uns arbitratges de la Federació Catalana, també, que sigui tot més... L'any passat també van estar molt bé els que vam tenir, però, vull dir... tots ho intentem anant a millor, que tots els jugadors estiguin a gust, que no els hi falti de res.
0: Sí que és un torneig amistós, sí que són veterans, però entenc que li voleu donar aquest punt de, entre cometes, seriositat, no?
1: Sí, sí, tu els veus jugar...
0: Vull dir que no sigui allò...
1: Tu veus jugar l'any passat, la final...
0: Solteros contra casados.
1: No, no, no, tots...
0: Vull dir, quan... perquè a vegades, clar, quan parles de veterans, la gent ho té molt, molt, molt modificat en el sentit més, més negatiu, no?
1: Aquest tip... Aquests jugadors que han sigut...
0: Sí, sí, alguns d'ells ho han estat
1: ACB,
0: tot.
1: ACB,
0: sí,
1: l'EPS, sí, sí, que ho han guanyat tot, quan surten a la pista... van a jugar.
0: S'obliden que tenen
1: s'obliden
0: 50 que tenen o 60 amics, o el que sigui.
1: Sí, allà sí, van a guanyar. Uh-huh. No, ja, la final aquest any, de l'any passat, va ser per un triple a l'últim segon del València. Vull dir, i ho celebren. Vull dir, no vol perdre ningú.
0: Hi ha un favorit, per cert?
1: Bueno, MVPs i València són els finalistes de l'any passat. El Barça porta molt bon equip. El Girona no hem jugat mai, però veiem Gerard Darnés i veiem el Miquel, que també són ex-ACBs. Uh-huh. Tot, els francesos juguen molt bé. Els diran una incògnita, però tots juguen. Al final, tot comença 0-0. I,
0: sí, sí, tothom tindrà les seves oportunitats.
1: L'Espanyol sempre ha estat allà, també. Sí, sí. L'Espanyol va guanyar el segon torneig, crec. T'ho dic de memòria, eh? O el primer o el segon el va guanyar l'Espanyol. Vull dir, hi ha molt de nivell, encara que... siguin gent gran, hi ha molt de nivell, hi ha competitivitat, hi ha bon rotllo, perquè al final guanyes, perds, però tothom sí, sí, està sí, content, sí. I la piloteta sí, sí, guanya el que entra més.
0: Sí, sí, el que la fica dintre la cistelleta.
1: És el truc.
0: I una miqueta pregunto pel paper dels veterans dels Sitges, del bàsquet Sitges.
1: Va, nosaltres a gaudir dels equips que juguem, i tenim uns que juguen, uns que no juguen, que estan més pendents del bar, de vendre...
0: Sí, clar, clar, perquè aquí s'heu de multiplicar, com aquest que diu, no?
1: Sí, però teòricament ho tenim ben organitzat. Uh-huh. Tenim música també, tenim un discjòquei, vull dir que al final està tot ben planificat, som 10 jugadors, els altres estaran uns al bar, uns venent la panera i venent samarretes i pulseres que hem fet també per la Fundació, uns estarem a la pista, vull dir... Tot està...
0: Allò...
1: Que podia començar demà, si
0: coordinat al 100%. Després sí, hi ha els imprevistos i aquelles cosetes que surten, que però per això no només li passa a la gent del bàsquet, li passa a tothom, òbviament, però bé, en qualsevol cas, un dissabte per passar una bona estona gaudint del bon bàsquet amb aquesta lluita contra el Parkinson, sobretot que la gent tingui molt clar que aquest rerefons és un rerefons solidari, que són 4 edicions ja i que aquesta idea futura que tenen la gent dels veterans del bàsquet Sitges de poder fer un cap de setmana complert de bàsquet, doncs...
1: Sí, sí, que la gent, sobretot que la gent pugi al pavelló, que vingui, si no vol comprar números de panera, que vingui, que faci un refresc, unes patates...
0: Que facin gasto, eh?
1: Ja ho has dit tu.
0: Que facin gasto, eh? Com es diu
1: sí,
0: en aquests casos.
1: Sí, que tot va per la fundació del Parkinson, repartim, vull dir, nosaltres... ens volquem amb totes les fundacions que fem i...
0: Entenc, Ton, gairebé per anar acabant, eh? Quan us poseu en contacte amb qualsevol de les fundacions, vull dir, amb els braços oberts, entenc.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, vull dir, al final és... La gent està contenta, et donen les gràcies, i no, gràcies a vosaltres per la feina que feu, nosaltres és un granet de
0: sí, sí,
1: sorra.
0: És la nostra petita aportació perquè seguiu, doncs, investigant i...
1: Podem recaptar 1.000, 2.000, 3.000, l'any passat vam fer 3.500 euros.
0: Ben aquest... bons que són, sí, sí, sí.
1: Vull dir, al final, jo penso que tot granet de sorra suma. Mm. I des de nosaltres, que som un club...
0: Sí, des de la part més petiteta, diguem-ho així. Eh?
1: D'allà dalt, amb una pista de bàsquet, i fem el que puguem. Mm-hmm. I intentem ajudar a qui es pugui. Mm-hmm.
0: Per cert, heu mantingut actius, esportivament parlant, al llarg d'aquesta temporada, doncs?
1: Sí, sí, sí.
0: Heu anat jugant alguns partidets.
1: Hem fet partits i tal. Bé.
0: Els entrenos, bé?
1: Sí. Eh? Sí, ara hem pujat. Sí, sí, sí. No s'ha fet mal ningú, que és important i tot... Tot bé, tots a punt.
0: Perfecte. Anton Llop, gràcies per venir, per posar-nos una miqueta al dia d'aquesta quarta edició del torneig de veterans del bàsquet, amb aquest rerefons solidari, com dèiem, amb la lluita contra el Parkinson. Que vagi molt bé, que en gaudiu i que escolta'm, que feu una bona recaptació, que és el que es tracta.
1: Moltes gràcies a vosaltres, gràcies a Ràdio Maricel, que cada any ens heu fet l'entrevista, i animem a tots els sitgetans i a tothom que vulgui pujar, vingui una estona al pavelló,
0: sí, sí,
1: per la matí, per la tarda, allà estarem, rebrem amb braços oberts i hi ha bon bàsquet.
0: Uh-huh. Vull dir, clar, clar, al final vull dir que
1: un dissabte rodó.
0: Bon bàsquet. Ton, gràcies, que vagi molt bé tot.
1: Gràcies a tu, Pitu.
2: A la platja, risc zero. A la piscina, risc zero. Al llac, risc zero. A les roques, risc zero. Al riu, risc zero. Aquest estiu, banya't en espais vigilats. No entris a l'aigua si no et trobes bé. Vigila sempre els infants. Sempre que puguis, banya't acompanyat. Aquest estiu et banyaràs segur. A l'aigua, risc zero. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.

0: Gairebé dos quarts de 12 dedicarem aquesta darrera mitja hora de programa a escoltar amb una miqueta més d'atenció part, no l'acte íntegre, però part de l'acte amb el qual ahir el grup d'estudis sitgetans va tancar el seu cinquantenari. Amb el desig, òbviament, de poder celebrar el 75è aniversari, el centenari, i també amb algunes propostes sobre la taula, sobretot de trobar noves fórmules per difondre el patrimoni, per difondre la cultura de Sitges, per difondre la història, però també perquè el grup d'estudis sitgetans sigui un lloc on poder desenvolupar debats a l'entorn de temes actuals, de temes que preocupin. Hem muntat una mica part de l'acte i, com els comentàvem, l'acte va servir per homenatjar els presidents que han estat i són del grup d'estudis sitgetans. Des de Ramon Planes, el president del grup d'estudis, va parlar en nom de la família la Patrícia Buckley, Jacint Piques, Ignasi Montaner, Lluís Jou, Isabel Coll, Maria Lluïsa Marçal, Vinyet Panyella, Núria Migó i el president actual, Jordi Milà. Per aquest ordre, escoltaran a Ignasi Montaner, a Lluís Jou, a Isabel Coll, a Vinyet Panyella, a Núria Migó i el president actual, Jordi Milà. I, com els dèiem, aquesta aposta de futur per reconsiderar les formes de difondre la història, perquè el món ha canviat molt i, sobretot, les maneres de comunicar també han canviat molt. A veure si els agrada aquest recull de testimonis de diferents presidents del grup d'estudis sitgetans amb reflexions per part de cadascun d'ells. Comença Ignasi Montaner.
1: Bé, m'han dit que digui algunes paraules que voleu que us digui. Moltes gràcies, no solament per la placa aquesta, aquest dibuix de l'entrada del grup d'estudis, sinó també per tota la vostra presència. El que volia dir és que, encara que aquí traiem a la cara els presidents, que el grup d'estudis s'ha aguantat, ha millorat, ha continuat per molta més gent, tota la gent que ha format part de les juntes. Tenia un discurs més llarg, però com que ja he vist que és solament dir quatre paraules, ho resumeixo. Vull dir, què és això? No? Quan nosaltres vam començar l'any 1975, no teníem ni idea de quant temps duraria. Desitjàvem que fos molt llarg, però no ho sabíem perquè no podíem controlar, no teníem, sabíem les circumstàncies en què ens trobaríem. De fet, hem durat 50 anys. Ara venen 50 anys més i estem molt més segurs, estem contents, sabem que podem fer-ho i sabem que el grup d'estudis continuarà. Continuarà defensant que Sitges tingui un centre d'estudis, que Sitges figuri en el món de la cultura catalana. Això és el que esperem. Moltes gràcies a tots.
2: Lluís Jou va presidir el GES durant els anys en què l'entitat va assolir la seva majoria d'edat. En aquest període va rebre l'entitat el Premi Trinitat Catasús i es va produir un dels moments més importants de la seva història: la recepció de l'actual espai Pere Stanfli, la seu de l'entitat.
3: Jo sí que us llegiré dues paraules. Hi ha un escriptor austriac, avui dia molt de moda, Stefan Zweig, que té un llibre intitulat Moments estel·lars de la humanitat, en el que de manera aleatòria relata una dotzena de fets històrics més aviat anecdòtics, però que ben mirat doncs han estat decisius. La fundació del grup d'estudis, el setembre-novembre del 75, també va ser en certa manera un moment estel·lar. Estel·lar, en primer lloc, per la meva vida, cosa que no interessa gaire aquí, però que ha condicionat amistats, prioritats i activitats. És el grup d'estudis que em va donar l'oportunitat de fer amistat amb Ramon Planes o Joan Puigmestre, amb Josep Carbonell o amb Pepe Mates, amb en Jacint Piques o els que havien estat els meus professors a Can Colapi, l'Antoni Vigó i l'Ignasi Montaner. però va ser estel·lar també per la història de Sitges, perquè ha dotat la nostra vida d'una entitat associativa aglutinadora de gent diversa, d'edats i procedències que tenen en comú la voluntat de recuperar i conservar el nostre patrimoni, de fer recerca i divulgar la nostra història i literatura i de fomentar la catalanitat arrelant en aquesta terra de manera cohesionada. No és que el vessant recreatiu no ens interessi, no, és que la nostra prioritat és el que avui en diem el patrimoni. 50 anys són mig segle, un període de temps molt llarg, de fet, dues generacions, i el GES ha perdurat sense gaires canvis d'objectius. És una sort per Sitges i una sort per tots. És l'obra de l'esforç de tots els socis que avui personifiquem en els presidents, però que han fet la feina que calia, quan calia i han pogut. Tampoc no podem callar el suport impagable que ens va donar primer les bibliotecàries, acollint-nos a la biblioteca durant gairebé 20 anys, i després el matrimoni Stemfli, que ja en fa 30 que ens cediren l'espai on tenim la seu. No he de dir res més, només he de donar les gràcies a tots els socis, els presents i els absents, els vius i els que ens han deixat, per haver persistit il·lusionadament en allò que 50 anys enrere ja ens il·lusionava. Moltes gràcies.
2: Isabel Coll i Miravent. Isabel Coll va exercir la presidència entre el 1997 i el 2003. Durant el seu mandat es va impulsar especialment l'activitat expositiva i es va ampliar l'espai cultural Pere Stemfli amb la biblioteca, la secretaria i les terrasses. També va coincidir amb la celebració dels primers 25 anys del GES. Convidem ara doncs a Isabel a recollir el seu record i a dirigir-nos unes paraules. Un fort aplaudiment.
4: Jo no m'he preparat res, solament dir que per mi el grup d'estudis va ser una escola i un privilegi. Quan es van acceptar un grup de joves, gent per tant, amb una personalitat tan grossa com en Carbonell Gené, com en Ramon Planes, i que et volguessin, que formis part amb ells d'un projecte, per això ja per tots nosaltres va ser un privilegi, no? O sigui, per mi el grup d'estudis ha estat aquest privilegi d'un primer moment de poder que ens volguessin en un grup per formar part d'un fet tan important com era aquest grup que ens portaven a fer quelcom per la cultura sitgetana. Dit això, i després que és la part de presidència, com a presidència també va ser un orgull de passar de veure aquests grans i pensar que tu la responsabilitat la tenies tu, i veritablement va ser un honor de ser presidenta del grup d'estudis i vam intentar fer-ho com millor que vaig poder saber, junt, com sempre han dit en Lluís i com han dit tants altres, acompanyat de tots els que tens al teu costat, perquè tu no ets ningú si no tens un bon entorn que t'acompanya. Doncs bé, jo solament tinc que donar gràcies al grup d'estudis sitgetans per haver format jo part d'ells, no ells part de mi. Moltes gràcies.
2: Ara és el torn de Vinyet Panyella Balcells. La seva presidència va ser del 2009 al 2013. Vinculada al GES des dels seus inicis, va presidir l'entitat fins al 2013, com hem dit. I durant el seu mandat, el grup d'estudis sitgetans va rebre el Premi Recercat de l'Institut Ramon Muntaner en reconeixement a la seva tasca de recerca i divulgació. Convidem a la Vinyet a recollir el seu record i a dirigir-nos unes paraules. Benvinguda.
5: Doncs, moltes gràcies per aquest recordatori que em trasllada 17 anys endarrere, quan em vaig fer càrrec de la presidència del grup d'estudis sitgetans per succeir la Marisa, bona i admirada amiga, amb qui vaig compartir l'afició a les lletres, a la literatura francesa i als escriptors sitgetans dels anys entreguerres de la generació del seu admirat pare, el periodista Salvador Marçal. La meva presidència doncs va ser per causes imprevistes, però no per això va deixar de ser intensa en emocions i circumstàncies. Vaig comptar amb una junta directiva que ara l'Àgata ens ha recordat, amb la qual vam fer equip i que em va atorgar tot el suport que les respectives circumstàncies els van permetre. A tots plegats els vull reiterar, ara i aquí, el meu sincer agraïment. El meu va ser un mandat de transició i va ser volgudament un mandat d'obertura i de col·laboració amb entitats i associacions de proximitat, com l'Institut de Estudis Penedesencs o de Similitud, més enllà del tracte habitual i de la col·laboració amb les entitats i institucions sitgetanes que la nostra entitat va mantenir i incrementar des dels seus inicis. Vaig mantenir les activitats de caràcter literari que la Marisa havia potenciat i vaig continuar les de caràcter artístic que la Isabel Coll havia reforçat. L'acte de transició va venir determinat per l'adaptació dels estatuts a la nova llei d'associacions que va permetre la posada en marxa d'una junta consultiva el 2012 i també, entre moltes altres coses, vam viure dos moments de celebració. L'un, la concessió del Premi Recercat per part de l'Institut Ramon Muntaner, en reconeixement a la tasca que el grup d'estudis havia portat a terme fins aquell moment, i l'altre moment va ser el del 35è aniversari, en un acte que vam compartir amb els museus de Sitges, llavors dirigits per Antoni Sella, i la Fundació Folch i Torres, i que va consistir en la presentació del volum Últims Escrits de Joaquim Folch i Torres, que havia estat el primer director dels museus de Sitges, una presentació que va fer la professora Mercè Vidal. De fet, el quadern 16 anys més del grup d'estudis sitgetans de 2002 al 17, elaborat per la Marisa, per l'Helena Martínez Gai i per la Rosa Alsina, dona compte molt extensivament de les activitats de totes les etapes d'aquells anys. Pel que fa al meu mandat, les voldria destacar totes i cadascuna, però, posats a triar, em fa goig recordar la celebració de les jornades de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans en format d'homenatge al nostre consorci, el doctor Josep Roca Pons, i la jornada organitzada en col·laboració amb la Fundació Bosch i Cardellac de Sabadell, que va tenir com a tema l'urbanització de Terramar i la construcció de l'autòdrom de Sitges, amb visites in situ incloses. Un moment com aquest és de record i agraïment, i ho vull fer des d'una doble perspectiva. En primer lloc, a totes les persones que han format i formen part de la nostra entitat, a les persones, entitats i institucions que des de fora hi donen suport, tant de Sitges estan com d'arreu del país. En segon lloc, i des d'una perspectiva intergeneracional, vull recordar dues persones que ens van acompanyar des del primer moment i de per vida. L'un, l'historiador Josep Carbonell i Gené, mestre i mentor, l'home que va convertir el seu llarg exili interior en una constant i rigorosa pràctica de recerca i historiografia sitgetana. L'altre, Pere Stanfli, l'artista de fama internacional, que a Sitges era un més de tots nosaltres, un veí del carrer d'en Bosch, i que gràcies a la seva voluntat de conservar el patrimoni va adoptar el gest d'un espai cultural que és més que una llar i concau d'activitats. Encara avui, en darrer terme, de darrera hora, vull recordar una persona que a principis dels anys 80, uns principis també del país, va treballar a favor del reconeixement i l'articulació dels centres d'estudis de Catalunya i també del GES des del Servei d'Arxius de la Generalitat, com va ser en Josep Maria Sans i Travé, que avui, aquesta matinada, ens ha deixat. I acabo amb unes paraules de celebració. Llarga vida al grup d'estudis sitgetans i que per molts anys sigui lloc de trobada, de creació i transferència de coneixement i de socialització territorial i intergeneracional a favor de la història, la memòria, el patrimoni i la identitat.

0: Penúltima presidència. És el torn de la Núria Amigó Fornells, que va presidir del 2018 al 2024. Va assumir la presidència i amb ella es va iniciar aquesta etapa de renovació i actualització de l'entitat. Convidem a la Núria a recollir el seu record i, si vol compartir-nos unes paraules, benvinguda.
1: Bona tarda. Quan em vaig jubilar de la biblioteca Santiago Rusiñol, on treballava com a bibliotecària, l'Ignasi Montaner em va dir: per què no vens a la junta del grup d'estudis? I així va ser. Llavors vaig estar, perdó, estic... quan l'Ignasi Maria Montaner es va jubilar, que va ser el 2018, jo el vaig succeir i vaig estar des del 2018 fins al 2024. I amb els companys de la Junta ens vam dedicar, tal com els nostres estatuts assenyalen, ens vam dedicar a fomentar i divulgar la història i tots els aspectes culturals del Sitges i del Garraf. Soc molt conscient que les satisfaccions i alegries que conservo han estat possibles gràcies a totes les persones que em van acompanyar a la Junta: l'Angie Jordà, el Xavi Jimeno, el Jordi Milà, l'Isidre Lázaro, la Beli Artigas, l'August Bové, l'Alba Gràcia, el Ricard Conesa i la Carme Montaner. Moltes gràcies i per molts anys, Gés.
0: I finalment arribem a l'actualitat. Actualment el president del GES, Jordi Milà, que ocupa el càrrec des de la primavera del 2024, amb ell continua el procés de renovació, obertura i projecció de futur de l'entitat. Convidem ara a en Xavier Jimeno per fer-li l'entrega al Jordi Milà, perquè com comprendreu no s'ho pot fer a ell mateix l'entrega, així que donem la benvinguda a algú especial per ell. Amb ell han format part de la Junta la Núria Amigó, el Xavier Jimeno, la Vinyet Panyella, l'Isidre Lázaro, l'August Bové, Isabel Artigas, Toni Sagrà i Alba Gràcia. I ara donem la paraula al Jordi. Benvingut.
2: Bueno, moltes gràcies. Ja veieu que els nervis es ploren per tot arreu aquesta tarda. Ara un moment, petit moment de discurset protocolari, però bueno, res, només abans de tot donar-vos les gràcies a tots per haver vingut, senyora alcaldessa, senyor regidor, director dels museus, amics i amigues, socis, sòcies, gent que heu volgut aquesta tarda compartir una estona d'aquesta tarda tan calorosa i tan activa culturalment que tenim a Sitges, i haver volgut passar una estoneta per aquí pel Saló d'Or, cosa que sempre és recomanable. Res, som aquí per tancar el seguit d'actes que, sota l'empara d'aquest 50è aniversari de la creació del GES, hem organitzat durant els darrers mesos. Actes que han anat o s'han succeït des de la decoració del Pati Blau pel Corpus de l'any passat, fins al llançament de mortadets per la Festa Major, l'edició d'un butlletí extraordinari o una exposició força interessant a la Biblioteca Santiago Rusiñol els passats mesos de setembre i octubre. A més dels actes habituals que organitzem al GES, que aquest any han tingut marcadament una ressonància lligada amb aquest 50è aniversari. Però més que això, havíem plantejat aquest acte d'avui com una mena de reunió, una mena d'allò que avui en diuen fer comunitat, fer la comunitat del GES. En realitat, el brugit del dia a dia, el brugit de l'actualitat i del tràfic que tenim tots plegats, no tenim gaires oportunitats de trobar-nos i de reunir-nos. I aquesta era una oportunitat que no podíem deixar passar de cap manera. Així doncs, amb aquesta trobada, amb aquest acte, donarem oficialment per tancat aquest cicle del 50è aniversari del GES, d'una manera més oficial, més protocolària. I Ens ha de servir, això sí, per d'alguna manera per reivindicar l'entitat que just ara, fa 50 anys, i havent prèviament reformat la seva voluntat de constituir-se, tramitava tot plegat els papers per poder-se oficialitzar. D'ençà d'aquells dies començava una mena d'aventura que en aquells moments segurament pocs imaginàveu que 50 anys després ens reuniríem ara i aquí algunes de les persones que en aquells dies es trobaren en aquella fundació per recordar-nos i honorar els presents i l'absents. Fer 50 anys no és poca cosa, poques entitats culturals en l'àmbit del voluntarisme ho aconsegueixen. Les traves són moltes i les dificultats encara més. Però mirat fredament, el balanç de la tasca feta no pot ser més positiu. O com diu el díptic que teniu a la mà, i si no el teniu a la sortida el trobareu a la taula que hi ha fora, és una tasca que impressiona, aclapara i enorgulleix. Certament, haver apropat a la ciutadania aspectes i personatges de la nostra història local i alhora haver estimulat i auspiciat la recerca en aquest sentit no pot fer altra cosa que fer-nos sentir orgullosos. No és el moment de resseguir les fites aconseguides, que són moltes, però certament hem de fer valdre la tasca feta. Més de 300 de publicacions en les seves diferents col·leccions de llibres, quaderns i butlletins. Gairebé 500 actes entre conferències, presentacions, col·loquis, taules rodones, sovint amb preuades i valuoses aportacions de gent de fora. Una vuitantena gairebé d'exposicions, en això tenen molt a veure els nostres companys de la fotogràfica, que han aportat d'una manera planera, i divulgativa aspectes tant d'artistes com de realitats poc conegudes amb la intenció de fer-los presents a la població. I no cal oblidar la convocatòria dels Premis Josep Carbonell i Jané, que amb 44 convocatòries el converteixen en un dels premis més longeus convocats per estudiants a tot el país. Però aquests dies, a més, repassant dades, m'he adonat d'una que encara que senzilla m'agradaria remarcar, i és purament anecdòtica. L'any 85, el GES editava un recull d'articles i textos al Sitges Viscut del Jacint Piques. Aquella edició fou feta gràcies a les aportacions personals de més de 280 persones i entitats locals. Enrieu-vos del que és el crowdfunding i els verkamis. Estem parlant de primers dels 80. I dic això perquè crec que és un fet significatiu de quin ha estat i quin és el grau de relació entre el GES i Sitges. Una relació que des del primer dia ha estat d'acollida, d'estima i de reconeixement mutu. Una imbricació total, perquè com diu el mateix díctic que feia referència, el GES sortia de Sitges i era Sitges el que li donava sentit. Amb tot això, no sóc persona de recrear-me en el passat, penso que és el millor encara està per venir i prefereixo posar la mirada en un futur, que encara és per vindre. Un futur que personalment no entenc més si no passa per enfocar-se cap a nous públics, cap a nous formats i cap a noves temàtiques. En un món on les realitats canviants el transformen de manera extremadament ràpida, el GES ha d'esdevenir un punt de trobada social, on repensar i poder estar atent a tot, per seguir fidels, això sí, a la missió d'afavorir la recerca, el coneixement i la difusió de la història, la memòria i el patrimoni cultural de Sitges. Per tal que tot plegat ens permeti entendre el lloc on vivim i conseqüentment el món que ens envolta. La voluntat d'incorporar-nos a la vida cultural local en primera línia, així com l'arrelament del que normalment fem gala, cal acompanyar-lo d'aliances amb altres entitats amb les que compartim un espai comú, que no deixa de ser el de la reivindicació cultural des d'una posició volgudament local, allò que alguns anomenen cultura de quilòmetre zero. Però sobretot, i també, cal recolzar-se també en les institucions, cal que ens ajudin, que amplifiquin el ressò de les iniciatives, de les nostres iniciatives. I si pot ser amb més agilitat, millor. Els reptes a què ens podem afrontar són reptes que apareixen sols, no cal anar-los a buscar. Apareixen sense ni tan sols buscar-los. Em refereixo, per exemple, a la defensa del patrimoni local, a la cerca d'un nou model d'entendre els fets passats que ens trepitgen, a noves temàtiques que afloren a la llum i, com no, i si cal, a la revisió de fets i visions a través de la descoberta de noves aportacions, que configuren tot plegat un projecte enriquidor per la vila i entusiasta per la gent del GES, per nosaltres. De fet, de projectes ara mateix en tenim molts sobre la taula i molt variats, alguns molt ambiciosos, d'altres molt més senzills. Espero poder donar-vos notícies ben aviats. Ara avui no ho farem, per això. Però per tot això fan falta recursos i feina. Els recursos cada vegada ens costen més d'aconseguir i per això hem de fer una crida a totes aquelles persones i institucions que ens puguin donar un cop de mà. Així mateix, per la feina del dia a dia, també ens fa falta feina. Esteu convidats, si us ve de gust, donar-vos un cop de mà, que segurament no mai rebutjarem. I finalment, i per cloure, capítol d'agraïments obligatori, en primer lloc a les autoritats que ens ajuden, ens col·laboren amb nosaltres i sempre ens tenen en el seu radar, per dir-ho d'alguna manera. A tots els expresidents, molts d'ells aquí presents, i amb ells els gairebé la setantena de persones que han format part de les juntes directives. És gràcies a ells, a la seva tasca voluntarista, i sovint amb més il·lusions que recursos, que el GES ha pogut dur a terme la seva tasca. També agrair formalment altres socis que hagin format o no hagin format part de les juntes directives, han treballat i força per l'entitat, i voldria posar alguns noms. Em refereixo, per exemple, a la Rosa Alsina, a l'Helena Martínez, al Ferran Martínez i a la recordada Àngels Jordà. Aquí enviem una salutació ben càlida. També m'agradaria donar les gràcies als membres, lògicament, als membres de la Junta actual, a Xavi, la Núria, la Vinyet, l'August, el Toni, l'Isidre i l'Alba, perquè són els que tots plegats hem aconseguit, entre cometes, el que hem aconseguit, que és poder dur a terme aquesta celebració aquesta tarda. I un agraïment també molt especial als membres de la secció fotogràfica, que fan una tasca excepcional, reconeguda arreu del país i que amb el seu dinamisme donen vida a l'entitat durant tot l'any. I finalment, i per cloure, molt especialment i des del record, un agraïment molt sentit per en Pere i l'Anna Maria Stanfli, dos enamorats de Sitges que amb el seu llegat han envellit Sitges i que el GES, i de fet tot Sitges, mai podrà estar prou agraït. Moltes gràcies.
3: Jordi Milà, el president actual, li queden 2 anys de mandat a la presidència del grup d'estudis sitgetans. Assolia el mandat l'any 2024 i ja en aquell moment en Jordi Milà ens deia que el GES s'enfrontava als reptes d'aquesta societat canviant, d'aquesta societat que demana també rebre la informació d'una altra manera. I evidentment, en aquest camí s'ha d'anar perseverant. Recordant Ramon Planes, Jacint Piques, Ignasi Montaner, Lluís Jou, Isabel Coll, Maria Lluïsa Marçal, Vinyet Penyella, Núria Amigó i el propi Jordi Milà, que van rebre com a recordatori, bé, un recordatori ben bonic, perquè era la reproducció de la ceràmica, exactament, de la mateixa ceràmica que hi ha a la porta de la seu del grup d'estudis sitgetans. La ceràmica que diu grup d'estudis sitgetans, doncs cadascú se'n va endur una reproducció d'aquesta peça de ceràmica a casa seva. I així es van tancar els actes del cinquantenari del grup d'estudis sitgetans en aquest cap de setmana, en què, com els deien, també es van tancar els actes del Corpus 2026. Els jardins de l'Hospital, bé, de fet, ahir va ser una tarda, perquè, és clar, l'alcaldessa va anar d'acte en acte sense solució de continuïtat des de la desfilada de la Pride fins al Maricel i del Maricel fins als jardins de l'Hospital de Sant Joan per la cloenda del Corpus. Per tant, es tanca aquest Corpus del 2026, que té ara com a testimoni només l'exposició de les fotografies que varen participar en el concurs de fotografies de Corpus a Instagram, en aquest concurs que va propiciar la Comissió de Corpus, i les fotografies es van inaugurar el passat divendres i estan penjades al Janios Bar. Per tant, en horari d'obertura del Janios podreu veure aquestes fotografies. I un cap de setmana en què també han estat protagonistes les patinadores sitgetanes, prop de 250 persones es van aplegar als Jardins del Retiro en aquesta paella solidària que ha d'ajudar a les patinadores sitgetanes del artístic Skating Cunit a participar al Campionat del Món que se celebrarà a Paraguai. Veure si d'aquí també en surten unes quantes reflexions de cara al futur, perquè aniran a Paraguai i si tenen un èxit, que és molt probable que el tinguin, estarem també en allò, eh? Patinadora sitgetana sota el paraigües de l'artístic Skating Cunit. En fi, bé, coses de la vida. De moment, que vagin al Mundial i després ja en parlarem. Acostant-nos a les 12, fins aquí aquest primer cel obert d'aquest estiu del 2026. Demà, a partir de les 9, com no, hi tornem amb més coses. Fins demà, adeu-siau.

0: Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.
1: Plantejar com a principal amenaça per mantenir viu l'acord de pau d'aquí a divendres. L'Iran exigeix que es retiri l'ofensiva al Líban, però Israel ha deixat clar que no té cap intenció de marxar de les zones ocupades i assegura que l'acord entre Washington i Teheran no l'obliga a res. La Guàrdia Civil reforça en un nou informe el rol del líder de Santos, Cerdán, en la trama que s'hauria dedicat a frenar causes judicials contra l'entorn de Pedro Sánchez. Els investigadors recullen que l'ex número 3 dels socialistes ordenava pagar els viatges de Leire Díez amb fons del PSOE i supervisava les operacions de l'entramat. El magistrat Juan Carlos Peinado deixa a l'aire si retira el passaport a la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. Ho decidirà les pròximes hores. Després de la vista preliminar d'aquest dilluns, el jutge també ha de resoldre si envia o no a judici la parella del president espanyol. Té 3 dies per fer-ho. El PSOE i Sumar pacten eliminar els delictes d'ofenses religioses, injúries a la corona i ultratge als símbols nacionals del Codi Penal, però mantenen el d'enaltiment del terrorisme. La reforma es va començar a tramitar el 2023 i, per prosperar, necessita la majoria absoluta del Congrés. La defensa de Jonathan Andic confia que els àudios amb les trucades que el fill del fundador de Mango va fer als serveis d'emergència minuts després de la caiguda mortal del seu pare a Montserrat ajudaran a demostrar la seva innocència. En aquests àudios, als quals ha tingut accés Catalunya Ràdio, se sent com Jonathan Andic demana auxili al 112, visiblement afectat. Es publica una nova traducció al català de l'Odissea, el clàssic universal d'Homer. És la tercera versió completa en vers al català després de les de Carles Riba i Joan Francesc Mira. La traducció actual l'ha fet Pau Sabater.